0: igual de fàcil a tot arreu. Ara sabreu què passa en zones especialment tensionades. Tensió també es produeix quan aquella zona naturalitzada es degrada i no es permet als veïns actuar per cuidar-la i mantenir-la. Res no indica millor l'estima que pots tenir per un lloc que cuidar-lo i mantenir-lo tu mateixa. Avui unim tres experiències que ens il·lusionen a la deriva que està portant una renaturalització no del tot entesa, de vegades poc ajustada, confrontada. Per què volem saber? Per això us presento a Corina Besnou. Hola, Corina.
1: Hola, bona tarda.
0: Benvinguda. La Corina és investigadora del CREAF i també una persona que ha analitzat bé els exemples d'Utrecht aquí a Barcelona. En parlarem a les escoles, en concret. Donem la benvinguda també a en Xavier Cavaller. Hola, Xavier.
2: Hola.
0: En Xavier Cavaller ja ha vingut altres vegades aquí al programa. És membre de FEM Sant Antoni de la plataforma veïnal Propacificació. Hola, Xavier.
2: Hola, hola, hola.
0: Gràcies per estar aquí amb nosaltres.
2: A tu.
0: I en Xavier Montagut. Hola, un altre Xavier.
3: Bona tarda.
0: En aquest cas, el Montagut és membre de la plataforma del Consell de Cent Verd i Viu de l'Esquerra de l'Eixample. Tots vosaltres amb una mica de problemes, el Xavier és dins dels vostres barris, la Corina intentant analitzar quina és la situació i com l'hem de revertir perquè la qualitat de vida sigui absolutament per totes. Tot comença a l'escola, Corina, dieu vosaltres, això està claríssim. Els patis han quedat obsolets davant les condicions climàtiques actuals. Què esteu comprovant amb això?
1: Sí, efectivament. Davant les condicions climàtiques actuals i futures, hem vist que un pati impermeable, sense arbres i altres capes de vegetació, contribuirà a incrementar encara més la temperatura fora, però també dins dels patis. A més, els infants són un grup especialment vulnerable als efectes del canvi climàtic, com per exemple les onades de calor, i seran cada vegada més exposats a aquests canvis. Afortunadament, comencem a tenir polítiques més inclusives de planificació urbana, com hem vist en el cas de Barcelona o d'Utrecht, que ja fa anys que comencen a treballar en aquest tema i naturalitzar els patis. Aquests patis escolars són espais molt prometedors a l'hora d'utilitzar les anomenades solucions basades en la natura.
0: Clar, tot i que siguin ciment pur, molts d'ells, però bueno.
1: Sí, però la idea és transformar-los i enverdir-los. Mm-hmm. I hem comprovat, de fet, que aquesta naturalització no és gens fàcil en una ciutat densa i compacta, no? Llavors, tota aquesta transformació forma part d'una planificació urbana a una escala molt més humana que té en compte la necessitat i la veu dels infants.
0: Molt bé, que és molt important que ells s'impliquin també en la matèria. Mireu que alguna cosa, Xavier Montagut, va passar a la inversa del que està explicant ara la Corina, perquè vosaltres a l'esquerra de l'Eixample de la ciutat de Barcelona teníeu un hort molt gran, que era l'hort de Germanetes, amb un altre espai d'una antiga edificació que s'havia enderrocat i que semblava com la possibilitat de crear un bosc, un gran parc. Però vau cedir aquell espai per fer un institut, una escola pels nens del barri.
3: Sí, això, sí, les escoles, mentre que pel tema de l'habitatge nosaltres som molt partidaris de no construir res de nou, sinó rehabilitar l'existent, perquè hi ha moltíssim, hi ha edificis que necessiten espais diferents com un institut, que el barri ho necessitava. Però a part dels parcs grans o més petits, el tema d'Albert, hi ha molts més llocs on és molt important defensar-lo i és molt més fàcil que davant de la necessitat d'un institut.
0: Ens alegra que no us hagueu penedit de cedir aquell tros i després haver guanyat, com ara parlarem també, una zona pacificada, encara que tingui els seus problemes. Però, Xavier Cavaller, a Sant Antoni les coses són una miqueta diferents. S'ha pogut pacificar la Ronda Sant Antoni, un nou format. A l'inici del curs escolar, aquesta pacificació s'omple de nens, esclar l'espai, i comencen les confrontacions. Què ha passat?
2: Aviam, el primer que s'ha de deixar clar, ara parlo com a membre de la plataforma de propacificació de la Ronda, és que el projecte que es va executar no és el projecte que es va aprovar en el procés participatiu amb l'Ajuntament, i que l'equip municipal actual hi va fer modificacions. Vale? Aquestes modificacions, hi ha una que afecta el primer tram, que és el que va d'Urgell a Villarroel, que bàsicament és que el que havia de ser una plataforma única de pedra, i per tant menys contaminant, i que hi havia d'haver un carril bus que passava per la plataforma única de pedra, s'asfalta una part i s'hi permet tot tipus de vehicles. Amb la qual tenim que en el primer tram augmenta la contaminació, augmenta el trànsit, en un espai que feia 15 anys pacificat. Vale, i per què fa el segon tram, que és el que tu esmentes on hi ha hagut problemes, que és el tram que va fins a Casanovas, que allà també passa que al no fer-se el projecte acordat i consensuat, es va reduir l'espai de jocs per a infants i els parterres de verd només pràcticament a la plaça Pes de la Palla. Això què ha implicat? Que pràcticament des de mitjans de mitja travessia entre Villarroel i Casanova va quedar un espai diàfan, perquè l'espai de jocs només s'ha fet a casa a Presa de la Palla. Aquell espai diàfan ha fet que molts nanos del Raval de Sant Antoni juguin a pilota en allà.
0: Clar, vale? Un espai diàfan, uau, fantàstic,
2: perfecte.
0: Allò que no tenim
2: però,
0: a clar, casa,
2: sí,
0: no?
2: Però cal deixar clar que en el projecte que inicia, allà hi anaven per terra, és verd, i l'espai de jocs quedava al costat de Presa de la Palla, o sigui, quedava tocat a Casanovas un espai més gran. Però aquell espai diàfan, tan diàfan, que crida a jugar a pilota, no hi existia. Aleshores, què ha passat? Que s'ha juntat aquest problema amb que, tant al Raval com a Sant Antoni, hi ha una manca d'espais de joc per nanos. Vale? I pràcticament només hi ha els patis de les escoles. I a sobre tenim que, per exemple, el pati dels Salesians de Roquefort va ser denunciat perquè hi jugaven a unes hores i no sé què. Per tant, tenim una manca d'espais de joc i un grup de veïns que es va queixar perquè els nanos hi jugaven.
0: I perquè feien fressa els nens i jugaven a pilota.
2: Exacte. I nosaltres el que pensem és que l'única raó que tenen és que s'han de mantenir uns horaris i que si cal a nit no s'ha d'estar jugant a pilota. Però ara el dia és normal.
0: Ens cal molt per aprendre i sobretot per consensuar, Corina. Vosaltres heu comprovat, ho deies al principi, que cal confiar més en la capacitat d'expressió dels nens. En definitiva, a Utrecht ja dissenyen la renaturalització dels patis amb ells. I aquí?
1: Sí, és veritat. No és el mateix dissenyar un espai verd per nens que dissenyar-lo amb els nens. A Utrecht ja ho estan fent, a Barcelona també, des de fa temps, dins del projecte Transformem els Patis i el Pla de Joc de Barcelona. Però sí que és veritat que no és un procés fàcil. S'ha d'intentar involucrar els infants en totes les etapes del procés participatiu, no només consultar-les, no només considerar-los beneficiaris passius, però també hem d'escoltar la veu dels mestres que podrien ajudar a interpretar millor les seves necessitats i entendre el seu llenguatge, no? Sobretot si es tracta d'infants més petits. I hem de recordar sempre que els beneficiaris dels patis són els infants i no els adults.
0: Mm-hmm. I això és molt important. Montagut, vosaltres a l'esquerra de l'Eixample havíem dibuixat que ja teniu aquell nou institut, Germanetes, l'Hort de Germanetes ha quedat més reduït per encara, però ha guanyat perquè la pacificació Consell de Cent es va fer realitat. Es va fer realitat en un bon principi, tot era molt verd i molt bonic, però un bon dia us trobeu que els escocells s'assequen i comencen a degenerar. I voleu els veïns posar-hi solució. I què passa?
3: Sí, vull lligar-lo una mica al que s'ha parlat abans. Nosaltres a l'Escola Diputació tenim el partit naturalitzat, de fet a l'institut hi ha algun element, llavors això té un problema que s'ha de tenir en compte, que no és només el disseny i la posada en marxa, sinó el tema clau és el manteniment. Llavors això requereix un treball comunitari. Els nens han de ser protagonistes, però també l'escola i tots els seus elements, i també ha de ser protagonista a l'entorn dels pares, les famílies, etc. A més, si a més després està obert més estona per aprofitar un espai verd pel barri, que en més casos com a Sant Antoni. Llavors, allà hi ha un treball comunitari amb les escoles, per exemple, en l'Escola de Diputació. S'ha fet un treball comunitari perquè les plantes necessiten aigua. Hi ha un projecte que es diu Sembla Aigua, que recull l'aigua de pluja i l'aigua que sobra de les aixetes dels nens, tant a l'escola com a l'institut, com a l'Hort de Germanetes, com a l'Espai Nur, i tota aquesta aigua és la que a més utilitzem després pel carrer. Per tant, el tema del verd té un component comunitari que és molt important en una ciutat, perquè el verd no neix espontàniament en una ciutat, s'ha de cuidar, s'ha de tindre cura, s'ha de mantenir, i això requereix que no ho facin uns pressupostos retallats, sinó la participació ciutadana.
0: Sí, però aquesta aigua de la que tu fas referència i que s'aprofita dins del que és l'espai de Germanetes, no s'aprofiten els escocells perquè us veu adonar que estaven molt malmesos,
3: sí,
0: no?
3: Aquí ara anava, o sigui, quan van veure que l'Ajuntament abandonava una part dels escocells, va haver-hi un moviment de les escoles que ja havien demanat al seu moment cuidar-los i l'Ajuntament li va dir que no, ja els abandona, però no, bueno, sí sabem per què, després ho entro, i llavors sí que es va fer l'acció aquesta, perquè hi havia molts veïns que deien

0: el que serien una mica cures comunitàries, o sigui, de que la, la, els veïns es facin corresponsables. Allà el que va passar que l'activitat va ser un èxit, era un diumenge, sí, veïnat amb canalla, va plantar plantes que ells duien, i el dimarts o dimecres, no n'estic segur, Parcs i Jardins ho arrencava.
1: I va tornar els mateixos jardiners, eh?
0: Parcs i Jardins. És que, és que...
1: Com, devia fer com una mica d'angoixa, no? Perquè un jardiner... Gràcies, jardiner, sí, que cuides, però per què arrenques?
0: No, clar, i pels nanos, vull dir que havien estat un diumenge plantant i tal, veure que a mitjan setmana allò s'havia arrencat i s'hi havia tornat a posar una gespa, que al cap de 15 dies o un mes tornava a estar seca i malmesa, doncs, doncs clar, vull dir, és el missatge, diguem-ne, que rep la ciutadania i el veïnat i els nanos hi han participat és molt negatiu, vull dir, entens? Vull dir, perquè segur que hi havia gent de l'entorn disposat a cuidar aquell espai que dic, no? Però no, però ho van arrencar i ara torna a haver una gespa que si passeu per l'Avinguda Mistral, però, lògicament aquella gespa no té un sistema de rec, no sé què, per tant, a l'estiu es queda seca i es fa molt bé. Vull dir.
1: Per tant, podríem explicar si, si realment es dona la possibilitat al veïn, als veïns, al veïnat, de cuidar el verd que tenen al costat, la cosa canviaria? Tu què creus, Javier Cavaller?
0: Aviam, jo crec que sí, si se'ns donés la... Aviam, a tots els barris hi ha xarxes d'entitats que col·laboren, etc. Si això es posés en marxa, doncs m'imagino, de la taula comunitària, que l'Arbre 66, d'espais d'aquests que ens coordinem, doncs podríem trobar gent que ho cuidaria. Jo crec que sí.
1: Ara, el que està clar, segons vosaltres, Corina, heu experimentat, és que l'ajut de l'administració és molt necessari, perquè dieu que el finançament públic garanteix l'equitat. En quin sentit? Com s'ha de fer real això?
2: Sí, nosaltres hem vist i hem comprovat que el finançament públic a qualsevol escola dona aquesta oportunitat a qualsevol escola, no? A qualsevol barri que vulgui optar per naturalitzar el pati. Això permet no només aquesta distribució equitativa, però també arribar a una justícia ambiental. Però encara falta una visió que, per exemple, garanteixi recursos destinats a dibuixar espais de joc o espais verds adaptats als infants amb discapacitats. I, en canvi, hem vist que a Utrecht, on el finançament era privat, es prioritzaven només certs barris o certes escoles, però sí que en aquest cas s'integrava més la visió dels infants a l'hora de dissenyar el pati. Però, a part del finançament, trobo molt interessant que deies, Xavier, jo crec que és, a l'hora de mantenir el pati és molt important, molt més important potser que aquest finançament privat, tenir aquesta
1: participació
2: veïnal i de la comunitat del barri que s'impliqui en aquest manteniment del verd i que el faci seu. Jo crec que això és igual d'important, si no més important encara.
1: Encara que el finançament, Montagut. Vosaltres heu vist com amb aquesta decisió de l'Ajuntament de cedir-vos la gestió, perquè ha estat així, no?, de la cura dels escocells, com canviarà ara la cosa? Com ho valoreu?
3: No és exacte, eh? I jo crec que no ha canviat tant, menys un tema. Fa 3 mesos, quan se va inaugurar, nosaltres vam dir volem plantar lo de davant de l'institut, lo de davant de l'escola, lo de davant dels horts, etc. Ens van dir, no, perquè ara és una concessió i mentre sigui la concessió no pot ser. Va acabar la concessió. I un dia d'una reunió van dir, ara ja no n'hi ha concessió. I van dir, volem una reunió per discutir d'això. Van fer la reunió, van perdre el temps, perquè va ser perdre el temps, perquè quan van presentar tots els permisos de l'escola Roser, de l'escola Diputació, de l'Institut, de l'Ordre Germanetes i del Ordre Nur, no lo van negar. I això es fa 8 mesos. Llavors ens entenem en una reunió que s'abandona de més tota una sèrie de parterres, no només escocells sinó parterres, eh? Parterres que a més tenen un sistema de regadió d'aigües freàtiques, la qual és una pèrdua de diners i un malbaratament important. Llavors nosaltres ens reunim tal, i deixem, anem a fer el plantem. He de dir que és un èxit, o sigui, ara farem la segona edició, perquè queden molt més parterres i hi ha molta més gent que vol cuidar el que té davant.
1: Ara poseu tot això que acaba d'explicar el Montagut en una zona una mica més conflictiva. Jo no sé si dir conflictiva o tensionada, Javier Cavaller, com és Sant Antoni, no? Tot és molt més complicat.

0: Una tensionada per la situació de vida al Raval, la manca d'habitatge, conflictes actuals sense sostres que s'han vist, proliferació d'associacions veïnals que no se sap on van ni què és el que persegueixen. Com ho viviu?
1: Aviam, nosaltres el que pensem és que, aviam, que tot va lligat, vull dir, i que, per tant, el problema principal a Barcelona i als nostres barris, en concret ja tu has parlat del Raval i Sant Antoni, és el model de ciutat. Aquest model de ciutat que ens ve imposat, vale? I que, en primer moment, cap partit ni cap institució en vol parlar, vull dir, perquè és un tema que està en el debat entre les entitats, l'Associació de Veïns, la FAP, etc., i és un tema quasi bé tabú, no? Aquest model és gentrificador, excloent, contaminant i genera pobresa, perquè, com sabeu, no hi ha una ràtio entre preu de lloguers i sous. Mm-hmm. Vull dir, per exemple, com una dada, el lloguer mig a Sant Antoni són 1.200 euros i una habitació ja val 700. Per tant, un mileurista que es busqui la vida. ¿Vale? Llavors tenim que a barris com el Raval Sant Antoni, aquesta tensió, aquest problema es fa més evident que a d'altres. No? I per això estem recolzant un col·lectiu que ha sorgit al veïnat, i vull deixar clar que ha sorgit al veïnat, o sigui que nosaltres l'hem recolzat només, ¿vale? Que es diu Sant Antoni vol conviure, que està preocupat per l'estigmatització del sensellarisme i que proposa treballar un pla de barri amb tots els col·lectius i entitats del barri, i per això estem parlant amb districte d'Eixample, serveis socials i tal. Per tant, la nostra...
0: Gestionar-ho amb moltes bandes perquè realment
1: exactament.
0: Tot tingui.
1: O sigui, no focalitzar en el sensellarisme i tal, sinó fer un pla de barri. No un pla de xoc, que és policia, més policia, no, un pla de barri. I d'aquesta manera també una mica es trenca el discurs, moltes vegades aquest apuròfob i estigmatitzador de la pobresa, que fan segons quines entitats i segons quins partits, diguem-ne, per què no dir-ho, no? Per tant, nosaltres estem recolzant aquesta visió de consens i de xarxa, diguem-ne, perquè Sant Antoni, per sort, tenim una sí. xarxa d'entitats. No?
0: Serviria, amb Tegut, per posar solució o no? No ho sabem, el que ha passat darrerament, també al final de Consell de Cent, al Parc Joan Miró, on s'ha expulsat tota una comunitat que hi havia de persones sense sostre, perquè acaben d'arribar, són nouvingudes, no tenien habitatge.
2: Quan parlava el Xavi, estava pensant en la mateixa
0: Estaves
2: història.
0: Estaves pensant en
2: sí,
0: això, eh?
2: En això, precisament. Sí, sí. Ha hagut una reacció de veïns i veïnes, també, d'acollir aquesta gent que viu al barri, denunciar que no tenen dutxa, que no tenen una sèrie de coses, no? I ara, per desgràcia, la solució de l'Ajuntament ha estat treure's d'allà, que és cert que allà no era un lloc per viure, no tenia ni tap viure allà, però no oferint-li una alternativa. I aquí pues, hi ha un malestar molt gran, això va ser dilluns, de tota una sèrie de col·lectius que han pres la iniciativa i feia temps que estava muntant sessions de lectura, participant de la biblioteca les deixava dutxar, o sigui, hi havia tota una història superatractiva de com el veïnatge volia acollir uns veïns que estaven allà en unes condicions molt precàries. I ara pues, la solució de l'Ajuntament ha estat, per tant jo no era tan optimista per l'Ajuntament, ha estat fer-los fora. Quan ja està present la gent, diguem, però almenys plantegeu una alternativa, que és evident que aquí no és per un lloc per viure, però el que se necessiten són alternatives per a la gent sense llar. I llavors jo crec que això és una reacció que positivitza el repte, en lloc de transformar-lo en un problema que genera malos rotllos, per dir-ho així, suau.
0: Noves maneres, doncs, de veure la situació a la ciutat i de conviure i d'entendre i entomar aquests problemes que dins dels patis de les escoles també hi són transformats d'altres maneres, Corina. Perquè, per exemple, com a espai de joc, encara hi ha estigmes, també, no? Estigmatitzar, per exemple, que alguns encara percebin el joc amb fang com una cosa poc higiènica. Cuidado que el meu fill no se m'embruti amb fang, no? O pujar uns arbres que és una cosa perillosa. I potser no hauria de ser així.
3: Exacte.
0: Què et penses, tu, Corina?
3: Efectivament, aquest resultat s'enmarca dins d'un concepte més ampli anomenat la pèrdua de connexió amb la naturalesa i vam trobar que és un factor limitant important. I vam trobar que no totes les escoles ni totes les famílies consideraven una prioritat enverdir els patis o consideren que els elements naturals són bruts i no són gaire conscients dels beneficis dels espais verds. Com dissenyar un hort o un escocel sense espais no pavimentats, no? Sense sol. I les fulles, les branques, els fruits, les males herbes que no són males, aporten més vida als patis, aporten nutrients, però a més aporten elements de joc i d'aprenentatge que realment poden canviar la dinàmica d'un pati o de joc dels infants, no? I també vam trobar, per exemple, que si vivim en una ciutat on jugar pujant dels arbres es penalitza, això crea barreres potser a l'hora de dissenyar patis més verds o ciutats amb més arbres.
0: Xavier Cavaller, imagines una realitat futura de quan deies, quan parlaves de quina ciutat volem construir, què volem que passi, no? Doncs amb aquest Sant Antoni pacificat, els nens pujant als arbres controladament vigilats perquè no hi hagi cap problema, però sí, o jugant en fang amb un racó sense que el fang hi hagi més plàstic i sigui només fang.
1: Bueno, aviam, això, diguem-ne, seria quasi un somni humit de molts de nosaltres, no? Però que, dissortadament, el model de ciutat, i sempre jo soc molt passat amb això, ens sembla que ens vol portar al contrari, no? Una ciutat cada vegada més saturada, amb més turisme i amb menys habitatge, i, amb menys, i, bueno, i molt poc conscient de que la ciutat és per viure. Per viure, i nosaltres fem sedentari sempre diem les ciutats per viure i no per viure, no? És un dels nostres eslògans que penso que cal recordar a les nostres institucions, diguem-ne, també, no?
0: La proposta, doncs, vostra, concretament, per solucionar els problemes, és complicada? Complexa?
1: Requereix, com sempre, gent, requereix persones, requereix col·lectiu. Vull dir, perquè nosaltres ens vam crear per impuls, per ser nexe. Fem Sant Antoni té la voluntat de ser nexe, no? D'impulsar la participació, etc. Per tant, el que nosaltres posem molta èmfasi en la necessitat que els barris disposin d'això, d'aquesta xarxa comunitària, i a Sant Antoni tenim això, la taula comunitària, cada vegada 66, tota una sèrie d'associació de veïns, una ONG de veí a veí. Per tant, es tracta de crear xarxa amb totes aquestes entitats i convidem, com a Sant Antoni, els veïns i veïnes que ens puguin estar escoltant, que participin d'aquestes xarxes, perquè entenem que el futur una mica passa per aquí, per enfortir els barris, o sigui, anar de baix a dalt, diguem-ne, no? Si tenim uns barris forts, sòlids, amb col·laboració entre ells, amb un teixit veïnal de suport mutu, etc, etc, això es traduirà en canvis després a l'Ajuntament, etc, no? Si això se'n va a Norris, això, doncs ho tenim pelut.
0: Entenc, Montagut, que vosaltres també aneu per aquesta línia. Quin hauria de ser el consell decent i ideal que valoreu o que visualitzeu?
2: Jo seguint una mica, compartint la idea que la cosa que falta per aconseguir aquesta ciutat és el treball comunitari dels veïns. És absolutament bàsic. Llavors, lo complexa, perquè la vida ho és, com l'agafes des de la vida del barri, que té aquesta complexitat, no ho és tant, perquè la gent sap viure i sap organitzar-se per viure. I llavors hi ha solucions locals, diverses, etc., no biodiverses, socialment diverses, molt imaginatives, perquè la gent sap solucionar els problemes. Llavors, generar un treball comunitari és una cosa que sí que és la que està canviant per la feina que fa gent com fent Sant Antoni o d'altres. Llavors, això, a través dels patis també hi ha tota una experiència molt interessant. Clar, si això s'ha de cuidar, plantegem-nos com l'escola integra tot el tema de la relació amb la natura. I té un altre punt fonamental que ara no vull desenvolupar, però que nosaltres també estem treballant molt, que és l'alimentació. El tema de nosaltres, les escoles surten als horts del barri, les escoles se plantegen anar a visitar el pagès o la granja de vaques.
0: O si tornen als mercats de pagès, precisament als barris,
2: exacte,
0: no?
2: Per cert, a l'Avinguda Mistral, la setmana que ve, per fi hem guanyat un pleit a l'Ajuntament i fem un nou mercat de pagès el 4 de novembre, que és un altre punt de connexió amb la natura. Llavors, i això, tot això funciona. Funciona si lo treballes des del punt de vista micro, i la gent té moltes solucions en una dinàmica de viuda, i de viuda implica con la natura, etc. Llavors l'escola també pot fer canvis molt substancials integrant el pati com part d'un projecte de connexió amb la natura.
0: Viure implicats en la natura, també a ciutat hem volgut tornar a recuperar el tema, perquè ja veieu que els mapes ideals i les situacions van canviant a poquet, esperem que en positiu. A l'esquerra de l'Eixample, Sant Antoni, gràcies per venir, i
1: a
0: també
1: tu.
0: A la Corina pel vostre estudi dels patis verds a la ciutat de Barcelona.
3: Gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Molt bé, gràcies.

Còsmica. Aquest és el darrer treball sonor de Pastora. En realitat, Pastora el va crear fa un temps, però ara l'han recuperat, l'han posat al tema de segle XXI i el que estan proposant és també tornar com a banda. Una banda que va néixer dels germans Riba i que torna un altre cop cap endavant amb nosaltres. Per dir-vos també que dintre de molt poquet, ara que parlàvem i que escoltàveu aquestes necessitats de futur de la renaturalització de les ciutats, d'aquí a molt poquet, dins d'Argumenta, això serà a partir del 12 de novembre, comença ja tota una sèrie de xerrades per respondre una pregunta. Com serà la Barcelona del 2046? Doncs bé, a nivell precisament de com viurem en aquesta Barcelona del 2046, Carme Arcarazo, Sant Pere i David Bravo Bordes participaran en una sèrie de debats en el que explicaran per què més de la meitat de la població mundial viu ara a ciutats. Per què es preveu que el 2050 els nuclis urbans aglutinin fins al 70% d'habitants del planeta? Com evolucionarem cap a ciutats intel·ligents, verdes, inclusives? O el que farem serà continuar amb la deriva d'entorns gentrificats i marcats per la desigualtat? Aquesta anàlisi, doncs, ja sabeu que la teniu a l'Argumenta a partir del 12 de novembre.

0: I nosaltres, amb la visió de l'aigua subterrània, el que fem és fixar-nos també en com ha de ser aquesta energia i on ha d'arribar l'energia que ens ha de proporcionar continuar visquent i tenir una mica d'escalfor a l'hivern i també, malauradament, per la situació climàtica que tenim, una mica de frescor a l'estiu. Per fer-ho d'una manera sostenible, amb nosaltres sempre tenim a la Joana Mundó. Hola, Joana.
1: Hola, Pilar.
0: Benvinguda.
1: Moltes gràcies.
0: I com dèiem, hi escoltaves, no?, aquesta diferència entre ciutats. Com voldrem que sigui la ciutat el 2046? Potser algunes d'elles, o el 2050, parlaran, sí, i continuarem amb la pobresa energètica. Però s'estan posant com a mínim solucions perquè això no sigui així, no?
1: Sí, s'estan... Bueno, justament ara s'ha fet un pas en els últims mesos, que és que ha sortit en l'esborrany de la nova estratègia nacional contra la pobresa energètica a nivell espanyol, que la teníem ja caducada l'anterior, no? Era fins al 24 i portàvem 6 mesos una mica sense cap mena d'estratègia, i ara al setembre van treure l'esborrany i hi ha hagut un període d'al·legacions que es va tancar fa un parell de setmanes i doncs ara veurem com és la definitiva, però bueno, en general té coses bones i coses i té també algunes mancances importants. No?
0: Ara les analitzem, totes aquestes mancances, però també les coses bones. Tot va sortir d'un procés participatiu, Joana Mundó?
1: Sí, i és molt interessant perquè bueno, es va fer la típica consulta prèvia online, no? Després es va anar un pas més enllà i es van fer uns tallers tècnics amb experts de diferents sectors, però el que em sembla interessant d'aquest procés participatiu és que també es van fer dos tallers que en van anomenar d'escolta activa, on s'escoltava els afectats directament, a persones en situació de pobresa energètica, no? I això em sembla molt interessant, no?, que des d'un ministeri doncs, es baixi a escoltar a les persones afectades, no? I bueno, en certs aspectes es veu reflectit algunes coses, no? I també, com deia, doncs això, hi ha altres mancances importants, no?
0: El perfil de les persones afectades ja el podem imaginar, no? Si hi ha una pobresa energètica, és que... O no, perquè de vegades, traient l'estigma, no dius, bueno, si és una persona que no té manera de treballar, no té poc consum a nivell alimentari, però a vegades les tornes canvien. Un pot estar treballant, tenir una feina segura, però no poder pagar el pis ni tan sols l'energia de la casa, ara.
1: Clar, amb la precarització, no?, que ja es parla del precariat, no? Sí que ens trobem també que hi ha molts col·lectius afectats que treballen, i també amb la crisi d'habitatge que hi ha i tot el tema d'accés a habitatge i accés a subministraments, doncs es veuen afectades altres perfils, però bueno, en general sí que hi ha com uns grups que són molt evidents, no? Amb el tema de la feminització de la pobresa, doncs sí que es veuen més dones, sobretot famílies monoparentals formades per dones grans, no? Gent gran, però especialment també dones grans. Bueno, i aquests perfils doncs, de persones que tenen altres tipus de dependències o altres interseccionalitats amb altres vulnerabilitats, no?
0: Hi ha 12 mesures, en concret, per garantir aquest subministrament dins d'aquest pla sobre pobresa energètica. En una d'elles es parla de consumidors electrodependents. Què diem quan estem parlant de consumidors electrodependents, Joana?
1: Són persones que necessiten estar connectats al subministrament elèctric per sobreviure, per exemple, persones que necessiten connectar un respirador. Seria com el més evident, no? Clar, aquesta és una mesura evidentment molt, molt necessària, però la mesura de protecció de talls posa el focus en els electrodependents i, en canvi, no posa el focus en la resta de col·lectius vulnerables, que ja de per si, per sentit comú, se'ls hauria de protegir, que, a més, des de la pandèmia, el govern espanyol hi ha anat posant mesures temporals per protegir els talls de subministrament a col·lectius vulnerables, però no deixen de ser mesures temporals, que no tenen una permanència i, per tant, no, bueno, hi ha una inseguretat aquí. Però és que, a més, tenim una directiva europea, que és la directiva del mercat elèctric, que obliga els estats membres a protegir dels talls de subministrament als col·lectius vulnerables, a tots, no? No només als electrodependents. Per tant, aquí seria una mesura absolutament necessària, però insuficient, no?
0: Totalment insuficient, ja ho imagino. Dèiem que són 12 mesures, les que s'han tret en aquest esborrany del pla sobre la pobresa energètica. Quines serien potser les que tu destacaries més d'aquestes 12 mesures, a part d'aquesta destinada als consumidors electrodependents?
1: Sí. A veure, primer, abans de les mesures, em sembla que sí que hi ha hagut una evolució molt positiva a nivell conceptual dins del que és l'estratègia, val? Perquè hi ha un reconeixement explícit de l'accés a l'energia com un dret lligat a la dignitat i a la salut, que això seria la primera vegada que...
0: L'energia és un dret lligat a la dignitat i a la salut.
1: Clar, això és algo que es diu explícitament en aquesta estratègia i que és algo, doncs, innovador respecte al que teníem fins ara, no? També reconeix la seva complexitat, no? Vull dir, ja el concepte de pobresa energètica en els últims 15-20 anys ha anat evolucionant molt, no? I sempre hi ha hagut aquest debat, però hem de posar cognoms a la pobresa, és pobresa... No, aquí es reconeix la multidimensionalitat de les causes i té a veure amb la pobresa material i econòmica, evidentment, però té a veure també amb l'estat dels edificis, té a veure també amb causes més estructurals com són els preus de l'energia, no? I la definició inclosa en aquest primer esborrany inclou aquesta complexitat, el qual em sembla positiu, perquè, a més, amb el tema dels ingressos, també fa un canvi conceptual, que és que parla de renda disponible i no d'ingressos, que dona una imatge doncs, també més fidedigna de la vulnerabilitat, no? Llavors, aquesta part em sembla que és de les parts més positives de l'estratègia. Després s'inclou també tot el tema de la pobresa energètica a l'estiu, que històricament als països mediterranis hem copiat molt estratègies, narratives, polítiques i accions de països que portaven treballant la pobresa energètica des de feia molts més anys, però que són països on passen fred, bàsicament, no? Regne Unit, Irlanda... I, clar, allà el fenomen de la pobresa energètica a l'estiu no està
0: que
1: tan present.
0: Exacte, que fins no l'havíem tingut en compte, però que és molt important.
1: Bueno, i de fet, amb les projeccions de canvi climàtic que tenim a la Mediterrània, ens hauria de preocupar segurament molt més la pobresa energètica a l'estiu que a l'hivern, no? I en canvi, alhora...
0: En compte, per exemple, les illes de calor de les grans ciutats, també, que són aquest de focus concret a l'estiu, on es diu que d'aquí a uns anys ningú hi podrà viure allà si no es posen mesures d'aquestes característiques.
1: Sí, sí, exacte. Les ciutats es patirà encara molt més aquesta pobresa energètica, no?, a l'estiu. I és un enfocament que estava totalment inexistent, però és que no teníem ni indicadors per mesurar. Bueno, i de fet no els tenim, no? Vull dir, tenim un dels indicadors de la pobresa energètica és la mortalitat addicional a l'hivern, i no mirem la mortalitat addicional a l'estiu, i també hi és, no? I per tant, això em sembla un pas important, no?, en aquesta estratègia, incorporar aquest concepte de pobresa energètica a l'estiu. Després, en general, les mesures sí que crec que són poc concretes, no? Vull dir, estan totes bé, no? Vull dir, totes són necessàries, però li falta concreció per implementar-se, no? I després s'han eliminat uns objectius de reducció de la pobresa energètica que en l'anterior estratègia hi eren i ara ja no hi són, per tant no hi ha uns objectius. Enlloc tampoc es fa referència al pressupost associat i, per exemple, un grup de mesures que per mi són de les més bàsiques, no?, per abordar les causes estructurals, que és tot el tema de la rehabilitació energètica d'edificis, però no es parla d'on es traurà el pressupost per fer això, per exemple, no? Per tant, en general, la sensació és de poca concreció, no? I bones intencions, però que s'haurà de veure com s'implementa realment.
0: Ja, però hi ha la xarxa estatal pel dret a l'energia, i sobretot l'Aliança contra la Pobresa Energètica, que ja diuen que hi ha 5 mesures claus que no inclou aquest esborrany. De quines mesures claus creus que està parlant?
1: Clar, bueno, la xarxa aquesta és una xarxa que s'ha format recentment, no?, amb diverses entitats que ja porten molts anys lluitant per visibilitzar que l'energia és un dret bàsic, ha de ser un dret bàsic, no?, que és necessari per la dignitat, etc. I, clar, aquí hi ha unes mancances clares, que és, per exemple, el que et comentava dels talls de la protecció davant de talls de subministrament. Doncs d'acord, a Catalunya tenim la llei 24-2015 que protegeix, però la resta d'Espanya hi ha una mesura temporal que s'acaba a finals d'aquest any i després no sabem què passarà, no? Això és una inseguretat brutal per les famílies vulnerables. Després, una reclamació històrica també és el tema de l'automatització del bo social, no? En aquesta estratègia es parla del que en diuen el non-take-up del bo social. El bo social és una de les mesures principals de protecció, que és una tarifa especial per als col·lectius vulnerables. I què passa? Doncs que el que es veu és que gran part de les persones que s'hi podrien acollir no s'hi estan acollint, no? No estan adoptant aquesta mesura de protecció que és de les poques que tenim a l'estat espanyol. I una manera molt fàcil d'augmentar aquesta adopció d'aquesta mesura seria que a través de bases de dades que ja existeixen dins l'administració pública s'identifiqués, perquè ja que el bo social va per criteri de renda, s'identifiqués tots aquells que són elegibles i directament fos automàtic, no?, i se'ls hi apliqués el bo social. I en canvi, no, es demana aquí una proactivitat, és complex a nivell de tràmits, etc. No? I això és algo que no s'ha inclòs a l'estratègia, malgrat que en el procés participatiu va ser una de les grans demandes. No?
0: Clar, això vol dir que, tot i que existeix aquest esborrany, aquest pla sobre pobresa energètica, quan acabarà sent realitat? Tenim dates concretes per posar-ho a la pràctica, ja?
1: No conec les dades oficials, però jo m'imagino que a finals d'any ja ho haurem tenir la versió final, que tampoc crec que canviï massa, no? Vull dir que jo crec que ens podem basar que les línies generals ja seran les que estan aquí, no?
0: Seguim algun tipus de línia d'altres països europeus que ja ho tinguin aplicat i ho facin realitat, Joana?
1: La veritat és que, en aquest sentit, Espanya s'ha posat les piles bastant ràpid a l'hora de fer un pla d'acció específic de pobresa energètica i destaca, no?, en aquest sentit. Però sí que amb la implementació de mesures hi ha referents que porten molts més anys instaurant mesures de forma efectiva, no?, com Irlanda té una xarxa de, el que en diuen, one-stop shops de serveis integrals d'atenció a la ciutadania per abordar tots els temes de rehabilitació i tot això, que a Espanya n'hi ha alguns que han sorgit d'iniciativa municipal, però no d'una acció coordinada de l'Estat. I això que també hi ha una directiva europea ara que obliga els estats membres a crear aquests serveis integrals d'atenció, no? Després, tot el tema de la rehabilitació, que jo crec que aquí és on tenim el gran buit a Espanya i a Catalunya, és el tema de promoure la rehabilitació en l'àmbit...
0: Encara ara, eh?
1: I tant. Bueno, és molt complex, això. No direm que és fàcil, és hipercomplex, perquè l'àmbit residencial està molt atomitzat, hi ha tota la complexitat del règim de tinença, però això, hi ha alguns països que han trobat solucions per fomentar la rehabilitació en llars vulnerables, i que és que, en lloc de fer ajuts directament a la ciutadania i que tu proactivament hagis d'anar a demanar l'ajut, que hagis de fer la inversió inicial, que hagis de moure't per tenir el projecte, etc, etc, etc, que això ja exclou de facto els vulnerables perquè no tenen la capacitat de fer la inversió inicial i d'esperar 2 anys a que t'ho paguin, no? Doncs hi ha països, com per exemple Grècia, on directament l'administració pública contracta a constructores o empreses que ho fan, i la persona beneficiària simplement, com qui diu, ha d'obrir la porta, no? I clar, això sí que fa que puguin acollir-se a aquest tipus d'ajuts, no? Que ara aquí tenim un problema des que hi ha alguns ajuts, però és molt difícil que un vulnerable s'hi aculli.
0: És a dir, molt fomentar la rehabilitació, però poc pràctica el fer-la realitat, i aquest és un dels problemes greus dels que tu comentaves, Joana. Clar que ara ja tenim la possibilitat de saber que se'ns garanteix, que ens arriba fins a casa nostra l'energia. El que no sabem, i aquest ja no sé si és un segon pla o un segon tamís o una segona capa del tema, és quin tipus d'energia arriba a casa teva. I per aquí parlem de la transició energètica, no? Que finalment ha de venir acompanyada amb una energia que sigui renovable i que no vingui dels combustibles fòssils. Entenc, no?
1: Sí, totalment. O sigui, tot el que sigui descentralitzar i tenir l'energia i la producció energètica més a prop i amb fonts pròpies, tot això també la fa més accessible als ciutadans, no? Vull dir que això és, per mi, és una mesura clau també impulsar les renovables.
0: Clar, una mesura clau les renovables, però fixa't el que ha passat aquí. I això és quelcom que hauríem de valorar, perquè no ho entenem, no? La setmana passada, conversant amb un dels creadors de l'Atlas de combustibles fòssils no extraïbles, explicava com havien comprovat que en temps de transició energètica, ara que ja portem uns anys i els països, estats membres, es reuneixen en COPs internacionals promogudes per les Nacions Unides per demostrar com hem de fer aquesta transició, deixar els combustibles a terra i apostar per altres fórmules energètiques renovables i molt més netes, doncs precisament en aquests anys és quan més extracció s'ha fet en la història de la humanitat i quan torna un altre cop, i molt forta, l'extracció del carbó. Sí. I llavors això com ho llegim?
1: A veure, això és veritat que és una bretxa entre les declaracions d'intencions i el que està passant realment, i aquí hem de tenir en compte que, bueno, d'una banda que vivim en un món globalitzat i que un estat pot prendre la decisió individual de fer un pla de transició energètica molt potent, però les interdependències que tenim a nivell de materials, de preus de l'energia, econòmiques, etc., fan que, a lo millor, doncs, implementar-lo no és tan fàcil, no? Llavors hi ha una limitació a nivell de la sobirania mundial d'un problema que és global. No tenim cap òrgan realment global, no?, que pugui fer una estratègia que sigui efectiva, no?, per tothom. Després també tenim el tema de que els països extractors i que tenen combustibles fòssils, no?, com la Xina o Rússia, no?, que estan encara demanant moltes noves llicències per explorar noves explotacions de petroli i gas, o la Xina, que està apostant molt per les renovables, molt fort, i alhora està construint centrals de carbó i intensificant l'ús de les centrals de carbó, no? I aquí, culpar la Xina a mi sempre m'ha semblat una mica hipòcrita, no?, perquè és veritat, o sigui, la Xina és la fàbrica del món encara, no?, malgrat que ja no és el lloc més competitiu potser per produir, però moltes empreses occidentals segueixen produint allà. Vivim en un món, això, globalitzat, en creixement demogràfic, en creixement econòmic i amb una cultura profundament consumista, no? Llavors, això fa també que augmenti la demanda, no?, de producció i, per tant, d'energia. Aleshores, clar, si no canvien certes coses en aquests termes, doncs un país que té el recurs en el propi territori i que, per tant, a nivell de sobirania energètica no té la necessitat de fer la transició de manera tan ràpida, no? No és com a Europa. Per Europa, per seguretat energètica, el que ens interessa és fer la transició energètica el més ràpid possible, perquè no tenim, ho hem d'importar tot, no? En canvi, una Xina, una Rússia, ho tenen al territori, bueno, doncs no tenen tanta pressa. A més, és que tenen sectors econòmics a nivell intern dedicats a això, i que si se'ls carreguen d'un dia per l'altre, això tindrà un impacte en l'economia interna brutal i a nivell social també brutal, no? Per tant, bueno, hi ha tots aquests ritmes i totes aquestes interdependències globals que fan que, de vegades, no es pugui assolir aquesta coherència entre el que es diu políticament i el que es fa, no?
0: És curiós també pensar que potser ells no tenen ara encara, de moment, l'impacte ràpid que està provocant aquesta crisi climàtica que ells mateixos amb l'extracció i nosaltres mateixos amb el consum estem provocant, no? Quan la tinguin podrà haver-hi un canvi de mirada?
1: No, jo crec que sí que l'estan tenint. El que passa és que amb el canvi climàtic i amb aquestes coses sempre la relació causa-efecte no acostuma a ser tan evident, no? I moltes vegades els polítics s'escuden en això, no? Però jo crec que les causes les estan patint igual que en altres llocs del món, eh?
0: Aquest és el camí que estem cosint, i nosaltres hem volgut analitzar-lo aquí amb la Joana Mandó, que és la nostra experta en energies renovables. La veritat és que hi ha moltes contradiccions a tenir en compte, però pensar sempre amb esperança que intentarem ensortir-nos en aquest món i serà millor aquesta renaturalització i transició energies netes que no pas aquest altre camí que és la destrucció dels nostres hàbitats. Moltes gràcies, Joana Mundó, per explicar-nos el programa de nou. Fins la propera.
1: Fins la propera.

I el que escolteu és la col·laboració entre Àlits i Maria Arnal, Despertar. Que el despertar sigui també per nosaltres, escoltant el programa que us hem ofert, i que trobeu la sortida, les preocupacions que ens envolten. Nosaltres tornarem d'aquí molt poc per explicar-vos més històries. El Vida Verda, a Ràdio 4. Fins aleshores.

0: Ara està Teixidor, molt bon dia.
1: Bon dia i bona sort, Catalunya.
0: Montse Vidal, molt bon dia i bona sort.
2: Molt bon dia i bona sort.
0: Els agents rurals tanquen els espais naturals de la Baronia de Rialb i Mont-roig pel risc d'incendis.
2: Sí, Catalunya manté activat el pla Infocat davant la situació de risc molt elevat d'incendi forestal amb un centenar de municipis en perill extrem i gairebé 300 en risc molt alt. Els agents rurals van desplegar ahir diumenge un operatiu especial de vigilància a peu i en helicòpter a la Baronia de Rialb i la Serra de Mont-roig després de restringir-ne l'accés pel perill extrem d'incendi forestal.
0: I més d'un milió i mig d'infants i d'adolescents començaran les classes aquesta setmana.
2: Un inici de curs marcat per les mobilitzacions de la comunitat educativa demà dimarts. La plataforma Àxia, que representa les direccions escolars a Catalunya, denuncia que a les portes de l'inici de curs hi ha centres que no tenen la plantilla al complet per manca de planificació del departament.
0: I precisament l'inici del curs a Ceuta és el que preocupa els veïns que es van concentrar ahir.
2: Uns veïns que reclamen que es garanteixin els drets i la protecció dels infants, i és que malgrat l'oposició dels veïns a la creació d'un campament temporal per 700 migrants al port, ahir es va instal·lar una cinquantena de carpes. El ministre Ángel Víctor Torres, al capdavant de l'operatiu, ha recalcat que s'estan destinant tots els recursos per agilitzar les devolucions de les persones que no tinguin dret a asil.
0: I en clau internacional, el partit d'ultradreta Alternativa per Alemanya guanya les eleccions de secció anal.
2: El partit d'Ulrich Siegmund frega la majoria absoluta amb el 44% dels vots. Molt per darrere ha quedat el partit conservador del canceller Friedrich Merz, la CDU, amb un 18,5%. La tercera força, el partit d'esquerres, l'SPD, ha aconseguit prop d'un 9%. Si l'AFD no arriba a la majoria absoluta, hauria de formar un govern de coalició, però el candidat ultra ha assegurat que només governarà si ho fan solitari.
0: En clau laboral, la patronal Foment del Treball dona suport a l'automobilística SEAT.
2: Ha recordat que SEAT forma part del cor industrial català des de fa molts anys i reclama que quedi garantit el seu futur en el context de les retallades anunciades pel grup Volkswagen, que n'és el propietari. Foment defensa la continuïtat de la marca SEAT i la viabilitat de la planta de Martorell.
0: I les màximes superen 40 graus a Catalunya per tercer dia consecutiu.
2: Una calorada excepcional de setembre que no es desinfla i les màximes van tornar a superar ahir els 40 graus a Catalunya per tercer dia consecutiu amb temperatures més pròpies del mes d'agost i del mes d'agost i rècords registrats arreu del territori. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, Vinebre va registrar la temperatura màxima amb 42,5 graus, Torroja del Priorat amb 42,3 i el Pantà de Riba-Roja amb 40,8.
0: Quan són les 6 i 2 minuts del matí, anem pel temps.
2: Aquest dilluns es mantindrà una calor molt intensa a tot Catalunya, com dèiem, i tot i que les temperatures màximes poden baixar de manera gairebé imperceptible respecte al cap de setmana, dominarà el sol amb el pas d'alguns núvols alts i prims. Al Pirineu, especialment al sector oriental, creixeran núvols d'evolució durant la tarda. A la matinada es podran formar núvols baixos i alguns bancs de boira localitzada a l'extrem nord de la Costa Brava. Les temperatures mínimes es mantindran sense gaires canvis rellevants. Les màximes, però, continuaran sent extremadament altes per l'època de l'any, fregant o superant els 35-30 38 graus a punts de l'interior i també les Terres de l'Ebre.
0: Bé, i hauríem de posar el viral del dia, però a falta de... No a falta de viral del dia, perquè n'hi ha molts, és que n'hi ha un que aquest estiu ha posat el focus i totes les mirades. Aquest és un dels vídeos virals d'aquest estiu.
2: Sí, mireu, us poso en context, eh? Això va passar el dia 1 d'agost a Illinois. La cantant Martha Reeves, mítica cantant de la Motown, una veu d'aquestes respectadíssimes...
0: Va deixar de ser mítica el dia 1 d'agost.
2: O va tornar a ser mítica per altres motius, eh?
1: O va ser més, però d'altra manera.
2: Va ser escollida per entonar l'himne dels Estats Units, allò solemne, no?, la inauguració de la Lliga Femenina de Béisbol. I podem afirmar categòricament que no va tenir el seu millor dia. Oh!

0: Com sentiu, interpreta The Star Spangled Banner, la interpretació de l'himne nord-americà, va desafinar bastant, per dir-ho d'alguna manera.
1: Bastant, Montse, ja t'has quedat curta.
0: M'he quedat curta, oi? El vídeo es va escampar ràpidament per les xarxes socials, per X, per TikTok, i molts usuaris van dir que va ser la pitjor interpretació de l'himne de la història, però clar, ella, en sentir-se interpel·lada, va dir, no, però jo tinc una explicació, vull dir, hi ha uns motius. I llavors va dir que hi havia condicions meteorològiques que no l'acompanyaven, el vent, l'humitat, i també, doncs, la manca de monitors de so, de retorn, que no se sentia bé. Això passa, eh?
2: Com que això es va viralitzar, per cert, estrenes ordinador?
0: Sí.
2: I ara a casa paga finestra, eh?
0: El que faci falta.
2: Molt bé, deia que això es va viralitzar tant que van sortir, hi ha molta gent que va interpel·lar i que va dir que era un autèntic desastre, però va haver-hi gent, cantants, una cantant en concret, que a les xarxes socials aquí a l'Estat, doncs, la defensava capa i espasa dient que, no, que la interpretació estava molt bé i que eren les condicions de l'entorn que tampoc ajudaven gaire.
0: Aquesta cantant va ser Amaya Montero, de l'Oreja de Van Gogh.
1: Un respecte, la vaig veure divendres en directe a València, me'n vaig anar a València, ja us ho explicaré. I a partir de ja, des de divendres, sóc defensora ultrança de Amaya Montero.
0: Bueno, jo sóc sempre, eh? No, això era broma, eh? No sé quina cantant parlaves, però jo ho he dit com a...
2: No, perquè
0: a ella també li ha passat.
2: Jo vaig dir, escolta'm, aquí a la Xina Oriental això sonava malament. Aquesta senyora després la van convidar a un canal nord-americà, a Moonlight, i va explicar què és el que li havia passat i va tornar a cantar l'himne dels Estats Units. Sorpresa la nostra quan el va cantar igual o pitjor que el dia que va fer la interpretació a l'estadi. Per tant, vull dir, deixem-ho córrer ja.
0: És una de les grans veus de la Motown, aquesta dona.
2: Matem-ho aquí perquè prendrem mal. Les 6 i 7 minuts del matí, anem als esports. I és que el Barça intractable de Hansi Flick passa per sobre del València i signa una golejada contundent a Mestalla.
0: El Barça ha tornat a demostrar el seu gran moment de forma amb una victòria contundent per 0-5 contra el València a Mestalla. L'equip de Hansi Flick ha dominat el partit des del principi amb molta intensitat, pressió i capacitat ofensiva. Lamine Yamal ha obert el marcador al minut 6 després d'una assistència de Fermín López, que també ha anotat el segon gol. A la segona part, Rafinha ha fet el tercer i en el tram final, Pedri i Lamine Yamal han completat la golejada. Tot i el resultat, el Barça ha disposat de moltes més ocasions i podria haver aconseguit una victòria encara més àmplia. El partit també ha servit per veure Rodri com a titular per primera vegada amb la samarreta blaugrana.
2: Està bé, perquè la Montse està explicant això i es va posar les mans a la butxaca com si busqués monedes per pagar el cafè.
0: Jo tinc molts tics, ja ho sabeu.
2: Ja ho veig. Mentrestant, l'Espanyol rescata un punt contra el Sevilla en un final d'infart.
0: L'Espanyol ha aconseguit empatar contra el Sevilla 1-1 en una última jugada del partit després d'un duel molt igualat i marcat per la polèmica arbitral. Després del descans, el partit s'ha animat amb l'expulsió de Sangante, que ha deixat el Sevilla amb 10 jugadors. Poc després, l'Espanyol ha vist com li anul·laven un gol per fora de joc. Quan semblava que el Sevilla s'enduria els 3 punts, Stasin ha avançat als andalusos en els minuts finals, però l'Espanyol no s'ha rendit i Marcos Fernández ha marcat l'empat al minut 98 amb un remat de cap, salvant així un punt en un final dramàtic.
2: I, mentrestant, Mourinho estudia apartar Mbappé dels penals i aposta per Bellingham.
0: José Mourinho es planteja modificar la jerarquia dels llançadors de penals del Real Madrid. El tècnic portuguès considera que Jude Bellingham pot assumir el protagonisme des dels 11 metres i ja hauria traslladat la seva intenció a Kylian Mbappé. La mesura no hauria agradat al davanter francès, que veu com aquesta responsabilitat també té un impacte directe en els seus registres golejadors. Mourinho, però, defensa que els penals s'han de signar en funció del rendiment i la confiança, sense privilegis per a les grans estrelles.
2: I parlem de Toni Bou, que fa història amb el seu 40è títol mundial de trial.
0: Doncs sí, el pilot català Toni Bou ha tornat a fer història en proclamar-se campió del món de trial GP a Zelzem, als Països Baixos. Amb aquesta nova corona, el pilot de Piera, de 39 anys, suma ja 40 campionats del món, 20 dels quals en la modalitat a l'aire lliure. Bou, que competeix amb Repsol Honda, manté així la seva hegemonia mundial des del 2007, malgrat arrossegar una lesió a l'espatlla. Amb una nova victòria, ha ampliat encara més un pal palmarès excepcional que el consolida com a una de les grans llegendes del trial.
2: I no deixem el món del motor perquè Fernando Alonso abandona el Gran Premi d'Itàlia després d'un problema amb el seu Aston Martin.
0: Fernando Alonso ha hagut d'abandonar el Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1 a la volta 24 després de detectar vibracions durant la frenada del seu Aston Martin. El pilot asturià ja afrontava la cursa amb poques opcions de lluitar per un bon resultat a causa de les dificultats del monoplaça a les llargues rectes de Monza. Alonso, que havia sortit des del pit lane, rodava en la 19a posició quan va posar punt final a la seva participació. Ara ja mira cap al Giber Espanya, a Madrid, on espera trobar unes condicions més favorables.
2: I Alcaraz avança en pas ferm i ja és als quarts del final de la nova competició en la qual ell ostenta actualment el campionat. Estem parlant de l'US Open.
0: Sí, Carlos Alcaraz ha superat el nord-americà Tommy Paul per 6-4, 6-3, 6-4 i s'ha classificat per als quarts de final de l'US Open. El tenista espanyol, vigent campió del torneig, acumula ja 18 victòries consecutives en Grand Slam. Alcaraz ha dominat el partit gràcies a un joc agressiu, molt sòlid al servei i al retorn, sense donar gaires opcions al seu rival. Amb aquest triomf ja arriba per 15a vegada als quarts de final d'un Grand Slam i continua demostrant un gran nivell en el seu intent de revalidar el títol. A Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Batollador.
2: Amb 4 minuts arribarem a un quart de 7 del matí. Porto tot el cap de setmana pensant, avui estaré fònic el dilluns. El dissabte ja ho estava dient, eh? Dic, a veure, em comença a gripar, eh?
0: Ai, que patim.
2: Porto avui aquí tot el desplegament per si...
1: Ai, Déu meu.
2: Però mira, fins ara...
1: Jo no t'ho noto. No
2: ho estem salvant, eh? A veure, diverses coses. Primer, bon dia, bona sort. Benvinguts en aquesta estrena del despertador de Ràdio 4. 7 de setembre, el dia que vam dir que tornaríem, i hem tornat. Som gent de paraula. El dia en què el sol sortirà a les 7:23... com són les coses, eh? Quan vam marxar, començàvem el programa que ja feia sol, perquè estàvem fent unes edicions especials que eren de 7 a 9. Ja feia sol. Ara no, haurem d'esperar encara una bona estona, eh? Fins a 6:45 de 8 del matí no sortirà el sol. El dia en què el sol es pondrà aquí...
1: Jo t'ho juro...
2: Anem molt bé, eh? Sí, sí. El sol posa que es pondrà a les 2, a 2:45 de la matinada. Molt bé, Badó. No, el sol es pondrà a un quart menys un minut de 9 del vespre.
1: Això, és que no, havia vist lo de 2:14, dic, ostres, t'imagines? I de sobte m'ho he imaginat, que dius, m'ho he imaginat, allò de... El sol de les 2 de la matinada,
0: el sol de mitjanit.
2: Bé, ara una d'aquelles dades que us pot rebentar el cap, eh? Avui falten exactament 312 dies per les vacances d'estiu.
0: Va, home. Així, aquesta dada no la necessitem, i menys avui, eh, Badó, ja t'ho dic ara.
2: Estàvem discutint a la redacció si el que hem de fer és posar els dies que falten per les vacances de Nadal.
1: Jo t'ho agrairia, no ho sé.
2: Saps què passa? Que
1: ho rebríem d'una altra manera.
2: Sí, però també et dic una cosa, eh? O sigui, estem a un moment que, si ara parlem del Nadal, a mi em fa com una mica de mandra.
1: És broma.
2: No és broma. Sí? Prefereixo parlar dels dies que falten arribar a l'estiu que el dia del Nadal. És que el Nadal... Ara el Nadal... A mi m'agrada molt el Nadal, però ara jo em poso en un Nadal i penso... El fred... Està a casa...
0: L'estrès. A mi m'encanta el Nadal, però quan toca. Quan no toca, no toca.
2: A 40 graus, pensant en la llar de foc, és que m'he entès tots els mals.
1: Jo només me fa mandra del Nadal la Mariah Carey i la seva cançoneta. Doncs... Per la resta, jo tinc unes ganes de que arribi...
2: Doncs que...
0: Calienta que sale.
2: Montse, què tal l'estiu?
0: Ah, perfecte, l'estiu sempre bé. Escolta, és que ahir era una cosa... Ja no pot ser que hagi passat tan ràpid, tantes setmanes tan ràpid.
2: Entrem al nucli.
0: Entrem al nucli. Mira, jo us parlo avui d'un problema que hi ha hagut.
2: No, el nucli del teu estiu.
0: Què vols, detalls?
2: Clar, què has fet aquest estiu?
0: Què he fet? Ah, doncs mira, jo vaig fer una mica de ruta per les Espanyes, que em va agradar molt. La veritat és que es menja molt bé tot arreu. I jo vaig als jocs a menjar, això us ho he dit mai, que jo faig turisme gastronòmic directament, de dolç i de salat, eh? No, i després, bé, amb família, amics, una mica de tot, platja, muntanya, molt bé.
2: Has corregut aquest estiu?
0: Sí, a veure, alguna cosa he fet per no perdre del tot la forma, però vaja, no t'enganyaré.
2: Es feia complicat, sortir corres.
0: Molt complicat, i més amb aquestes temperatures. I vosaltres, què tal?
2: Bé, molt bé. Tu per Santorini, no?
1: Jo he estat, sí, quedé molt lluny, Santorini, si vaig anar a mitjans de juliol, a final. Ja no me'n recordo, però jo he tornat descansada. Allò, descansada, desconnectada. He intentat interioritzar allò de la tornada al setembre com una persona nova, ordenada, esportista, descansada, emocionalment estable, i són les 6 i 14 del dilluns 7 de setembre i ja he cancel·lat aquest projecte, eh? No ho soc.
2: Deies que avui portem...
0: Mira, avui parlem d'un problema que hi ha hagut aquest estiu, bé, problema que passa cada estiu però que s'està enfatitzant en els últims anys perquè hi ha moltes embarcacions al mar. Jo no sé si us ha passat, a mi m'ha passat, eh? He vist que aquest any hi ha molts barcos al mar, sobretot a la part de la Costa Brava, cada vegada més i cada vegada més, perquè hi ha alguns que no necessiten titulació. I aleshores els nedadors que neden a mar obert s'estan trobant amb que hi ha molts problemes perquè se senten insegurs al mar, perquè manca una legislació que els protegeixi com a altres col·lectius. I en parlarem una mica d'això.
1: Avui jo us porto, us descobriré el perquè tornar a la rutina ens deixa molt cansats. A més, també us porto un rànquing dels típics i tòpics propòsits del setembre, que després al mes

0: 4 si portes tot l'estiu llevant-te a les 11. Doncs aquest és un fenomen que la ciència encara no ha aconseguit explicar. El primer efecte és evident. Obres els ulls, mires el rellotge i penses... Què ha passat? Perquè el teu cervell encara està en el mode tranquil, campió, falten 7 hores per començar el dia. Res, no en falten 7. Et poses dret i descobreixes que el teu cos té un únic objectiu, tornar al llit. I quan arriba el segon efecte, és la coordinació motora. Compte amb això, eh? A les 4 del matí anar fins al lavabo es converteix en una expedició de supervivència. Tu vas caminant pel passadís amb els braços estirats, tocant les parets, no perquè estiguis borratxo, perquè encara no has carregat el sistema operatiu. I després hi ha la cuina. Obres la nevera i et quedes mirant l'interior durant 30 segons. No busques menjar. Estàs esperant que la nevera et doni instruccions. Que digui alguna cosa, que participi, eh? Bon dia, nevera, què fem? No ho sé, tu m'has obert. També passa una cosa curiosa. El temps deixa d'existir. A les 4 i 7 penses, uf, quina hora més estranya. A les 4 i 12 han passat 5 minuts. A les 4 i 13 no pot ser. I el més perillós és el cafè, perquè normalment prens cafè per despertar-te, però si sempre dorms fins a les 11, avui t'has llevat a les 4, el cafè no et desperta. El cafè entra al cos i també pregunta, perdona, nosaltres què hi fem aquí? I arriba el moment d'anar a treballar. La resta de la humanitat encara està dormint i tu ja portes hores despert. Veus algú pel carrer i penses, aquest que fa despert, quin desgraciat. I llavors recorda, ah, si sóc jo mateix, eh? Però el pitjor arriba a mig matí, perquè a les 10, que normalment encara estaries dormint plàcidament, ja portes 6 hores de vida treballant. Has esmorzat, has treballat, has contestat missatges, has tingut una crisi existencial i encara no són ni les 11 del matí.
1: Aquí ve la baixona, eh?
0: Aquesta és la gran trampa de llevar-se a les 4. A les 11 del matí ja estàs pensant, jo avui he viscut molt. I no, encara no ha arribat ni migdia. Així que si avui us heu llevat a les 4 del matí, després de tot l'estiu dormint fins a les 11, tranquil·les i tranquils, no esteu malament, simplement el vostre cos ha decidit provar una nova configuració.

0: Avui som 7 de setembre i, a banda de ser el dia que nosaltres tornem a la feina, el calendari diu que avui passen unes quantes coses més. Avui és el Dia Internacional de l'Aire Net per un cel blau. Saps que t'esperaries uns dies encara?
1: No, he pensat, escolta, anem amb tot. L'aire net per un cel blau, explica'm més.
0: És la jornada de les Nacions Unides per recordar-nos una cosa bastant bàsica. Respirar aire net no hauria de ser un luxe. I no anem especialment sobrats. Pràcticament tota la població mundial respira aire que no compleix les recomanacions de qualitat de l'OMS. Avui també és el Dia Internacional de la Cooperació Policial. D'aquí la música de Polis, eh?
2: Epa.
3: No ho pillava jo.
0: Home!
3: Què està passant? Sí, no? Molt bé.
0: Sí, el passa que sí, hi ha algunes cançons que s'haurien d'explicar per què estan aquí posades. I aquí la cançó pràcticament es triava sola. El dia reivindica la col·laboració entre policies de diferents països per perseguir delictes que travessen fronteres. Narcotràfic, ciberdelinqüència, tràfic de persones, delinqüents globalitzats, policies globalitzats... Vaja, una mica de tot. Aquí la cooperació entre els cossos policials, que és a vegades bàsica per resoldre alguns successos. I també és el Dia Mundial del Bussejador.
4: Que tengo aquí, qué lindo es...
0: D'aquí la banda sonora de La Sirenita. Un reconeixement tant als que fan submarinisme, immersió, que per l'afició, com als que s'hi guanyen la vida. Rescats, investigació, manteniment submarí, feines que definitivament no pot fer tothom, no pot fer...
1: Per videotrucada, per exemple, aquesta feina no es pot fer.
0: I no poden fer teletreball, tampoc, aquests. Avui tenim un dels dies més específics del calendari. Avui és el Dia Mundial... del... Avui és el Dia Mundial del Pèl Roig. Quants pèls rojos coneixeu vosaltres?
1: La meva neboda, Lucía, és pèl roja.
0: Sí?
1: Sí.
0: Tu coneixes algun pèl roig?
3: Sí, algun en conec. Sí, no molt propers, però sí, sí. Clar, I d'artistes n'hi ha un munt.
1: Sí.
0: No, Frank Parchís, no?
1: Ah, ostres, mira,
3: clar. Ah, clar, és veritat.

0: I jo és l'únic pèl roig que conec.
1: Sí, cert.
0: El cantant de Simple Red també era pèl roig.
2: També, sí senyor, Mick Hucknall. I Ed Sheeran també és pèl roig.
0: Ed Sheeran, sí senyora.
2: I com es diu l'actriu aquesta de La La Land? La Emma... Emma...
1: Watson?
2: No. Emma... Ah, no em sé.
0: La Emma, que també és pèl
2: roig.
0: Stone,
2: no? Es diu Emma Stone, em sembla.
0: Exacte. Els pèls rojos naturals són només el 1 i el 2% de la població mundial. Així que, si en teniu una prova, feliciteu-lo. Té més mèrit estadístic a ser pèl roig que haver nascut a Catalunya. Per tant, si veieu un pèl roig pel carrer, avui l'abraceu i el feliciteu per ser el seu dia. Mira, durant aquesta nova temporada ens volíem petar algunes coses i incorporar-ne noves. Ho hem fet, i tant que ho hem fet. Anireu al llarg del programa, però n'hi ha algunes que, escolta'm, que jo crec que formen part ja de l'organigrama del programa.
2: Ah,
0: vull dir, formen part de l'ADN del Bon Dia, Bona Sort. Arriben els moments clàssics d'aquest programa, però aquesta temporada l'Àries ha decidit ampliar la consulta. Cada dia repassarem qui fa anys, qui se'n toca, i atenció, perquè també obrirem una petita finestra als astres. Aniversari, santoral i horòscop. Tot seguit, i sense perdre més temps, comencem amb...
1: Sí, ja us aviso que avui hi ha un sant que te toque de prop. Saps quin sant és?
0: No.
1: Pues estigues atent, que en un rato t'ho explico. Això dels sants ho faig perquè demà, 8 de setembre, ja us avanço, Santa Ares. He dit,
2: ah,
1: tu
2: sí?
1: Cola, lo dels sants.
0: Ja estem.
1: Que arribi... Sí.
0: El segon dia.
1: Demà és Santa Ares, vale? Jo ja us ho aniré recordant durant el programa. El cas, avui som...
0: Perdona. Temps enrere, abans, i sobretot a Catalunya, es celebrava més el sant que l'aniversari.
1: Sí, de fet, les molt àvies ho segueixen fent molt.
0: Exacte.
1: Jo conec gent que la seva àvia li dona més importància a celebrar el sant que inclús l'aniversari.
0: I el dia del sant es portava a esmorzar, unes pastetes...
1: Això ho fan les àvies. Jo no et portaré esmorzar demà, si m'ho dius per això. Ah, no m'ho deies per això. Ai, ara m'has fet pena.
0: No.
1: Clarament,
0: ho deies
1: per això. Ja ho negociaré.
0: Puc fer la pena que vulgui, ho deia per això.
1: Però si estàs a dieta, tu, què vols que et porti?
0: Bueno, per pomes.
1: Sí. Ja, deixa'm-ho que m'ho pensi.
0: Cargols.
1: Anem per començar els aniversaris del dia. Avui, a 7 de setembre, fa 63 anys, Àngels Barceló. Periodista barcelonina i una de les veus més reconeixibles de la ràdio d'aquest país. Durant dècades l'hem escoltat i vist al capdavant de grans espais informatius, tant a la ràdio com a la tele. Avui fa 63 anys, però no és l'única. També fa anys una dona que no necessita gaire presentació. Estem parlant dels 83 anys de Gloria Gaynor.
0: Per cert, aquesta és la cançó que posarem avui,
2: oh,
0: no?
2: Oh, i tant, amb homenatge.
0: Ahir ho estava repassant, clar, però jo no sabia que era pel seu aniversari.
2: Ah, mira, veus?
0: Clar, jo pensava que era per, precisament, I Will Survive.
2: Sí, sí, bueno, sí. També. També va per aquí.
0: Em pensava que anava per aquí, eh?
1: Sens dubte, la reina absoluta de la música disco i responsable d'un dels himnes més universals de la història per tot. Per superar ruptures, desgràcies, per un dilluns al matí, cosetes. Continuem, també...
0: Per cert, un moment, abans que has dit, deixa'm fer un incís, això que has dit abans de la dieta. No estic fent dieta. Bé, sí, estic fent la dieta de les 3 A's i les 3 P's. Que...
1: A veure si te'n recordes, Badó.
0: A veure què durarà.
2: Sí, a vegades si ho diu diferent, eh?
1: No se'n recorda ni ell.
0: Us explico, no, que la feina del meu germà li ha anat molt bé. La dieta de les 3 A's i les... Tu saps què és, Gorka, o no? Ara t'ho explico.
2: Sí.
0: Dieta de les 3 A's i les 3 P's. Et treus l'alcohol, l'arròs... Em falta una...
1: Veus?
2: Però jo el tema de l'arròs no em quadra.
0: Alcohol,
2: pobre arròs.
0: Arròs, els hidrats de carbó... Adrot, arròs, alcohol...
1: És que cada
0: falta
1: cop,
0: una...
1: És que cada cop ho expliques et passa el mateix, Baró.
0: Els tres P's. Patata, azúcar, clar, perquè ho penso en català. Arròs, alcohol i azúcar, i les P's és patata, la pasta i el pa.
1: Correcte.
0: Ja està.
1: I dit això...
0: Vas tot el dia fet pols perquè no t'hagin de sacar i et caus per les cantonades.
1: Continuem perquè també bufe espelmes el cantant, la cantant, compositora i líder de The Pretenders, Chrissie Hynde, que fa 75 anys.

0: Sabeu quan ets més... no sé si vosaltres us va passar, però quan ets més jove, hi han cançons que marquen les teves relacions.
1: Clar.
0: Les teves. Però jo crec que de quan ets més jove és més com més intens. Aquesta era la cançó de la meva primera parella.
2: Sí, de la teva primera xicota.
0: Sí, sí. Oh. La meva primera...
2: Don Gemmi Grong.
0: Per què ho dius, això? La primera de xicota.
3: Mira, m'ha sortit així, no?
0: No, i vaig anar a comprar, encara me'n recordo, el disc amb una tenda de discos que ja no existeix, evidentment, perquè la tenda de discos de vinils...
1: Totes, ja.
0: Que es deia Discos Track, que era a Mataró, que la gent de Mataró i del Maresme ho coneix molt, era com un meeting point de la gent que ens encantava la música. I anar, merdejàvem, tocava, no sé què, i vaig a buscar aquesta cançó precisament perquè... I tinc el vinil, encara.
1: Quina època, eh? Aquestes botigues de discos allà, la gent comprant també entrades per concerts.
0: L'olor a vinil.
1: L'olor a vinil, quan remenar...
0: Quan traies el vinil nou, que era una passada, que... Uf, jo també, ja acabo. Una vegada també treballava en una discoteca i em van enviar a buscar la música, anàvem a Discos Track i escoltàvem, i després escollies quins vinils t'emportaves per la discoteca. I va ser la compra més bèstia que es va fer en tota la història d'aquella discoteca. I m'ha dit, ja pots tornar.
1: Vas a resar, no?
0: Ja pots tornar, sí, home, que havien de fer una ampliació de hipoteca de la discoteca. Ja pots tornar i deixar la meitat de vinils. Era una meravella, això d'anar a comprar vinils.
1: I tant,
0: eh? Era una meravella.
1: Tant.
0: Qui més fa anys?
4: Va, no, ja acabem amb els aniversaris. De les aniversaris passem al santoral. Saps quin sant és avui?
0: No.
4: El de ta germana, Santa Regina. Avui, 7 de setembre, Santa Regina, verge i màrtir, eh? El nom ja ve amb categoria incorporada, perquè Regina significa literalment reina. Per tant, si coneixeu alguna Regina, la feliciteu, i si no en coneixeu cap, escolta, sempre podeu aprofitar l'excusa i tractar-vos vosaltres mateixes com a reines, que també està bé.
0: Aprofito la benentesa, a veure, missatge de veu.
4: Clar.
0: Regina, carinyo, felicitats, que m'acabo de recordar que avui és el teu sant, eh? Vinga, adéu, de passar-ho bé, petonets, bon dia, bona sort.
4: Doncs sí, Santa Regina, i ara sí, obrim la consulta amb els altres, amb els astres, eh? Tranquils, que no us llegiré els 12 signes cada matí, eh? Només en repassarem 3, i els he organitzat amb el signe beneït del dia, el signe que avui ha d'anar amb compte, i el signe sorpresa.
1: Ah.
4: I ràpidament repassem aquests 3 signes del dia. El signe beneït d'avui és Libra. Algun Libra a la sala? No,
0: jo,
4: Libra jo. És balança, no?
0: Sí,
4: perdoneu.
0: Sí.
4: Balança. Tu ets balança?
0: Sí.
4: Ah, sí? Doncs vale. Pues,
0: del 22 d'octubre.
4: Avui, és veritat, clar. Doncs
1: per
4: mira,
1: poc,
4: jo pensava
1: no?
4: Que no. Clar, per poquet. El cas és que avui aquests signes d'aire han de tenir un bon moment per formalitzar compromisos, Badó. Compromisos, posar ordre a les finances i cuidar especialment la comunicació amb la gent que estimeu. Dit això, avui tens permís astral per decidir, en general. Avui és el teu dia per decidir. Sobretot intenta no fer allò de necessitar 3 opinions, 2 nits, per pensar una enquesta abans de triar. No, tu ves... ha decidit. I aquí estaria el signe beneït del dia, ets tu, Badó. El signe que avui ha d'anar amb compte és Escorpió. Ojo.
0: Escorpió.
4: Els escorpins. Ojo, perquè aquests signes tenen especialment una sensibilitat potenciada en el dia d'avui. Llavors, és un bon moment per escoltar la seva intuïció i tancar cicles emocionals. I, per últim, el signe sorpresa del dia d'avui és Capricorn, servidora. Ens toca connectar amb l'empatia, cuidar les nostres relacions i, atenció, hem de fer petites neteges energètiques als nostres espais. És a dir, avui no ens demanem que treballem més, els astres, sinó que ordenem una mica la casa i, bueno, i gaudim del miracle, perquè això no passa cada dia. Dit això, aquests són els 3 signes del dia d'avui.
0: I la resta és buscar la vida.
4: I la resta, ja anireu sortint durant els
1: ja ens tocarà un altre dia.
0: Sí.
1: Clar.
0: La Montse...
1: M'he quedat amb ganes de saber coses meves, però és igual, ja. Si
4: no, Montse, avui
1: ja...
4: no te toca.
1: Igual,
4: no te toca,
1: ja m'espero, ja m'espero.
0: Home, clar, has fet el teu, has fet el meu, hagués estat bé el primer.
4: Però és que no sabia que tu estàs. Jo pensava, jo ja saps, l'egoisme forma part,
0: Montse,
4: de...
0: és Virgo, no?
4: Forma part de la meva vida.
1: Per poc, també. Sí.
0: Ets Virgo.
1: Sí.
0: Molt bé. Estàs bé, Montse, o no?
1: Jo perfectament, per què?
0: Sí.
1: Què passa?
0: No sé. Ja,
1: mira, m'estàs mirant raro, i abans també ho has fet, m'has dit, fas una cara molt rara, però escolta, sí. Jo em veig fantàstica.
0: Sí, sí, estàs bé.
1: Com sempre.
0: Bé. No.
1: Com
0: no,
1: sempre.
0: És aquell primer dia que comences el programa i que mires la fasonomia dels companys...
1: I no te'n recordaves ni de la seva cara, és el que et passa, Badó.
0: No, me'n recordava...
1: T'ha oblidat la meva cara a l'estiu.
0: Montse, me'n recordava que teníem una altra cara.
1: Doncs no me l'he canviat pas, ja t'ho dic.
0: El divendres teníem una altra cara. Vinga, va, 2:15 de 7 del matí. Hi ha invents, gadgets, aplicacions que semblen un fake, però en realitat no ho són. Articles que semblen mentida que existeixen, Montse.
1: Ja, sí, Badó, això passa. Hi ha persones que han inventat coses totalment estrafolàries, que dius, però en quin moment aquesta persona se li ha acudit, vaig a fer això i vaig a fer-ho realitat.
4: Per aquestes persones, perquè no deixi de sorprendre.
1: Tenim un gadget que us encantarà. Doncs mireu, és un invent que ja fa un temps que es va inventar. Possiblement l'heu vist a internet o no, però us explico perquè us munteu la imatge mental. Val? Es tracta del pijama mopa. És un producte que es diu Baby Mop. És una peça de roba infantil que porta, diguem-ne, a l'abdomen i als braços i a les cames unes velletes de microfibra, una mopa. Val? Llavors, clar, el nadó, quan va aprenent a gatejar i a desplaçar-se pel terra, va rentant la casa.
4: És boníssim.
1: Una rumba humana. Val?
0: Però si ja es podia fer amb la bata banda, no?
1: Sí, però t'hauries d'anar tirant pel terra. Llavors el nadó ja ho fa de manera natural, no? Llavors és un invent real japonès, com no podia ser d'una altra manera, perquè els japonesos amb això són els cracs. El va crear als anys 90 un tal Kenji Kawakami i és un artista famós per crear doncs, objectes enginyosos, però intencionadament absurds, val? La idea original era fer conya sobre el repartiment de les tasques de la llar i, clar, la idea era que tothom, fins i tot els nadons, col·laboressin. Però què va passar? Doncs que a principis de la dècada del 2010, botigues de regals de broma dels Estats Units i d'Europa la van comercialitzar, va triomfar, la gent la comprava com a bojos i es va convertir en un fenomen viral a internet i un dels regals còmics més sol·licitats per aquestes festes de naixement, els coneguts com baby showers, no? Que són aquestes festes que amb l'excusa de celebrar el futur naixement d'un nadó, els pares i les mares es posen tips de menjar i beure, d'acord? Però el Baby Mop, si voleu fer un regal original, encara el podeu trobar. Us he posat la foto al guió?
0: Perfecte. Però no, hi ha una foto que il·lustra bastant bé això.
4: Ara també depèn de quin terra estiguin aquests nadons, que jo he vist cases que pobre nadó, o sigui, t'imagines
1: de passar primer
4: l'aspiradora. Jo no ho veig clar, això
0: funciona. Si tens una casa a la muntanya i el dia que neva, poses el nen a fora per treure allò de neu de...
1: Home, pobre nen, per favor. Això només renta.
0: Gràcies, Montse.
1: A tu.
0: 6:45 del matí. Vinga, va, quedem a la contra de la canya al penalti. Aquest estiu s'ha begut molta cervesa per refrescar la calor infernal que hem hagut de patir. Però no a tot arreu es demana igual una cervesa.
1: Doncs exactament, demanar una cervesa pot convertir-se en un exercici de dialectologia, eh? Tot i que la canya és una de les expressions més esteses, tu vas i demanes una canya i tothom a tot arreu saben el que és, el nom, la mida i fins i tot el got poden canviar segons la comunitat, eh? Per exemple, al País Basc trobem el zurito i el canyón també, eh? A Aragó trobem el penalti, a Madrid trobem el doble. En altres zones també apareixen temes com el corto, el botijo, la gorda, la ceporra, el catxi o el mini. Jo no sabia que hi havia tanta manera de dir cervesa, eh? Una guia de cervesers, que és cervesers, vaja, que és una guia del sector, repassa aquest particular vocabulari de barra i recorda que la manera de demanar-se una cervesa també forma part de la cultura gastronòmica
4: veritat,
1: i local. No ho
4: veritat,
1: perdem, això,
4: veritat,
1: sisplau.
4: Això.
1: De tota manera, si no saps com dir-li, doncs demanes una birra, una canya i ja estaria.
0: Com ho demaneu vos, una birra, no?
1: Una cervesa, una canya.
4: Una canya.
0: Som més de canya o de copa?
1: Canya.
0: Molt bé, i atenció perquè el laberint de palla més gran d'Espanya, aquesta l'he guardat per tu, eh?
4: M'encanta.
0: És a un poble de només 30 habitants de Lleida. Per cert, coneixes aquest poble?
4: Sí, a més he vist el vídeo i, ostres, m'ha fet gràcia perquè dic, ostres, conec Pàvia, perquè és un poble superpetitet del nucli de Lleida. Han convertit aquesta gent 1.300 bales de palla de 500 quilos cadascuna en un enorme laberint de 2.000 metres quadrats.
0: Mig poble és laberint,
4: ja. Mig poble, literal. La iniciativa, creada per una família dedicada a l'agricultura i l'apicultura, va néixer per donar una segona vida a la palla i alhora donar a conèixer la seva marca de mel. L'atracció s'ha convertit en tot un reclam turístic. En aquest cas, el poble, que habitualment té només 30 habitants, pot arribar a rebre 400 visitants en un sol dia. A més del recorregut diurn, enguany triomfa especialment un escape room nocturn que fan amb llanternes, que convida els participants, doncs, a resoldre 7 proves per descobrir qui ha robat la recepta de la misteriosa mel màgica.
1: Que xulo, no? M'agrada.
0: Però coneixes, has estat al poble?
4: Sí, no he estat a la palla, que diguéssim. Però al poble, sí.
0: Poble.
4: Sí.
0: És maco, el poble?
4: Sí. A Lleida tot és maco, Badó. Ojo. Et veig la cara, eh?
0: No, a veure.
4: A veure què has de dir.
0: A veure
4: què has de dir.
0: A tot arreu hi ha coses maques, no? Deixeu-ho dir.
4: Gorka, de què rius?
0: No, perquè també està, perquè també he estat a Lleida.
4: Claro.
0: A
4: veure, qui no ha estat a Lleida? Lleida és preciós.
0: Perdona, Lleida
4: té...
0: A veure, Lleida, com a tot arreu, té coses maques.
4: Sí, clar.
0: Ja està. No?
1: Sí, sí. I tant. I coses maques, i coses lletges,
4: no,
1: i de tot. Com a tot arreu, com a tot arreu.
4: Ironia.
0: Hi ha coses normals, hi ha maques, molt maques, i després trobem coses que són diferents. Atenció, perquè Ginny Lu, la gossa més lletja del món, va estar rescatada a Corea del Sud i ara és tota una estrella a Califòrnia. Espera, que primeres llàgrimes de l'Ares d'aquesta temporada.
1: Toca ara parlar d'una campiona una mica diferent, eh? Es diu Ginny Lu. Té 6 anys, és de raça Pug i acaba de convertir-se en la gossa més lletja del món. Pobreta, ha guanyat el primer premi del famós World's Ugliest Dog Contest, que aquest any ha celebrat la seva 50a edició a Califòrnia. No em puc creure que fa 50 anys estigui fent un concurs dels gossos més lletjos. Ja, de veritat, el món aquest no deixa de sorprendre.
0: Aquest any, creu-me que és lletja, però lletja de veritat, eh?
1: El concurs no busca ridiculitzar els animals, sinó posar el focus en gossos que sovint ho tenen més difícil per ser adoptats, perquè sovint també, doncs, la gent es deixa emportar només per l'aparença, i també per donar-los una segona oportunitat. La Ginny Lu va ser rescatada a les muntanyes de Corea del Sud i després de ser adoptada va acabar vivint a Califòrnia. Ara, en lloc de passar desapercebuda, s'ha convertit en tota una celebritat, perquè el concurs, que admet gossos de totes les races, premia aquells animals amb aspectes més peculiars i diferents, i precisament la gràcia és aquesta, demostrar que no cal ser el gos més guapo de la urbanització per trobar una família que t'estimi.
0: I acabem, atenció, va, aquests dos pescadors que van estar 5 dies a la deriva al Pacífic navegant sobre una nevera. Us heu assabentat aquesta notícia?
4: Doncs no, però te l'explico. Dos pescadors mexicans han protagonitzat una autèntica història de supervivència després de passar 5 dies a la deriva al Pacífic, a més de 240 quilòmetres de la costa de Chiapas. La seva embarcació no va aguantar el fort tonatge i els dos homes, de 53 i 32 anys, van acabar refugiant-se en una nevera, l'únic element que van trobar per mantenir-se a flotació. Després que una cooperativa pesquera alertés de la seva desaparició, l'Armada de Mèxic va posar en marxa un dispositiu amb un vaixell, una embarcació interceptora i una aeronau. 5 dies després, els equips de rescat els van localitzar mar endins i van aconseguir posar-los fora de perill. Els pescadors, en aquest cas, van rebre una primera revisió mèdica i, posteriorment, van ser traslladats en helicòpter fins al port, on es van retrobar amb les seves famílies.
0: Bèstia, eh?
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: 5 dies, ara podria... Com que la cosa... No és per frivolitzar, però com que la cosa acaba bé, vull dir que es pot fer...
1: Clar.
0: Que la nevera estava buida, m'entens o no?
1: Però que déu-n'hi-do. Bueno, clar. Sí, clar. I vam poder... Sí. No, aquest estiu, és que m'ha recordat una història d'aquest estiu que m'he llegit un llibre que parla d'una història real d'un matrimoni britànic de que als anys 70 van estar 100... No recordo els dies exactes, crec que 120 i al llargs, 130 dies, a la deriva, al Pacífic, amb una bassa inflable, salvavides, perquè el seu vaixell es va enfonsar al Pacífic i no els van rescatar, i passaven vaixells i no els veien. I clar, estaven ja a punt de morir directament quan un vaixell de Corea els va rescatar i van poder... No, la seva història es va fer molt famosa i es va fer aquesta novel·la que ho explica.
0: I com s'alimentaven aquesta gent?
1: Bueno, primer de tot que van poder rescatar algunes provisions abans que el vaixell s'enfonsés, però poca cosa, unes llaunes, i llavors doncs tortugues marines que veien, petits taurons que caçaven, i el cas és que fins i tot la bassa inflable en la que anaven al final estava tan degradada que havien d'inflar-la cada 30 minuts de dia i de nit perquè no s'enfonsessin. És a dir, una història d'aquestes que et posa els pèls de punta, però que és real.
0: Jo ja em veig els tres a la deriva No, no, torns per inflar.
4: Ja m'imagina la imatge i em fa riure.
0: Una escena a l'Ares, torns per inflar, a l'hora que li toqués a l'Ares, els tres a l'aigua.
4: No compteu amb mi, si sabeu comptar.
0: Els tres a l'aigua. 4 minuts i en punt, 3 quarts de 7 del matí. Clar que sí, home, I Will Survive, Montse.
1: Un símbol de resiliència, de supervivència i també de força i d'energia. Gloria Gaynor, aquesta dona que avui fa 83 anys, que homenatgem des del Bon Dia i Bona Sort amb aquest gran clàssic que sempre ve de gust escoltar. I Will Survive.

0: no sé si Loles León.
1: Hola, bon dia, bon dia.
2: Bon dia, senyoreta.
1: Bon dia, Catalunya.
3: Josep Maria Mainat.
4: Home, jo m'ho explico tot, no m'amago res, eh?
2: Molt bon dia,
3: Pantón Muñoz.
2: Molt bon dia, molt bon dia.
3: Escolta, diu, a quin posen el guió? El 5 d'agost farà 70 anys, doncs.
2: Sí.
3: Sembla que en tinguis 42. Què en saps, Vilarín?
5: Emociona, això.
6: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
3: Per què sopa de cabra, Gerard?
7: La cabra és un animal molt potent.
3: Ens escolta sovint, Margarita, o no?
8: Cada dia. Tinc una foto amb el peu de pont.
9: Comença el caragolazo. Ja això és que la plec comença.
6: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas. A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badó Lladó.
0: Ara mateix, 6:45 del matí, som els del Bon Dia i Bona Sort. Primer programa de la temporada, 7 de setembre del 2026. Avui ens anem, com sempre, fent una ullada a les portades de la premsa escrita.
10: La Vanguardia avui titula: els ultras arrasen a Saxònia-Anhalt i deixen Merz en situació crítica. El periòdico diu: el Suprem rellevarà 6 jutges anticorrupció. El Mundo destaca: el jutge investiga si un contracte de 15 milions va finançar el PSOE. El País avui diu: el 90% dels espanyols culpen el Marroc de la crisi de Ceuta. Al diari Ara llegim: l'extrema dreta arrasa a Saxònia-Anhalt i sacseja Alemanya. La Razón avui titula: Sánchez s'enfonsa, cau fins al 24,9% i perd 23 escons. L'Esport, en premsa esportiva, avui titula: quina meravella, i a Mundo Deportivo llegint: maneta de líder.
0: Vinga, va, anem al rànquing que es porta l'Aris Teixidor, un rànquing real, contrastat, però amb una petita particularitat. L'ordre final el decidirà ella. Per tant, les dades són fiables. El criteri ja el discutirem.
11: No sempre, no sempre. Però avui, en el cas d'avui, o sigui, jo us porto informació, però també porto l'autoritat moral per ordenar-la. Perquè avui vull fer un clàssic, vull començar per un clàssic del mes de setembre, i és que en el rànquing del dia d'avui porto les 5 promeses de setembre que ens fem cada any.
0: Ara el bon dia i...
11: I és que setembre té una cosa molt curiosa, nois. Arribem de l'estiu convençuts que som una persona completament renovada, eh? Gener té la fama dels propòsits, però setembre és com el segon cap d'any. Tornem a la rutina i de cop, doncs, volem fer esport, menjar bé, estalviar, llegir, dormir 8 hores seguides i tenir la casa ordenada. Tot a l'hora.
0: Jo crec que hem tingut tantes vacances que ja hem tingut temps a començar a fer totes aquestes estratègies.
12: Mira si he vingut renovada jo, que el Badó ja no em coneix la cara.
0: No, que ens hem trobat a l'assessor, dic a quina planta va.
12: I vostè qui és?
0: I vostè quina planta va, senyora?
11: El cas és que avui ordenem 5 dels propòsits més habituals del mes de setembre. Anem del 5 a l'1. En aquest cas, en el número 5 tenim... llegir més o aprendre alguna cosa nova. Clàssic, de setembre. Cada setembre hi ha algú que diu: aquest any sí que em poso amb l'anglès. Spoiler, no passa. Amb llibres que té acumulats a la tauleta de nit des de l'any 2022, que no se'ls ha llegit, doncs activa molt aquesta sensació el mes de setembre.
0: A mi no em treu
11: tornar...
0: el son, això,
11: No?
0: No.
11: Doncs, home...
0: Es llegeix quan un li ve de gust llegir i ja està. No és allò d'aquest any em proposo llegir més.
11: Home!
0: Està bé que ens activem i que llegim.
11: Ja, hi ha gent.
12: Èpoques de més i de menys, no?
11: Sí. Hi ha gent que s'hauria de proposar llegir.
0: Sí.
12: El que sigui, encara que sigui...
11: Alguna cosa, vull dir-te. El cas és que tot ens sembla possible, en el mes de setembre. El problema és que el primer dia compres una llibreta preciosa, i això ho fa molt la gent, venga, et busques el segon dia una aplicació i el tercer ja s'ha après una única frase, que és game over. Anem amb el número 4. En aquest cas, en el número 4 de propòsits de setembre trobem... organitzar-nos millor. Un altre clàssic, Aquest any m'organitzo. Horaris, tàpers, calendari, armari, correus, vida administrativa... Durant unes hores tens la sensació que si compres prou retoladors, doncs la teva vida deixarà de ser un caos. Després, clar, arriba un dimarts qualsevol i no trobes res. Ni les claus, ni tens tres rentadores pendents i tornes a descobrir que l'agenda no fa les coses per tu. Anem pel número 3. Estalviar. La gent s'ho proposa molt al setembre. Després de l'estiu, tu imagina't. Clar, arriba aquell moment de mirar el compte corrent i tens una conversa molt seriosa amb tu mateixa i dius: bueno, ja estaria, a partir d'ara controlo I, clar, estem associant aquesta, a recuperar aquesta disciplina econòmica.
0: La temporada passada, abans d'acabar, vam fer un anàlisi aquí d'economia, a vegades, que hi ha petites despeses...
11: I tant!
0: Que, subscripcions absurdes, que són petites despeses que en el dia a dia es van acumulant i que a final de mes suposen no gran part de la nostra despesa, però sí una part important.
11: I tant, tot suma.
0: Per tant, està molt bé agafar l'extracte bancari i mirar les despeses. Jo, per exemple, jo tinc molt... les despeses se'm van molt amb restauració. Ara anem a prendre una cosa aquí, ara anem a prendre una cosa allà.
12: Sí, sí, que sí, a dinar, un cafè, que sí, sí, sí, un sí. Esmorzar, sí, jo, se'n va.
0: Retalles sí, sí. Això i...
11: I ho és ric. I de sobte tens diners. El cas és que, clar, nosaltres acostumem a proposar-nos fer pressupostos, prometre reduir despeses, com dèiem, i decidim que ja no comprarem coses innecessàries, però, clar, llavors veus una oferta del 30% i penses, si no ho compro, estic perdent diners. Aquí és on fallem.
0: Em va passar ahir, això.
11: Veus? És sí. Que, clar, a mi m'ha passat aquest matí. En el número 2 tenim... Menjar millor, un altre propòsit del mes de setembre, eh? El clàssic postvacacional, diríem. S'han acabat els gelats, les terrasses, els horaris impossibles, i apareix aquella frase mítica de dilluns començo. I el dilluns, doncs, arriba el pollastret, l'enciam, el iogurt natural i una tristesa que no estava prevista al menú. Menjar millor és cada setembre un dels objectius més habituals. Després ja veurem qui ho segueix fent durant tota la temporada, que no acostuma a ser així. I en el número 1, el clàssic dels clàssics... Tornar al gimnàs.
12: Home.
11: Un clàssic.
12: És que
11: és el rei absolut sempre de setembre. Els gimnasos tornen a omplir-se de persones convençudes que aquest any serà diferent. Roba nova, sabatilles noves, l'ampolla d'aigua nova i unes agulletes que et fan replantejar la decisió. El cas és que la psicologia parla de l'efecte aquest del nou començament. Dades com l'1 de gener, un aniversari o el setembre ens fan sentir que podem deixar enrere una versió antiga de nosaltres i començar de zero. La qual cosa és preciosa fins que el despertador sona per anar al gimnàs. Llavors aquí ja el propòsit deixa de ser un propòsit i...
0: Gràcies, Ares.
11: A tu sempre.
0: És una mica allò, avui hem de ser feliços perquè no anirem al gimnàs. Jo vaig anar-hi ahir, D'aquí a 9 minuts...
12: Ahir, diumenge, uau.
0: Sí, sí, sí. D'aquí a 9 minuts, sí, perquè el dissabte vaig tenir una festa i el diumenge vaig... Una festa que, clar, amb les 3 P's i les 3 A's, ni gota d'alcohol, eh?
12: En sèrio?
0: Clar.
12: Vas respectar fins i tot a la festa?
0: Ni gota d'alcohol.
12: Ostres, estàs compromès, eh? Molt bé.
0: Ni patates, sí, sí. Ni sucre...
11: Jo estic igual, amb l'alcohol.
0: Tampoc.
11: Potser ho mantindré. No. I sí, dissabte et vaig venir a veure i no...
0: I ni gota d'alcohol?
11: Molt bé.
0: No, jo ho aguantaré un mes, a veure què passa. D'aquí a 8 minuts seran les 7 del matí.
6: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
0: Ens ho estava explicant abans la Montse, i és que aquest estiu hi ha hagut debat, hi ha hagut un fort debat entre embarcacions i banyistes a les platges, eh?
12: És el que deia abans, us comentava. No sé si vosaltres heu tingut aquesta sensació. A mi sí que m'ha passat, eh? Però tinc la sensació que cada vegada hi ha més gent a l'aigua fent coses, vàries, embarcacions...
0: També té lògica, vull dir, onades de calor... La gent va a l'aigua.
12: Sí, però que s'hi ajunten diferents perfils i activitats, i de vegades això provoca unes certes confrontacions.
0: El del pàdel, vull dir, ja anem rebaixant una mica.
12: Anem rebaixant una mica pàdel, que tothom va amb pàdel surf.
0: Abans d'ahir, hi havia un senyor a la platja amb un pàdel surf, que vull dir, des de la tovallola amb la seva taula pàdel,
12: sí,
0: fins a l'aigua, per mi que es van portar 30 persones per davant. O sigui, saps allò? El portava obert, o sigui, en lateral, no en vertical, saps?
12: Què vols dir en lateral? Que anava arrossegant.
0: Anava arrossegant, s'ho portava tot per davant.
12: Ostres, doncs que si pàdels, que si motos d'aigua també, últimament es veuen moltíssimes. Foils, heu vist els foils, allò
0: sí,
12: que la vida,
0: sí, sí.
12: També està molt de moda. I també nedadors a mar obert, que aquests doncs, hi han estat sempre i que també han augmentat en els últims anys, perquè és una disciplina que també ha anat en augment.
11: Però aquests pobres, amb tot el que hi ha a l'aigua...
12: Ara, aquest és el perfil més vulnerable, perquè són els que van més desprotegits, i aquest estiu hi ha hagut reivindicacions que demanen més seguretat per ells, ja que no tenen una regulació específica que els protegeixi al mar. Per exemple, el Club Natació Palamós, juntament amb SOS Costa Brava, van fer una nedada reivindicativa fa uns dies reclamant més seguretat perquè cada cop se senten més insegurs a l'aigua.
13: Sortir a nedar sola o només dues persones, segons a quina hora sortís, jo no ho recomanaria, perquè la quantitat de barques que ja tens una mica de preocupació de que en qualsevol moment et pots trobar alguna barca.
14: I fan que la convivència entre banyistes, palistes, caiaquistes i nedadors pues, sigui complicada. Clar, el banyista és, al final, és el més vulnerable del mar.
12: Exacte, el més vulnerable, que a més, com deia al principi, estan canviant les hores en què surten a nedar per no trobar-se amb totes les embarcacions que surten. I és que un dels problemes és que també cada vegada hi ha més embarcacions, sobretot perquè per portar algunes d'elles no cal cap titulació.
15: En els darrers anys que s'ha incrementat el número d'embarcacions, de motos, d'usuaris, a la Costa Brava tenim unes 18.000 embarcacions, és una bestiesa. No hi ha tanta costa per tanta embarcació, per això tenim també aquests problemes.
0: Mala convivència, eh?
12: Mala convivència. Hi ha molt desconeixement també per part de molts patrons de vaixell, perquè, com que dèiem, que en aquest cas molts no tenen titulació, doncs no saben ben bé, no tenen experiència i no saben ben bé què es poden trobar a l'aigua i quines són les normes de seguretat que s'haurien de fer.
14: Que hi hauria d'haver molta feina d'educació en el sentit d'intentar doncs, que aquí llogui una barca, sobretot que se sàpiga les normatives. Nosaltres sempre estem respectant les normatives, intentem anar senyalitzats amb seguretat, i que passa que hi ha coses que des de baix no les pots controlar.
12: Exacte, com dèiem, són els més vulnerables i ells reclamen tenir la mateixa protecció que els bussejadors, perquè els bussejadors sí que tenen una regulació que els protegeix, i és que, per exemple, quan estan a l'aigua les embarcacions no es poden acostar a menys de 50 metres d'ells i, a més, porten sempre la senyalització amb la bandera alfa que indica la seva presència. Doncs els nedadors a mar obert reclamen a això mateix.
0: Gràcies, Montse!
12: A tu!
0: De tota manera, totes les imatges que he vist teves d'aquest estiu, estaves precisament a...
12: A l'aigua.
0: I en barca?
12: Sí, bueno, en barca, no sempre en barca, però sí, algunes vegades sí, però no són aquestes condicions. És a dir, no, perdona, jo vaig amb gent que té els títols corresponents, que respecta les normatives de seguretat, és que el problema és que cada vegada hi ha més vaixells que no necessiten titulació i, com és normal, la gent no es coneix les normatives.
0: Gràcies, Montse!
12: A tu!
0: Vinga, fins ara. D'aquí a 4 arribem en punt a les 7 del matí.
6: Estàs escoltant... Bon dia i bona sort. Amb Badollador.
0: Va, que arriba l'Ares novament amb una d'aquelles coses que no sabíem i que a partir d'avui ja no podrem deixar de saber. Per cert, deixeu-me que saludi el Marc Redorta. Marc, bon dia, bona sort.
16: Hola, bon dia, bona sort.
12: Bon dia, bona
0: sort. T'has aprimat, tu?
16: Una mica. Una mica sí.
0: Estàs fent la dieta de les 3 P's i de les 3 A's o no?
16: No sé quines són les 3 P's i les 3 A's.
0: Doncs de seguida t'ho explico.
16: Vale.
0: Marc Llibre, bon dia, bona sort. Com estàs?
17: Bon dia.
0: Bon dia.
17: Tot bé o no? No ho sé, molt bé. Sí, una mica dormit, eh? Feia anys que no m'aixecava aquesta
18: hora. Benvingut. Ja.
0: Què has notat quan t'has llevat?
17: Bueno, una altra dimensió.
0: Sí?
17: Sí, t'ho penses, jo m'aixeco normalment a les 10, 11...
0: 10, 11?
17: Sí.
12: És una altra dimensió, aquestes hores.
0: Sí. No, sí, aquesta hora encara. O sigui, el tema t'arribarà a partir de les 2 de la tarda.
17: Ja.
0: Serà quan les coses compliquen. Ares, explica'm això.
18: Va, avui descobrim que l'efecte beneficiós de les vacances ens dure poquíssim. És que és un clàssic dels clàssics. Ja sé que no us descobreixo a Amèrica, però avui us porto el perquè de tot això, eh? Tu portes mesos esperant les vacances, te'n vas de sobte de vacances, descanses, desconnectes, dors més, tornes renovat, i en qüestió de res, de no res, pots tornar a estar pràcticament com estaves abans de marxar de vacances. No m'ho invento. Hi ha una meta-anàlisi, Badó, publicada al Journal of Occupational Health, que va revisar diversos estudis sobre vacances, salut i benestar, i va concloure que les vacances ens fan bé, però, escolta, els efectes positius desapareixen molt ràpid quan tornem a treballar. Encara hi ha una dada millor, eh? Un estudi fet als Països Baixos va seguir treballadors abans, durant i després de les vacances i va veure que el punt màxim de benestar arriba a cap al 8è dia de descans. O sigui, que si heu fet menys vacances, potser no heu arribat al vostre màxim. Però espera, que aquí ve la part lletja. Quan tornaven a treballar, durant la primera setmana, ja havien perdut pràcticament tot aquell benestar extra.
12: Mare
18: és a dir,
12: meva.
18: Tu te'n vas 15 dies a Menorca, postes de sol, dors fins tard, reconnectes amb tu mateixa i 3 dies després, quan és el pròxim pont? Jo reivindico que hi hagin més ponts, eh? Perquè aquest és una mica la conclusió il·lusió d'aquest estudi. Va,
0: divendres ja en tens un, que és 11 de setembre.
18: Però fem pont?
0: No.
12: Però sí, tampoc és pont.
0: Però el tens, però el tens. Allà
12: per
0: està,
12: tant, conclusió, la setmana que ve, al Pou, una altra
18: exacte,
12: vegada ja.
0: No, home, no sigueu així.
12: A veure, és el que diu l'estudi. Sí.
0: Per cert, estem a punt d'arribar a les 7 del matí. A veure si em claveu el preu just d'això que us diré ara. La gasolina està especialment cara perquè el preu del petroli Brent continua elevat enmig de les tensions al Pròxim Orient i perquè des de l'1 de setembre s'ha reduït de 10 a 5 cèntims per litre la rebaixa fiscal aplicada a la gasolina. A Espanya, la gasolina 95 ha encadenat 9 setmanes de pujades, tot i que el preu varia força segons la gasolinera. Avui, dilluns, dia 7 de setembre, a quin preu de mitjana està el litre de gasolina?
18: Ostres!
0: Que és el litre, eh? Us dono una pista, és menys de 2 euros. Però quin preu em diries, Montse?
12: 1,85.
0: 1,85.
16: Jo t'anava a dir el mateix, 1,85.
0: 1,85.
17: 1,89.
0: 1,89.
18: 1,75.
0: 1,75. 85, 85, 89, 75. Què aneu, tots amb cotxe elèctric o com va això? Mm. No, tots aneu amb benzina?
17: Sí. En patinet, jo. Però...
0: Tu vas amb patinet? Sí. En sèrio?
17: No, no, no.
0: Però tu no vens amb un Lis de Rei?
17: Sí.
0: En patinet, molt bé. Sí, vinga, va, la resposta, la tornada. Són les 7 en punt del matí. Bon dia, bona sort, Catalunya. Els agents rurals tanquen els espais naturals de la Baronia Rialp i Mont-roig pel risc d'incendis.
12: Catalunya manté activat el pla Infocat davant la situació de risc molt elevat d'incendi forestal amb un centenar de municipis en perill extrem i gairebé 300 en risc molt alt. Els agents rurals van desplegar ahir diumenge un operatiu especial de vigilància a peu i en helicòpter a la Baronia de Rialp i la Serra de Mont-roig després de restringir-ne l'accés pel perill extrem d'incendi forestal.
0: I més d'un milió i mig d'infants i adolescents començaran les classes aquesta setmana.
12: Un inici de curs marcat per les mobilitzacions de la comunitat educativa demà dimarts. La plataforma Àxia, que representa les direccions escolars a Catalunya, denuncia que a les portes de l'inici de curs hi ha centres que no tenen encara la plantilla al complet per manca de planificació del departament.
0: Precisament l'inici del curs a Ceuta és el que preocupa els veïns que es van concentrar ahir.
12: Uns veïns que reclamen que es garanteixin els drets i la protecció dels infants. I és que malgrat l'oposició dels veïns a la creació d'un campament temporal per 700 migrants a Port, ahir es va instal·lar una cinquantena de carpes. El ministre Ángel Víctor Torres, al capdavant de l'operatiu, ha recalcat que s'estan destinant tots els recursos per agilitzar les devolucions a les persones que no tinguin dret a asil.
0: En clau internacional, el partit d'ultradreta alternativa per a Alemanya guanya les eleccions de Saxònia-Anhalt.
12: El partit d'Ulrich Schickmund frega la majoria absoluta amb el 43,8% dels vots. Molt per darrere ha quedat el partit conservador del canceller Friedrich Merz, la CDU, amb un 17,2%. La tercera força, el partit d'esquerres, l'SPD, ha aconseguit prop d'un 9%.
0: En clau laboral, la patronal Foment del Treball dona suport a l'automobilística SEAT.
12: Ha recordat que SEAT forma part del cor industrial català des de fa molts anys i reclama que quedi garantit el seu futur en el context de les retallades anunciades pel grup Volkswagen, que n'és el propietari. Foment defensa la continuïtat de la marca SEAT i la viabilitat de la planta de Martorell.
0: I les màximes superen els 40 graus a Catalunya per tercer dia consecutiu.
12: La calorada excepcional de setembre no es desinfla i les màximes van tornar a superar ahir els 40 graus a Catalunya per tercer dia consecutiu, amb temperatures més pròpies del mes d'agost i rècords registrats arreu del territori. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, Vinebre va registrar la temperatura més alta, amb 42,5 graus. Torroja del Priorat, en segon lloc, amb 42,3 graus centígrads i el Pantà de Riba-roja amb 40,8.
0: Precisament, anem pel temps. El temps per les properes hores, Montse.
12: Aquest dilluns es mantindrà una calor molt intensa a tot Catalunya, tot i que les temperatures màximes poden baixar de manera gairebé imperceptible respecte al cap de setmana. Dominarà el sol amb el pas d'alguns núvols alts i prims. Al Pirineu, especialment al sector oriental, creixeran núvols d'evolució durant la tarda. A la matinada es podran formar núvols baixos i alguns bancs de boira localitzada a l'extrem nord de la Costa Brava. Les temperatures mínimes es mantindran sense canvis rellevants. Les màximes continuaran sent extremadament altes per aquesta època de l'any, fregant o superant els 38 graus a punts de l'interior i de les Terres de l'Ebre.
0: Anem cap al Real Automòbil Club de Catalunya. Anem a conèixer com està la xarxa viària catalana. RAC, bon dia.
19: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dilluns amb dos accidents actius. El primer obliga a tallar la calçada de la AP7 entre l'Aldea i Camarles, en sentit sud, en direcció Castelló. El segon ha estat a la C25, a l'altura de Folgueroles, que en direcció Lleida deixa un carril de circulació tallat i un quilòmetre de lentitud. Més enllà d'aquestes incidències, per altra banda, pel que fa a les retencions habituals, ja trobem intensitat en la circulació arreu del nus de la Trinitat i cada retruc, doncs, afecta també a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Gràcies, bon dia i bona sort. Les 7 i 4 minuts del matí, no sé si aquest estiu heu navegat molt a les xarxes socials, segurament que sí, no?
17: Sí, sí.
0: Teniu en ment algun vídeo viral que heu dit, hòstia, aquest és el que ho ha petat aquest estiu?
17: Les batalles de Farmajaure, no? És una mica el,
12: sí,
17: el
12: és
17: tema.
12: És veritat.
20: No, no, no, estic molt posat jo amb el tema. No et sabria dir.
0: Què vols dir, que no has mirat el telèfon aquest estiu?
20: Ai, és que miro molt poc Instagram, TikTok, aquestes coses. T'ho dic en sèrio.
0: L'altre dia em vaig plantejar treure-ho
20: tot, és que surten només... En el meu algoritme són animals que es mengen altres animals.
0: Ah, sí?
20: Sí, sí. Un dia vaig fer-li un like a un, saps? Un leopardo menjant una impala i ja està. I a partir de llavors...
0: Doncs avui parlàvem d'un dels vídeos virals aquest estiu, Montse.
12: Doncs sí, mira, pel Marc Radorta, que no l'ha sentit, doncs et posarem en context, i és que el passat 1 d'agost a Illinois, la cantant Martha Reeves, mítica veu de la Motown, una d'aquestes veus respectades a la música, va ser escollida per entonar l'himne dels Estats Units a la final de la Lliga Femenina de Béisbol. I podem dir que aquesta dona no va estar del tot afinada. Oh!

0: We're so careless.
1: És que a mi em sap molt de greu, perquè aquesta dona amb el que ha estat i que ara es vegi amb aquesta... Bé, sent viral a TikTok, a Instagram, a tot arreu per aquest vídeo, clar, ella va dir que com que va sentir-se interpel·lada, òbviament, perquè tothom l'estava posant a caldo a les xarxes socials, va dir que les condicions meteorològiques... Sí, a mi me'n fa volta, la veritat. Però que el vent, que si la humitat, que si els monitors de so, que si no se sentia, però clar, després el Badó... No, va tenir una... Vas dir abans que va tenir una segona oportunitat.
2: La van entrevistar i ella doncs, va voler treure ferro de la situació, va tornar a Catalina i el va cantar igual o pitjor que com ho va fer en aquesta final de la Lliga de Béisbol Femení.
1: Marta Rips.
2: Doncs la Marta, que no està passant pel seu millor moment. Les 7 i 6 minuts del matí.
3: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badó Lladó.

0: Bé, jo crec que hi ha representació de la culerada. Tu ets molt culer, no?
1: Molt culer.
0: Molt culer, eh?
1: Sí.
0: Molt, culer arrel, eh?
1: De tota la vida.
0: De tota la vida.
2: Per fi podem comentar els dilluns, que no només tu i jo. Saps què vull dir, que de futbol?
0: No, però vens avui, però tu no vindràs els dilluns.
1: Jo vindré els dimarts.
3: Però... Ho sentim, Redorta.
1: Escolta, però podem comentar quan vulguis. Bé, eh?
0: Cap problema. El Barça passa per sobre del València i signa una golejada contundent a Mestalla.
4: El Barça ha tornat a demostrar el seu gran moment de forma amb una victòria contundent per 0-5 contra el València a Mestalla. L'equip de Hansi Flick ha dominat el partit des del principi, amb molta intensitat, pressió i capacitat ofensiva. Lamine Yamal ha obert el marcador al minut 6 després d'una assistència de Fermín López, que també ha anotat el segon gol. A la segona part, Rafinha ha fet el tercer i en el tram final, Pedri i Lamine Yamal han completat la golejada. Tot i el resultat, el Barça ha disposat de moltes més ocasions i podria haver aconseguit una victòria encara més àmplia. El partit també ha servit per veure Rodri com a titular per primera vegada amb la samarreta blaugrana.
0: Que precisament ha lesionat un blaugrana, eh, Rodri?
1: Sí, a Eric García, no?
0: Està...
1: Un cop de cap.
0: Li va donar... Clar, és que el Rodri, és que és molt Rodri, aquest tio és enorme, aquest
1: molt
0: tio,
1: gros,
0: eh?
1: Sí, sí.
0: És molt gros, és molt gros. Mentrestant, l'Espanyol rescata un punt contra el Sevilla en un final d'infart.
4: L'Espanyol ha aconseguit empatar contra el Sevilla 1-1 en l'última jugada del partit, després d'un duel molt igualat i marcat per la polèmica arbitral. Després del descans, el partit s'ha animat amb l'expulsió de Sangante, que ha deixat el Sevilla amb 10 jugadors. L'Espanyol no s'ha rendit, Marcos Fernández també ha marcat l'empat al minut 98 amb un remat de cap, salvant així, doncs, un punt en un final dramàtic.
0: I atenció, perquè Mourinho estudia apartar Mbappé dels penals i aposta per Bellingham.
4: José Mourinho es planteja modificar la jerarquia dels llançadors de penals del Real Madrid. El tècnic portuguès considera que Jude Bellingham pot assumir el protagonisme des dels 11 metres i ja hauria traslladat la seva intenció a Kylian Mbappé. La mesura no hauria agradat al davanter francès, que veu com aquesta responsabilitat també té un impacte directe en els seus registres golejadors. Mourinho, però, defensa que els penals s'han de signar en funció del rendiment i la confiança sense privilegis per a les grans estrelles.
0: Parlem de motor, perquè Toni Bou fa història amb el seu 40è títol mundial de trial. Un altre que també està intractable. Està molt Barça, Toni Bou, eh?
1: Sí.
4: Ha tornat a fer història en proclamar-se campió del món de trial GP a Zelhem, als Països Baixos. Amb aquesta nova corona, el pilot de Piera, de 39 anys, suma ja 40 campionats del món, 20 dels quals en la modalitat a l'aire lliure. Bou, que competeix amb Repsol Honda, manté així la seva hegemonia mundial des del 2007, malgrat arrossegar una lesió a l'espatlla. Amb una nova victòria, ampliat encara més, un palmarès que és excepcional, que el consolida com una de les grans llegendes del trial.
0: I Fernando Alonso, sense deixar el món del motor, abandona el Gran Premi d'Itàlia després d'un problema amb el seu Aston Martin.
4: Doncs sí, ha hagut d'abandonar a la volta 24 després de detectar vibracions durant la frenada del seu Aston Martin. El pilot asturià ja afrontava la cursa amb poques opcions de lluitar per un bon resultat a causa de les dificultats del monoplaça a les llargues rectes de Monza, i Alonso, que havia sortit des del pit lane, rodava en la 19a posició quan va posar punt final a la seva participació. Ara ja mira cap al GP d'Espanya, a Madrid, on espera trobar unes condicions més favorables.
0: Jo no sé si de Fórmula 1 entens tu o no?
2: No, no. Tu? Futbol, parlem de futbol.
0: Aston Martin no hi sortiria més a compte abandonar la Fórmula 1, perquè no sé si és una bona plataforma per de cara a la seva imatge com a marca.
2: No et sabria dir. Bé. És que de veritat, ho sento.
0: Doncs ho deixem aquí. I Alcaraz avança en pas ferm i ja és als quarts de final del US Open.
4: Carlos Alcaraz ha superat el nord-americà Tommy Paul per 6-4, 6-3 i 6-4 i s'ha classificat per als quarts de final del US Open. El tenista espanyol, vigent campió del torneig, acumula ja 18 victòries consecutives en el Grand Slam. Alcaraz ha dominat el partit gràcies a un joc agressiu i molt sòlid al servei i al retorn, sense donar gaires opcions al seu rival. Amb aquest triomf arriba per 15a vegada als quarts de final d'un Grand Slam i continua demostrant un alt nivell en el seu intent de revalidar del títol. A Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Batollador.
0: Comencem aquesta nova hora del bon dia i bona sort. És 7 de setembre del 2026. D'aquí a 4 minuts ens plantem a un quart de 8 del matí. Per cert, la resposta a la pregunta abans...
2: Ara.
0: Quan veritat? Estava de mitjana, eh? Perquè canvia segons la regió on t'estiguis i segons la gasolinera. Si pots posar la benzina a Mataró, que no et sortirà el mateix preu, a Corunya, m'entens?
2: No, i aquí tenim el cèntim aquell sanitari, no? Vull dir que estem pagant també més per la benzina que en altres comunitats.
0: Sí, i recordem que s'ha passat dels 10 cèntims que es donava per litre de benzina als 5 cèntims. Avui la benzina està de mitjana a 1,80.
2: 1,80.
0: Tu havies dit
2: 1,85.
0: 1,85.
1: 1,89.
0: I tu què has dit?
3: 1,75.
0: 1,75. Guanyes tu.
3: On jo poso benzina és 1,75.
0: No, perdona, allò del preu just era sin passar-se.
2: Sin passar-se.
0: Hem d'intentar tirar sempre una mica avall. Bé, començava aquesta nova hora. Bon dia, bona. Superada la primera temporada,
3: sí,
0: ja.
3: Ja ho tindríem.
2: Tenim el peu al coll, eh?
0: Per cert, heu vist que estrenem estudi o no?
2: Sí, està guai, eh?
0: Més llum... Sí.
1: Jo és que no coneixia l'anterior, així que no et sé dir, però la veritat...
0: Però si vas venir aquí...
1: Sí, però no me'n recordo.
0: Ja passa. Era tons més vermells, aquest és un to més... És agradable.
1: Claret, no?
0: És més claret, és més maco, el cartell de Ràdio 4 està...
2: Està bé.
0: Guapo.
2: No us podeu queixar de res.
0: Visualment, aquest estudi té molt rotllo. Avui comencem temporada.
5: A partir del 7 de setembre, a les 6 del matí, seguirem coneixent les notícies. Seguiran circulant els cotxes per la xarxa viària catalana. Seguirem escoltant gent explicant coses interessants.
6: I d'altres absurdes, però que ens fascinen.
5: A partir del 7 de setembre, seguirem rient i ens seguirem emocionant. A partir del 7 de setembre, no inventarem res, perquè el nostre invent... ens encanta. El 7 de setembre tot seguirà igual. La diferència és que ho podràs escoltar a Ràdio 4.
6: Ràdio 4.
7: Bon dia i bona sort, amb Badollador.
5: Tornem amb el Bon dia i bona sort, de dilluns a divendres, de 6 a 8 del matí, a Ràdio 4. Bon dia i bona sort. Estrenem el 7 de setembre.
6: Ho tenim tot.
7: Bon dia i bona sort, amb Badollador.
0: Doncs bé, estem estrenats, eh? Estrenats del tot i de tot. Estem estrenats o no?
4: Oh, i tant. Sí? I rodats.
0: Tu la motxa la veus igual o no?
2: Sí, per què?
0: No sé.
2: No, millor que mai.
4: Veus? És que està... Des que hem arribat a la redacció, et veig rara. Dic, escolta, posa't
2: si no la coneixies, no? L'ascensor, dius.
4: Era una exageració, però... Sí, ja m'ho dic dos o tres vegades que em veu estranya.
0: He vist entrat a la Montse i digue...
4: Fill meu, no sé.
0: Quins pis de vostè? No.
4: Igual és que estem més a prop, saps què passa? Que igual estem més a prop, que l'any passat estàvem aquí.
0: Montse, no necessàriament té que ser a pitjor.
4: Ah, val. No sé.
1: Ha sonat així, eh?
4: No, sí? Que sí?
1: Sí, quan li dius algú estàs diferent, normalment és perquè està pitjor.
0: No. Això...
2: Molt bé pel director del programa, aquí reforçant el paper de tots els participants. Molt bé.
0: Això és una interpretació
1: sí,
0: que fas tu?
1: Sí, meva, absolutament.
4: Té raó. Sí. Té raó.
0: Jo puc dir, hòstia, et veig diferent. No necessàriament ha de ser pitjor, no?
4: No, perquè quan tu veus alguna persona més guapa, tu li dius... Fas bona cara.
2: A mi què m'ha dit? Diu, t'has aprimat.
4: T'has aprimat, fas bona cara.
2: No m'ha dit,
4: ets bé, saps? No? Ostres, quin bon color que fas. T'has sentat bé l'estiu, no sé, mil coses, però ves diferent. Anem tirant, no?
3: Jo avançaria perquè no estem entenent on vols arribar.
0: No, te voleu arribar a vosaltres. Jo he dit que és diferent.
4: Perdona. Ara estàs buscant la complicitat de la resta de l'equip dient vosaltres no la veieu diferent, també? Perquè no vols sentir sol en això. No és l'únic que em veus diferent.
0: Saps per què no ho diuen?
4: Perquè els hi sap greu.
0: Perquè són uns hipòcrites.
4: Ai. Bé, doncs res, no, escolta, ja me'n vaig a casa a deprimir-me.
0: Va, anem a una notícia. Ara heu de dir si aquesta notícia... Ens hem despertat molt jugatons avui.
4: Sí.
0: L'Àrits ens explicarà una notícia que pot ser certa o se la pot haver inventat de dalt a baix, eh? Nosaltres haurem de decidir que si ens està o no ens està colant.
3: Doncs així va, ve la primera de la temporada, perquè això ho faré cada dia. I ja està decidit, vull dir-te. Comencem ja. Anem amb la primera. A Xile, la policia atura un home que circula per l'autopista amb unes plaques blaves de matrícula diplomàtica. Fins aquí tot bé, ¿vale? El problema...

0: matrícules i la documentació no tenen cap validesa oficial. L'home acaba detingut i posteriorment queden mesures cautelars mentre s'investiga el cas. La notícia, companys, és real o me l'he inventada?
1: És real.
2: Real, real.
3: Sí, real. Jo crec que real també.
0: Real. És molt real.
1: No et veig a tu inventant tot això.
0: Escolta, que ChatGPT s'ha inventat coses pitjors.
1: Tu també et veig diferent, eh?
0: Va, calla, home. El cas és que això va passar a Xile fa només uns dies. El van enxampar a la ruta 5 Nord, a prop de Santiago, amb les plaques falses i tota la documentació de la suposada República de Lemúria. Quina imaginació té la gent, no?
1: Sí.
0: Doncs sí, doncs això és real. A mi el que m'encanta és la confiança d'aquest home, perquè jo si m'invento un país, com a mínim m'invento un país que... on no s'hagi de matinar. I aquest home doncs, no ho va fer, però això sí que seria una república amb possibilitats en el meu cas.
1: Molt bé, doncs no ens l'has colat, eh?
0: Avui no, espera, dona'm temps.
1: Per cert, tal dia com avui. Comencem ahir, que era festiu, i la Montse va decidir que no volia anar a fer el bon dia bona sort, bàsicament perquè no ho fèiem. Un dia com ahir, 6 de setembre del 1997...
4: A Londres va tenir lloc el funeral de la princesa Diana de Gal·les i va assistir 1 milió de persones.

0: aquesta cançó, com més sona, més arriba la fibra, eh?
1: I la interpretació, que és aquesta que escoltem en directe, durant el funeral per part del Don John, és de les millors que ha fet.
0: Molt solemne, va ser una interpretació molt d'aquelles... Vaja, que va fer... Va ser el moment emotiu de la llàgrima del, del funeral. Tal dia com avui, un 7 de setembre, però de 1859...
1: A Londres també, avui ja, estem ja british.
0: Nascut, ja havia nascut al Radorda.
2: Sí.
1: Entrava aleshores en funcionament el Big Ben.
3: Así lleva siglo y medio, marcando las horas de los que dicen son los más puntuales del mundo y viendo pasar a millones de turistas a los que cada día les marca algunos de sus minutos y muchas de sus fotos. Por algo es el monumento favorito de los británicos.
0: I tal dia com avui, però del 2003.
1: S'estrenava la sèrie televisiva Aquí no hay quien viva.

0: Va, que tenim dada curiosa. Aquest any us podreu lliurar de moltes coses, però de la dada curiosa ja us dic jo que no, eh? Tornar a la feina després d'un mes i mig, el millor i el pitjor de dir adéu a la vida de les vacances. I és que després d'un mes i mig de vacances arriba aquell moment que ningú havia demanat. Tornar a la feina i descobrir que el despertador encara existeix. El pitjor, tornar a matinar, recuperar els horaris, tornar a mirar el correu i recordar que aquella alarma que havia silenciat durant setmanes ara torna a tenir poder sobre la teva vida. Ahir jo porto, vaig amb el mòbil i després amb un altre, amb un despertador, que t'ho recomano, Marc, tu que t'incorpores no, aquest any.
1: Jo he trucat a una persona perquè em vingui a despertar. Sí. Despertador, mòbil i una persona que m'ha fet.
0: I la persona.
1: Sí.
0: Molt bé, doncs he mirat l'hora que tenia posada a les 11, el despertador.
2: No.
1: No, home.
0: Tenia... És que,
2: a les 11.
0: No, el tenia posat a les 11.
3: A veure, Badó.
0: Què?
2: De vacances t'has despertat a les 11?
0: Sí, no, jo el tenia a les 11. Després em llevava abans, però jo el tenia a les 11.
1: I de nota ficava vermut.
0: Exacte. Doncs bé, també hi ha coses bones. Tornar a veure els companys, recuperes les rutines, tens converses que no comencen amb avui anem a la platja i, sobretot, torna aquella meravellosa sensació de saber quin dia de la setmana és.
2: Ah, sí?
0: No, és que és brutal. Allò que estàs a mig estiu i dius, quin dia de la setmana és?
4: Mira, això en els jubilats és que ell molt fort. Si ells no saben, si els és igual si és un dissabte, que un dimarts, que un... Només saben que és cap de setmana perquè no tenen metge. Saps què vull dir?
1: Sí.
4: Però fa molta ràbia. Fa molta ràbia.
0: És veritat.
2: És que no necessiten aquesta informació.
4: Exacte.
2: És ideal, la vida ideal.
0: I hi ha una pregunta inevitable. Com pot ser que després de 45 dies de vacances, el primer dilluns, sembli que em portes exactament 45 treballant? Eh?
2: Mare de Déu. Mare
0: no ha passat res. És que no ha passat res. No ha passat res. A mi em va passar una cosa, que els he explicat abans a les companyes. Ahir la nit no me dormia, era impossible conciliar el son.
1: Els nervis.
5: El primer dia del col·le, clar.
0: No,

0: No, els nervis no, perquè tenia el cos acostumat a anar a dormir tard. El dissabte vaig arribar a casa a quarts d'una i no em vaig posar al llit fins a les dues. Allò que vas fent, dius que, clar, no hi ha res clar, que t'impedeixi anar a dormir. Que no. Ahir estava em vaig posar al llit a les 9. A un quart de 10, dos quarts de 10, les 10, les 11... No em vaig a dormir.
1: Això és horrible. Veus passar allà totes les hores.
0: Et dic, em prenc alguna cosa per dormir...
2: Sí.
0: I
3: ja està dormint encara el Badó.
0: No. L'efecte me l'ha fet a les 4 quan m'ha sonat el despertador. Uf. Que m'ha fet un cop de mall al cap que dic, mare meva. Doncs, i aquí estem, aguantant, com campions. D'aquí 8 minuts arribem en punt a 7:45 del matí. El Gorka diu que el magnesi. Molt bé, doncs... va molt bé per dormir, el magnesi.
4: Cop de magnesi al cap i vinga.
0: Exacte. Montse, anem a la cançoneta.
1: Una cançó que també serveix com a homenatge a una altra persona que fa anys avui. Si abans hem sentit Gloria Gaynor, avui sentim l'altra gran veu femenina que també fa anys avui. Recordem, abans ho ha dit l'Ares, Chrissie Hynde fa 75 anys. M'encanta aquesta dona. Banda pionera del rock, la ella la líder...
0: És la cançó que t'he dit abans que...
1: És la cançó que has dit abans que era la teva... La versió, la banda sonora de la teva primera història d'amor.
0: Sí,
1: la sentim, un clàssic de la música, don't get me.

0: compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
1: El Pla B, amb Toni Marín.
0: Compromesos amb la bona informació.
2: Ara el bon dia i bona sort de Ràdio 4 és més. Més informació, més esports, més entreteniment, més cròniques, més humor, més seccions, més moments únics, més...
3: Més!
2: Més!
3: Més!
2: Més!
3: Més!
2: Més de tot!
4: Bon dia i bona sort amb Badollador.
2: El despertador de Ràdio 4 on cada dia a partir de les 6 t'ho expliquem tot.
4: Bon dia i bona sort.
2: Si esperes més de la teva ràdio, bon dia i bona sort. Ho tenim tot.
4: Bon dia i bona sort amb Badollador.
2: D'aquí 3 minuts arribem a 8:15 del matí. Tinc una bona i una mala notícia.
5: Va,
2: la bona notícia és que anem bé.
5: Va.
2: Anem bé, la mala notícia és que ens sembla que he fet l'escaleta com a... O sigui, n'estarem... Haurem d'acabar amb la Gemma Nierga, em sembla. Ah, no, que encara no arriba la Gemma Nierga. Però haurem d'acabar amb el Freixes, el programa, eh? Perquè hi ha contingut aquí per donar i per vendre. Anem a les portades dels diaris.
6: Avui a La Vanguardia ens trobem els ultras arrasen a Saxònia-Anhalt i deixen Merz en una situació crítica. A El Periódico llegim el Suprem rellevarà 6 jutges anticorrupció. El Mundo diu el jutge investiga si un contracte de 15 milions va finançar el PSOE. El País diu el 90% dels espanyols culpen el Marroc de la crisi de Ceuta. Al diari Ara llegim l'extrema dreta rasa a Saxònia-Anhalt i sacseja Alemanya. La Razón avui titula Sánchez s'enfonsa, cau fins al 24,9% i perd 23 escons.
2: Anem a la premsa esportiva.
6: Al diari Esport avui trobem Quina meravella i Mundo Deportivo, maneta de líder.
4: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badollador.

0: D'aquí a un minut arribarem a 8:15 del matí. Marra d'Horta, novament. Bon dia, bona sort. Aquesta sintonia avui la posem per última vegada.
1: Sí, sí, perquè, de fet, com que recuperem el Pare Marc, però aquest any he decidit que faríem una versió premium, vale? I parlarem dels adolescents. Llavors, jo crec que aquesta sintonia ja no s'escau tant, perquè això fa molt de nens, això de Toy Story.
0: Perdona, jo sóc nen i Toy Story també m'agrada.
1: Sí, que sí, que sí. Però ara, si us sembla, us proposo la nova sintonia, que sou gent cultivada de música i tal, a veure què us sembla per parlar, sobretot, de tema adolescents. Va, presentem la nova sintonia del Pare Marc.
0: Ha de ser aquesta.
1: Que, a més a més, és una mica per què no trobes una feina, que sí. És el que estem pensant tots els que tenim adolescents a casa, vale? El títol de la cançó. Crec que s'escau més, perquè, bé, tot el que sentireu a partir d'ara, jo us avanço que està basat en fets reals, vale? Però el més inquietant de tot és que el que jo us expliqui, hi haurà pares i mares que els semblarà poc, els semblarà... Sí, saps? Vull dir, anecdòtic, val?
0: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Perquè avui comencem ja parlant del primer dia de l'institut, val? El salt de primària a la secundària. Estàs en aquesta tessitura, tu?
0: No, vaig estar-hi fa 2 anys.
1: Vas estar-hi fa 2 anys, molt bé. Doncs us compartiré algunes idees bàsiques.
0: Però tinc un problema encara pitjor que aquest.
1: Sí? Sí. Bueno, i els que vindran.
0: No. El meu fill ha sucumbit al... Bé, he hagut de... Jo, el desig de... El pentinat aquest dels adolescents...
2: Ui.
1: No, aquest serà l'últim dels teus problemes, de veritat. Serà l'últim dels teus problemes.
0: Sí, però aquest el veig cada dia, m'entens?
3: Ara que es porta rapat aquí de sota, no?, i amb cabell a sobre, ara com és?
0: I la tofa dalt, que
3: sembla... La tofa dalt, exacte.
0: No, que sembla una fragona, els nanos.
1: Us diré...
0: De veritat, és que... Però d'on t'entregues influències, d'això?
3: Dels futbolistes.
1: Badó, que de veritat, que això és el de menys. O sigui, aquesta batalla la tens perduda, igual que tantes altres. Però aquí estic jo per explicar-vos-ho. No us preocupeu. El canvi de primària i secundària és un canvi important, sobretot per a vosaltres, pares i mares, perquè no sabeu el que us ve a sobre. Heu de pensar que vosaltres... A l'institut els hi donareu un nen o una nena encantadora que està superorgullós dels seus pares i mares, que fa tot el que dieu, i d'aquí 4 anys us la tornaran que fuma, que beu, que balla reggaeton, i en el millor dels casos us ignora. En el millor dels casos, vale? És una transformació més bèstia que quan Flick va agafar el Barça de Xavi, val? Els donareu una floreta, una margarita, i us tornaran amb, perdó, un puto cactus, una planta carnívora, val? Però, i ells? Com ho viuen els adolescents, tot això, vale? Doncs el canvi comença demà. Quan dic demà, vull dir demà. Demà dimarts, demà, val? El primer demà, dia de l'institut.
0: És el primer dia...
1: Bueno, demà no, que hi ha vaga, vale? Demà passat, suposem que demà passat. És igual. La cosa és especialment impactant pels que canvien de centre. Clar, si tu vas sempre... si tu passes de primària a secundària i no canvies d'institut, perquè ens entenguem, de centre educatiu, el canvi no és tan bèstia,
0: yeah,
1: val?
0: Yeah.
1: Però els que canvien de centre, o sigui, els que diuen, no, primària, aquí...
0: Sí, que passi el cas del meu fill.
1: Doncs allà la cosa és important per ells, perquè, d'entrada, la seva actitud és com d'empoderament, val? El rotllo, jo ja sóc gran perquè vaig a l'insti, val? I cal dir que la tonteria aquesta els dura 3 dies, perquè, clar... En primer lloc, perquè ells se senten grans fins que veuen els de batxillerat amb barba, fumant, tatuats i parlant com si estiguessin al pati. Al pati, concretament, de Can Brians, vale? No al pati de l'institut. Vale? Llavors, la idea aquesta de que jo ja sóc gran, ja, clar, saps, comença una mica a recollir cable.
0: Sí, comença a rebaixar les expectatives.
1: Exacte. Per tant, allà se n'adonen que millor l'empoderament guardar-lo per d'aquí uns dies, perquè en comptes de ser els grans, han passat a ser els més petits. Però no de la classe, sinó de tot el centre.
3: Clar.
0: Perdona, és que el meu fill va entrar que era el més petit de l'escola.
1: Clar.
0: De l'institut.
3: No, li passarà exactament igual. Clar, comença l'institut l'any que ve i és del 28 de desembre, no, per
0: sí,
3: tant...
0: I et dona la sensació que quan el portes el primer dia, et dona la sensació que estàs portant a l'escorxador, eh?
1: No, és que penseu que entre un nen de 12 anys que comença a l'ESO i un adolescent de 17 que comença el batxillerat, hi ha més diferències físiques que entre Covarsilio i Mandé. Saps què vull dir? És a dir, dius, no poden ser... O sigui, no, hi ha massa distància, eh? Però bé, tot això ho aniran processant mica en mica, ja s'aniran adaptant a la nova realitat, cosa que també us avanço que vosaltres no fareu. Però per això estic aquí, per explicar-vos-ho cada dilluns.
3: Mare meva, l'any que ve m'arriba a mi aquest moment, eh? Com a mare, el canvi a l'institut. Ara començarà sisè demà, sí, sí, sí.
0: Jo la meva filla començarà cinquè, és que no em vull ni imaginar.
1: És que no, aneu apuntant. Jo només us dic una cosa, quan jo parli, aneu anotant cosetes.
0: Tens fills,
2: No, no tinc fills.
0: No?
1: Molt bé. I no en tindràs.
0: Recordem
1: que... Si em vas escoltant, no en tindràs.
0: El mar d'Horta és l'anticonceptiu de Catalunya, eh? Vull dir que se't passen les ganes, eh? Tu què, Aris, ens hi posem o no?
4: No, jo... Ens hi posem en què?
0: No sé.
4: Ah, jo estava pensant que no fa tant que vaig estar a l'institut. No fa tant que jo vaig viure això que diu
1: el pare. Exacte.
4: Per mi la secció del Redhorta és això, és tornar enrere un rato.
0: Una mica,
1: Deixa'm-hi.
4: Una mica. Vaig viure jo.
0: Va, que és primer dia i tenim regal, eh? 2:15 de 8 del matí. Som-hi. I és que avui comencem amb un concurs bastant... Pots pujar una mica el volum? Perquè m'estic deixant la veu aquí, eh? Avui comencem... Ara, amb un concurs bastant interessant i és que regalem entrades per la Fira Tàrrega, que comença el 10 i és el gran aparador de les arts de carrer i les arts escèniques del nostre país. Heu estat a la Fira de Tàrrega? Heu estat? No, no heu estat?
4: No.
1: Jo
4: no.
1: Sí, però fa molts anys.
0: És molt xulonari, eh? A 900-630-630. 900-630-630. Ja podeu trucar al telèfon del directe del Bon Dia, Bona Sort, on el guanyador podrà... Atenció! El guanyador podrà escollir l'espectacle que vulgui de tota la fira. Una entrada doble per l'obra o l'experiència que més us vingui de gust. Això és a la carta,
4: que
0: eh?
4: Que jo recomanaria Inuit de Festuc Teatre. Ja telecolada. Ma germana, home, la companyia de teatre infantil de ma germana fa espectacle cada any a la Fira de Tàrrega. Guanyat molts premis, eh? No em miris amb aquesta cara.
0: Tu ets la típica, persona que...
4: Sí, jo sóc aquesta típica persona que va colant...
0: Que feies punyers. Un programa de ràdio a l'habitació de petita?
4: Sí.
0: Doncs ja s'ha acabat aquest programa.
4: No, el seguiré fent.
0: Va, que anem a recollir la trucada. Bon dia i bona sort. Hola.
5: Bon dia i bona sort.
0: Hola, amb qui parlo?
5: Jo soc l'Adriana.
0: Adriana, ara tens un grau de responsabilitat que tu no ho saps, però ets la primera trucada de la temporada. De tu depèn molt, eh? O sigui, de tu...
5: Jo no... moltíssima il·lusió.
0: De tu i de la cobertura i de que s'entengui el que dius depèn de la subsistència del programa, sí. Eh? Des d'on truques?
5: Des de Caldes de Malavella.
0: Caldes de Malavella. Mira, el meu germà es va casar a Caldes de Malavella. Mira. De veritat? Sí, sí, ja fa molts anys. Li va servir de poc, però allà es va casar. I la festa va estar molt bé, això sí, no?
2: Bueno, ja està.
0: Sí, sí.
2: Això que et quedes.
0: Sí, exacte. Això, perquè el pis tampoc... Escolta'm, que res, que te'n vas a... No va dir Caldes de Malavella. Te'n vas a la Fira de Tàrrega. Una forta abraçada. Disfruteu molt.
5: Moltíssimes gràcies.
0: A tu, per ser-hi i per escoltar-nos i donar-nos confiança el primer dia. Que això és de valents, eh? Així que moltes gràcies. Adéu, que passi molt bé. Mil gràcies. Adéu, adéu. Bon dia i bona sort. Adéu, adéu.
6: Estàs escoltant Bon Dia i Bona Sort a Ràdio 4.
0: Aquest any minava ja les cames. Hem fet un canvi en l'organigrama del programa, perquè cada any, l'estop de l'any, cada dia l'estop de l'any, les fèiem al final.
1: Sí,
0: va, i no donava temps a escoltar-les. Mm. L'estop de l'any són cançons que tenen alguna motivació amb el dia.
1: Mal.
0: Doncs ara les hem posat aquí al mig.
1: Clar.
0: Perquè les puguem gaudir com Déu mana, com es mereixen. Eh? Per tant, Montse...
3: Avui el que fem és repassar 5 cançons que parlen de retorns, de tornar, de... Bé, de cop.
4: El que estem fent vacances
3: i avui tornem.
0: Són alegres?
3: Home, no totes. Mm. No totes, però totes són boníssimes. Sí. Com, per exemple, la primera, un clàssic d'aquelles de carretera. Tu imagina tornar per una carretera d'aquelles nord-americanes llarguíssimes, vens de, no sé, de passar-te un mes al desert i estàs escoltant a la ràdio aquesta cançó de John Denver, Take Me Home, Country Roads. Country Roads,
0: Take Me Home. Que guà.
1: Ai.
2: És alegre, sí.
1: Em donen ganes d'agafar el rifle del Porxo, eh?
0: Quin bon rotllo, eh? La primera secció. No, no, està molt bé.
3: Home, escolta, no. A veure, si parlem de tornades i de viatges cap a casa.
0: Para, perquè què tal si ho tornem a posar al final, això de les
3: tornades? No, no, no, no, no.
1: Aquesta és la top, eh?
3: No, perquè tu ets un home de poca fe, això.
0: Aquesta és la bona, eh?
1: Vinga, aixequem això.
3: I què no és bona, aquesta cançó? Perdona, és boníssima, aquesta cançó. Ara, que tenim més animades, també.
0: Jo no, no, jo m'imagino, ara mateix, el cotxe, amb els meus fills, aquesta carretera que et dius tu, de 300 graus a l'ombra.
1: Anar cap a l'institut.
0: Anar cap a l'institut i tots cantant la cançó.
3: Que tenim més animades, Badó, també, no és el cas d'aquesta.
0: Bé, bé.
3: Jo, no?
2: Està molt bé.
3: Home, a veure. Però com a mínim és més actual.
4: Però hem posat la secció aquí al mig perquè durin més les cançons i no em deixeu escoltar ni dos segons. Veig que anem molt ràpid, no? Aquest retorn m'està costant a mi.
3: I és que crec que abans anàvem encara més ràpid.
0: És que saps què passa? Hi ha la secció del mar...
4: Clar. Hi ha coses, no falten coses.
0: Hi ha coses, hi ha coses.
3: Home, aquesta és d'Edward Shape and the Magnetic Zeros, que es va fer viral el 2010 perquè va sortir, a més, en diferents anuncis televisius. Marxem fins a mitjans dels 90, número 1 a diferents països. El britànic Mark Morrison, One Hit Wonder, això sí, però boníssima cançó, Return of the Mac.

0: Mira, aquesta cançó em recorda precisament a l'any 96,
1: sí,
0: que vaig entrar en una emissora musical a Flash FM, i teníem la discoteca on teníem tots els CDs col·locats i perfectament ordenats, i tenies que anar a l'ordinador i buscar-les. I després t'arribava un CD del Billboard que et posava...
1: Ah, sí,
0: posava,
1: la recopilació.
0: Et posava els èxits de diferents estils. Mm. I quan hi havia R&B, a mi m'agradava molt tirar d'R&B a les 6 del matí, i aquesta era una de les cançons que ho va patar moltíssim.
1: Sí, sí.
0: I era una de les cançons més idolatrades de la Billboard, eh?
1: Sí, sí.
0: En aquella època.
1: Va ser un gran èxit aquest de Mark Morrison. Continuem amb un altre gran èxit, també de mitjans dels 90, en aquest cas el 97, Bryan Adams, que parla d'aquelles segones oportunitats en les relacions de parella, aquell tornar, eh? No sé si vosaltres sou molt de segones oportunitats o no, però en aquest cas és el tema d'aquesta cançó, Back to You.
0: Aquesta, en el Gorka li agrada, eh? Aquesta tarda...
2: És bona,
0: t'hi veus, la carretera també?
1: Vida, també.
0: Amb quatre fills, eh? Sí, en el cap a l'institut. Què més vols
1: fer? I per últim, un debut, el qual encara no ha agafat, és a dir, no ha frenat, eh? Al contrari, no ha fet el més, no, només que ha augmentat l'èxit de Dua Lipa des del 2017. Portem escoltant cançons del nivell d'aquesta New Rules. I got no rules, I count them.
0: Bones.
1: Aquesta New Rules, perquè qualsevol tornada o tornes a començar projectes, doncs hi ha noves regles, no? Doncs és una mica el tema també d'aquesta cançó.
0: Que bé que està escoltant bona música. Per cert, el dissabte vam fer una festa tardeu. Va agradar la música que vaig posar?
3: Em va agradar molt, sí. Eh? Vaig ballar-les totes, molt.
0: Em vaig sorprendre a mi mateix, eh?
3: Sí.
0: Sí. Vaig canviar el registre de música, eh?
3: Molt ben trobat, molt ben escollides les cançons,
0: ja
3: molt bé el públic.
0: Ara ja està, fins l'estiu que ve, ni una festa més, eh?
3: Perfecte.
0: Ja s'ha acabat. Gràcies, Montse.
1: A tu. Sempre.
0: Boníssimes, com sempre, des de la Montse. 3 minuts i en punt, 3 quarts de 8.
4: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
0: A veure, per petició popular, aquesta temporada hem recuperat els truquillos del Bon dia i bona sort, eh?
3: Però veurem lo que dure.
0: Ho has insistit tu, eh?
3: Sí, aviam.
0: Vinga, va, anem al truquillo número 1. Plorar menys tallant ceba. Sabeu què s'ha de fer o no?
2: No.
0: No? Tu ho sabies?
5: Bueno, posar-te les ulleres aquelles de submarinisme.
0: No, posar la ceba a la nevera una estona abans de tallar-la pot ajudar a reduir la irritació dels ulls. El fred fa que alguns dels compostos que allibera la ceba siguin menys volàtils. Així que si no vols acabar plorant per una ceba, abans de tallar-la, envia-la una estona a la nevera. Una altra, si t'has passat amb la sal, què s'ha de fer si t'has passat amb la sal?
5: Llençar-ho.
0: Si t'has passat
5: criticar
0: amb la sal, la primera norma és no entres en pànic i no llencis el dinar. En sopes, salses o guisats, pots afegir més quantitat dels altres ingredients o una mica més de líquid per repartir la sal.
5: Que patiller.
0: La clau és compensar el gust sense convertir el plat en una piscina. Si teniu una idea millor, la publicau.
1: La
0: vostra no l'he vist.
1: La solució és la que diu el Radorta.
5: No n'hi poses, de sal, i després te la poses després.
2: El gust
5: de cada sal.
3: No és el mateix.
5: No,
3: però no
5: et passes mai, ara.
3: Això segur. No et passes mai, però no és el mateix.
0: I acabem per treure l'olor de les mans, el truquillo número 3, després de tallar all, ceba o manipular peix, les mans poden quedar amb una olor que sembla que pugui acompanyar tota la vida, aquella olor que dius, fa olor peix, és la teva mà. És la teva mà. Doncs les has de fregar suaument amb una mica de llimona, que pot ajudar a reduir aquestes olors. Montse, si comencem així...
1: No, no, no.
0: I després, si vols donar amb algú, millor que pensi que vens d'un restaurant i no d'una peixateria. Què passa, Montse? Què passa? Para, Montse, música.
5: Para.
0: Què passa?
1: No passa res. Hem tingut aquell moment de...
0: Salvem-ho,
1: val? És a dir,
0: bueno, ja. També ens salva l'estop de l'any i ningú dir res, m'entens?
1: Bueno, és veritat.
0: Mira, va, ni ha sortit ni bicarbonat ni vinagre.
1: Oh, és veritat.
0: El primer dia, la qual cosa...
1: Sorprenentment.
0: Ja diu molt de nosaltres. Vinga, va, anem a fer ràpidament un resum, titulars d'aquesta hora. Som-hi. I és que avui ens vam sabent que els agents rurals tanquen els espais naturals de la baronia de Rialp i Mont-roig pel risc d'incendis.
1: Catalunya manté activat el pla Infocat davant la situació de risc molt elevat d'incendi forestal amb un centenar de municipis en perill extrem i gairebé 300 en risc molt alt. Els agents rurals han restringit l'accés a la baronia de Rialp i la serra de Mont-roig.
0: Mentrestant, més d'un milió i mig d'infants i adolescents començaran les classes aquesta setmana.
1: Un inici de curs marcat per les mobilitzacions de la comunitat educativa demà dimarts. La plataforma Àxia representa les direccions escolars de Catalunya i denuncia que a les portes de l'inici del curs hi ha centres que no tenen la plantilla al complet per manca de planificació del departament.
0: Precisament l'inici del curs a Ceuta és el que preocupa els veïns que es van concentrar ahir.
1: Uns veïns que reclamen que es garanteixin els drets i la protecció dels infants, i és que malgrat l'oposició dels veïns a la creació d'un campament temporal per 700 migrants al port, ahir es van instal·lar una cinquantena de carpes.
0: En clau internacional, el partit d'ultradreta l'Alternativa per Alemanya guanya les eleccions a Saxònia-Anhalt.
1: El partit d'Ulrich Siegmund frega la majoria absoluta amb el 43,8% dels vots. Molt per darrere ha quedat el partit conservador del canceller Friedrich Merz, de la CDU, amb un 17,2. La tercera força, el partit d'esquerres, el PSPD, ha aconseguit prop del 9%.
0: I en clau laboral, la patronal Foment del Treball dona suport a l'automobilística SEAT.
1: Ha recordat que SEAT forma part del cor industrial català des de fa molts anys i reclama que quedi garantit el seu futur en el context de les retallades anunciades pel grup Volkswagen, que n'és el propietari. Foment defensa la continuïtat de la marca SEAT i la viabilitat de la planta de Martorell.
0: I les màximes superen 40 graus a Catalunya per tercer dia consecutiu.
1: Una calorada excepcional del setembre que no es desinfla i les màximes que tornen a superar, ho van fer ahir els 40 graus a Catalunya per tercer dia consecutiu, amb temperatures més pròpies del mes d'agost i rècords registrats arreu del territori. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, Vinebre va registrar la temperatura més alta, amb 42,5 graus.
0: Vinga, 3:15 i 8:00 del matí, precisament parlem d'això, del temps.
1: Aquest dilluns es mantindrà una calor molt intensa a tot Catalunya, tot i que les temperatures màximes poden baixar de manera gairebé imperceptible respecte al cap de setmana. Dominarà el sol amb el pas d'alguns núvols alts i prims. Al Pirineu, especialment al sector oriental, creixeran núvols d'evolució durant la tarda i a la matinada es podran formar núvols baixos i alguns bancs de boira localitzada a l'extrem nord de la Costa Brava. Les temperatures, les mínimes, sense gaires canvis, les màximes, continuaran extremadament altes, fregant o superant els 38 graus a punts de l'interior i les Terres de l'Ebre.
0: Anem a conèixer com està la xarxa viària catalana. RAC, bon dia.
2: Bon dia, continuem la jornada d'avui dilluns amb un accident a la C58 a Montcada i Reixac, on es talla un carril en direcció a Barcelona i tot plegat provoca 4 quilòmetres de retencions. També tenim un segon accident des de primera hora del matí, aquest a la C25 a l'altura de Folgueroles, que en direcció a Lleida continua tallant un carril, tot i que provoca doncs menys d'un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, tenim intensitat també a causa d'un vehicle avariat a la B20 a la Ronda de Dalt, on també s'obliga a tallar un carril de circulació en direcció a Llobregat a l'altura de Montbau i provoca fins a 6,5 km de congestió. Per altra banda, en general trobem retencions habituals en direcció a Barcelona, al vessant Besòs, al nus de la Trinitat i també a la Ronda Litoral, en sentit sud, però també al vessant Llobregat, amb retencions a la A2 i a la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Gràcies i molt bon dia.
4: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badollador.
0: Et mola o no?
6: Està bé, sí.
0: És molt de terra.
6: És molt el meu rotllo, sí.
0: És molt de té, eh?
6: Sí, sí,
0: a veure,
6: sí.
0: Puja. El primer guió que ens passa el Marc Llibre,
6: sí.
0: El llegiré textualment, la intro, eh? És una, hi ha intros que són normals, i després hi ha les intros aquelles treballades.
5: Sí.
0: Aquelles
5: que... No com les meves.
0: No,
5: està clar, està clar.
0: Va, anem a la intro del Marc Llibre, que m'ha preparat per avui. Ara anem a la secció de Marc Llibre.
3: Espera, que no acabe aquí, que no acabe aquí. Tens una altra intervenció que diu...
0: Ah, sí? Espera un moment, espera. T'he menys tingut ara, eh? Perdona.
1: Literatura fina.
0: Bona, Marc, eh? Què ens portes avui?
6: Jo una mica al fil del que parlàvem abans dels joves, perquè demà comença el curs escolar i estan al focus de tot, són els, realment els protagonistes. Què passa? Jo crec que aquest curs serà força diferent al que estem acostumats, perquè nosaltres som molt diferents a com són els joves d'ara.
3: Sí, és veritat.
6: Som bastant diferents.
0: Cada vegada la distància és més llarga, eh?
6: Recordem que el curs passat ja vam acabar amb l'aparició dels Therion, que són aquestes persones que s'identifiquen espiritualment i psicològicament amb animals.
3: Hi ha mort, no?, aquesta tendència?
6: No, encara no. Jo sé que està entre els joves. Sí que hi ha algun adult que també és Therion, per exemple, el pare de la Minyamal. És un teri amb tipus camell, camell del Bronx, però un camell al final.
3: Ostres, vull dir... Marc.
6: Així vam acabar el curs passat, però ara comencem afegint-li als Terians el que es coneix, s'ha conegut aquest estiu com els farmejadors d'aura. Això és gent que queda, no?, i fa balls, gestos, fa una mica, pel meu gust, l'idiota, d'acord? Per pujar el que pareix és aura, que seria un sinònim de carisma, no? Seria una mica aquest el rotllo. Per això a mi m'agradaria avui analitzar aquests possibles canvis que hi ha en socials, no?, i trobar algun tipus de solució perquè els professors i els pares doncs tinguin més fàcil la feina i s'adaptin una mica als,
0: important,
6: als
0: important.
6: Nous temps, no?
0: Està bé, està bé, està bé, està bé, està bé.
6: Aviam, el primer canvi són els noms, això és algo que estem acostumats, els noms canvien sempre, que hi ha un canvi de generació. Primer hi havia Josep Maries i Dolors, després Kevins i Jennifers, després Ots i Ius. El problema que jo veig ara és que un noi Terian, que se sent un gos, un lleó, un mico, una rata, un ànec, no li pots dir Joan. No,
3: no, no, no, no, no, no, no.
5: I Josep Maria tampoc.
6: Tampoc. Aleshores, jo proposo que els nens es comencin a dir Snoopy, Milú, Mufasa, Simba, Rafiki, King Kong, Mickey o Donald. Pot ser que per casualitat l'hagis posat un nom adequat al teu fill, potser li vas ficar Lucas i s'identifica amb un ànec,
0: sí?
6: O Gustavo i amb una granota, no? Això, però no se'n passa. Amb els farmejadors d'aura també tens un problema amb els noms perquè Antonio, Joan, Maria, Elena no tenen aura.
0: No.
6: Estem d'acord, no? Les coses amb aura sabeu que sempre van en anglès. Per tant, veurem nois i noies que es diran Legend Fernández, Maverick Ferrer, Ryder Montaner, Savage Garriga o CrossFit Puig.
3: Quina aura.
6: Molta aura, no? És, té potència.
0: Perdona, has dit CrossFit?
6: CrossFit Puig. Sí, no?
0: En CrossFit Puig?
6: Sí, CrossFit Puig. Està,
3: eh? Home, té power, eh?
6: Té bastant de poder.
3: Uf.
6: El segon canvi són els noms i l'organització de les aules. Abans s'anomenaven i s'organitzaven segons el curs que corresponia, primer de batxillerat, segon, bueno, tot això. Però ara amb els Terians jo el que faria és que fins al final dels estudis s'utilitzi el mètode que s'utilitza per volaris. La classe de les girafes, de les zebres, dels hipopòtams... I, a més, podem vendre les portes obertes com un zoològic.
5: Això està bé.
6: No?
5: Aquesta està molt bé. Aquesta mola.
6: Sí, les portes obertes normalment...
5: És que, a més, clar, diríem ja... Sí,
6: I veuríem coses xules com pares dient vinc a veure la classe dels Jones on hi tinc allà el meu fill de 14 anys, el Mufasa Sánchez.
5: Sí, no? Sí. I que ja fa l'olor de...
6: Ja fa l'olor també.
5: Ja et porta, ja et porta.
6: Amb el tema dels farmejadors d'aura, abans les classes es podien dividir en dos grups segons el ritme d'aprenentatge. Estaven els ràpids i els lents, que era un eufemisme dels tontos i els gestos. Ara no, ara podríem fer menys aura, més aura, no?
5: Sí.
6: I canviaria el paradigma, doncs els més guais estarien a... O sigui, els més tontos estarien a la classe dels ràpids, diguéssim, i al contrari. Seria una manera de canviar-ho. Un altre canvi que s'hauria de produir és el temari i les assignatures. Això ho hem d'adaptar bé perquè un noi amb molta aura no necessita saber matemàtiques, ni ciències, ni català. Amb una mica d'anglès per inventar-se paraules absurdes i una mica d'educació física, jo crec que ja tira.
5: Ja veu, però...
6: Clar, i un noi que... O sigui, amb els animals, imagineu, no? Vull dir, les assignatures no tenen cap sentit. Un lleó no ha d'aprendre el teorema Pitàgora, no?
5: Clar, a caçar i prou.
6: Clar. Si algú se sent un teri en gos, una assignatura que es digui ciències de donar la puteta o llengua canina. D'acord? Ensenyem a abordar i aquest tipus de coses. El tema menjador. Un nen Terian lleó no li pots donar un plat de macarrons i un llibret.
3: No ho veig,
6: hauràs de donar-li el cap d'un nyú, una pota de zebra. I els farmejadors d'aura igual, el menú més senzill, perquè ells només mengen Doritos i beuen Monster o Red Bull. Un altre canvi que afectarà en aquest cas els pares és el tema de la salut del fill, no? Abans en aquest... O sigui, aquest crec que és positiu. Abans, si el nen es feia mal, el portaves al metge, si estava deprimit al psicòleg, si era drogadicte a un centre de desintoxicació. Ara, amb els Terians, tot això ho arregla la mateixa persona, el veterinari. Jo crec que aquí tots hem guanyat. Un altre canvi són els conflictes familiars, perquè, clar, imagina't que ets pescador, peixater, i el teu fill diu que és un llobarro. És incòmode,
5: a veure,
6: no?
5: Una mica lluç, n'hi ha...
6: Sí, algun
5: de lluç
6: a trobar. O se sent porc i t'agrada molt el fuet.
0: Mm.
6: Clar, això són conflictes familiars.
5: O són musulmans, els teus pares, saps què vull dir?
6: Clar, també és un problema.
5: És un problema.
6: O se sent una panerola i tu tens tot de trampes per panerola.
3: Sí, hi ha molt conflicte aquí.
6: Molt de conflicte, clar. I per acabar, tema mascota, s'ha de vigilar. Si teniu un Terian gos, no us compreu un gat.
5: No.
6: Si teniu un gat, vigileu si el vostre fill és un Terian rata. I si el que volíeu era un fill i un gosset, doncs teniu dos per un, no? Si realment el...
0: Perfecte, doncs...
3: Sí, era complicat abans, ara ja... Vaja.
6: Els temps canvien, ens hem d'adaptar.
3: Sí, sí.
0: Aquesta és la nova realitat. Amb els pentinats aquests que porten, ja avui dia comença a haver-hi una mutació.
5: Una evolució.
0: Una evolució o una mutació.
6: Sí.
0: Gràcies, Marc.
6: A vosaltres.
0: D'aquí 5 minuts arribem punt a les 8 del matí, recta final.
4: Bon dia i bona sort amb Badollador.
0: A veure, primer dilluns de la temporada, tothom ha tornat a la rutina, però imaginem per un moment que nosaltres avui no haguéssim de treballar. És a dir, ens posem en l'univers de que avui, fos festiu. Doncs bé, cada dia amb l'Ares acabarem amb el si avui fos festiu. És a dir, ens posarem en aquest imaginari de que el dia serà festa. Ho direm just abans d'acabar el programa.
3: Sí, exacte.
0: Perquè si ho dius al principi no...
3: A mi acabar el programa m'encanta. Acabar el programa així m'encanta més. Perquè això ho convertirem en una cosa molt coral, vull dir-te. Això vol dir que jo treballaré menys. Vull dir-te que jo te proposo que si avui fos festiu te dic un lloc on jo aniria i vosaltres dieu la vostra també. Avui, en aquest cas, jo ho tinc claríssim per diverses raons. Si avui fos festiu, aniríem a Cadaqués. Somriu i diu que no té pressa, ningú m'espera allà. Per què? Perquè enguany, no sé vosaltres, però jo no he xafat Cadaqués aquest estiu. Ves? No ho sé, ha anat així.
0: Doncs hauràs
3: vosaltres...
0: estat l'única per
3: no
0: ser-hi
3: anat. No
6: hi he anat. Estàvem tots allà. Eh?
3: Això m'ha dit tothom, això m'ha dit tothom. Dic, doncs jo aniria a Cadaqués. Començaria tranquil·lament davant del mar, amb un cafè al Bar Casino, i després doncs, faria volta pels carrerons blancs fins a Santa Maria, perquè des de dalt ja sabeu que hi ha una vista preciosa del poble. Després m'arribaria fins a Port Lligat a veure la casa de Dalí i ja a l'hora de dinar doncs, faria un bon arròs o peix en algun restaurant dels passeig. A la tarda, doncs, passeig, geladet i zero presses. El pla, ja veieu que és molt senzill, Cadaqués, mar, Dalí i fer veure durant unes hores que dilluns no existeix. No sé si voleu proposar alguna cosa més. He fet la versió reduïda perquè...
0: No, que és, no sé si és aquest cap de setmana, el que ve o el passat, que jo crec que era el passat.
6: Aviam.
0: O el que ve, que és la festa major de Cadaqués, que és brutal. Precisament, en el passeig fan... És que jo vaig coincidir amb Orquestra Diversiones, són, es diu?
6: Sí, hi ha una que es diu així, sí.
0: No, és que són boníssims. I vaig fer la festa major...
3: Crec que van estar el cap de setmana passat a Sant Antoni de Calonge.
7: Cap de setmana passat, festa major d'estiu de Cadaqués.
0: Ah, doncs sí. Doncs mira, va...
3: Ja no arribeu.
5: Tampoc és festiu avui, vull dir que tranquil, saps què
0: dic? Gràcies, precisament, per si avui fos festiu. Ja no ens diu res més de Cadaqués?
3: Doncs no, jo t'havia posat una versió més extensa, però he pensat que no tindríem temps i ara en tenim, però bueno, si vols, puc seguir.
7: Home, perdoneu, doncs... però les festes duren fins al dia 11 de setembre. Ah, tenim temps, encara.
3: Encara estem a temps.
0: Per cert, ja que diem allò si avui fos festiu, no sé si és avui o dilluns que ve, però festiu a Caldes d'Estrac, que estem de festa major, també.
7: Mira que ve, a Tiana, la setmana que ve.
3: Però quan duren aquestes festes? Si fa una setmana, que m'ho vas dir, això?
0: No, i duren fins al dia 13.
6: Si tu montes bé, pots estar tot l'any.
3: Festa major. I al·lucino, cada cop duren més. I les de Tiana, quan duren?
7: Les de Tiana, una setmaneta, no? Sí. A veure, comencen a fer com la prèvia, uns dies abans, llavors hi ha el plat fort del cap de setmana, clar, allà, tots els concerts, activitats, etc. Llavors hi ha el patró, que és el dia 16 de setembre, que és Sant Cebrià, i aquí ja s'acaben amb el castell de focs.
0: Doncs, mira, amb això anem acabant, ens anirem a Tiana, ens anirem a Caldes d'Estrac i ens anirem a Cadaqués. Per cert, el cap de setmana també va ser la Fira dels Indians de Begur. Va, família!
3: És festiu a Olot, també t'ho dic, si ho vols saber. Si avui fos festiu, nosaltres, però és festiu a Olot ara mateix.
0: I les festes d'altura, eh? Molt bé. Per cert... Ho vols fer, allò, o no?
3: El què?
0: Ho de l'acudit.
3: Ai, Déu meu, no sé si estic preparada.
0: Va, posem-ho a prova. L'any passat, l'Ares va dir que...
3: No, deixa'm que t'ho expliqui jo. Jo sóc boníssima contant acudits, però aquí estan mermant la meva seguretat. El Badó merme la meva seguretat contant acudits perquè no et fan gràcia. Són boníssims els acudits que porto.
0: Ara veurem si té gràcia, si sóc jo o és ella. Paro tot. Anem a l'acudit. Va, abans de marxar, perquè ja no queda temps per res més.
3: Quina és la planta que més espanta? ¡El bambú!
0: No. Un altre.
6: Boníssim.
5: Sí. No, el millor és que se'l rigui ella.
6: Sí.
5: Que se'l rigui ella és
3: boníssim. L'heu entès o no? És boníssim. Com saps quan la lluna ja ha menjat prou?
0: Com, què?
3: Com saps quan la lluna ja ha menjat prou?
0: Quan?
3: Quan està plena.
7: Oh! Wow.
0: L'últim.
3: No tinc més. Aviam, deixa'm que pense. Per què als elefants els hi fan por els ordinadors?
0: Per què?
3: Perquè tenen ratolí.
6: Jo estaré les dues hores així, eh?
3: Però que és boníssim, Marc.
0: Marc, gràcies. Montse, Ares, demà hi tornem, si ens deixen després d'això. Família, bon dia i bona sort. Feliç dilluns.
8: En punt, les 8.

0: Molt bon dia, què tal, com esteu? Benvinguts al Cafè d'Idees, benvinguts a Ràdio 4, la ràdio que t'escolta, la vostra, la que comença avui nova temporada que us convido a descobrir. A més, aquest curs estem d'aniversari, del 50 aniversari d'aquesta casa, mig segle de ràdio, 50 anys en català i amb tu. I en aquest camí, el Cafè d'Idees s'endinsa en la seva setena temporada. Primer, a les zones radiofòniques, i a partir del dia 11, per la Diada, en el seu format híbrid, que podreu seguir per Ràdio 4 i la 2CAT amb la Gemma Nierga al capdavant. Avui, dilluns, arrenquem a les vies de so amb el Genís Sabater i al meu costat, Ramon Castelló. Ramon, bon dia.
1: Bon dia, Loramo. Què tal?
0: Doncs comencem aquesta jornada d'aquest dia 7 de setembre, previ a l'inici del curs escolar, que comença demà amb una nova vaga convocada pels sindicats majoritaris. En parlarem amb el portaveu de l'USTEC, l'Andreu Mumbrú, i també amb les famílies per saber què en pensen de tot plegat. Un dilluns marcat per la contundent victòria de l'extrema dreta alemanya i per la crisi a Ceuta, que un dia més, i des de fa ja 6 setmanes, continua sent actualitat. Ara us ho explicarem i analitzarem en detall. Abans, però, informació de servei.
1: Quan passa un minut de les 8 del matí, comencem per saber quin temps ens espera les properes hores després d'aquest diumenge, on els termòmetres s'han enfilat ben amunt. Connectem ara amb l'Agència Estatal de Meteorologia, AEMET. Noelia García, què tal? Bon dia.
2: Bon dia. Avui dilluns a Catalunya comencem la setmana amb temps càlid i estable. Les temperatures baixen lleugerament, però continuen més altes de l'habitual per aquesta època de l'any a gran part de l'interior. Els termòmetres marcaran màximes de 38 graus a Lleida, 37 a Girona, 33 graus a Barcelona i 32 a Tarragona. Avui dominarà el sol amb cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix augmentant a moderat durant la tarda a la depressió central. És una informació d'AEMET.
1: I pel que fa al trànsit, aquesta hora la xarxa viària, segons informa el Servei Català de Trànsit, a l'AP7 hi ha trams de lentitud i aturades entre la Roca i Parets, i entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud, i a Barberà i a Mollet sentit nord. També hi ha aturades a la C60, a la Roca, en sentit Granollers, cua a la C17 de Parets a Mollet en sentit sud. I a la ronda litoral de Barcelona hi ha retencions entre el Bon Pastor i Montjuïc en sentit Llobregat. També hi ha cua de la zona franca al Port i de Sant Adrià de Besòs al Nus de la Trinitat en sentit Besòs. Aquesta és la informació més destacada pel que fa als serveis.
0: Gràcies, Ramon. Són les 8 i 3 minuts del matí. L'extrema dreta alemanya arrasa les eleccions regionals de Saxònia-Anhalt i es queda tan sols un pas de la majoria absoluta. Ha aconseguit el 44% dels vots, molt per sobre del que pronosticaven les enquestes, i podria arribar a formar govern.
1: I és que un partit d'esquerres populista que entra per la mínima al Parlament regional podria ser la clau per la governança. Seria el primer executiu ultra en un land del país des de la caiguda del nazisme. Alternativa per Alemanya ha aconseguit el millor resultat de la seva història i ja es fixa com a objectiu Berlín, on se celebraran eleccions d'aquí dues setmanes. De la seva banda, la forta caiguda dels democristians de la CDU, que passen del 36 al 18% dels suports, afegeix pressió al canceller Merz.
0: Sense avenços, per acabar amb la guerra a Ucraïna, després de la visita dels emissaris nord-americans a Moscou i Kiev.
1: Donald Trump vol posar fi al conflicte, però de moment no aconsegueix que Zelensky ni Putin cedeixin a les seves exigències. Els enviats pel president Trump, Steve Witkoff i Jared Kushner, visitaven Ucraïna per primera vegada amb un pla de pau que no han fet públic i sota el compromís que Rússia no atacaria durant la seva estada. S'emporten el desig dels dos dirigents implicats de posar fi a una guerra que ja dura 4 anys i mig, però també la negativa de tots dos a cedir el Donbass, pel que tot apunta que la pau està lluny d'aconseguir-se.
0: I avui, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, visita Groenlàndia.
1: Ho fa per traslladar el suport europeu a l'illa i amb un acord sota el braç. Signarà un compromís de cooperació entre Brussel·les i Nuuk, que podria incloure 200 milions d'euros més de finançament per Groenlàndia. La visita té lloc 1 any i 7 mesos després que Trump iniciés una crisi amb l'illa quan va amenaçar amb quedar-se al territori.
0: El govern obre avui curs parlamentari amb una reunió de Pedro Sánchez amb els diputats i senadors socialistes per fixar prioritats per aquest darrer tram de legislatura. La trobada arriba amb els pressupostos pendents i una crisi, la de Ceuta, encara per resoldre.
1: A tot això, la ciutat autònoma es treballa contra rellotge per dotar de carpes al port, on s'allotjaran un miler de migrants enmig del rebuig de part dels veïns. Pel que fa al ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, al capdavant del Comandament Únic, demanava consens per poder filiar els migrants y que tornin quan abans a la normalidad.
3: Hagamos aquello que decimos, porque somos lo que decimos, pero sobre todo lo que hacemos. Y si decimos que hay que buscar espacios, y lo dijo el presidente Vivas el pasado día 2, vamos a culminar los espacios, vamos a decirle a la ciudadanía que son necesarios para que puedan ser devueltos cuanto antes y no a generar más crispación y más problemas, porque entonces se va a cronificar y no queremos que esto se cronifique.
1: Tot plegat precisament el dia en què el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, protagonitzarà avui un esmorzar informatiu a Madrid, on serà presentat pel líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
0: L'inici calorós d'aquest setembre marca també la tornada a les classes aquest dimarts, enmig de la polèmica vaga del personal docent convocada per demà mateix. Els sindicats han convocat mobilitzacions arreu de Catalunya sota el lema Menys excuses, més educació pública, inclusiva i en català. Olga Rodríguez.
4: Demà comença el curs escolar a Catalunya i ho fa com va acabar l'anterior, amb el personal educatiu en peu de guerra. Els sindicats convocants reclamen augment salarial, reduir les ràtios d'alumnes i més recursos per a l'escola inclusiva, reivindicacions que subscriuen les famílies. Sentim Yolanda Segura, del sindicat majoritari del sector, USTEC, i Lidón Gasull, directora de FAC, en declaracions en aquesta emissora.
5: Que no hi hagi ara encara una voluntat d'aquesta conselleria per iniciar un altre cop les negociacions és el que fa que mantinguem una convocatòria de vaga el primer dia de curs.
6: Necessitem que el govern faci passes endavant i digui que prioritza el sistema educatiu públic, perquè al final l'educació a Catalunya té un problema i es diu als alts nivells de pobresa infantil i juvenil que tenim. I per tant, el govern ha de donar senyals que per ell és una prioritat de país.
4: En plena emergència climàtica, famílies i mestres reclamen també que els centres escolars s'adaptin a aquesta realitat. I després de la vegada demà, no es descarten noves mobilitzacions.
0: El govern dona el tret de sortir d'aquest dilluns a la commemoració de l'any Tarradellas dedicat a l'expresident de la Generalitat. Ho fan un acte institucional aquesta tarda a Palau, encapçalat pel president Salvador Illa, i on també intervindran el president del Parlament, Josep Rull, i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras.
1: En paral·lel, el PSC reuneix el seu grup parlamentari a la Seu d'Urgell en la primera de les dues jornades de treball per preparar el nou curs polític. De la seva banda, Junts organitza una trobada de dos dies amb els seus diputats al Parlament a Guardiola de Berguedà amb el mateix objectiu.
0: Protecció Civil dona per finalitzat l'episodi de calor intensa d'aquest cap de setmana, però manté l'alerta per risc d'incendi forestal. Una calorada tardana i insòlita que ha trencat tots els rècords absoluts en un mes de setembre a Catalunya.
1: Deixem enrere, per tant, un cap de setmana en què les temperatures han tocat sostre a Catalunya. Sectors com Ponent, Catalunya Central i l'Ebre han arribat o superat els 40 graus. A Vinebre, de fet, s'han arribat als 42 graus i mitja temperatura. A Barcelona també s'han trencat rècords. L'Observatori Fabra, de fet, ha registrat la primera nit tòrrida de la capital catalana en un mes de setembre des de que es tenen registres, amb una temperatura mínima de 27,1 graus el dissabte. 111 de les 128 estacions de la xarxa d'estacions meteorològiques automàtiques han assolit un nou rècord de temperatura màxima en aquest mes durant els tres últims dies. I pel que fa al risc d'incendis, avui es mantenen les restriccions d'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Montroig, a la Noguera. Es modera el perill respecte al cap de setmana, però 79 municipis de 14 comarques catalanes continuen avui al nivell 4 del Pla Alfa, és a dir, en risc extrem d'incendi. Alicia Bayan és cap de guàrdia dels agents rurals.
7: Un estrès hídric, el que seria el combustible, i la humitat doncs, tampoc ajuda perquè és baixa, encara es manté amb una humitat relativament baixa, i les altes temperatures que comentava. Llavors són aquests tres factors, el vent també, que fan que hi hagi aquest estrès, no?, de vegetació i que hi hagi un risc veritable de que es pugui produir un incendi forestal.
1: Atenció, perquè això sembla que no durarà i la situació pel que fa a les temperatures s'hauria de normalitzar a partir de demà passat dimecres.
0: Són les 8:09 del matí. Seguim el Cafè d'Idees i us expliquem en plena de successos que un home es troba ferit en estat crític després d'apunyalar tres persones i saltar pel balcó d'un quart pis al districte de Sants de Barcelona. Segons ha explicat la parella d'un dels tres homes que compartien el pis, un company del seu xicot ha entrat a l'habitació i l'ha apunyalat ferint-lo de gravetat.
1: Ell ho hauria intentat impedir i ha resultat ferida lleu. En sentir el rebombori, el tercer integrant de la casa també hi ha anat i ha estat atacat. Després, l'agressor s'hauria autolesionat i hauria saltat pel balcó. La policia catalana ho investiga com una possible temptativa d'homicidi, però no es descarta cap hipòtesi.
0: A partir d'avui, dilluns 7 de setembre de 2026, la línia R7 de Rodalia reprèn el servei ferroviari parcial entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat per arribar a la UAB amb dos trens per hora i sentit. Pel que fa al tram pendent entre Fabra i Puig i Montcada i Forcació, el tram continua sense servei a causa de les obres d'ADIF que tenen previsió de finalitzar el proper mes de desembre.
1: D'altra banda, a partir d'aquest dilluns i durant els propers dies s'amplien els serveis de 13 línies de bus interurbà a diferents punts del territori. I a l'estació de metro de Catalunya, a Barcelona, torna a la normalitat. Avui reobre el passadís subterrani que serveix per fer els transbordaments entre les línies 1 i 3 després de dos mesos tancat per obres. Es tracta d'un dels passadissos més utilitzats pels usuaris del metro. Barcelona TMB calcula que unes 43.000 persones l'utilitzen en dia laborable.
0: I continua aixecant polseguera l'anunci del grup automobilístic Volkswagen que estudia la possibilitat d'eliminar la marca Seat els propers anys.
1: La patronal Foment del Treball dona suport a Seat de qui recorda que forma part del cor industrial català des de fa molts anys i reclama que quedi garantit el seu futur dins de la transformació del grup Volkswagen. També destaca, també defensa la viabilitat de la planta de Martorell. Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball.
8: Estem totalment convençuts que Martorell disposa de capacitat industrial i tecnològica per assumir noves plataformes que comportin que a partir de l'any 2029 es puguin fabricar nous models perquè es pugui mantindre la producció i l'ocupació.
1: Per la seva banda, el govern català insisteix que treballarà per mantenir la marca Seat i per garantir els llocs de treball a la fàbrica de Martorell.
0: Pel que fa a l'agenda política i judicial, recordar-vos que aquest dilluns es reprenen les declaracions del cas Plus Ultra, la causa que recordem investigar l'expresident Zapatero. Avui està citat a l'Audiència Nacional l'expresident de l'aerolínia, Julio Martínez. El directiu va presentar un escrit de col·laboració al juliol en el que assenyalava l'expresident socialista i Martínez apuntava a les intencions, deia, de Zapatero de cobrar per fer de mediador i aconseguir el préstec públic per a la companyia. I encara en clau judicial explicar-vos que el Tribunal Suprem celebra avui una visita, una vista, per estudiar si paralitza el cens massiu de la llei de nets. És la norma que permet l'accés a la nacionalitat de descendents exiliats. Organitzacions com Iutitia Europa i Vox han demanat la suspensió cautelar, emparats en els presumptes efectes, diuen, electorals que pot comportar aquesta llei. Són les 8 i 12 minuts, anem als esports.
1: I comencem parlant de futbol. Victòria contundent del Barça contra el València 0-5. El doblet de Lamine Yamal i gols de Fermín, Pedri i Rafinha. D'aquesta manera els blaugranes lideren ja la Lliga en solitari. Germà García, bon dia.
9: Bon dia. El Barça és líder en solitari de la Lliga després de la contundent victòria d'ahir a València per 0-5 i aprofitant les ensopegades del Real Madrid i Atlètic de Madrid. Un Barça sòlid, tremendament efectiu, cara a porteria i dominador absolut de la situació. Suma 12 punts en 4 partits, ha marcat 17 gols i només porta encaixats 2 contra el Rayo Vallecano. Ahir, nova exhibició a Mestalla, amb doblet de Lamine Yamal i això que li van anul·lar un altre per un ajustadíssim fora de joc, un més de Rafinha, que també és el pitxit i de la Lliga amb 6 gols i altres 2 gols d'homes de la segona línia com són Fermín López o Pedri. Van ser 5 que van entrar, però el València encara pot donar gràcies a l'actuació del seu porter Dimitrievski, que va fer aturades de molt mèrit. Va debutar Gabriel Jesús, que va entrar per Pedri a 10 minuts del final, mostrant-se en tot moment molt actiu, i a destacar també la primera titularitat de Rodri, substituït a la represa. L'única nota negativa, la fractura nasal d'Eric García al primer temps. És la mateixa lesió que es va fer el passat novembre a Bruges, i avui se li faran noves proves mèdiques. L'equip farà una sessió de recuperació, ja pensant en el proper compromís, que serà dimecres vinent en el seu debut a la Champions a casa contra el Feyenoord neerlandès.
1: D'altra banda, l'entrenador Hansi Flick s'ha mostrat molt orgullós de l'equip.
10: We played a fantastic game. It was nearly perfect.
1: Hem jugat un partit fantàstic, gairebé perfecte, perquè hem controlat i hem estat dominants, i això és el que vull d'aquest equip, ha dit Flick. D'altra banda, l'Espanyol ha empatat a un contra el Sevilla a l'RCD Stadium, un partit en el qual ha debutat el darrer fitxatge dels blanquiblaus, Brian Zaragoza, i en el qual l'àrbitre ha anul·lat un gol del Hilali. El tècnic Manolo González diu que no ho entén.
10: Ningú entén molt bé perquè l'han anul·lat. Igual que l'altre gol, si l'haguessin anul·lat, és increïble. Ja arribem a un punt que a vegades ni nosaltres sabem molt bé el que és fora joc, el que no és fora joc, o situacions de mans, o situacions que es donen igual a un partit, o es veu una setmana, ja no el mateix partit, sinó una setmana i altra, i així ho l'han de manera diferent.
1: I també ens fem ressò que l'enfrontament entre l'Europa i el Jaén ha acabat amb la derrota dels graciencs 0-3 enmig de la polèmica per l'actuació de la Policia Nacional davant un aficionat que portava una bandera independentista. I derrota del Barça a la final de la Supercopa d'Espanya de futbol sala contra el Pozo Múrcia per 4-5.
0: Cesc Gai porta al Teatre Condal la versió en castellà de 53 diumenges, una comèdia familiar sobre les relacions fraternals que el 2020 va estrenar-se en català al Romea amb gran èxit. La història, que s'ha portat al cinema, torna aquest dimecres a Barcelona amb un nou muntatge protagonitzat per Julián López, Pepa Charro, Xavi Mira i Candela Serrat. Ens ho explica la Marta Orquín.
11: Nos ha costado mucho reunirnos a los tres esta noche y aquí.
12: Fa 6 anys el director estrenava amb gran èxit 53 diumenges amb Pere Arquilluer, Agata Roca, Lluís Villanueva i Marta Marco. Una comèdia càustica protagonitzada per tres germans que han de decidir què fer amb el seu pare octogenari. La reunió esdevé una bomba de rellotgeria emocional que farà esclatar tensions no resoltes.
13: Em va sobtar o em va encuriosir veure relacions familiars que en teoria han de ser com tan fàcils, tan plàcides o tan enriquidores. Hi ha algú entre els germans que penso que és interessant, que és que en el fons sempre competeixen.
14: Però envidia de què, exactamente?
15: Pues de mi.
12: Cesc Gai va adaptar aquesta història a la pel·lícula original de Netflix, que va estrenar-se el març passat, i ara obre la temporada del Teatre Condal amb l'adaptació en castellà de l'obra i nous protagonistes, Julián López, Pepa Charro, coneguda com la Terremoto de Alcorcón, Candela Serrat i Xavi Mira.
16: Hola.
17: Hola, Anna.
12: 53 Domingos podria repetir la jugada dels veïns de dalt, el seu debut com a dramaturg, que va adaptar al cinema amb Sentimental, un gran èxit.

0: I aquest matí ha arribat i el primer que ha fet ha estat llegir-se la premsa d'avui és la Maria Rubio. Maria, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia, Lorena.
0: I em sembla que totes les portades miren cap a Alemanya perquè, recordem, el partit d'extrema dreta Alternativa per Alemanya ha aconseguit una victòria històrica a les eleccions de l'estat de Saxònia-Anhalt.
1: Sí, bon dia. Sí, gairebé tots els titulars comparteixen que Alternativa per Alemanya ha arrasat amb un resultat rècord del 44% dels vots. La Vanguardia titula "Els ultras arrasen a Saxònia-Anhalt i deixen una situació crítica a Merz". Dins del text també el diari assegura que es tracta d'un cop terrible pel canceller alemany, que veu com la seva força, la democristiana CDU, es precipita fins al 17,5% en aquesta regió. L'Ara també diu que l'extrema dreta arrasa Saxònia-Anhalt i podria arribar al govern, i també ho fa El País, que apunta que l'ultradreta arrasa Saxònia i opta a governar per primer cop en un estat alemany.
2: Però la clau, Maria, en aquestes eleccions també era si Alternativa per Alemanya seria capaç d'arribar fins a la majoria absoluta, ja que seria aquesta l'única fórmula amb la qual podrien fer-se amb el govern.
1: Sí, tota la resta de formacions ja van advertir que estaven disposades a fer un cordó sanitari al voltant del partit d'extrema dreta, i amb el 95% dels vots escrutats sembla que la formació s'hauria quedat a només 3 escons d'arribar-hi. La sorpresa ha estat l'entrada del partit populista d'esquerres, BCB Baixa, que ara té la clau del futur a la regió. El País explica com aquesta aliança d'esquerres s'ha desmarcat en diverses ocasions d'aquest cordó sanitari contra l'AFD i, per tant, podria facilitar la seva arribada a la presidència del Land.
0: Curiós que l'extrema dreta i l'extrema esquerra es puguin unir per donar la governança a Alternativa per Alemanya, que, de fet, Maria, els vots que han aconseguit, aquest doble vot que han aconseguit aquesta majoria històrica, venen dels antics votants de la CDU de Friedrich Merz.
1: Sí, així ho apunta, de fet, una anàlisi del periòdico sobre aquest triomf d'Alternativa per Alemanya, on assenyala que els ultradretans han concentrat el descontentament contra els partits clàssics. Apunta a la popularitat del seu líder a la regió, Ulrich Siegmund, de caràcter prorrus, i el text també afegeixen les dificultats d'un possible govern de coalició per fer aquest cordó sanitari i per evitar aquest ascens al poder d'Alternativa per Alemanya, que implicaria una convivència entre democristians, socialdemòcrates, els verds i aquesta esquerra populista que comentàvem.
2: Pel que fa a l'actualitat nacional, més propera al focus informatiu, continua a Ceuta.
1: Sí, perquè la crisi migratòria a la ciutat autònoma encara dona titulars més d'un mes després de l'entrada de migrants des del Marroc. El Mundo es fixa en la insòlita, diuen, tornada a l'escola a Ceuta, amb policies, absentisme i incertesa, diuen el titular. El diari explica com uns 18.000 alumnes iniciaran el curs escolar amb presència de seguretat privada als centres, policia, les rutes escolars i amb un clima assegurant, doncs, lluny de la normalitat. I per la seva banda, El País explica com el Partit Popular i Vox s'haurien beneficiat políticament de la crisi a Ceuta. El diari assegura que els populars i Vox superarien per primer cop el 50% del vot en plena crisi de Ceuta. Són dades del baròmetre del 40DB a les portes d'una setmana en la qual, doncs, molt probablement el xoc entre l'executiu de Sánchez per la crisi migratòria i l'oposició, doncs, no aflugi i arribi a les cambres.
0: De fet, aquesta setmana, Ramon, està intensa. Avui Sánchez reuneix els seus, els senadors i diputats, per veure quines seran les prioritats d'aquest curs polític. Tenim també Consejo de Ministros el dimarts, dimecres la primera sessió de control al govern i dijous que s'aprova la llei pels saharauis, que no deixarà Marroc tampoc indiferent.
2: Sí, i a més amb aquesta crisi, com dèiem, de Ceuta, que es manté des de que potser molts dels oients van marxar de vacances, s'han mantenint tot l'estiu, i no, en fi, de moment està encara en plena efervescència, i d'altra banda també l'inici d'aquest curs polític, com deies, que marca aquestes reunions de grups parlamentaris, de les estratègies a seguir, també significatiu que avui precisament a l'esmorzar informatiu de Madrid que presenta el líder del PP i sigui Juan Jesús Vives, el president de Ceuta.
0: Mm-hmm. Amb tota la plana major dels presidents autonòmics populars. Maria, no deixa'm aquest tema, perquè La Vanguardia també se'n fa ressò més de la situació humanitària aquestes 6 setmanes dels migrants que van arribar.
1: Sí, i ho fan després de la batussa que es va produir aquest cap de setmana, quan una vintena de persones migrants que hi dormien en aquesta platja, doncs, van llançar pedres a cotxes militars i agents de la Guàrdia Civil i van ser, doncs, deportats immediatament. El diari publica una crònica on s'explica que aquests incidents, doncs, són freqüents a causa de la tensió que viuen les persones migrants a les platges. Narra com viuen, doncs, amuntegats, amb barraques de canyes i tendes de campanya i doncs, proven de sobreviure, doncs, esperant que es compleixi aquest somni d'arribar a la península Ibèrica.
2: I canviem de tema perquè l'altra gran notícia, segurament avui a moltes llars, és la preparació de l'inici del curs escolar, l'acabar de repassar els tàpers, les butxilles, etc. Però amb un interrogant molt gran, i és que aquest inici de curs, doncs, hi ha una vaga de

0: Docents convocada.
1: Sí, continuen aquestes vagues de docents i sobre aquesta qüestió l'Ara publica com aquesta aturada serà la sisena convocada a tota Catalunya en menys d'un any. De fet, apunten que, comptant amb totes les aturades territorials, recordem doncs, que just abans que s'acabés el curs doncs, hi havien convocades aturades territorials comarcals, doncs, un docent, un mestre que hagi fet totes aquestes convocatòries, que les hagi complert totes, doncs, haurà estat gairebé una desena de dies de vaga i, per tant, també sense currar. Llavors, el diari inclou les veus dels sindicats principals que consideren que aquesta vegada doncs, serà essencial per les negociacions, però també temen que el seguiment doncs, baixi respecte a les mobilitzacions del final del curs.
2: I tot això sent el curs escolar més car de la història, fins a un 15% més que l'any passat. En parlarem de tot plegat amb el portaveu de l'USTEC, l'Andreu Mombrú, també amb les famílies. Volem saber què en pensen de tot el que suposa aquestes vagues al Jordi Carreras i uns nens que tornen al col·le amb molta calor. Però anem als esports. Què diuen a la premsa esportiva? Maria.
1: Doncs el Barça s'endú el protagonisme dels titulars. El 5-0 que els de Hansi Flick van deixar a l'estadi valencianista Mestalla ha omplert d'eufòria la premsa blaugrana. El Mundo Deportivo diu el Barça goleja i es diverteix en un apocalíptic Mestalla entre un clima hostil segons el diari, ja que el València doncs, està immers en una crisi institucional i esportiva. També destaquen la sortida de Pedri i Rodri a l'11 inicial i el partit de Lamine Yamal que doncs, va fer doblet. La victòria del Barça arriba doncs, a més després de la derrota el Real Madrid contra el Betis aquest cap de setmana per la mínima que marca la primera diferència a la Lliga entre els dos principals equips.
0: I a la premsa esportiva, Maria, també es parla d'altres esports com el tennis i la contundent victòria d'Alcaraz al US Open.
1: Sí, els titulars parlen de pallissa perquè Carlos Alcaraz va guanyar a Tommy Paul amb un imparable 6-4, 6-3 i 6-3 en 2 hores i 21 minuts. El diari AS destaca com el vigent campió sobrepàs arriben a quarts de final que es disputaran aquest divendres contra Ben Shelton.
2: I acabem amb música.
1: Sí, perquè els germans Serrasolses actuen aquest dilluns a Olot en el marc de les festes d'altura, al recinte Firal, a partir de 2:15 de la nit.

0: Qui estaràs aquesta nit? Es preguntaran al Ginestar. I jo aquest matí estaré amb el Joan López Alegre i la Laura Aznar. Bon dia, benvinguts a tots dos.
1: Molt bon dia.
0: Com han anat aquestes vacances?
1: Curtes.
0: Curtes.
1: Sí, i ara fa la sensació, jo fa dues setmanes que ja estic aquí treballant, i fa la sensació com que han passat mil anys, la veritat.
0: El Joan fa...
1: És perquè ens ho han passat molt bé.
0: Això segur. Joan, què?
2: Jo, com que, fixa't que això de treballar és una cosa tan tremenda que t'han de donar diners per fer-ho, si no, no ho faries. O sigui...
0: Hem de comentar moltíssimes coses. Ramon, sí. Tenim Alemanya, tenim Ceuta, tenim l'inici de curs escolar, l'inici de curs polític. Per on comencem?
2: Repinta bé.
3: Pinta bé. Va, sabrem també com ho veu el nostre company, el Lluís Falgàs, el director de l'Equip Parlem. Lluís, què tal? Molt bon dia.
4: Oh, bon dia, bona hora.
3: Bon dia, Lluís. Un plaer retrobar-nos aquí al Cafè Idees en versió ràdio aquests dies. Lluís, anem a la primera. Com es planteja aquest curs polític a Catalunya?
4: Bé, a Catalunya sempre hi ha una data, no?, que marca el curs polític, que és l'11 de setembre. Tot i que és fictici, perquè ja ha començat, doncs, tots els grups polítics ja s'han trobat, ja s'han vist, ja han parlat d'estratègies, ja han fet vacances, i per tant, doncs, l'11 de setembre és fictici, però allà comença una mica tot, perquè després, fins al principi del mes d'octubre, no hi haurà el debat de política general, que allà sí que ja comença l'hemicicle i que comença tot el curs parlamentari.
0: Quins missatges creus que escoltarem aquesta diada, Lluís?
4: Bé, doncs escoltarem diversos missatges, no? Hi ha el missatge de l'independent.
3: Sí, deia Lluís, que deies que hi ha el missatge de la independència, Lluís.
0: És que sembla que s'ha...
3: Sí, l'hem perdut. No sé si coincidiu, Joan, Lluís, Laura.
0: Falgàs.
2: Fixa-t'hi, parla d'independència i ja està allà la connexió. És que què més tenim que dir? No dona la sensació, ara contestant en sèrio.
0: Fenòmens paranormals a banda.
2: La independència és un fenomen paranormal, sí. No, ara en sèrio. No dona la sensació de que hi hagi una gran mobilització amb el tema independentista, i sobretot jo crec que hi ha una novetat molt important, que és que més que veure si hi haurà molta o poca gent a les manifestacions, poder la gran incògnita política és com rebarà l'independentisme tradicional aquesta nova forma d'independentisme que és Aliança Catalana, perquè hi ha gent dintre de l'independentisme que diu welcome i sigueu benvinguts, i hi ha gent que diu que amb aquesta gent n'hi ha aigua. Enganxa molt amb el que tu deies d'Alemanya fa un moment i el que va passar ahir al vespre. Per tant, jo crec que poder... La gran novetat de l'11 de setembre no és veure baixes participacions, com això ja portem anys, sinó veure com s'integren dues formes de separatisme diferents.
3: Laura, breument, que anem amb Lluís, no, però no sé si coincideixes.
1: Tinc poc a afegir, perquè estic bastant d'acord amb el Joan. En realitat, cada any, o en l'últim cicle polític, hem estat valorant l'assistència, no? Si realment hi havia molta o poca gent que es mobilitzava l'11 de setembre. Jo crec que assistència n'hi haurà, perquè, malgrat, no?, molts auguros i molts auguris, sempre hi ha hagut assistència a l'11 de setembre, més o menys, però jo crec que la gran incògnita és una miqueta aquesta irrupció d'Aliança Catalana, perquè una part important de l'independentisme històric està en contra, no?, de qualsevol forma d'extrema dreta dintre de l'independentisme. Per tant, aquesta relació i què passa si apareixen a la manifestació de l'11 de setembre, jo crec que és la gran incògnita, i a veure com es confronta això.
3: Sí, Lluís, coincideixes en aquest punt? Estaves a mitges d'envolupar l'anterior pregunta, eh?
4: No, sí, i puc afegir un tema. Hi ha hagut entitats sobiranistes, ja sabeu que la manifestació de l'11 de setembre l'organitza l'Assemblea de Catalunya, l'Òmnium Cultural, i també l'Associació de Municipis per la Independència. Aleshores, hi ha hagut grups sobiranistes, en concret es pot dir Junts i Esquerra Republicana, que han demanat que no hi participin a la manifestació, fet que se'ls ha estat negat. Això és tota una novetat, però és important saber-ho. Els que organitzen la manifestació han negat la petició per part dels grups sobiranistes de que evitin la participació a la manifestació. Han dit que, és dir, que si són, doncs hi seran, i benvinguts hi seran. Tampoc faran l'Assemblea i Òmnium res especial perquè hi participin, però tampoc els vetaran a que hi vagin el dia 11 de setembre a la manifestació a la tarda.
0: Lluís, temes calents per aquest curs que comença demà a l'escolar i ja en vaga. A banda d'aquest tema que tindrà el govern sobre la taula, què més creus que marcarà aquest curs 2026-2027?
4: Bé, sens dubte, aquests temes, no? Temes que poden semblar temes que només ens afecta Catalunya, però aquests temes doncs, hi seran molt presents damunt de la taula. Penseu que la Conselleria d'Educació ja ha canviat el seu director general, no ha canviat la consellera, es va parlar d'aquest possible canvi, però no s'ha produït i no crec que es pugui produir en el llarg del curs escolar. I després també doncs, el tema de sanitat, el tema de salut, que també està previst doncs, que hi hagi vagues. I com no, el tema, novament, d'infraestructures, que tot això va acompanyat amb el finançament doncs, que haurem d'esperar fins al mes de desembre a veure si s'acaba aprovant aquest finançament que es va aprovar l'altre dia en el Consell de Política Fiscal i Financera. Per tant, aquests tres temes, sanitat, el tema de l'ensenyament, sens dubte, el prioritari ara mateix, i després doncs, el tema d'infraestructures que segueix. És un tema lent, és un tema doncs, que continua l'emprenyament per la gent que agafa les Rodalies encara a hores d'ara, que no hi ha una resposta concreta, que no hi ha una resposta immediata del que està passant, però sí que s'estan fent projectes i s'està projectant d'alguna manera el futur. Tal com diu el president de la Generalitat, doncs d'aquesta Catalunya que ha passat dels 6 milions al 8 milions. Com s'acabarà tot aquest tema d'infraestructures?
5: Doncs Lluís Falgàs, director de l'Equip Parlem i company. Moltíssimes gràcies, Lluís.
4: A vosaltres i que tingueu molt bon dia.
5: Merci, Lluís. Doncs continuem la tertúlia amb el Joan i la Laura. Joan, que demanaves la paraula.
2: Jo, el que veurem amb el tema d'Aliança Catalana i si piten a Sílvia Oriols o no, i si hi ha lío entre ells, en realitat jo crec que és un debat que ens durarà només aquest any, perquè Lluís ha dit una cosa que em sembla molt important, que és que la mani del dia 11 l'organitza Òmnium, l'organitza l'Assemblea, però també l'organitza l'AMI, l'Associació de Municipis. Clar, estem a molts pocs mesos de les municipals. Jo crec que és evident que l'Aliança Catalana, sobretot a la Catalunya Central, tindrà una irrupció a municipis petits, amb dotzenes d'alcaldies, i per tant aquest és un debat que d'aquí un any no l'estarem tenint, perquè Aliança estarà a l'AMI, estarà als òrgans de direcció de l'AMI, i per tant aquest problema s'haurà acabat. I després a Lluís he dit una altra cosa que també jo crec que és molt sàvia, que és que en realitat hem passat de les reivindicacions d'ordre nacional, per dir-ho d'alguna manera, a les reivindicacions d'ordre social, el problema educatiu, el problema sanitari, el problema de les biblioteques, i crec que això a dia d'avui preocupa més a la gent que no la seva identitat.
0: La Laura va dient que sí. No sé si també estàs d'acord amb el que deia el Lluís, educació, salut i trens.
1: Sí.
0: Seran els grans temes d'aquest curs.
1: De fet, van ser els grans temes de l'anterior curs polític,
0: que,
1: no?
0: Per tant, hem fet la feina i els estem arrossegant?
1: Totalment. Almenys encara hi ha molt malestar al voltant de totes aquestes qüestions per part dels diferents col·lectius que hi treballen, no? Jo crec que hi ha la gran paradoxa del govern Salvador Illa, que es presentava com el govern de la gestió, no? El govern que resoldria segurament els problemes d'ordre i gestió, i clarament almenys pels col·lectius que hi treballen, doncs això no ha estat així. La gran incògnita és que si el malestar que existeix entorn a la qüestió educativa aquest curs el tornarem a veure amb la mateixa exponència que el vam veure a l'anterior curs, i tot porta a pensar, i no sé si això es traslladarà en mobilitzacions i vagues, però tot porta a pensar que sí, perquè hi ha problemes estructurals que afecten el sistema educatiu que no es resolen, malgrat que s'hagin assolit millores degut a la pressió i la mobilització, no es resolen només amb aquests pactes als quals es va arribar el curs passat, no? I que tenen a veure amb la inversió, que tenen a veure amb l'escola inclusiva, que tenen a veure amb les condicions salarials i laborals del professorat. Hi ha moltes qüestions que no s'han tancat, no? I que, per tant, poden motivar també noves onades de protesta i mobilitzacions, que són les que van marcar el curs anterior i que aquest curs poden estar presents una altra vegada.
2: Lluís, jo crec que s'ha deixat un tema que s'ha vist a Manresa i a Balaguer, per exemple, els darrers dies, que en el fons és un binomi, que és el que té a veure amb seguretat i amb immigració, juntament amb el tema d'infraestructures i de serveis públics, com jo crec que els grans temes d'aquest curs polític ara comença.
1: I un que no ens podem deixar i que fa molts anys que l'arrosseguem i que encara no estem trobant el desllorigador és l'habitatge, no? Jo crec que també és un dels temes que ha marcat i seguirà marcant, no sé que es trobi una resolució perquè aquest dret fonamental doncs, sigui accessible per tothom, doncs jo crec que seguirà marcant l'agenda política.
5: Doncs Déu-n'hi-do, tenim ja els temes situats.
0: Sí, tenim els temes
5: situats. Pocs canvis
0: situats,
5: també ho hem de dir, amb els temes, però vaja.
0: I situant-se també el primer convidat d'avui és l'Andreu Mumbrú, ell és portaveu d'USTEC, perquè sabeu que demà comencem el curs escolar, comencem Alguns docents sí, d'altres no. Els nens i les famílies amb una mica d'angoixa, perquè torna a haver-hi una vaga convocada precisament per aquest sindicat. Andreu, què tal? Molt bon dia.
6: Molt bon dia.
0: Com comença el curs?
6: Doncs amb força i amb ganes de lluitar per l'educació pública.
0: Però sense classes.
6: Però sense classes, perquè és la forma que tenim de forçar una negociació que és necessària.
0: 1.600.000 alumnes. Què els dieu a ells i les seves famílies?
6: Doncs que si una cosa vam demostrar el curs passat és que el pressupost d'educació és expansiu quan hi ha períodes de lluita. I per tant, que no, precisament vam demostrar el curs passat que gràcies a la mobilització, a les vagues, a l'organització, doncs s'ha millorat molts aspectes importants, l'estabilitat de les plantilles, les condicions laborals dels treballadors de l'educació pública, que al final són les condicions en què pren el nostre alumnat, però també qüestions com un calendari de reducció de ràtios, com un reforç de personal per a l'educació inclusiva. Per tant, com deia, la lluita serveix per millorar les condicions laborals, però sobretot les condicions d'aprenentatge del nostre alumnat i reforçar l'educació pública.
0: I què més faltava de tot això que heu aconseguit i que falta per aconseguir, que ens ho has dit, per no poder respectar el parèntesi que us demanava la consellera i tenir un inici de curs, com a mínim, el primer dia normal, perquè tots aquí hem estat alumnes i tots sabem aquell mal de panxa, no?, que tens el primer dia, més si comences amb uns cursos inicials. Què és allò que falta?
6: Bé, nosaltres l'anàlisi que fem és que al maig la negociació va estar molt condicionada per, d'alguna manera, el que considerem que és el pecat original d'aquest govern, que és l'acord de país del març. Això va encorsetar molt el marc de negociació, va condicionar, no?, tots els temes que es podien tractar, fins a quin punt podíem aprofundir en els temes. Per què? Doncs perquè teníem pressions creuades per part del govern, per part de Comissions Obreres i UGT, que no volien sortir-se del marc del pactat al març i no volien incorporar altres temes o aprofundir, no?, per no deixar d'alguna manera, per no quedar en evidència. Això va fer que les negociacions estiguessin molt encorsetades. Malgrat tot, nosaltres, la nostra anàlisi és que era important poder acabar el curs consolidant guanys, consolidant millores i anant més enllà del que s'havia pactat al març, que volíem demostrar que era possible anar més enllà, i així ho vam fer, no? I per això aquest preacord de final de curs, que finalment ha permès consolidar algunes millores, com passar dels 200 euros d'augment salarial pactats al març a 400 al maig, el deute dels estadis i aquestes 6.400 dotacions per educació inclusiva. Ara bé, ja vam dir final de curs i vam dir contínuament que els problemes de l'educació públiques són estructurals i que, per tant, cal abordar de forma estructural aquests problemes. I per això aquest curs el situem com un curs de lluita per, no?, en el que hem marcat és pública, inclusiva i en català, no? Per tant, tota la qüestió de la, diguéssim, del calendari per arribar a aquest 6% d'inversió que marca la pròpia LEC, el blindatge dels grups de la pública mentre, no?, es conserven els concerts i, per tant, que veritablement no hi hagi tancaments de grups ni de línies a la pública, tota la qüestió de la inclusiva, i per tant volem parlar del calendari de reducció de ràtios i volem parlar de totes aquestes figures, no?, d'atenció educativa que haurien d'estar garantides en els centres de la mateixa manera que ho estan els docents i per tant regulades normativament. Tenim un decret d'educació inclusiva que marca uns principis, però que no estableix el detall dels equips que hi ha d'haver a cadascun dels centres i no els garanteix, no? I em refereixo als equips psicosocials, educadors, integradors, em refereixo als equips psicopedagògics, a les aules d'acollida, a la CIA, als serveis educatius. Tot això s'ha de, diguéssim, garantir en tots els centres i que tots els centres els tinguin i no depenguin de programes, de la voluntat de cadascun dels governs o de pedaços. I tota la qüestió que té a veure amb l'escola en català. Avui en dia només un de cada quatre alumnes utilitza habitualment el català a les aules, no?, de forma majoritària, i per tant tenim una situació d'emergència lingüística que és en el conjunt de la societat, però que també és especialment en les aules, i aquí doncs calen recursos, cal normativa, calen, no?, les eines per garantir que el català és present en tots els àmbits educatius, no? Per tant, situem aquestes qüestions principals, no? Quan parlem de blindatge de la pública, parlem també de la situació de les infraestructures, no? Tenim aquesta denúncia final de curs de les altes temperatures a les aules, de la necessitat de l'adaptació al canvi climàtic, però no només, perquè hi ha molts edificis que literalment cauen a trossos, no? I per tant, cal aquí una aposta important en les infraestructures. Hi ha altres qüestions, doncs, que també hem de seguir treballant. Vam poder arribar a un acord salarial, no?, que garanteix que recupera parcialment el poder adquisitiu d'aquí al 29, però no hi ha una garantia permanent de que no tornarem a entrar en una espiral de pèrdua de poder adquisitiu, i per tant situem això de la clàusula de garantia salarial.
5: Andreu, amb tot exposat, sí que et volia preguntar, perquè la gent, les famílies que ens puguin estar escoltant, de dir, ostres, és que això es capgirà tot com un mitjó, és com revertir una cosa de molts anys, potser de mancances, i escolta, quin marge hi ha per fer-ho això, quines garanties necessiteu, perquè la sensació que una família pot tenir és que potser la tornada de Nadal tornarem a estar en vaga. Quina previsió feu, què necessiteu, o quins compromisos hi ha, perquè el que esteu demanant és capgirar tot això com un mitjó al final.
0: Compromisos mínims per desencallar la situació, no tot el decàleg que ens has fet de tot el que necessiteu, que entenem que es necessita.
6: Tot el decàleg, al final tenim un problema que és, no, hi ha aquesta analogia amb la situació de Rodalies, no? Que segurament, doncs, com que hi ha hagut una desinversió estructural, doncs ara falla per tot arreu i d'un dia per l'altre no es pot arreglar. Però ens hi hem de posar, i ens hi hem de posar de debò. Penso que la qüestió de la inversió, no? Aquest 6% del PIB que hauria de destinar-se a educació pública i que estem amb prou feines a la meitat en clau d'inversió, doncs si es pogués veritablement fixar aquest calendari creïble i a curt termini per arribar al 6% del PIB, hi ha moltes de les derivades, no? De les problemàtiques derivades que ja s'anirien resolent.
0: Un segon, d'aquesta inversió, aquests 257 milions d'euros que va dir la consellera que s'invertirien, que és la més alta des de 2008, és això el que t'estàs referint?
6: 257 milions d'euros és anecdòtic dins del pressupost, dins del pressupost d'educació de...
0: En infraestructures, va dir, no, que anirien... Que, vull dir, que es destinarien només a aquestes infraestructures que estàs reclamant. No sé si és insuficient, pel que m'estàs dient.
6: El pressupost d'educació són prop de 8.000 milions d'euros. Això és més o menys la meitat del que marca la Llei d'Educació de Catalunya que hauríem d'estar invertint. Per tant, diguéssim, no, que cal veritablement una aposta de país. I en aquest sentit, amb les famílies hi estem treballant. Com deia, l'any passat es va demostrar que tot el cicle de mobilitzacions reforçava l'educació pública i reforçava l'atenció a l'alumnat, perquè tenim ara un calendari de reducció de ràtios, no? Per arribar a 20 a primària i a 25 a secundària. Pensem que el calendari hauria de ser més ambiciós, però en tot cas tenim aquest calendari. Tenim aquesta garantia d'un mínim de 6.400 dotacions professionals especialment vinculats a l'educació inclusiva i, per tant, especialment vinculats a aquell alumnat no, que té necessitats específiques de suport educatiu. Per tant, les famílies els diria: estem fent avenços en clau de qualitat educativa, en clau d'igualtat, no?, en l'educació, però cal anar més enllà. Volem, som conscients també, que moltes d'aquestes qüestions no es resolen possiblement exclusivament en un marc de negociació diguéssim, col·lectiva, en un marc de negociació estrictament de condicions laborals, i per tant nosaltres volem aliances àmplies amb tots els agents de la pública, per tant amb la FAC, amb el conjunt d'associacions de famílies, amb l'alumnat i amb tots els actors de la pública, per tal d'arribar a un acord que sigui veritablement un acord de país i no el que es va signar al març amb una minoria sindical.
5: Ara que em parlaves d'aquest acord amb la minoria sindical, també et volia preguntar, perquè va haver-hi tot aquell moment que semblava que l'acord estava arribant, que es va fer aquella consulta que al final es va tombar, també aquest rol que estan agafant les assemblees de docents, aquest punt des de, a nivell sindical, és una novetat això, que hi hagi aquesta autoorganització dintre laboral dintre els centres, i com ho gestioneu des dels sindicats, que sou els interlocutors al final a l'hora de aquest diàleg amb els professionals que també tenen les seves assemblees i que hi ha unes reivindicacions que potser poden considerar que és insuficient o no prou suficient el que estigueu acordant.
6: Nosaltres, vull dir, com a sindicat, els dos últims anys, diguéssim que hem impulsat un compromís clar de canviar la forma de fer sindicalisme i de democratitzar les decisions. Ja a l'hora d'establir quines eren les prioritats, doncs vam fer 6.000 entrevistes, després vam recollir 50.000 firmes de treballadors en suport a les reivindicacions. Hem ajudat a impulsar les assemblees. Per tant, entenem que aquesta tasca conjunta de les organitzacions sindicals i de, no, dels centres organitzats, dels territoris organitzats en assemblea, és fonamental. Sempre hem dit en el govern, no, una intentat de traslladar al govern, una idea per nosaltres és capdalt, que no es tracta de convèncer l'USTEC o de convèncer qualsevol sindicat, sinó que es tracta de poder convèncer el conjunt de la plantilla. Per això hem apostat per les consultes del conjunt de la plantilla, ho hem fet sobre el pla de lluita, no? Quin ha de ser el pla de lluita, ho hem fet sobre els diversos acords o les diverses propostes que feia el govern, i el nostre compromís és seguir-ho fent així, perquè entenem que això precisament és el que, doncs, democratitza les decisions, empodera la plantilla i permet, jo crec que ens dona més força a l'hora d'aconseguir millores per l'educació pública.
0: Andreu, quan us torneu a reunir amb la consellera Niubó?
6: Doncs no tenim data. Nosaltres el 13 de juliol vam fer una reunió amb la consellera i ja li vam traslladar quina era la situació i que enteníem que era necessari doncs, mantenir un calendari de negociacions. El govern durant l'estiu, nosaltres estàvem disposats a negociar durant l'estiu, no hi ha hagut la voluntat per part del govern d'obrir una negociació durant l'estiu.
0: Per tant, per això no us heu reunit durant tots aquests mesos, que molta gent podia pensar, escolta, ja se sabia el juliol que farien una vaga al setembre, perquè no s'ha solucionat durant tot l'estiu.
6: Això és una qüestió, vull dir, és el govern. Vull dir, nosaltres ens reunim precisament a USTEC, no? Potser hi ha algunes organitzacions sindicals que s'han centrat més en, no? Potser en la negociació i altres més en la mobilització. Nosaltres hem estat intentant ser garantia d'organització, de mobilització i de negociació. Hem estat a totes les meses de negociació, en tots els espais de negociació, no ens hem aixecat de la taula en cap moment i així ho vam traslladar a la consellera a la nostra plena predisposició de negociar tant com fes falta. El govern ha optat per, no, diguéssim, deixar passar les setmanes, convocar una reunió aquesta setmana passada, que ens vam tornar a reunir amb la consellera, però que era una reunió més, diguéssim, de cara a la galeria per mostrar que hi havia algun tipus de contacte, però en cap cas per obrir alguna negociació. I, per tant, aquesta és la situació. Precisament en la reunió amb la consellera d'aquest passat dijous, el que vam traslladar, no? Que primer de tot, abans de tota aquesta plataforma reivindicativa, no? Aquest seguit de demandes, el primer de tot és que poguéssim fixar un calendari de negociació i que era necessari aquest calendari, que tard o d'hora hi serà, perquè necessàriament per reconduir aquesta situació el govern haurà de negociar tard o d'hora, però de moment sembla que van tirant la pilota endavant.
0: És una interlocutora vàlida per vosaltres, la consellera Niubó?
6: Això ho demostrarà d'alguna manera posa les eines i posa els espais per tal de resoldre el conflicte en l'educació.
0: Laura, Joan, teniu alguna pregunta per l'Andreu?
1: Bé, jo, remuntant-me una mica el que plantejava l'Andreu, jo crec que és important situar que aquest malestar, evidentment, fa molt de temps que està enquistat en el sistema educatiu i que segurament el seu punt culminant neix amb aquest pecat original del qual parlava l'Andreu, que és el fet de que el govern, el Departament d'Educació, arribés a un acord que van qualificar com a acord de país, no?, amb dos sindicats que no representen les majories representatives. Per tant, són dos sindicats minoritaris dintre del sector. Per tant, a mi em sembla que això va ser un error estratègic si realment des del govern hi havia aquesta voluntat de intentar evitar les jornades de vaga, no? Intentar arribar a algun acord amb el gruix de la comunitat educativa. També recordar que el pacte final al qual es va arribar, que a vegades no tenim prou en compte com d'important és l'organització col·lectiva i les mobilitzacions, perquè el pacte al qual es va arribar justament per aquesta pressió que va aconseguir fer la comunitat educativa. I crec que el relat mediàtic que hi ha hagut al voltant de les demandes d'aquest col·lectiu ha estat una mica esbiaixat, perquè al final hem posat molt el focus en les demandes de millores salarials i de condicions econòmiques, que són molt legítimes, però és que la comunitat educativa fa anys, no ara, en aquest darrer cicle polític, fa anys que adverteix dels problemes, les problemàtiques estructurals que existeixen al sistema educatiu i que emanen de, sobretot, un infrafinançament endèmic que implica no respectar el que ha aprovat el propi Parlament de Catalunya, la llei, la LEC, que diu que s'ha d'invertir un 6% del PIB, no? I a partir d'això jo crec que és des d'on emanen moltes problemàtiques. Llavors, jo crec que s'hauria de, el govern o qualsevol govern que volgués resoldre aquesta qüestió hauria d'escoltar sobretot molt la comunitat educativa, hauria d'haver-hi un calendari de negociacions que permetés millores, no?, acostar-se al que demana aquest col·lectiu. I el que li voldria preguntar a l'Andreu és que si aquest calendari de negociacions que vosaltres voleu impulsar amb el govern no arriba a bon port o no hi ha avenços, si hi ha previstes noves jornades de vaga com les que es van produir l'any passat, en el curs acadèmic de l'any passat.
6: Sí, evidentment, perquè és l'eina que tenim per tal de que existeixi aquesta negociació. Nosaltres entenem que aquesta vaga d'inici de curs, no, d'alguna manera també és un toc d'atenció no, per marcar que aquest serà un curs de lluita per l'educació pública. Tenim molt clar que si després d'aquesta vaga doncs no hi ha aquesta negociació per avançar en tota l'agenda pendent, també no només en el col·lectiu docent, també en el cas del personal laboral, el Parlament de Catalunya va aprovar la reclassificació del personal laboral aquest estiu. Entenem que és una qüestió important i que s'hi ha de donar compliment. També tota la situació del 03, que entenem que hauria de tenir doncs un espai propi de negociació per tal de dignificar diguéssim el primer cicle d'infantil, que ara depèn en gran part de la privada, molt part, no, una bona part dels municipis, altra part de la Generalitat, i que aquí s'hauria de garantir unes condicions iguals a tot arreu i que fossin de qualitat. Per tant, com que hem de garantir tot això, si no hi ha ara una negociació, sí, impulsarem un nou cicle de mobilitzacions durant aquest primer trimestre. D'una banda, existeix un procés assembleari, com comentàvem abans, les assemblees estan discutint també, no, diguéssim, pla de lluita i d'alguna manera objectius. Hi ha una assemblea educativa de Catalunya el dia 19 de setembre, i d'altra banda nosaltres també volem fer diguéssim un procés de visita a tots els centres, de trobades a tots els centres educatius, com a USTEC, per això, per detectar quines són les mancances, per poder discutir amb la gent de quina manera prioritzem totes aquestes reivindicacions i per impulsar un calendari de lluita aquest mateix trimestre, si és que el govern no s'avé a negociar els propers dies, les properes setmanes.
0: Joan.
2: Escolta'm, jo volia fer-te una pregunta que moltes vegades ha semblat aquestes darreres setmanes que era com un debat per introduir-se, que és el que té a veure amb el que ha succeït amb l'informe PISA. Aquest informe que serveix per avaluar una sèrie de elements de qualitat educativa, i que el que, a veure si ho explico bé i molt ràpidament, el que ha succeït és que, segons sembla, i malgrat que hi havien fins a 7 advertiments que havia fet el Ministeri, no s'ha lliurat la informació de forma adient, i per tant Catalunya no sortirà, i l'ensenyament català no sortirà en la propera edició d'aquest informe. Jo volia preguntar, escolta'm, vosaltres això creieu que és normal que passi? S'ha fet expressament, perdona, perquè així no surten dades de la baixa qualitat o d'alguns dels problemes que hem estat comentant aquesta estona aquí amb tu. Els canvis que s'han fet a la conselleria creus que són suficients per garantir que això no torni a passar? Una mica comenten això, i sobretot, si m'ho permets, com això connecta amb la vida real, perquè si no, com et dic, sembla com un debat quasi bé filosòfic.
6: Sí, bé, nosaltres d'entrada dic que d'alguna manera acaba passant, en els països de l'OCDE, que PISA sembla que acabi sent la mesura de totes les coses. Nosaltres som crítics en PISA com a únic referent d'avaluació del sistema educatiu, perquè al final és una prova que medeix determinades coses però que no ho medeix tot, que no medeix, no, la igualtat en el sistema, la segregació en el sistema, la qualitat en clau de pensament crític, no? Per tant, PISA és una eina limitada. En qualsevol cas, és especialment greu, entenem, de tot el que ha passat, que precisament l'alumnat que ha quedat exclòs d'aquestes proves sigui l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, i per tant, d'alguna manera, aquesta prova que ens volen vendre, que és la radiografia del sistema educatiu, deixa fora precisament aquell alumnat més vulnerable. Per tant, això és especialment greu. És especialment greu també que aquest govern ha fet, una de les apostes més clares que ha fet aquest govern és per vincular-se amb l'OCDE. De fet, tenim un, no? Ha subscrit un conveni amb l'OCDE, el govern, per tal de que els tècnics de l'OCDE tutoritzin, no? Tutelin el sistema educatiu català i ens diguin ben bé què és el que hem de fer per millorar en clau de la seva prova estrella, que és PISA. Aleshores, trobem especialment greu que tenim un conveni amb l'OCDE que ens costa, no, un milió i mig d'euros, i que resulta que la prova estrella de l'OCDE no siguin capaços de passar-la amb garanties, i encara més, a final de curs, facin una roda de premsa amb els tècnics de l'OCDE dient quines són les coses que hem de canviar. Per tant, nosaltres diem que s'hauria de trencar aquesta relació amb l'OCDE, que no ha de venir l'OCDE, que és un organisme que no vetlla per la qualitat educativa i la igualtat en l'educació, sinó que, no, té una concepció de l'educació condicionada per, més aviat des d'una òptica, diguéssim, econòmica, no? O de les necessitats del teixit productiu, de les necessitats del mercat. Per tant, nosaltres entenem, s'hauria de trencar aquest conveni amb l'OCDE. El que hi hauria d'haver és més confiança amb els professionals de l'educació, amb la gent que està el dia a dia a les aules, i que el que cal és un canvi, i lligo amb aquests cessaments. És evident que ens falta informació, que hi hauria d'haver una auditoria sobre exactament tot el que ha passat, però no va d'un canvi de persones, no? Sinó sobretot va d'un canvi de model i d'abordar aquestes qüestions estructurals que abans esmentava, no? Que hem de poder abordar el conjunt de la comunitat educativa en allò que té a veure amb la inversió, amb el blindatge de grups de la pública, amb un veritable desplegament del decret d'inclusiva, amb la situació de les infraestructures. Diguéssim, la diagnosi està feta, el que cal és un canvi de model, no un canvi de persones, i l'OCDE no és qui ens ha de tutelar.
0: Però una cosa, això que et preguntava el Joan, com molt directe, no? Si s'havia fet expressament de sortir, tu què en penses?
6: Això és especular, aleshores, vull dir, nosaltres tampoc no volem entrar aquí en especulacions. És greu el que ha passat, és especialment greu perquè tenim aquest conveni amb l'OCDE, és especialment greu perquè deixa fora l'alumnat més vulnerable. Exactament el que ha passat no ho sabem. Dir si s'ha fet expressament seria especular. En tot cas, sí que necessitem tota la transparència i tota la informació per poder aclarir ben bé com ha anat tot plegat.
0: Andreu, abans d'acomiadar-te, has dit que lluitareu per una escola pública, inclusiva i en català. Com fareu lo del català?
6: La qüestió del català requereix també, entenem, aliances amb molts actors. És a dir, entenem que doncs, les entitats per la llengua, les famílies, vull dir que també en clau de comunitat educativa, és necessari que hi hagi un blindat davant de l'ofensiva judicial, no? I per tant aquí cal legislació, i és una cosa que hem reclamat sistemàticament al govern, doncs, que confronti aquesta ofensiva de la judicatura de l'Estat, i calen també recursos, perquè el català no es tracta, i també el funcionament de les classes segurament ha anat canviant, i per tant calen recursos actualitzats i que en tots els àmbits educatius, en les aules, en el temps del migdia, en els extraescolars, no? En tots els àmbits de l'educació, el català hi tingui especial presència, no? I per tant aquí doncs cal els recursos necessaris per això garantir-ho.
0: Andreu Mumbrú, portaveu d'USTEC, moltes gràcies per venir.
6: Coordinador d'Acció Sindical.
0: La Yolanda Segura.
6: La portaveu és la Yolanda.
0: Nosaltres et tenim com a portaveu també, si ens ho permets. És un càrrec que et posarem al Cafè d'Idees.
6: Portaveu suplent.
0: Andreu, gràcies, bon curs.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies per venir.
5: I continuem precisament perquè ara el que volem és també copsar l'opció de l'opinió de la FAC, de les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Saludem el seu president Jordi Carreras. Què tal? Molt bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
5: Molt bon dia. Bé, la primera que comentàvem, començàvem aquesta entrevista en fi, parlant d'aquest primer dia de vaga, aquest primer dia de nervis habitualment, en què normalment en qualsevol altre curs estaríem doncs, parlant això dels costos, potser de començar el curs, etc, però es comença amb aquesta vaga. Quina opinió en teniu d'això?
7: Bé, des de la FAC, primer de tot és que reconeixem la legitimitat de les mobilitzacions, no? Entenem que així sigui, perquè s'està reclamant unes millores del sistema educatiu públic i en aquest sentit igualment demanem que es mantinguin totes les vies obertes de negociació per tal que el conflicte i que els problemes, sobretot, puguin resoldre's quan abans.
5: Pel que fa a les famílies dintre les associacions, etc., sí que tenim escoltem aquest posicionament que esteu fent. Hi ha inquietud per això entre les famílies que això, doncs aquestes eines de pressió que està aplicant en aquest cas els sindicats i davant la poca reacció que hi hagi al govern es puguin allargar i finalment doncs els nens es quedin sense excursions, que hi hagi un primer dia tan complicat, etc. És a dir, tot això dintre les famílies hi ha un posicionament unitari dintre les AFAs ara mateix o hi comença a haver-hi doncs, alguna discrepància o famílies que es comencen a posar nervioses?
7: A veure, les famílies estem naturalment preocupades, és lògic. No és ni la manera ideal de començar un curs ni tenir aquesta perspectiva sobre la taula. El que, com et deia, entenem aquesta legitimitat de mobilitzacions, reclamem que això estigui obert no només per part dels sindicats, sinó també precisament del Departament d'Educació, que és qui ostenta la responsabilitat institucional de garantir tots els drets simultàniament i sense que surtin perjudicats, evidentment, els més vulnerables, que són els nois i les noies. Si demanem que es prioritzi tenir l'interès de l'infant per davant. Això demanem que fins al possible afecti el mínim i el que passa que això no vol dir que puguem delegar la responsabilitat en altres i, per tant, el departament hauria de posar sobre la taula tot allò necessari per poder resoldre el conflicte. En el cas, per exemple, de les sortides i colònies, nosaltres entenem que el responsable de garantir que es puguin desenvolupar els projectes educatius en tota la seva dimensió, perquè al cap i a la fi no són activitats extres o com una cosa complementària, que no és important, sinó que formen part d'aquests projectes educatius, estan dissenyats des dels centres, s'haurien d'aplicar des dels propis professionals, perquè aquestes experiències són importants, doncs qui ha de garantir això i dotar de suficients recursos i garanties és el Departament d'Educació, i aquí ha de posar solucions directes sobre la taula.
0: I senyor Carreras, li vull preguntar, s'estan garantint, s'estan respectant aquests drets de l'infant? El nivell educatiu d'un infant es pot veure vulnerat pel calendari de vagues que vam tenir el curs passat i el que tindrem aquest any? Què és previst que n'hi hauran?
7: Bé, és que qui ha de garantir aquests drets, qui ha d'estar segur que aquest dret no es vulnera, és l'administració educativa. I aquí ha de posar tots els recursos, perquè els dos drets són fonamentals i s'han d'aconseguir respectar. Per tant, aquí ha de posar tota l'energia i tot l'agosarament necessari per posar solucions sobre la taula. En aquest cas, doncs, allò ha d'estar finançat per poder estar garantit, no? Si els docents consideren que allò requereix d'unes condicions dignes per poder-se donar, perquè fins ara s'ha sostingut amb la bona fe dels professionals, amb l'esforç, el sobreesforç també no només dels centres i els professionals, sinó també de les famílies, en els casos d'alumnes amb necessitats educatives especials, doncs tot això ja no se sosté amb bona fe. I aquí hi ha una crisi de confiança per les parts de la comunitat educativa envers l'administració, que no s'arreglaran amb pedaços i anuncis de números, així com així. S'han de posar sobre la taula, abordar els problemes estructurals amb la comunitat educativa i que se'ns escolti l'experiència que tenim i que es garanteixi que hi ha impacte en la nostra participació. Espais de participació n'hi ha molts, formals, però l'impacte que produeix aquesta participació és molt reduïda.
5: Esteu posant el focus en el departament, també doncs, des d'Ustex ens han explicat les demandes que hi ha i queda molt clar. Per tant, també, en cas que això es vagi mantenint, que aquestes eines de pressió es mantinguin en el temps de manera sostinguda i que potser això al final pugui provocar que hi hagi, quan arribi l'hora d'escollir plaça el curs que ve, famílies que potser no optin per la pública i vagin a la concertada, també aquí consideraríeu que és responsabilitat del departament, en aquest cas?
7: És que clarament, qui ha d'apostar per l'educació pública és l'administració pública. I això és el que nosaltres reclamem, i no només les famílies de la FAC, que som les representants del 70% del sistema, sinó que també ho està demostrat que ho estan demanant la majoria dels docents. Per això també hi ha hagut una assemblea i per això transcendeix el conflicte, diguem, laboral. Perdona, però bàsicament el que reclamem és que s'han d'abordar ja aquests temes, que s'ha d'obrir un nou cicle sobre això i s'ha d'aconseguir un acord per l'educació pública. La FAC ja va impulsar una plataforma fa un any i mig per l'educació pública amb sindicats, amb entitats pedagògiques i civils. No es va fer cas. Fa mig any, menys, vam escriure també una carta oberta reclamant aquest espai i seguim reclamant-lo perquè veiem, i crec que els fets ho constaten perquè no canvia la situació, reclamem aquest espai de la pública per poder negociar això. Ens preocupa que hi hagi famílies que optin per això? Clar, però és que si l'administració no aposta i decididament i de forma transparent i valenta per l'educació pública, doncs haurem de defensar-la la comunitat educativa.
0: La Laura Aznar li volia fer una pregunta.
1: No, que a mi em sembla molt interessant l'enfocament de l'entrevistat, bàsicament perquè a l'hora de dirimir qui té la responsabilitat de garantir els drets dels infants i garantir l'educació, i en particular l'educació pública, no són els col·lectius que es mobilitzen per aconseguir millores per aquest sector, sinó és bàsicament l'administració pública, no? I per tant, a l'hora de demanar responsabilitats, crec que és important assenyalar qui les té. I en aquest sentit m'agrada molt l'enfocament de l'entrevistat, i això val per les classes lectives i val per l'altra gran patata calenta que s'ha discutit molt aquest estiu, que són les excursions i les colònies. És a dir, és important també escoltar el que explica la comunitat educativa, que no nega la possibilitat de que els infants puguin participar d'activitats d'oci, excursions i colònies. La història és que aquestes activitats no es poden sostenir sobre la voluntarietat dels professionals. Una administració pública que fa que això sigui així, és a dir, que no atorga ni els recursos humans ni els recursos materials perquè es puguin garantir aquestes activitats amb tota la seguretat, és una administració negligent. gent. Llavors, a mi em sembla que aquesta gran patata calenta que s'ha discutit, com si fos els agents de la comunitat educativa els qui volen negar els drets dels infants, està bé que una miqueta reubiquem la mirada, no? I que diguem qui és el responsable de garantir-los, qui no ho està fent, qui s'està escudant en la voluntarietat dels treballadors i les treballadores, és l'administració pública. Per tant, a l'hora de demanar responsabilitats, crec que és important enfocar-ho bé.
5: Joan.
2: És molt difícil, perquè, clar, portem des de que hem començat el programa parlar molt de tots els problemes de l'educació, i també moltes vegades això no ho acabem de confrontar amb qui paga les conseqüències, perquè les famílies i els nanos estan pagant un doble preu. Estan pagant un doble preu de tots aquests problemes de l'educació i de la falta de recursos que heu exposat durant la sessió d'avui, però també paguen el preu de les vagues i paguen el preu d'una cosa que moltes vegades n'hem de ser conscients. Quan parles amb moltes famílies et diuen no, és que això és una baralla entre ells. Ells, em refereixo als mestres i a l'administració, on te parlo tant, la gent, els pares dels nanos i els nanos s'acaben sentint victimitzats amb una doble vessant. I aquest aspecte crec que també, quan es plantegen negociacions, amb dues parts ho tindrien que tenir en compte. Jo estic molt d'acord amb la queixa de l'USTEC de que s'ha buscat un acord amb sindicats no representatius o no tan representatius a fi efecte d'intentar-los aïllar. Però també ells, per ser majoritaris, tenen una gran responsabilitat en intentar que aquesta no sigui una situació que quedi cronificada, perquè això, si no, se'ls pot tornar en contra amb ells, i el que és segur és que afecta a molta més gent fora d'aquest entorn.
0: Jo també deia...
7: Perdoneu, sí.
0: Sí, digues.
7: No, perdoneu, no, sentia no, aquestes opinions. Sí, en general, hem de sortir de la idea de que les famílies ens agrada o estem còmodes en el paper de víctimes, no? Crec que això és molt important, entendre que les famílies estem organitzades, ens organitzem en el dia a dia per resoldre molts problemes del sistema educatiu, i per això sabem de què parlem. I per això també sabem en què l'administració delega responsabilitats, quan ho fa i com ho fa. I ho patim diàriament i de forma sistemàtica. En aquest sentit, hi ha indignació sobre això. Evidentment, hi ha famílies, som un país gran, diguem, i per tant pot haver-hi opinions de tot tipus. Però les famílies més organitzades i que precisament aborden tots aquests problemes, sabem on estan els problemes, sabem per què no s'aborden i com s'aborden malament, i si estem posant l'accent en el que estem posant, és a dir, aquests problemes estructurals que van des de la planificació educativa que reforci el sistema educatiu públic fins a la gratuïtat, la coeficiència i, per descomptat, la inclusiva d'una forma efectiva, és perquè sabem que són aquests els problemes que l'administració durant molts anys i no els ha estat abordant. I transcendeix el conflicte sindical completament. Per això reclamem aquest espai.
0: Senyor Carreras, hi ha dos temes més que preocupen les famílies i amb això volíem acabar. Un és el preu d'anar a l'escola. Diuen que és un dels cursos més cars de la història, un 15% més que el de l'any passat. I la calor, perquè recordem que els infants, i no tant infants, tornaran a les aules, els mestres també, i amb unes temperatures elevadíssimes. Sobre aquesta qüestió li estan preguntant al president Salvador Illa, TV3 i Catalunya Ràdio. Ha dit que estan treballant per abordar el conjunt del problema en col·laboració amb ajuntaments per fer-ho amb rapidesa en l'àmbit escolar i en les residències, i que pot garantir que el govern les properes setmanes presentarà un pla per abordar aquest tema. Què en pensa?
7: Bé, crec que són dos exemples perfectes de com s'ha administrat el sistema educatiu, no? Per una banda, abandonament de les infraestructures que han arribat a un nivell moltes vegades que no és digne, i concretament, no, el tema de calor amb el canvi climàtic, que s'allarga l'estiu, que s'assumeixen temperatures altíssimes i, per tant, fan que els espais no siguin aptes ni per l'aprenentatge ni tan sols la salut. Això és un abandonament, per tant, ara arribem tard, i aquest impuls, em semblen que 100 milions no són un gran anunci, sincerament. Per tant, aquí s'ha d'apretar l'accelerador i s'ha de fer de manera equitativa segons el territori i els centres. Per l'altra banda, el cost de l'educació. Primer de tot, hem de recordar el marc, no? L'educació bàsica hauria de ser gratuïta. Si gratuïta només vol dir que no ha de tenir cost, no és tan complicat d'entendre, però tanmateix hi ha un munt de quotes i copagaments en tot el sistema, que no són legals, no estan pròpiament legals. I per altra banda, veiem que respecte a això s'impulsen o es mantenen polítiques com el val escolar, que són completament inequitatives, que en lloc de destinar-se als recursos, doncs, als despeses ordinàries dels centres educatius, doncs sembla que serveixin només per fomentar un tipus de consum en un sector determinat. No? Per tant, inacció per una banda, males decisions i malbaratament per una altra.
5: Jo ja per acabar faré la pregunta que haguéssim fet potser doncs, una altra temporada, perquè estem molt, molt focalitzats en això, que és el paper de les AFAs. Quin estat de salut tenen les AFAs en els centres educatius ara mateix? Com ho valoreu? I també doncs, emplaçar aquestes no, famílies que moltes vegades doncs, parlen a la porta de l'escola o quan volen arreglar el centre des de fora, que hi ha aquesta opció doncs, de participar de manera activa i fer comunitat educativa.
7: Doncs les AFAs... Les persones de les AFAs que s'hi acosten fan sobreesforços molt grans, i això és real, però realment ho fan amb un compromís molt fort. Hi ha altibaixos, hi ha períodes més llargs i es van alternant, això és una realitat, però crec que sí que va arribar el moment en què moltes famílies es van adonant a poc a poc que si no ens autoorganitzem per assegurar la defensa de drets, doncs és molt difícil que l'administració ho faci de forma... sempre espontània. I, per tant, hem d'estar sempre atents i reclamant els nostres drets amb fermesa.
5: Doncs Jordi Carreras, president de FAC, també bon curs i bon inici. Vagi molt bé. Gràcies per
7: moltes
5: atendre's.
7: Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
0: Nosaltres són les 9 i 12 minuts del matí. Seguim el Cafè d'Idees, seguim amb els nostres tertulians, la Laura i el Joan López Alegre. Joan, no sé si obrir el meló de Ceuta ja.
2: Doncs, com vulguis.
0: Perquè precisament, si l'obrim, no avui sé quan
2: comença,
0: el tancarem, eh?
2: Precisament avui comença l'escola Ceuta, amb la qual enganxo el tema amb l'altre.
0: I enganxem també Alemanya? Vull dir, és perillós el que està passant a Ceuta per tenir resultats electorals bueno, d'una veia... extrema dreta que cada vegada aconsegueix més vots? Abascal ho deia a Twitter, estava ahir, molt content amb els resultats.
2: Ahir veient la participació que anava sortint a Alemanya al migdia, que semblava que, a més, això tenia que afavorir els partits anti-AFD, per l'hora de la veritat, va treure de casa a gent d'un bloc i de l'altre. Vaig veure uns vídeos que em van cridar molt l'atenció, on Friedrich Merz anava pel carrer a Saxònia i la gent li cridava, vés-te'n a Ceuta, com una forma de rebutjar-ho. O sigui que, clar que el fenomen de la immigració, avui hi ha enquestes al País, que crec que és especialment significativa, perquè no és pas un diari que sigui contrari al govern, però també a l'ABC i a la Razón, però sentant amb la del País, quina és la valoració que de la crisi de Ceuta tenen els propis votants del Partit Socialista sobre el que ha fet Pedro Sánchez aquest estiu i com ha portat la crisi, per dir-ho amb una espècie de titular molt bèstia, jo crec que el que va ser el ventorro per Mazón ve a ser a dia d'avui la mareta per Sánchez, veient una mica el que surt en el País i l'enquesta que fa 40 dB.
1: Sí, jo crec que hi ha un error de gestió evident per part del govern espanyol en relació amb aquesta crisi humanitària. El que s'hauria d'haver garantit és atenció, protecció i, en el seu cas, repartiment d'aquestes persones d'acord amb criteris humanitaris, d'acord amb els seus drets humans i, evidentment, també mesures eficaces i diligents perquè la població d'allà també no tingués aquesta sensació d'estar deixats de la mà de Déu o aquesta sensació de malestar. Que aquesta crisi no s'ha abordat amb tota la diligència possible, jo estic... em sembla que és bastant una realitat objectiva i que ho pot compartir molta gent. Que l'extrema dreta s'ocupa d'això des d'una perspectiva absolutament deshumanitzant i absolutament estigmatitzadora de tot un col·lectiu, anar de nuevo bajo el sol, vull dir, sempre ho ha fet i sempre ho farà perquè d'això es nodreix, no? I crec que clarament estem en un moment a nivell global, a nivell planetari d'escalada reaccionària i mostra d'això és el que ha passat a Alemanya, que no és només, és a dir, les eleccions d'Alemanya, els resultats electorals no s'expliquen només per la qüestió migratòria, hi ha molts factors que se superposen moltes vegades amb el triomf o l'ascens de l'extrema dreta no hi ha només una única raó que ho explica. A Alemanya, en aquesta regió d'Alemanya hi ha una crisi econòmica i energètica galopant, hi ha hagut pèrdua important de llocs de treball en la indústria, acomiadaments massius en algunes empreses com Volkswagen. És a dir, hi ha molts elements que expliquen aquest malestar i que porten a un vot ancorat a l'extrema dreta. El que passa que, per mi, el problema, a banda de que evidentment no es pot extrapolar això, de que existeix aquesta lògica d'escala reaccionària a nivell global, hem de fer una miqueta, jo crec que els partits de la socialdemocràcia o els partits d'esquerres haurien de fer una miqueta d'autocrítica. És a dir, què no han resolt en el moment en què han estat, no al poder, fins i tot a l'oposició, però què no han, quines perspectives no han aportat perquè hi hagi gent que té sensació de malestar, fins i tot a nivell material, que consideri que les opcions d'extrema dreta, que clarament no vetllen pels interessos de la classe treballadora, són les seves, les que aposten. No?
0: I crisi humanitària a banda, no per menys greu, políticament, a banda de tensionar encara més la relació amb l'oposició, amb els seus socis de govern i amb els seus propis ministres, amb aquesta crisi entre Marlaska i Robles, Defensa Interior, i aquest dijous, o dimarts, perdoneu, podríem conèixer els informes d'intel·ligència sobre què va passar a Ceuta. Sabrem mai què va passar a Ceuta?
2: Bueno, jo crec que, a veure, dona una mica una sensació com de final d'etapa, però que tu estàs dient, no? O sigui, quan un no tanca files i tothom es comença a esquitxar la responsabilitat de sobre, és una mica aquella idea de sálvese quien pueda i tonto l'últim. Publicar els informes, a banda de que jo crec que des d'un punt de vista de seguretat ja vam veure què va passar amb Margarita Robles l'altre dia al Congrés, que quan Sánchez va anunciar que pensava publicar tots els informes, l'única que no va aplaudir...

0: Hi ha una dana, és culpa de Mazón. Passa-lo de Ceuta, ara ja és culpa de Vives. I els hi desitjo molta sort en intentar, perdoneu l'expressió, fotre la culpa sobre Vives, perquè crec que Vives està salvant bastant el PP, perquè és un senyor que sembla que mostra bastant compromís i que li cau bé pràcticament a tothom. Amb la qual cosa, clar, dir la culpa és de la policia, la culpa és d'intel·ligència, la culpa és del Vives, i jo no tinc mai culpa de res, i que això passi sempre, perquè ja ho hem vist també a Damuz, la culpa no se sap ben bé de qui és, però tampoc és d'Òscar Puente, aleshores, per què punyetes tenim govern i per què nassos paguem impostos, si ells sempre passaven per aquí i mai tenen cap mena de culpa de res?
1: Sí, jo em sembla que... com les discrepàncies internes que hi ha hagut a dintre del mateix executiu en relació amb els informes d'intel·ligència, crec que, evidentment, en un moment de crisi és el pitjor que pots fer, fins i tot a nivell comunicatiu, perquè en comptes de garantir certeses al revés, generes moltes suspicàcies, per tant penso que comunicativament això s'ha abordat terrible, crec que no es podria haver fet pitjor, i d'altra banda és molt difícil d'entendre, crec, el paper de l'executiu espanyol i en particular de Pedro Sánchez en relació amb el paper, valgui la redundància, que va tenir el Marroc amb tot això, no? És estrany, tenint en compte que molts vam veure moltes imatges de quan es va produir aquesta entrada, vam veure moltes imatges de la connivència de la Guàrdia Marroquina amb aquests fets, tenint en compte que a l'estat espanyol s'ha delegat el control fronterer al Marroc, tenint en compte tot aquest seguit de qüestions, és molt difícil d'entendre, sense negar el fet de que pugui haver-hi també una internacional d'ultradreta que tingui tots els interessos del món en qüestionar qualsevol element d'acollida i que vol atemptar directament contra la Unió Europea per intentar fraccionar-la.
2: I Estats Units i Israel.
1: I Estats Units i Israel. Jo això no nego... Jo no
2: ho va dir ell,
1: sí, sí,
2: Joan.
1: Jo no faig com aquesta associació directa. Simplement no nego l'existència d'aquesta internacional reaccionària que està en contra d'això. Això existeix. Ara bé, negar la connivència del Marroc amb el que ha passat aquest estiu em sembla que és infantilitzar o tractar la població com a idiotes. Perquè, vull dir, jo crec que el govern Sánchez té tots els seus... segurament que té raons polítiques o interessos polítics darrere de fer aquest relat. Passa que, doncs, és molt difícil o perd molta credibilitat, jo crec, amb això.
0: Joan, sí, sí, Lex Luthor també era un malo malíssimo Superman. Què voleu que us digui, eh? Escolteu una cosa. Jo crec que és bastant senzill. 80.000 persones movent-se en bloc per anar a parar en un espai que crec que són uns 4 quilòmetres aproximadament de frontera, doncs us poso un cas. Imaginem que ara una caravana formada per 80.000 persones, que és tot Figueres i Rodalies, perquè ens puguem entendre, es comença a moure de València cap aquí. És que no cal que ho detecti una patrulla de la Guàrdia Civil a Castelló o dels Mossos un cop entren a Tarragona. És que ho detecta un satèl·lit, perquè és que són 80.000 persones. Per tant, que venia gent, ja s'ha demostrat en els papers que es va informar el govern, hi ha, a més, els registres de les trucades fetes per la ciutat autònoma, hi ha un reconeixement del delegat del govern nomenat per el Partit Socialista a Ceuta, dient sí, teníem aquesta informació. I que en un país que té de democràcia el que jo tinc d'atleta d'una final olímpica, com és el cas del Marroc, es puguin moure no 80.000 persones, no 800, sinó 80, cap a un punt determinat sense que això en tingui informació la gendarmeria marroquina, és absolutament inviable. Per tant, estem davant d'un cas absolutament planificat on jo crec que Espanya ha fet alguna cosa més que badar, que és permetre-ho. I ha fet encara una cosa pitjor que permetre-ho, que és, després de permetre-ho, més d'un mes després, ahir sortia una enquesta, crec que era El Mundo, que deia que un terç de les persones que viuen a Ceuta es plantegen abandonar Ceuta i venir a viure a la península. Això ho va viure a França quan la descolonització d'Argèlia, es diuen els Pianuars, i aquest és exactament l'objectiu que té aquesta operació per part de Marroc. Aconseguir Ceuta i Melilla, no avui, no demà, sinó amb un temps prudencial a base de buidar les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla perquè siguin llocs on no es pot viure. I aquest objectiu, vistes les dades que hi explicava El Mundo, jo crec que aquest mes de juliol i agost aquesta gent ha ficat bases molt sòlides perquè ells saben perfectament quines són les maldats, per dir-ho així, que han de fer per aconseguir-ho, i nosaltres no tenim cap mena de reacció ni de planificació per atendre la gent de Ceuta ni per tornar-ho a evitar. Qui ens diu que això demà no pot passar a Melilla? I després d'això, qui ens diu que això no pot passar a Illa per Illa de les Canàries?
2: Laura.
1: No, només per matisar. És a dir, jo no sé si aquest és el

0: L'objectiu podria ser, en qualsevol cas, per aquest objectiu o per la raó que sigui, s'estan utilitzant vides humanes que s'han mobilitzat en un lloc que no tenen garanties de protecció de la seva integritat física i que, a més, els mecanismes d'acollida clarament estan fallant, quan, a més, ahir una de les notícies és que un dels assentaments que tenen aquestes persones, que tampoc no estan en bones condicions, de fet estan en una situació d'extremada vulnerabilitat, però, a més, se'ls desallotja sense donar-los cap alternativa, no? Per tant, sigui l'objectiu que sigui, el que és tristíssim i absolutament denunciable en termes humanitaris és que es facin servir vides humanes per aconseguir objectius polítics.
1: Això és el que has fet Marroc.
0: I que, no, totalment, eh?
1: Per tant...
0: però igualment, això és el que ha fet Marroc i la gestió que s'està fent d'aquestes persones un cop són al territori és absolutament lamentable en termes humanitaris.
1: Però, escolta'm...
0: Per tant, jo crec que, sigui l'objectiu que sigui, a mi el que em preocupa i el que em sembla que és on ens hauríem d'estar focalitzant és amb la crisi humanitària que s'ha derivat i amb la falta de protecció d'aquestes persones que estan malvivint, estan en situació d'infra... absolutament...
1: Qui sortien dades aquests dies darrers també de quina és la inversió en temes de renovació de l'exèrcit del Marroc que està fent Marroc, per cert, comprant, ja que tu ho has esmentat, a comprant armament, per exemple, a Israel. Val? Una gent que acaba d'organitzar la Copa d'Àfrica, una gent que acaba de fer una inversió brutal, no sé si heu tingut l'oportunitat de fer-ho, a Tànger, amb el port de Tànger Med, que s'està carregant el port d'Algeciras, perquè és un competidor magnífic del port d'Algeciras, i els americans estan desviant cap allà tots els vaixells que travessen l'Atlàntic. Per tant, aquesta gent, que són els que han planificat el tràfic humà de persones i d'aquestes 80.000 persones, tenen, perquè ho estan demostrant econòmicament, els recursos. Primera, no els haguessin hagut de portar mai cap aquí, perquè això és absolutament intolerable des d'un punt de vista polític, geopolític i estic d'acord humanitari. Però segona, ells que els han portat fins allà, perquè això és una operació logística de primer nivell, moure 80.000 tios, no és contractar un bus escolar per portar-nos d'excursió a la Ciutadella, són 80.000 tios, és un exercici logístic brutal, que necessita, a més, molts diners i molts recursos al darrere. Per tant, aquesta gent són... Perquè, clar, a més, disculpeu, el govern espanyol venia dient no, queden 1.000 persones. Ahir, quan van fer un cop de puny sobre la taula i van imposar la construcció de carpes en el port de Ceuta...
2: 5.000, diuen ells, no?
1: 6.000. Jo vaig veure en el 24 hores d'aquesta casa la informació que parlaven de que el que s'està construint en allà, que és una construcció efímera, és per 6.000 persones. Uh-huh. Per tant, ens estem contradient nosaltres mateixos. I no oblidem una cosa...
2: 5.000...
1: Ja que tu has parlat de temes humanitaris, no oblidem una cosa, que també s'ha vist en vídeos. Un dels motius per als que la gent, malgrat les condicions de Ceuta, no torna cap al Marroc és perquè un cop passen la frontera els atonyinen. Vale? I la pròpia policia marroquí els casca.
0: El que vol dir que cal garantir la protecció d'aquestes persones.
1: Vale? Però aquesta gent l'ha portat fins aquí, Marroc.
0: Sí, però sí, vale? He començat la meva intervenció dient país... que Marroc, evidentment, havia tingut la connivència del Marroc perquè passés això
1: tota
0: que va passar
1: gent...
0: i que és molt estrany que
1: no
0: s'estigui apuntant en això.
1: I no oblidem, el 90% d'aquesta gent que ha travessat la frontera són homes joves amb edat militar, perquè ens puguem entendre, vale? I la primera responsabilitat d'un país és amb la seva gent. I a dia d'avui la gent de Ceuta no té vida.
0: Des d'una perspectiva de drets humans, la primera responsabilitat de qualsevol país és garantir les condicions de vida de totes les persones.
1: Els teus nacionals.
0: Bé, jo penso que s'han de garantir els drets humans i les condicions de vida de totes les persones. I ara, sigui per la raó que sigui, aquestes persones hi són. Per tant, se les ha de protegir. S'ha de garantir mecanismes de protecció per tothom.
2: És un tema que donarà molt de per si, portem 6 setmanes ja parlant-ne, encara en continuarem. Només una cosa abans d'acomiadar-m'ho. 30 segons, tinc. Ha dit el president Illa que espera que el Nadal Puigdemont ja estigui aquí i rebre'l com a expresident al Palau de la Generalitat. És un calendari...
0: És viable, no tinc ni idea.
1: Depèn de Pompidou. I diu que la reunió la tenen que fer el mes d'octubre, però no tenen una data posada, per tant... Si és possible...
0: Però no sabem si serà segur.
1: Si és possible que això passi. Feijó aplaudirà molt. Si això passa, perquè li traurà un problema de sobre.
2: Joan López Alegre, gràcies.
1: A tu.
2: Laura Aznar, moltes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies.
2: Són les 9:27. Canviem de registre.
3: Sí, perquè el que fem tot seguit és una recomanació literària. És el cas d'una persona que amb 49 anys va rebre un diagnòstic de TIA grau 1 i això ho ha vinculat en la seva passió per fer curses de llarga distància d'ultrafons. És en David Lladó i ens presenta Quilòmetres Infinits.
4: Cafè d'idees.
3: Avui aquí al Cafè d'idees a Ràdio 4... parlarem d'una proposta literària que creiem molt interessant compartir amb tots vosaltres. Segur que potser alguns penseu que córrer centenars de quilòmetres pot semblar una bogeria, però de vegades el viatge més llarg pot ser entendre's a un mateix. En David Lladó ha publicat un llibre molt interessant, Quilòmetres infinitos, un llibre que parla de l'ultrafons, de la seva experiència amb ultrafons, en concret amb l'Espartatlón, és on hi ha la cursa més destacada, però també del diagnòstic tardà que va rebre de TEA, de com un s'ha d'acceptar. I avui en parlem de tot plegat en aquest recorregut tan personal. David Lladó, què tal? Molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
3: Benvingut. Aquest llibre parla de córrer, però també parla d'entendre's a un mateix.
4: Sí, efectivament, parla de córrer i parla també de l'autisme, però en realitat podria no parlar de córrer ni de l'autisme, perquè es tracta de buscar alguna activitat que et permeti mirar cap a dintre i de conèixer-te a tu mateix. Per tant, parla de córrer i d'autisme, però podria parlar de fer ganxillo i de qualsevol altra cosa important. Jo crec que és trobar-se a si mateix.
3: De fet, ho comentàvem amb gent que ha llegit el llibre, que és inspirador, perquè d'entrada pot semblar, doncs, si jo, doncs, el TEA potser no m'interessa molt o no ho conec molt, l'ultrafons, bueno. Però, en canvi, hi ha com al mercat molts llibres d'autoajuda que donen molts consells, però aquí, a partir d'una experiència molt concreta, al final, de reptes, normalment en podem tenir tots, d'etapes complicades també, i de resistir-los.
4: Sí, sí.
3: I estem un llibre inspirador en això.
4: Sí, sí, de fet, m'estan arribant missatges que no m'esperava, perquè jo no vaig escriure el llibre amb aquesta pretensió, però va ser com trobar-me a mi mateix el fet d'intentar explicar com aquesta reflexió del córrer o fer una activitat en extrem em permet mirar-me a mi mateix, i m'he trobat això, que realment el llibre parla de trobar-te a tu mateix. En el meu cas, jo crec que fins i tot és més fàcil, perquè gràcies al diagnòstic jo ara tinc un manual d'instruccions correcte que no en tenia abans. I llavors es tracta això, de trobar-te a tu mateix fent una activitat extrema.
3: Clar, a tu t'arriba un diagnòstic tardà de TEA, però tu ja tenies aquesta afició pel running primer, pel córrer, per començar a córrer distàncies llargues. De fet, aquí hi ha com tot un reguitzell de proves que els que som més profans, doncs, coneixem les maratons i tal, però aquí, doncs, aquestes proves en pista que es van 24 hores, que vaig al·lucinar, per dir, escolta, com s'aguanta tot això? Tu això ja ho havies començat a fer abans, una part d'aquesta afició ja la tenies.
4: Sí, sí, de fet, fa ja més de 10 anys que vaig començar a córrer i cada vegada em feia més i més i més i més. I el diagnòstic em va arribar, doncs, farà un parell d'anys o així, o sigui que sí, sí, em va arribar molt després de començar a córrer en sèrio.
3: A la presentació deies, posaves un exemple que em vaig quedar, que deies que és com un manual, no?, d'IKEA, em sembla que deies, aquí no podem fer publicitat, però vaja, ja, que transcendeix la marca. Que no és el que serveix per aquell moble. I llavors hi ha aquell moment de, bueno, vaig fent el que puc, més o menys van encaixant coses, però quan rebo el manual de veritat dius, home, ara tot té un sentit i tot encaixa, no?
4: Sí, crec que és una bona manera d'explicar el diagnòstic. Durant 48 anys he intentat encaixar un moble que em van enviar amb unes instruccions concretes, que són les instruccions estàndard per tothom. Però després de 48 anys d'intentar muntar aquest moble i de veure que les peces no encaixaven i pensar que potser era jo que no ho estava fent bé i tal, intentar encaixar-les a martillazos, o sigui, a cops. De cop, algú em va dir, escolta, que és que el teu manual no era aquest, sinó que és aquest altre. Ostres, la vida em va canviar completament, perquè ara el moble sí que encaixa. Les peces s'encaixen a la perfecció i estaré tota la vida encaixant el moble. O sigui, això no és una qüestió d'avui cap endemà. Però, ostres, ara el manual sí que m'ajuda a muntar el meu moble.
3: Sí que, a més, el llibre a mi m'ha agradat perquè no és només el bonisme del reivindicar aquest superpoder, sinó que tu també surten les foscors i surten els recursos que has d'aplicar perquè aquest poder o aquest, el que implica el diagnòstic, no et jugui en contra més del compte. I això tampoc ho amagues.
4: Sí, amb el llibre he intentat, per una banda, sobretot, que el diagnòstic, que l'autisme, no sigui una cosa limitant per cadascú de nosaltres que som autistes. Perquè moltes vegades sí que això que sempre es diu una etiqueta de fin i tal, jo el que he intentat és, vale, soc autista, però que no em limiti això. Això implica que hi ha coses que em costaran moltíssim, però que les puc fer, encara que em costin molt, i segur que em costaran molt més que altres persones. Però també està l'altra banda, que és, doncs, no anar justament al lloc oposat, de, vale, tinc característiques que m'ajuden molt, però el que no puc fer és deixar-me anar perquè són perjudicials. Un exemple paradigmàtic és l'obsessivitat, el monotropisme, que se li diu en l'autisme, que és la nostra capacitat per enfocar-nos completament en una tasca concreta. Això, algunes persones fins i tot se li pot dir un superpoder, com per exemple la Camille Rohn, que surt a l'entrevista del llibre, perquè et permet fer coses increïbles que altres persones ni somien, perquè podem estar enfocats en un tema durant anys. I precisament un dels meus temes ha sigut això de córrer. I això és el que m'ha permès fer bogeries com aquesta cursa. Però també has d'anar en compte, perquè si et deixes anar per aquest fet, clar, és que arribes a caure en un pou. Jo he caigut més d'una vegada i, per tant, intento mostrar aquestes dues vessants, que no sigui limitant, però també hem de tenir certa cura.
5: També apuntaves al fet aquest de que, a més, és molt interessant, com, clar, tot va molt bé per com funciones tu, tenir una planificació que a la vegada va molt bé per com ha de funcionar una cosa d'aquestes perquè pugui sortir, però a la vegada allò que també a molts ens pot costar sense diagnòstic, que és, home, la ruta que avui plou, ara el cotxe no sé què m'està fent, que no entenc aquesta senyal de per què punyetes tal, no sé si això és un problema gros o petit, se m'està desmuntant, no sé què, volia anar a PortAventura i ara resulta que no podem perquè fan vaga de no sé quantos. Aquestes coses et poden fer sortir de carril si no vigiles.
4: Sí, sí, totalment. A les persones dintre de l'espectre, qualsevol fet no controlat ens pot desmuntar completament. Per exemple, una trucada que no sabem qui és. Ostres, això és que desmunta tota la vida. Eh? I per tant he tingut que aprendre, mica en mica, doncs això, a assumir aquestes dificultats sobrevingudes, com per exemple això, que tens programat un entrenament de 10 quilòmetres i de cop plou. Ostres, i ara què? O per exemple, jo què sé, que no tens roba neta. Pues tot això he tingut que anar a aprendre mica en mica de gestionar aquestes coses sobrevingudes que no tenia planificades.
5: També et volia preguntar, perquè això em cridava l'atenció, quan feies la presentació, després amb el llibre he anat veient també el punt, perquè el punt aquest de dir fins a aquest punt, el voler-ho fer, quan la salut comença o el cos, de dir potser hauria de parar realment, què pesa més? Aquest escoltar-se el cos quan tens aquell objectiu total, com ho gestiones això?
4: Doncs justament el que comentàvem, he tingut que aprendre a valorar les variables que hi ha que ens flueixen constantment a la nostra vida i saber, per exemple, escoltar el meu cos, cosa que també ens costa bastant a les persones dintre de l'espectre, i saber aturar-me quan toca i saber quan, encara que el cos em demani coses, que encara puc tirar més. És realment complicat, i sobretot a nosaltres, que tenim una propiocepció, que és la consciència del nostre propi cos, que potser no és la millor del món.
5: Jo també volia preguntar, perquè això també en parles, del repte rere repte, no? Has estat potser 5 anys o el que sigui per preparar una prova, per preparar el que toqui, i t'hi has focalitzat a tope, i allò s'acaba. Què passa el dia següent?
4: Una bona pregunta. Doncs moltes vegades he pensat justament això, de per què continuo corrent? Realment tinc ganes de continuar corrent o és que ho estic tirant de manera inercial? I moltes vegades el que faig quan aconsegueixo un repte d'aquest tipus em plantejo aquesta diatriba de realment estic corrent per inèrcia o perquè realment el cos o l'ànima m'ho demana. I el que faig és simplement deixo de córrer durant setmanes i fins i tot he arribat a estar mesos sense córrer ni un metre, per veure què em diu el cos. I per ara, a continuar dient que corri.
5: T'ha continuat motivant. També el llibre, tu proposes, com itineraris de lectura, a més, que això està bé, perquè també això que us dèiem, a més, jo, per exemple, això de l'Espartatlon no en tenia ni idea, i a més ens ha trencat el tòpic de la carrera de marató, que tots la teníem, la majoria la teníem entesa d'una altra manera, no? Mm-hmm.
4: Sí, sí. El llibre, quan vaig començar a escriure'l, vaig dir, a veure, hi haurà gent que no li interessa en absolut el tema de l'autisme. Per tant, li dono l'opció de llegir el llibre només amb el tema de córrer, de l'ultrafons i de la pròpia Espartatlon, que és la cursa aquesta. Hi haurà gent que potser no li interessa tant el tema de córrer i li interessarà més el tema de les neurodivergències. I, per tant, vaig plantejar aquests itineraris. També una miqueta un guinyo a Escoge tu propia aventura, els llibres, els que tenim ja una edat, ens en recordem.
5: Aquells blaus i vermells que depenien de l'idioma.
4: Sí. Pues és una miqueta guinyo això, i també a Rayuela, de Cortázar, que també és un llibre que m'ha marcat. És una mica, una mescla una mica rara, però sí, sí.
5: Jo he flipat perquè l'Espartatlon encara doncs, sembla com la gran cursa romàntica, és a dir, per com és la selecció, pels punts que necessites, perquè hi ha un sorteig, no hi va qui vol, sinó qui té com uns punts per anar-hi, però a més el factor sort l'ha d'acompanyar. Per tant, aquí tampoc controles si podràs acabar fent l'Espartatlon. Pots posar-hi molt de la teva part, però i el destí dels déus és el que ho marcarà, no?
4: Sí, sí. Crec que l'has definit d'una manera que jo no ho he fet al llibre i és perfecte, que és una cursa romàntica. Perquè, efectivament, jo crec que és l'esdeveniment esportiu que respecta més l'esperit olímpic original, que és fer les coses per amor a l'arte, que es diu. Per exemple, en el dorsal està prohibit portar publicitat. O sigui, en el dorsal no hi ha publicitat. Jo no he vist cap altra cursa que sigui així. No pots portar publicitat a sobre. Els voluntaris, o sigui, els organitzadors són tots voluntaris. Estàs fent el recorregut i el temps d'un heroi de l'antiguitat. I així podríem estar tot el dia enumerant coses que fan que aquesta cursa sigui absolutament única.
5: Escolta, situa, perquè també els oients ho entenguin, aquesta confusió que hi ha amb Marató i aquest soldat que va morir després, que per això d'aquí ve la cursa de Marató. No és ben bé així. Uh-huh. L'original és l'Espartatlón. Uh-huh.
4: Sí, de fet, la cursa de la Marató, la cursa actual, moderna de la Marató, es basa en que en les primeres Olimpiades de l'era moderna, les que van fer Atenes, si no recordo malament, a finals del segle XIX, es va estipular que la distància seria en 40 quilòmetres, que era el que havia fet un heroi de l'antiguitat que es deia Filípides, que uh-huh. va fer del poble de Marató a Atenes. Però això, rascant una miqueta la història, es veu que no va ser així, sinó que aquesta persona el que realment va fer va ser anar a demanar ajuda des d'Atenes a Esparta, als espartans, perquè venien els perses, estem parlant del 2500 abans de Crist. I per tant, en realitat, el que va fer aquesta persona va ser fer 246 quilòmetres d'Atenes a Esparta. El que passa és que posteriorment a aquests fets es va tergiversar la història. Per exemple, els propis romans ja la van tergiversar, ja deien que va fer de Marató a Atenes i va morir quan va arribar. I aquesta història s'ha perdurat en el temps i es va fer la cursa moderna segons aquesta llegenda, que és errònia.
5: Que es va adaptar, per tant, a una distància més fàcil i més còmoda, tot i que una Marató també sigui molt dura. També et volia dir que expliques molt bé els ets i uts de la cursa, aquest punt no comercial romàntic que dèiem, però a la vegada també l'exigència que té, que això he al·lucinat, això després quan fas el final del llibre ja veureu l'última que ha fet, com això rasquem molt, que és aquests pasquis que has d'anar marcant un temps que si no estàs fora, o sigui, hi ha com diversos moments... No? Hi ha uns controls que si no arribes a un mínim en aquell moment, no segueixes.
4: Sí, de fet, la cursa, la gran dificultat no és la distància, que ho és, que són 246 quilòmetres, no és cap tonteria, però la gran dificultat no és la distància, sinó el temps, perquè la cursa es basa en intentar reproduir fidelment el que va fer aquest senyor, el Filípides, que va ser, segons Heròdot, que és el primer historiador, el que va dir és que va sortir en el primer raig de sol des d'Atenes i va arribar abans de que s'amagués el sol a Esparta el dia següent. Per tant, has d'intentar reproduir exactament el que va fer ell. I, per tant, tens 36 hores per arribar. Aquestes 36 hores es divideixen en 75 punts i a cadascun d'ells miren si estàs arribant en el temps adequat o no. I si no arribes en el temps adequat, estàs fora de la cursa. I això és el que fa que sigui, per mi, la cursa més difícil del món.
5: Et volia preguntar també perquè amb el tema del diagnòstic sí que hi ha persones adultes que potser hi arriben a través, doncs, a vegades he sentit casos, no?, dels fills, ara que potser hi ha una mirada més sensible amb això i hi ha més recursos que el que hi havia quan tu eres petit. Doncs, i llavors, a partir de que el fill, llavors es revisen ells i també veuen, doncs, que un dels progenitors, doncs, també està dintre de l'espectre. Quan no hi ha aquesta opció, és complicat arribar a un diagnòstic?
4: És difícil perquè, clar... Parlo de la meva edat, de 50 anys. Nosaltres teníem una concepció de l'autisme completament errònia. O sigui, veníem amb l'herència de Reimann i conceptes d'aquests de l'autisme, que avui en dia es categoritzaria com a nivell 3, de persones que gairebé no poden parlar, no poden comunicar-se. Jo no sóc així. I, per tant, era molt complicat que associés l'autisme amb el que sóc realment. I fins que no te n'adones del gran espectre que hi ha dintre del propi autisme, no te n'adones que potser tu també estàs allà. I el que penses, i això és el greu, el que penses és que estàs trencat, que no la fas les coses bé, que són culpa teva. I és molt complicat entendre que potser estàs dintre d'aquest espectre, perquè ni tan sols ets conscient.
5: Sí que també en aquest punt és com interessant com ho expliques, però també alertes, que si no hi ha un bon acompanyament hi ha persones que hi ha menys esperança de vida i hi ha menys possibilitats de desenvolupar-se.
4: Sí, sí.
5: Això de que el bonisme el just, és a dir, sí. Si hi ha un acompanyament bé...
4: Sí, sí, bueno, però... i encara que ho hagi, que hi hagi, realment ser autista és un gran hàndicap per la vida, o sigui, encara que estiguis diagnosticat, perquè bueno, doncs el món no està fet per nosaltres, no està fet pensat per nosaltres. Mica en mica això s'està millorant, però efectivament, bueno, en el llibre començo així, eh? O sigui, només ser autista ja tens un 20 anys menys d'esperança de vida, o sigui, és super greu. O, per exemple, el 80% de les persones diagnosticades amb autisme de nivell 1, que és el que antigament es podria dir Asperger, no poden treballar, el 80%, és una barbaritat. I estem parlant de persones diagnosticades. El problema no està en les persones diagnosticades, sobretot, sinó en les que no ho són, en les que no saben que aquest manual d'instruccions és el seu i que estan intentant muntar el moble a base de martillazos. Aquestes persones encara és pitjor.
5: Sí que també volia per compartir amb els oients una mica el teu procés de per què decideixes escriure el llibre, diguéssim. Què vols, quan decideixes que això també serà un projecte a fer?
4: Doncs dintre de l'associació de persones amb autisme que vaig fer el diagnòstic i tal, vaig començar a conèixer altres persones autistes, cosa que no havia fet mai, i llavors vaig veure que eren persones meravelloses. O sigui, estic enamorat dels autistes. Eh? Són persones meravelloses. Són leals, són honestes, són persones absolutament riques interiorment, cosa que a vegades no és fàcil de trobar pel carrer. Però sí que veia, doncs això, que moltes d'elles estaven realment fotudes. La vida els ha donat molts pals, i encara els hi donarà, i jo també m'incloc. Eh? I jo no sóc exemple de res per ningú, però sí que vaig trobar que potser aquestes característiques que et dona l'autisme m'han permès fer coses increïbles, com per exemple fer la cursa més difícil del món. I vaig trobar una opció d'intentar explicar això, doncs això, per si era d'utilitat alguna d'aquestes persones, que veiessin que l'autisme és un gran hàndicap, però hi ha coses que et dona que les podries fer servir. Sempre dic el mateix, si la vida et dona llimones, fes llimonada. O sigui, això ho hem d'aprofitar. I ja que tenim moltes llimones, doncs intentem fer llimonada.
5: David, sí que també escriure un llibre, sempre amb els autors quan en parlem, és una experiència molt, molt, molt individual, molt íntima, tot i que després es comparteix amb els editors, etc. Però després hi ha el moment aquell, quan ho rep la gent i tens els feedbacks, no? I tens els retorns. Com ho estàs portant, això?
4: Doncs absolutament meravellós, meravellós, perquè el que més em motiva del llibre, més enllà dels egos, dels diners, de qualsevol història, és intentar generar un impacte positiu, sigui poc o molt, amb algunes persones. I això m'està arribant, i és absolutament, se'm posa la pell de gallina. Eh? I a més, el que m'està sorprenent és el que dèiem a l'inici, de no només persones autistes m'estan escrivint, sinó persones que no ho són, però que els ajuda a entendre's una miqueta millor. I això és absolutament increïble, increïble.
5: Doncs moltíssimes gràcies a en David Lladó, que ens ha presentat el seu llibre Quilòmetres Infinitos. Moltíssimes gràcies, David.
4: Gràcies. Café d'Idees.

0: Falten 15 minuts per arribar a les 10 del matí d'aquest cafè d'idees de ràdio, Ramon, i hem entrat ja en tertúlia esportiva.
1: Temps d'esports.
0: Temps d'esports, amb el Jorge Agüero, el cap d'esports de Ràdio 4.
2: Què tal? Molt bon dia, Lorena, què tal?
0: Bon dia, bona nit, com està? Bona nit, ahir va sortir tard, em sembla.
2: Ahir vam acabar tardet a Can Perico. Menys mal que es van salvar els mobles, que com es va posar el partit, l'Espanyol va poder gratar un puntet. Així que bé, sí, però ja hem entrat en aquest ritme frenètic de temporada, de caps de setmana, de partits doncs, pràcticament a diari, però bueno, bé, és el que ens agrada.
0: Què tal ahir els de Manolo González?
2: Jo crec, o sigui, l'empat va ser just, però el Sevilla, per mi, els punts, com s'acostuma a dir una mica a la boxa, va ser millor. Li va costar molt, sobretot, en atac. Després, el gol del Sevilla ve per una errada defensiva de l'Unai Núñez. És cert que a l'Espanyol li van anul·lar un gol, sota el meu punt de vista, ben anul·lat. També és cert que al Sevilla li van expulsar un jugador a Sangant, una expulsió, sota el meu punt de vista, bastant rigorosa, per no dir injusta. Per tant, doncs, el balanç jo crec que una mica fèiem la majoria després del partit. Evidentment, Manolo González i els Pericos no estaven contents, però...
1: Estava enfadat una mica, Manolo González.
2: Sí. També estava enfadat, sobretot, pel tema del gol que els hi van anul·lar, que sota el seu punt de vista era gol legal. També estava emprenyat l'entrenador del Sevilla, Luis García Plaza, que deia que, evidentment, no era expulsió. Tal com es van posar les coses i en el temps s'ha afegit que va ser quan va empatar l'Espanyol, perquè va empatar el 94-95 ja les acaballes, doncs jo crec que es pot donar per positiu al punt i veurem, això sí, doncs que la propera jornada, que juga dissabte al Sadar contra l'Osasuna, doncs que pugui tornar a la victòria, perquè és el que necessita l'Espanyol. Quan abans arribi als 42 punts per la salvació, millor per tots.
0: Ja estem parlant de salvació.
2: Sí, aviam, sí, però són ells els primers que...
1: Sempre els alternadors sempre ho diuen, els d'aquí, no? Sí. Recordo Mitchell, el Girona, que al final no va poder...
0: Ha aconseguit el que volia?
2: Sí.
0: Un equip complet per la Lliga, no sé quants canvis ha fet.
2: Sí, doncs mira, han estat 7 fitxatges i jo crec que l'Espanyol es pot dir que té millor equip que la temporada passada. Com a mínim, si no millor equip, com a mínim el que sí que té és millor fons d'armari. Perquè l'any passat és veritat que hi havia un 11 inicial bastant reconeixible que tu deies, vale, és un equip de garanties per competir a primera divisió. De fet, en recordeu-vos de la primera volta que va fer, o sigui, un tros de primera volta, va acabar pràcticament en llocs de Champions l'Espanyol, va estar quart durant moltes jornades, però després l'equip es va enfonsar en la segona volta i, clar, tothom coincidia, li falta fons d'armari a aquest Espanyol. Doncs això per mi és el que ha aconseguit Monchi, o sigui, han portat jugadors, perfils que en molts casos no eren la primera opció, però bueno, és que també ja sabem com és el mercat d'estiu, ja sabem una mica les circumstàncies, sobretot que hi ha econòmiques al mercat d'estiu dels equips espanyols, i s'han portat, dit pel propi Monchi, jugadors que interessaven, i que sobretot doncs, permet una rotació en cada posició. Per tant, crec que és una plantilla molt equilibrada i, en definitiva, millor que la que va tenir l'Espanyol l'any passat.
1: Parlem del Barça.
0: Li va anar millor.
1: Va atropellar el València.
2: El Barça va com un tro.
0: Arrencat. Estava supercontent.
1: Jo recordo altres temporades, que era allò als inicis, sempre que hi havia aquells partits tontos que costava una mica, que no sé què, que sempre estaven parlant de, bueno, donem jornades i tal, no? Que el Barça de Guardiola, el Barça de... Sempre era com, bueno, l'arrencada costa. Aquí Flick ha anat com un tio des del començament.
2: Sí. Bueno, i té mèrit, no? Perquè ha estat un estiu complicadíssim. Venim del Mundial més llarg de tota la història. Venim de jugadors que no han tingut pràcticament ni tan sols un mes de descans des que va acabar el Mundial, els internacionals espanyols, a Lamine Yamal, a Pedri, a Rodri, etc. 19 de juliol estaven aixecant la Copa del Món i el 19 d'agost ja havien tornat de les vacances. Ha començat molt bé el Barça. El Barça, per mi, la gran incògnita enguany és, sobretot... ha arribat el moment decisiu, no? Aquesta mitja dotzena, 8 partits, que és una mica on se parte el bacalao de la temporada, com se sol dir, no? Quan arribis ja als quarts de final, les semifinals de la Champions, els clàssics contra el Real Madrid, les semifinals de Copa del Rei, etc. Veure com respon i, sobretot, veure com respon a aquesta manca ofensiva que ha tingut des que van sortir Lewandowski i Ferran Torres. S'ha portat Gabriel Jesús, que a priori és un molt bon davanter i que podria en principi garantir gols.
0: I que ja va tenir uns minuts.
2: Efectivament. Tenim també Rafinha, doncs, que sembla el propi Lewandowski, no?
1: Sí,
2: Pichichi de la Lliga. Però això és molt llarg. Ara bé, en el que és la competició domèstica, el dia a dia, aquestes sortides, aquests partits, el Barça els té molt per la mà, i sobretot els té molt per la mà perquè Hansi Flick ja després de les temporades ha aconseguit, doncs, tenir un equip constantment en tensió i molt rigorós i molt compromès amb la dinàmica de la Lliga domèstica, del dia a dia, que és al cap i a la fi on es guanyen els títols, especialment la Lliga.
0: Partit d'ahir, tota una declaració d'intencions, sí. No, Ramon? Gols de doblet de Lamin, Rafinha, Pedri i Fermín. Tu deies, la incògnita és saber com arribaran aquí. Jo vull saber si tindran un parc d'atraccions al nou Camp Nou. És que això està sobre la taula. No, això no es votarà en assemblea ja al setembre.
2: Sí, aviam.
1: Recordo el Barça 2000 de l'època Núñez, això, que van presentar el rei aquell que tenia ganes per dar i tot això.
0: Què?
2: El nou Camp Nou, bueno, a veure primer que l'acabi, perquè sembla, bueno, això ja està aprovat, és evident que haurà de tornar l'equip a Montjuïc durant uns mesos, i és una cosa que jo crec que a la culerada en general no li agrada.
1: No.
2: I bueno, ja veure com acaben l'estadi, sí, no? Això del parc d'atracció.
0: No t'ho esperaves, Agüero?
1: El que sí, és una mica de Dragons Gana, és tot el cas de Julián, també.
0: Ui.
1: No?
2: Bueno,
0: drama,
2: Dragon Khan, pels que heu estat a fora de portes cap endins, els que una mica l'hem seguit, ha estat potser una mica ja
0: pesadet.
2: Sí, cansino.
0: Perquè el cas Laporte és más de lo mismo. Diuen que també aquest de l'Atlètic Club volia anar al Barça, però el Barça no el vol, i estàvem davant d'un nou cas Julián, o què?
2: O sigui,
0: molts drames, no, trobo.
2: Sí, aviam, el cas Julián, bàsicament és que l'Atlético de Madrid no el volia vendre. El jugador sí que era evident que volia sortir de l'Atlético de Madrid.
1: S'ha mullat molt, eh?
2: I que a més, volia venir al Barça.
1: Sí,
2: o sigui, era, de fet, l'única opció que ell contemplava. Ja ho va lliscar durant el Mundial, que ell volia sortir de l'Atlético. El que passa que l'Atlético, o més aviat el Barça, més aviat que l'Atlético, un aliat, el Barça ha tingut aquí un enemic històric, no?, que és el de sempre, que és el Real Madrid, que és quan Florentino Pérez va presentar l'oferta de 150 milions d'euros per Julián Álvarez, que l'Atlético de Madrid la va rebutjar, però que ja amb això, doncs, diguéssim, es va posar un topall.
1: Ja marcava, no?
2: De quin era, efectivament, el preu de sortida.
0: Gràcies per vosaltres, s'ha acabat ja el drama.
2: Sí, bueno, s'ha acabat per ara. Esperat que s'obri la finestra del mercat d'hivern.
0: Tu creus que tornaran?
2: Sí. Jo crec que aquest serà un tira i arronsa, doncs, com el que vam veure en el seu moment amb Griezmann, que Griezmann, en recordeu-vos, també va trigar dues temporades en arribar al Barça, fins que va poder sortir, i sí, el serial aquest ni molt menys es pot donar per acabar, estic seguríssim.
1: Sí que ha hagut sortida al final de Marc Casador, que ja era previsible, no?
2: Sí, no...
0: Trist.
2: Flick no hi comptava gaire amb ell, i és un molt bon jugador. Dissabte, per cert, que jo vaig ser a la Ceràmica, a l'estadi del Villarreal, va debutar amb el Deportivo de la Corunya.
1: Sorprenent victòria, no?, del Depor.
2: Sí, bueno, hi ha Aubameyang, que també, que un altre, doncs, que està vivint una segona joventut. Sempre ha estat, sens dubte, un tros de davanter, però també porta 4 gols en aquestes 4 jornades. L'altre dia va donar 2 assistències. El Depor, que és, sens dubte, dels que ha pujat l'equip que millor s'ha reforçat i segurament també un dels que millor mercat d'estiu ha fet en tota la primera divisió. Han pujat molt al nivell i han muntat un equip, no?, bastant interessant. Han començat força bé. Ara mateix, amb els resultats d'ahir, ho hauria de mirar a la taula, però dissabte la la nit, el Depor va sortir com a quart classificat de l'Estadi de la Ceràmica, encara no ha perdut, i doncs mira, per als romàntics del futbol també, una mica és una alegria, no?, que hagi tornat al Depor i que, a més, ho hagi fet amb pas ferm.
0: Jo, per acabar, que ens queda un minutet, Jorge, però vull dir uns noms propis i tu em fas la cua amb el que consideres. Sí. Marc Márquez.
2: Marc Márquez. Anava a dir que estava de tornada, però és que mai ha marxat. Et diria, empentant per tornar a aconseguir un nou títol mundial, que seria en aquest cas ja el de ser.
0: Toni Bou.
2: Toni Bou. Mai es cansa de guanyar. 40 títols mundials. Aquest sí que és impressionant. O sigui, jo no conec cap esportista, almenys espanyol, que hagi guanyat tant, i especialment tants títols mundials en la seva disciplina.
0: I Alcaraz?
2: Enhorabona per ell. Alcaraz, aquest sí que ha tornat. Aquest, doncs, mira, ens vam quedar sense ell al Godó per aquesta lesió que va tenir el canell. Pensàvem que seria cosa, bueno, una mica bastant més breu. Li ha costat tornar, però ja el vam veure a nit, i el torneig que està fent, el US Open que està fent i que per mi, evidentment, és el clar favorit per guanyar-ho.
0: Jorge Agüero, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
0: Ens veiem a la redacció i ens expliquem les coses d'una altra manera.
2: I en parlem del que vulgueu.
1: Gràcies, Jorge.
2: Una abraçada.
1: I ara tanquem aquest primer cafè d'idees en temporada radiofònica amb música Maria dels Germans Gallagher.
3: Sí, aquest duo britànic, els Gallagher, després de la seva aparició pel Festival de Venècia, on han anat per presentar el seu documental sobre la seva trajectòria, que es diu Oasis Don't Look Back in Anger, sembla que no poden parar de generar expectació sobre el que sembla que podria ser l'anunci d'una nova gira europea. El grup ha anat publicant diferents vídeos a les seves xarxes socials, anunciant, fent al·lusions a diverses ciutats on podrien acabar tocant, i l'últim vídeo, doncs, sembla que podria apuntar que fessin parada a Barcelona. Es veu... Sí, exacte. Tot el fandom d'Oasis, doncs, ja pot esperar que potser tindran alguna opció d'anar-los a veure aquí.
0: Però no tenim data.
3: Exacte, encara no tenim data. Sí, sembla que en els pròxims dies anunciaran aquesta gira i ens donaran algunes dates ja més tancades. Però, vaja, en aquest vídeo, no?, es veu un home tocant a una taverna, es veu un pòster que posa Joan Miró i vaja, sembla bastant doncs, tancat, no?, que els Oasis passaran per aquí. Per
0: doncs passaran per aquí, comenceu a fer cua virtual ja on sigui, si us no, veus, perquè sí. Si no, no tindrem mai entrades. Queda res, un minut i mig per acabar. Segueix la programació aquí a Ràdio 4, aquest dia d'estrena de la temporada. Nosaltres, els del Cafè d'Idea, que hem estat la Maria Rubi, el Ramon Castelló, el Genís Sabater, qui us parla, Lorena Amons, tornem a trobar demà, quan siguin les 8 del matí.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. El preu de l'habitatge a l'estat espanyol s'ha encarit un 12,2% durant el segon trimestre d'aquest any. D'aquesta manera, s'encadenen 45 trimestres de pujades, dels quals els 6 darrers han estat superiors al 12%, segons les dades publicades per l'INE. Segons el tipus d'habitatge, el preu de la segona mà ha augmentat quasi un 13%, tot i que portava 3 trimestres amb taxes superiors. D'altra banda, l'habitatge nou s'ha moderat i ha assolit la taxa més baixa des del 2023, amb un 7,4%. Els constants increments es deuen a la manca de pisos disponibles per atendre la creixent demanda. Els increments més elevats s'han produït a Ceuta i Astúries, que se situen per sobre del 15%. Per sota de la mitjana es trobaria Catalunya amb un 10%, País Basc també amb un 10%, i l'índex més baix és per Navarra, amb un 9,5%. El president del govern, Pedro Sánchez, reuneix avui els diputats, senadors i eurodiputats socialistes per fixar les prioritats de l'últim tram de la legislatura. L'habitatge és un dels temes centrals que marcaran la trobada, entre altres temes com també la presentació de pressupostos de l'Estat pel 2027 i de la convocatòria d'eleccions a l'horitzó. Al centre de la vida política, però, està la situació de Ceuta, que marcarà el debat d'aquest curs. El govern contraposarà les seves polítiques migratòries, especialment la regularització extraordinària, a les de PP i Vox. Sobre la crisi migratòria a Ceuta, el vicepresident primer del govern espanyol i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha assegurat que l'executiu de Pedro Sánchez ha actuat des de l'inici de la crisi. Són declaracions a los desayunos de Radio Televisió Espanyola i l'agència EFA.
2: De que efectivamente desde el primer momento se ha actuado no solo con esa salida masiva también el segundo día, aunque no completa, sino también con el tratamiento del flujo de esa gente que se había quedado en Ceuta, y me estoy refiriendo no solo al aspecto humanitario inicialmente, sino a poner todos los recursos en marcha para que podamos volver, como he dicho, a la situación de normalidad anterior al 30 de julio.
0: En paral·lel, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, juntament amb diferents barons del partit, donen suport al president de Ceuta, Juan Jesús Vives, en un esmorzar de premsa aquest matí a Madrid. Feijóo ha lloat i agraït la seva actuació en aquesta crisi, des de l'entrada massiva de migrants a finals de juliol. Marc García, bon dia.
3: Bon dia. Elogis a Vives i novament crítiques al govern i al president espanyol Pedro Sánchez. Feijóo ha reiterat als ciutadans de Ceuta que no estan sols i ha destacat la necessitat d'adquirir 3 compromisos amb el president de Ceuta.
4: Tenemos que adquirir con él, desde el conjunto de España, 3 compromisos. Normalidad, verdad y futuro. El conjunto de España tiene derecho a conocer la verdad. Si más de 70.000 personas pudieron entrar en territorio nacional en pocas horas, el Estado tiene la obligación de explicar qué ocurrió, por qué ocurrió y quién tomó o dejó tomar las decisiones que lo hicieron posible. Necesitamos un plan de seguridad ambicioso y actualizado, porque cualquier plan inicial tiene que reforzarse a la luz de los acontecimientos de hace algo más de un mes.
3: El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha parlat de crisi d'estat, ha assegurat que Ceuta continua en una situació límit i s'ha mostrat convençut que el Marroc està al darrere d'aquesta entrada massiva de migrants.
5: Ceuta está en una situación límite que no puede seguir aguantando. Es inevitable que ante estas consecuencias tan graves, casi demoledoras, uno se pregunte quién está detrás del golpe. Y yo me voy a arriesgar, me voy a mojar en base a los indicios y a las convicciones. Yo estoy convencido que detrás del golpe está Marruecos.
0: Tot plegat després del terratrèmol polític que s'ha viscut a Alemanya, Alternativa per Alemanya arrasa les eleccions del Land de Saxònia-Anhalt i frega la majoria absoluta amb el 44% dels vots, mentre els demòcrates cristians de la CDU s'enfonsen. L'extrema dreta necessitarà pactes per formar govern. Si és així, es convertiria en el primer govern regional en participació de l'ultradreta alemanya des del final de la Segona Guerra Mundial. Reaccions del president de la Generalitat, Salvador Illa, a Catalunya Ràdio, que considera que l'escollit pels alemanys en aquestes eleccions és un error que no determinarà, però, el futur polític global.
6: El futur no està escrit. No hi ha una inevitabilitat del que ha de passar. Ho decidim nosaltres, ho decidirem nosaltres. No? El camí que han apuntat aquest de banda de banda, Saxònia-Anhalt, és un camí, des del meu punt de vista, equivocat des de moltes perspectives. No? I en aquest sentit ens hem de preocupar, però també hem de seguir treballant amb esperança i amb optimisme cap al futur. No?
0: I avui és per a molts infants i joves el darrer dia de vacances d'estiu, abans que comenci el curs escolar, que ho fa tal i com va acabar, amb el personal educatiu en vaga. Davant denuncien la manca de negociació del govern sobre les seves reivindicacions. Els sindicats han convocat mobilitzacions arreu de Catalunya sota el lema Menys excuses, més educació pública, inclusiva i en català. Andreu Montbrú, portaveu del sindicat majoritari dels docents, reconeix avenços amb el curs passat arran de les negociacions amb el govern, però insisteix que no van ser suficients, però assegura que encara no tenen data per reunir-se amb la consellera Esther Niubó. Ho ha dit al Cafè d'Idees de Ràdio 4.
7: Doncs no tenim data. Nosaltres el 13 de juliol vam fer una reunió amb la consellera i ja li vam traslladar quina era la situació i que enteníem que era necessari doncs, mantenir un calendari de negociacions. El govern durant l'estiu, nosaltres estàvem disposats a negociar durant l'estiu, no hi ha hagut la voluntat per part del govern d'obrir una negociació durant l'estiu.
0: Doncs això és tot per part nostra. Més informació a aquesta sintonia.
1: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.
8: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 6 minuts i aquí comença la nova temporada del matí de Ràdio 4. Benvinguts.
1: El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.
8: Ja hi tornem a ser, senyores i senyors. Gonzalo Bernardos, Lluís Carrasco, Carles Magraner. Bon dia a tothom.
9: Molt bon dia i molt bona temporada.
8: Hola. Ha passat volant, això, eh?
10: Hola, Lluís. Hola, bon dia. Sí, la veritat és que ha passat
9: a mi
10: volant.
9: No m'ha passat volant.
8: A tu no? Se t'ha fet llarg l'estiu?
9: No, bé, jo els 15 últims dies he estat amb els sogres i, la veritat, molt divertit no ha estat.
8: Magraner, des de Tarragona, el director del diari Més. No pateixis, que ara de seguida tindrem aquí el psicòleg Antoni Bolinches, perquè volem consells, per superar...
11: Ah, anava a dir, pensava que els necessitava jo, els consells del psicòleg.
8: No, tu no els necessites? Jo crec que la majoria sí.
11: Sí, és sí, a dir, sí, la tornada a la feina és tan complicada.
8: Clar,
11: sí,
8: com se supera això de la síndrome o la depre aquesta postvacacional?
10: El que passa és que has parlat d'un psicòleg després de parlar al Gonzalo dels sogres. No sé si sí. Els consells han de venir en aquesta direcció.
8: Sí. Gonzalo, estàs molt callat.
9: No, m'estava posant els audífons.
8: Jo crec que és... Estàs tocat, eh?
9: No, que va, que va. Mira, saps què passa? Que 15 dies m'he passat a Japó. Japó té l'avantatge de que és molt barat, però té el grandíssim inconvenient que és una societat que no conjuga res per mi. Per què? Perquè sembla que siguin tots nens i una part d'ells que siguin friquis.
8: Bé, escolteu, acabem de passar l'estiu més càlid mai registrat a Catalunya. La setmana passada arribem aquí, ens posem a treballar i ens diuen 20 dies la setmana passada, perquè això després ha continuat. El setembre ha continuat de moment pel mateix camí. Ja portàvem 20 dies amb temperatures de 40 graus o més. Barcelona ja havia viscut 59 nits tòrrides. Hem de parlar amb el Picó. De seguida, Alfred Rodríguez Picó. En directe aquí al matí de Ràdio 4.
11: A veure si ho arregla.
8: Per favor de la vida. No es pot aguantar això, Carrasco.
10: Sobretot perquè hem viscut la caricatura que ens parlin de la vuitena onada de calor. No és la vuitena, és la primera. Va començar a mitjans de maig i encara la tenim. I
8: encara no s'ha acabat.
10: Exacte, és que estem amb la mateixa onada de calor. Està insuportable.
8: Oficialment ara es considera que sí que estem en onada de calor. Escolta, què dius tu? N'ha fet molta,
10: molta
8: i durant tot l'estiu.
10: I durant molt de temps seguit.
8: Clar. El clima extrem que s'acarnissa amb Europa. Aquí hi ha un problema gros, també.
9: Moltíssim, moltíssim.
8: Onades de calor, incendis, sequeres, temporals, cada cop més violents.
9: Això està molt relacionat, diuen els experts, amb el NEN, un fenomen meteorològic que fa augmentar les sequeres i també les pluges torrencials.
8: Niño, en català també en diem niño,
10: sí,
8: eh?
10: És niño.
9: Ah, també.
8: Això no es tradueix, Gonzalo.
9: Perfecte.
8: Sí. Ara parlarem amb l'Alfred Rodríguez Picó, sisplau, que ens digui que això s'acabarà aviat, diuen que dimecres, a veure si ho confirma o no, i sobretot també volem que ens expliqui les tendències per finals de setembre i de cara al mes d'octubre, que podríem tenir una tardor especialment mogut. Atenció amb les danes, alerta.
9: Saps un tema? Cada vegada la gent agafa i diversifica més les vacances. En primer lloc, perquè li surt més barat. En segon lloc, perquè pateix menys calor. Per tant, el mes de setembre, turísticament, bé, cada vegada és més potent, excepte per aquells que tenen nens petits i han d'anar al col·le.
8: Parlarem d'Alemanya, sí, de la victòria de l'extrema dreta. Parlarem de Ceuta, lògicament. Sentirem el president de la Generalitat, que també n'ha parlat d'això i de moltes altres coses, i de la vaga d'educació. Ara, d'aquí a pocs minuts, entrarà en aquest estudi Iolanda Segura, la portaveu d'USTEC, demà, primer dia d'escola en vaga. Què et sembla això, Gonzalo? Curt.
9: Breu. A mi em sembla que tenen reivindicacions molt justes, però també comprenen les famílies, que realment és una mala passada, que tinguin un dia més els nens en la seva casa.
8: Carrasco.
10: Queda clar que no es va solucionar ni la primavera ni el començament d'aquest estiu. Queda clar que uns i altres han marxat de vacances.
8: T'anava a dir.
10: Uns i altres han marxat de vacances.
8: La gent al carrer em diu, escolta, digue-li això a la Iolanda, no. Perquè no heu fet alguna manifestació durant l'estiu.
10: Per això.
8: A l'estiu tanquem per vacances?
10: No, resulta, voreja el ridícul. Aleshores, tant uns com altres. I aleshores arriba a l'escola, arriba la tornada a classe i arriben els problemes per les famílies.
8: Escolta, Carles Magraner.
11: Bueno, ara hem sentit a l'informatiu que, segons el sindicat, el 13 de juliol va ser l'última reunió i que estaven disposats a mantenir-la durant l'estiu i que ha estat el govern que no els ha convocat que ni ha dit ni és ni bèstia, em sembla bastant ridícul. Jo recordo que la passada temporada vam estar parlant un munt de temps aquests 20 i pico dies de vaga que van va produir-se a l'ensenyament i que es tornem aquesta temporada.
8: Si sumem les de l'escola Bressol, 25 dies de vaga el curs passat. No sé si pot tornar a passar això aquest any. Li preguntarem a la Iolanda Segura. O si descarten una vaga indefinida, que però sovint amenacen amb això.
9: A mi em sembla impressionant que Esther Hugo el 15 de juliol digui que ella ja no reuneix amb Austec. Jo tinc la sensació de que aquest PSC i aquest PSOE la gestió no és el seu. El tema Ceuta és una vergonya i el tema de l'educació tal i com està tractat per part del govern, també.
8: Ara parlem de Ceuta i també d'aquesta vaga en l'educació. Per cert, Salvador Illa, després el sentirem sobre l'inici de curs, diu, respecto el dret a vaga, sí, però també demano respecte pel dret a l'educació. I ho plantejarem a la Iolanda d'aquí a pocs minuts.
10: No, i seguint les paraules del Gonzalo, no és tant una mala gestió, sinó una nula gestió. És que és la inacció governamental la que ens du en un àmbit i en un altre àmbit els problemes.
8: Bé, us heu aprimat? Us heu engreixat? Esteu igual que estàveu aquest estiu?
10: En el meu cas, exactament igual que estàveu.
8: Exactament igual.
9: Dos quilos menys. Ens mengen tan malament.
8: Menys?
9: Que no tenia que menjar.
8: Ah, t'anava a dir, estàs malalt, perquè diu que de mitjana, que no m'ho pensava, amb la calor, perquè dius, amb la calor tens menys gana, però bueno, diu que ens engreixem entre 2 i 4 o 5 quilos a l'estiu. Diu, d'acord, mengem potser menys i més malament, però què passa?
10: Bevem més.
8: La cerveseta.
10: Bevem més.
8: Sí? El gin tònic.
10: No, i després
8: el ron amb cola.
10: I es conviene una cosa molt curiosa, que és una alimentació més sana, més a base de gazpachos, de cremes, de verdures, d'amanides, però, en canvi, és l'època de les paelles, de les sangries, de les cerveses, i mala combinació.
8: Aquesta temporada, al matí de Ràdio 4, també comptarà amb les millors nutricionistes d'aquest país. Jordi Vila, com estàs?
12: Doncs, escolta, encantat de començar aquest nou al matí de Ràdio 4 amb la sintonia. Nova sintonia, feta per José Gil.
8: José Gil.
12: A la presentació tothom deia que tenia la millor sintonia.
8: Canvi de sintonies.
12: Però escolta, jo
8: mira quin estudi més maco, que no em dieu
12: és,
8: res.
12: És fantàstic, això.
8: Fantàstic. Plens de càmeres. Que jo, dius, ja no sé si és la ràdio o és la tele. On és la màgia de la ràdio? Però cada cop ens veuen més per streaming. Doncs hola, salutacions.
12: Saludem aquí, és veritat, tenim càmeres.
8: Nou estudi, tu. Cada dia millor, això de Ràdio 4.
12: Sí, sí, sí.
8: Com estan canviant les coses.
10: I la sintonia és del José Gil, no del Miguel Ángel Gilmarín.
8: El José Gil, que està per aquí rondant, amb la gran Marta Inglés, al control de so. Quina sort de tenir-te una temporada més, Marta. Doncs escolta, avui vindrà la doctora Folk, i ens dirà com podem arreglar això dels 2, 3, 4, potser 5 quilos. 5 són molts.
9: Es dirà que el que no hem de fer és menjar menys, no?
8: No, espero que ens digui alguna cosa. No, que hem de menjar menys o hem de menjar millor, Gonzalo? Per exemple, si fas la dieta de la Síndria, en pots menjar tanta com vulguis per sopar. Te'n pots menjar una de sencera, si vols. Per tant, no és només menjar menys.
9: Bueno,
8: sinó, sobretot, menjar millor.
9: I menjar millor és menjar només un tema?
8: Escolta'm, parlarem amb qui en sap.
10: Et diran de menjar més sa i més àpats curts, petits, no opulents.
8: No, té dietes saludables, que és important, i molt efectives. La Montse, la doctora Folk, que de seguida serà també aquí en directe al matí de Ràdio 4. Sabeu qui vindrà, també, aquesta temporada?
10: Ho imagino que prepari la guitarra.
8: Lo Pau de Por!

0: jo. Mira, alguns dels oients que em trobo pel carrer és el millor baròmetre. Quan voltes per Catalunya, sí? Posen nota al programa i als col·laboradors. N'hi ha que em parlen de tu, Gonzalo Bernardos. N'hi ha que me'n parlen bé i altres que me'n parlen fatal.
1: A veure, si no
0: ho
1: faria bé.
0: 9 de cada 10 me'n parlen, escolta'm, fantàsticament bé. 9 de cada 10.
1: Però el paper és diferent, home.
0: O és diferent, no tots els cantants agraden,
1: Si jo li agrado als indepes és que tenen un problema.
0: I com que Carrasco, de tu me'n parlen majoritàriament bé, fins i tot els no indepes.
2: Bueno.
0: Sí, ets un tio moderat. Magraner.
2: Home, serà perquè sóc equilibrat.
0: De tu també.
3: Gràcies.
0: Ets equilibrat.
3: Sóc equilibrat.
0: Com esteu per aquí baix, a Tarragona?
3: Bé, aquest cap de setmana precisament hem passat dels 40 graus en unes quantes localitats. Bé, estem.
0: Avui anirem al Delta, parlarem de l'arròs. Com pinta aquesta campanya?
3: Un dels efectes més clars d'aquest canvi climàtic que alguns...
0: S'ha avançat, no?, la collita?
3: S'avança tot. Les collites, algunes estan patint molt. Les pedregades que de sobte cauen malmeten... Vaja, collites senceres.
0: Sí, noi.
3: Està complicada.
0: T'ha trinxat, això. Sí. T'ha trinxat. Escolta, ara que sentim el Pau encara de fons, lògicament parlarem amb ell en directe aquest matí, aquí al matí de Ràdio 4, el Pau de Pons, d'aquí una estona.
1: Per no un milionari de la llista Forbes, Pau de Pons.
0: Què dius?
1: Perquè ha fet un bolo cada dia per Catalunya, i, per tant... Digue-li, escolta...
2: Ui,
1: Pau,
2: vegetes, on poses
1: el diner?
2: Vegetes, el Gonzalo té vegetes.
1: No, que va.
2: Que el Pau surt més que ell.
0: M'esteu donant la raó. Si ha fet un bolo diari a Catalunya, què vol dir?
2: Que agrada. I si agrada, què vol dir? Que és bo.
1: Que la gent guanyi diners.
0: Exacte.
2: I si agrada, què vol dir? Que és bo.
0: N'hi ha que no fan un bolo diari, ni setmanal, ni mensual.
2: Ni pagant-lo.
0: Exacte. Ni pagant, tu. Escolta'm, com sempre, un altre dels principals objectius d'aquest programa és salvar la llengua, la nostra, el català.
4: Sí, l'ús del català remunta una mica a bars i restaurants de Barcelona, i això segons l'Ajuntament de la capital catalana. L'enquesta municipal sobre l'activitat al sector de la restauració diu que poc més de la meitat del personal de bars i restaurants el parla i el 78,6% l'entén. Vaja, que sembla que la cosa millora una mica en mica.
0: Una mica.
4: Però no podem baixar la guàrdia.
0: Tenim molta feina a fer aquí encara. Carrasco.
2: Depèn de nosaltres, depèn del consumidor, de no cedir, de demanar en català, i si no ens entenen, que vingui alguna persona que entengui el català. I si entrem en un establiment on ningú és capaç d'atendre'ns en la nostra llengua, canvi d'establiment.
3: Estem parlant d'un 50%, per l'amor de Déu, és ridícul.
1: Aquest increment de l'ús del català a Barcelona no el veig per cap lloc. En primer lloc, la majoria de la gent jove que estudia pràcticament i quasi exclusivament en català parla castellà. En segon lloc, hi ha cada vegada més població estrangera, perquè cada vegada Barcelona és un crisol de cultures i, per tant, un es pot conformar amb el que vol. L'Ajuntament ja

0: i els posa a prova amb el català. L'any passat el vam entrevistar, la temporada passada el vam entrevistar un parell de vegades, i la veritat és que ens va donar molt, molt de joc.
1: Ens va agradar
0: joc,
1: i per tant l'hem fitxat. Sí, sí, eh? Aquí els que agraden continuen,
2: tot,
1: tornen.
2: Tot lo bo a Ràdio 4.
1: Exacte, gràcies, Lluís Carrasco. Mira, parlant de tot lo bo, dius? Doncs mira, atenció, perquè també tindrem, lògicament, continua la gran Marta Fuster.
0: Sí, més coneguda com Marta Tips, la nostra estimadíssima Marta Tips, amb milers de seguidors a les xarxes socials. Com sabeu, és creadora de continguts i experta en neteja. La Marta ens ajudarà a fer-nos més fàcil el dia a dia amb els seus consells i trucs.
1: I Catalunya té més gossos que nens. I hem posat xifres aquí, eh? Això fa temps que es diu, però dius exactament quants gossos i quanta canalla. Doncs mira, hi ha més d'1.250.000 gossos, mentre tenim 1.140.000 nens i nenes menors de 14 anys, perquè després sentirem que demà comencen a l'escola i a l'institut més d'1.600.000 alumnes, però de menys de 14 hi ha 1.140.000 nens i nenes. En canvi, tenim més d'1.250.000 gossos. Per tant, què hem decidit, Jordi?
0: Doncs aquesta temporada també aprendrem a cuidar més i millor les nostres mascotes amb l'Íngrid Ramon, ensinistradora i educadora canina. És qui més en sap, i als oients li podreu plantejar tots els dubtes que tingueu sobre el vostre gos. L'Íngrid és la propietària del Blat, eh? Recordem, l'únic gos que juntament amb l'Hospital Clínic ha estat capaç de detectar el càncer de pulmó amb l'alè de les persones.
1: Aixeques el dit, vols dir alguna cosa sobre el tema gossos, si no en tens
3: de gossos. Sí, a mi em posa dels nervis cada vegada que veig que el que em sembla que és un cotxet de nadó i resulta que és un cotxet de gosset.
1: Ja, ja.
4: Afortunadament, però, encara que hi hagi més gossos que nens, els nens encara no els podem abandonar i deixar-los tirats de qualsevol lloc, com si passa amb algunes mascotes.
5: Només comentar que a nivell de màrqueting és un dels sectors amb major creixement i increment de serveis relacionats amb el món caní i de serveis de venda de tot tipus de
3: perquè
4: s'han posat les assegurances obligatòries, no?
3: Sí, sí. Perquè les famílies no els tracten com animals, sinó com els segons fills i a vegades els primers.
1: Bé, i aquesta temporada també descobrirem els millors trucs tecnològics amb el gran Toni Reboredo, expert en informàtica.
0: Sí, és aquell que, per exemple, ens explica que prenent 5 cops el botó d'encendre el mòbil, truques al 112 sense necessitat de marcar el número o el truc perquè ningú pugui localitzar el nostre mòbil o com trobar-lo si el perdem. Trucs molt, molt pràctics.
1: Carrasco, maneta ben oberta, a més del Barça, noi.
5: Sí, no, no,
1: carai.

0: L'Espanyol, en canvi, empata un, amb el Sevilla, em sap greu, Gonzalo, però comencem pel Barça, Carrasco.
1: No, la veritat és que és molt sorprenent el que està succeint, ja no perquè jugui bé, que juga molt bé, sinó perquè juga molt divertit. Veure el Barça és realment entretingut, és un espectacle, i que curiós, aquest equip que estava cridat a tenir necessitat de gol, resulta que de les 5 grans lligues és amb moltíssima diferència qui més gols ha fet, 17 concretament.
2: Mira,
1: en 4 partits.
2: Carrasco, el Barça ha tingut dues alegries molt importants. La primera, que el Madrid hagi fitxat amb Mourinho. No farà res.
1: Estic bastant d'acord.
2: Ha fracassat en els darrers clubs i tornarà a fracassar. La segona sí, és un plaer inconmensurable. El Madrid va per Rodri i li diu, no, prefereixo anar al Barça. Això, els barcelonistes... heu de gaudir una barbaretat, perquè el Florentino i tots els directius del Madrid porten un emprenyament
1: sobretot
2: bestial.
1: Gonzalo, perquè era un jugador que no necessitava el Barça. Ei, benvingut, perquè el talent sempre és benvingut. I una altra cosa curiosa, Flick ja és en aquest moment l'entrenador de la història del club que en els seus primers 80 partits ha aconseguit més victòries, concretament 63.
2: Un gran entrenador, un gran senyor, i que fa un futbol que encara que sigui el del Barça, jo de reconèixer que m'agrada molt.
0: Escolteu, com sempre, regalarem dinars i sopars per dues persones, restaurants de primeríssima categoria del nostre país, també de tant en tant pastissos, perquè tenim els millors mestres pastissers del món aquí.
2: Però no parlaves de menjar bé.
0: I comencem forts. Podeu guanyar un dinar o
2: menjar
0: sopar...
2: Menjar bé, però prenem un pastís.
0: Avui en un restaurant de luxe. Només heu d'encertar el so del dia. I per ser el primer dia l'hem posat molt fàcil, és aquest.

0: Vinga, ja podeu anar trucant, eh? El 900-454-455-900-454-55. Mira, la Sílvia García del Pozo, que està agafant el telèfon. Sou ràpids, oients.
1: Avui l'has triat tu, el Xavi,
0: avui l'he triat jo, l'hem posat fàcil. Sí, perquè quan el tries tu... El Jordi volia posar una garsa. Dic, una garsa no. Una garça no, home, per començar.
1: I per tant, hem posat una... Ah, no, que no.
0: Una garça, aquesta, és una garça.
2: Escolta, jo poseu el que poseu, mai me'n sabento.
0: Va,
2: Marta... Sempre me sona gris.
0: No saps ni això?
2: No.
0: Això d'avui tampoc ho saps.
2: Què va? Aquí tot me sona gris.
1: Que, per cert, recordem que sortejarem entre els que ens truquin i encertin un dinar sopar per a dues persones a Lo Tinglado de la Ràpita, eh?
0: Ah, mira tu.
3: Bona pinta.
0: Molt bona pinta. Magraner, no ho tens a tocar, però ho tens més a prop que nosaltres.
4: Sí, la Ràpita és d'aquests llocs que, en quan pots escapar-te, ho fem, vaja.
0: Doncs vinga, oients.
4: La possibilitat.
0: 900-454-455. Marta Inglés i Genís Sabater, el control de so. Falten 5 minuts ara mateix per 11:15. I aquest matí a la tertúlia, Carles Magraner, director del diari Més, des de Tarragona, tenim a Lluís Carrasco, comunicòleg i publicista, i el Gonzalo Bernardos, professor d'Economia, com sabeu, a la Universitat de Barcelona. L'ultradreta es dispara a Europa, Gonzalo. Arrasa ara Saxònia, on frega la majoria absoluta, per primer cop, per tant, podria governar un estat alemany.
2: Però fixa't, hi ha molts ingredients d'això. Primer, Alemanya està en recessió. Segon, s'estan perdent molts llocs de treball i molt ben pagats. Tercer, els partits governants, tant en aquesta legislatura com l'anterior, estan decepcionant profundament a la població. Quart, la ultradreta ha estat capaç de fer-li pensar a la gent que tota la culpa, de quasi tot, la té la immigració. Això significa que, si afegim que la dreta tradicional ha oblidat els pagesos i els ramaders i l'esquerra els obrers, doncs els queda només alternativa per a Alemanya. Bé, és una veritable desgràcia, però és el que hi ha.
0: Un estiu, per cert, marcat, com dèiem, per la crisi migratòria a Ceuta, que continua oberta. Aquest matí, fa només uns minuts, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha volgut deixar clar que Catalunya, diu, és solidària i que està disposada a acollir menors provinents d'aquest territori, sempre tenint en compte el punt de partida i l'esforç d'acollida que s'ha fet al llarg dels anys des de Catalunya. Això ho ha dit amb el nostre col·lega, amb el Ricard Ostrell, a Catalunya Ràdio.
5: En matèria d'acolliment de menors, Catalunya ha estat sempre solidària i a partir d'aquí el repartiment que s'hagi de fer eventualment haurà de veure de quin punt de partida sortim i quin esforç o quina acollida han fet les comunitats autònomes i fixar a qui correspon acollir, perquè no ha fet uns esforços fins ara suficients. Catalunya està a l'avantguarda d'això. I és de les comunitats autònomes que més solidàries mostren aquesta qüestió, sense predicar-ho tant i practicant-ho més. No?
0: Lluís Carrasco.
6: No, deies que l'extrema dreta es dispara a Europa, es dispara al món, eh? No es dispara només a Europa, es dispara absolutament en tots els continents. I és fruit de la inacció i, per tant, se li deu als governs d'esquerra que això estigui succeint. Perquè ho han gestionat malament, però sobretot perquè no ho han gestionat. Han fet veure que el problema no existeix, i el problema existeix. I pel ciutadà, per molts ciutadans, la immigració ha estat la gran catalitzadora de la pressió sobre la seguretat, de la pressió sobre la vivenda, de la pressió sobre ajudes, moltes vegades que arriben dels tributs dels ciutadans autòctons, i de la pressió sobre les cultures i les formes de vida.
0: Efectivament, es dispara al món i també a casa nostra, per això ho subratllem, a Europa. I aquí ja veieu les enquestes, Carles Magraner.
4: Clar, Europa ja fa temps que està produint-se aquesta situació. Ja venim d'Àustria de fa alguns anys, que ja va començar a aparèixer aquest fenomen. A Itàlia ja s'ha imposat, tot i que després les seves polítiques les ha hagut de mesurar. A França anem cap a on anem. És a dir, que ja sembla clar que hi haurà una disputa molt clara, i a més cap als extrems. És a dir, hi ha una posició, diguem-ne, d'extrema dreta i un Melenchon que sembla més aviat molt escurat cap a l'extrema esquerra. I en el cas d'Alemanya, clar, el problema és que els nostres referents històrics, almenys els que tenim una certa edat, suposo que la preocupació augmenta, perquè no t'esperes que, després del que s'ha viscut amb aquest continent l'últim segle i mig, doncs haguéssim de veure'ns d'aquesta manera una altra vegada. No?
0: Gonzalo, sobre la crisi migratòria a Ceuta, ja portem més d'un mes amb això.
2: Mira, estem també d'un govern, que és el govern del PSOE.
0: Acabem de sentir el president Salvador
2: Illa. Que ni li interessa gestionar ni sap gestionar. A mi em sembla inconcebible que davant d'un tema tan important com que és una invasió territorial de Marroc a través d'una gran part dels seus habitants, doncs el president es vagi de vacances. És impressionant que aquest president, sabem que...
0: Diu que ha teletreballat, que ha fet vacances, però teletreballant moltes estones. Per
2: això,
0: va dir ell.
2: Per això li van tallar les cames quan es figurava que teletreballava perquè estava en xancles. Per això li van fer això. Xavi, un president no és un president de 10 a 6 de la tarda. Un president és un president 24 hores al dia, 365 dies de l'any. I per un tema tan important, el més important dels 8 anys que ha estat en el poder, va i se'n va de vacances. A la vegada, què té en Marroc que no reconeix el que és una realitat palmària, que bé, és que això està organitzat pel règim a la Huita.
0: Salvador Illa, l'hem sentit dient que Catalunya solidària, que està disposada a acollir menors provinents d'aquest territori, sempre tenint en compte el punt de partida i l'esforç d'acollida que s'ha fet al llarg dels anys des de Catalunya.
2: Rotundament no. I t'explico per què.
0: A veure, per què.
2: Ja val de fer el passarell. Jo sóc molt partidari de la immigració. Em sembla que la immigració és molt bona pel país, però la immigració legal, la desitjada, la que ve amb un contracte de treball, la que necessitem, no qualsevol que fa una invasió en un país.
0: Lluís.
2: I ens hem de dotar dels elements legals per agafar i retornar als seus llocs d'origen tant els majors d'edat com els menors d'edat, amb la legalitat per sobre de tot, però en contundència.
0: Carrasco.
6: No, conflictes, perquè són conflictes antinatura, on la demarcació geogràfica per mi pesa i pesa moltíssim. És evident que Ceuta i Melilla no han estat marroquines, eh? Són espanyoles de 1415, després van ser portugueses, i a partir de finals de segle XVII, si no recordo malament, espanyoles. Però tampoc podem negar una evidència, i és que estan en territori africà. I de la mateixa manera que nosaltres demanem que Gibraltar sigui espanyola, però els ciutadans de Gibraltar no volen ser espanyols, aquestes dues ciutats estan a l'Àfrica, i els seus ciutadans no volen ser marroquins.
0: Carles.
4: Bé, suposo que caldria diferenciar el fet de que ha estat una immigració instrumentalitzada. No sé si des del govern de Marroc, que és el que sembla, però clar, ja la immigració, quan ens arriba per conflictes bèl·lics de Síria, Líbia, que en molts casos la intervenció occidental ha estat més que destacada, llavors som més comprensius. Aquí ha estat, evidentment, polititzat l'ús de tota aquesta gent que va entrar, 70.000 persones de cop, però el curiós és que ara ens trobem que tenim tot un seguit de menors que la Unió Europea t'està demanant que els retornis cap al seu país, que el Marroc en un moment donat també va demanar que els retornessin, i ara resulta que per la nostra pròpia legislació ens està demanant que ens els quedem i que els cuidem. És a dir, que tinguem una cura d'aquesta gent que són menors i precisament necessiten estar controlats. És molt complicat.
0: Bé, el president Illa, per cert, aquest matí també s'ha referit als últims episodis de violència que s'han viscut aquí, a Catalunya, i ha dit això, sentim-lo.
5: Si vostè viatja i surt i va a altres indrets del món, apreciarà els indrets de seguretat que tenim a Catalunya, no? I efectivament les dades ho diuen i hem fet esforços importants. Què passa? Doncs que encara s'ha de seguir treballant en aquesta direcció. Per això anem a 25.000 Mossos d'Esquadra, per això hem reforçat amb un 20% el nombre de jutjats, que tot això no s'havia fet els darrers anys. Hem avançat en això i les dades estan començant a avançar, a demostrar que efectivament anem en el camí correcte. S'ha fet prou? No. S'ha de fer més? Sí. Estem fent més? Sí.
6: Home, no hi ha dret. No hi ha dret que ens comparin. Sí, evidentment que si vas a Kinshasa o a Papua Nova Guinea trobaràs episodis de violència superiors dels que trobes al Raval. Però el que està succeint al Raval no havia succeït mai. Veus? Un altre cas...
2: Acabo.
6: Un altre cas d'inacció, de mirar cap a una altra banda, de fer veure que el problema no existeix i de que es soluciona sol. I no es soluciona sol.
2: Carrasco, està descontrolat el Raval. Tenim, malauradament, masses assassinats a Barcelona. Però també et diré, no és culpa només dels socialistes.
6: No, jo no parlo de culpes, Gonzalo. Parlo de gestió.
2: És culpa també dels...
6: Hi ha un problema i cal gestionar-ho.
2: No, gestionat
6: ens comparem
2: res
6: amb altres puestos del món.
2: I Carrasco, segons tu, Canàries també és de Marroc. perquè estan en Àfrica.
6: No, estem parlant d'una
2: segons tu, parlant segons tu, és diferent. Turquia ha de cedir Estambul a un altre país, i segons tu, Rússia hauria de cedir una gran part del territori perquè està entre Europa i Àsia. Aquest tema de que estigui segons... en un altre continent ha de ser de Marroc, ni en conya.
6: No, no, no...
2: Ceuta i Melilla,
6: per què
2: en primer lloc,
6: les meves paraules?
2: Són espanyoles i han estat
0: Gonzalo,
2: espanyoles
0: calma.
2: Molt abans de que Marroc es constituís com país. I a més, el més important, la població continua... volent ser espanyola.
0: Sisplau, per al·lusions.
6: No,
0: Lluís.
6: Per què canviar les meves paraules? En quin moment jo he dit que Ceuta o Melilla han de ser marroquines? En cap moment. L'única cosa que he dit, Gonzalo,
0: Bernardos.
6: I això és una obvietat geogràfica, és que estan en territori africà, perquè estan al continent africà. I que això, en el segle XXI, a mi em sembla antinatura. Les ciutats que en el seu moment van ser colonitzades, van ser envaïdes o van ser conquerides, més igual, en el segle XXI, per mi, són un oxímoron, no té massa sentit. I és un gran conflicte perquè la seva població vol ser espanyola.
0: Magraner.
4: Estàs parlant del dret de l'autodeterminació, de la seva població vol ser espanyola? Clar, si ells trien, no sé, apliquem-ho a tot arreu, no?
6: És dir... Tant de bo, però aquí ens peguen si ho intentem.
4: No, però el cert és que el conflicte és territorial, és a dir... A mi les discussions sobre fronteres de vegades em resulten bastant estranyes. És a dir, tenim aquí tota una Catalunya Nord que si anéssim a discutir doncs aniríem a buscar no sé quins referents històrics, no? Tot això ara la geopolítica ens ha deixat com ens ha deixat i, sincerament, és a dir, el Marroc el que està fent és utilitzar la política i la seva gent, desgraciadament, per fer política.
6: Exacte.
2: I un govern molt feble en Espanya. El govern més feble que hem tingut, perquè en qualsevol altre govern...
4: Quina hauria d'estar la resposta? Però com quina hauria d'estar la resposta quan t'entren 70.000 persones de cop?
2: Mira,
6: és que no haurien entrat 70.000.
2: Cap país, quan li traspassen la frontera, reparteix caramels, en primer lloc. En segon lloc, no. el que és la cura de les fronteres, el control de les fronteres, no és ioga, és defensa per part de l'exèrcit, la policia o la Guàrdia Civil. Nosaltres l'hem jugat a Marroc, perquè no som capaços, no volem fer front, ni nosaltres ni la Unió Europea, al fet de mantenir una frontera com hauria de ser.
4: La Unió Europea està fent això, està jugant a altres països per controlar les seves fronteres.
2: Mira, ha jugat a l'exèrcit dels Estats Units, tot el ioga. La Unió Europea és un parc temàtic, és una desgràcia, és una bona idea que acaba sent molt desgraciada perquè no compleix les seves funcions. L'únic que s'ha preocupat en els últims 20 anys és del medi ambient. Res més. Fixa la indústria destrossada. Alemanya és una ombra del que era perquè han arrasat a la indústria automobilística. I el que ha arrasat en la indústria automobilística és la pròpia Merkel, agafant i obligant a les empreses automobilístiques a passar ràpidament dels vehicles de motor de combustió als vehicles elèctrics.
0: Bé, per cert, que Illa ha respost a Ayuso, també. Dissabte passat, recordem-ho, Ayuso es va referir, parlant del nou model de finançament autonòmic impulsat pel govern de Pedro Sánchez, va dir, diu, el dinero de los madrileños no se toca, y el que lo toque lo va a pagar. Miren cómo viven en Cataluña, con embajadas, con todo tipo de chiringuitos. ¿Qué lo vamos a pagar desde Madrid? No. Y desde luego, diu Ayuso, si pretenden que lo hagamos con una sonrisa, menos todavía. Doncs el president ha advertit a Isabel Díaz Ayuso, diu, no se meta con Catalunya, no es posi en Catalunya ni amb els catalans, senyora Ayuso. Aquí no hi ha mindundis ni hi ha cap festa. Aquí hi ha gent que treballa, ha dit el president Salvador Illa.
6: El que mostra Ayuso és una manca de cultura realment preocupant, perquè és una persona que ocupa un posto de moltíssima responsabilitat a l'estat espanyol, és una persona que veig que mai ha agafat un llibre de geografia, que mai ha agafat un llibre d'economia, que mai ha agafat un llibre de tributs i mai ha agafat un llibre de res.
4: Però en aquest sentit jo crec que és que ni tan sols li cal. Jo no sé si és una persona oculta o no oculta, però els seus missatges tan simplistes i el xau pescao i la que me gusta la fruta estan calant. És aquest a mi em preocupa més, no tant el que diu ella, sinó que la gent li està comprant aquest tipus de discursos, i això sí que em sembla especialment preocupant.
0: Gonzalo.
2: A veure, el tema del finançament autonòmic parteix d'un problema bestial. Hi ha uns senyors que viuen increïblement bé a costa de la resta de l'espanyols, aunque una part d'aquests espanyols siguin més pobres que ells, que és el País Basc i Navarra. Aquest és un precedent horrible. Jo em quedo molt sorprès negativament de les quantitats de prestacions que té la població del País Basc i Navarra gràcies a aquesta subvenció, i a partir d'aquí tot queda desvirtuat. Perquè Catalunya té una reivindicació que és una reivindicació objectiva. Per què el País Basc i Navarra ha de tenir millor finançament que nosaltres? I a partir d'aquí, Madrid té una altra reivindicació objectiva. Per què jo he de finançar la resta de les comunitats autònomes? Ara, en Catalunya, jo m'admiro de que es posi molt l'èmfasi en el repartiment de la riquesa a nivell nacional i del finançament, però no es posi res dins de Catalunya, perquè Magraner, el que el de l'àrea metropolitana...
0: Carles Magraner, eh?
2: Financem els de Lleida i també els de Tarragona, sobretot els del Baix Ebre, és espectacular, eh?
4: Ens esteu finançant, vols dir?
2: I tant.
4: A quin nivell? És a dir, perquè
2: nosaltres paguem molts impostos i vosaltres rebreu...
4: I l'energia que fa servir ve de les nuclears que ens hem de menjar en determinades zones de Tarragona, és a dir, al final...
2: Aplica tot això a la resta d'Espanya.
6: Gonzalo, que ara carreguis contra les Terres de l'Ebre, de veritat que em sembla...
2: Et semblarà bé que els catalans de l'àrea metropolitana financin a la resta del país, però no és així. Que financin a l'Extremadura.
6: És que no és així. Quina barbaritat és aquesta?
2: És així. No és així. És tal i com et dic.
6: Les concentracions urbanes són les que són. Per tant, les concentracions tributàries també són les que són. I aquestes construccions i aquestes realitats geogràfiques les hem format entre tots, les hem provocat
2: però
6: entre tots.
2: Però, Lluís Carrasco, per què a tu et sembla bé que financem
6: sembla mentida
2: que
6: ara carregui sobre la gent
2: no
6: de Lleida, de Tarragona o de les
2: la
6: Terres de l'Ebre.
2: La teva solidaritat és limitada, no? Va, mira, i és dins de Catalunya.
0: Ara em diuen que sí que podem sentir el president Illa responent justament a les declaracions d'aquest cap de setmana de la presidenta de Madrid.
5: Primer, un consell. Jo d'ella no parlaria massa de residències oficials. Segon, una advertència. No es posi en Catalunya. I no es posi amb els catalans. Aquí no hi ha ni mindundis, ni hi ha cap festa. Aquí hi ha gent que treballa, que és emprenedora, que aixeca la persiana, que no es queixi que va per feina. I tercer, mà estesa al conjunt de bons madrilenys i madrilenyes que hi ha. Això és el que havia de dir.
0: Per cert, Junts repta el PSC. El concert econòmic a Catalunya diu és possible si els seus diputats el defensen a Madrid. Així ho ha dit el vicepresident de Junts, Antoni Castellà. Carrasco.
6: No, malauradament, les declaracions dels que eren els partits independentistes catalans i les accions dels que eren els partits independentistes catalans tenen poc a veure. Aleshores, malauradament, en aquest moment ens alimentem, els independentistes, més de declaracions que d'accions, més de paraules que de praxi, més d'idees que de realitats.
0: Bé, mira, falten 4 minuts per 3:15.
7: El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.
0: Ara mateix està entrant a l'estudi del matí de Ràdio 4 la Iolanda Segura, la portaveu d'USTEC, una de les protagonistes de l'actualitat i temps que fa, perquè això de les vagues en l'educació, 25 dies, si sumem els dies de les escoles Bressol el curs passat, i enguany ja comencem amb vaga, Iolanda Segura. Com estàs? Bon dia. Tansa't aquí al micròfon.
8: Bon dia.
6: Les famílies contentes.
0: Hi ha de tot, però vaja, Iolanda, hi ha molta gent, eh?
8: Hi ha molta gent.
0: Què és això de fer vaga el primer dia de curs? És un dia molt important per la canalla. No coneixen el tutor, n'hi ha que... Sí? Nou dia, no coneixes els profes...
2: És essencial, sobretot, els que s'incorporen per primera vegada, que són els de P3.
0: A mi, aquests dies, aquest cap de setmana, deia, a veure què ens explica l'Iolanda dilluns. Com és que feu vaga el primer dia de curs, Iolanda?
8: Bueno, això ho van triar les assemblees, justament perquè el primer dia és un dia molt significatiu, no? Esperaven, doncs, que aquest govern mogués fitxa i ens presentés alguna cosa prou atractiva com perquè poguéssim, doncs, tirar enrere aquesta vaga, però no ha passat. No ha passat. Ens vam reunir amb la consellera el 13 de juliol i vam dir és important que fem que mantinguem el contacte aquest estiu, precisament posant tots els punts a sobre la taula que cal resoldre, no? L'acord del mes de maig, doncs, ha fet uns avenços i nosaltres els valorem, perquè només faltaria, els vam negociar nosaltres. Va ser gràcies a la pressió i la mobilització del col·lectiu, però és evident que això no resol totes les mancances que tenim, i és important que situem en aquests punts, sobretot perquè tenim una convocatòria de vaga sobre la taula. I la reunió que hem tingut va ser aquest dijous passat, sense cap proposta en ferm. Això no convenç a les assemblees, que són les que han demanat la vaga, no?
0: Bueno, un segon, Gonzalo Bernardo.
2: Si Pedro Sánchez ha marxat a Ceuta de vacances, què no farà la consellera? Igualar el que fa el líder.
8: Teníem marge tot el mes de juliol, vull dir, el 13 de juliol hi havia 15 dies per endavant per fer alguna cosa.
2: Estàvem preparant les vacances.
0: Gonzalo, demanem torn de paraula, sisplau. Sí? Deixeu fer una miqueta la meva feina només. Mira, farem una cosa, Iolanda, sentirem el que ha dit el president Salvador Illa fa pocs minuts justament sobre aquesta vaga.
5: I jo també m'adreço a tothom, a tota la comunitat educativa, per dir que respecto moltíssim el dret de vaga, però també demano respecte pel dret a l'educació. Els nois de Catalunya, les noies de Catalunya, els infants de Catalunya tenen dret a l'educació, els que millor ho saben són els propis professors, les famílies de Catalunya tenen dret a que els seus fills siguin educats, i escoltem, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a reunir-nos a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys, de quins recursos fan falta per poder arribar a aquest objectiu que marquem entre tots plegats.
0: Tu mateix has dit aquests últims dies, el primer dia de curs és una jornada especialment sensible per fer vaga. Iolanda.
8: Ah, sí, perquè vosaltres ja ho heu dit, és el primer dia, és quan arriba l'alumnat, és quan no, hi ha molt personal doncs, que acaba d'aterrar a l'escola i, per tant, és un centre nou. És un dia delicat, diguem-ho així. Però justament perquè és un dia molt significatiu és perquè les assemblees van dir, doncs fem aquesta amenaça, a veure si aquí hi ha un moviment, es mou fitxa, però bueno, de moment no ha estat així. Per tant, bueno, ja veurem com va la jornada de demà, però sí que és un missatge molt clar a que aquest govern s'ha de posar les piles. Que l'acord de març va ser un avenç, sí, però això no està. Vull dir, no s'ha acabat, el conflicte persisteix, el malestar encara està molt present. De fet, no parem de rebre queixes de centres en què els hi han retallat les aules d'acollida, els hi han retallat grups, et poso un exemple, Institut d'Ertosa tenien 5 grups a l'ESO i en un context en què hem de reduir ràtios, ara ja els hi retallen un grup, omplint d'alumnat la resta de grups, no? No s'entén. Vull dir, llavors, com pots desfiar el malestar si tu vas en contra una mica, no? Sense tenir cura de totes aquestes qüestions, precisament. Doncs segurament igual aquest centre s'havia plantejat si feia vaga o no, doncs ara té clar que farà vaga. Ja. Per aquesta i per moltes altres qüestions.
0: Sí, però també hi ha molts centres que se n'han desmarcat, justament perquè és el primer dia, han fet una nota els pares i mares, i escolta, nosaltres estem 1000% d'acord amb tot el que reivindiquem els mestres i professors, però ens sembla una mica un disbarat fer vaga el primer dia de curs.
8: Però fixeu-vos...
0: A tu et sap greu que aquesta vaga es faci demà? És un error,
8: no,
0: això?
8: Jo no em posiciono en aquest sentit. Nosaltres donem suport al que se'ns ha demanat des de les assemblees, l'hem convocat i entenem els motius. Els motius són molt clars. És que mira, justament, el president Illa diu és que els infants, no, l'alumnat té dret a l'educació. És que estem lluitant per això. Perquè precisament hi ha molts infants que s'estan quedant pel camí. Perquè no tenim els recursos necessaris.
0: 25 dies de vaga el curs passat. No hi ha sortides escolars en molts casos.
8: I el dia a dia de l'alumnat.
0: Adéu a les colònies.
8: I algú pensa en el dia a dia de l'alumnat.
0: Aquesta canalla, pobres...
8: Pobres, i el dia a dia de l'alumnat, torno a repetir, i el dia a dia de l'alumnat, ningú hi pensa en el dia a dia de l'alumnat, perquè és que és això el important, el seu dia a dia.
0: Ja vau arribar aquell preacord que el veu sotmetre a votació,
8: sí, però no n'hi ha prou.
0: Poc o molt o bastant potser ho ha avançat.
8: Ah, sí, no, i ja et dic que nosaltres valorem aquests avenços, perquè ens els hem guanyat
0: amb la suor del nostre front. Dia de curs. Has dit una miqueta per amenaçar i fer por al departament a veure si així finalment movia fitxa. Clar, no ha sortit bé, això.
8: Bueno, no,
0: I ara ens trobem amb una...
8: Bueno, pues...
0: hi ha alguna possibilitat? Entenc que no, falten menys de 24 hores perquè arrenqui aquesta vaga.
8: No,
0: hi ha alguna possibilitat? Alguna
8: no
0: sorpresa
8: pot
0: ser-hi durant aquest dilluns?
8: No hi ha res sobre la taula que faci convèncer a les assemblees que aquesta vaga no s'ha de tirar endavant.
0: Ni que
8: faci convèncer al col·lectiu que també hi està absolutament implicat. I, si, tu mateix ho has dit, si hi ha personal que no fa vaga avui, no serà pas perquè no estigui diguéssim, alineat amb, els, amb, no, amb aquesta lluita i farà segurament tota la resta. És per, bueno, perquè és la data. I és que, a més, són més responsables del que es vol fer veure, eh? I del que es mereix aquest govern. En realitat, el personal educatiu són més responsables del que realment es vol, diguéssim, una mica convèncer, no? des de diferents fronts.
0: Bé, segueixo molt a prop tot el que dius tu, el que diu el departament quan en parla i el que diu el president Salvador Illa, i l'altre dia la Iolanda deia, diu, no hem tingut temps de preparar aquesta vaga i és difícil preveure quin seguiment tindrà. Jo quan vaig sentir això vaig pensar, la Iolanda no les té totes, aquesta vaga podria tenir un seguiment molt més baix del que és habitual.
8: El que em referia és que no hem tingut temps d'anar als centres i veure quin caliu hi ha per saber quin serà el seguiment real de la vaga. Si tu et pregunten qui serà el seguiment, home, aquesta vegada no ens ha donat temps. M'ho preguntaven el dia 3 i el vam començar el dia 1.
0: Vols dir que no punxarà una mica això demà?
8: Bueno, de fet, t'haig de dir que no ens preocupa el seguiment.
0: No us preocupa el seguiment?
8: No ens preocupa, perquè el que compta en aquesta vaga és el significat que té. El que ens preocupa és què pot venir després. Bueno, o això és el que hauria de preocupar. Què ha de venir després? Realment hi haurà una voluntat d'aquest govern de situar l'educació en el centre i fer d'una vegada una reflexió a fons, com anuncia el president Illa, diu que l'educació necessita una reflexió a fons. Doncs som-hi. Som-hi, però situar un calendari de negociació que situem totes aquestes qüestions a sobre la taula i puguem fer aquesta reflexió. Perquè els avenços estan molt bé, però no donen solució a totes les problemàtiques que tenim a les aules, que és aquesta complexitat tan elevada, que és d'un 40% d'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, que a més, més del 80% d'aquest alumnat va parar a l'escola pública. Necessitem els recursos, necessitem reducció de ràtios, sisplau, necessitem no passar 40 graus de temperatura, 35-40 graus a les aules, necessitem reforçar el català, blindar el català, en definitiva, construir un sistema educatiu públic sòlid, amb el finançament del 6%.
0: Tu saps que hi ha molta gent al carrer que diu, o hi ha gent que diu, l'únic que volen són calés, cobrar més a final de mes.
8: No.
0: Deixa't estar.
8: No.
0: Bueno, sí, sí, a més...
8: Que diguin el que vulguin.
0: Home, recordaràs aquell titular en una entrevista que et van fer fa mesos al diari Ara, que després vas matisar en aquest mateix programa, al matí de Ràdio 4, aquell titular de... Iolanda Segura, dos punts. Amb una proposta de 400 euros mensuals podríem parlar d'aixecar la protesta.
8: És que no la vaig matisar. És que jo no vaig dir tal cosa. És que es va fer un titular i si tu llegeixes la notícia, enlloc diu tal cosa. Jo vaig dir que podríem començar a parlar de sou si arribàvem a un entremig. Si et demanen una xifra d'un entremig, si dius que estem demanant 700, doncs un entremig de 400-500. Però en cap cas vam dir això, desconvocarem la vaga. De cap de les maneres, perquè l'altra qüestió capdalt és l'escola inclusiva, que l'hem defensada i l'hem prioritzat al mateix nivell que el salari. El salari, ara hem aconseguit uns avenços importants, perquè aquí el que es tracta és de recuperar el poder adquisitiu, no? I veurem, i vetllarem perquè això sigui així, però la realitat a les aules és tant o més important que el salari.
0: Però el govern ja mira de fer algun gest. Ara fa 4 dies va anunciar un paquet de millores justament per intentar evitar aquesta vaga. El govern diu que ampliarà les aules d'acollida, contractarà més de 1.800 professionals addicionals, això a banda de les millores salarials pactades amb aquell nou complement de 700 euros anuals. El govern ha anunciat també 500 noves aules d'acollida, un reforç de més de 1.100 professors, més personal d'atenció educativa, prop de 200 administratius més, en total 1.830 treballadors addicionals. I ara fa una estona només el president Illa ha anunciat també un pla que farà públic, diu, les pròximes setmanes per climatitzar tots els centres educatius de Catalunya. Ells ja et diran, nosaltres ja movem fitxa, ja mirem de fer tot el que podem. Això és el que diuen ells.
8: Això no és una novetat, això és el desplegament de l'acord del mes de maig. No és que ara es presenti més coses. És el plegament de l'acord del mes de maig. Que ja et dic, nosaltres valorem aquests avenços, no estem dient, vaja merda. No, al contrari, són avenços molt importants que hem aconseguit nosaltres, que els hem negociat nosaltres i que s'han aconseguit gràcies a tot el pollastre que vam muntar el curs passat. Si no, ara no estaríem parlant d'aquests avenços. Ja. Però ara et diré una altra cosa, 500 aules d'acollida, però és que estem rebent queixes de centres que els hi acaben de retallar l'aula d'acollida. Llavors, què fas? Primer retalles i després apliques? Home, no té gaire lògica, això, no? Per tant, aquí hem d'estar, hauríem d'estar asseguts ara parlant d'aquest tema, de què significa, de com es despleguen, on van a parar, però no només això, sinó que la consellera ens va traslladar que ja tenien un mapa fet de tots els centres de Catalunya amb els recursos que tenen. Dic, perfecte, doncs som-hi, anem a veure quins recursos necessiten i quan els tindran. Perquè això és el que dona un, diguéssim, una finestra de llum no, en els centres educatius per confiar en que la situació a les aules millorarà i que l'atenció a l'alumnat podrà estar assegurada. I no només això, anem a treballar de quina manera aquests recursos es podran coordinar, podran fer la seva tasca definida molt clarament, etcètera. Tenim molta feina a fer i ens hem de posar les piles.
0: Bé, si res no canvia, tornarem a tenir vagues aquest mes de setembre, abans d'acabar el setembre?
8: No, el mes de setembre no. Ja seria més endavant.
0: Més endavant, què vol dir l'octubre?
8: Cap a l'octubre, bueno, veurem que està disposat també a fer el col·lectiu, que ja sabeu que nosaltres el primer que fem és consultar el col·lectiu perquè, evidentment, hem de tenir la força del col·lectiu al darrere. Així que veurem què prioritzem aquesta vegada, quines línies vermelles posem, perquè crec que aquesta, que sí que és important que també marquem aquestes línies vermelles, no? I fins a on estem disposats, doncs, a acceptar avenços, passes endavant. Ja sabem que tot no pot ser de 0 a 100, però sí que hi ha d'haver aquesta voluntat per part d'aquest govern de reobrir aquesta negociació i reobrir-la a la comunitat educativa.
0: Si no es reobre la negociació, nous dies de vaga segurament o probablement el mes d'octubre. Entenc.
8: Segurament començarien...
0: Vaga indefinida, pot passar això també?
8: Ja veurem, el que ens digui el col·lectiu.
0: No es descarta,
8: No es descarta, sempre està sobre la taula. Després nosaltres fem les consultes i el col·lectiu et diu... L'any passat, per exemple, vam fer una consulta, la vam posar sobre la taula i el col·lectiu va triar fer doncs, les vagues territorials al mes de març i al maig reproduir la mateixa fórmula, per tant, més ampliada, no? Per tant, bueno, doncs la indefinida hi és, però si el col·lectiu no la veu, no la farem.
0: Bé, Lluís Carrasco, em permets, m'estan aixecant el dit tots, volen preguntar. Iolanda, amb tu no és habitual, però avui, ja que ens hi trobem tots, no sé, Lluís, endavant, sisplau. No,
6: sentint amb molt respecte a la Iolanda Segura, però també ho d'Ustec, clar, el que digui el col·lectiu. Un té la sensació de que en aquest país, fins i tot, les vagues fan vacances a l'agost, perquè sapiguem que venies... perquè el Xavier ens informa i nosaltres, que som molt disciplinats, ens preparem una miqueta els temes, he estat incapaç de veure una sola mobilització de l'Ustec durant el mes d'agost. Per què?
8: Mira, perdona que et talli, eh?
6: No, és que jo estava...
8: Però és que ho trobo... És que si ara... és que som l'únic col·lectiu que se'ns diu que hem de fer vaga durant el mes de vacances. No he vist que els metges, els pagesos, que fan vagues i mobilitzen per la millora del seu servei, se'ls demani que facin vaga en el seu temps de vacances. El mes d'agost és... o sigui, no, primer de tot... Què és una vaga? Una vaga? Quina...
6: No dic mobilitzacions, no, no he parlat de vagues.
8: Igual,
6: no he parlat de vagues al mes d'agost, dic mobilitzacions per evitar el que succeirà demà.
8: No, mobilitzacions, vaga, és igual. Qualsevol cosa, no, qualsevol acció s'ha d'utilitzar en un moment en què tu estàs en ple rendiment prestant servei i fent la teva feina. En un context de vacances, quina pressió farem? És que no, totes aquestes mobilitzacions, la vaga, és per fer pressió al govern. Em prens de vacances, quina pressió penses que farem? Llavors, ostres, és que ho trobo fins i tot de mal gust que es demani, que se'ns demani que convoquem mobilitzacions i que, no, a l'agost. I no és perquè fem vacances, és que no és oportú, perquè no tindrà cap mena d'efecte ni farà cap mena de pressió, ni cap... No?
0: Carles Magraner, breument, sisplau, Carles, sí, des de Tarragona. El director del diari Més, Iolanda.
4: Si no em feia la memòria, de fet, el primer dia de curs ja va haver una vaga en el moment que es va canviar la data de l'inici fa, no sé si 3 o 4 cursos. És a dir, que a veure, és un dia significatiu, però bueno, ja tenim precedents, i aquí estem encara. A mi el que, quan deies que no és important el seguiment que hi hagi en aquest inici de curs per vosaltres... Bé, la sensació que jo tinc és que potser sí que el govern està esperant, perquè tenint en compte que no teniu cap calendari obert de negociacions, sí que està esperant aquest seguiment per veure quin és el següent pas que farà.
8: No és així. Jo no he dit que no ens importi, eh? Clar que ens importa. Bueno, nosaltres hem convidat...
4: Que no és significatiu, en tot cas.
8: He dit que no ens preocupa si el seguiment és molt més alt o menys baix, en el sentit que és una data delicada, ja ho hem dit, la qüestió que ens preocupa més és el després, no? Jo crec que ha de preocupar més què va de venir després. Evidentment que aquesta vaga preocupa. Nosaltres hem parlat amb la consellera i aquesta vaga els preocupa fins i tot més enllà del seguiment que pugui tenir. I això és així. Per què? Pel que significa. Perquè és primer dia de curs, perquè és un dia significatiu. Nosaltres convidem a tothom a participar i fer la màxima pressió perquè potser serà la manera de que evitar, no?, haver de fer un calendari de mobilitzacions, però també entenem doncs, la responsabilitat que comporta, no?, el primer dia de curs. Així que no volem posar un pes especial a les persones que no s'assumin a la vaga perquè és el dia que és. Llavors, el que està molt clar és que hem d'evitar a totes anar més enllà. Això és el que nosaltres li hem traslladat a la consellera. Li hem dit que ha de reobrir ja aquest procés de negociació, posant els punts, calendaritzem els punts, parlem ja del 6%, parlem dels recursos que es necessiten a les aules, parlem de les ràtios, parlem de les infraestructures i parlem del català urgentment, no? Així que demà és un dia molt significatiu i tindrà un gran efecte, no? I és un missatge molt clar, que és que el conflicte encara està obert, el malestar persisteix i no es poden creuar de braços.
0: Bé, molt breument, Gonzalo, ens queda poc més d'un minut per la pregunta i la resposta.
2: Molt breu. Arriba un nou govern. Aquest nou govern agafa i el conseller de Presidència se li ocorre signar un acord amb UGT i Comissions, que són dos sindicats minoritaris. Es considera que d'aquesta manera pressionarà l'USTEC, l'USTEC no tindrà més remei que afegir-se i que per les pròximes eleccions sindicals fastidiarà l'USTEC i afavorirà a Comissions i UGT. Com se pot ser tan passarell? Com se pot ser tan poc professional com l'Albert Dalmau?
8: Bueno, jo sense entrar tant en això, sí que l'acord del mes de març va ser una gran errada i crec que això és una qüestió que no volen reconèixer i evidentment aquí això pesarà molt i està pesant molt en tot el conflicte.
0: Iolanda Segura, moltes gràcies. Demà, lògicament, farem seguiment també de com vagi aquesta vaga des del matí de Ràdio 4. Ara les notícies de les 11, després el psicòleg Antoni Bolinches, lo Pau de Pons, la Marta Tips, la Montse Folch. Fins ara mateix.
9: Són les 11.
7: Ràdio 4. Serveis informatius.
9: Bon dia. La plana major del Partit Popular ha donat suport al president de Ceuta, Juan Jesús Vives, a l'esborzar informatiu que ha protagonitzat avui a Madrid. L'ha presentat el líder del partit, Alberto Núñez Feijóo, que ha endurit el seu discurs. Mar García, bon dia.
10: Bon dia. Feijóo ha parlat d'invasió tolerada i afavorida pel Marroc i ha acusat el govern central de no haver estat a l'alçada. La darrera crítica, haver-se fet amb el control del port de Ceuta per allotjar-hi els migrants.
11: Contra el criteri del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, contra el criteri de los informes técnicos, jurídicos, jurídicos y de empresarios, de todos. Ubicar a más de 1.000 inmigrantes en un puerto, a pocos metros de los barcos que trasladan al continente a los pasajeros, es una gran irresponsabilidad.
10: Juan Jesús Vives també ha criticat el govern i ha assegurat que Ceuta està al límit.
12: Ceuta es una olla a presión que en cualquier momento puede estallar. Ceuta está en una situación límite que no puede seguir aguantando. Ceuta no tiene marge temporal para seguir aguantando.
10: Els diferents líders autonòmics del PP que hi han assistit han rebutjat l'acollida de menors migrants que han entrat a Ceuta perquè diuen això suposaria un efecte crida.
9: Doncs el govern espanyol fa una crida a la lleialtat institucional de Ceuta davant la necessitat de trobar espais a la ciutat autònoma per acollir migrants al Marroc i agilitzar la seva devolució en la majoria dels casos. El vicepresident primer del govern espanyol i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, a una entrevista a Los Desayunos de Radio Televisió Espanyola i l'agència EFA.
13: Si lo que ayuda todo tipo de colaboración, todo tipo de lealtad institucional hace que esto vaya aún más rápido y que se resuelva aún antes. No tiene más secreto.
9: Davant les acusacions cap al Marroc sobre l'entrada de migrants, ha demanat ser prudents perquè sosté que no existeixen proves sobre la seva implicació, tot i que reconeix que això no treu perquè se'l continuï investigant. Mentrestant, fons del Partit Socialista a Ràdio Nacional asseguren estar tranquils davant la investigació oberta a l'Audiència Nacional per presumpte finançament irregular, concretament en un contracte fictici de 15 milions d'euros procedents de Veneçuela que s'estaria analitzant per part del jutge instructor i la Fiscalia Anticorrupció. El document hauria estat aportat per l'empresari Víctor de Aldama. El Partit Socialista es desvincula, nega el finançament irregular i insisteix en que els seus comptes estan auditats. La causa roman secreta. El preu de l'habitatge s'ha encarit un 12,2% durant el segon trimestre del 2026. D'aquesta manera, s'encadenen 45 trimestres amb increments i els 6 darrers han estat superiors al 12% segons les dades publicades per l'INE. Segons el tipus d'habitatge, el preu de la segona mà és el que ha augmentat més i l'habitatge nou s'ha moderat. Segons explica Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de Barcelona, de la propietat, aquests constants increments de preu es deuen a la manca de pisos disponibles per atendre la creixent demanda i també influeixen els tipus d'interès que imposa el Banc Central Europeu, que també marca l'increment de les hipoteques.
14: Tenim un model complex en el que juga, per una banda, la falta d'oferta d'obra nova, una demanda creixent, perquè la necessitat d'habitatge és creixent perquè hi ha un impuls demogràfic i un impuls de creació de llars, i per una altra banda les dificultats que pot generar l'increment dels tipus d'interès.
9: Més qüestions. Protecció Civil dona per finalitzat l'episodi de calor intensa d'aquest cap de setmana, però manté l'alerta per risc d'incendi forestal. Una calorada tardana, insòlita, que ha trencat tots els rècords absoluts en un mes de setembre a Catalunya. Mireia Moreno, bon dia.
15: Bon dia, sí. Deixem enrere un cap de setmana en què les temperatures han tocat sostre a Catalunya. Sectors com Ponent, la Catalunya Central i l'Ebre han arribat o superat els 40 graus. De fet, a Vinebre s'ha arribat als 42 graus i mig de temperatura aquest cap de setmana. A Barcelona també s'han trencat rècords. L'Observatori Fabra ha registrat la primera nit tòrrida a la capital catalana en un mes de setembre, des que es tenen registres amb una temperatura mínima de 27,1 graus dissabte. 111 de les 128 estacions de la XEMA, la xarxa d'estacions meteorològiques automàtiques, han assolit un nou rècord de temperatura màxima en aquest mes durant els últims 3 dies. I pel que fa al risc d'incendis, aquest dilluns es mantenen les restriccions d'accés als espais naturals de la Baronia de Rialp i la Serra de Montroig, a la Noguera. Es modera el perill respecte al cap de setmana, però 77 municipis de 14 comarques catalanes continuen avui al nivell 4 del Pla Alfa, és a dir, en risc extrem d'incendi.
9: I anem ara a Tarragona perquè 3 persones han resultat ferides aquest dilluns al matí en una explosió a la Facultat de Bioquímica de la Universitat Rovira i Virgili. Pilar Ribas.
16: L'accident ha tingut lloc cap a 9:15 del matí. Una explosió al laboratori de pràctiques al carrer Marcelí Domingo ha causat 3 ferits durant la manipulació de productes. Concretament, s'ha produït una deflagració d'àcid nítric. 2 dels ferits han estat lleus i un tercer ha estat més afectat. La sala ha estat evacuada i ventilada i s'impedeix l'entrada, però no hi ha hagut danys estructurals, segons bombers, que hi ha desplaçat 7 dotacions. Per la seva part, el SEM hi ha destinat 3 ambulàncies. No ha calgut evacuar el centre.
9: Doncs això és tot per part nostra. Més informació a aquesta sintonia.
7: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: Són les 11 i 6 minuts. Antoni Bolinche, com estàs?
1: Benvingut, ben trobat.
0: Moltes gràcies.
1: I felicitats per iniciar la nova temporada.
0: Moltes gràcies, home. Ens ho passem bé.
1: D'això es tracta.
0: Però estem fotuts, Bolinches.
1: Que, per què?
0: Perquè mira que som feliços a la feina, eh? Que això és una gran sort en aquesta vida.
1: La principal.
0: Eh que sí? Tenir salut i,
1: sí,
0: i treballar...
1: Salut, sí? Feina realitzadora i després, en tercer lloc, ve a l'amor. Però a l'amor, com deia Plauta...
0: Ai, l'amor.
1: És tan ric en mel com en fel.
0: Ai,
1: per tant,
0: ai, l'amor.
1: Ens fa gaudir, però també ens fa patir.
0: I tant.
1: El problema. Però deies que estaves trist, per què?
0: Home, perquè tot i ser feliços a la feina, fa mandra tornar. Està molt bé de vacances.
1: Ara penso que
0: poguéssim tornar 15 dies enrere. Ja no cal un mes, Jordi Vila.
1: Veus, això està relacionat també amb el grau de realització que tens amb la feina que fas. El que se'n diu el síndrome postvacacional és tant més fort i rigorós quan menys t'agrada la feina
0: és
1: que fas.
0: La síndrome postvacacional, que la gent parla de la depressió postvacacional, la síndrome.
1: Sí, jo crec que sí, és més una síndrome perquè no és una depressió que duri massa dies.
0: Quant dura això de mitjana?
1: I 2-3 setmanes, però repeteixo, té molt a veure amb el grau de realització personal que tens tu amb la feina que fas.
0: Aquí ens passa de pressa, però no tothom té aquesta sort de treballar a gust.
1: Tens tota la
0: Som una família, amb els companys del programa,
1: amb
0: els col·laboradors, com tu.
1: Bueno, per això
0: ara parlem del Picó,
1: per això
0: el Fred Rodríguez Picó. Ara parlem amb ell, a veure que em digui que s'acaba aquesta calor, perquè si no saltarem per la finestra.
1: Pues sí.
0: Entre la mandra a tornar a treballar i aquestes temperatures d'insomni,
1: pot
0: aguantar això.
1: Millor que el Picó ningú ens pot orientar.
0: Ningú, exacte, no hi ha ningú com el Picó. Mirem de tenir els millors, el psicòleg Antoni Bolinches, l'Alfred Rodríguez Picó, sí?
2: La Marta Tips,
0: la
2: també.
0: La Marta Tips, sí, ara la sentirem, que la tenim de viatge de noces encara. Quin viatge més llarg, eh?
2: Sí, perquè anaven a dues destinacions paradisíaques.
0: Ui, aquesta.
1: Jo no sé ni on està, això.
0: Aquesta, la depressió la tindrà d'aquí 3 o 4 dies, quan arribi. La síndrome aquesta patirà durant un parell o 3 de setmanes.
1: Jo fa uns 40 anys, des de que vaig fer el primer llibre, que mai més he fet més d'una setmana de vacances a l'any.
0: Mai. Mai has fet més d'una setmana de vacances.
1: Des de fa 40 anys.
0: Saps a qui tindrem aquest dimecres? Demà passat, em sembla que el tindrem aquí. El doctor Cugat, el metge dels esportistes, per excel·lència.
1: Sí.
0: És aquell que diu que si et jubiles i deixes de treballar, et mors en 4 dies al cor.
1: Sobretot els que ens agrada el que fem. En canvi, qui fa una feina que no li agrada i la manté per una qüestió de subsistència i autodisciplina, quan es jubila, revifa. Però quan fas el que t'agrada i et jubiles, o trobes un hobby adequat o veritablement s'empobreix la teva vida i et pots deprimir fins a morir.
2: Xavi, m'acaba...
0: Alfred Rodríguez Picó, com estàs? Bon dia, Alfred.
3: Hola, hola, bon dia, Xavi i companys.
0: Què dius, Alfred?
3: Boi, si em dius què dic...
0: M'ho imagino.
3: Prepara't.
0: No es pot aguantar, ja, això, Picó.
3: És tremendo. És un estiu, o sigui, ha trencat tots els rècords el maig, el juny, el juliol, l'agost, el setembre. És tremendo. Ja en parlarem aquest dijous de tot el que ha passat i per què ha passat i si es pot tornar a produir. Però ara, segurament, que em truqueu... perquè demà passat, Déu-n'hi-do el rebombori que tindrem.
0: Arregla'ns-ho, això. Què passarà aquest dimecres, Alfred?
2: Hi ha un punt d'inflexió important, no? Baixen temperatures o què?
3: O sigui, el que passarà és que ja la matinada de demà a demà passat... Bé, demà a la tarda ja tindrem alguns aperitius al Pirineu, Prepirineu i Nord de Lleida amb algunes tempestes. Però el més potent és que ens veu una massa d'aire força fresca per capes altes atmosfèriques, xocarà amb aquesta tremenda calor i amb l'aigua del mar, que està amb rècords de temperatura també elevada, i tindrem a partir de la matinada ja, a partir de les 4 o 5 de la matinada, començant per les comarques del Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, potser Maresme, Vallès, tempestes fortes. Però al llarg del matí, migdia i fins i tot tarda, aquestes tempestes s'estendran a bona part de les comarques de Girona, continuaran a les de Barcelona, nord de Tarragona, Mentre que les de Ponent i Pirineu tindran molta menys possibilitat de tempestes.
0: No,
3: però...
0: Pico... Sí. És que sí, ahir no m'ho deien és... els pagesos, em deien, pregunta-li al Fred, sisplau, si no plou, compta alerta amb la collita d'olives. Que pot ser bona encara, però necessiten l'aigua, però ja, el Fred.
3: Ja. No, si fos per mi, no vegis.
0: Ja ho sé, per tu i per
3: però
0: mi
3: no, estaríem tots... No depèn de mi, home, i tant. Però no, no és una situació de Ponent, no. Té dues cares la moneda, és a dir, per una part, la possibilitat de tempestes a les comarques de Lleida podrien anar acompanyades de pedra. Per tant, no seria bona notícia. No. Però no és una situació de tempestes a les comarques de Ponent. Potser demà a la tarda alguna, demà a la tarda, vespre, nit. Però les més fortes seran Girona, Barcelona i potser ja veurem si hi ha alguns punts de Tarragona. Però això sí, seran unes explosions convectives, uns cumulonimbus tremendos, amb l'aigua a la mar que tenim, i algunes tempestes faran mal.
0: Això no ens agrada a ningú, però és que ens agraden les tempestes. Bolinches, tinc l'Antoni Bolinches aquí, el Fred.
1: No, només ens agraden les tempestes emocionals quan plouen a gust de tothom, cosa que no és fàcil.
2: Xavi, em preguntava si l'11 de setembre...
0: Espera, deixa'l acabar amb això dimecres. I ara ens diràs la diada.
2: L'any passat va ploure.
0: Sí.
3: No, anava a dir que en aquest país no sap ploure. Ja ho sabem, ja ho deia en Raimon. I ara amb l'escalfament del planeta encara pitjor. No en sap. No estem ni a parvulari. No sap res. Llavors passarem d'un extrem a l'altre. És a dir, que alguns punts podran rebre quantitats de precipitació molt intenses en molt poc espai de temps i ja està alguna riarada, algun desgavell. Això passarà. Això serà dimecres. A la tarda podrien continuar, però això és la nit matinada, s'acabarà. Dijous a la tarda podria, o al llarg del dia, podrien quedar restes amb alguna tempesta. Això dijous, que és dia... 10, no?
0: Sí.
3: Dia 10.
0: Sí.
3: Alguna tempesta residual, Girona-Barcelona, però molt local, si és que es produeix. Ara parlem de les temperatures. Mentre que la diada d'entrada es presenta molt tranquil·la.
0: Sí, no plourà.
3: Molt tranquil·la. D'acord. No. No sé què que desestancada la bossa freda, que no ho creiem.
2: Que l'any passat va haver un gran xàfec, va ploure molt,
3: Un gran xàfec. Me'n recordo que teníem va coincidir en dijous, estava fent el primer programa de vosaltres, la primera participació. Mare meva, a la part baixa van caure 120-130 litres per metre quadrat, uns aiguats a la part més baixa, sí, ho recordo. No, això no ha de passar enguany. I pel que fa a les temperatures, doncs avui i demà a continuar suportant un aixafogó tremendo. La temperatura baixa una miqueta, avui. Demà fins i tot pot tornar a pujar a la costa amb aixafogó. Avui i demà insuportables perquè fa això, l'aixafogó i la calor que no ens traiem de sobre. Però dimecres serà espectacular la baixada. Penseu que... Posaré dos exemples. La ciutat de Barcelona... La màxima de dimecres serà de 25 graus a les 0 hores.
0: Carai.
3: Mentre que la mínima serà d'uns 20 o 19 graus a les 24 hores o quan descarregui una d'aquestes tempestes tan fortes. Que fa mesos i mesos que no baixava tant la temperatura.
0: Quina sort, Lleida. Quin luxe, Gerard.
3: Sí, home, i tant.
0: Lleida.
3: Lleida, per exemple, tindrà demà una màxima de 37 a 38 graus.
0: Sí.
3: Mentre que demà passat, és a dir, dimecres, tindran una màxima d'uns 28 graus amb mestral, amb seré, a vent del nord-oest fresquet i agradable.
0: És a dir, 10 graus menys de temperatura màxima de dimarts a dimecres.
2: Déu-n'hi-do,
3: Sí.
0: Que bo. Sí, escolta'm, i les tendències que el fred?
3: Doncs són
0: que
3: les
0: tenim
3: mateixes
0: el mar que bull. Està bullint, això, de l'aigua del mar.
3: Una passada. Ja parlarem dijous del que està passant, del que ha passat a Europa, del que podrà passar i de l'esdevenidor. Però pensa que les tendències indiquen el mateix que dèiem en acabar la vostra temporada a primers de juliol. És a dir, que la segona quinzena de setembre i sobretot octubre continuen indicant precipitacions molt més abundants de les normals. Ah. Per tant, haurem d'anar en compte de possibles danes o aiguats, o jo què sé, ja ho veurem.
0: Ja, que no faci mal, però ens encanta, això. Tant de bo es compleixi. Pel meu gust, no plou mai el gust de tothom.
3: Des del punt de vista meteorològic no deixen de ser unes situacions molt interessants.
0: Interessantíssimes.
3: Una altra cosa, els efectes que pugui provocar, clar.
0: Doncs sí. Ai, Alfred, quin luxe, tenir-te una temporada més aquí al matí de Ràdio 4.
3: No, per mi un plaer.
0: Moltíssimes gràcies i ens veiem dijous aquí a l'estudi. Després d'aquest fort canvi de temps, empatacada a les temperatures, fortes tempestes, pedregades, aquest dimecres estarem molt pendents també de la situació meteorològica. Una abraçada gran, Alfred. Parlem.
3: Per vosaltres.
0: Fins adeu. Dijous. Adeu, adeu. Dijous. Mira, passa un minut d'un quart de 12. Bolinches.
1: Digues.
0: Estàs content o no amb aquest canvi de temps? Pot aguantar aquesta calor, home?
1: Aviam, si la xafogó altera l'estat anímic, per una banda et fa més irritable i per altra el to vital és més baix, per la qual cosa hi ha una certa contradicció entre com et trobes anímica i físicament. I està demostrat que l'agressivitat en situacions de xafogó s'agreuja, s'aguditza.
0: Sí, sí. Efectivament, hi ha molts estudis que així ho demostren, ho diuen, com també que aquest vent de ponent, aquest vent de terra cap a mar, també mal humor, malestar general, més agressivitat...
1: Jo recordo...
0: No? Situació meteorològica...
1: Quan era jovenet...
0: Repercuteix...
1: Les persones que tenien un, podríem dir, temperament que canviaven massa fàcilment de... estat d'ànim, se'ls deia que estaven tocats per la tramuntana.
0: Sí, senyor.
2: Molt tocat per la tramuntana, com canta
0: això, el Xupa de Cabra, no? Van cantar aquí el Gerard Quintana en aquest estudi, amb lo Pau de Pons, que per cert el tindrem aquí al matí de Ràdio 4 i parlem, vaja, d'aquí a una estona, perquè continua amb nosaltres, com és lògic.
2: I sempre ens dona temporada. Molta energia positiva amb la seva música.
0: Mira.
2: A veure.

0: tradició.
1: Què, com riu el Bolins? Veus? És important que et facin riure pues sí, un 7 de setembre quan acabem de tornar tots de vacances. Per això necessitem el Pau en aquest programa. Si no, això...
2: no, si tots riéssim més i ploréssim més, tots estaríem millor.
1: Estaríem millor?
2: Evidentment. Jo per dic... tant, o sigui, a l'humor i a l'amor tenen una dialèctica de reforç recíproc.
1: Mira, a mi em passa amb el Picó.

0: Està greu saber que no t'ho puc confirmar.
1: Ja, doncs ella diu, a l'estiu tot el que viu. Diu, ja ho sabeu, això, abans de marxar de vacances. I l'altre dia, clar, segons la intel·ligència artificial, la tardor, diu que és una de les millors èpoques de l'any pel desig sexual, degut als canvis hormonals, la baixada de les temperatures, que arriba dimecres, ens ho acaba de dir el Picó, i forta, i també per de les hores de llum, que cada cop hi ha menys hores de llum. Sí. Jo pensava que això no afavoria el tema, i es veu que sí.
0: Aviam, hi ha moltes variables. Aquestes poden ser variables, podríem dir, hormonals associades a l'estació de l'any. Però, per exemple, els amors d'estiu, està clar que es produeixen a l'estiu, perquè hi ha un canvi d'hàbitat, un canvi d'estat anímic, un canvi de disposició relacional. Per tant, podríem dir que la millor època per l'amor és aquella que te l'afavoreix en funció de qui ets tu, com estàs tu i on estàs tu.
1: Ja. Doncs ara parlarem també amb la Povedano, amb el Reboredo, que és aquest dels trucs.
2: I tant.
1: Aquests trucs que no sap ningú, sí. Només sap ell, això.
2: És aquell que ens explica, per exemple, que prement 5 cops el botó d'encendre el mòbil, truques al 112 sense necessitat de marcar el número, o el truc perquè ningú pugui localitzar el nostre mòbil, que ens el va comentar, embolicar-lo en un paper de plata, va dir, no? Xavi...
1: Sí, dins el microones i no sé quantes coses més. I la doctora Montse Folch, la nutricionista de les estrelles, diu que ens engreixem de 2 a 4 o 5 quilos a l'estiu. A tu et quadra, això, Bolinches? Tu estàs igual.
0: Sí, igual de malament, sí.
1: No, igual de malament, no. Igual de bé que estaves abans de l'estiu.
0: Doctora Folch, si ella ho diu...
1: Ara la veuràs, ja la coneixes, la Montse.
0: I tant, vam estar a televisió, a TV3, amb el programa del Cuní durant dues temporades.
1: Sí, carai, doncs la tenim aquí també.
0: Fa molts anys.
1: Tu, primera temporada, la Montse, la doctora Folch, segona temporada. Bé, ella i jo en portem 40.
2: I en portem unes quantes.
1: Sí, 40 de temporades.
0: No pot ser, perquè ja no pot tenir més de 25 anys.
1: Ja, és que és molt gros, això de la Montse. L'últim dia ballant aquí a l'estudi, nen? És una xavala, és així. Escolta'm una cosa, dius que això de la síndrome o depre postvacacional, diu que de mitjana pot durar un parell o tres de setmanes. Quins símptomes ens han d'alertar? En quin moment m'he de preocupar de dir, home, això potser em tocarà més la pera del que m'imaginava?
0: No, una certa insatisfacció vital. La pregunta recurrent que es fa un mateix una altra vegada el mateix.
1: Yeah.
0: O sigui, clar, quasi sempre fem el mateix. El que passa, el que canvia, és la disposició amb la que fem allò que fem. Per tant, quan tu dius nova temporada, no és el mateix que dir una altra temporada.
1: Ja.
0: L'estat anímic amb el que tornem o retornem a la feina marca la vivència subjectiva que et produeix una certa satisfacció o una certa insatisfacció. I quan tu tornes a una cosa que no t'agrada fer, que només la fas pel principi de realitat que et diu que has de menjar i que, per tant, has de treballar amb una cosa que no t'agrada, a més, la nostra societat ja ens ha condicionat això, que ens diu ganaràs el pan con el sudor de tu frente. Sí, ja des d'un punt de vista, ja associem des d'un punt de vista religiós, cultural i econòmic, la feina l'associem a un deure, perquè ens conformem a treballar amb el que no ens agrada.
2: Perquè aquesta síndrome postvacacional, a partir de quan ens hem de preocupar realment, no? Que passen unes setmanes, que és el que dius que dura, i a partir de quan transforma una cosa malaltissa que ens ho hem de mirar.
0: Això és una observació empírica, subjectiva, que encara no la puc ratificar des d'un punt de vista d'estudi experimental. Però per mi ens hauríem de començar a preocupar quan la preocupació de començar a treballar després de les vacances ja ens amarga els últims dies de les vacances. Sí, quan s'anticipa...
1: Amargat no, però una mica baix sí. I mira que ens agrada la feina i som feliços aquí. Però els últims dies, nen, com la canalla que no vol anar a escola.
0: Fixa't que ja es mata.
2: Sí, però és veritat que...
0: Hi ha una certa ambivalència. Mm-hmm. Els nanos a l'escola els hi preguntes i diuen, home, per veure els amics sí.
1: Com jo, veure els companys i els col·laboradors sí, que tant, som família. De fet, amb alguns ens hem vist durant l'estiu.
0: I a més, fixa't, Xavi, que tu mateix has matisat...
1: Ja t'imagines amb qui, no?
0: Sí, tu mateix has matisat. Què m'has dit? Home, amargant no, però... Amargant no, si no, no estaries aquí.

0: No, no, Margat no, ja t'ho dic ara. I un cop aquí, content... Mira, ara és ja com un peix a l'aigua. Sí, ja sí, està. Sí,
1: perquè, Antoni...
0: Però és tornar a matinar, tornar...
1: Sí, sí, és veritat que de vegades és més el fet anticipatori, no? Que et preocupes pensant, però una vegada ja hi ets...
2: Exactament.
1: I ja està, has trencat el gel, no? Sí. I pot durar doncs, uns dies, unes setmanes. Ah. Però torno a fer la pregunta. A partir de quan pot ser això malaltís i ens ho hem de tractar per amb mi? Un psicòleg, no? O... Sí,
2: el tret essencial és el que et dic. Sí. Quan ja et comença a afectar abans d'acabar les vacances.
0: I aleshores què has de fer? Si aleshores, passa això, què has de fer?
2: Ja estem en un, podríem dir, moment perillós on ens hauríem de revisar, fer un diàleg intern i preguntar si el que resulta feixuc és la feina que fem o el clima laboral que tenim. A vegades és pitjor el clima laboral que la feina que fem. Uh-huh. Altres és pitjor la feina. I quan coincideixen les dues coses, que ni el clima laboral ni la feina ens agrada, ens hauríem de plantejar seriosament una decisió crucial de canvi.
1: Canvi de feina, aleshores. Sí.
0: Mm-hmm. Canvi de feina, canvi de vida. Ja que se'n van a viure un poble d'aquest de 7 o 8 habitants...
2: I per què no?
0: Van a Hortet i diu que la Marta ve, tu.
2: Sí.
0: Ara, entrevistarem d'aquesta gent, eh? Aquests testimonis ens agrada sentir-los
2: sí,
0: en aquest programa.
2: Sí, perquè jo crec que hem de... Aviam...
0: Amb 4 duros passes...
2: En l'estil de vida que portem amb el nostre model de societat, entenent per model de societat el que predomina les ciutats, és neurotitzant. Mm. Ens neurotitza. I si no estem molt assenyats, molt equilibrats, o no ens reciclem suficientment a nivell psicològic, veritablement tot això té un cost emocional.
0: Escolta, quin tant percent de la gent està poc o molt tocada en aquesta època de l'any, quan tornem de les vacances i ens reincorporem a la feina? Perquè ho he estat mirant, diversos estudis asseguren que entre el 20 i el 50% de la població té poca o molta
2: síndrome
0: d'aquesta.
2: Sí, jo diria
0: síndrome d'aquesta, o
2: entre el 20 i el 30%. Et dic una cosa, si fos més, seria preocupant des d'un punt de vista sociològic, eh? Mm-hmm. O sigui que, aviam, la societat té una capacitat de neutralitzar o amortiguar les ansietats personals. Però quan el percentatge de persones frustrades, neguitejades, és alt, aleshores això produeix una contaminació social que es produeixen periòdicament aquests esclats socials de violència urbana que dius, què ha passat aquí? Doncs pues ha passat que una quantitat crítica suficient de persones han estat en un nivell d'alteració de la seva serenor que fa que quan un es dispara això tingui un efecte de contaminació i es produeix un brot de violència social.
1: I és un fenomen que va més, diguem, aquesta síndrome
2: vacacional? Va més perquè la societat va pitjor.
1: I has comentat abans que en el teu cas tu mai has fet moltes vacances.
2: No.
1: Sempre una setmana de vacances.
2: Com màxim.
1: Això vol dir que t'apassiona la teva feina?
2: Sí, sortosament. Si no, als 79 anys que tinc ja no treballaria.
1: I no has tingut mai la necessitat de tenir una mica més de temps de desconnexió? No, no has pogut o no has volgut?
2: Perquè és quan més a l'estiu és quan començo el nou llibre. Cada 2 anys començo un nou llibre i els començo l'estiu, perquè tinc menys consultes, perquè no dono classes. Per tant, tinc més temps per anar d'alguna manera estructurant el que serà el nou projecte. I clar, cada nou llibre és una nova fita, és un nou al·licient. O sigui, és una variable que afegeix estímuls vitals.
0: Quan diu que surt el proper? Està a caure, això?
2: No? Ara sortirà
0: com es titula,
2: el mes vinent. L'Ojalá l'hubiera sabido antes, el llibre ha fet a l'Àlex Rovira, el Francesc Miralles i jo, i a més ho dic per aquest ordre, perquè l'ha fet més a l'Àlex, més al Francesc que jo, encara que són les idees força del podcast que ha tingut tant èxit de Ojalá.
0: Lo hubiera sabido antes. Sí. Ja, ojalá lo hubiera sabido antes.
1: Estarem al cas, no? D'aquest ojalá.
0: Tant de bo ho haguéssim sabut abans.
2: Sí, sí, sí.
0: Sí o no?
2: Sí, també surt.
0: Que no estaríem com estem, bolinxes.
2: Surt en català i en castellà. Sí, sí, ja tenim més de 800.000
1: seguidors. A mi per ojalà em surt, ojalà que llueva café en el campo, que s'ha dit una altra cosa.
2: També ens aniria bé.
0: És més seriós això.
1: Sí, sí, sí.
0: Ho diem tants, això.
2: Sí, és, metafòricament és una manera de demanar coses que ens agradarien però que no formen part de la nostra realitat. Yeah. Aleshores, jo crec que precisament amb l'inconscient col·lectiu això de tant de bo ho hagués sabut abans, que és com es diu la versió en català.
0: Ja t'ho dic jo que sí.
2: A tot ens agradaria tant de bo de tal o qual cosa jo hagués estat...
0: Mira que ens ho deien, la gent, amics més grans.
2: Sí, exactament.
0: Nen!
2: Sí.
0: Vigila. No t'emboliquis. Sí.
2: Podríem posar-li el nom...
0: Però som així de rucs, els humans. Sí. Te l'has de fotre, sí, en aquesta vida.
2: Malauradament, qui no pateix, no aprèn. El gran problema és que hi ha molta gent que pateix, però no aprèn. Aquí està el problema.
0: Yeah.
2: Perquè patir tots patim. El tema és què fem amb el patiment que tenim.
0: Yeah.
2: Aprenem o ens neurotitzem? Si traiem, podríem dir, una lliçó que ens millora, evidentment, el patiment, ja li vaig posar el nom de patiment constructiu, i això ens ajuda a madurar, a millorar, a guanyar seguretat personal. Però si del patiment no aprenem, és patiment destructiu.
0: Yeah.
2: I això ens ajuda a estar pitjor.
0: Escolta, com podem ser més feliços o passar més estones de felicitat?
2: Escoltant-te el programa.
0: Molinxes. No, però és veritat. A més, ens passem la vida amb ganes que passin els dies. Dius, això deu ser un error molt gros, també. És a dir, ara avui és dilluns,
2: sí,
0: que arribi el cap de setmana. Nosaltres divendres treballem, oients.
2: Sí, sí.
0: La diada, lògicament, informarem aquí en directe.
2: L'altre tema que dius... La persona que treballa amb l'expectativa...
0: És molt trist, això.
2: D'arribar dissabte a diumenge és una de, podríem dir, les característiques que t'has de fer mirar, perquè això ja et demostra que tu no tens una mínima satisfacció a la feina. A la feina jo he detectat tres col·lectius. Això ho vaig explicar amb el que va ser el meu segon llibre, La felicitat personal, que l'associo a l'amor harmònic i a la realització personal. Realització personal, mitjançant la feina, només el 20% ens sentim realitzats. Mm. Per sort, el 50% ens senten realitzats parcialment i conformats. Conformats perquè...
0: Fan 50% un de cada dos, al final, tampoc és, no?
2: Sí, fan una bona relació entre temps invertit, cèntims guanyats i una relativa satisfacció no excessiva de com expressen les seves competències amb la feina que fan.
0: És que, Jordi Vila, últimament ho parlem molt amb els amics, això. La vida són dos dies, i un ja passat.
1: Un ja passat, per tant, ens queda només un.
0: I ens passem la vida amb ganes de que els dies passin de pressa, perquè tenim ganes, això, que arribi el cap de setmana, que arribin les vacances de Nadal, que arribin les vacances de l'estiu. Sí. Corre, corre, que passi, però sí que en som de rucs.
1: Però aquesta és
0: la... Si la vida són dos dies i tenim pressa, volem que passin de pressa, aquests dos dies.
2: Però aquesta... Temps natural...
1: Aquesta és la raó.
2: Però com... de maduresa, temps natural.
0: I quan passa això, que a vegades és perquè la feina...
2: És una
0: alerta,
2: però
0: què aconselles? Si convé al final plantejar-te el que deies abans, un canvi de vida,
2: sí,
0: però per millorar aquesta sintomatologia, perquè de vegades, encara que t'agradi la feina, també tens ganes que passi ràpid a la setmana per arribar... Dius, que dissabte com a mínim dormiré, i després me'n vaig a la boqueria a comprar i m'encanta.
2: Sí, aviam, amb un dels meus aforismes al respecte, dic que la felicitat depèn més de com vius les coses que de les coses que vius.
0: Yeah.
2: I tot es pot viure millor o pitjor. I aquí entraríem amb el tarannà o temperament. Clar, si tu ets un pessimista, en cada oportunitat veus un problema. Ara, si ets un optimista, en cada problema veus una oportunitat.
0: Yeah.
2: Si tu ets un pessimista, et dic, mira quin sol més maco. I tu em dius, sí, però en seguida plourà.
0: Sí.
2: Escolta,
0: o sí, però crema i tindrem un càncer de pell.
2: Compte,
0: no? Sempre buscar la part negativa de tot.
2: Compte en l'estiu. Molt bé, però ara ja torno a estar a la feina. O sigui,
0: ja. Hi ha gent d'aquesta, que al final dius...
2: Malauradament.
0: Potser que me'n allunyi una miqueta, no? Quan estàs envoltat de gent negativa...
2: Saps quin és el problema?
0: Pessimista, que dius, escolta, nen, porta'm gent alegre, a mi, com l'opau de Pons, que d'amargats ja en tenim a casa.
2: Les persones positives, optimistes, s'ha demostrat que són captadores de l'atenció social, perquè el que volem és un bon rotllo.
0: Ah.
2: Per tant, o sigui, quan pitjor estic jo, més necessito bon rotllo, però menys el genero. Per tant, el pessimista és un amic de si mateix.
0: Correcte.
2: No només dels altres. Perquè, clar, com dius tu molt bé, els altres no s'apropen. Si tu em vens a dir bon dia a Toni, jo dic, home, bon dia, què vols
0: serà
2: que
0: per
2: digui?
0: Tu. Bon dia. Exacte. Serà per tu.
2: Ja està.
0: No n'hi ha
2: ja,
0: de cremats,
2: ja,
0: eh? Que...
2: I tu ja dius, bueno, bueno, ja ens veurem un altre dia.
1: Home, un dels secrets per ser feliços és posar l'atenció en les petites coses del dia a dia, no? Cada dia doncs, tenir un missatge per un amic o una amiga.
2: La importància de les petites coses.
1: De les petites coses, no?
2: Un altre aforisme sí. meu. Mm-hmm. Sempre don un gran resultat.
0: Ja. Yeah. Ja. Escolta, tu dius coses molt interessants. La veritat, has vingut alguna vegada en aquest programa i els teus àudios han tingut un èxit brutal, per això aquesta temporada et volem sentir més i més sovint. I dius coses com, per exemple, els homes preferim relacions còmodes mentre les dones necessiten relacions vives.
2: Pues sí.
0: Explica'ns-ho més i millor, això.
2: Sí, això és una aportació a partir d'un estudi de camp que vaig fer a partir del meu llibre Amor, el segon intent, que després desenvolupo en un altre llibre posterior, que és Psicoteràpia pel mal d'amor. L'home és més conformista i mentre no estigui malament ja està bé. Per tant, si no hi ha mal rotllo, ja en té prou. Però la dona, si no està prou bé, ja està malament. Perquè té una major expectativa amorosa, perquè fa una major inversió emocional. I aleshores, la dona que està amb tu es vol enriquir de la teva companyia. En canvi, tu, amb la teva dona, la teva expectativa és estar còmoda. O sigui, que no et compliqui massa la vida, yeah. Que no et qüestioni excessivament, que no estiguis sempre amb el però, amb qüestionant o demanant explicacions.
0: Ai, sí,
2: o demanant que facis exhibicions de la teva intel·ligència o de la teva gràcia com gran radiofonista. Correcte? Per tant, tu a casa no vols fer ràdio, vols fer ràdio a la ràdio.
0: Correcte, sí, sí. Vols dir que estem fets per viure en parella? Tota la vida la mateixa parella, no es pot aguantar.
2: No, estem fets per viure en parella, però no amb la mateixa parella.
0: Ah, per anar canviant cada quan. Cada quan s'ha de canviar això. I... És com l'oli del cotxe. Cada quan s'ha de canviar això.
2: Sí, potser...
0: Per no prendre mal. Sí,
2: és una analogia, potser. Aviam, des d'un punt de vista de la combustió, té sentit, perquè l'oli es canvia quan es crema i les relacions també es canvien quan es cremen, i si no es canvien, s'arriben a cremar. Però es suposa que la fase passional dura 2-3 anys i una relació es va empobrint o es va enfortint. Si s'enforteix, pot durar tota la vida. Entenem per
0: quin tant per cent s'enforteixen de les relacions, o gaires?
2: Actualment, depèn de l'edat que comença la relació. Relacions de segona o tercera generació poden durar tota la vida, però ja és mitja vida, perquè aquestes relacions les comences entre els 40 i els 50.
0: Yeah.
2: Les relacions que comencen als 20, n'hi ha només un 10% fan les bodes d'or.
0: Només el 10% de les relacions que comencen als 20 anys arriben a celebrar les bodes d'or.
2: Exactament.
1: Això està relacionat...
0: Una de cada 10.
1: Una de cada 10. I això està relacionat perquè, quan són tan joves, encara tenim molt recorregut per endavant i canviem molt, no? Si la nostra parella canvia i nosaltres també canviem, és possible que agafem camins diferents amb els anys.
2: Hi ha una cosa que és el gran dificultador de la convivència, que la convivència és enemiga de si mateixa. Perquè amb la convivència s'activa el principi d'habituació i el de saturació. El d'habituació sobre les coses bones. Per tant, tu ets molt simpàtic, però la teva dona d'aquí 10 anys ja et dirà que ets un poc solta o un superficial. En canvi, a les coses dolentes, la parella no s'hi habitua. Si, aleshores, què passa amb la convivència? Si allò que és bo és menys bo i allò que és dolent és pitjor, es devalua recíprocament, però no simètricament, la qualitat de la convivència. I aquí, una altra vegada més, la dona, a l'esperar més, és la que es cansa abans. En aquest moment, de cada 5 parelles en crisi, 3 és per iniciativa de la dona. I a més, aquests 3 homes, la seva percepció és que ja estaven prou bé. I la dona els diu, no, no estava prou bé tu, gràcies al meu esforç per estar bé, però ja m'he cansat d'invertir sense tenir una reciprocitat amb les aportacions respectives. La convivència en parella és molt difícil, sobretot en un món on hem fet que el sexe sigui massa fàcil. I això fa que l'amor sigui cada vegada més difícil.
0: Déu-n'hi-do, Jordi Vila.
1: Déu-n'hi-do. I altres coses que diu el Bolenches, ens ha dit la temporada passada i que volem posar de relleu, dius, després de 10 anys en parella, l'home és infidel quan pot i la dona quan vol.
2: Sí, exactament. Perquè l'home, si troba un subjecte atractiu, disposat i disponible, ha de ser molt madur per dir que no. En canvi, hi ha moltes dones que per fidelitat, encara que puguin tenir una atracció per un altre home, per fidelitat a la família, i perquè necessiten una motivació una mica més sòlida que la masculina per ser infidels, hi ha moltes més dones que eviten les infidelitats que no pas els homes.
0: Ah, sí? Segur?
2: Segur, segur.
0: Sí.
2: Això sí que t'ho puc ratificar ja. Amb la mostra clínica.
0: Més o menys sabem quin tant per cent dels homes i de les dones són infidels al llarg de la seva vida?
2: Sí, el percentatge s'està igualant. Quan jo vaig fer l'estudi, era 60% dels homes, 40% de les dones.
0: 6 de cada 10 homes posen les banyes. 4 de cada 10 dones, però amb una ara ja pràcticament...
2: Amb una convivència de 10 anys. Però la diferència està amb les motivacions de la infidelitat. Per això són més perilloses la de la dona, perquè la dona necessita quelcom més que l'home per ser infidel.
0: Yeah.
2: No té prou en que només li agradi físicament.
0: Yeah.
2: Si tu no ets molt assenyat i trobes un subjecte eròtic disposat i disponible, i aquest subjecte eròtic a tu t'agrada, has de ser molt assenyat per declinar la possibilitat.
0: Es pot perdonar una infidelitat?
2: Es pot perdonar. És més, perdonar una infidelitat et fa madur. I quan més madur ets, més perdones les infidelitats. Però també, aleshores, més te n'adones que si les infidelitats són recurrents, el que t'has de fer és qüestionar la relació.
0: I no és el mateix una infidelitat que et posin les banyes una nit que no pas que hi hagi un rotllo...
2: Evidentment. Per tant...
0: De mesos o anys. Sí.
2: Fixa't, a més, aquí també hi ha una diferència curiosa entre l'home i la dona. La dona li dona més importància a la infidelitat amorosa i a l'home li dona més importància a la infidelitat sexual. Per entendre'ns, quan una parella, un se n'assabenta de que l'altre té una relació alternativa, l'home pregunta, t'has enamorat? I la dona diu, sembla que sí. Però has tingut relacions? No. Ah, encara ho salvarem. En canvi, moltes dones, saps què fan?
0: Mira. Què fan moltes dones? Atenció, dones, Montse Folch, que això va per tu, diu.
2: Sí, moltes dones el que fan... Aviam, has tingut relacions amb aquesta dona, correcte? Però t'has enamorat? I algunes dones venen a teràpia i em diuen... Jo sé que el meu marit està tenint una aventura, però no sé si s'ha enamorat o no. Jo vull que vostè m'ajudi a esbrinar això, perquè si ara s'ha enamorat i li dic que he descobert la infidelitat, el meu home em deixarà.
0: Va per tu perquè parlava de les dones. No sabia pas el que havia de dir. Vine cap aquí, Montse. Sí, sí. Doctora Folch. Sí. Escolta, que t'ha tirat un piropo. L'has sentit o no fa una estona el que ha dit de tu?
3: Sí. Què tal? Com va això?
0: Home, molt content. Mira, és que què em passa quan arriba? Quan arriba la doctora Folch?
1: No, ja l'he canviat la cara, Xavi Freixas.
0: Aquestes càmeres sí, pararan boges, però noi, que ens segueixin, si volen, tu. A veure si ara hem de... Eh? No, perquè... La pobra Marta també és realitzadora de televisió, ara. No et moguis d'aquí, que no surts al plànol. Una mica va amb la bèstia, això.
2: Hem de ser polivalents.
0: Eh? Sí o no? A veure si no puc fer dos petons a la Montse Folch, perquè surto de plànol.
3: Només faltaria. Home, el primer dia, a més, és avui, no?
0: Sí, nena, sí.
1: Això diuen.
0: Els bons hi sou tots el primer dia. No, tots no. En tenim de molt bons que no poden venir. Però els saludarem per telèfon.
2: Solidaritat radiofònica.
0: Ah, sí. Mira, el Bota. Bota!
4: Què tal, Freixas? Bon dia.
0: Com estàs?
4: Com esteu?
0: Aquest és molt aquell bé, del català, en... Bolinches. Aquest és aquell del català. Aquest parla del català, sí. De la llengua, perquè ens fa patir això del català.
2: Pues sí.
0: Que no va ni amb rodes, això.
2: Sí, aviam, hi ha una realitat. És que hi ha un idioma universal, l'anglès. Després hi ha idiomes que pel número de parlants, que és l'espanyol, perquè és a molts països, el xinès, perquè són molta gent, que aleshores el principi de realitat fa que tu t'esforces en funció de l'utilitat de l'esforç. Yeah. Aleshores, el català només el podem defensar els que som catalans, però també hem d'acceptar que des d'un punt de vista pràctic i de rendibilitat de l'esforç, evidentment, el que hem d'entendre és que el català yeah. és per Catalunya i que pel món necessitem a l'anglès i a l'espanyol.
0: Com ha anat l'estiu, Jordi? Jordi Bota.
4: Molt i molt bé, eh? Sí? Molt i molt bé.
0: És filòleg, sí, és periodista, viatjat. Té no sé quants títols, aquest home.
4: Res, estic, sí. Ha anat molt bé, perquè bàsicament...
0: Bàsicament es talla el telèfon. La cobertura, un altre gran problema del segle XX. Mita-ho. Igual que no és a la Xina, eh? Ni a les Seychelles, com la Marta Tips, ni...
2: Mira, a la meva generació tot ho estudiàvem en castellà.
0: Yeah.
2: Quan vaig anar a la universitat...
0: Yeah, yeah.
2: Clar, com jo parlava amb els meus pares en català i amb els meus avis en castellà, em vaig voler normalitzar. Aleshores, vaig intentar estudiar català. I aleshores vaig desaprendre el castellà i no vaig aprendre el català. I vaig dir, per escriure bé, amb prou feina s'ho sé fer amb una llengua.
0: Montse Folch, com estàs? Es...
3: Molt bé.
0: Dic, ja em fa... Dic que és la segona temporada de la Montse en aquest programa. Dic, però ella i jo en portem 35 o 40. Diu, si no els té, 35 anys, la Montse Folch.
3: No, estic a la primera volada.
2: Evidentment.
3: Sí. M'encanta.
0: Com ha anat l'estiu? Oh. Estàs guapa, de veritat.
3: Bé, bueno, però igualment,
0: que,
3: eh?
0: És que l'últim dia també, sempre, però l'últim dia també, he vist alguna vegada aquells vídeos ballant per aquí. I dic, la Montse, dic, realment sembla una xavala 20 anys.
2: Mira,
0: però què menges, tu, Folch?
3: Menjo bé.
0: Però menjar bé, què vol dir?
3: Menjo bé.
0: No, a part de fruita, aquestes coses que ja sabem tots.
3: No, menjo molta fruita, molta verdura, això que sí que és veritat, menjo molta fruita, molta verdura, molta aigua. Això és així.
0: Per què et copiarem?
3: Doncs molta proteïna.
0: A veure si podem frenar això de l'envelliment. No, perquè és que no li passa... No?
1: Sí, entrat i sí. Entrat i...
0: És que no està igual, està no més guapa la tia.
2: No li
0: o sigui, cada any que passa està més guapa.
3: Escolta, vindré cada dia, encara que sigui un moment. Ja posaré l'aigua i me'n vaig.
0: Ja saps que pots venir quan vulguis aquí, que és casa teva i el teu programa, això. Montse.
3: Gràcies.
0: L'estiu bé, dic, en general.
3: Molt bé, sí, molt bé. La veritat és que... Sempre es fa una mica curt, sempre faltaria una setmana. Sí.
0: Veus? Veus, Bolinches, perquè t'hem portat el primer dia? Perquè estem tots...
2: Quin és el problema?
0: Estem com una cabra.
2: Que si féssim aquesta setmana, ens faltaria una altra. Faltant una altra.
3: Sí. El que passa és que aquest any, jo crec que amb aquesta calor, ens està costant una mica més això de tornar, perquè dius, amb aquesta calor no toca treballar. Llavors, hem de treballar, però no toca que els nens vagin a l'escola amb aquesta calor, que nosaltres treballem d'aquesta manera.
2: Aquesta és la diferència. Hem de treballar o ens agrada treballar? El que ens agrada treballar perquè ens agrada la feina que fem, però no tenim síndrome postvacacional. Ja.
0: També hi ha gent que no té cultura de l'oci, que només sap treballar en aquesta vida.
2: Sí,
0: i que li fa por no treballar.
2: Sí. Aviam, tot excés és un defecte.
0: Vull dir, estem tots bastant tarats, uns cap aquí, els altres cap allà, però al capdavall...
2: Sí, perquè la societat és neuròtica i és neurotitzant. Aleshores, si no ens treballem a nivell personal, la societat no ajuda al benestar anímic ni a l'alimentació saludable. Ens l'han de fer nosaltres.
0: Ja. A veure, Bota, on ets? A la Xina o on ets tu?
4: No. Sóc a Blanes ara mateix.
0: Blanes.
4: No sé quin problema de cobertura hi ha, però bé, ara mateix...
0: Però hi és.
4: Sí, hi toc.
0: Molt bé. Què faràs aquesta temporada, Jordi?
4: Doncs mira, farem moltíssimes coses. Parlarem de fonètica, de sintaxi... També, com l'any passat, descobrirem l'origen de frases fetes d'una sèrie de mots. També anirem al carrer per veure el tema dialectològic, és a dir, com parlen d'aquí i d'allà. També he de dir una cosa, un matís amb Bolinches, i és que, clar, el català sí que és una llengua minoritària, però també es parla o es parlava, clar, al País Valencià, a la Franja, a l'Alguer, a Andorra, que és allà l'única llengua oficial... a la zona de Perpinyà, és a dir, i que les llengües també evolucionen i que, clar, antigament també hi havia hagut el llatí, és a dir...
2: No,
4: que,
2: i hem de treballar perquè evolucioni.
4: Perquè
2: l'estimem, la defensem.
0: Mira que et diu que hem de treballar perquè evolucioni, perquè l'estimem.
2: I l'hem d'impulsar, però alhora, una anècdota, quan publicava l'Enciclopèdia Catalana, a l'editor, on deia, Toni, hem de procurar vendre tota l'edició, perquè si no, només ens queda Andorra. M'explico?
4: Sí, clar, no, sí, sí, amb això tens raó, amb el sentit que el català és una llengua minoritzada, no? És a dir, clar, ja està en desigualtat respecte del castellà, i en aquest sentit, la idea, no?, és potenciar la nostra llengua, perquè si no ho fem nosaltres, com molt bé deies, qui ho farà, no?
2: Vull dir que, no, i a més et dic una cosa, fer-ho bé com ho fas tu. Aquí està la clau.
4: Intentem fer el que puguem, també t'ho dic, vull dir que... Sí, però... Molt interessant,
0: fa,
4: per ser,
0: ho fa molt bé, el Bota, i s'ho curra molt, i és un tio que trepitja el país de dalt a baix. Sí? Sí. Tot el dia va voltant per tots els pobles, per tots els racons de Catalunya,
2: pedagogia,
0: parlant amb la gent.
2: La millor pedagogia és la que arriba al cap i també arriba al cor.
0: Sí, sí.
4: Sí, sí, sí.
0: Escolta, Jordi, t'esperem per aquí, al matí de... Doncs, quin dia vens? No vens aquesta setmana, ja?
4: Demà.
0: Imagina't. Doncs ja parlem demà, tu.
4: Sí, ens farem una forta encaixada, una forta abraçada.
0: Sí, home, sí, una forta encaixada. Veus, ell, quin català més perfecte que té. No com nosaltres.
4: Doncs
2: exacte.
4: Us heu de faltar aquest estiu,
0: sí,
4: eh?
0: Sí. Que... Ens has trobat a faltar, Bota.
4: Home, sí, clar.
2: Veus que seria més correcte una forta encaixada o una forta abraçada?
4: Depèn del context.
0: Va. Ai, Déu meu. I
2: seria,
0: això... també ho foteu complicat, això,
2: seria
0: Bota?
2: Seria més familiar l'encaixada, de més intimitat.
0: Jo dic una abraçada, sempre i avall.
2: Sí. Val, correcte.
4: Sí. No, i una abraçada per tot arreu sempre queda bé. És a dir, és el registre estàndard, vull dir que... Va. Sí.
1: Sona més afectuós. Sona més afectuós.
0: Sí, sí. Ja. Això de merci es pot dir millor gràcies, no, en català, que merci?
4: Sí, és que merci no, és gràcies, però sí que merci, clar, com que ve del francès, merci,
0: sí.
4: En català també es deia mercès, en català abans, també es deia mercès.
0: Ah, però mercès queda massa, no?
3: Es diu molt a Lleida, merci. Merci es diu molt a Lleida.
0: A Lleida es diu molt, això, merci, noi.
4: Sí, no, es diu molt.
2: Sí, però és un galicisme, és un galicisme.
4: Sí, és un galicisme actualment, però que... Per què no hauria de ser acceptat, no? Vull dir, una cosa és el que accepten els gramàtics, l'altra cosa és el parlar de la gent. I aquí hi ha una diferència, no?, entre el català escrit, el català parlat, i depèn de quines zones. I això encara ens ho fa tot més complicat, no? I llavors, perquè clar, aquí entrem què és correcte, què no és correcte, i hauríem de dir què és més adequat, què és menys adequat, en quin context, no?
2: Pues o sigui, per això estàs tu per aclarir-ho i afavorir-ho i fer-ho digerible de manera amable i podríem dir fins i tot no diria humorística, però amb certa gràcia.
0: Ja. Mira, l'altre dia llegia l'Ara, diu, com s'escriu Déu-n'hi-do? Diu, els 10 dubtes més buscats al diccionari.cat. Això també ho podríem explicar un dia d'aquests. Bota, si vols.
4: També. Doncs mira, m'ho expliquem, si vols.
0: Ara sí. T'ho passo. Va, perfecte.
4: Perfecte.
0: Abraçada, Jordi. Fins demà.
1: Adéu, una abraçada.
4: I molta sort. Fins ara.
0: Vinga. Merci, home. Merci, no. És que sóc de Lleida. Sóc dos.
1: Moltes mercès.
0: Moltes mercès. És una mica massa de llons.
1: Ara que s'acosta la Festa Major de Barcelona, està de moda, això.
0: Perdona, i la de Tarragona, i la Misericòrdia de Reus, tio, que només parleu de la Festa Major de Barcelona, que anem de parlar també i sobretot.
1: No, però per això,
0: però
1: Xavi,
0: el 23 Santa Tecla, que anem, i després la Misericòrdia de Reus.
3: Hem de fer territori, sí senyor.
0: Sant Miquel, la Fira de Lleida, però... i Festa Major de Balaguer, tio.
1: Que no... Sí, però jo, com que tu dius això, jo dic la de Barcelona.
0: Barcelona.
2: Quan jo era jovenet, hi havia una certa rivalitat. Ara ja no, perquè ja s'ha definit a favor de la Festa Major de Gràcia, però quan jo era jovenet hi havia una certa rivalitat entre la Festa Major de Gràcia i la de Sants. Jo sóc de Sants.
0: Sí, home, sí.
2: I aleshores era quants carrers quedaven guarnits. Sempre guanyava Gràcia, però evidentment ara hi ha la desproporció, és abismal. Però tot i amb això, els de Sants seguim cantant que els de Sants són ben parits, sí senyora, i eixerits.
0: Sí senyor.
2: El sentiment d'identitat, per mi, per evitar conflictes, hauria de ser concèntric, i que un es pugui sentir de Sants, de Barcelona, de Catalunya, d'Espanya, d'Europa i del món.
0: Saps que tenim també un dinar-sopar en un restaurant fantàstic per dues persones, a l'oient que endevini, el primer que encerti el so del dia, que és molt fàcil avui, eh? Pareu bé l'orella, sisplau, perquè és facilet, facilet. Mira, mira.
1: L'has triat tu, Xavi.
0: Mita-les com canten, mita-les. Escolta, escolta. Mira, aquest final. Qui no sap què és això, home, per la mort de Déu. Va, truqueu al 900-454-455
1: que boniques que són.
0: 900-454-455. Fins i tot el Jordi Vila sap què és això, Montse. Tu també, eh?
3: Jo també, crec. Va, el Jordi m'ha dit que sí.
0: Té arrels a comarques, també. No, ara sí. Que parlava d'això de la festa de Santa, les festes Santa Tecla, la Misericòrdia, una altra de les coses que posa molt en valor la gent, l'audiència d'aquest programa, és que també parlem del que passa més enllà de Barcelona i l'àrea metropolitana. Em diuen, sou els únics. Sí, majoritàriament,
1: l'aposta per
0: si
1: la informació
0: no és una cosa molt grossa,
1: a comarques, a pobles, sí, això també és molt ADN d'aquest programa.
0: Sí, sí, ADN sí, sí. D'aquest programa. I a més, mira, recordo que la Sònia Urbano, la directora, l'altre dia a la presentació, va dir que enguany sempre ho han fet, però encara ho faran més també els serveis informatius d'aquesta casa. Donar més valor i més protagonisme a les notícies que ens arriben de les comarques de Lleida, del Pirineu, de la Catalunya Central, comarques de Girona, Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona...
2: Per això som Ràdio 4, no?
0: És que a Barcelona és on sí. Hi ha més gent, la primera en català, sí. Nen.
2: Jo recordo,
0: aquest
2: a més...
0: Aquest any fem 50 anys.
2: No sé si ha canviat, però quan jo estudiava a l'escola deia que Catalunya tenia 4 províncies, Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona.
0: Sí.
2: Ràdio 4 és per les 4 províncies, encara que ara el nom no és províncies, ja. Ara són, com podríem dir, els 4 territoris...
0: O demarcacions.
1: Demarcacions,
0: les
1: sí.
0: Comarques d'aquí sí, o d'allà.
2: Però el concepte de províncies, veus, està connotat pel franquisme.
1: Correcte, això és veritat, això és veritat.
0: Doncs aquí sí. També...
2: Però amb l'inconscient col·lectiu de la meva generació, tot això encara hi és.
0: Aquí també ens interessa el que passa més enllà de Barcelona i l'àrea metropolitana. Dius, home, aquí és on hi ha més gent, sí, però molts dels que som aquí venim de fora. Montse Folch?
3: Totalment.
0: I també
3: totalment.
0: Tenim arrels allà o som directament d'allà, de fet?
3: I també s'ha de parlar del menjar de tota Catalunya, del menjar de territori general
0: sí,
3: de Catalunya.
0: Sí, senyora. Sí, senyor.
2: Per això, expressament a Lleida, menjar cargols.
1: I per això, avui anirem a les Terres de l'Ebre, parlarem sí, no? De l'arròs.
3: De l'arròs. Claro. Mm-hmm. Sant sí. Miquel, aviat, ja, claro. Sí. Hem de fer una cargolada.
0: Sí. T'agraden els cargols?
3: Sí.
0: Sí?
3: M'agraden.
0: Ah.
3: I xurrupo el cargol.
0: Sí? Mm. Però com, a la gormanta, a la llauna...
3: M'agrada de tota manera, però sobretot a la llauna.
0: A la llauna, eh?
3: Sí.
0: Ben fets?
3: Sí.
0: A mi també.
2: Tot ara bé. Que dius això dels cargols...
0: Si hi ha aquella bava, no, jo no.
3: No, home, no.
2: Ara
3: no.
2: Que dius això dels cargols, recordava un acudit d'amic meu que em deia, jo em sento cargol. I li pregunto, i per què? Diu, perquè porto banyes i vaig arrastrat.
0: Que bo. És bo aquest. Mira, arrenca la campanya de l'arròs al Delta de l'Ebre. La producció d'arròs allà baix al Delta es preveuen unes 135.000 tones per la collita d'enguany, que s'ha avançat, com la collita d'ametlles, com potser s'acabarà avançant la d'olives, això del canvi climàtic ho fot tot damunt d'avall. Què diu el Reboredo? Com estàs, Toni? Què dius, tio?
5: Pues aquí estem. No sé si m'escoltes lluny.
0: Sí que et sento, sí.
5: Molt lluny.
0: Aquí estem a on? A on ets? On pares?
5: Estic a Berlín, tio.
0: Què dius?
5: A Berlín, a Alemanya, aquí al Deutschland.
0: Ja, aquest matí parlàvem justament de la victòria de l'extrema dreta, eh? Per aquí dalt,
5: doncs,
0: en un dels
5: lands. Sí, sí, sí.
0: Escolta'm una cosa, i què hi fas aquí a Berlín? Si es pot saber.
5: Doncs tu saps que jo sóc informàtic de professió, de vocació i de cor, no?
0: Sí.
5: I aquí als friquis tenim una cita molt important, que és que cada any aquí es celebra a l'IFA. L'IFA és una fira internacional de tecnologia que es fa aquí a Berlín. Normalment es fa sempre a principis de setembre, comença la primera setmana de setembre, i molts anys vol dir que es fa des del 1924.
0: Què dius? Déu-n'hi-do,
5: o sigui, que ja porten unes quantes, déu-n'hi-do.
0: I
5: és una fira internacional sí, que s'ha anat reinventant, i aquí enguany és on es presenten els productes tecnològics més importants. És poder semblant al nostre Mobile World Congress. El mobile sí que està més orientat cap a la tecnologia mòbil, els telèfons mòbils, els smartphones, i aquí, en canvi, és un ventall molt més ampli de tota la tecnologia que ha de sortir, que està sortint, i presenten els nous productes.
0: Mira, el Toni Reboredo ens explica els millors trucs tecnològics, allò que no sap ningú i que és superútil i que et quedes flipat amb les coses que explica, de veritat t'ho dic, eh? I agrades, Reboredo? Me n'ha parlat molta gent. És molt bo aquell tio que has portat ara a finals de temporada. Dic, saps què? Fitxem-lo, tu.
1: Perquè es nota, que més sovint. Es nota que li agrada explicar les coses, eh?
0: Sí, sí, clar que sí.
1: Es nota moltíssim.
0: Explica'ns alguna cosa, home, d'aquestes així. Mira, em queda un minut i mitja només, Toni. Alguna cosa d'aquestes així impactants que dius...
5: Ostres, tinc mil històries per explicar-vos d'aquí de l'IFA, però ho faré quan torni dimecres de la setmana que ve, perquè és que si no, no acabaria. Però mira, això ha sigut tot IA i robots. Mira, fixa't. Tenim mascotes virtuals en via perquè els nens puguin tenir gossos i gats i que la gent no tingui aterrors al passejar. Tenim fins i tot un telèfons mòbils per mascotes. És a dir, el Petfon ha presentat un telèfon mòbil que li penges aquí el collaret al coll del gos i veus tota l'estona on està el gos i li pots parlar i li pots dir. Dyson ha presentat un raspall de dents amb intel·ligència artificial també. Ulleres amb intel·ligència artificial. Bueno, tinc un munt de coses per portar-vos el dimecres de la setmana que ve.
0: Doncs tot això ho descobrirem aquí al matí de Ràdio 4 durant aquesta temporada amb el gran Toni Reboredo. Nen, que vagi molt bé. Moltes gràcies, Toni. Ens veiem molt aviat.
5: Xavi, gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada, que vagi bé. Mira, que estan a punt de tocar les 12, eh, Bolinches?
2: Pues la nostra generació, la meva generació, necessita el Toni perquè som analfabets tecnològics.
0: Molt bo. Si prems, apretes, que no està ben dit, però és igual. Prems 5 cops aquest botó d'encendre o apagar el mòbil, truques directament al 112. Allò que estàs fotut i no pots marcar... Apretes 5 vegades això, prova-ho.
2: No.
0: I truques directament al 112. Que no marxi ningú, que tornem de seguida. Ara sentirem les notícies de les 12 amb els companys dels serveis informatius. De seguida la Marta Tips, també. I la Povedano, lo Pau de Pons...
1: I la Montse Pol, també.
6: Són les 12.
7: Ràdio 4. Serveis informatius.
6: Bon dia. Els dirigents d'Alternativa per Alemanya pressionen el canceller Friedrich Merz després de la victòria de les eleccions de Saxònia-Anhalt, on han fregat la majoria absoluta. Marc García, bon dia.
8: Bon dia. La líder del partit, Alice Weidel, creu que la victòria d'ahir demostra que Merz és una càrrega pel país. Weidel ha parlat ja en clau nacional i espera obtenir bons resultats en les pròximes eleccions federals.
9: Zu uns und mein erklärtes Ziel ist den Abstand deutlich in kürzester Zeit.
8: El meu objectiu és ampliar significativament l'avantatge en molt poc temps i assolir almenys el 40% dels vots en les pròximes eleccions federals. Actualment, en les enquestes, Alternativa per Alemanya és primera força en intenció de vot.
6: Els bons resultats de l'extrema dreta alemanya han impactat a la política catalana. Els comuns insisteixen en un cordó sanitari a l'ultradreta i demanen polítiques valentes contra el seu auge. El portaveu del partit i candidat a l'alcaldia de Barcelona rebutja obrir-se a parlar-ne de la dreta moderada, com Junts, Pisarello.
10: Per evitar que la ultradreta es consolidi, no n'hi ha prou en fer apel·lacions humanistes naïfs o abstractes dient que la ultradreta és dolenta i que està molt malament.
6: I el president del grup parlamentari del PSC, Ferran Pedret, fa una crida a no desesperar i aposta per combatre el retorn de l'extrema dreta des de l'argument i la raó.
11: I jo des d'aquí volia fer una crida a no desesperar i tot el contrari, a carregar-se d'arguments, de raons, per fer el combat ideològic, polític, social contra aquest fenomen del retorn de l'extrema dreta, que en el fons no té res de nou.
6: Declaracions de Pedret en unes jornades de treball del grup parlamentari a la Seu d'Urgell. L'autor confés del crim l'any 2023 de la seva parella embarassada a Manresa ha acceptat 26 anys de presó. Sergi Bassoles.
12: Sí, l'acord de conformitat al qual han arribat aquest mateix matí les parts ha permès esquivar el judici amb jurat popular. L'acusat s'ha confessat culpable d'un delicte de lesions, d'un altre d'assassinat, així com d'un delicte d'avortament.
13: Les partes van a recurrir la sentència?
14: No, senyoria.
15: No, senyoria.
12: En total, l'acord subscrit entre les parts comporta una condemna de 26 anys de presó per l'acusat i autor confés d'aquest crim masclista, a més de 5 anys de llibertat vigilada i la prohibició de comunicar-se amb la família de la víctima, a qui també haurà d'indemnitzar amb 175.000 euros. L'acusat, segons l'escrit de la Fiscalia, ha reconegut íntegrament els fets, que va tenir a la dona tancada contra la seva voluntat en una habitació de casa de la seva mare durant 2 dies, praxis que hauria repetit en diverses ocasions amb maltractaments físics i psicològics inclosos, així com també que la nit del 5 al 6 de maig de 2023 la va assassinar asfixiant-la. La víctima, recordem, estava embarassada d'entre 16 i 18 setmanes. Un acord de conformitat al que han arribat avui les parts que redueix lleugerament la privació de llibertat que sol·licitava la Fiscalia, 32 anys de presó.
6: I el govern destinarà 600.000 euros a projectes científics que promoguin la recerca accessible i participativa en la primera convocatòria dels ajuts a la ciència oberta de Catalunya. Laura Hurtado.
7: Els ajuts estan adreçats a iniciatives que comparteixin de manera oberta i transparent resultats de recerca per poder reutilitzar-los en futures investigacions. També poden optar a la convocatòria a projectes formatius i de divulgació i aquells que estiguin directament relacionats amb la implicació ciutadana en l'àmbit de la salut mental. Núria Montserrat, consellera del Departament de Recerca i Universitats.
14: Professionalitzar el sector de la recerca en ciència oberta. Quan reconeixem i posem incentius, d'alguna manera també estem ajudant a professionalitzar el sector, donem aquest reconeixement i a més promovem una cultura, no? Promovem una cultura i una nova manera de fer, una pedagogia.
7: Els projectes han d'estar en funcionament o han d'haver acabat fa menys de 6 mesos. Es poden presentar fins al 5 d'octubre i s'han d'executar abans del 31 de desembre de 2027. Els ajuts estan oberts a centres de recerca i fundacions, però també a associacions, museus i altres entitats sense ànim de lucre.
6: Més coses, el secretari general de Comissions Obreres, Unai Sordo, s'ha compromès a fer tot el possible perquè la marca SEAT no desaparegui. De moment, la producció de vehicles de la marca només està garantida fins al 2030. Sordo avança un front amb les administracions per mirar d'assegurar la seva continuïtat.
15: Martorell va a seguir existiendo, Martorell no va a desaparecer, pero no es verdad que sea inocua la desaparición de la marca SEAT. Cada SEAT que se deje de hacer no va a ser un Cupra de más que se venda, porque son segmentos de coche distinto, ¿no? Unos más premium y otros más popular.
6: Sobre aquesta qüestió també s'hi ha referit el vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que ha assegurat que l'executiu farà tots els esforços necessaris per mantenir la marca SEAT. Doncs això és tot per part nostra. Més informació a aquesta sintonia.
16: Ràdio 4. El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: Són les 12 i 6 minuts.
1: M'encanta la nova sintonia de José Gil per al nostre programa.
0: És
1: li dona molt, molt ritme,
0: molt, maca,
1: molt positivisme, com, energia positiva. Eh?
0: Com totes les de tots els programes.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: De veritat, eh? Ho hem començat a descobrir avui, a primeríssima hora del matí.
1: Sí.
0: Eh? Bon dia, bona sort. Després el cafè d'idees. Ara nosaltres. Després, a partir de la una, què? L'altre dia presentaves tu una miqueta aquí amb la
1: Mariola...
0: La
1: Mariola...
0: La Mariola Dinarès. Escolta, sí, sí, digue-li sí. Que entri la Mariola.
1: La tàctica.
0: Sílvia, abans d'acabar...
1: La tàctica, eh?
0: A la una, sí, sí. Menys un minut, per favor, que ens vingui.
1: Mira, un programa de servei, de trucades als oients, sobre consum, i va posar molt èmfasi en la presentació sobre dubtes relacionats amb la intel·ligència artificial, la Mariola Dinarès, que és una de les referents radiofonistes en aquest
0: país. L'informatiu amb l'Helena, que m'encanta.
1: Helena Pérez, sí, sí, sí.
0: M'encanta, eh? T'ho prometo.
1: De dues a
0: tres. Quan feia els butlletins...
1: Sí, ho comentaves. Ja
0: vaig baixar baix al Molero, dic, presenta-me-la, perquè m'agrada molt, aquesta.
1: Ho havies comentat.
0: Però és boníssima.
1: Es va incorporar, a veure, si no recordo malament, cap a l'octubre. El novembre,
0: sí, en
1: aquest procés. Sí, sí, sí.
0: A no ve d'un mes. Escolta'm una cosa.
1: Es va reincorporar aquí, que va començar la seva trajectòria aquí a Ràdio 4 i té un ampli recorregut i currículum.
0: José Gil, moltes gràcies, carinyo. No, és que ara parlem de tu una altra vegada. Ell entra i surt.
1: A José Gil.
0: És com Déu, ell. Una mica és de tot arreu. Ara
1: José
0: Gil, pues
1: mira, ara que me'l miro, ara... amb aquest bigot i aquesta barba i quan somriu, doncs sí. Bé. És com un Pantocràtor simpàtic.
0: Gràcies, eh? Nen, estem encantats amb aquestes sintonies que ens has buscat. Espera't, un altre dels plats forts d'aquesta temporada. Xavi Martínez! El Xavi Fornia.
1: La tarda.
0: Ja no es diu, a Ràdio 4 ja no es dirà Xavi Fornia.
1: Sí, sí, la tarda a Ràdio 4.
0: La tarda de Ràdio 4.
1: La tarda de Ràdio 4.
0: Amb el Xavi. Que
1: de 4 a 7 de la tarda.
0: És una cosa. Ha deixat de fumar. Un dia d'aquests el portarem.
1: Ah, mira.
0: Ell, l'Ares Teixidor, només falto jo ara.
1: Jo el recordo molt de carinyo perquè vaig estar amb ell farà ja uns quants anys i la veritat és que és fantàstic. Amable, simpàtic, sempre
0: un somriure. És que tots, la Laura... que déu-n'hi-do, que va presentar, em va encantar l'altre dia, la presentació de la Laura
1: González, sí.
0: Després, una cosa que m'agrada molt, però molt, perquè ara sí que el cap de setmana no em penso moure d'aquest dial, la Tarragona.
2: Oh,
0: els matins
2: Sílvia.
0: Del cap de setmana, la Sílvia.
1: Que amplia una hora per davant, amplia una hora per davant. Començarà a les 9
0: de 9 a 1.
2: És d'un altre món, també.
0: Doncs tot això, amb sintonies noves, amb un bon rotllo, que és el que diu el Bolinches, que és això ens convé en aquesta vida. Gràcies al José Gil i a tot el seu equip. I ara tenim a la doctora Folk. Ara, de seguida, continuarem passant llista, eh? Parlarem amb l'Opau de Pons, sentirem a la Marta, la Marta Tips.
1: La Marta Tips,
0: La Povedano també l'hem de trucar.
1: A la nostra sexòloga particular. Clar. Sempre la tindrem els divendres, com sempre.
0: Sí, no sé si me'n deixo algun, però vaja.
1: Sembla que ho tenim bastant envasat, això, eh?
0: I tenim un dinar o sopar per dues persones en un restaurant que diu que és una passada. Avui m'ho deia el Carles Magraner, el director del diari Més de Tarragona, que l'hem tingut a la tertúlia. Va, presenta'l tu, Jordi.
1: Doncs mira, ja el tenim aquí, que ha arribat de les Terres de l'Ebre. Ferran Arrizibita, propietari i xef del restaurant Lo Tinglado de la Ràpita.
0: Arrizibita? Sí, no havia sentit mai aquest cognom.
3: És un cognom de Navarra.
0: Ah.
3: La meva mare era de la Ràpita, el meu pare de Navarra. Jo vaig néixer a Barcelona i des de fa 7 anys que estic radicant exclusivament a les Terres de l'Ebre.
0: Lo Tinglado?
3: Com no trobava feina, me la vaig inventar amb un petit restaurant de peix i marisc de la Ràpita i arrossos, Lo Tinglado.
1: I munteu uns bons tinglados gastronòmics,
3: sí, bueno, Tinglado és un edifici portuari on els mariners descarreguen i creen les mercaderies.
0: Sí.
3: I és el que dona nom al nostre restaurant perquè està radicat on estava l'antic Tinglado de la Ràpita.
0: Val.
3: També és cert, m'agrada dir-ho, que aquests edificis lluny del centre del poble és on els mariners feien les partides de cartes il·legals, de xanxullos, i també Tinglado és sinònim de xanxullo, no?
1: I el Ferran és membre del col·lectiu Cuina de la Ràpita, Xavi, i el tenim aquí perquè aquest cap de setmana s'ha donat el tret de sortida a la ruta de la Sega.
0: D'acord, i aquí tenim també, i sobretot aquí, és la doctora Montse Folk. Jo, Folk, quan et veig a tu, nena, ja...
2: ens posem contents mutuament.
0: Jo no ho sabia, que diu que la gent s'engreixa a l'estiu, això. Jo em pensava que no. Això per Nadal sí.
2: A veure...
0: Que cada any vens amb allò del caldo depuratiu i tot això ha passat reis, però a l'estiu no ho pensava. Dic, si mengem menys i malament, amb aquesta calor no tens ni ganes.
2: Hi ha de tot, però sí que és veritat que molta gent...
0: Massa cervesa i massa ron amb cola.
2: Ja, però amb tanta calor, hi ha molta gent que té menys gana, és veritat. I llavors ve més de gust, potser... caldos, anava a dir, no, gaspatxos o cremes de verdures, ja, o fruita...
0: Lleuger i fresquet.
2: O més lleuger i més fresquet, i sobretot aquest any. És possible que aquest any... jo, la consulta que jo he començat, la veritat és que no m'he trobat tan augment de pes, eh? No, la setmana passada, que vaig treballar tota la setmana, no em vaig trobar amb ningú que havia augmentat de pes.
0: Ah, no?
2: Sí, no, he de ser sincera.
0: Això deu ser aquesta calor...
2: I he de ser sincera que jo tampoc.
0: Però si tu no t'engreixes mai, tu estàs a ratlla tot l'any, ni per Nadal.
2: També és veritat que jo estic molt mentalitzada a com no he de menjar, sobretot,
0: ja,
2: no?
0: Ja.
2: Però això no vol dir que jo menjo absolutament de tot, i si em ve de gust, que a mi m'agrada molt la xocolata, per exemple, doncs me la menjo i cap problema. Jo soc... anava a dir vividora, que potser no és la paraula, com es diu allò? Que t'agrada viure?
0: No sé, de capritxos també,
2: sí,
0: és allò,
2: sí,
0: que et ve de gust, t'ho pots permetre.
2: T'agrada menjar una mica de tot el que et vingui de gust, i paelles, i absolutament de tot.
0: Sí.
2: Però amb el temps hem de mesurar les quantitats.
0: Sí, perquè a mesura que et fas gran, costa més, perdre pes.
2: Sí, perquè...
0: Abans, amb 2 dies de menjar fruita, patapam, una baixada, i ara això...
2: No tenies tanta gana i baixaves un parell de quilos. El metabolisme es va ralentitzant, és més lent, tenim canviant una miqueta els hàbits, els canvis hormonals també fan que retinguem més líquids i que tinguem també més gana. Llavors, tot això fa que tinguem més gana, mengem més, i ens costa més perdre pes, si no, sobretot, si no ho acompanyem d'exercici físic.
0: Ja. Escolta, si hem guanyat un parell de quilets aquest estiu, com els podem perdre? De forma fàcil, ràpida, saludable, tot el que dius sempre és garantia d'èxit en aquest sentit, és important?
2: Sí, ara el setembre és el moment d'estar motivats per canviar d'hàbits, com el gener, no? És a dir, el setembre, el gener, són moments de canvi d'hàbits, però jo crec que val la pena aprofitar-ho, i val la pena de dir, bueno, vale, ens hem engreixat un parell de quilets. Això no serviria per les grans obesitats que...
0: Yeah.
2: Comencen a fer una pèrdua de 20-30 quilos, eh? Però per una pèrdua de 2-3 quilets de l'estiu sí que podem fer, doncs, intentar, com sempre, sopar més suau, és a dir, a partir de les 6-7 de la tarda intentar menjar al mínim, intentar fer, doncs, això que dèiem, un gazpacho, o fer a lo millor iogurts, o menjar una truita. Molta gent s'ha posat de moda també el tema de sopar proteïna. És que si no sopes proteïna, no ets ningú, i si no sopes proteïna, no t'aprimes.
0: Yeah.
2: I això tampoc és cert. És a dir, pots menjar proteïna a la nit, pots menjar fruita, i pots menjar iogurt, i pots menjar-te una amanida sempre que et senti bé. Per tant, això no seria problema, val? Perquè potser s'estan posant de moda les dietes amb molta proteïna, llavors hi ha molta gent que menja excés de proteïna, fins i tot persones que no necessiten menjar tanta proteïna perquè potser no fan tant exercici físic.
0: L'altre dia llegia un estudi que diu que menjar més proteïna no sempre és millor. Diu,
2: no.
0: Per la majoria de la població, reduir-ne la ingesta pot afavorir un envelliment més saludable.
2: A veure, pensa que
0: veritat,
2: menjar
0: això?
2: Excés de proteïna està esforçant els nostres filtres corporals, sobretot el ronyó. Per tant, seria contraproduent pel nostre ronyó. És a dir, s'ha de prendre entre 1,2 grams per quilo de pes i dia. Per tant, una persona de 70 quilos hauria de menjar uns 82 grams de proteïna diari. Hi ha moltes persones que estan prenent excés de proteïna perquè s'ha posat de moda. És el problema de... les dietes aquestes que són de moda. La dieta de proteïna, bueno, molt bé, en algun moment pot estar indicada i segons quina persona. O les dietes amb sucs. No sé si te'n recordes de fa uns anys, com potser 10, que estaven de moda les dietes només amb sucs. Llavors era menjar tot el dia sucs. Pel matí un tipus de suc, pel migdia un altre tipus de suc. I ara resulta que els sucs són, bueno, el dimoni. Resulta que el suc són el dimoni. El suc de taronja no el pots prendre. El suc no el pots prendre. Llavors el gazpacho tampoc. Tampoc el podíem prendre. És a dir, això ens porta a una sèrie de confusions que jo crec que al final hem de ser una mica més... sentit comú. Sentit comú, i és el que menjàvem quan érem petits. És a dir, sí que és millor menjar la fruita sencera que no prendre-la amb suc, perquè aguantes més el nivell de sucre, la sang estable, per exemple, al llarg de tot el matí o al llarg de tot el dia, i això et treu més la gana, això és veritat. Si et prens un suc de taronja, això no et treu la gana, però no passa res si ho fem per complir, per exemple, amb la quantitat de vitamina C. Doncs és una possibilitat de prendre el suc de taronja pel matí. No passaria res si hi ha bona salut, si... És a dir, que tot s'ha d'adaptar. I ara, que és un moment de començar hàbits, sí que jo potenciaria el tema de deixar de menjar aquelles coses que potser durant l'estiu, allò que deies tu, eh? Potser hem pres una mica més d'alcohol, hem pres una mica més de pastissos o gelats, o... Només amb això, i el ritme diari, i sopant poc, i intentar caminar una mica...
0: I perdem un parell o tres de quilets en pocs dies, eh? O en poques setmanes.
2: Amb això...
0: I ni una cervesa.
2: Si vols, sí.
0: Una, sí.
2: Ara, jo no, o sigui, ara també el tanto amb les cerveses i l'alcohol, perquè, però, com sempre, el consum moderat, una cervesa, doncs, si a tu et va bé i te la vols prendre i et mantens el pes i et vas aprimant, per què no?
0: Ja. Yeah.
2: Una cervesa, m'estàs dient.
0: Ja. Yeah. L'altre dia em deien, a l'hora de guanyar massa muscular, diu, moltes persones no tenen clar, es pregunten quin tipus de proteïna és millor, animal o vegetal?
2: Seria, o sigui, la proteïna animal és la proteïna més completa, és a dir, i la més completa seria la de l'ou i la de la carn vermella, però també és veritat que estem abusant molt, sobretot de la proteïna de la carn vermella, moltes vegades. Llavors, és una opció molt bona perquè no aporta greixos saturats, la proteïna vegetal ben combinada. Jo crec que això podria ser un programa, és a dir, com combinar la proteïna vegetal perquè faci una combinació perfecta, com si mengessis un bistec o com si prenguessis un ou. És a dir, la unió lo típic dels sud-americans, eh? Arròs amb llenties. Arròs amb llenties, que és el plat potser més fàcil perquè tothom el tenim més a l'abast i el coneixem més. Això és la combinació perfecta, com si féssim un ou o si prenguéssim un bistec.
0: Yeah.
2: A nivell de proteïna, és a dir, que podem fer la mateixa massa muscular i utilitzar aquesta proteïna per fer la massa muscular amb proteïna vegetal. No caldria la proteïna animal. De fet, ja mengem molta proteïna animal. Per exemple, pollastre, o peix, o ous. Això mengem. Hauríem de potenciar la proteïna vegetal, és a dir, els llegums, l'arròs, en tot cas, si el fem integral o la pasta integral. Potenciar el que no mengem, la fruita, verdura, llegums, la vida activa i social, l'aigua, els aliments integrals, l'oli d'oliva, sobretot, que no ens falti sempre el nostre oli d'oliva, que a vegades jo fa temps recomanava un xupito d'oli d'oliva al matí. Això també t'ajuda per fer com una neteja, no és una paraula que seria la més indicada, eh? Però també t'ajuda a anar millor al bany. Aprofitar per fer aliments de temporada i de proximitat, i sobretot el que no seria els greixos saturats, els greixos d'origen animal, sobretot de la carn vermella, com hem comentat, reduir-los, i el sucre, sobretot el sucre refinat de la bolleria industrial, i la sal. Perquè ja hi ha molts aliments que aporten sal. Per tant, no afegim sal, estaria, diguem-ne, més saludable.
0: Ja. I si ens agrada la sal, què?
2: Doncs...
0: Fes-te fotre.
2: Sí, no, a veure, si tu no tens problemes de... No. Sentit comú. Si tu no tens problemes d'hipertensió, si tu, al contrari, tens la tensió baixa...
0: Sí que en tenim, però ens fotem la pastilla.
2: No, home, no, tampoc és això. Okay. Hem de controlar una mica. Hauríem de... Si és el teu cas, o sigui el que sigui, s'ha d'afluixar una mica. Mira, a vegades és millor o fer-ho dràsticament, com el deixar de fumar. Hi ha persones que diuen, d'avui a demà ja no fumo gens, doncs d'avui a demà la sal no cal, o fer-ho a poc a poc, que hi ha persones que prefereixen fer-ho a poc a poc. Si tens hipertensió, no seria el més recomanable prendre sal.

0: i fem oli, fem sal.
1: Ja, ja. Molt bé, molt bé.
2: Sí, com a condiment.
1: Es menja molt bé allà baix.
0: Sí, la veritat és que tenim molta sort, sí.
1: Encara teniu tants alemanys per allà o no?
0: Juguem amb bandatge alemans, holandesos, francesos... Pues bueno, venen amb la tranquil·litat. O sigui, el Delta de l'Ebre és molt tranquil. Estem una mica molt al sud i hi ha poca gent que ens visita. Això fa que sigui molt tranquil. Ja. Llavors, es menja bé, és tranquil, llavors ens atrau un turisme més seriós, més tranquil.
1: Escolta, som a la sega de l'arròs. Enguany la cosa pinta bé, ve més aviat, com tot, que està tot... això està tot
0: trinxat. Sí, el canvi climàtic està avançant una mica tot.
1: Sí, tinc un cirerer que treu flors ara, imagina't. Nosaltres estem fatal, la gent, però els arbres pobres també.
2: Sí.
1: I les plantes en general.
2: Sí, les oliveres, allò amb aquell secà fa patir.
1: No, ara si no plou, que plourà aquest dimecres, però per desgràcia, cap a Ponent, per exemple, el Picó diu que ves, que no, potser demà alguna cosa, a la tarda, cap al tard, però convé com la salut ara mateix, l'aigua. Sí, està més sec que una pedra, allò. Escolta'm una cosa, quin és el plat estrella a casa vostra, lo tinglado?
0: El plat estrella, el peix de la Llotja de la Ràpita. Nosaltres treballem en producte de temporada, ens limitem només a la Llotja de la Ràpita, llavors, segons el que hi ha, és el que servim. Quan hi ha llagostins, llagostins, quan hi ha sípia, hi ha sípia. Ara que tornen a sortir les barques de l'arrastre després de la veda que hem tingut...
1: El que diu? Ah, les barques de l'arrossegament, de l'arrastre, que diu allà baix.
0: Dos mesos de parada biològica...
1: Bé, ara... no, diu que està bé, no? Que tenim la Mediterrània amb bastanta gamba...
0: Sí, hem de cuidar-ho. Sí, gamba blanca, el canvi climàtic, abans no hi havia, ara hi ha un munt.
3: Diuen que la sípia bruta que oferiu és brutal, és molt bona. Sí. Explica'ns això de la sípia bruta, en què consisteix.
0: El truc de nosaltres, potser no l'hauria de dir, que li posem una mica de xocolata.
3: Ah, sí?
0: Sí. Llavors fa aquesta salseta de color marró, agradi molt. Però, per exemple, és un plat que ara mateix no estem servint, perquè, com digues, canviem amb la temporada. Uh-huh. Ara la gamba blanca està pagant fort, ara torna el bocaró fregit, el mullet... Fregit també, els fem arrebossat amb farina d'arròs. Com tenim a l'arròs, fem la farina d'arròs, que a part no té gluten. Llavors ens venen molts celíacs per aquest tema. Intentem adaptar-nos una mica també a les especials dietes, no?, dels que ens visiten.
1: Ja, i d'aquestes espècies invasores també n'heu fet plats, no?, per allà baix, o no?
0: Sí, tenim el cranc blau, que des de fa 12 anys és una invasió, que s'ha acabat amb moltes coses, però que li donen molt bon gust a l'arròs. Fem un arròs caldós de cranc blau que té molt
1: gustós. Gust.
0: Sí.
1: És gustós. Molt bé, perfecte. Doncs escolta, oients, si voleu anar de franc, afanyeu-vos, 900-454-455. Guillem Guardiola, com estàs?
4: Què tal? Com esteu?
1: Bé,
4: com va l'estiu?
1: Doncs bé, ha passat molt ràpid, nen, això.
4: Massa ràpid, la veritat.
1: Eh que sí?
4: Però bueno.
1: Tu què?
4: Sí, sí, sí.
1: Del que pots explicar, com ha anat això?
4: Ha anat molt bé. He anat a molts festivals de música catalana, que ja sabeu que m'agrada molt.
1: Sí.
4: I també he aprofitat per descansar bastant, perquè, bueno, com ja sabeu, què us he d'explicar jo a vosaltres, el curs, bueno, gastes molta energia i l'estiu va molt bé per descansar. Ara mateix m'enganxeu a les Palmes de Gran Canària, que estic de vacances.
1: Carai, nen. Però què hi fas aquí, sí, sí, a les Palmes de Gran Canària? Què hi fas aquí baix?
4: No, he anat amb la meva nòvia a fer un viatget quan, bueno, de final d'estiu.
1: Ah, molt bé, perfecte, això.
4: Sí, sí, sí.
1: Amb veja sana, nen, què ens fas? Carai, tu.
4: Sí, sí, no, una setmaneta. I a més, m'ha enganxat amb el final de festes d'altura, que és la Festa Major d'Olot.
1: Sí.
4: O sigui que ha anat perfecte aquest final d'estiu.
1: Guardiola TV és més conegut que la Monyos, aquest, a les xarxes socials, Vila?
3: Sí, perquè surt al carrer i entrevista la gent sobre el català. Què ens oferies?
1: Els poses a prova, Guardiola.
3: Aquest any, què ens portaràs d'aquestes enquestes tan fantàstiques que posen en valor la nostra llengua, el català?
4: Pues tinc moltes ganes de tornar al carrer a fer aquests reptes que dèieu. I també, a més de les paraules, aquest any posar-hi altres punts, com frases fetes, expressions catalanes, veure una mica si la gent també la sap i posar-les a prova. I, evidentment, doncs, m'encantarà venir aquí amb vosaltres a parlar de la llengua catalana i de més temes, si voleu, clar que sí.
1: I a nosaltres ens encantarà que hi siguis, de veritat. Ha vingut alguna vegada, ens ha agradat molt, agrada molt a la gent, triomfa com la Becrem, aquest home, i per tant, formarà part del matí de Ràdio 4 també aquesta temporada, justament, que acabem de començar aquest dilluns 7 de setembre. Guillem, no et robo més minuts de vacances, no et prenc més temps.
4: No, només faltaria.
1: Passa-t'ho bé per aquí baix i torna aviat, que et volem aquí al matí. Sí?
4: Clar que sí.
1: Una abraçada molt gran. Records a la nòvia.
4: Moltíssimes gràcies.
1: Que us caseu aviat, us caseu aviat o no, Guardiola?
4: No. L'anell, encara falta per l'anell.
1: Encara falta per l'anell. No, t'ho dic perquè la Marta Tips

0: ja se'ns ha casat. Aquest programa es veu que... Després portem el Bolinches, que diu que s'ha de canviar això. Diu que hem d'anar canviant de parella bastant sovint, no ho sé, al final... Que
1: bueno, al final també depèn de les parelles, també, no? Però...
0: No, disfruteu.
2: Poc a poc.
0: No, ara disfrutar. Escolta, que vagi molt bé i moltes gràcies. Merci, fins molt aviat.
2: A vosaltres, fins aviat, una abraçada.
0: Adéu. El preu de la vivenda que encadena més d'11 anys de pujades amb un repunt del 12% aquests últims mesos. Ho sentia abans al butlletí? És una animalada, això. Una animalada? Un 12%, Jordi Vila. El segon trimestre d'aquest any, un 12,2%. El preu de l'habitatge a l'estat espanyol.
3: No, això no es pot aguantar.
0: És impossible, això.
3: No es pot aguantar.
0: Potrà un pet, això no pot ser, això. Vila.
4: Sí, totalment d'acord.
0: Hem de parlar amb els economistes. A veure què ens diu. Home, el Niño Becerra no és el més optimista del món, però en sap que també és un altre dels col·laboradors habituals d'aquest programa i el sentireu sovint aquí al matí de Ràdio 4.
3: Una habitació, em sembla que està 600 euros. Una habitació.
0: És una animalada. És una animalada. Però bé, estan així les coses. Allà baix, no tant, no? A la Ràpita?
5: Bueno, no
0: a tot
5: tant,
0: arreu,
5: però...
0: eh? A tot arreu, per això.
5: S'ha notat bastant, sí.
0: Sí.
5: Ha augmentat. Lloguer no hi ha cap, ha vingut un munt de gent, ha comprat un munt de pisos, han fet pisos turístics, ja no ens queda pisos per viure, és una mica...
0: Ja, Montse Folk, de què volies parlar avui? Perquè no tinc ni el guió, no ho trobo. És igual, perquè saps que no... Aquí improvisem. Però dic, segur que portes tres o quatre temes, no?
3: No, parlàvem de la retornada.
0: Sí, d'això de perdre dos o tres quilos, sí, això sí que m'interessava, però...
3: Sí, doncs ja saps, no deixis de prendre aigua, perquè amb aquestes calorades, les deshidratacions...
0: No, que...
3: Aquest any han fet estralls, també. Sí,
0: no, això està clar. Però el Picó diu que s'acaba de patar, que això, en sec.
3: Doncs,
0: aquest dimecres,
3: ja tenim ganes, eh?
0: Patacada les temperatures. Diu, mira, demà, aquest dimarts, a Lleida arribaran a 37, potser 38 encara, una animalada. Dimecres, 27-28, 10 graus menys. Ha posat aquest exemple concret de la capital del Segrià, és a dir, que la diferència serà brutal. Sí, de cop, que això tampoc no sé... I es veu dolent.
3: És estrany, no?
0: A mi ja em va bé, però...
3: Sí. És estrany. No, que baixin les temperatures, que començarem a ser normals.
0: Va, què ens expliques més, Montse, a banda
3: doncs,
0: de...
3: Doncs, a veure...
4: Jo em pregunto si és aconsellable saltar-nos un àpat, allò de dir, mira, per aprimar-nos, no? Tot, sí. Doncs ens salto el dinar. No?
3: Allò que es
4: faig
3: diu...
4: Faig un bon esmorzar...
3: El dejú intermitent, per exemple, no?
4: Per exemple,
3: que ara
4: s'ha
3: posat també...
4: Això estaria...
3: És una altra moda.
0: I menjar una vegada al dia, només.
3: També s'està posant de moda, hi ha persones... Però això s'està posant de moda, és veritat. Però jo recordo fa molts anys, com 20, un catedràtic a València en una conferència que ja va dir, jo només faig un àpat al dia. I tots ens vam quedar... Era un senyor catedràtic, eh? Només faig... A més, va dir un suc de taronja al matí i a l'hora de dinar. Només dinava i ja passava fins al dia següent, que tots ens vam quedar una mica així. Era quan es promovia molt el fet de menjar 5 cops al dia. Llavors, doncs, però sí que hi ha possibilitat. O sigui, jo crec que tot són possibilitats, indicades per cada tipus de persona. Hi ha persones que potser tenen els nivells de sucre no gaire estables, llavors els hi va millor picar entre àpats, és a dir, si tu fas esmorzar, dinar, sopar, sempre sopar lleuger, evidentment, i intentar que sigui abans de les 7 de la tarda, que això ja és una mica difícil, però bueno, hauria de ser segons els ritmes circadians que vam començar a parlar un dia, però ja no sé si vam acabar. Si a tu et va bé menjar alguna cosa al matí, al mig matí, i alguna cosa a la mitja tarda, doncs per què no? Perquè això t'aguanta fins a l'hora de dinar i a l'hora de sopar que no tinguis tanta gana. Però clar, què hem de picar? Llavors pot ser des de fruita seca, al tanto amb les quantitats, o iogurt, o fruita, o algun entrepà, si pot ser integral, doncs millor, intentem potenciar els productes integrals, però per què no? És a dir... Saltar-te un àpat, al final el que fa és que prenguis menys calories. I, per tant, és una possibilitat més, però no està comprovat, allò científicament del tot, que tingui relació amb la longevitat i amb...
4: Si ens saltem un àpat, després això podria generar un efecte rebot, que anem acumulant gana i en el proper àpat menjarem més i per tant, tampoc serà tan saludable.
3: Aquesta és una de les possibilitats que pot passar, sobretot en persones que no estan acostumades a fer-ho. Jo sempre els dic, tu això ho faràs tota la vida, és a dir, tota la vida estaràs, entre cometes, sense sopar, perquè jo sense sopar no ho recomano, encara que sigui menjar alguna cosa, com dèiem, un puré de verdura, encara que sigui iogurt, un tros de formatge, o iogurt i fruita, o fas una amanida variada, no? Vegetal variada, i li poses una mica de llegums. No sóc partidària de sal tarta, però sí que és veritat que reduiràs calories si no menges aquell àpat i fas només una truita. Redueixes calories i és una possibilitat més per aprimar.
0: Bé.
3: I reduiràs calories en el moment que necessites reduir calories, que és a l'hora de sopar.
0: Quina és la fruita preferida de la doctora Folch al mes de setembre?
3: El préssec.
0: El préssec.
3: Sí, sí, préssec.
0: El préssec groc de vinya.
3: El préssic.
0: Lo préssic.
3: Lo préssic.
0: Per ser exactes. Sí o no?
3: Sí, sí, sí. Aquells que tenen aquell sabor de préssic de vinya, eh?
0: I aquella olor que dius,
3: sí,
0: eh?
3: Sí, sí. Aquí a Barcelona la veritat és que costa de trobar, eh? Canvia molt, per exemple, la gran superfície, quan tu vas amb un terreny que està a prop de Lleida, canvia, eh? Per exemple, la fruita allà és més bona, clar, en principi és més de proximitat i l'agafen d'allà. I aquí a Barcelona, doncs, vés a saber d'on la porten.
0: Ja. Yeah.
3: I no té sabor.
0: Ingrid, com estàs?
6: Hola,
0: Ingrid Ramon,
6: tal?
0: La millor...
6: Molt bé, molt bé.
0: Ensinistradora de gossos del món mundial.
6: Gràcies, Xavi.
0: Com està el blat?
6: Molt bé, superbé, superbé. Ha passat un estiu anant al riu, s'ha passat molt bé i està molt content.
0: Quina sort, eh?, d'haver caigut a les teves mans, el blat. El blat és el gos que durant anys ha detectat el càncer de pulmó a l'Hospital Clínic de Barcelona, amb l'Alé, ha salvat centenars i centenars de vides. I l'ensinistrat és seu, la Ingrid.
3: I quina raça és?
0: Ingrid.
6: El blat és barreja d'American Staffordshire i amb llaurador.
3: Oh, jo tinc un llaurador.
0: Ah, sí?
3: Sí, jo tinc...
0: Veus? Qui no té un gos aquí? Si hi ha més gossos que canalla en aquest país.
5: Jo tinc un husky siberià.
0: Ah, sí?
3: Sí,
0: doncs,
3: sí, sí, un
0: nens i nenes, ja heu d'escoltar el matí de Ràdio 4, perquè aquesta temporada tenim el luxe de comptar amb l'Ingrid Ramon, que és la millor, que més en sap.
3: Però que bé, no? Ensinistrar-lo per això?
6: Sí, una passada. Això ha passat molt bé, també, perquè tot era basat en recompensa, o sigui que estava encantat de fer-ho.
3: Que bé, que bé.
0: És una passada.
3: Són tan bons aquests, Bueno, és que et roben el cor, La
0: doncs,
3: veritat és que...
6: Sí, sí, sí.
0: Mira, tots els que tenim gos o gossa...
3: Tu també tens gos?
0: Jo tinc un gos, el Guts.
3: Sí?
0: És un col·li, un alaci.
3: Ah, sí?
0: Sí,
3: Ostres.
0: Molt bo.
3: Doncs saps que és el meu gos?
0: Un disgust de tornar a Barcelona, Jordi Vila.
1: No sabia,
0: es va amagar,
1: Xavi, que tenies un gos.
0: Es va amagar sota el llit... Ah, tu saps el bé que estan al poble, els gossos?
3: Home,
0: Ingrid?
6: I tant.
3: Aquí a Barcelona...
6: Bueno, és que tornen a la natura, tornen a d'on ells venen, no?, d'on venim tots, no?
0: Sí, senyora.
6: Però ens hem disassociat tant, però els gossos no. Els gossos a la que estan a la natura, molts problemes de comportament s'acaben, saps?,
0: sí,
6: un cop estan a la natura. Perquè doncs... connecten amb la seva essència, amb el que són ells.
0: Ah, escolta, jo li dono pinso, però estic per canviar-ho, això, Ingrid.
6: Molt bé. Ja, això ja ho vam parlar l'últim dia, te'n recordes?
0: Sí, que em vas enviar un link.
6: De veritat.
0: Em vas enviar un link i estic per canviar-ho, això,
3: sí?
6: Molt bé.
3: Jo també li dono pinso.
6: Doncs el teu gos serà molt feliç.
0: Estarà molt feliç, estarà més feliç, vols dir?
6: I tant, i salut. I la salut.
3: A mi també m'interessa, Ingrid, això, molt.
6: Ah, molt bé.
0: És la doctora Montse Folch. Ingrid.
6: Hola, Montse.
3: Hola.
6: Què tal?
3: Encantada, Ingrid.
0: Heu coincidit algun dia o no aquí al programa?
6: No.
0: Doncs aquest any us coneixereu segur.
3: Doncs no.
6: Veure, molt bé.
0: Perquè les dues, totes dues, sou de la casa, o sigui que us trobareu segur i ja veuràs un luxe conèixer la Ingrid perquè en sap i molt, i m'encanta tot el que diu i com ho diu. Ingrid, fins quan vulguis, ens veiem un dia d'aquests, no, em sembla?
6: Sí, demà.
0: Ah, demà també, demà, això promet. Demà també.
6: Demà a les 12.
0: Demà a les 12, molt bé. Perfecte, Ingrid. Doncs i nosaltres de tenir-te aquí i d'escoltar-te atentament. Moltes gràcies, un petó gran.
6: Perfecte.
0: Que vagi bé.
6: Una abraçada.
0: Adéu, fins demà. Adéu. És tan maca, Folch. Tan maca. A mi em canviarà la cara, també. Com quan arriba la Montse Folch, quan entri la Ingrid per aquesta porta, em canvia la cara.
3: A mi també em canvia la cara quan entro, eh? També us ho he de dir.
0: Què diu que lo Pau? Ja. Pau!
7: Què passa?
0: Què dius?
7: Com anem? Hòstia, com ha anat l'estiu?
0: Bé, i tu? Què has fet?
7: Bé, he anat fent.
0: Ha anat fent.
7: No, No t'he vist, hòstia, no t'he vist aquest estiu.
0: No, no ens hem vist, amb tot l'estiu.
7: A veure el dia que vinc.
0: No ens hem vist.
7: Em fotrà gràcia saludar-vos.
0: Eh que sí?
7: Eh que sí, home.
0: És més fals que la mona d'ajudes.
7: Com estàs, Folk?
3: Bé, la teva tia te'n va dir, saps que el Pau és el meu nebot? Dic, home, sí que ho sabia. Sou una gran família.
7: Ja m'ho va dir que et va trobar, sí.
0: Ah, us veu trobar amb la tieta del Pau?
3: Sí,
0: ah, sí.
3: Que és una gran artista, eh?
0: Ho sé.
3: Uau, té molts seguidors. I
0: molta gent es pensen que és la teva mare, Pau. Diu, sa mare, aquella. Dic, no, home, no, és la tieta.
7: També li diuen.
0: Eh que sí?
7: Bueno, així quedem que esteu bé.
0: Ja,
7: esteu bé.
0: Estem bé, Pau. Amb ganes de veure't.
7: Jo que me n'alegro.
0: Ja fa 2 mesos que no ens veiem, no? Un mes i mig llarg.
7: Bueno, sí. Ah, vaig actuar al teu poble, home, ja es pot dir.
0: Ah, sí? No hi era aquell dia, jo.
7: Ah, no, em va semblar verd. Ara devia ser un altre que era pelat, també.
0: Amb un germà. Escolta'm una cosa. No. On ets, Pau? Que ets per aquí a Barcelona, ja o no?
7: Soc a Pons.
0: A Pons. I era hora, també.
7: Sí, noi, ahir té honor al nom.
0: Dic, a veure, li haurem de dir lo Pau de la Costa Brava a partir d'ara.
7: Oh.
0: I moltes avui, qui ho ha dit? El Gonzalo Bernardos, que diu, ha tingut bolo dia sí dia també. Has arrasat, nen, aquest estiu.
4: Hola, Pau, què tal? Bones.
7: Hola, com anem?
4: Mira, jo
0: t'he
4: estat seguint per Instagram. Escolta, dia sí dia també, publicació. També he vist que tu has passat pipa. Vaja estiu que t'has fotut,
7: bueno,
4: nano?
7: Hem anat fent. S'ha de fer una mica de tot. Que ets Jordi Vila,
4: sí. Això sembla, sí, Jordi Vila l'Àvala, speaking.
0: És el del seny.
4: Jo, escolta, encantat de saludar-te i de compartir una nova temporada, nano?
7: Igualment, Jordi, igualment. Ja ens saludarem. Quin dia vinc?
0: Dijous, no? Dijous, no?
7: Vinga, va, dijous.
0: Dijous, perfecte.
7: Dijous, el dia de l'arròs.
0: Això, la vigília de la diada.
4: Mira, sí.
0: Vigila dimecres, que diu lo Picó que fotrà un... de tot.
7: Diu que fotrà virugi.
0: Virugi, però virugi, que vol dir que cauran 10 graus en poques hores.
4: I pluges també, no? Alguns plugims, no?
0: Sí, però cap a Ponent no tant. Si ets a Pons encara, alguna cosa pot fer, però no tant.
7: No, serà aquí a la ciutat com tal.
0: Dimecres ja ets aquí?
7: Sí, que tinc coses a fer.
0: Perfecte, molt bé. Què, avui una calor que no es pot aguantar a Pons, no?
7: Sí, però com que sóc aquí dintre casa, no ho noto.
0: Ah, no, ja, n'estàs de bé. No, el Pau ha passat un bon estiu, però ha pencat molt, també. Sí?
7: Bueno, sí, però sí. La meva manera, jo no m'enqueixo, al contrari.
0: Ja. No, està...
7: Per molts anys.
0: Sí. Escolta, saps a qui hem renovat, també?
7: Aquí, a veure.
0: Marta Tips.
7: Ah, ja m'ho pensava, que ho diries. Ja, a més, aquesta temporada ja mos ve casada, eh?
0: Ja és una dona casada, ara.
7: Ja serà una altra cosa, això.
0: Què vols dir, que serà una altra cosa? És la mateixa.
7: És la mateixa. Dic de conya.
0: Ja ho sé, home, jo ho faig també de conya.
7: Saps com soc.
0: I tu també saps com soc jo. Escolta, què rius, Jordi Vila?
4: No, és que em fa gràcia quan és que entre vosaltres hi ha una química especial. Sí. Ara, quan parlem amb la Marta Tips, a veure què ens explica del viatge, que ha estat sideral, aquest viatge de nuvis i núvies, eh?
0: És que, sí. Pau, t'explico.
7: On ha anat? A Torremolinos?
4: No, a Torremolinos.
0: Torrevieja Alicante, l'apartamento del 1-2-3. Escolta, no, volíem parlar amb ella en directe, però es veu que està perduda per aquests mons de Déu.
7: Encara vol dir, eh?
0: Sí, avui havia de venir el programa, però...
7: Encara se l'ha passejada, que en diuen, no? La passejada.
0: Sí, s'ha retardat això perquè s'hi vaga d'aeroports a no sé on, que està trinxat, ja. Aquest món. I aleshores, com que no té ni cobertura a aquesta hora, ja. Diu, va, us gravo un missatget, un àudio,
4: sí.
0: i el passeu.
7: Ah, veus? Que és flamenca.
0: I em va dir, i si pot ser, passa'l en el moment que tinguis a lo Pau de Pons en directe aquí al programa.
4: Sí, això ho va remarcar amb fosforescent, eh?
0: Per tant, tot i ser una dona casada, té interès en que aquest missatge soni mentre parlem amb tu i els seus desitjos són ordres per mi, els de la Marta, i per tant, sentim què diu la Marta Tips i on és, a veure.
8: Molt bon dia aquí, Pollens. Quina il·lusió que comenci una nova temporada. Em sap molt greu, avui no ser aquí a l'estudi amb vosaltres, i és que m'heu enganxat una miqueta lluny, que encara estic a les Maldives de lluna de mel. Però res, ben aviat ja torno amb molta il·lusió d'aquesta nova temporada, de tornar a compartir trucs d'ordre, de casa, de neteja i de, bé, tot tipus de coses que ens ajuden a viure una mica millor i fer la vida més fàcil. Així que avui us escoltaré des de l'altra punta del món, però ben aviat ens retrobem i amb moltes ganes d'aquesta nova temporada. Una abraçada per tots!
0: Ai, quina és de guapa.
4: I tant.
7: Collon, noi.
4: Mira, a les Maldives, tu. Mira,
0: es va casar el 22 d'agost. Mira quina foto em va enviar, Montse Folch. Mira que guapa. És guapíssima. És preciosa, sí, sí. No, a més, una tia, és encantadora, en sap, i ho fa molt bé, la Marta.
4: Jo tinc un dubte, mira, quan vingui, la primera cosa que li preguntaré és un dubte que tinc amb els meus pantalons. Mira, l'altre dia els posava a la rentadora i li poso una mica de xip-xip d'aquests antigrasses, que diuen per treure-li la taca, i li poso el xip-xip aquest i se'n van destenyir. Aleshores, a veure com ho arreglem, això.
0: Segur?
4: Li preguntaré.
0: Ho arreglaràs segur?
4: A veure si m'arregla per què.
0: Una cosa, la Marta havia de ser aquí avui, no pot ser perquè la tenim, ja ho heu sentit, però vindrà divendres, el dia 11. No coincidiràs, si dones, Pau, aquesta vegada.
7: Si em dones a triar, també estic més a estar a les Maldives que el teu programa, eh?
0: Molt amable, tu, com sempre, eh, Pau? No.
7: Inclús tu també.
0: Jo també. Jo també. Bueno, nen, escolta'm.
7: Dijous. Compre nous.
0: Sí?
7: Vinga, va.
0: Va bé, dijous, Pau? Sí?
7: Quina hora he de fer cap?
0: Oh, una mica abans de les 12, no em facis patir. Veus, avui aquí no has arribat, tu, Montse, avui.
3: Jo he arribat a 2:15, una mica més de 12.
0: Imagina, 2:15 de 12.
3: 2:15.
0: Ell arribarà a les 12:10. Ja n'hi ha prou, Pau. Però
7: ja n'hi ha prou, no?
0: Sí, home, sí.
7: Però la Montse, perquè és una dona que té coses a portar i com més estona hi sigui, millor pel programa.
3: No, és l'hora que em van dir, Pau? És l'hora que em van dir.
7: Ah, sí? Una dona puntual i responsable, veus?
3: Sí, això sí.
7: A mi també em van dir menys 10, doncs jo menys 10. Si vols vindre una estona abans, no pateixos.
0: Bé, escolta, vine com vulguis, Pau, ja ho saps, això és casa vostra. Teva, de la Montse Folch, de la Marta Tips, del Picó i de tots i totes.
3: Una família, això, eh?
0: Som una família, tio. Sí. És
7: així. Bueno, jo vull aprofitar per saludar a l'audiència, sobretot. Perquè és a la qual ens devem, eh?
0: Sí, senyor.
7: Sí, senyor. Això, quedeu tots saludats, la gent de tot Catalunya que m'ho escolta. És un goig retrobar-vos.
3: Ens hem quedat aquí.
4: No, està molt bé, està molt bé.
3: Garrativat, és que m'ha perdut. Sí,
4: el sentit que té és aquest acompanyament, sí. Informar, entretenir, la gent que ens escolta, i tant.
0: Sí, home, sí.
7: És una mica de populisme, tant.
0: Ens ho hem de passar bé, que si no ja està prou tot fotut.
3: I tant.
0: Cares llargues no en cal. Escolta'm una cosa. Alegria. Alegria pel cuerpo. Com diu el Pau. Bueno, nen, has triomfat amb Joana, no? La teva cançó de l'estiu, que vas presentar, per cert, en aquest programa l'últim dia. Folk, tu la vas ballar, aquella.
3: Sí, i tant.
0: Que la tens o no? A pobra Marta Inglés. Per ara més boja... És que, clar, aquí...
7: És tota una emboscada.
0: Aquí no, sí, però sí, és bona. Pateixis, ja la trobarà, ja.
7: Sort ne tens.
0: Sort en tinc. Jo dic, si no ve la Marta Inglés, no començo dilluns. I per sort ha vingut, i aquí la tenim, una temporada més. Pobre. La Joana és una xigueta.

0: Però, Pau, no t'emprenyo més, nen. Ens veiem dijous. Que vagi bé. Villanueva, ah!
1: Home, jo sóc el taloner de lo Pau de Pons, el dimecres.
0: El que faltava pel duro.
1: Meravella.
0: El que faltava pel duro, clar, Villanueva.
1: Sí, no. Sense mi, aquest programa no està complet. Això es queda ja sempre som, ja la cirereta.
0: Aquest no, no li cal padrim, aquest.
1: Bueno, Freixas, és que jo vaig a perdre la meva secció, pobra, perquè vinc els dimecres, ja segona temporada, això és un èxit, seguir, renovar, agradar a la gent. Aquest any, aquest estiu, Freixas, estava a Can Collons, estava un poble que es diu Àreu, a l'Alt Pirineu, ha passat Tor, i em ve un senyor i em diu, escolta, dona-li records al Freixas, que us escolto molt des d'aquí, que se sent perfecte, Ràdio 4, Freixas, on Jesucrist va perdre l'Espardenya, Freixas se sent Ràdio 4, eh? Felicito els tècnics d'aquesta casa. I escolten el nostre programa, Freixas. Home, un poble que es diu Àreu, a que hi ha 20 habitants.
0: Que bo. Escolta, una salutació, eh? Senyores Gràcies. I senyors d'Àreu, eh?
1: Sí, sí, sí. Jo vaig dir que us saludaria aquí en directe, eh? Sí, sí. Quin orgull, Freixas, quin èxit.
0: Àreu és un poble del terme municipal de Lins, eh? La comarca del Pallars Sobirà. Clar, és que tu,
1: sí,
0: tu sempre vas al bo i millor, tu. No t'equivoques mai, Villanueva. Freixas.
1: Mai, mai, sempre. Jo cap allà. Quan
0: la ràdio, al matí de Ràdio 4. Vacances a Àreu. No s'equivoca mai, aquest.
1: Freixas. Eh? Mai, sempre l'encerto, Freixas. I tu, Triant, que no tens palull, Freixas, que tens bon gust.
0: No,
1: tens
0: no,
1: bon gust.
0: No.
1: Escolta, aquesta temporada pinta molt bé, Xavi, m'encanta. M'encanta el Bolinches, m'encanta el Niño Becerra. Ostres, tu, la gent no podrà estar... Haurà d'estar pendent les 3 hores, aquí.
0: D'això es tracta, tu, d'enganxar. I, a més, fem allò de barrejar continguts, perquè si a algú no li interessa el tema gossos, quan tinguem l'Ingrid aquí, que interessa la majoria de la gent, però sempre no agrades mai a tothom, barregem,
1: no, tot,
0: ja ho sabeu,
1: no.
0: Com va aquest programa, sí? Tot barrejat.
2: Interactiu,
0: tot,
2: no interactiu, sí, sí.
0: Sí,
1: quan... Ah, clar, qui no li agrada molt el cor, ja saben que parlem de restaurants, parlem de cor, parlem de la vida, Freixas. Aquest programa parla de la vida.
2: Villanueva, salutacions, molt content de saludar-te, eh?
1: Ja hi som tots, Jordi.
0: No, tots no, que falta l'Anna Córdoba, encara.
2: Sí, encara falta completar tot l'equip, sí.
1: Ah, perquè té els nens a escola, allò que passa, no? El primer dia, la primera setmana. Jo avui també faig festa perquè el nen avui només ha anat a dir hola, i a conèixer la mestra, i a dir-li que seran tigres, enguany.
0: I demà fan vaga o no? A
1: no, perquè anem a la privada, Freixas. Ah, a la privada, oh. I aquests no fan vaga.
0: Ja.
1: Però em solidaritzo amb totes les vagues, eh, Freixas?
0: Escolta,
1: tindrà les seves raons.
0: Espera, que digues. Tenim el Ferran Arrizibita, és el propietari xef del restaurant O Tinglado de la Ràpita, que ha pujat de la Ràpita, si no el deixem parlar una mica més, aquest senyor, eh?
1: Sí, no? Xerri,
0: Ferran, explica-li al Villanueva una mica, a banda del que ja hem dit, quins altres plats estrella teniu allà. Què destacaries?
1: Què menjo a la Ràpita?
3: Aviam,
1: què menjo a la Ràpita?
3: El marisc és el plat estrella dels llagostins, tenim gamba blanca, boníssim. Canyuts...
2: I amb anguila feu un plat, amb anguila també, no?
3: Amb l'anguila fem una anguila fumada amb una mica de pa amb tomàquet. Hi ha una
2: Mare
3: empresa
2: meva.
3: Local que es diuen Roset, del Tebre, ells són els que la capturen, la fan
0: créixer... A mi fa una mica
3: cosa,
0: allò, perquè sembla una serp petita i em fa una mica de cosa, allò.
3: No, és un peix, és un peix allargat.
2: Sí. I hem de dir que els plats fets amb anguila són dels millors que es poden menjar arreu de Catalunya, es fan marca de la casa de les Terres de l'Ebre. I també teniu plats fets a base de pop, teniu molta varietat amb això, eh?
3: Sí, jo treballo amb una empresa local que es diu Peixos Claudio, ells el compren a les diferents llotges, el bullixen, ens el deixen al punt perfecte, ens el serveixen envasat al buit, que allò és obrir, treballar. Jo col·laboro amb moltes empreses locals per delegar una mica i treballar entre tots. Nosaltres fem el privilegi de rebre els clients, els turistes, i explicar-los el producte, i cuinar-lo de la millor manera, servir-lo amb un somriure, però sempre col·laborant amb empreses locals.
0: Perquè això és anguila, angula? Ara veig aquí, la cria o fase jove de l'anguila, que puja pels rius, és l'angula.
3: Clar, l'angula és il·legal, l'angula no la podem vendre ni capturar ni cuinar. Hem de deixar que creixi, que sigui una anguila ben bonica, i llavors és quan la treballem. Fem el suc d'anguila, és un plat fantàstic, també. El chapadillo d'anguila, bueno, l'anguila es pot fer de moltes maneres.
0: Ja, molt bé. I de postre, què feu?
1: De bona, Freixas.
3: De postre li donem una volta a la tradicional escuma, a la tradicional crema catalana, llavors fem una escuma de crema catalana amb fruita de temporada. Ara m'ha donat la idea del préssec, la provarem préssec, a veure com queda. I una mica és... L'escuma és un postre molt lleuger, perquè estàs menjant aire al final.
0: Ja.
3: i fa que sigui més lleugera.
2: Ja. Ja, tornant un moment a l'anguila, que és el plat més identitari de la cuina del Taika, comentaves el chapadillo d'anguila, que és la tècnica més autòctona. L'anguila s'obre pel mig, es neteja, s'assaona amb sal i pebre vermell i es deixa assecar a l'aire. I un cop llesta, es consumeix habitualment a la brasa o a la planxa amb un raig d'oli d'oliva. Se m'està fent la boca d'aigua.
3: Sí. Heu de venir a provar-la.
2: Mare meva.
3: El col·lectiu Cuina la Ràpita tenim molts restaurants, com l'Albert Guzmán, el Llançola... Llavors, cada restaurant té una manera de preparar-la. Llavors, us recomano que feu una ruta gastronòmica per allà baix.
2: Mare meva. I el suc d'anguila, que aquest plat guisat tradicional on l'anguila es cuina a foc lent, acompanyada de patates, alls, pebre vermell i una bona picada d'ametlles i pa fregit per espessir la salsa.
4: Ens anem a l'oficina, eh?
3: I sobretot, si teniu alguna al·lèrgia o intolerància, aviseu-nos perquè...
0: Ja, de mitjana, per quan surt venir a casa vostra? Aproximadament.
3: Bueno, nosaltres la paella mainera la tenim per 18 horets per persona, després amb un entrant a compartir entre 3 i una beguda tampoc se'n va molt de preu. Òbviament, si vols disfrutar, doncs tens plats cars. Ara aquest agost i encara al setembre tenim llagosta roja viva de l'illa de les Columbretes, 120 euros al quilo, però bueno, un dia és un dia, no?
0: Home, i tant. No, no, escolta, si menja de luxe allà baix... Teniu un producte de primeríssima qualitat. És un luxe anar a menjar a les Terres de l'Ebre, sens dubte, sí?
5: I tant.
2: I avui l'hem convidat, el Ferran, perquè aquest cap de setmana s'ha donat el tret de sortida, a la Ruta de la Sega, que és aquesta iniciativa turística, cultural i gastronòmica que vol promocionar les festes tradicionals de la Sega de l'Arròs, eh?
0: Sí.
2: I també s'ha fet un concurs, Xavi, el concurs a Sant Jaume d'Enveja, on s'ha celebrat la segona edició del concurs nacional d'arrossos de la denominació protegida d'arròs del Delta. Ens han dit que ja se sap qui és el guanyador, Francesc Segarra de València. Parlarem amb ell durant aquesta setmana.
0: Molt bé, perfecte.
2: Xavi.
0: Doncs, escolta, fem una cosa. Saludem els oients, a veure qui guanya aquest 19 sopar per dues persones. Quin dia tanques allà baix?
3: Ens ho tanquem dimarts i dimecres.
0: Dimarts i dimecres,
3: per descans del personal.
0: Per tant, cap de setmana fantàstic.
3: Sí, sí, sí.
0: Si truca algú de Barcelona, pot baixar sense problema a dinar dissabte o diumenge, per exemple. Sí?
3: I pot quedar-se a l'hotel Llençola, a l'hotel Miami Campons, que també són part del col·lectiu Cuina la Ràpita.
0: Ja. Villanueva...
4: Espera't, Xavi, anem com a la Ràpita. Som-hi.
0: Espera't un moment. Rosa, com estàs?
4: Espero.
0: Hola, Rosa.
6: Esperant que em truqueu. Bon dia.
0: I has tingut sol i t'han trucat. Això vol dir que has estat matinera.
6: Bueno, no sé si tindré sort o no, però...
0: Home, de moment has tingut la sort que et truquessin. Clar, els oients van trucant durant el matí i la Sílvia va prenent nota. Bé.
6: Com anaven les vacances, bé?
0: Bé.
6: Vinga.
0: M'ha passat volant, això, Rosa.
6: Sí, no?
0: Sí.
6: No, pobret.
0: D'aquí dos dies, Nadal. D'aquí 4 sí, dies començaran a penjar llumots.
6: Després Santa Esteve.
0: Ja.
6: Oi, si pronuncieu bé la T, davant de la vocal.
0: Sí. Que ets de Barcelona, Rosa?
6: Sí, bueno, vinc a Sant Joan d'Espí, ara.
0: Ah, molt bé, perfecte. Doncs, escolta, endevineu això, dona, va, que és el primer dia. No pots fallar. Sí. Què et sembla que és, això, Rosa?
6: Jo he dit per dalt, però havia canviat d'opinió, però no puc ja, no? M'imagino.
0: Home,
6: que havia dit per dalt.
0: Em diu la Sílvia que has de dir el que has dit.
6: Doncs, per dalt, he dit.
0: Un per dalt?
6: Sí.
0: Un per dalt? Sí. Vols dir que és un per dalt? No. Arro Seré, com estàs? Doncs un altre dia. T'espero quan vulguis, com si vols trucar demà.
6: No sé.
0: Va, quan et vagi bé, Rosa. Gràcies. Adéu. Moltes gràcies. Molt amable. Adéu. Joan, com estàs? Bon dia.
7: Bé, bon dia.
0: Des d'on truques, tu?
7: Del costat de Gramunt, Ossó de Sió.
0: Ah, sí?
7: Un d'aquests poblets petits, saps?
0: Ja, però a Gramunt heu estat de festa major aquest cap de setmana, em van dir.
7: Bueno, jo sóc d'un poblet de la vora.
0: Ja, home, però un poblet de la vora sap que el poblet de la vora és festa major,
7: sí,
0: no?
7: Sí, des de luego.
0: Ha sigut des aquest cap de setmana, no?
7: Sí.
0: Molt bé.
7: Ahir es va acabar. Avui fan el dia del gos.
0: Avui el dia del gos.
7: M'imagino. Aquí als pobles no tenim tanta sort, saps? Ja. Només tenim un dia i amb aquell dia pues, passem.
0: Molt bé.
7: Però bé, no ho canviem per res.
0: Molt bé, Joan. Doncs escolta, gràcies per escoltar el matí de Ràdio 4 i endevineu això.
7: Bueno, jo em sembla que són orenetes.
0: És o no és, això?
7: Orenetes.
0: A Orenetes, que dieu aquí.
7: Orenetes.
0: Orenetes, dieu, a Gramunt i a Ossó?
7: Sí, diem, bueno, Ossó de Sió, Ossó de Sió.
0: Ossó de Sió?
7: A Gramunt no, Ossó
0: ja.
7: De Sió.
0: Oi, com som, els del poble, allò.
7: Home, cadascú cap a casa.
0: Ossó de Sió, no? Ossó de Sió, a mi no em fotis aquí.
7: Cadascú cap a casa.
0: Ja. Escolta, és una oreneta, això, efectivament. Moltes felicitats, sí. Joan. I acabes de guanyar. Què li donaràs al Joan? Què li donareu quan baixi?
3: Bueno, li donem la carta i que triï el que
0: ens digui. Ah, pot triar el que vulgui.
3: Sí, clar.
0: Carai, Joan.
7: Fa de bon sentir, fa de bon sentir.
0: Ja tens acompanyant o encara no?
7: Sí, en tinc.
0: Ah, sí, amb qui hi vas? Si es pot dir.
7: En parella?
0: Bé, sí. Com ha de ser, Joan? Com ha de ser, això?
7: Sí, com ha de ser i que sigui.
0: Doncs moltes gràcies per escoltar el Matí de Ràdio 4, de veritat, Joan.
7: Igualment a vosaltres per entretenir-vos.
0: Molt amable.
3: I si li puc donar un consell al Joan?
0: Sí, espera. Doncs,
3: no, que si vol venir amb temps, després de dinar em pot acompanyar a la llotja per veure la subhasta de peix i marisc.
0: Oh, que bo, això.
3: I així veu el nostre secret, no?
0: Què et sembla, pues, això,
7: ja,
0: Joan?
7: Ja, bé, perfecte, ja em ficarem en contacte.
0: Doncs sí.
3: Molt bé, Joan, fins aviat.
0: No pengis, que ara la Sílvia et dirà com ho farem tot això, perquè surti perfecte. Molt bé. Una abraçada. Venga, gran. Gràcies, Joan.
7: Bona temporada.
0: Que vagi, merci, home, que vagi bé. Adéu. Villanueva, encara hi ets o hi has marxat?
4: Encara hi soc, aquí, que m'estàs fent dentetes, que aniré ràpid a aprendre arròs i a aprendre anguila, freixes.
0: Quan vens, Villanueva, aquesta setmana?
4: Vinc els dimecres, serem aquí, amb tots els oients, cada any més, segona temporada, aquest any moltes ganes, freixes, ja.
0: Escolta,
4: saps, pel programa.
0: Tenim el gran Xavi Martínez, que farà les tardes, a partir d'avui, de 4 a 7.
4: Vaig fer la notícia, a Ràdio 4. Vaig fer la notícia, vaig explicar-ho, que ens deixar, ja no serem els taloners del Xavi. Però vaig llegir que el Xavi Fornia seguirà els caps de setmana quan no hi hagi lliga. És complicat, això, Xavi.
2: En versió nacional, la versió nacional.
0: Saps qui debuta?
4: Ah, per tot Espanya.
2: Correcte, sí.
0: Vale. Saps qui debuta ara d'aquí a 5 minuts? A Ràdio 4.
4: La gran Mariola Dinarès.
0: La gran Mariola Dinarès, que la tenim aquí. Bon dia, Mariola, com estàs?
5: Hola, què tal?
4: Mariola, m'ha entrevistat, li he fet blaus, Mariola.
5: Perdona,
4: jo
5: t'he entrevistat a tu. Us vaig convidar.
4: Tu m'has entrevistat i jo t'he fet blaus. I jo he sortit més al blau que la Letícia, Mariola.
5: Tu em vas dir que per sortir en blau m'havia de fer un petó a la boca amb la Mònica Terribas.
0: Com
5: que no ho vaig fer, no surto prou.
4: Has sortit fent blau, sí. Alguna vegada has sortit amb algun pollo que t'ha fotut algú, ja te'n recordes. Però bueno.
5: Un pollo.
4: Amb tants anys, un pollo.
5: Hauré de contestar el pollo un dia també a l'en blau. Així.
4: Un dia? Vinga aquí al Freixas a explicar el pollo, perquè et vas callar molt aquell dia, molt, molt educada vas estar aquell dia.
5: Perquè a mi no m'agrada la polèmica, o sigui, aquesta polarització de xarxes, no, tu, hem de ser positius.
4: Ja, xarxes tothom s'atreveix, eh? És gent que a la cara no tiri les coses, però amb un
5: tuit
4: te les diuen.
5: Totalment, totalment, és veritat. Això
4: és molt lleig, això. Sí.
0: La tàctica, d'aquí a 5 minuts, a Ràdio 4, Mariola.
5: Tinc les meves convidades escoltant a la... teva convidada.
0: A la Montse Folch.
5: A la Montse Folch, perquè, clar, avui parlem de... fem tàctiques de tàper saludable.
0: Ah, sí?
5: Llavors, clar, hi ha una nutricionista, l'Anna Mangual, i la Núria Arnau, que és experta en tàpers i també congelats, que vull dir que... Però jo no seré com el camarot dels germans Max que tens tu, eh? Nosaltres tindré dues convidades...
4: Més ordenada, Mariola?
0: Una cosa endreçada, sèria, seriosa...
5: No, seriós no.
0: Amb un guió com Déu mana, no com això del Matí de Ràdio 4, que això... Això és un orga de gats, això.
5: No, que a mi m'encanta aquest dinamisme. El tema és que a la tàctica hi haurà més gent a fora que dins de la ràdio, perquè he de trucar molta gent.
0: Ja.
4: Però, Mariola, no ens fotis els col·laboradors, que la Montse és nostra.
5: No. La Montse, ja ho sé, pal de paller, la
4: Montse. Una altra,
0: la Montse més fidel i jo a ella tota la vida.
5: Totalment.
0: Ara. La Montse no em farà el salt, Mariola.
5: El que Freixas t'he de dir que ets un cul inquiet,
0: O que no
5: perquè,
0: ho
5: saps. Perquè t'estava seguint a l'streaming...
0: Ah, per l'streaming, no es pot mirar.
5: Surt la meitat,
0: no
5: sortir el teu peu.
0: Diu, no et moguis, sí, home, deixa de ser tu.
5: Tens una creueta.
0: Perquè ara hi han fotut càmeres aquí, amb això de la ràdio. Sí?
5: Però si no sortia el teu peu.
0: És igual, millor. És més guapo el peu. Escolta'm una cosa, Villanueva.
4: Freixas, fins dimecres.
0: Adéu,
4: Mariola,
0: un petó. Que vagi bé. Mariola, estic molt content, t'ho he dit, però ho dic públicament, perquè és així. T'ho juro que em fa una il·lusió tremenda que formis part d'aquesta casa, a la qual havies estat molt abans que jo, fa anys ja.
5: Sí,
0: però
5: sí,
0: que tornis just ara...
5: Jo era dels 2000, de Ràdio 4.
2: Efecte 2000.
0: I coincidir amb tu em fa una il·lusió gran,
5: no,
0: de
5: a mi
0: veritat.
5: També, perquè...
0: Hem treballat anys junts a Catalunya Ràdio,
5: I ara ens retrobem aquí.
0: Sí, això és un mocador.
5: Tenim el mateix ADN, per això, perquè ens interessen les mateixes coses, que és el que li interessa a l'oient.
0: A la gent. És que els oients m'ho diuen. Jo escolto el teu programa. A les 10 canvio de no sé qui cap allà. perquè diu, és que estic fart, perquè tot arreu parlen del mateix, cada dia, a tota hora i a totes les ràdios. No es pot aguantar,
5: i
0: això.
5: I hem de parlar cap en fora, no cap en dins. Clar.
0: Clar, portes a la Montse Folk. El que explica la Montse no explica ningú. Ja està.
5: I mira que és l'important, no? Que estiguem és ben alimentats.
0: L'important, exacte. No. Coses importants que ens afecten i ens ajuden a millorar
5: el
0: dia a dia.
5: I els pobles de Catalunya, que això també m'interessa molt.
0: Sí, senyora. Sí, sí, senyora.
5: Tot el que has dit avui, firmo.
2: Que, per cert, aquest any tenim un podcast sobre els pobles de Catalunya.
5: Ah, m'encanta, això ho escoltaré, doncs.
2: Sí, sí.
5: Bueno, vaig a preparar-me, perquè clar, jo...
0: Però si no et cal.
5: Que... Esclar, fa una mica d'impressió sempre estar a l'estudi central d'una emissora, no?
0: Si no et cal. Si no... Has vist que bonic, aquest estudi?
5: Si perdem el respecte al micro, ja perdem la ràdio.
0: Ah, no. Sí, jo no he dormit aquesta nit.
5: Aquests nervis m'agraden. Ah, sí. No,
0: com
5: jo,
0: és
5: jo
0: això?
5: Sí que...
0: Vaig començar als 16 anys. Fot gairebé 40 anys que m'arrossego pels estudis de ràdio i platós de televisió. I la nit abans de començar una temporada... Aquells nervis que dius, però això, que és bo que no desapareguin, però potser una miqueta massa.
8: Bueno, ets responsable.
0: I, no? I clar, ho fotré fatal. No he dormit, ho faré fatal.
2: És un bon símptoma. Tenir una mica de... Tenir nervis abans de començar una cosa vol dir que estàs il·lusionat, que t'importa... Sí. I segur, sí, Xavi, que quan has començat a... Quan ja portaves 5 segons en antena, han desaparegut totalment els nervis.
0: No, totalment no desapareixen mai, però...
2: Una mica ara havies de dir que sí, Havies de dir que sí.
0: No, no, és que totalment no em desapareixen.
2: No, però és veritat que sí.
0: Ai, senyores i senyors. Mariola, aquí pots entrar quan et doni la gana,
5: Sí? També t'ho dic,
0: Tu pots venir com
5: vulguis. I pots aportar, perquè, mira, avui el tàper, demà el cotxe de segona mà, el tercer dia posar-se en forma, i així anem fent, cada dia. Coses importants per tenir una vida millor.
0: T'escoltarem.
5: No?
0: Que ningú s'ho perdi, Mariola.
5: Una abraçada a tothom.
0: D'aquí a 5 minutets comença debut aquí, a Ràdio 4, en aquesta nova programació que arrenquem just aquest 7 de setembre. Moltes gràcies a tots i a totes, que vagi molt bé. Montse.
8: Encantada.
0: Fins molt aviat.
8: Aquest any serà el millor. I tot això.
0: Farem l'impossible, perquè així sigui. Oients, tornem demà, els del matí de Ràdio 4, a partir de les 10, com sempre. Que vagi molt bé això. Ara les notícies, amb els companys dels serveis informatius. Fins demà, bon dia.
9: És la 1.
10: Ràdio 4. Serveis informatius.
9: Bona tarda. El govern confirma que el Consell de Ministres aprovarà demà la desclassificació dels informes sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Els documents estaran disponibles a partir de dimecres. Perquè saber què ha passat és una de les prioritats del govern espanyol a aquest inici de curs, segons ha dit el president del govern, Pedro Sánchez, a una trobada amb diputats, senadors i eurodiputats socialistes.
11: Y, por supuesto, vamos a esclarecer lo que ocurrió aquella semana de julio y cuando lo hagamos, lo compartiremos con la ciudadanía, con total transparencia, como siempre hemos hecho y siempre también en defensa del interés de los españoles y españolas y, por tanto, del interés general de nuestro país.
9: El president ha dit que es treballa per tornar el més aviat possible la normalitat al territori i també per garantir el dret d'asil a aquelles persones que el tinguin. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, en un esmorzar informatiu aquest matí, s'ha mostrat convençut que el CNI va informar amb antelació del que anava a passar.
12: La categoría y la profesionalidad de los funcionarios del Servicio de Inteligencia de España, presumo que los funcionarios del Servicio de Inteligencia de España indicaron hasta el día en que se iba a producir la avalancha, hasta el día en que se iba a producir la invasión.
9: Una trobada en què també ha participat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha criticat el govern per haver-se fet amb el control del port de Ceuta per allotjar immigrants. Sobre aquesta qüestió ha parlat també el vicepresident de l'executiu, Carlos Cuerpo, a Los Desayunos de Ràdio Televisió Espanyola i l'agència EFA. Cuerpo ha assegurat que aquesta mesura es va acordar amb la ciutat autònoma, que va canviar d'opinió en l'últim moment. També ha apuntat que la solució no és fàcil.
13: No hay solución fácil y esto requiere de compromisos y requiere en este caso, por ejemplo, de poner a disposición de las autoridades espacios para gestionar, que es lo que tenemos que hacer ahora, el flujo de personas que hay.
9: El vicepresident primer i ministre d'Economia també s'ha referit sobre SEAT, ha assegurat que l'executiu farà tots els esforços necessaris per mantenir la marca. El grup d'automòbils alemany Volkswagen, immers en una transformació per apostar pel vehicle elèctric, no assegura la seva continuïtat més enllà del 2030. El procés de reestructuració té previst tancar 4 plantes a Alemanya, una d'elles situades al nord del país. Una planta que es transformarà gradualment en un centre per fabricar armament, en concret per seguretat i defensa, sota el control de l'empresa Aurelius. Aurelius, que és l'accionista majoritari. Aurelius i el Land de la Baixa Saxònia han arribat a aquest acord per planificar un primer projecte estratègic de defensa aèria per produir sistemes destinats, sobretot, a Alemanya i també a Europa. Tres persones han resultat ferides aquest dilluns al matí en una explosió a la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Segons fonts del centre, els ferits estan estables i fora de perill. Tarragona, Pilar Ribas.
14: L'accident ha passat cap a 9:15 a un dels laboratoris de pràctiques al carrer Marcelí Domingo. Durant la manipulació de productes hi ha hagut una deflagració d'àcid nítric. Com a conseqüència de l'explosió, dues persones, un home i una dona, han resultat ferides greus i han estat traslladades a l'Hospital Joan 23 de Tarragona i una tercera, menys greu, a l'Hospital de Santa Tecla. La vicerectora d'Infraestructura i relacions amb institucions sanitàries, Fàtima Sabenc, ha assegurat que treballaven sota normes de seguretat estrictes.
15: Evidentment, la manipulació s'estava fent sota totes les normes de seguretat estrictes i necessàries, sota campana, amb tots els EPIs posats, però una ampolla ha caigut al terra i això és el que ha produït doncs, aquesta mena de deflagració o explosió, perquè, clar, no deixa de ser doncs, un material químic, doncs, perillós.
14: Segons Sabenc, els tres ferits tenen algun tall, s'han pogut dutxar immediatament, han sortit pel seu propi peu i han avisat el 112. La sala ha estat evacuada i ventilada i no hi ha hagut danys estructurals, segons bombers, que han desplaçat 7 dotacions. El Servei d'Emergències Mèdiques ha enviat 6 ambulàncies i un equip conjunt amb bombers. No ha calgut evacuar el centre.
9: Doncs avui és per molts infants i joves el darrer dia de vacances d'estiu, abans que demà comenci el curs escolar, i ho fa tal i com va acabar amb una convocatòria de vaga a tota Catalunya. Els docents gironins es mobilitzaran amb una protesta unitària on tornaran a reclamar millores a l'escola pública. A l'escola pública serà un inici de curs amb reivindicacions al carrer. Gemma Esteve.
16: La protesta començarà a 9:15 del matí a Fontejau amb un esmorzar popular. Una hora més tard, els docents es manifestaran pel centre de la ciutat fins a la plaça de la Independència, on faran una macroassemblea. Els sindicats asseguren que han passat tot l'estiu recollint les mancances de l'escola pública i preparant les principals reivindicacions que volen traslladar al govern. El portaveu d'USTEC a Girona, Robert Pastor, reclama al departament que doni resposta a les demandes del professorat.
17: És on seguim amb lluita. El curs no comença amb normalitat. No pot començar amb normalitat. Es van arribar a uns preacords insuficients, al nostre parer, i sobretot marcar on ja tornem a començar el 8 de setembre. El curs no comença amb normalitat. Són moltes les mancances.
16: D'aquesta manera, els sindicats volen deixar clar que les mobilitzacions continuen i que el nou curs començarà amb reivindicacions al carrer. La mobilització forma part de la vaga educativa convocada a tot Catalunya, coincidint amb el primer dia de curs.
9: Doncs això és tot per part nostra. Més informació a aquesta sintonia.
10: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.

0: La Táctica. Amb Mariola Dinarès.
1: Hola a tothom. Avui és un dia de tornades. El 2003 feia aquí a Ràdio 4 un programa despertador que es deia Què està passant? Vam fer amb Joan Arenyes el primer programa també sobre tecnologia diari en una emissora catalana. Era l'època dels blogs, no hi havia xarxes socials. Vaig estar un temps fent els continguts digitals i iniciant una nova web, aleshores molt innovadora, per Ràdio 4. Era una època on s'havia de perseguir la gent que feia programes perquè internet era l'últim de la llista i ningú ens feia cas. Bé, des d'aleshores fins ara han passat moltíssimes coses a la vostra i a la meva vida. Tenim un munt de possibilitats per fer comunitat i per fer connexió. A La Tàctica volem recuperar alguns detalls que s'han anat perdent pel camí. Serem a les xarxes, serem a l'aplicació, serem al web, però volem recuperar el pols del directe. No tenim tertulians, perquè tenim experts i tenim expertes, i us tenim sobretot a vosaltres. Estem més connectats que mai. Per tant, voldrem que ens truqueu en directe per qualsevol consulta, testimoni o proposta. Volem ser el teu consultori útil. Bé, sóc conscient que de qualsevol cosa que parlem sempre hi haurà algun expert o experta que ens està escoltant, perquè vosaltres també en sabeu molt de moltíssimes coses. Ens agradarà també que porteu aquesta informació de valor. Entre tots i totes hem de fer La Tàctica, una proposta que neix amb ambició de servei públic. L'objectiu de tots plegats és el de sempre, tenir una vida millor, és que és així de clar. Potser peco d'ingenua i no sóc perfecta, però de moment ens apuntem al consum responsable, la tecnologia ètica, la sobirania digital, la Catalunya dels pobles i les ciutats sense centralismes i també els plaers culpables, perquè també ens ho volem passar bé. Encantada de tornar després de dues temporades a fer ràdio cada dia en directe. Soc Mariola Dinarès i em podeu trobar a les xarxes com a Hola Mariola. M'agradarà que quan truqueu també m'ho dieu. És ja un clàssic a la meva vida. Bé, ara que ja em coneixeu a mi, que estem aquí tots a punts, us presento els Dines. Qui són els Dines? Amb ells descobrireu de què parlem avui. Ens infiltrem a casa dels Dines, són una parella que tenen discussions sobre la seva vida domèstica. No són diferents a moltes parelles i famílies que ens esteu escoltant. A veure què els hi passa avui als Dines, entrem a casa la Marta i el Jordi.
2: Els Dines.
3: Marta, per l'amor de Déu, això d'aquí és una truita de patates o un fòssil del Cretaci?
4: És la truita del 15 d'agost, Jordi. Segons el vídeo de Batch Cooking que vaig veure a TikTok, si ho cuines tot el diumenge, estalvies temps. Aquest mes no cuinarem cap dia.
3: I tant, però és que acabarem urgències. A veure, demà els nens tornen a l'escola. On són les llistes de llibres, les motxilles i la meva dignitat? Segons el meu calendari mental, encara estem a la setmana de ja ho farem al setembre.
4: Tranquil, que tinc un pla. He fet un quadrant Excel de coloraines. A les 7 al llit, a les 7 i 10 esmorzar desguivada i a les 7 i 25 fem el tàper saludable dels nens.
3: A les 7? Però si avui ha sopat pizza a les 11... i estàs jugant a la consola. Ahir, el teu fill em va dir que el seu hàbit del setembre era dormir 14 hores seguides.
4: Ai, d'acord, ho reconec. No sé com passar del mode xiringuito i xancletes al mode rutina i verdura bullida sense morir en l'intent.
3: Necessitem ajuda professional, Marta. O un miracle, o les dues coses.
0: Tenim una tàctica per tot. Posa'ns a prova. A Ràdio 4, La Tàctica, amb Mariola Dinarès.
1: Doncs tots aquests dubtes que tenen els Dines els respondrem avui i sobretot obrirem línies. Què hi poso al tàper? Estic cansada de menjar sobres cada dia. Recipient de vidre o de plàstic? Vull una idea de tàper bo, sa i pràctic. Estrenem La Tàctica amb un consultori útil de nutrició, planificació i idees pel teu dia a dia. Participa en directe o envia una nota de veu. Apunteu ja els números de La Tàctica per tenir-los per sempre, per tota la vida.
0: Participa al consultori trucant en directe al 900 454 455 o deixant una nota de veu al WhatsApp de La Tàctica. 690 080 830.
1: Va, busquem un àpat pràctic, barat, saludable, bo, i el trobarem amb dues expertes que estan a la vostra disposició, eh? Servei Públic Total, amb l'Anna Mangual. Hola, Anna, què tal?
5: Hola, bon dia.
1: L'Anna és dietista nutricionista formada en nutrició humana i dietètica a la Universitat Ramon Llull de Barcelona, amb una trajectòria que combina consulta nutricional, divulgació, comunicació i també educació alimentària. Va crear Biografia d'unplato.com, va elaborar els menús d'hotel 2017, això també ho hem vist, i té un llibre que es diu Posa ordre a la teva cuina, és la Nutri que rie a xarxes.
5: Exacte.
1: No? Escolta, què és el més important a l'hora de fer un tàper? Que sigui saludable? Havia anat a comprar bé? Tenir imaginació? Planificar? Què és això, el pal de paller d'això?
5: Sí, sembla molt fàcil, però realment hi ha moltes coses, no? El més complicat és el pensar. Ostres, què em faig, no? És com una muntanya molt gran. El més important és planificar-se. Tenim entès que arribem de les vacances i vinga, anem a fer la compra. No, espera. Què compraràs? Si sempre compres el mateix, menjaràs el mateix. No sortiràs d'aquest pou de repetir, no? I, per tant, crec que és molt important seure amb la família, que tots estem en un menú que més o menys puguem manegar, que n'haguem de fer un menú per cada persona de casa. I el més important és que sigui molt, molt variat en vegetals. És a dir, sempre els tàpers, els dinars, el sopar, l'ideal és que la base sigui vegetal, ja sigui una amanida, sigui un gazpacho, sigui una crema de verdures, sigui un saltejat, siguin verdures a la brasa... Però el vegetal sempre hi ha de ser present.
1: Clar, avui serem una mica les llistes de la classe, no? Perquè aquí us anem a dir com s'ha de fer i el realisme sí. Ens l'aportareu vosaltres, perquè una cosa és el que s'ha de fer, l'altra és el que acabem fent cada dia, que m'agradaria també saber vosaltres a casa vostra què feu. Però, per tant, ja sabeu, tenim el telèfon al directe 900-454-455. Anna, com hauria de ser un tàper equilibrat?
5: Equilibrat hauria de tenir... Segur vegetals, aquesta és la base. L'ideal és que després ens aporti una ració de carbohidrats i una ració de proteïnes. De carbohidrats, què poden ser? Doncs poden ser cereals integrals, pot ser pasta integral, arròs integral... Integral seria l'ideal. Si no és integral, passa alguna cosa, m'engreixaré més perquè no sigui integral? No, és igual. Perquè el bo és que si li estàs posant una base de vegetal, ja tens una base de fibra molt bona.
1: Per tant... Escolta, jo aprofito que vosaltres en sabeu molt per explicar. O sigui, vegetals vol dir verdures o no? O vol dir... Clar, què vol dir? Què vol dir vegetals?
5: Això és un tema també. No vol dir verdura bullida, eh?
1: Clar és que això, la Marta sí. Estava preocupada per això.
5: Clar, és que és... Sí, clar, no cal, sí, no cal imaginar-se...
1: Quan dius vegetals, què vols dir?
5: Qualsevol cosa, és a dir, albergínies, tomàquets, ceba... Pot ser escalivada, pot ser una amanida, que l'amanida no cal que sigui fulla verda amb tomàquets xerri, que pot ser carbassó. El carbassó cru també està molt bo, per exemple. Pot ser amb hortalisses, pot ser algú tipus trampó mallorquí, que jo sóc de Mallorca.
1: Ai, per què t'amagues el mallorquí? Si
5: no, o sigui, vull dir, el meu pare és de Mallorca, però jo sóc nascuda aquí, eh? Però vull dir, tinc el
1: trampó i... Amb el que m'agrada a mi...
5: I els plats mallorquins m'encanten.
1: Una mallorquina i una lleidatana, això ja és...
5: Fantàstic.
1: Per estrenar-me, o sigui, emoció total. Va, anem parlant després de nutrició, però ara volia també presentar la Núria Arnau, que ella és experta en tàpers i congelats després de ser directora de comptes en una empresa. A Sri Lanka, i gràcies a un coco, es va fer xef a domicili amb Amor Cuinat, i ara fa 2 anys va fundar en parella Bendito Tupper, una empresa de tàpers que els porta a domicili, que fusiona el menjar mediterrani asiàtic. Núria, què va passar amb el coco Sri Lanka?
6: Bon dia. Pues va passar que vaig aparèixer en aquella casa, no sé com, algú em va portar a aquella casa i la senyora em va dir, anem a fer llet de coco. Dic, llet de coco? I allí ratllant el coco amb un utensili i vam fer una classe de cuina privada i allí vaig dir, jo vull dedicar-me a cuinar a les cases. I va ser, bueno, a moltes altres circumstàncies que van passar amb aquell viatge a molts altres països, però la connexió amb Àsia doncs, va fer que jo arribés aquí.
1: I quan vas començar a fer de xef a les cases, després com va ser el salt de fer de xef a les cases, a dir, la gent necessita tàpers a domicili?
6: Pues va ser una mica abans de la pandèmia, hi havia clients que els hi anava a fer els dinars i els sopars a domicili com a celebracions, i em deien, ei, per què no ens fas uns quants tàpers? I jo, bueno, va... Res, vaig començar. I quan va començar la pandèmia, vaig dir, no, espera't, que potser realment he de deixar el tema de xef a domicili i poder cuinar per moltes més persones, no? I va ser llavors que vam començar així, bueno, provem, i fa 2 anys que vam dir, pues, canviem el nom i ara fem únicament. Algun client especial i esporàdic que em demana pues, anar a casa, pues, ho faig, però focalitzem amb el tema dels tàpers.
1: Clar, per tant, clar, evidentment la Núria ens podrà donar moltes idees per aquest tàper, que jo crec que la gent, en general, per la gent que he anat parlant, mira, dilluns parlo d'això, la gent, és que el meu tàper és tan trist, o sigui, la gent té tàpers tristos. Anem a canviar el tema, no volem més tàpers tristos. Escolta, Núria, podem dir que odiem els conservants? Perquè tu sempre dius, la gent ja... És que a mi em fa molta rabieta això de sempre posar coses a menjar que tingui conservants, no sé...
6: Que, però si podem dir que
1: no, ho dic perquè tu un dia vas dir buscar, a la gent la que vol busca menjar ràpid, però busca menjar casolà sense conservants i fet amb estima, això tu ho has dit, no?
6: Sí, sí, quan jo dic els conservants, tots mengem conservants, o sigui, algú que no mengi conservants és que ja et dic que està dient una cosa que no és, perquè... però en el sentit de que el que estàs menjant al plat del dia a dia, quan estàs fent l'aperitiu i això és una mica diferent, que no hi hagi res més que el que has cuinat o el que han cuinat per tu, no?
1: Val.
6: Al final hi ha moltes empreses industrials, que no, està, no és que estigui malament ni bé, però n'hi ha moltes industrials que han de posar conservants perquè allò aguanti 2 mesos o 3 a la nevera. Clar, aquí ha d'haver alguna cosa. Llavors, ho dic en aquest sentit de vull algo com si ho hagués acabat de cuinar jo, saps? En aquest sentit.
1: Escolta, i clar, suposo que vosaltres, que heu d'enviar aquests tàpers a domicili, teniu com una estructura creada... perquè arribin tots. Per tant, ens pots ajudar, per exemple, una idea de com planifico 5 tàpers en 15 minuts, per exemple. No, clar, coses així, no? Però com ho fas? Com ens podem organitzar? Podem fer com un paral·lelisme amb com us organitzeu vosaltres, però a casa?
6: Sí, sí. Com deia l'Anna, al final, que tindre verdura a la nevera és lo que et soluciona qualsevol plat. Jo sempre dic que la planificació i el pensar és superimportant, perquè al final un tàper barat no el trobaràs en el sentit que tu tiempo és el més car de tot. Llavors, inverteix temps. Cuina't verdures al vapor, al forn. De la que estàs fent allò, bulls qualsevol hidrat, doncs l'arròs, la pasta. La proteïna, doncs te la pots ficar al forn de la que cuines aquelles verdures. Quasi que n'hi has d'embrutar si no vols. I allò... quan ho treus, pues un dia tu fiques una mica de cúrcuma, l'altre llet de coco, l'altre fas la pasta amb una nata i amb aquelles verdures o aquells bolets. És com tindre un gran ventall de productes a nevera que obris i diguis, no tinc cap tàper fet. Per mi, l'important és no tenir cap tàper fet, però tinc de tot perquè mesclo i ja tinc el plat.
1: Per tant, és el que deia al principi, que l'important potser és comprar bé, no?
6: Bueno, clar, al final... Comprar bé, però també pensar-ho abans, perquè al final, si sempre has fet la mongeta amb patata, que no té per què ser bullida, però sempre has fet el mateix, seguiràs fent. Pensar una mica, sentar, escriure, i vinga, va, què fem? Pues això. I cada vegada que vas, compres una verdura nova, per dir alguna cosa, no tot de cop, perquè llavors te fiques nerviós. Jo perquè m'hi dedico, però si no, dius, ai, però què faig amb la remolatxa? Pues la talles i la fiques al forn. Si no l'has fet mai, pues la compraràs feta. Però i si ho proves? A la coliflor, pues la ratlles, fas una amanida. Clar, al final és pensar una mica. Anem a lo fàcil, sí, clar, al final... Però jo crec que tenint una mica això... Sempre tens ous a la nevera, una truiteta amb la verdura que tens i una mica d'arròs, solucionat. Una espècie o una altra. Llegum, bulls, fas un... La bulls, la deixes sense el caldo i un dia li fiques caldo, l'altra amanida... És que hi ha tantes... Però al final és... Pensar una mica i no...
1: Creativitat culinària una mica també, o subsistència, no? Perquè a casa meva diuen que jo hauríem de fer un concurs de amb poques coses fer molt.
6: Exacte.
1: No? De poques coses tenir la... Jo sí, això soc d'aprofitar aquestes coses. Tenim un WhatsApp on podeu deixar també notes de veu, que és el 690 080 830, i en aquí us podeu explicar doncs, el que vulgueu amb una nota de veu sobre el tema. I, de fet, ja tenim, crec que es diu Laura, no? La Laura ens ha deixat un missatge i ens diu això.
7: Hola, sóc la Laura. Fa més de 20 anys que vino de tàper. La veritat és que moltes vegades el que faig és que em menjo la sobra. Sóc mare de 3 fills i

0: cosa de dones, ni cosa d'aprimament, ni és una cosa que tots hauríem de fer. És a dir, estaria molt bé que els teus fills et vegin menjar vegetals i que els posis, almenys, si no els agraden als nens i no s'ho mengen, que els convidis a posar un plat de verdures davant. I si et menges les sobres i són les seves verduretes i és una proteïna en comú, un pollastre, una truita, unes llegums, doncs tampoc et canviarà tant, no? Jo, per exemple, el que faig és assegurar que una cosa ens agradi a tot, no? Pasta. I després, potser al nen no li ve de gust les verdures, doncs jo faig unes verdures per mi, pel meu marit, no? Ja sé que allà ja som dos que tirarem d'aquí i faig alguna de proteïna que ens agradi a tots, no? I aquí, dintre d'aquests aliments, potser a algú no li ve de gust un, doncs el treus i amb l'altre ho apanyes, no? I si et falta, si a algú li falta alguna de carbohidrat, sempre pots tirar d'una llesca de pa integral, que també és saludable. Uh-huh. O pots tirar, si no li agrada el pollastre, doncs pots agafar gustos. És a dir, al final el bo del batch cooking, no?, que deia la Núria, és que tu tens recursos a la nevera, que si a algú no li agrada una cosa, obres la nevera i li presentes. A veure, si en comptes d'això, què voldries menjar? Uh-huh. I sé que és molt complicat perquè sent mare et quedes una mica amb els recursos que et queden, no? És com, què li agrada a l'altre? Què li agrada a l'altre? No? Estàs molt pendent dels altres i tu et quedes com al final.
1: I potser podríem fer una llança que no només han de ser les mares que facin els tàpers, no?
0: També.
1: És que, clar, o sigui, a veure, a Catalunya, totes les mares diumenges estan fent tàpers per tothom, aquí què sembla? O sigui, mares que treballem, entens? Sí. O sigui, arriba un moment que potser cadascú que es faci el seu tàper també una
0: sí.
1: mica, no?
0: Posar el que tinguis de batch cooking a sobre la taula i cadascú que es munti el seu plat. També
1: clar, això del batch cooking, que representes això, no? Que un dia et prepares tota la setmana, no?
0: Exacte.
1: Que m'imagino que vosaltres és el que feu, no? A
2: sí,
1: tàper a domicili.
2: Exacte. La gent el que ens demana és els dinars o els seus dinars o els seus sopars o ambos. Al final hi ha gent que és un sopa en família i el dinar, com que el menja a fora, vol ja tindre el tàper fet, no? Uh-huh. Però lo que deia la Laura, de que sempre em queden les sobres, al final crec que ha de canviar el xip. No són les sobres, és cuinar una mica de més i ficar-te el que et sobra. No són les sobres, no. Cuina una mica de més i ja tindràs el dinar. No t'ho prenguis com les sobres, perquè al final... No, és menjar que has fet, no són sobres. Escolta, està bé que sobris, fantàstic, ja tens el tàper.
1: És que la Laura, no. Diu, és que la Laura tela, diu, soc l'última.
2: No, això fatal, perquè no...
1: Faig tàper, soc l'última i tinc les sobres.
0: Potser són coses que ja no li ve de gust, saps? No s'està prioritzant d'aquí, que m'hi ve de gust.
2: Ponte i posa't ahí una salseta d'algo i boníssim.
0: Que t'agradi.
2: Si jo, dona gràcies de que t'ha sobrat i que tens notes de fer el dinar. Vull dir, clar que l'has fet abans, no? Però...
0: Que t'agradi també a tu.
2: No sé.
1: Ens arriba una altra nota de veu d'algun altre oient a través del 690-080-830.
3: Hola, bon dia. El meu nom és Glòria. A veure, en els tàpers que m'emporto a la feina sempre més o menys és el mateix, que si pasta, que si arròs, si llegums... Però hi ha un problema que sempre ens trobem molts amb els companys que parlem i és el tema de la carn i el peix. A veure, el peix, si no és amb alguna salseta, queda com molt ressec i la carn ja ni te cuento. O sigui, la carn queda com sola de sabata. Alguns menús o alguna manera de poder-ho fer que a l'hora de posar-ho al microones quedés una miqueta millor? A veure si em podeu donar alguna idea, si us plau. Seria de molta utilitat. Moltíssimes gràcies i sort pel programa.
1: Gràcies, Glòria. Heu dit que sí perquè té raó, no, la Glòria?
2: Clar. Sí, a veure, si no el cuines moltíssim i el deixes que quan el calentes a la feina l'acabes de cuinar, ja no queda tan sec. Ara bé, fer una mica en comptes de planxa, pues potser no et dic guiso amb sí, però ficar-li una mica de cebeta i una mica de, si no tens caldo, una mica d'aigua, pues ja canvia una mica i no te'n facis per un dia, fes-te'n per dos. El peix, pues lo mateix. Però al final, si el peix no el marques gaire, el que li passa a molta gent és que s'està mitja hora amb la planxa d'un costat a l'altre. Dius, claro, allò et queda més sec que jo que sé. Pues no el marquis tant i al llit se t'acabarà de fer.
1: Clar,
2: al final, quasi acabar-lo.
1: Quan el poses escalfar, de fet, ja...
2: S'acaba de cuinar una mica. Uh-huh. El tema és aquest. I si no, pues fer rotllo al forn. Inclús al forn, pim-pam, mentre hi surti, encara menys sec quedarà. Uh-huh. Però, clar, al final, sé que un fer un guiso pues, és un poquito más de tiempo. Però...
1: Clar. Anna, tu que ets dietista, tinc moltes ganes de preguntar-te sobre el microones, no? Perquè uh-huh. sí que és veritat que s'han dit moltes coses sobre el microones, sí. Hi ha fins i tot gent que diu que no és sa, després ara ha sortit l'air fryer, que és com si fos el forn també al fons,
0: sí.
1: No? Vull dir que, què passa amb el microones? Quan t'ho pregunten, què dius?
0: El microones, jo no sé per què li tenim tanta mania, però ja fa molt de temps això, eh?
2: Ja, jo també.
0: Al final, el microones el que fa és jugar amb la polaritat de les molècules d'aigua. Té un pol que és positiu, un que és negatiu, i va canviant, i això el que fa és que les molècules es mouen molt ràpid i l'aliment s'escalfa. De fet, hi ha un document que es va fer el 2012, on es va estudiar les coccions, diferents coccions, amb diferents... Això sí, va ser amb vegetals.

0: vegetals i hortalisses, i es va estudiar quins tipus de coccions i en quins temps es mantenien millor els nutrients. I els estrella van ser el vapor i el microones, els que mantenien i fins i tot incrementaven alguns nutrients. Per tant, està totalment injustificat.
1: A mi sempre m'ha semblat com una mica màgic això que escalfi com al mig dels productes. O sigui, sempre penses, no puc posar-ne dos perquè llavors es farà un lío el microones.
0: Sí.
1: No?
0: Sí, clar, que es queda molt amb l'exterior, no? Has d'estar barrejant. Si poses aigua, posar la cullera, que això també sempre al microones, no sé si ho heu vist, que hi ha una marca que posa un got buit tatxat i al costat una aigua, un got amb aigua i una cullera a dins.
1: Aquí és això.
0: Perquè això vol dir que sempre que escalfis aigua, un líquid, has de posar una cullera dintre del microones.
1: Ah, sí?
0: Sí, no un garibet ni una forquilla, una cullera.
1: Perquè li va com l'escalfona a la cullera.
0: Exacte. Escalfes des del centre i llavors el que passa és que si no la hi poses, quan treus amb el canvi de temperatura, pot esclatar l'aigua, pot sortir cap amunt, i hi ha hagut molts accidents de gent que es crema la cara o la mà. Uh-huh. I al posar una cullera t'estalvies... I escalfa molt millor.
2: També,
0: la llet també.
2: Qualsevol
0: els líquids.
1: Ah, mira.
0: Sí.
2: Mare meva, doncs quan poso crema que està bastant líquida no li poso res. Vale,
0: sí. Vale. I escalfa més per fora, no? Vale. I així escalfa més per dins. De fet, és que fixeu-vos que el microones ho posa.
2: No, tens tota la raó, ara que tinc al cap.
1: Va, ho apuntem. A nivell d'escalfor, també, els plats queden com escalfats diferents, no? Quan ho fas a microones o quan ho fas a la paella, i vaig a saltejar una mica això, queda diferent a l'escalfor. Això hem de reconèixer-ho, no?
2: Sí. Ho reconegueixen.
1: Sí. No, vull dir que fem una crida perquè les empreses tinguin una mica de foquet o una mica de cuina per escalfar en lloc de microones, o això és massa complicat, no?
0: Sí.
2: Jo això ho veig massa... Al final, cada qual ho ha de su manera. No crec que sigui el... No. Al final, no sé. La casa ja ho pots fer com vulguis, però la feina no ho veig. Uh-huh. Posar una cuina, no sé, que uh-huh. siguin poques persones, llavors sí. Però si no...
1: Què passa si el meu tàper és només pasta amb tomàquet? A nivell nutricional. Això és molt trist. I a nivell també de tristesa.
0: A nivell de tristesa, bueno, potser t'encanta la pasta, estàs gaudint moltíssim, també podria ser, no? Però sí, nutricionalment és una mica incomplert. És veritat que no és un desastre, no és un desastre perquè al final la pasta són aliments saludables. Una altra cosa és que em diguis, m'estic fent, no sé, una pizza, no? O alguna cosa ultraprocessada molt, molt forta, però una pasta és un aliment saludable. Sí que... Quan tu mires els requeriments diaris de vitamines, minerals, les proteïnes, per pes de la persona, és molt complicat arribar-hi a tot si no poses el vegetal al dinar, el vegetal al sopar, una mica de carbohidrat al dinar i al sopar, i la proteïna al dinar i al sopar.
1: I quanta proteïna hauria de tenir el tàper que fem cada dia?
0: Això depèn de la persona.
1: Ah.
0: És veritat que abans hem comentat, no?, que mengem en general massa proteïna, però clar, és una cosa que jo... Com a nutricionista sóc la que m'encarrego de calcular la proteïna que necessita cada persona, que va en funció del pes i de l'objectiu. Però més o menys el que podríem guiar-nos és per la nostra mà oberta en amplitud i tot, seria com la mesura de carn i de peix que hauríem de menjar, uns 2-3 ous, segurament seria la mesura. I com a llegum, que hem de tenir en compte que la llegum costa arribar una mica més a la quantitat de proteïna que faríem amb un tros de pollastre o de peix, doncs ens aniríem potser a un pot sencer d'aquests petitons que venen de conserva, un sencer. Seria igual que un tros de pollastre.
1: Mm. I he portat els meus cigrons tristos, que estan per aquí, a un tàper que està voltant aquí. Per aquí, així, veus? Els meus cigrons tristos els he portat sols perquè vull parlar dels cigrons, no? Que és una de les coses que va bé. Què aporta un cigró a nivell nutricional? Els cigrons, què aporten?
0: És un aliment molt proteic, al final. Mm-hmm. És un aliment proteic, molta fibra... I és veritat que hi ha persones, per exemple, que no els hi senten gaire bé.
1: Ah, però a nivell digestiu,
0: no? Sí, a nivell digestiu, però això, si no, el colador, amb la mà, anar barrejant el cigró que vagi traient una mica la pell, o si no, fent l'humus. L'humus també triturant la pell ens senta molt millor.
1: Hauria de ser... Com els hauríem de comprar? Perquè hi ha molta gent que, per exemple, té llaunes de cigrons o pots de cigrons en el mercat que te'ls bullin, bullir-los tu. Quin seria el rànquing de millor a pitjor?
0: A veure, menjar cigrons és el més important. És igual d'on siguin. És a dir, menjar llegums mínim 3 cops a la setmana s'ha vist que ens ajuden a prevenir un munt de malalties, entre elles el càncer de colon i d'estómac. O sigui que hem de menjar llegums. És igual si venen del bot o si venen del mercat o si les fas tu. Però si ja que t'hi poses, és a dir, l'ideal que sigui que te les cuinis tu i no facis-li molta sal, perquè, o si no, comprar-les al mercat també està molt bé. Però les conserves també estan fantàstiques. perquè al final hi ha molta gent que li té mania a l'aigüeta que porta, no? La conserva del llegum.
1: Què s'ha de fer amb aquesta aigua?
0: Allò és aquafaba, és les restes de la cocció de les llegums que li posen una mica més de sal perquè aguanti més de temps, però és l'aigua de la cocció que tu faries a casa. Per tant, allò és fantàstic. De fet, els vegetarians, que no poden, que no, els vegans, que no mengen ou, utilitzen molt la reposteria perquè si barreges molt, es munta com si fos la clara d'ou. I és molt saludable, no hi ha cap problema. El podríem utilitzar a la cuina, també, aquest líquid.
1: Això seria com a nivell nutricional els cigrons. I ara jo, la Núria Arnau, de Benito Tàper, li pregunto: què puc fer amb aquests cigrons? Donen tres idees per barrejar els cigrons.
2: Amb aquests cigrons? Doncs pues mira, els hi poses unes quantes espècies, les que tinguis a casa, si tens espècies, doncs pues jo què sé, xili, cúrcuma, una mica de curri, una mica de pebre, sal, les barreges una mica d'oli i sal, les poses al forn una mica perquè agafin saboret i que ja estan cuites, però l'agafen aquest, queden com una mica crunchy. S'estovin
1: una miqueta i s'agafin amb l'espècie.
2: Sí, i al mateix moment li fiques unes quantes verdures al forn també, que et serviran per un altre dia, i de mentres bulls, pues, per exemple, arròs basmati o arròs integral o arròs el que vulguis o qualsevol altre cereal, i ja tens un plat pues, bastant... Si li vols afegir, pues, jo què sé, un ou dur o mitjà ou dur, pues, mira, podríem... com complementar-ho. Un altre plat, doncs mira, anem amb un altre asiàtic, però bueno, al final la gent a casa es fa, entenc, lo menos tradicional, doncs unes receptes una mica més asiàtiques. Una mica de caldo de verdurete, si tens, llet de coco, que faci una mica de xup-xup, li poses alguna verdureta dins així, que aprofiti que es bulli, no cal que la bullis al forn, li fiques els cigrons i ja tens com un curri, li poses una mica de curri en pols o curri en pasta, si tens, i ho acompanyes pues, també una mica d'ou per guardar per una mica més de proteïna, o pollastre, si et ve de gust, una mica més, i arròs que has bullit dels altres, no?
1: Aquest m'agrada, aquest el trobo bo.
2: Sí, i després un altre, pues, cigrons amb botifarra, també un rotllo guiso, fas una mica de botifarra, la talles, li fiques una mica de sofregit de tomata i alguna verdureta, pues, carxofa o espinacs, boníssima, amb espinacs, i res, els cigrons, una mica de caldet o aigua, ja et dic, si no hi ha caldo a casa, no passa res amb el propi sofregit, i també és un guisat així bo, una mica d'hidrat.
1: Telèfon al 900-454-455, 900-454-455, perquè ens doneu les vostres idees o les preguntes. Us hem posat aquí al vostre servei, aquestes dues especialistes, per doncs, això, canviar una mica la cara del vostre tàper trist de cada dia. Però clar, quan estàvem preparant això amb la Natàlia Sánchez del programa, dèiem, clar, col·lisionen el món tàper i els bars i restaurants de menú de migdia? O sigui, el tàper fa la competència al menú de migdia? Això li preguntarem al director del Gremi de Restauració, Roger Pallarols. Bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: És una mica, diríem això, competència, el tàper del menú de migdia?
3: Bueno, jo diria que no és tant el tàper, sinó una pràctica que els supermercats de diferents marques han... començat a posar en marxa ja des de fa uns quants anys, on de manera allunyada del que els permet la seva llicència i la legislació, munten en els establiments uns espais que tots els efectes s'assemblen molt, per no dir que són idèntics, a un servei de restauració o al servei d'un bar que pots tenir al costat, i aquest sí compleix amb la llicència corresponent i amb les seves normes, no? El que hem posat sobre la taula és una pràctica que és il·lícita, segons la normativa que s'aplica a la ciutat de Barcelona, que malgrat ser il·lícita, molts establiments de distribució alimentària han posat en marxa, han creat espais de restauració a tots els efectes en els seus establiments, que això no ho empara ni la normativa ni la seva llicència, i el que hem demanat després de molt temps és que l'Ajuntament inspeccioni i retorni a la legalitat aquests establiments, com fa complir les normes, no cal dir-ho, als bars i restaurants de la ciutat.
1: Mm-hmm. Clar, passat el mes de juny, vosaltres, el Gremi de Restauració, veu denunciar aquest intrusisme professional a 30 supermercats de Barcelona per aquesta zona de descans en microones. El dia d'avui, com està aquesta denúncia? Ha prosperat?
3: Mira, jo diria que aquestes denúncies ja tenim una certa trajectòria. Quan no es dirigeix l'activitat inspectora contra un petit bar, que aquí t'haig de dir que no hi ha cap mena de pietat per part de l'administració municipal, totes aquestes altres coses, o és una entitat com nosaltres que de manera perseverant estem posant sobre la taula i de manera acreditada els incompliments i fem o perseguim que l'Ajuntament actuï, si no, el que ens trobaríem és que hi hauria una queixa que no tindria cap mena de recorregut, perquè ho tenim comprovat des de fa molts anys amb l'altre fenomen colindant, que és el de les fleques amb degustació, i ens costa moltíssim, malgrat que l'Ajuntament ha corroborat en la majoria de casos que el que nosaltres denunciem és un fet, i ells ho acrediten, ens costa moltíssim de que apliquin la mateixa vara de mesurar que apliquen en els locals de restauració de la ciutat. Per tant, et diria que estem a l'inici d'aquest procés de denúncia dels establiments de distribució alimentària que incompleixen la normativa municipal, que, com tu bé dius, el dia a mitjans de juny van presentar les primeres 30 denúncies contra establiments concrets, que a dia d'avui ja ho hem ampliat en 23 més, per tant, ja tenim 51 establiments de distribució alimentària on hem acreditat l'incompliment amb denúncies presentades i formulades davant de l'Ajuntament, i que perseguirem aquest tema fins al final, perquè el que no és de rebut és que hi hagi una activitat, com et deia el de la restauració, on s'aplica zero pietat per part de l'actuació municipal i hi hagi altres activitats que literalment fan el que els dona la gana sense que se'ls apliqui les conseqüències de l'incompliment normatiu que en aquest cas es produeix.
1: Sempre diuen, jo que vinc del món digital, sempre diuen, no?, que la tecnologia a vegades va abans que les lleis, però sembla que també en altres àmbits també passa, no?, que hàbits que es comencen a fer o que estan com, diguem, legals, no?, fins que no arriba una llei o una regulació, doncs es va tirant, no?, a veure com acaba, bueno, en aquest cas això.
3: Jo diria que en aquests dos fenòmens que t'estic dient és fins i tot més greu, perquè normativament a la ciutat de Barcelona està prohibit des de fa molt de temps determinades coses. En el cas dels supermercats, la normativa municipal el que diu és que entre la línia de caixes i la sortida no hi pot haver cap activitat comercial o de serveis. Per tant, aquestes taules i cadires que determinades marques comercials, 51 locals que tenim a dia d'avui identificats, han col·locat taules i cadires per poder fer un servei de restauració de menjars que poden vendre a dintre del propi supermercat, és evident que està fora de normativa en el moment que ho ubiquen en aquest espai, que no hi pot haver res segons la normativa d'aplicació. I et diria que amb les fleques amb degustació passa un tant del mateix. La normativa és clara i el que ha passat durant massa temps és que l'Ajuntament de Barcelona, que té molta predisposició a vigilar de manera constant el sector de la restauració, literalment no visita altres activitats econòmiques com són les fleques o com són els supermercats, i per això es produeix un incompliment claríssim, s'ultrapassen els límits legals amb absoluta impunitat davant de l'absència de control de l'Ajuntament de Barcelona.
1: Doncs ja anirem seguint això a veure què és el que passa. Roger Pallarols, director del Gremi de Restauració, moltes gràcies i bon profit, ara que està a punt de dinar, suposo.
3: A vosaltres igualment, bon dia.
1: Bé, tenim una trucada que ens arriba des de l'Hospitalet, el Ferran. Ferran, bon dia.
4: Bon dia.
1: Endavant, què ens vols comentar, dir, preguntar?
4: Jo només faig una pregunta. Esteu parlant molt de tupers i de microones. Llavors, a mi m'agradaria saber de quin material són aquests tupers que poden anar al microones, perquè normalment els tupers que hi ha avui en dia no poden anar més de 200 o 300 graus al microones, perquè si no perden microplàstics, que això els donem per la salut. Ui, aleshores, m'agradaria que m'ho expliquéssiu una mica.
1: Far molt bona aportació.
4: A 800 graus, perquè si no, per escalfar-los trigues mitja hora. Llavors, m'ho expliqueu, sisplau, ja sé que hi ha els tàpers de vidre, però aquests no els fa servir ningú.
1: Home, jo la meva vida ha canviat des que faig servir tàpers de vidre, que és com, sí que n'hi he portat, els dos cigrons és de vidre.
4: Jo no dic cap.
1: Però clar, pesa molt també per anar amunt i avall, no?
4: Ho feu servir de vidre, tot això ho entenc perfectament.
1: Però tens raó.
4: Però el gran conjunt de persones, tothom fa servir tàpers de plàstic.
1: No, i a més que per transportar pesen més, o sigui, si has d'anar a la feina...
4: No, perquè pesin més, perquè un tàper de vidre tampoc el pots posar 800 graus, perquè es parteix al microones.
1: Clar. Clar, doncs...
4: Vull dir que el microones té una limitació en temperatura, perquè si no, els de plàstic perquè perden microplàstics, i els de vidres perquè si poses la temperatura elevada se't trenca.
1: Va, doncs, a veure què et diuen... A veure què et diuen aquí, perquè és un tema important. Jo els hi volia preguntar també de com hem de posar el tàper i també el tema de què es pot posar i no al microones, que això sempre és un lío, no? Sempre t'ho pregunten, això puc, a casa, això no sé què, i al final no ho saps. Anna, què li diries al Ferran? Gràcies, Ferran.
4: Hi ha tupper bares que no vull dir marques, però la dic, la tupperware té plàstics pel microona, però tenen unes limitacions molt importants de temperatura. Ara vull dir, no pots passar de 300 graus.
1: Ferran, això ho saps perquè t'has informat o perquè ets especialista d'alguna cosa concreta? És per curiositat,
4: jo no soc especialista de res. però en llegeixo el que porten els tupperwares. Si porten un microona i diuen 300 graus i jo el poso a 800, doncs ho estic fent malament.
1: Només cal llegir la lletra petita, no?
4: El tema dels microplàstics, doncs dic, doncs cada dia m'estic jo empassant uns microplàstics, quan jo no acostumo a tindre menjars amb tupers, no, però tinc molts tupers també a casa, però jo sé que no poden anar al microones, però és que la gent s'endú el tuper, jo ja estic jubilat, s'endú el tuper a la feina i és un tuper de plàstic que el posa al microones perquè en un minut els escalfi el que sigui i el posen pues, a 800 graus, que jo veig que és una barbaritat.
1: Val, Ferran, ara et responen, gràcies. Gràcies.
4: Vale.
1: Anna, què tens a dir amb això?
0: A veure, a 300 graus vol dir que no estàs escalfant un aliment, l'estàs cuinant.
2: És la potència, jo crec que s'ha confós amb la
0: potència. Clar, una cosa és la potència i una altra cosa és la temperatura a la que arriba.
4: Bueno, la potència, perdó, no graus, M'he equivocat.
1: D'acord, rectificat, doncs. Endavant.
4: Sí, és que són watts, no són graus els microones.
0: Sí.
1: Escolta per la ràdio, Ferran.
0: Exacte. La potència, has de mirar, els de vidre són els que millor suporten, però si no, els tàpers, per darrere, hi ha alguns que porten la senyal de que escalfen, la que es pots posar al microones. Llavors, aquests sí que els podries utilitzar. Hi ha altres que no ho posa, o sigui que això s'ha de mirar.
1: Aquest que he portat jo de plàstic...
0: Sí, té la senyal.
1: Que de fet, té la senyal perquè això formava part d'un pack que anava com amb un cistell especial pel tàper. Vull dir, aquests són especials per anar amunt i avall i sí que ho porta darrere, no?
0: Aquest sí que ho porta darrere, que podries posar al microones. Pensa que al final també quan escalfem, la idea és escalfar, intentar arribar, sobretot quan és un aliment que hem cuinat ja fa un o dos dies, intentar arribar als 75 graus al centre de l'aliment. No cal arribar més. I de fet hi ha moltes vegades que no ho fem, que no arribem a aquesta temperatura. O sigui que realment tampoc són temperatures tan extremes com que passi molt microplàstic cap a l'aliment.
1: D'acord.
0: I si no pot ser de vidre, és això, mira que porti aquesta senyal que és com si fos el microones i es veuen com unes onetes. Hi ha diferents tipus d'icones, però és el típic és el quadrat amb unes ones, tres ones així com corbes.
1: I suposo per això que segons quin recipient compris, està com més, hi ha més lletra petita que no altres, perquè potser alguna cosa l'agafes i dius, va, ho porto amb això, millor fer-ho servir amb coses que siguin especial tàper, no?, diria jo. Suposo.
2: I si no escalfar-ho el plat, jo és que a casa no escalfo absolutament mai el plàstic. El plat.
1: Ah, d'acord.
2: Sempre hi ha un plat. O sigui, totes les feines hi ha un plat. És raro, si no ho demane. O sigui, mai jo a les etiquetes poso. Podeu escalfar-ho, lo ideal és en plat, però si no al microone, però lo ideal al plat, ja ho tens allà, no sé.
1: Va, tenim una altra nota de veu.
5: Hola, sóc la Patri, que a mi m'agrada molt dinar amb tàper. Sembla que no, però fas dos tàpers complerts i un postre, dines molt més bé que restaurant. El que passa que, clar, el dia abans has de preparar-ho tot. A mi la veritat és que em va molt bé, perquè com que faig horari seguit, així quan surto ja ho tinc fet, ja he dinat, però clar, també m'hauríeu de recomanar algun menú, si sapiguéssiu algun menú diferent, que no fos, doncs això, pastes o hamburgueses o, no sé, per variar.
2: Va. A veure, és que al final tornem al de sempre, és tindre varietat a la nevera per no cada dia tindre haver-te de trencar el cap de demà que menjo. I sobretot, fer més, o sigui, quan fas un plat de llegum, fes-te'n i te'n congeles i la setmana que ve tens un llegum, per exemple. Jo el que et diria és el mateix. Compra't un esquadre, intenta invertir una mica de temps que aquest temps et serveixi per dinar tota la setmana. I viuràs més feliç amb unes quantes verdures, uns quants hidrats. Et fas la proteïna te la fas cada nit el dia abans i així és més fàcil i és més bo també. Viuràs més feliç, ja et dic, bastant, a la nevera, inclús algunes congèlateles, no passa res congelar verdures, està bé. I d'aquesta forma pues, juga amb espècies, amb salset, amb alguna salsa, amb sofregit... Al final el sofregit el pots fer cada una vegada al mes i també congelis i tens bossetes i ho treus i ja pots fer-te aquests cigrons pues en comptes amb botifarra, amb tofu, no sé. La proteïna vegetal a mi m'agrada molt, també soc superfan i és bastant, aguanta molt a la nevera. Llavors, jo el que diria és això.
1: Mira, a les xarxes la Maria José ens diu posa-hi sempre tres colors, és quan l'amanida funciona amb els tres colors. Després també hi ha el Juanjo que diu si tens tahín i comí, amb els cigrons cuits et pots fer un hummus, que això també ho havíem apuntat aquí. O, per exemple, el Jep com Raja diu segueix-me i em trauràs idees i ens envia un vídeo sobre això.
6: Si vulls l'ou amb sal i vinagre per treure la closca millor, t'estan enganyant. No serveix de res. El que sí funciona, un ou que tingui 7-10 dies i a l'aigua una cullerada de bicarbonat. Així puja el pH i la closca es desenganxa sola. I molt important, del foc directament a l'aigua amb gel. La clara retreu amb el fred i es desenganxa de la membrana.
7: I veieu la diferència? I vosaltres què feu perquè no se us trenquin?
1: Doncs ja sabeu, perquè de fet a les xarxes hi és un boom, no?, el tema de la nutrició, de la cuina, i ell és el Jep com Raja, que ens ha deixat aquí aquest missatge i aquest vídeo i aquesta tàctica, diríem, per bullir l'ou. I ja que hem d'estar a les xarxes, anem a fer el reel de la xarxa, de la tàctica, diríem? Va, primer va per la Anna Nutricionista, que farem un reel de la tàctica que és veritat o fals. Et diré 5 coses, veritat o fals, aquestes 5 coses per fer el tàper nutritiu. Una amanida amb moltes coses pot acabar sent una bomba calòrica.
0: Veritat.
1: L'humus compta com una ració de verdura.
0: L'humus? Fals.
1: Posar fruita tallada al tàper fa que perdi moltes vitamines.
0: Fals.
1: Un entrepà pot ser un dinar tan complet com un plat de cullera.
0: Fals.
1: Menjar de tàper davant de l'ordinador fa que mengis més ràpid.
0: Veritat.
1: Supergran veritat. Molt bé, doncs anem a fer el reel de la tàctica veritat o fals, en aquest cas amb la Núria Arnau de Benito Tàper. Va, som-hi. Les sobres del sopar poden ser la millor base del tàper de l'endemà?
2: Totalment veritat.
1: Les verdures congelades poden ser tan bones com les fresques?
2: Jo diria que quasi que sí.
1: Fer un tàper sense arròs i pasta és possible?
2: Hombre, totalment.
1: Amb 3 ingredients ja puc fer un bon àpat?
2: Sí.
1: 3?
2: Sí.
1: El millor tàper és aquell que té 3 colors?
2: No té per què.
1: Allò que ens deien de l'amanida dels 3 colors. Molt bé, escolta, moltíssimes gràcies per totes aquestes idees que ens han donat. No sé, diríem prou carn arrebossada i fem unes opcions més posant així una mica del líquid amb el peix mig cuit i tot plegat. I molta sort, realment és un boom el tema de la nutrició, no, Anna? T'ho estàs notant, no?
0: Sí. Bueno, ja ve de molt de temps, eh? Sempre he sigut jo, des que vaig estudiar la carrera, sempre he sigut... I ha canviat moltíssim des que jo vaig estudiar, eh? Mm-hmm. Però sí, és un tema que es parla molt, potser massa.
1: Massa?
0: Potser massa, sí.
1: Clar, és que hem de començar a desmentir coses també que es diuen sobre nutrició, no? N'has dit unes quantes coses que has desmentit al llarg del programa, vull dir que molt
0: i
1: bé.
0: I a mi això em dona molta feina a la consulta també. Em passo potser la meitat de la consulta desmentint coses i després ja fem feina, saps?
1: Clar, i ara molta gent li pregunta al ChatGPT coses de nutrició també.
0: I és veritat això, i és veritat l'altre. Bueno, així passem una estona.
1: Molt bé, doncs a la Anna Mangual, nutricionista, i la Núria Arnau, experta en tàpers també congelats, cofundadora de Benito Tàper, doncs a seguir així. I ara ja sabem que això de menjar tàper cada dia és una mica de festa i drama.

0: Això és la tàctica a Ràdio 4 i aquesta, diríem, és la cançó que almenys a mi m'ha acompanyat tot l'estiu, perquè la vida és això, una mica de festa i drama, recuperant fotografies i vídeos antics, doncs per, doncs això, per fer una mica de memòria. És la Maria Jaume i ens dona pas la Maria Jaume per trobar una tàctica per tornar demà a la rutina quan soni això. Clar, ara us volem ajudar. Demà, esclar, sonarà això. Bé, això és el timbre de l'escola. Primer sonarà el vostre despertador, després el timbre de l'escola. I volem saber una tàctica, com fer que els nens i nenes tornin a la rutina, com ho fem perquè no sigui un drama, com podem recuperar les hores de son. I jo crec que una de les persones ideals per dir-nos la tàctica infal·lible és el Roger Vallescà. Ell és psicòleg, psicoterapeuta, coordinador de l'àrea de salut mental infantojuvenil de la Fundació Hospitalària Martorell i coordinador del Comitè d'Infància i Adolescència del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Roger, què tal? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Tens la tàctica infal·lible demà per tornar a la normalitat i fer que, o sigui, portar-los a l'escola sense que es queixin?
1: Ostres, em temo que no, em temo que de tàctiques infal·libles per això no n'hi ha. Ara, també he de dir que el fet de tornar a l'escola amb queixes no és una reacció gens estranya i fins i tot diria que és saludable. Pensem nosaltres, per exemple, en com ens sentim quan sona el despertador el primer cop després de les nostres vacances, no? Les ganes de tornar no hi són del tot, la queixa doncs pot aflorar. El que passa és que com a adults, més aviat la queixa doncs ens la vehiculem de forma íntima i no l'expressem massa, i els nens i les nenes tenen l'avantatge de que tenen... Pues això, són molt més, diríem, diuen les coses tal com raja i a més tenen uns adults disposats a escoltar-los i a intentar que no s'ho passin tan malament i per això ho fan.
0: Potser el pitjor dia deu ser el segon, no? Perquè el primer tenen ganes com de veure els seus amics de la classe, no? Diria jo.
1: Sí, això pot passar una mica, perquè el primer dia és un dia de novetat i el segon, el tercer dia, ja és quan comences a veure que això, que aquesta novetat s'ha convertit en una nova rutina, no? I que això d'aixecar-se d'hora i de posar-se a treballar i tal, doncs serà cada dia. En aquest sentit també diria que és bastant com els adults. Potser també aquí la diferència seria que amb els més menuts, el primer dia, sobretot amb aquells nens i nenes que encara no han anat a l'escola o que canvien d'escola, doncs pot ser bastant complicat perquè els hi pot generar inquietud, de vegades por, i aleshores el primer dia en aquests casos sol ser més difícil que la resta.
0: I tu com a psicòleg i psicoterapeuta, això que fan, que a vegades els pares hi han d'anar com 3 dies abans, primer una hora, després mitja hora, no sé què, per adaptació... Tu estàs a favor d'aquesta tàctica o estàs en contra?
1: Jo diria que això s'ha d'anar seguint una mica també les necessitats de cada nen i nena, perquè n'hi ha alguns que s'adaptaran a la nova escola o a la nova classe, no?, d'una manera molt ràpida i bastant senzilla, i n'hi ha altres que necessitaran més adaptació. També cal dir que de vegades no són només els nens els qui pateixen, és a dir, en els patiments dels nens també s'ha d'afegir el patiment dels pares. I també és cert que hi ha pares que tenen més seguretat amb si mateixos i amb els seus fills i que poden fer aquest camí sense angoixar-se massa, i n'hi ha altres que potser són més els pares els que necessiten tenir diversos dies d'adaptació per no sentir que la situació els supera. Però en tot cas, ja et dic, no em sembla una mala idea. En general, el que ens expliquen les escoles és que els processos d'adaptació solen funcionar, però ja et dic, jo seguiria molt la dinàmica de cada un dels nens i nenes i seguir les seves necessitats específiques.
0: Clar, però en aquest cas, com que no es pot personalitzar, tothom ho ha de fer. Jo és que he viscut bastantes converses aquest estiu sobre aquest tema, no? De que hi ha pares que es queixen, que diuen, a veure, he d'estar 3 dies adaptant el meu fill a l'escola? O sigui, vull dir que és un no, la gent ho comenta, clar, un sí i l'altre no és difícil també, no?
1: Sí, al final, és clar, jo crec que com amb tot, no, s'ha optat per una pràctica generalitzada, doncs que segurament per molts nens serà absolutament innecessària, no? Ara, també t'he de dir que posats a posar una estratègia igual per tothom, home, potser aquesta estratègia sí que beneficiarà els nens i les nenes que sí que n'hi ha uns quants, que tenen més dificultats i que sí que necessitaran aquest temps per adaptar-se. Per tant, posats a igualar, diríem, home, gairebé que jo prefereixo això, a igualar a la baixa, no? I que alguns, bueno, doncs potser ho podrien fer més ràpid, però així els altres, els que potser fent-ho ràpid patirien molt, així, doncs igual, els hi resulta més senzill.
0: Roger, he vist que tu, una de les teves especialitats és la teràpia breu estratègica. O sigui,
1: sí,
0: no? Davant d'una fòbia, un bloqueig, com s'actua de forma ràpida, no? Una mica, explica'ns una mica breument, de fet, la teràpia breu estratègica.
1: Ui, això...
0: es pot fer breument, això, no?
1: Perquè aquesta és una pregunta difícil. Una cosa és que una teràpia sigui breu i l'altra és que sigui fàcil d'explicar, que són coses ben diferents. De vegades, de fet, darrere de les intervencions breus hi ha tota una tecnologia terapèutica que és complexa i que és difícil d'explicar. Però, en tot cas, tornant a la pregunta que em deies, no?, sobre les pors, les fòbies... A veure, hem de pensar que un nen o una nena que s'enfronta a una situació novedosa, com pot ser anar per primer cop a l'escola o anar a una escola que és diferent de la seva habitual, és una situació estressant en la que el més normal és tenir por o ansietat fins a un cert grau. Aleshores, estratègicament parlant, de vegades l'error està en plantejar-li als nens i les nenes: no, mira, no has de tenir por, no hi ha cap motiu per estar nerviós, perquè és que, sincerament, no és cert. No? Aleshores, des d'un punt de vista estratègic, és molt més útil reconèixer aquesta por i dir-li a la criatura: doncs mira, és lícit que tinguis por, segurament qualsevol en la teva situació la tindria, però és molt important anar igualment a l'escola i veuràs com aquesta por poquet a poquet s'anirà marxant. No? El mateix passa amb la tristesa, no? Això de dir-li, sobretot quan anem a l'escola, no ploris, quan ens acomiadem, com que no? Però des de quan plorar és una cosa que hem d'evitar? No? Jo penso que en aquest sentit, la teràpia breu estratègica ens ensenya, no?, que de vegades aquestes situacions es resolen més d'una manera paradoxal. És a dir, si li diem a un nen: escolta, plora tot el que necessitis, si has de tenir por la pots tenir, faltaria més, però és una situació que afrontarem junts, que no és perillosa i que per tant la resoldrem, no? I això sol ser molt més eficaç que no pas intentar que el nen raonadament entengui que no ha de plorar, que no té motiu per tenir por, etcètera, etcètera.
0: Interessant això que dius també dels pares, no? Que, clar, millor que demà ens portem amb temps, amb tranquil·litat i no anem estressats, perquè si no, o sigui, quan tu estàs estressat i això ja es multiplica, tota la família acaba estressada, no? És a dir, que tranquil·lament, no? Seria també una...
1: Sí, completament. Hi ha una permeabilitat molt gran entre les emocions dels adults i les dels infants, no? Per això dèiem abans també que de vegades aquests dies d'adaptació, de vegades els necessiten més els pares que els fills. I en aquest sentit, ja és fàcil observar com un nen o una nena que té un aspecte més fòbic, doncs generalment també té uns pares que són pares, diguem-ho així, una miqueta més porucs, més ansiosos, més insegurs, etcètera, etcètera. Hi ha aquesta permeabilitat. Aleshores, si nosaltres volem que els nostres fills s'adaptin bé a tots aquests processos, també hem de posar una mirada en com ho estem fent nosaltres.
0: Doncs
1: no?
0: Apuntem.
1: I quina tranquil·litat o no els hi transmetem.
0: Genial, gràcies, Roger Vallescà, psicòleg i psicoterapeuta. Ens ha ajudat aquí la tàctica per demà, doncs, tornar a la rutina i tots amb tranquil·litat. Gràcies, una abraçada.
1: Moltes gràcies a vosaltres i bon inici de curs.
0: Gràcies. I demà la tàctica... Demà a la tàctica tindrem una persona que m'atreviria a dir que ha anat amb la majoria de cotxes del mercat. En Joan Dalmau és expert en mobilitat i cotxes. Ens ajudarà a triar bé un cotxe de segona mà. Te'n acabes de comprar un? Tens algun dubte concret? Tenim el WhatsApp obert de la tàctica. 690 080 830. Som la Natàlia Sánchez a la producció, el Genís a la realització, tots vosaltres a la participació i qui us parla, Mariola Dinarès. Podeu recuperar-ho tot a RNE Audio. Ara us deixem amb la edició migdia amb l'Helena Pérez i a dos quarts, al quart temps, amb José María Rubí. Estic enganxadíssima a tot el que passa al món de l'esport al voltant. Per tant, jo estaré escoltant el José María Rubí. Aquest programa m'agradarà, ho sé. Adéu-siau!
2: Són les dues. Edició migdia. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Helena Pérez.
3: Molt bona tarda. La compra de pisos s'ha encarit un 10,1% a Catalunya durant el segon trimestre de l'any. Segons les dades de l'INE, el preu dels pisos de segona mà va augmentar un 10,5% respecte al mateix període de l'any passat i els nous un 6,5%. I el pitjor és que sembla que la tendència continuarà a l'alça. Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de la Propietat de Barcelona, en declaracions a Ràdio 4.
4: Aquesta falta d'oferta fa que els preus es puguin mantenir alts o fins i tot de cara al futur encara amb certs repunts.
3: I en aquest informatiu parlarem també de l'últim dia de vacances. Els alumnes catalans demà comencen les classes i ho faran amb vaga, pendents, a més, de les reaccions que ha provocat a Catalunya la victòria del partit d'extrema dreta AfD a un l'any d'Alemanya. A les 2:10 repassarem tota l'actualitat de Catalunya, abans la resta de la informació d'Espanya i del món amb la Clara Ontanyón. Bona tarda, Clara.
5: Bona tarda. Ceuta continua acaparant l'actualitat política de la setmana, també l'inici de curs del president del govern Pedro Sánchez, que ha reunit aquest matí diputats, senadors i eurodiputats socialistes per dibuixar les prioritats de l'executiu en la recta final de la legislatura, ara marcada per la crisi migratòria.
6: Quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España, como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación, y quienes no, pues evidentemente serán devueltos.
5: Sánchez ha dit que vol que el territori torni a la normalitat el més aviat possible. Ha anunciat més inversió en el reforç de les fronteres i la voluntat d'esclarir els detalls sobre què ha passat exactament. L'executiu continua evitant culpar el Marroc i insisteix que no hi ha proves fermes per acusar el país veí. De fet, demà el Consell de Ministres aprovarà la desclassificació dels informes sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Els documents estaran disponibles a partir de dimecres. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha assegurat que la ciutat autònoma es troba al límit. Ho ha dit en un esmorzar informatiu aquest matí a Madrid, on ha rebut el suport de la plana major del Partit Popular i del seu líder, Alberto Núñez Feijóo. Marc García.
7: Un Núñez Feijóo que ha parlat d'invasió tolerada i afavorida pel Marroc i que ha acusat el govern central de no haver estat a l'alçada. La darrera crítica per imposar, ha dit, el control del port de Ceuta per acollir immigrants.
8: Contra el criterio del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, contra el criterio de los informes técnicos, jurídicos y de empresarios, de todos. Ubicar a más de 1,000 inmigrantes en un puerto, a pocos metros de los barcos que trasladan al continente a los pasajeros, es una gran irresponsabilidad.
7: Crítiques al govern també per part del president de Ceuta, Juan Jesús Vives, que ha acusat obertament el Marroc d'estar al darrere d'aquesta entrada massiva de migrants.
9: Ceuta es una olla a presión que en cualquier momento puede estallar. Ceuta está en una situación límite que no puede seguir aguantando. Es inevitable que ante estas consecuencias uno se pregunte quién está detrás del golpe. Y yo me voy a arriesgar, me voy a mojar en base a los indicios y a las convicciones. Yo estoy convencido que detrás del golpe está Marruecos.
7: Vives ha reclamat al president del govern, Pedro Sánchez, que posi data per al retorn de tots els migrants.
5: El preu de l'habitatge s'ha encarit un 12,2% durant el segon trimestre del 2026. D'aquesta manera s'encadenen 45 trimestres amb increments i els 6 darrers han estat superiors al 12% segons les dades publicades de l'INE. Segons el tipus d'habitatge, el preu de la segona mà és el que ha augmentat més i el d'obra nova s'ha moderat. Segons els explica Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de la Propietat de Barcelona, aquests constants increments de preu es deuen a la manca de pisos disponibles per atendre la creixent demanda i també influeixen els tipus d'interès que imposa el Banc Central Europeu, el que també marca l'increment de les hipoteques.
4: Tenim un model complex en el que juga, per una banda, la falta d'oferta d'obra nova, una demanda creixent, perquè la necessitat d'habitatge és creixent perquè hi ha un impuls demogràfic i un impuls de creació de llars, i per una altra banda les dificultats que pot generar l'increment dels tipus d'interès.
5: Mirem ara Alemanya. Aquest dilluns els partits analitzen els resultats de les eleccions de l'estat de Saxònia-Anhalt d'aquest diumenge, en què ha arrasat l'extrema dreta amb el 44% dels vots, mentre els demòcrates cristians de la CDU s'han enfonsat. Escoltem el canceller Friedrich Merz fa uns minuts valorar els resultats.
10: Zutiefst schockiert. Wir haben es in dieser Form.
5: El canceller ha dit estar en xoc pels resultats que no esperaven, que no ha canviat només la Saxònia, sinó l'estratègia de tota Alemanya. Ha afegit que les institucions alemanyes són fermes i estables i ha assegurat que la Constitució s'acabarà imposant. Amb tot, l'extrema dreta necessitarà pacte per formar govern i, si és així, es convertirà en el primer govern regional en participació ultradretana d'Alemanya des de final de la Segona Guerra Mundial. Mireia Moreno.
11: Els dirigents d'Alternativa per Alemanya pressionen el canceller Friedrich Merz després de la victòria a les eleccions de Saxònia-Anhalt, on han fregat la majoria absoluta. La líder del partit, Alice Weidel, creu que la victòria d'ahir demostra que Merz és una càrrega pel país. Weidel ha parlat ja en clau nacional i espera obtenir uns bons resultats en les pròximes eleccions federals.
12: Zu uns.
11: El meu objectiu, ha dit, és ampliar significativament l'avantatge en molt poc temps i assolir almenys el 40% dels vots en les pròximes eleccions federals. Actualment, a les enquestes, Alternativa per Alemanya és la primera força en intenció de vot.
5: Doncs el grup d'automòbils alemanys Volkswagen, immers en una reestructuració de l'electrificació, té previst vendre una de les seves fàbriques situada al nord d'Alemanya. La planta es transformarà gradualment en un centre per fabricar armament, en concret per seguretat i defensa sota la inversió de l'empresa israeliana Aurelius, accionista majoritària. Aurelius i el Land de la Baixa Saxònia han arribat a aquest acord per aliar-se amb l'empresa de defensa també israeliana Rafael per planificar un primer projecte estratègic de defensa aèria per produir sistemes de defensa alemanys i europeus. Per cert, que el secretari general de Comissions Obreres, Unai Sordo, s'ha compromès per fer tot el possible perquè la marca SEAT no desaparegui. De moment, la producció de vehicles de la marca només està garantida fins al 2030. Sordo avança un front amb les administracions per mirar d'assegurar la seva continuïtat.
13: Martorell va a seguir existiendo, Martorell no va a desaparecer, pero no es verdad que sea inocua la desaparición de la marca SEAT. Cada SEAT que se deje de hacer no va a ser un Cupra de más que se venda, porque son segmentos de coche distinto, ¿no? Unos más premium y otros más popular.
5: I en l'àmbit judicial, fa uns minuts hem conegut que el jutge Juan Carlos Peinado ha citat aquest dimarts a Begoña Gómez, dona del president del govern, a una audiència preliminar, segons ha pogut confirmar Ràdio Nacional. És el pas previ necessari per poder començar el judici oral que realitzarà amb un jutjat popular. Recordem que Begoña Gómez està acusada per presumptes delictes de corrupció en els negocis, tràfic d'influències i malversació. Més enllà del cas Begoña, avui ha declarat a l'Audiència Nacional l'expresident de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, en la causa que investiga l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, per presumpte tràfic d'influències en el rescat de l'aerolínia. Pau Alemany.
14: Han estat gairebé 3 hores de declaració en què Martínez Sol ha reiterat que Zapatero va mediar pel rescat. Davant el jutge ha parlat de grup Zapatero, en plural, i no només de l'expresident. Segons fonts jurídiques, Sol ha insistit que no sap quines gestions concretes va fer Zapatero, però ha insistit que van pagar la comissió per por a que no sortís endavant el rescat. I ha reconegut també que l'1% anava per aquell anomenat grup Zapatero, en el qual s'incloïa l'expresident.
5: Cap de setmana de converses de pau per a Ucraïna després de mesos interrompudes. Els enviats especials de Trump a Rússia i Ucraïna s'han reunit amb totes dues parts i admeten que el conflicte és difícil de resoldre.
7: No s'ha aconseguit, però, cap compromís per aturar l'escalada del conflicte i, de fet, avui han estat un nou dia d'atac. No es pot conèixer encara quin és aquest pla de pau presentat per Donald Trump ni com el reben les parts. El Kremlin s'ha pronunciat aquest dilluns i assegura que no suposa negociacions a tres bandes amb Ucraïna i els Estats Units.
5: I el Nepal ha elevat aquest dilluns a 1.350 les morts i manté gairebé 5.000 els desapareguts, quasi dues setmanes després de la mortal riuada que va arrasar assentaments sencers prop de la frontera amb el Tibet.
7: Són 14 més respecte al darrer balanç. Mentrestant, continuen les tasques de recerca a la zona entre els desapareguts i almenys 580 ciutadans estrangers, inclosos dos espanyols. La identificació dels cossos continua sent el desafiament més important. Fins ara, només s'han pogut entrevar 98 cossos a les seves famílies.
5: I 11 alpinistes han mort aquest diumenge en ser atrapats per una allau a la regió russa del nord del Caucas.
7: Segons les autoritats, encara hi ha 6 escaladors desapareguts.
5: I acabem el repàs de l'actualitat nacional i internacional amb la música de Bad Bunny.
15: Quieren quitarme el río y también la playa. Quieren el barrio mío y que abuelita se vaya. No, no, suelte la bandera.
5: Qui ha guanyat el seu primer Emmy aquesta matinada gràcies a l'espectacle El temps de descans de la Super Bowl que sentim de fons. Doncs així ens acomiadem. Com saben, la informació continua a l'edició migdia. Que passin una molt bona tarda.
3: Molt bona tarda, benvingudes i benvinguts a aquesta nova temporada de l'edició migdia, un informatiu on pararem atenció, com sempre, al que doni de si la política o l'economia, però donant també una especial importància als sectors que ens salven la vida literal o metafòricament: la salut, la ciència, el medi ambient o la cultura. I avui el nostre primer focus està en la dificultat que continua tenint molta gent per accedir a un habitatge ja no digne, sinó simplement a un habitatge. Segons l'INE, la compra de pisos a Catalunya s'ha encarit un 10,1% durant el segon trimestre respecte al mateix període de l'any anterior. Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de la Propietat de Barcelona, en declaracions a Ràdio 4.
4: Els preus dels habitatges estan tensionats bàsicament perquè no estem tenint oferta.
3: I avui, hasta l'últim dia, moltes llars de Catalunya sense que sonés el despertador. Demà comencen les classes i ja veurem com afecta o no la vaga que han convocat alguns sindicats, entre ells el majoritari USTEC. El seu portaveu, Andreu Mumbrú, ha criticat el Cafè d'Idees de Ràdio 4 la falta, segons ell, de voluntat negociadora del govern català.
12: El govern durant l'estiu, nosaltres estàvem disposats a negociar durant l'estiu, no hi ha hagut la voluntat per part del govern d'obrir una negociació.
3: I pararem també molta atenció a les reaccions que ha provocat a Catalunya la victòria del partit d'extrema dreta AfD a un land d'Alemanya. Salutacions als serveis informatius d'aquesta casa, amb José Gil a la realització, l'Helena Ramos i l'Adriana Llacall a les vies de so, l'Eric Sobrevia a la producció i el Santi García al control central. Ara moment per la informació de serveis. Anem a veure com se circula aquesta hora per les carreteres. Servei Català de Trànsit, Roger Serra.
16: Hola, bona tarda. La veritat és que parlem de molta calma en aquesta xarxa viària, principals carreteres i autopistes catalanes. És cert que hi ha hagut un accident fa poca estoneta a l'autovia A2, al tram de Brera, en sentit Lleida. Hem de dir que els vehicles són el voral de la via, no provoquen grans aturades. Com a molt, s'alenteix un pèl la marxa just en el punt de l'accident. Com us dèiem, a l'autovia A2, a Brera, en sentit Lleida, molta prudència si circuleu per aquest tram de l'autovia A2. Com us dèiem, en general, a la xarxa viària també via està envolta en Barcelona. A aquesta hora parlem de circulació còmode i fluida. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Finalitza un cap de setmana amb temperatura rècord per a un mes de setembre. Quin temps ens espera? Aiment, Noelia García.
17: Avui dilluns a Catalunya comencem la setmana amb calor i altes temperatures per aquesta època de l'any. Es podran superar els 36 graus a moltes zones, especialment a l'interior i al Pirineu de Lleida. Els termòmetres marcaran 31 graus a Tarragona, 32 a Barcelona, 37 graus a Girona i 39 a Lleida. Aquesta tarda sol i cel clar o poc ennuvolat.
2: Edició migdia. Elena Pérez.
3: El preu de l'habitatge a Espanya s'ha encarit un 12,2% durant el segon trimestre del 2026. D'aquesta manera s'encadenen 45 trimestres amb increments i els 6 darrers han estat superiors al 12%, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística. L'augment a Catalunya és cert que s'ha situat per sota de la mitjana, però tot i així ha estat d'un 10,1% quan l'any 2025 s'havia situat en l'11,6%. Marga Esparza.
18: Però els constants augments es deuen a la manca de pisos disponibles per atendre la creixent demanda i també influeixen els tipus d'interès que imposa el Banc Central Europeu, que marca l'increment de les hipoteques. Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de la Propietat de Barcelona.
4: Els preus dels habitatges estan tensionats bàsicament perquè no estem tenint oferta. Aquesta falta d'oferta fa que els preus es puguin mantenir alts i fins i tot de cara al futur, encara amb certs repunts. Repunts que quedarien matisats pels tipus d'interès que pugui aplicar el Banc Central Europeu. En la mesura que els preus de les hipoteques pugin, es dificultarà la compra-venda d'habitatges.
18: I de la poca oferta només es beneficien els que poden pagar.
4: I no es ven més doncs, perquè no hi ha més pisos a la venda. La gent no troba alternativa. Els impostos que s'han de pagar sobre els nous habitatges són alts. Això no vol dir que els que surten no es venguen ràpid, no, al contrari, es venen ràpid i bé, qui els està podent comprar? Doncs els que tenen més solvència.
18: També s'ha de tenir en compte que és una de les comunitats on els preus sempre són més elevats que la resta de l'Estat i per això l'increment de preus ha estat lleugerament més baix.
3: Qui vulgui comprar un pis ho té complicat, però qui viu del lloguer també. Al març de l'any que ve, la llista de municipis on es pot topar el preu del lloguer passarà oficialment de 271 a 302. El portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ha criticat en una entrevista a Ràdio 4 que hi hagi municipis que surtin d'aquest catàleg.
19: Mentre hi ha hagut regulació de preus, aquells municipis que tenien regulació, aquestes àrees tenses, han tingut una congelació del preu del lloguer. De fet, ha baixat un 0, escaig per cent el preu del lloguer, mentre els municipis que no tenien regulació han experimentat una pujada del 9% del preu del lloguer. Per tant, és molt fàcil de preveure que si, diguéssim, s'aixeca el pedal de l'accelerador, es deixa d'aplicar aquesta regulació en municipis com Lleida, Reus, Mollet, Figueres, doncs els preus comencin a pujar.
3: Més coses. Aquest dilluns és l'últim dia de vacances d'estiu per a molts infants i adolescents que a partir de demà tornen a les aules. El nou curs escolar comença igual que va acabar l'anterior, marcat per les mobilitzacions Anna Pujol dels docents de l'educació pública.
20: USTEC, la CGT i altres sindicats han convocat una jornada de vaga arreu de Catalunya davant denunciant la manca de negociació del govern sobre les seves reivindicacions. Reclamen un nou calendari de reunions per abordar el que consideren problemes estructurals. Amb tot, segons USTEC, encara no hi ha una nova data per trobar-se amb la consellera Esther Niubó. Andreu Mumbrú, portaveu d'USTEC, al Cafè d'Idees de Ràdio 4.
12: No tenim data. Nosaltres el 13 de juliol vam fer una reunió amb la consellera i ja li vam traslladar quina era la situació i que enteníem que era necessari doncs, mantenir un calendari de negociacions. El govern durant l'estiu, nosaltres estàvem disposats a negociar durant l'estiu, no hi ha hagut la voluntat per part del govern.
20: La de demà és una convocatòria descentralitzada amb fins a 11 mobilitzacions previstes a diferents punts del territori català. En diversos casos, com a Girona, Ponent, el Barcelonès o els Vallesos, les accions començaran a primera hora del matí.
3: I el govern destinarà 600.000 euros en la primera convocatòria dels ajuts de la Ciència Oberta de Catalunya. L'objectiu és reconèixer iniciatives que comparteixen de manera oberta i transparent resultats de recerca, fomentar projectes relacionats amb la implicació ciutadana en l'àmbit de la salut mental i impulsar la divulgació i la formació. Núria Montserrat, consellera del Departament de Recerca i Universitats.
21: Quan reconeixem i posem incentius, d'alguna manera també estem ajudant a professionalitzar el sector, donem aquest reconeixement i a més promovem una cultura, no? Promovem una cultura i una nova manera de fer, una pedagogia.
3: La convocatòria està oberta a centres de recerca i fundacions, però també a associacions, museus i altres entitats sense ànim de lucre. Les candidatures es poden presentar fins al 5 d'octubre.
2: Edició migdia.
3: La victòria del partit d'ultradretra Alternativa per Alemanya a Landesaxònia-Anhalt ha protagonitzat bona part del discurs polític d'avui a Catalunya. Recordem que si l'AFD, que ha aconseguit el 44% dels vots, pacta i governa, aquest seria el primer govern regional alemany amb la participació de l'ultradreta des del final de la Segona Guerra Mundial. En una entrevista a TV3, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que es troba preocupat però també esperançat amb aquests resultats.
22: Passarà el que vulguem que passi. Passarà el que decidim que passi. Decidim cometre els mateixos errors que van cometre els nostres avis, que van haver de lluitar contra discursos totalitaris i d'odi que van portar, on tots sabem que van portar, al desastre, a la desesperació, o decidim seguir apostant per un món que vol viure d'acord amb unes normes acordades, en pau.
3: En la mateixa línia, el PSC, en les jornades de treball a la Seu d'Urgell, els socialistes han fet una crida a no desesperar a combatre el retorn de l'extrema dreta des de l'argument i la raó. Esquerra Republicana, per la seva banda, assegura que cal atacar la realitat del que ha passat a Alemanya abordant els veritables problemes de la gent. Els comuns creuen que la millor recepta per fer front a aquests partits és contrarrestar amb polítiques valentes. Escoltem la republicana Elisenda Alemany i el portaveu dels comuns del Congrés, Gerardo Pisarello.
23: Crec que tenim la responsabilitat d'atacar la realitat, no de descriure-la, i a mi m'interessa parlar de la realitat de les famílies catalanes més que de l'extrema dreta, perquè és aquí on hem de donar respostes.
24: El millor cordó sanitari contra la ultradreta no són apel·lacions humanistes en abstracte, sinó polítiques socials valentes de redistribució de la riquesa.
3: La CUP, per cert, reivindicarà a la Diada que l'independentisme és antifeixista, alerta que cada vot Aliança Catalana és un vot en contra de l'independentisme i carrega contra l'espanyolisme, diuen del PSC. Su Moreno és la portaveu.
25: Espanya ha trobat a la ultradreta catalana la seva millor aliada. Aliança Catalana ha vingut a fer impossible la independència del país. Per això compta amb el suport de les grans elites econòmiques que el 2017 van treballar intensament per fer descarrilar el procés. Cada vot Aliança Catalana és un vot contra la independència.
3: I aquest dilluns deixem enrere un cap de setmana de calor intens arreu de Catalunya que ha trencat rècords històrics una vegada més. Protecció Civil dona finalitzat l'episodi per calor, però manté l'alerta pel risc d'incendi forestal, tot plegat a l'espera d'un canvi de temps a mitjans de setmana. Mireia Moreno.
11: Una calorada tardana que ha deixat temperatures gens normals per l'època de l'any. A zones de Ponent, la Catalunya Central i l'Ebre, els termòmetres han tocat sostre aquest cap de setmana arribant als 40 graus. A Barcelona, l'Observatori Fabra ha registrat la primera nit tòrrida de la història a la capital catalana en un mes de setembre. Una bombolla tèrmica excepcionalment càlida que dispara el risc d'incendi. Avui es mantenen les restriccions d'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Montroig a la Noguera, i 79 municipis catalans continuen en risc extrem d'incendi. Una situació, però, que té els dies comptats. En concret, fins dimecres. Santi Segalà, cap de l'àrea de predicció del Meteocat, a Ràdio 4.
0: Serà un final d'aquesta calorada bastant contundent, perquè esperem que a partir de dijous les temperatures estiguin entre 5 i 10 graus per sota de les que hem tingut aquest darrer cap de setmana. Per tant, aquest final de calorada amb unes tempestes, uns xàfecs que de cara a dimecres podran ser forts en alguns sectors de l'interior del prelitoral.

0: Presenten el 50% dels cítrics de Catalunya a un important estrès tèrmic durant les fases crítiques de desenvolupament del fruit. Aquesta situació ha afectat greument les varietats primerenques i en menor mesura les taronges, segons el sindicat. A més, en 4 mesos va ploure l'equivalent a la pluja mitjana de 2 anys, fet que va provocar pèrdues del voltant del 50% de la producció. Cal afegir que la gran majoria de plantacions tenen entre 25 i 30 anys, amb la progressiva pèrdua de rendiment. A aquests problemes s'afegeix la creixent pressió de plagues i malalties i els efectes dels tractats de lliure comerç amb importacions a l'alça. Jaume Gardenyes, responsable de sectors vegetals d'Unió de Pagesos.
1: Aquí que s'està demanant que a la pràctica les plantacions són molt velles, les plantacions tenen més de 20 anys i el que demanaríem és un pla de reconversió vegetal. Les noves plantacions que siguin més que contra aquests nous bacteris i o fongs que s'estan, doncs, estem trobant als cítrics, aquestes noves plantacions que siguin en varietat ja més adients, tant per la calor com pel tema de plagues i malalties.
0: Paral·lelament, demanen més estabilitat en els preus, tot plegat per garantir la viabilitat de les explotacions.
2: No tot ha estat calor aquest any. Les pluges del 2026 han afavorit la reproducció de diverses espècies als aiguamolls de l'Empordà, entre elles l'agrós roig, que aquest any ha assolit la xifra més alta des que s'en tenen registres. Girona, Gemma Esteve.
3: L'agrós roig és un ocell marró de cames llargues que passa l'hivern a l'Àfrica subsahariana i que cada primavera torna a Europa per reproduir-se. Aquest any els aiguamolls de l'Empordà han registrat la xifra més alta d'aquesta au des de 1993, quan es van començar a tenir les primeres dades. En total s'hi han comptabilitzat 80 parelles. El director dels aiguamolls, Pons Feliu, explica que es deu sobretot a les pluges de l'hivern i la primavera, que han permès mantenir bons nivells d'aigua i unes condicions favorables per a les espècies que viuen o passen pel parc.
4: Espècies aquàtiques com els agrons, com els martinets, com els cames llargues, com anàtides, cabossets, fotges, el que volen és aigua, no només per reproduir-se, tenir llocs amb hàbitats adequats per poder fer el niu i per poder reproduir-se, sinó també per alimentació. Si tenim aigua suficient, aquestes espècies troben peix, troben amfibis, troben insectes aquàtics, etc. I per tant és clau poder tenir nivells d'aigua elevats.
3: Per poder comptar les parelles, s'han sobrevolat amb dron els canyissars. També s'han detectat 2 parelles de bernat pescaire, una espècie que fins ara no hi criava. És un ocell molt vinculat als ambients aquàtics i que necessita zones amb aigua i aliment per reproduir-se.
2: I si no saben què fer el proper cap de setmana, han de saber que 2 de les grans infraestructures de reg de la planta de Lleida, el canal d'Urgell i també el canal d'Aragó i Catalunya, s'han convertit també en un atractiu turístic. Ofereixen rutes a peu i en bicicleta al llarg del seu recorregut, que cada cop atrau més visitants. Lleida, Pepa Sant Genís.
5: El canal d'Aragó i Catalunya rega 95.000 hectàrees, 40.000 a la comarca del Segrià. I ara, coincidint amb el seu 120è aniversari, estrena una ruta cicloturista de més de 200 quilòmetres que ressegueix tot el canal i dona a conèixer també el llegat històric d'aquesta gran obra d'enginyeria hidràulica. L'Andrés Sisó, del Club Ciclista de Binèfar, és qui l'ha dissenyada.
6: Quería hacer una ruta así larga de bici de gravel. Vi que, ostras, podía aprovechar todo el trozo del canal. La ruta, pues ligarla con la historia del canal. La ruta está pensada para empezar en el Batán de Estadilla, junto al río Cinca, y llegar hasta la Granja de Escarp, que es donde termina el canal, allí en el río Segre.
5: El canal d'Urgell, que rega més de 70.000 hectàrees de la plana de Lleida, fa més temps que ofereix rutes turístiques a peu i en bicicleta. Una oferta que s'ha anat ampliant i que ha comportat la creació d'empreses vinculades al turisme del canal d'Urgell. La Sofia Caparrós és la responsable d'una d'aquestes empreses.
7: Nosaltres venem l'experiència, en aquest cas per la zona del canal d'Urgell, però amb tots els serveis necessaris coberts per nosaltres. És assequible, crec que són rutes bastant familiars.
5: Però també hi ha rutes per turistes més exigents. En total n'hi ha planificades unes 14.
2: L'autor confès del crim l'any 2023 de la seva parella embarassada de Manresa ha acceptat en un pacte amb les acusacions 26 anys de presó. Més detall, Sergi Bassoles.
8: Sí, un acord de conformitat li ha permès esquivar l'enjudiciament per part d'un tribunal del jurat i també evitar enfrontar-se a una elevada petició de 32 anys de presó. Així les coses, i com deies, el pacte al que han arribat l'acusació pública, l'acusació particular i, òbviament, la defensa de l'autor confés de l'assassinat, fixa una condemna de 26 anys i 2 dies de privació de llibertat, 20 anys i un dia pel delicte d'assassinat i 6 anys i un dia pel d'avortament. A banda, se li imposen 63 dies de treballs per la comunitat a complir des de la presó presó pel delicte de lesions. També se li imposen 5 anys de llibertat vigilada un cop compleixin la condemna i la prohibició de comunicar-se amb els familiars de la víctima, a qui a més haurà d'indemnitzar amb 175.000 euros. Una sentència que ha estat dictada in voce.
9: Les partes van a recurrir la sentència.
10: No, senyoria.
11: No, senyoria.
9: Pues entonces se declara firme en este acto.
8: Una sentència en la que l'acusat ha reconegut íntegrament els fets des que va maltractar diverses

0: ocasions a la víctima, incloent-hi tancar-la durant dies en una habitació, i que la matinada del 5 al 6 de maig va assassinar-la asfixiant-la fins a la mort. La víctima, la qui era la seva parella, estava embarassada.
1: Més coses, tres persones han resultat ferides aquest dilluns al matí en una explosió a la Facultat de Bioquímica de la Rovira i Virgili de Tarragona durant la manipulació d'àcid nítric. L'accident ha tingut lloc cap a 21:15. Dos dels ferits han resultat greus i han estat traslladats a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, i un tercer ha resultat menys greu, traslladat en aquest cas a l'Hospital de Santa Tecla. Afortunadament no ha calgut evacuar el centre sencer, només a sala on estaven els ferits. I continuem a Tarragona perquè l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, l'IRTA, ha posat en marxa a les seves instal·lacions de Mas Bové a Constantí una planta experimental de biogàs. Pilar Ribas.
2: La planta transformarà les dejeccions ramaderes en biogàs, fertilitzants i aigua tractada, fet que permet transformar un residu en energia i productes per al sector primari. La planta es nodrirà de matèria orgànica procedent de granges de porcí i aviram de la zona, i l'energia servirà tant per a aquestes granges com per a la pròpia planta. Josep Usall, director general de l'IRTA.
3: Una planta, diguem, industrial petita, que ens permetrà poder fer dues coses importants. Una, a part, òbviament, de produir biogàs, etc., és fer recerca i poder veure, poder provar les diferents tecnologies que vagin sortint per poder-les provar, perquè després la gent que tingui plantes de biogàs les pugui utilitzar de forma immediata.
2: Es vol arribar a produir fins a 2 terawatts anuals de biogàs al 2030, l'equivalent al 7% del consum català.
1: El nou curs teatral comença de forma oficial aquest vespre amb la Gala Catalunya Aixeca el Taló i amb els actors celebrant les millors xifres de públic de la història. Els teatres de Barcelona van superar els 3 milions d'espectadors la temporada passada, mentre que l'activitat escènica de Catalunya va ser de més de 4 milions d'espectadors. Marta Urquín.
4: Per tercera vegada consecutiva, els teatres de Barcelona van superar els 3 milions d'espectadors la temporada passada, en total 3.176.000, 40.000 més que l'anterior. Un nou màxim de públic i de recaptació que arriba als 103 milions d'euros i amb una ocupació del 67%. Per primer cop s'ha radiografiat l'activitat a tota Catalunya, a més de 4 milions d'espectadors i 115 milions d'euros de recaptació. Unes dades que consoliden la tendència ascendent continuada, segons Isabel Vidal, presidenta de DETCA, l'Associació d'Empreses Teatrals de Catalunya.
5: Per tant, ho valoro positivament. Definitivament, bona salut pel teatre català, millor moment de la història del teatre català, per tant crec que dia de celebració, i això ens dona molta empenta per encarar la nova temporada.
4: En total s'han representat uns 1.200 espectacles. Els més vistos en sales de més de 200 localitats han estat El Mago Pop, al Teatre Victòria, El Fantasma de l'Òpera, al Tívoli, Impro Show, al Teatre Neu, i L'Amor venia en taxi, al Romea, mentre que les sales més petites, el rànquing l'encapçala Corta el Cable Rojo, al Teatre Muntaner, Parmagel, Ovelles i Desaparell, tots tres a l'Espai Texas. El sector celebra aquestes bones xifres i l'arrencada de la temporada teatral a la Gala Catalunya Aixeca el Taló, que celebra aquest vespre el seu 25è aniversari al Liceu.
1: I avui marxem amb la música de Ginestar. Enquesta.

Els germans Serrasolses actuen aquest dilluns a Olot, en el marc de les festes d'altura, el recinte firal a partir de 11:45 de la nit. Nosaltres ho deixem aquí. La informació continua en aquesta sintonia i també al portal web rtv-.cat. Passin molt bona tarda i gràcies per confiar en la ràdio pública.

0: El quart temps. José María Rubí.
1: Bona tarda. La redacció d'Esports de Ràdio 4 ens fa molta il·lusió aquesta cita que tindrem amb vostès a partir d'avui, de dilluns a divendres i de 2:15 to 3:00 p.m. Avui obrirem boca mirant a l'estrena demà de la Champions de futbol. Rebin una salutació del Jaume Riel al meu costat i del José Gil i la Elena Ramos en la realització tècnica. Comencem.

0: al quart temps. José María Rubí.
1: Com els deia, demà comença la fase de grups de la Lliga de Campions. El Barça debutarà dimecres rebent el Feyenoord des de 3:15 de la tarda. Els blaugrana arriben platòrics, encadenant golejades. Germà García, l'única mala notícia és la fractura al nas d'Eric García, però, malauradament, com ja està entrenat avui mateix, ja ha treballat amb tota la normalitat que permet la seva situació.
2: Sí, en efecte, Eric García ha passat revisió mèdica aquest matí, que ha confirmat que es tracta d'una fractura del tabic nasal neta, és a dir, sense lesions associades. És la mateixa fractura que es va fer el passat mes de novembre al camp del Bruixes, que el va obligar a portar màscara protectora gairebé durant 3 mesos. De fet, avui ja ha fet la sessió de recuperació amb la resta del grup i ha tornat a lluir la mateixa màscara. Recordem que no podrà jugar dimecres contra el Feyenoord perquè està sancionat, però estarà disponible per jugar diumenge vinent al camp del Llevant. Un Barça platòric que signa el millor començament anotador històric de la Lliga, amb 17 gols en 4 partits, marcant 5 gols en 3 d'ells, amb Rafinha, Pichichi amb 6 d'aquests 17 gols que ha marcat, i sense ser un nou pur, amb Fermín, Rodri, Pedri, Lamín endolladíssims, i fins i tot ahir varen tenir l'oportunitat de veure el debut del blaugrana en Gabriel Jesús, que va jugar els últims 10 minuts. L'equip farà demà una última sessió de treball abans de rebre dimecres el Feyenoord en el debut a la Lliga de Campions, i a la 1 del migdia escoltarem el tècnic Hansi Flick.
1: Dimecres juguen Barça i Atlético de Madrid. Demà ho faran el Real Madrid, el Betis i el Villarreal. Pel que fa al Real Madrid, els blancs debutaran rebent l'Inter de Milà, que és un dels equips de José Mourinho, que avui ha deixat molt clar el que espera d'aquest primer partit.
3: Quiero ganar. Te podría decir quiero jugar bien, pero no quiero jugar bien como jugamos con el Betis y perder. Quiero ganar.
1: Un Madrid que ja ha fet el seu darrer entrenament a Valdebebas i també ha treballat aquest matí al Villarreal, just abans de marxar cap a terres alemanyes per enfrontar-se demà al Borussia Dortmund. Aquesta tarda parlarà Íñigo Pérez. Pel que fa al Betis, no escoltarem a Pellegrini també fins la tarda. L'equip realitzarà després la darrera sessió preparatòria abans de rebre el Lille, i per explicar-ho tot, l'Atlético de Madrid jugarà, com hem dit, dimecres a camp del Liverpool. Aparquem la Champions, però seguim amb futbol perquè avui acaba la quarta jornada de Lliga, tant a primera com a segona divisió. A primera es disputen els dos darrers partits. Des de les 7 de la tarda, Getafe-Celta. És la tornada a l'equip gallec del campió del món, Borja Iglesias. A 9:15, ells, Real Societat. Fa 50 anys l'estadi Martínez Valero, i podria tenir els seus primers minuts amb els locals Lemar, cedit per l'Atlético de Madrid. Una jornada que l'acabarà com a líder el Barça després de guanyar els 4 partits que s'han disputat. L'Espanyol va trencar la ratxa de 2 derrotes empatant a casa contra el Sevilla, un partit amb decisions arbitrals controvertides, per exemple l'expulsió patida pel conjunt andalús o el gol anul·lat per l'equip perico, que hagués suposat l'1-0. El seu entrenador, Manolo González, va deixar entreveure que el futbol espanyol no està aconseguint solucionar el seu problema arbitral.
4: Ni nosaltres sabem molt bé el que és fora joc, el que no és fora joc, o situacions de mans, o situacions que es donen igual a un partit, o es veu una setmana, ja no el mateix partit, sinó una setmana i l'altra, i així xiulen de manera diferent. Per això et dic, a vegades, sempre ho dic, que a vegades ja no és que es puguin equivocar, que és difícil xiular, però que els criteris siguin una mica, que vagin una mica unificats.
1: A segona divisió, la jornada es tancarà amb el Sabadell-Córdoba, que arrencarà a 9:15. Jorge Agüero, és una gran oportunitat pels vallesans de confirmar el seu solvent inici de curs.
5: 2 empats i una victòria, que a més va ser contra l'Almeria, un dels equips cridats a lluitar per l'ascens. 5 punts de 9 possibles i campions de la Copa Catalunya. Així d'haver començat els arlequinats la temporada del seu retorn, 5 anys després a la categoria de plata. Avui visita el Córdoba, un dels equips més golejats i que pitjor ha començat sumant només 3 punts a la cocapital del Vallès Occidental. Avui clou la festa major i això és sinònim de fer-se forts a casa, com confirmava el míster Ferran Costa, que vol la segona victòria del curs.
6: No hem d'avaluar mai qui vingui a jugar, hem d'avaluar els punts que tenim en joc i la necessitat que tenim d'anar sumant punts, quan més ràpid millor i quan més siguin millor també.
5: s'espera continuïtat en l'11, només amb una novetat. L'Edgar González, a l'eix de la defensa i que no va jugar contra l'Almeria per la clàusula de l'APO. No coneixem encara la convocatòria del míster, però en ella podrien ser-hi els tres darrers fitxatges de l'últim dia de mercat, a més de Ribeiro i López Pinto, tots dos recuperats.
1: Per acabar el repàs a tots els equips catalans de les màximes categories, recordo que el Girona va guanyar dissabte el seu partit a camp de l'Sporting de Gijón i que els de Quique Álvarez sumen ja 7 punts en les 4 primeres jornades de campionat. Ara sí, a les 2:36, aparquem el futbol, però continua la informació esportiva aquí a la Ràdio Pública, Ràdio 4. Seguim al quart temps. La selecció femenina de bàsquet es juga aquesta tarda i contra el Japó la seva continuïtat al Mundial. Jaume Riello, el grup d'Espanya està tan obert que les de Miguel Méndez encara poden acabar primeres o acabar últimes.
7: Espanya arriba a aquesta situació després de fer una de freda i una de calenta en aquest campionat. La victòria contra l'anfitriona a la primera jornada, contra Alemanya, i la derrota davant Mali al segon partit. Toca guanyar el Japó. Un triomf assegura la classificació. El perill de les asiàtiques ho deixa ben clar el seleccionador nacional Miguel Méndez al llançament exterior.
8: El Japón es un equipo que el 50% de sus posesiones van al tiro de tres. Bueno, tenemos que tener claro que ellas van a meter desde fuera porque es lo que hacen siempre, lo que nosotros tenemos que castigar también, lo que podamos castigar en la parte de delante, jugando con orden. Yo lo que echo de menos de respecto a ayer es lo que hablé con las jugadoras, es el orden.
7: 20 triples, José María, va anotar el Japó contra Mali, una xifra rècord en un campionat del món femení. Quan faltin 10 minuts per les 6 de la tarda, Espanya-Japó, a la mateixa hora l'altre partit del grup Alemanya-Mali. Aquest matí, Bèlgica ha tancat el seu grup en primer lloc després de superar Austràlia.
1: Ahir va estar a punt de patir un ensurt la selecció dels Estats Units, que a pocs segons d'acabar estava perdent d'un punt contra Itàlia. Cada vegada l'esport està més obert i aquest Mundo Bàsquet femení és un nou exemple. Enric Mas és cada cop més a prop de guanyar la Vuelta Ciclista a Espanya. El mallorquí està gaudint del mallot vermell de líder en la darrera jornada de descans d'avui. Té un avantatge, recordo, de 2 minuts i 6 segons respecte a l'austríac Gal, 2:10 sobre l'eslové Roglic i 4 minuts 24 segons són els que té respecte al quart classificat de la Vuelta ara mateix, l'equatorià Carapaz. El líder del Movistar que ha explicat avui que està gaudint especialment d'aquesta oportunitat que li regala la seva vida esportiva.
9: Sí, puede ser que deportivamente esté muy bien hasta día de hoy, estas dos semanas que han pasado. Después de momentos tan difíciles en los que he pasado los últimos meses, pues sí que es de agradecer encontrarse así.
1: Precisament Enric Mas i Juan Ayuso seran els líders de la selecció espanyola de cara al Mundial que es disputarà a finals de mes al Canadà. La llista l'ha donat fa una estoneta, l'ha donat aquest migdia el seleccionador Alejandro Valverde i la gran novetat és la presència del català Marcel Camproví, que rep així el premi merescut a la gran temporada que està fent amb el seu equip al Q36.5. Més notícies de caire poliesportiu. Avui es tanquen els vuitens de final del US Open de tennis. El quadre masculí jugarà el seu partit al cap de sèrie número 1, l'alemany Zverev contra l'italià Darderi. Ja espera a la ronda de quarts de final Carlitos Alcaraz, que ahir es va desfer per 3-7-0 del nord-americà Paul, i un altre nord-americà serà el seu rival en el proper partit, Ben Shelton, que es va desfer també 3-0 del grec Tsitsipas. Recordo que el Barça de futbol sala va caure ahir a la final de la Supercopa. El títol va ser per El Pozo, que es va imposar als Blaugrana per 5-4 amb gol definitiu en els darrers segons. I en aquesta primera edició del quart temps, no podem no retre-li un merescudíssim homenatge al Toni Bou.
10: Bueno, 20 anys seguits és algo que no puc explicar ni jo, és més que un somni perquè un esportista no té mai l'oportunitat de viure tants anys guanyant tants mundials i estant en el millor equip, així que superfeliç i disfrutant-ho, que és el més important.
1: 40 mundials de trial els que ha aconseguit amb el d'ahir Toni Bou. 20 a l'aire lliure, 20 en la modalitat indoor i tots seguits. És una autèntica llegenda de l'esport, una autèntica llegenda del motor, una autèntica llegenda del trial. I l'esport, que sempre ens ofereix contrastos, una altra llegenda, en aquest cas del waterpolo, Maika García, ha anunciat que no segueix el Sabadell, que no la renoven després de 32 anys a la entitat. Parlem d'handbol. Aquest migdia s'ha presentat la propera edició de la Lliga Asobal, que comença aquest proper divendres amb els partits tant del Futbol Club Barcelona com del Granollers. Aquesta setmana també comença la nova Champions, amb nou format, 24 equips, 6 grups de 4, i els dos primers es classificaran per la que serà la fase principal, dos grups de 6 equips, on els 4 primers es creuaran en els quarts de final, i els 4 guanyadors d'aquestes eliminatòries aniran a la mítica final a 4 de Colònia. El Barça debutarà dimecres al Palau Blaugrana contra l'Horus Danés. Els altres dos equips del seu grup són el Montpellier i el Dinamo de Bucarest. I nosaltres, al quart temps, el que volem fer és una primera aproximació al debut dels Blaugrana, que a més recordo defensa en títol. Per fer la prèvia d'aquesta estrena, tant a la Champions com a la Sobal, tenim comunicació amb el pivot del Futbol Club Barcelona, Ludovic Fàbregas. Hola, Ludo, bona tarda.
11: Hola, bona tarda.
1: Comencem per la Champions, si et sembla, on el Barça, que bé sona això, és el rival a batre un any més, eh?
11: Sí, sí, és veritat, com cada any, no? El Barça és l'equip que tothom vol guanyar i nosaltres tenim aquest repte, no? Cada temporada intentar fer-lo bé, el millor possible, arribar de la millor forma també amb els nous jugadors i amb els jugadors que segueixen l'equip i la veritat que estem molt il·lusionats també de començar una nova temporada. L'any passat vam guanyar tots els títols possibles i volem intentar repetir-lo.
1: A més, seria de rècord, no? Perquè amb la tornada de la Copa a Sobal el que busqueu és el 8-8, no el 7-7, que ja era molt.
11: Sí, sí. Nosaltres ens agrada jugar a totes les competicions possibles. Tenim moltes durant aquest any i la veritat que em fa moltíssima il·lusió i volem intentar guanyar tots els títols possibles. Sabem que és molt, molt complicat perquè és difícil mantenir el nivell. També els altres equips es juguen molt bé i van millorant cada temporada. I fa que tot això és més difícil, però per ser del Barça tenim que competir al màxim i intentar jugar de la millor forma possible per guanyar títols, perquè és l'exigència que hi ha aquí al Barça amb la samarreta blaugrana.
1: I el principal objectiu i el gran repte, el més difícil, òbviament, és aquesta Champions de la que parlàvem, una Champions que canvia de format amb aquestes dues lliguetes, amb més equips, però a la pràctica creus que canvia alguna cosa? O t'ho dic d'una altra manera, Ludovic, per vosaltres, pels protagonistes, pels jugadors, pels equips, en realitat canvia alguna
11: cosa? No sabem, ja ho veurem aquesta temporada. La veritat que ens farà la mateixa il·lusió de jugar la Champions. Per mi és la millor competició que hi ha i que tenim que jugar. Després ja ho veurem, perquè és veritat que la fase de grups és una miqueta diferent. Millor guanyar tots els partits possibles per passar de ronda i també per tenir els més punts possible també per lo que ens esperarà més endavant, tant de bo si passem de fase, però ja veurem, és una mica diferent. Crec que hi ha moltes ganes en tots els jugadors, el staff, l'equip, però cada any també la història pot canviar i nosaltres volem intentar mantenir el nivell nostre i arribar a Colònia, que és l'objectiu principal de l'equip.
1: Els interrogants respecte al format ja els anirem resolent. El que implica el que hi ha més equips, els 24 equips, és que, per exemple, hi ha un equip alemany més i un equip francès més. Això sí que és un canvi substancial.
11: Sí, sí, també. Això vol dir també que el nivell puja una miqueta més. No serà gens fàcil, però també és l'esport i això és molt bonic, no?, de jugar contra els millors equips d'Europa i volem fer-lo bé. Així que pas a pas. Primer tenim partits difícils en la fase de grups i després ja pensarem més endavant, però és veritat que el nivell serà una miqueta més alt dels anys anteriors.
1: Et segueixo, Ludo, el primer grup contra l'Arus, contra el Dinamo de Bucarest i sobretot el rival a priori més difícil, el Montpellier. Heu de començar la temporada a Europa, sobretot a gran nivell.
11: Sí, clar, és la exigència de la Champions. Tots els partits són importants. Podem començar molt bé contra el Skanderbeg Aarhus a casa nostra pel primer partit després de guanyar la Champions l'any passat. Però també tindrem partits molt complicats fora de casa, especialment a Bucarest i a Montpellier, que són equips que coneixem, però ja veurem també el nivell d'aquest equip danès, que segurament lo farà bé, perquè és un equip que l'any passat va posar problemes a l'Aalborg, que era un equip també que ha jugat la Final Four, no? Així que serà molt difícil i nosaltres tindrem que preparar els partits i jugar de la millor manera possible per guanyar.
1: Parlaves tu abans que, almenys en aquest inici de curs, un dels desafiaments més importants que teniu és doncs que entrin en rutina els nous, les noves incorporacions. El Barça 26-27 té dues baixes molt importants de nivell mundial, com les de Nielsen i Makuch, però arriben també jugadors del màxim nivell, com Sergei Hernández per la porteria o Smarason per la posició de central. Ho teniu molt clar, perquè ha sortit de tu mateix, no? És un gran repte de principi de temporada que no es notin els canvis, que l'equip continuï al nivell magnífic del curs passat.
11: Clar, perquè el més important és l'equip. És veritat també que el nivell individual de cadascun és molt important, però crec que l'any passat vam fer una temporada increïble al nivell col·lectiu. I aquest any és la mateixa idea que tenim, és jugar bé junts, perquè si juguem junts pot ser que guanyarem més partits. És veritat que hi ha vegades hi ha partits que un jugador pot guanyar sol perquè marcarà 10 gols, perquè farà moltes aturades en el cas del porter, però és un esport d'equip i nosaltres crec que tenim aquesta filosofia, que és molt important per nosaltres, i per això és molt important que els nous jugadors estiguin molt bé, que es sentin també molt bé dins de l'equip i també fora de la pista, que hi hagi una molt bona, com es diu?
1: Una química, no? Una sintonia.
11: Connexió, sí, una sintonia, sí, entre nosaltres. I segur que amb tot això podrem estar al mateix nivell que l'han passat.
1: Acabo, Ludovic. Divendres començarà també pel Barça la Lliga Sobal. Pregunta habitual. Quan ens heu acostumat a guanyar-la tan clarament, quan ens heu acostumat a guanyar-ho tot durant tants anys, quina és la recepta perquè mai us falti la gana, perquè mantingueu sempre la motivació?
11: No sé, jo crec personalment que és la exigència que hi ha al club, lo que és ser jugador del Barça, intentar sempre competir al màxim nivell. Crec que és molt important tenir aquesta motivació. Crec que hi ha jugadors també que són joves que han de donar un pas més endavant, i això ho fas si treballes cada dia, si tens una exigència molt alta també, i els veterans, intentar també ajudar als joves perquè creixin i ja està. Jo crec que també tots els jugadors i també l'estaf tenen aquesta ambició, no?, de guanyar-lo tot cada any, que és un repte molt, molt complicat, però és l'exigència que hi ha aquí, i crec que ens ajuda moltíssim per intentar complir els objectius.
1: Ludovic Fàbregas, que gaudeixis molt d'aquesta primera gran setmana de la temporada, que tingueu un bon debut a la Champions d'handbol i a Sobal. Moltes gràcies.
11: Moltes gràcies.
1: explicaven fa uns minuts, la Vuelta a Espanya gaudeix avui de la seva darrera jornada de descans i a Enric Mas li manquen només 6 etapes per confirmar la seva primera victòria a una gran. És una de les grans notícies, de les grans bones notícies d'aquest final d'estiu, el desenvolupament del líder de Movistar a la Vuelta. Ja va plantar cara a Pogacar abans de l'abandonament de l'eslové i després cada dia ha confirmat que és el més fort, almenys de moment. Volem analitzar el rendiment d'Enric Mas i el que queda de ronda espanyola amb el guanyador de la Vuelta del 91 i gran referent del ciclisme català en les darreres dècades, juntament potser amb el Purito Rodríguez. Melcior Mauri, bona tarda.
12: Hola, bona tarda.
1: Jo he d'admetre que estic sorprès amb aquest Enric Mas. Era un nivell que hem desitjat i que hem esperat durant anys, però aquestes alçades estic gratament sorprès. I tu?
12: Sí, la veritat és que estic sorprès positivament. L'Enric no és que ens tingui sorpresos, volguem dir, no és capaç de fer això. Jo crec que l'Enric, tots sabíem que capacitat ho estava, ho havia demostrat ja pues, fent podis en diverses voltes ciclistes a Espanya, però sempre li mancava, crec jo, aquesta seguretat amb ell mateix, creure-s'ho, com crec que en aquesta volta ha arribat un moment que ha fet aquest clic, no? Aquest canvi de xip, de dir, puc guanyar la Volta Ciclista a Espanya, i això s'ha reflectit en el seu rendiment i sobretot en la seva actitud en carrera.
1: Mm. Jo porto tot el matí donant-li voltes, abans d'aquesta conversa amb tu, com s'ha desenvolupat Enric Mas, no només a sobre de la bicicleta en els darrers temps, potser té a veure amb el que tu dius, no? L'hem vist més relaxat, més segur, més tranquil darrerament, i era qüestió de temps, no?, que aquest canvi en el seu cap també donés el producte que estem veient a les cames.
12: Bueno, sí, a vegades, aviam, un evidentment funciona bé, va bé físicament, però ostres, sempre tens rivals que t'ho posen molt difícil i que realment bueno, et fan trulluntar, o sigui, et fan realment no tenir pues, aquella confiança 100% en les teves possibilitats, no? I el que sí és cert, que la part d'anar líder, la part de portar el mallot de líder, això dona ales, no? És una dita, però és una realitat. Aleshores, jo crec que l'Enric també ha sumat, evidentment, a la desgràcia de la caiguda del Pogacar i el haver d'abandonar, se li va presentar una oportunitat que crec que l'està aprofitant, que li ha donat potser aquella confiança, el fet de veure que ell està en una condició física igual o fins i tot crec que superior a la muntanya dels seus rivals actuals en cursa, com és en aquest cas Roglic i Félix Gall, i això crec que és aquell plus sumat al anar líder i sumat a que està funcionant, que l'equip també funciona, que realment han fet unes estratègies d'equip de pissarra i els hi ha sortit. Per tant, això ha fet que realment tingui en aquests moments un estat anímic, jo crec, a part del físic, ideal per afrontar aquesta última setmana.
1: En canvi, l'altra cara de la moneda, Melcio, és la pressió amb la que haurà de jugar o a la que haurà d'enfrontar-se en aquests darrers dies, una pressió que tu també vas haver de patir en aquella volta del 91. És el gran repte? És el gran hàndicap?
12: Sí, jo crec que, evidentment, la pressió hi és, però crec que l'Enric no està pas en un moment de que no tingui la capacitat d'aguantar aquesta pressió. Per tant, jo crec que l'Enric està capacitat 100% per realment tenir la pressió que té i que té que tindre i que, per tant, sí o sí l'haurà d'assumir i l'haurà d'aguantar. Aleshores, simplement és qüestió de també ell és conscient i ell ha sigut el primer que, sobretot als inicis de ficar-se al mallot de líder, deia, no vull tenir més pressió de la que em pertoqui perquè llavors jo sóc el primer que em frustro, no? A no aconseguir pues, els objectius. Ell això ens ho va dir en aquesta Volta Ciclista a Espanya, no? Però evidentment la situació actual és que porta el mallot de líder, la situació actual és que a dia d'avui crec que és el candidat més clar a poder aconseguir la victòria i això crec que ell ja s'ho ha cregut, aquesta és la part important, l'Enric Mas s'ha cregut que pot guanyar la Volta Ciclista a Espanya i aquesta convicció de creure-s'ho jo crec que el farà assumir aquesta responsabilitat amb molta més tolerància.
1: Perquè el ciclisme espanyol torni a guanyar una volta de 3 setmanes, quina és la gran amenaça, creus tu, en el que queda? La crono llarga i Roglic, un escalador boníssim com Félix Gall, que Carapaz jugui a Carapaz a l'etapa de dissabte, per exemple?
12: Jo tinc clar, a dia d'avui, que crec que l'Enric Mas sortirà de líder de la contrarellotge. Pot ser que el Roglic li trigui alguna cosa de temps, però tampoc excessivament molt, perquè l'Enric, primer, està millor, segon, aporta el mallot de líder. Això el farà assumir aquesta contrarellotge, penso, amb molta ambició i amb unes ganes brutals de donar-ho tot. I segona, que el Roglic no és el corredor que hem vist en altres voltes. Per tant, crec que no serà el Roglic que habitualment estàvem acostumats a veure les contrarellotges. Per tant, aquestes situacions crec que fan, a mi em fan tenir convicció de que l'Enric sortirà de líder i encara amb un temps important. Per tant, això què farà? Que les etapes que quedin, l'etapa 19, amb acabada a Penyes Blanques, no? del divendres, i la del diumenge amb Collado de Aguacil, que són les dues etapes dures que quedaran, crec que simplement haurà d'estar vigilant els corredors que realment pertoqui.
1: Doncs tant de bo aquesta renda de 2 minuts li permetin gestionar. La darrera, Melcior, és humà pensar, com m'imagino que penso jo i deu pensar molta gent, aquestes alçades de Vuelta, com de prop hagués estat o hagués pogut estar aquest Enric Mas de Pogacar. Veritat, això ens ho hem perdut.
12: Això ens ho hem perdut, sí. I, per tant, evidentment, Tadej Pogacar, penso que la moral de la resta de corredors, inclosa la de l'Enric Mas, hauria estat totalment diferent, no? Perquè tens un corredor que, evidentment, està per davant de tu, que allà on ell vol té diferència i pot marcar diferència, i, bueno, el resta de corredors, com a la primera setmana crec que tots hi anaven a buscar qui podia fer segon i tercer, qui podia acompanyar el Pogacar en aquell podi, no? Crec que això no és així, a partir de que el Pogacar no hi és, però ens hem perdut, com tu dius, aquesta possibilitat de veure un Enric Mas a la pujada, pues, lluitant contra Pogacar. Aviam, l'Enric l'hem vist bé, l'hem vist que ha marcat alguna de diferència, però tampoc ha estat matxacador com ha estat Pogacar allà on ell ha volgut i ha demostrat. Per tant, ens fa entreveure de que si el Pogacar hagués estat com sempre, evidentment hagués estat difícil que l'Enric hagués pogut estar amb ell.
1: Melcior Mauri, tenim moltes ganes de que l'Enric Mas remati aquesta Vuelta la darrera setmana. Gràcies per ajudar-nos a fer aquesta primera aproximació en la darrera jornada de descans. Gràcies, insisteixo, una abraçada.
12: A vosaltres, una abraçada.
1: I fins aquí aquesta primera edició del Quart Temps a Ràdio 4. Si els hi ha agradat, si s'ha fet curt, la bona notícia és que demà tornem, quan siguin 3:15. Ara butlletí i després la primera edició de la temporada dels Irrepetibles de Carles Mesa. Bona tarda.

0: Són les 3.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. El canceller d'Alemanya, Friedrich Merz, reconeix la pitjor derrota de la CDU en dècades a les eleccions de Saxònia-Anhalt i promet protegir els valors fonamentals de la Constitució i d'Alemanya.
2: Zutiefst schockiert. Wir haben es in dieser Form so nicht
0: erwartet. En roda de premsa aquest migdia, el canceller deia sentir-se en xoc després d'haver obtingut només el 17% dels vots davant del 43,8% d'Alternativa per Alemanya. Reconeix que no esperava un resultat tan dolent. Recordem que l'extrema dreta necessita ara pactar per formar govern al Land. S'ha convertit en clau el partit que ha entrat per la mínima, l'esquerra populista, l'aliança Sarah Wagenknecht. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha dit en aquest context de l'augada de l'extrema dreta que cal enfortir els governs progressistes.
3: Lo que vimos ayer en Sajonia es un aviso y creo que también una constatación. El aviso de que la amenaza ultra, gracias en gran medida a la rendición de la derecha tradicional, gana terreno en Europa y en el mundo. Y también la constatación de que un gobierno como el de coalición progresista que tenemos en España es hoy más necesario que nunca.
0: Paraules del president en la trobada de diputats, senadors i eurodiputats socialistes en una reunió en què el govern ha marcat les prioritats al final de la legislatura. Segons Sánchez, ara mateix és Ceuta. De fet, demà el Consell de Ministres desclassificarà documents oficials de l'entrada massiva que es podran consultar dimecres. Doncs en aquest context, l'Audiència Nacional ha obert formalment una investigació penal sobre aquesta entrada massiva de migrants a Ceutes al mes de juliol passat. La jutge Maria Tardón considera que es tracta d'una conducta delictiva presumptament comesa a l'estranger que ha atacat greument la integritat territorial d'Espanya. La magistrada veu en aquesta entrada irregular, en la que recordem van morir al voltant de 140 persones, indicis de delictes contra la pau i la independència de l'Estat. Sobre la situació a Ceuta han parlat avui també el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, i el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, en un esmorzar informatiu. Tots dos han carregat contra la gestió del govern i han acusat el Marroc d'estar al darrere de l'entrada massiva de migrants. Escoltem Vives.
4: Ceuta es una olla a presión que en cualquier momento puede estallar. Ceuta está en una situación límite que no puede seguir aguantando. Es inevitable que ante estas consecuencias uno se pregunte quién está detrás del golpe. Y yo me voy a arriesgar, me voy a mojar en base a los indicios y a las convicciones. Yo estoy convencido que detrás del golpe está Marruecos.
0: Vives viatja a Brussel·les, on demà es reunirà amb els comissaris europeus d'Interior i Migracions i la titular per al Mediterrani. També es trobarà amb el president del Partit Popular Europeu i amb la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola. Encara de judicial, el jutge Juan Carlos Peinado ha citat aquest dimarts Begoña Gómez, dona del president del govern, a una audiència preliminar, segons ha pogut confirmar Ràdio Nacional. És el pas previ necessari per poder començar el judici oral que es realitzarà amb un jurat popular. Recordem que Begoña Gómez està acusada per presumptes delictes de corrupció en els negocis, tràfic d'influències i malversació. I ens anem ara a Tarragona, on s'ha desarticulat una organització criminal que captava a Colòmbia persones vulnerables amb falses promeses de formació i pràctiques a Espanya en una operació conjunta amb la Guàrdia Civil. Un cop al nostre país, les explotava laboralment en l'hostaleria i se les sotmetia mitjançant deutes pels trasllats. Pilar Ribas.
5: L'operació, que es va iniciar l'any 2023, s'ha dut a terme en tres fases. En la darrera s'ha detingut tres persones a Torredembarra, dues dones de 54 i 41 anys, de nacionalitat espanyola i colombiana, i un home colombià de 45 anys, sobre les que pesaven ordres internacionals de detenció. De manera simultània s'han dut a terme quatre registres a Bogotà que han culminat amb la detenció de quatre persones. La investigació va permetre determinar que disposava d'una estructura jerarquitzada. A Colòmbia s'encarregaven de localitzar, seleccionar i captar les víctimes en situació d'especial vulnerabilitat econòmica o social a les que oferien falses promeses d'ocupació i de millora de les condicions de vida a Espanya. La pròpia organització gestionava el trasllat de les víctimes generant un deute econòmic que posteriorment era utilitzat com a mecanisme de control i coacció. Un cop a Espanya, les traslladaven a establiments de restauració, situats principalment a la província de Tarragona i Madrid, on eren sotmeses a condicions d'explotació laboral. El balanç global de l'operació s'ha tancat amb 30 persones detingudes i 57 potencials víctimes localitzades. Els detinguts han estat posats a disposició de l'Audiència Nacional.
0: Doncs això és tot per part nostra. Com saben, la informació continua en aquesta sintonia.
1: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.
6: Josep Maria, ens has de confessar per què són tan importants aquestes ulleres.
7: Bé, aquestes ulleres han sigut la meva salvació en molts moments de la meva carrera. Des del començament de la meva carrera jo necessitava, d'alguna manera, era molt tímid, molt tímid, quan em posava davant de les càmeres, inclús quan sortia a l'escenari, encara que no ho pugui semblar, i necessitava amagar-me darrere d'alguna cosa. I em semblava que si els personatges que jo feia portaven ulleres, era com si portés una mica de màscara, almenys tapava, encara que no és veritat, no tapa res, però tapava una part de la meva cara. Em sentia que el primer que trobava el públic no era la meva cara, sinó una mena de protecció que feien les ulleres, no? Com una mena de màscara. I des del primer moment vaig lluitar amb tots els directors, guionistes i demés per aconseguir que el meu personatge, si no al llarg de tota la seva trajectòria dins la funció a la pel·lícula, si almenys en determinades escenes poguessin fer servir unes ulleres. Jo em sentia molt protegit a darrere de les orelles.
6: Et continua passant?
7: Em continua passant, sí.
6: Al principi de la meva carrera, però encara...
7: Vull dir que és un fet que m'acompanya des del principi de la meva carrera.
6: Sempre.
7: Entre altres coses, perquè a mi no m'agradava. Jo era un jovenet de 23 anys, no m'agradava la meva cara. I em semblava que les ulleres eren un complement que em canviaven una mica la cara, no? Però hi ha una altra constant de les meves ulleres que per mi és molt, molt important. No només aquest fet de que em sentia com protegit, com si anés a darrere dels vidres, em protegissin de moltes coses, sinó que, a més, des del principi vaig fer servir molt, molt, molt, molt unes ulleres d'aquestes de mitja lluna, d'aquestes de llegir, petites.
6: Sí, aquestes petitetes.
7: Exactes. Sí. Però que eren unes ulleres que pertanyien al meu pare, que eren del meu pare. I això encara em protegia més. I aquestes ulleres encara les faig servir.
6: Ah, sí?
7: Sí, sí, encara. Quan tinc oportunitat, quan jo llegeixo un guió o una obra de teatre, el primer que penso és si aquell personatge pot portar ulleres.
6: Les podrà portar o no.
7: En quin moment pot fer servir les ulleres. I sempre són les ulleres del meu pare. I ara desvetllaré un secret que si algú... Confio que ningú perdi el temps en això. Però si algú del que ens escolta pogués ara repassar la meva trajectòria, veure els vídeos de tots els programes de televisió i pel·lícules que he fet, les obres de teatre és difícil reveure-les ara, però si ho pogués veure en continuïtat, veuria que hi ha una falta de rècord. Veuria que en moltes pel·lícules diferents faig servir les mateixes ulleres. Les mateixes, exactament. És impossible que el públic se'n doni compte.
6: Home, és impossible perquè són 60 anys de trajectòria.
7: Exacte.
6: És impossible.
7: Hi ha tants productes que és impossible. Però sí, sí, s'ha repetit aquestes ulleres i aquest és l'objecte, per mi, molt fonamental de la meva carrera.
6: Avui el nostre irrepetible és l'actor Josep Maria Pou.

0: Josep Maria Pou, benvingut a Irrepetibles.
1: Moltes gràcies.
0: El primer dia de la temporada. Ets un dels actors més importants del nostre país.
1: Gràcies.
0: Josep Maria, amb una trajectòria absolutament inabastable. Més, com diem, més de 60 anys de carrera i has treballat amb tothom, amb els millors directors i actors. Mm. I tens els guardons més importants, entre d'altres, el Nacional de Teatre, l'Ercilla, el Max de les Arts Escèniques i, a més, el Gaudí d'Honor o la Medalla d'Or de les Belles Arts. I penses, de tant en tant, en tot el que has aconseguit, Josep Maria?
1: He de dir que començo a pensar-hi ara.
0: Sí.
1: Ara que ja sóc gran, ara que estic a punt de fer 82 anys,
0: sí,
1: amb 60 anys de carrera, és quan començo a mirar una mica enrere i quan començo a fer balanç i quan m'espanto a mi mateix de la quantitat de coses. Sí, m'espanto a mi mateix de la quantitat de coses que he arribat a fer. Sí, és veritat que jo he sigut des de molt jove una persona hiperactiva, molt, molt activa, necessitava fer moltes coses, i com que això era una necessitat meva, jo no me n'adonava de la pila de coses que estava fent. Hi ha hagut dies de la meva carrera on jo he fet ràdio al matí, televisió a mitja tarda, teatre a la nit, i em sembla que quasi he fet alguna cosa més de matinada.
0: No, menys una bogeria.
1: Menys circ, he provat totes les coses.
0: Almenys estudiar la matinada, no?
1: I estudiar, home,
0: estudiar,
1: per descomptat. Sí, sí,
0: escolta,
1: sí.
0: T'agraeixo moltíssim que estiguis avui amb nosaltres, sobretot obrint aquesta tercera temporada d'Irrepetibles.
1: I t'agraeixo jo, tu, que em facis l'honor de ser el porter, la porta d'aquesta temporada.
0: I sobretot perquè la setmana vinent tornes al teatre, després del descans de l'estiu, amb l'obra Gegant, Gigante.
2: A Roger le preocupa que si no me envía una persona diligente en estos días angustiosos, yo puedo cabrearme como una mona y dejarlo en la estacada.
3: Juan.
2: Porque él sabe que tengo antecedentes. ¿Eh? Que dejo plantados a los editores si no me tratan como Dios manda. Seguro que le mencionó mi deserción de la editorial Knopf. ¿No? Pimienta, por favor. Uy, que no. Pero que no se preocupe, que esto es distinto. Nada que ver.
0: Primer Teatre Romea, després Teatre Goya de Barcelona, gira per Catalunya, després Teatre Belles Artes de Madrid i ara Teatre Principal de Saragossa, del 17 al 20 de setembre, dirigit per Josep Maria Mestres.
1: Mm-hmm.
0: Una bogeria. Una bogeria que no és habitual, Josep Maria.
1: He de dir, i procuro dir-ho i t'ho dic amb la màxima humilitat de que sóc capaç, en mi sí és molt habitual.
0: Vull dir, tu sí.
1: Totes les obres que jo he fet últimament, si vaig mirant enrere, abans de Gegant, El pare,
0: sí,
1: i abans Viejo amigo Cicerón, i abans Sócrates, i ja més enrere, El rei Lear, La cabra i de més, totes les obres que jo he fet han tingut sempre aquest mateix recorregut.
0: Uh-huh.
1: Estrena a Barcelona, al Teatre Romea o al Teatre Goya, indiferentment, després d'uns quants mesos a Barcelona, gira per Catalunya, llavors la versió castellana, estrena a Madrid, fent temporada a Madrid, i després gira per tota Espanya. Això vol dir que qualsevol de les funcions de teatre,
0: sí,
1: que jo he estrenat ha tingut sempre una vida mínima de 2 anys, en uh-huh, total. O sigui que habitual d'alguna
0: manera. O
1: sigui que
0: quan
1: és.
0: Comences un projecte ja prepares l'agenda per 2 anys.
1: Sí, sí, sí, segur, segur. Quan començo, quan estrena una obra, a no ser que vinguin mal dades i de cop i volta ens sorprengui, perquè cada estrena una aventura i no sap si agradarà o no agradarà, i de cop i volta ens trobem amb que la funció no agrada i el públic no la vol veure, llavors tindrà una vida molt més curta. Però per sort, i toco fusta, normalment sempre ha sigut aquest el procés.
0: I aquesta agrada sobretot perquè és molt actual.
1: Home,
0: es parla de la llibertat d'expressió, d'un concepte que hem après els últims anys, que és la cultura de la cancel·lació. No pot ser més actual, Josep Maria.
1: Sí, sí, sí. I encara molt més actual. Segueix sent actual, per desgràcia, per aquests temes que dius, però segueix sent molt més actual encara per un dels temes centrals, perquè, en definitiva, l'anècdota de l'escriptor Roald Dahl, que és el protagonista d'aquesta funció, que s'explica, serveix de ganxo, de penjarrobes, per penjar-hi una altra història que ens interpel·la molt més directament, que és la del conflicte Israel i països àrabs. En el moment que vam estrenar aquesta funció, el juny de l'any passat, aquí a Barcelona, el conflicte de Gaza, el genocidi de Gaza, estava en plena actualitat. Cada dia ens llevàvem amb notícies noves. I la funció el que fa és discutir això, precisament. Per descomptat, parla de la llibertat d'expressió, perquè Roald Dahl va escriure un article condemnant el poble israelí pels atacs al Líbano en aquell moment, a l'any 83, i d'aquí això li va complicar molt la vida i li va portar una sèrie de complicacions. Això és el que expliquem a la funció. El que passa és que els motius que van portar a Roald Dahl a l'any 83 a escriure un article en contra de l'estat d'Israel i a favor del poble palestí, per desgràcia, segueixen sent enormement actuals. Encara que ara ja no es parli tant com fa 6 mesos de Gaza i del genocidi, la situació de la gent de Gaza i l'actuació del govern d'Israel segueix sent la mateixa. O sigui que d'això tracta la funció i per això crec que el públic l'emociona tant.
0: Continuarà gira i després tornarà també a Barcelona.
1: Sí, encara no ho havíem anunciat públicament, m'ho has arrencat, però, com tu dius, d'aquí pocs dies debuto a Saragossa, on començo una gira per tota Espanya que arribarà fins als dies de Nadal. Descansaré uns 10 dies de Nadal per poder dinar amb la família.
0: Com has contestat a descansar?
1: I després de Reis tornarem a la versió catalana, tornarem a fer gira per Catalunya durant 2 mesos i mig, i llavors tornarem encara una altra vegada més al Romea, on jo suposo que tancarem la vida d'aquest gegant, que se complirà exactament 2 anys, perquè vam estrenar el juny de l'any passat i acabarem el maig de l'any que ve.
0: Retrocedim en el temps.
1: Sí.

0: Crec que aquesta cançó és l'única que et fa plorar.
1: Sí, sí. Diria que és la que em fa plorar més.
0: Més.
1: N'hi ha altres que també em fan plorar.
0: Sí?
1: Sí, però aquesta és la que em fa plorar més i la que...
0: Per què?
1: La que més m'ha acompanyat a tota la meva vida, Sending the Clowns, del mestre Sondheim. És com una obsessió per a mi.
0: Mm?
1: Jo t'ho explico, vaig... Aquesta cançó deu ser dels anys 80, pertany a una comèdia musical, un gènere teatral que a mi m'agrada molt i que des de molt jovenet he viatjat molt a Nova York i a Londres per poder veure. I pertany a un musical que es diu A Little Night Music, de Stephen Sondheim. I jo estava a Nova York un estiu, doncs als anys 80, que s'estrenava aquest musical, i vaig córrer a veure el musical, sense saber massa de què anava, s'acabava d'estrenar, i sense conèixer la partitura, i assegut al pati de butaques d'aquell teatre de Nova York, en un moment determinat del segon acte, l'actriu protagonista, que en aquell moment era Clint Eastwood, una gran actriu americana, cantava aquest tema, ella sola, a l'escenari. I l'emoció que jo vaig sentir en aquell moment, en aquells anys 80, no recordo exactament quin era, l'emoció que vaig sentir, el nus que se'm va posar a la gola, la pell de gallina, el cal fred que em va recórrer la columna vertebral, poques vegades l'havia experimentat, sentint aquesta cançó per primera vegada. I vaig sortir del teatre absolutament trasbalsat per aquesta funció, intentant reproduir-la dintre del meu cap. Ho vaig aconseguir a mitges, però em anava acompanyant coses d'aquesta melodia. Fins que aquesta versió que estem sentint, que és la de Judy Collins, sí, que per mi és la millor que s'ha fet, és la primera que es va gravar en disc, al cap de 6 o 7 mesos d'això que t'estic explicant. Llavors va sortir la versió de Sinatra,
0: que sí, és la més popular, l'ha gravat tothom,
1: que a mi no m'agrada gens la de Sinatra, però bueno, i moltes més. I jo vaig començar a col·leccionar-les, jo tinc en aquell moment més de 100 i pico versions diferents d'aquesta cançó.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí, sí. Sí.
0: És aquesta és la millor?
1: Per mi, aquesta, per mi personalment, aquesta és la millor, sí. Judy Collins. Aquesta. I des de llavors, el que he fet jo escoltant aquesta cançó contínuament i deixant que aquesta cançó m'acompanyés al llarg de la meva vida, és intentar tornar a reproduir aquell cal fred, aquell nus a la gola, aquella pell de gallina que jo vaig sentir en aquell moment. I ho aconsegueixo quasi sempre.
0: Josep Maria Pou Serra.
1: Sí.
0: Vas néixer a Mollet del Vallès, Barcelona, sí, el 19 de novembre de 1944.
1: Mm-hmm.
0: Què recordes del petit Josep Maria?
1: Ui.
0: Aquell nen dels anys 40-50.
1: Recordo haver nascut en una casa, que jo recordo, una casa de poble amb dues plantes, d'aquestes cases grans. Els dormitoris estaven a la part de dalt, un menjador enorme, una entrada enorme, i recordo una infància molt, molt feliç, érem quatre germans,
0: uh-huh,
1: i recordo sobretot que en aquesta planta de dalt de la casa hi havia, més enllà dels dormitoris, i un distribuïdor, una gran habitació que per mi era un sancta sanctorum ja des de molt petit, que era la biblioteca del meu pare. Jo vaig tenir la sort de llegir, de néixer en una casa on es llegia molt.
0: Hi havia molts llibres.
1: Sí, hi havia molts llibres, i amb tants llibres que el meu pare tenia una habitació entera o sencera dedicada a la biblioteca, cosa que no era molt habitual en moltes cases, de classe mitja, vull dir, de més. Però llavors em recordo anant de la mà del meu pare tots els dissabtes a primera hora de la tarda, després de dinar, cap al centre parroquial de Mollet, on el meu pare era un dels responsables de les funcions de teatre que el quadre d'aficionats de Mollet feia cada diumenge. Cada diumenge feien una funció. Era una època gloriosa del teatre d'aficionats. I a mi una de les coses que ja més m'agradaven de petit, i el meu pare ho va notar, era acompanyar el meu pare els dissabtes a la tarda al teatre i entrar en el teatre, que estava buit, a les fosques, perquè el meu pare anava allà, es trobava altres dos companys seus, per muntar els decorats de l'obra que s'havia de fer l'endemà, el diumenge. Uns decorats que es llogaven en una casa de Barcelona i arribaven en unes caixes. I no ho puc oblidar, és un dels grans records de la meva infància, la il·lusió que em feia ser l'únic testimoni d'aquell fet que feia el meu pare amb altres dos responsables, obrir aquella caixa de fusta i els decorats que venien plegats, desplegar-los com si fossin llençols plegats i clavar-los amb uns claus que es deien tatxoles, amb unes barres penjades d'unes cordes, i de cop a volta el meu pare deia amunt les barres, i un altre dels companys seus estirava de les cordes i pujava les barres on havien penjat aquell decorat. Jo estava sentat al pati de butaques, era un nen de 6, 7, 8 anys, i aixecant unes fustes es construïa un palau,
0: món, clar,
1: un jardí, un altre món, i allò em fascinava.
0: O sigui, t'interessava tot l'engranatge del teatre,
1: sí, jo crec,
0: però
1: que
0: no sé si tant l'escenari.
1: Per interpretar actor, no, jo mai vaig... M'interessava la màgia del teatre.
0: Tot i que ho vas fer, clar.
1: Ho vaig fer, però ho vaig fer...
0: Els pastorets com tothom.

0: El Parlament, que començava així. I me'n recordo també de quan feia de dimoni, que a vegades ho feia a la mateixa funció. Parlo de quan tenia 12 o 13 anys i els dimonis cantaven, entraven a l'escenari cantant «Som les fúries de l'infern, som els monstres infernals i el caliu del foc etern, forgem pecats capitals». Bé, records d'infantesa.
1: Però clar, tu en realitat el que volies és fer ràdio.
0: Sí.
1: Estaves
0: sí.
1: obsessionat amb la ràdio sí. perquè era jovenet i s'escoltaven a casa coses com aquesta.
2: No digas eso, Periquín. Tú eres muy listo. Y la gramática es bien sencilla.
3: Sí. Entonces, ¿por qué escribe usted con falta de ortografía?
2: ¿Cómo? ¿Cómo?
4: No, no le haga caso, doña Asu. No
3: pues
4: le haga
3: cuando
4: caso.
3: Le di usted a leer a mi papá.
4: ¡Calla, niño!
3: Pero si es que...
4: ¿Te callas o te pego?
3: ¡No, no, Pupa, no!
5: ¡Que no! ¡Y encima sin cenar!
1: Per què t'agradava tant la ràdio?
0: Oh, jo em tornava boig. Oh. A més, això que m'acabes de fer escoltar, que no ho sentia des de fa anys...
1: Matilde, Perico i Periquín.
0: M'emociona especialment Matilde, Perico i Periquín, que va ser un èxit enorme de la SER, i aquestes veus, Matilde Conesa, Matilde Villariño, Pedro Pablo Ayuso...
1: Sí.
0: Jo em sabia els noms de tots els actors de la ràdio, molt més que els actors de Hollywood i de més. I per mi, el fet de que els meus pares em deixessin després de sopar, que és a l'hora que s'emetia, en aquestes coses, quedar-me amb ells a escoltar això com una cosa extra abans d'anar al llit més d'hora, era un premi increïble. Els llibres i la ràdio van ser els que em van formar a mi. I jo volia ser una d'aquestes persones que estaven ficades a dintre d'aquella caixa de fusta que llavors era la ràdio,
1: sí.
0: que conservo avui a casa meva, tinc la ràdio.
1: La mateixa ràdio?
0: El mateix aparell de ràdio que s'escoltava a casa dels meus pares als anys 40, jo el tinc ara avui a casa meva en el meu despatx.
1: Quina meravella.
0: Quasi com en un altar, no funciona, el tinc com a objecte. Mira, te l'hauria pogut portar.
1: Veus un altre objecte.
0: Però és un objecte massa gran. Però jo enganxava l'orella a aquella ràdio. Jo volia ser
1: una... Primer radioteatre i després programes musicals.
0: Exacte, per descomptat. Jo volia ser una de les persones que hi havia allà dintre d'aquella caixa. No volia... Mai em vaig proposar ser actor. Volia ser una persona de la ràdio. No tant un actor com també els locutors que parlaven per la ràdio i de més. La ràdio era una obsessió.
1: A la ràdio hi arribarem després, però el 1967, com que havies de fer la mili, Josep Maria, et vas instal·lar a viure a Madrid.
0: No em vaig instal·lar, m'hi van instal·lar.
1: T'hi van instal·lar.
0: M'hi van portar els militars, jo,
1: portar.
0: No?
1: Perquè després de la instrucció vas acabar al Ministeri de Marina
0: sí.
1: i com que tenies les tardes lliures, et vas apuntar, estic resumint molt, eh?
0: Sí, et vas
1: apuntar a l'Escola Superior d'Art Dramàtic per la tècnica i la pràctica de la veu. És a dir, tu no deixaves de pensar en la ràdio.
0: Exacte. Jo més ben dit, jo ja havia començat a fer alguna cosa de ràdio en algunes emissions. Havia col·laborat amb Ràdio Barcelona, Ràdio Joventut, Ràdio Nacional, fent petites coses i de més. Inclús havia guanyat un concurs a Ràdio Barcelona amb una plaça de locutor que no vaig poder acceptar perquè no tenia els 18 anys reglamentaris. Però ja tenia, ja començava, havia començat a fer ràdio. I pensant que després de la mili ja m'hi dedicaria tota la meva vida professionalment, no volia perdre el temps i vaig veure que en l'Escola d'Art Dramàtic de Madrid, on es formaven els actors, hi havia, a mi no m'interessava ser actor, ni ho volia de cap manera, ni tenia cap vocació, però vaig veure que hi havia unes assignatures que eren tècnica de la veu, dicció, vocalització, que vaig pensar que això em servirien molt per la ràdio, perquè quan acabés la mili, després d'haver passat per aquesta escola durant un any i mig que tenia per davant de mili, tornaria a Barcelona i em serviria molt per tenir la ràdio, la dicció perfecta i de més, que llavors s'exigia. Però allà va canviar absolutament el meu destí. Lògicament, a l'estar a l'Escola d'Art Dramàtic, no em vaig limitar a fer únicament aquestes assignatures que a mi eren les que m'interessaven, sinó que, com que estava matriculat, doncs vaig fer totes, interpretació i de més. I no vaig ser jo, van ser els professors de l'Escola d'Art Dramàtic i
1: Paco
0: els
1: Nieva.
0: Companys, Paco Nieva, i grans actors com Don Manuel Dicenta i Doña Mercedes Prendes, que eren grandíssims actors que donaven classes d'interpretació. I els companys també van ser ells els que em van descobrir que tenia alguna qualitat. Jo, amb gran sorpresa, per exemple, en el primer curs ja em van donar matrícula d'honor, i de cop i volta, home, no era tonto, tenia ja 20 anys, i vaig pensar, bé, si aquesta gent veu això, si les notes són aquestes, potser tu has de replantejar.
1: Si els agrada serà per alguna cosa, no?
0: De tota manera, jo continuava amb la idea de la ràdio i l'obsessió de la ràdio. A pesar de tot això, mai em deixava convèncer per ser actor, tot i que els professors em deien, tu podes ser un actor fantàstic i de més, i Jo ja tenia les maletes fetes quan vaig acabar el tercer curs de l'escola per tornar a Barcelona i ja havia

0: parlat amb alguna ràdio per mirar d'incorporar-me, per treballar-hi. Però el mateix dia del meu examen final em van contractar per debutar al teatre a Madrid. I des de llavors fins avui.
1: Clar, això va canviar el meu destí. Gràcies al Paco Nieva, per això el menciono,
0: exacte,
1: que vas debutar a Maratxade,
0: Maratxade amb en Marsillac,
1: en una adaptació d'Adolfo Marsillac.
0: Exacte.
1: Això és l'any 68.
0: Sí.
1: Però et van agafar per l'alçada. Clar, també tenies altres mèrits, però l'alçada, sí, va ser fonamental,
0: sí,
1: Josep
0: jo,
1: Maria.
0: A mi m'agrada dir
1: quan
0: que...
1: Quan me deixes?
0: Bueno, en aquell moment media 1,95 m, ara suposo que hi ha un estranc congint i dec fer 1,91 m, 1,92 m.
1: Sí.
0: Però jo, a mi m'agrada dir, com acudit d'alguna manera, que jo vaig entrar en el món de l'espectacle al igual que Marilyn Monroe i moltes d'altres, pel meu físic. Pel meu físic. Perquè, efectivament, Adolfo Marsillac, en aquell espectacle fantàstic del Teatre Espanyol que es va dir Maratxade, que en aquell moment va ser una revolució a tot el Teatre Espanyol, necessitava un, per determinats papers, molt petits, pràcticament de figurant amb alguna frase, uns actors amb una bona estatura i una molt bona presència. I va pensar, en primer lloc, que en lloc d'anar a contractar-los amb una empresa de figuració que haurien servit perquè havien de dir només una o dues frases, era un bon moment per donar-li oportunitat als estudiants de teatre perquè ja coneixessin el món. I a través de Paco Nieva, que feia l'escenografia d'aquest espectacle, però era professor meu també, el Paco Nieva va dir a Adolfo Marsillac que està buscando actores altos y demás, me ha pedido que en la escuela le hable de los que pueden servir, tú, si te interesa, vete a hablar con Adolfo al Español. I vaig anar corrents i vaig viure com a testimoni aquell muntatge que va ser el meu debut en el teatre.
1: José Luis Alonso, també és fonamental per tu.
0: Aquest és el... O sigui, després d'aquesta primera aventura amb Adolfo Marsillac, amb qui vaig treballar unes 3 o 4 funcions més endavant, em va contractar de seguida, realment, el que em va contractar aquest dia que et dic, al final, el dia dels meus exàmens finals, va ser José Luis Alonso. Perquè això amb en Marsillac ho vaig fer quan encara estava,
1: sí,
0: entre segon i tercer curs. El que em va contractar el dia de l'examen final, el responsable de que jo no tornés a Barcelona i comencés a treballar a la ràdio, i el responsable, per la tant, de que jo comencés una carrera en el teatre, va ser José Luis Alonso, que per mi ha sigut el director de teatre més important que hi ha hagut mai en aquest país. Això era el juny del 70, per estrenar
1: Romance
0: de Lobos, l'octubre del 70, inaugurant la temporada del Maria Guerrero, i allà va ser on va començar la meva carrera fins avui.
1: D'aquells primers anys, i perquè era habitual veure teatre a la tele, Josep Maria, recordem una de les teves primeres aparicions a Televisió Espanyola, programa Teatro Infantil amb El Lago y la Corza, de Carmen Conde, en 1969.
2: Está soñando la niña, como siempre en su rincón.
3: ¿Y qué soñará si sueña que no soñemos tú y yo?
2: Pero nosotros soñamos trabajando sin cesar.
4: Nosotros nunca paramos, tenemos que trabajar.
5: Sus manos nunca se cansan de mantener ese espejo.
6: Es tan hermosa su cara. Tiene unos ojos tan bellos.
2: Más que tú los ama ella, que no cesa de mirárselos.
5: Azules. Son dos estrellas.
6: Profundos como dos lagos.
1: Han passat 57 anys d'això.
0: No havia sentit mai això. Mai de la vida. Però ho vaig fer, ho devia veure en el seu moment, però no havia sentit mai. Gràcies, t'agraeixo molt deixar-me sentir.
1: Al contrari. Oh,
0: fantàstic. Sí, això ho vaig fer quan encara estava a l'escola d'art dramàtic, perquè el realitzador, el director d'aquest programa, que era un programa infantil de Televisió Espanyola, de leyendas infantiles i de més, es deia Jaime Jaimes i era professor de l'escola, també. Era professor de l'escola. I ell va ser el que em va dir, voy a hacer uno de los programas de una semana determinada, hay un personaje que creo que lo puedes hacer tú, me gustaría. Jo encara estava segon de l'escola, això ho vaig fer segon de l'escola, pràcticament, perquè llavors el meu debut realment a televisió important va ser un Estudio Uno, va ser el primer que vaig fer,
1: el
0: famós
1: Estudio
0: Uno, que llavors en vaig fer molts, però el primer que vaig fer va ser quasi per casualitat, sí, per casualitat, i era un personatge importantíssim en una obra que es deia Las Meninas, de Borovallejo, que explicava la relació entre Felipe IV i Velázquez en el moment que ell estava pintant Las Meninas. I això també va sortir per... Vull dir, és que la meva carrera està molt feta de casualitats. O sigui, jo estava fent ja teatre a Madrid, estava fent una obra de teatre amb Adolfo Marsillac, més enllà ja de Romance de Lobos i de més. Això era l'any 74, crec recordar. Un dia, a les 10 del matí, jo encara estava dormint, Em vaig rebre una trucada i em diuen: José María Pou, te llamamos del Departamento de Contratación de Televisión Española porque si estás disponible nos gustaría poder contar contigo ahora, ya, dentro de una hora, lo más rápido que puedas llegar a Prado del Rey para hacer una sustitución en un programa que acaba de empezar a grabarse hoy mismo, pero en el que, por desgracia, uno de los primeros actores ha tenido un accidente en moto en la Casa de Campo al venir hacia Prado del Rey y no podemos empezar la grabación sin tener un sustituto, no podemos esperar. I jo em vaig quedar espaterrat davant d'aquesta trucada i vaig pensar en un moment, ho has d'aprofitar, em vaig acollonir per descomptat, però vaig fer un raonament molt clar, vaig dir, a veure, si jo dic que no, perquè no m'atreveixo a fer-ho, això tan de pressa i tan urgent, trucaran a una altra persona, clar, i ho farà una altra. Mm-hmm. I em vaig dir, si ho pot fer una altra, també ho puc fer jo. Això ho tinc claríssim. Vaig dir que sí, recordo que em vaig vestir en 2 minuts, vaig agafar un taxi, vaig anar a Prado del Rei, m'estaven esperant ja a la porta el director del programa, inclús alguns companys actors, i em vaig trobar amb la gran sorpresa, amb dues grans sorpreses. Primer, que el personatge, que jo pensava que seria un personatge petit, era un personatge protagonista. Era fer el rei Felipe IV al costat del que en aquell moment era el gran actor espanyol, que era José María Rodero.
1: Déu-n'hi-do.
0: I mano a mano con él. I a més, i jo vaig dir, però per què m'heu trucat a mi? Per què? I el director del teatre, d'aquell programa, José Osuna, em va dir, anoche estuve yo en el Teatro de la Comedia viendo Canta Gallo Acorralado, en la que trabajas tú, y me gustó mucho tu trabajo. Y esta mañana, cuando nos hemos encontrado amb l'inconvenient d'aquesta urgència d'haver de substituir, lo primer que se m'ha ocorregut és dir, truqueu aquell actor, que ni me'n recordo com es diu, que treballa a la funció Canta Gallo Acorralado, que jo vaig veure ahir vespre al Teatro de la Comedia. Van buscar i em van localitzar, i així vaig començar jo a televisió.

0: Som a Ràdio 4, a Irrepetibles, començant temporada i conversant amb un dels nostres grans actors, Josep Maria Pou. Deia al principi que tens una carrera inabastable, Josep Maria. És impossible mencionar totes les feines que has fet, totes les obres de teatre que has fet al llarg de la teva carrera, però en citarem unes quantes. 1993, per exemple, Golfos de Roma, dirigit per Mario Gas. I excel·lent també l'èxit de La Gavina, dirigit per Josep Maria Flotats, que es va estrenar a la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya a Barcelona el 1997. Això és So dels assajos.
1: Un camp no s'ha fet per mi. I és evident que no m'hi acostumaré mai. Ahir la nit me'n vaig anar al llit a les 10. I aquest matí m'he despertat a les 9 amb la sensació que de tant dormir el cervell se m'havia enganxat al crani. Doncs havent dinat m'he tornat a quedar a dormir. I ara estic completament baldat, com si hagués tingut un mal son.
2: Esclar, perquè tu ets un home de ciutat. Ei, escolteu, ja us avisarem quan la representació estigui a punt de començar, però ara no us hi podeu pas quedar.
0: Com és treballar amb Josep Maria Flotats?
3: Fantàstic, fantàstic, meravellós. Mira, he parlat amb ell avui mateix aquest matí, sí, perquè seguim treballant tots dos. Fantàstic, fantàstic. En aquell moment, el fet de que Josep Maria comptés amb mi per aquella primera companyia d'inauguració del Teatre Nacional de Catalunya, on vam estrenar primer Àngels Amèrica i després aquesta Gavina fantàstica, va ser un premi. Recordo aquella primera etapa, d'aquella primera temporada, que és l'única que vaig fer en aquell moment, amb Enflotats, en el Teatre Nacional de Catalunya. Un moment molt complicat, on vam passar moltes angoixes, perquè hi va haver molta polèmica al voltant de la inauguració d'aquest teatre, però tots els actors allà feien molt bona pinya, i sobretot, el poder fer un text com aquest de La Gavina, de Chekhov, tan impressionant, i en aquell muntatge que va fer el Josep Maria, que ens cuidava tots els actors com si fóssim fills seus, i ens defensava de tots els atacs que s'estaven produint des de fora i de més, va ser una de les meves millors experiències i, lògicament, dels millors records.
0: Avanço més en el temps. L'any 98 va ser un dels protagonistes de l'obra teatral Arte, de Jasmina Reza.
4: ¿Cómo se llama el pintor? Andrios. Conocido.
5: Muy, muy.
4: Sergio, ¿no habrás pagado 5 millones de pesetas por este cuadro?
5: Chico, es el precio. Es un Andrios.
4: No habrás pagado 5 millones de pesetas por este cuadro.
6: Sabía que no lo apreciarías.
4: ¿Has pagado 5 millones de pesetas por esta mierda?
6: Mi amigo Marcos, que es un muchacho inteligente, un muchacho al que aprecio desde hace tiempo.
0: Aquí estaves amb el Carlos Hipólito, allò va ser un fenomen, també.
3: I amb Flotats, també, això és un producte de Flotats. Dirigit per ell, també, érem tots tres a l'escenari, allò va ser un fenomen increïble. Allò va ser la conseqüència, precisament, del defenestrament de... perdó, de Flotats del Teatre Nacional, a l'acabar el seu contracte, quan el van fer fora, directament. Doncs ell tenia els drets d'aquesta funció i em va demanar que l'acompanyés amb ell a estrenar-la a Madrid. Lògicament, era una funció que en aquell moment era el gran èxit de tot el món, l'estaven fent tots els grans actors de tot el món,
0: també,
3: i aquí es va convertir en un fenomen brutal.
0: Un altre paper fonamental a la teva trajectòria, el Rei Lear, dirigit per Calixte Vieito, any 2005, t'escoltem a tu i al Calixto a Televisió Espanyola.
7: Proximitat i parentiu de sang!
8: En dues línies, el Shakespeare et diu una sentència que és tot un tractat de filosofia, i llavors primer per entendre-ho tu, perquè per poder-ho dir ho has d'entendre molt bé, i llavors quan ja tu ho has entès, per ser capaç de dir-ho de manera que els altres ho entenguin bé la primera vegada que ho escoltin, que aquest és una de les coses difícils del teatre, tot això és el que fa que tinguis que mirar acuradament cada paraula, quin to li donaràs, quina velocitat. És apassionant.
9: És una gran obra sobre el no-res, sobre la vida, sobre la mort i sobre l'angoixa d'enfrontar-se al buit.
0: I he llegit que aquesta obra et va fer canviar la teva forma de ser actor.
3: Sí, això és un antes i després, com es diu.
0: Sí, per què?
3: Totalment, totalment. Primer perquè va arribar en un moment en què jo ja tenia una certa experiència, crec que vaig fer aquesta funció amb 51 o 52 anys. Normalment aquest Rei Lear, els actors anglesos, que són molt respectuosos amb Shakespeare i amb les tradicions, no el fan mai abans dels 70 i pico d'anys o 80 anys. Diuen els actors anglesos, que són els amos de Shakespeare, diuen que un actor no té que fer el Rei Lear fins que no arriba als 80 anys, pràcticament. Mm. El que passa és que el Rei Lear et demana una quantitat d'energia tan brutal que és impossible. Als 80 anys no tens l'energia per fer el Rei Lear. Jo tinc la sort que el Calixto Vieito confiés en mi des del primer moment i tot i que m'espantava, el fet de que jo pogués fer aquest Rei Lear i em sentís amb l'obligació de tenir que treure'l endavant, que era tot un repte, em vaig comprometre a fer-lo. I una cosa que em va dir el Calixto Vieito des del principi, em va dir: Josep Maria, jo estic segur que tu pots fer un Rei Lear fantàstic. Jo no sé quin Rei Lear faràs, ni com el pots fer, ni quasi et puc ajudar gaire a com s'ha de fer. Et dono absoluta llibertat perquè tu facis el Rei Lear que tu vulguis, que tu imaginis, que tu entenguis. Això no m'ho havia dit mai ningú. Mai em havia trobat amb un director que em digués: fes el que vulguis, ets l'amo d'aquest personatge. I bé, això ho vaig fer. És a dir, vaig proposar una pila de coses que sortien de mi i que el Calixto anava acceptant i que són moltes de les que va veure el públic. I allò em va donar una confiança enorme en mi mateix com a actor, lògicament. Tanta confiança que va canviar absolutament la idea de l'ofici d'actor que jo tenia fins aleshores. I tanta confiança que després d'haver estat quasi 2 anys i mig o 3 fent el Rei Lear per tot Espanya, em vaig decidir a fer una cosa que mai m'havia plantejat: dirigir teatre. I el següent projecte després del Rei Lear va ser La Cabra, que també va ser un èxit brutal, que va ser el primer espectacle que jo vaig dirigir.
0: Escoltem-ho.
10: No m'entiendes, joder. Una cara que te quiere, joder. No sabría decirte qué es lo que sentí en aquel momento. Era... No sé, ¿no? No se parecía a nada de lo que había sentido hasta entonces. Era algo nuevo, sorprendente. Estaba allí y me miraba.
11: ¿Y qué? ¿Le dijiste alguna cosa?
10: ¿Qué?
11: ¿Hablasteis?
10: Sí. Sí, le hablé, sí. Fui hacia ella y le hablé, sí. Y ella vino hacia mí, se acercó y pude ver aquellos ojos, aquella mirada.
0: I el fet és que el 10 de març de 2002 vas anar a Nova York a veure la primera representació de La Cabra.
3: Sí, aquesta ha estat una de les meves formes de treballar en aquest món, o de buscar les obres que jo creia que podia fer i m'interessaven. El mateix he fet ara amb aquest gegant que estic fent. És una història molt semblant a la de La Cabra. Jo vaig començar a llegir les notícies que m'arribaven i de més, de que es preparava una obra d'Edward Albee, que era el gran autor americà, que es deia La Cabra, es preparava l'estrena a Nova York, i hi havia 3 o 4 línies en el New York Times explicant el seu argument, que era la història d'un home que s'enamorava d'una cabra. I per descomptat, aquell dius, quina història més rara, no, d'entrada. Ara bé, era una història d'Edward Albee i no podia ser una tonteria perquè era el gran autor de Quien teme a Virginia Woolf i moltes altres obres interessants. I allò va despertar la meva curiositat. I allò em va encendre una cosa per dins. Vaig tenir com una mena de pressentiment, sense saber encara com eren els personatges ni res. Com que no podia aconseguir el text per llegir-ho, perquè ni estava editat, ni els autors, el que li vaig demanar als seus representants, no me'l van voler enviar abans de l'estrena, doncs vaig decidir agafar un avió i anar a veure la primera representació que es feia a Londres, a Nova York, perdó, el primer preestrena, 2 setmanes abans del que havia de ser l'estrena oficial. I vaig fer un viatge d'anada i tornada en 24 hores només per veure aquesta funció, i em va passar el mateix que em havia passat d'allò que t'he explicat de quan vaig sentir Sending the Clowns per primera vegada. Jo estava en un teatre de Nova York i veient aquells 4 personatges i commocionat per aquella història tan estranya, però al mateix temps cautivadora i tan emocionant i tan tendra, plena d'emocions i que em va commocionar directament. Jo havia reservat un hotel per dormir aquella nit, perquè l'endemà al dematí havia d'agafar l'avió per tornar cap a Barcelona. No vaig ni tan sols trepitjar l'hotel. Jo vaig sortir del teatre, tant al vespre, devien ser les 11 de la nit, tan commocionat per allò que acabava de veure, que vaig començar a caminar pels carrers de Nova York. Jo encara em recordo caminant pels carrers de Nova York, només donant voltes i pensant: Déu meu, Déu meu, Déu meu, que no se m'escapi, aquesta funció l'he de fer jo a Barcelona, pensant en el públic de Barcelona, llavors tot Espanya. I vaig decidir que la millor manera de que no ho sé, ingènuament, aconseguir aquella funció, era a les 8 del matí, que s'obrien les oficines de l'agència de representació de l'autor Eduard Albi, que és en els que em podien donar els drets d'aquella funció, ser a la porta mateixa. Sense trepitjar l'hotel, mai vaig anar a aquell hotel que havia reservat. A les 8 del matí, jo era a la porta de l'oficina, em miraven la gent que arribava en un edifici enorme, em miraven de manera estranya, què fa aquest home aquí? Quan vaig entrar, em van deixar entrar i van obrir les portes, vaig dir, soc actor de Barcelona, no sé què, vaig veure i vés per la funció i vull comprar els drets d'aquesta funció per fer-la a Espanya. I no et dic que es van posar a riure, però m'han dit, ui, ui, ui, quines presses, quines presses. Ahir va ser la primera, hem d'esperar que encara no s'ha estrenat, res, ui. I per ells Espanya era, bueno, abans era Londres, abans era París, i els drets per Espanya sempre ens els donaven de quarta o quinta generació ja. Però em van veure d'alguna manera amb tant d'entusiasme que em van prendre les meves dades i em van dir, en el moment en què l'autor Eduard Albi ens doni permís per començar a negociar els drets de representació en altres països, ens posarem en contacte amb vostè. I de l'oficina me'n vaig anar directament a l'aeroport, agafar l'avió de tornada cap aquí, i al cap d'un mes, més o menys, vaig rebre un e-mail del representant d'aquesta agència que es deia William Morris, representant a Espanya, que tenia despatx a Madrid, dient-me, tinc un fax aquí de l'empresa de Nova York que diu que em posi en contacte amb vostè perquè està interessat en els drets de la cabra i sembla que podem arribar a un acord si vostè li segueix interessant. I allà vaig comprar els drets de la cabra i vaig decidir, d'una manera potser massa pedant o massa egoista, ho reconec ara amb el temps, però bueno, crec que és el que jo pensava en aquell moment, vaig decidir que no volia que aquella funció la toqués ningú més que jo, en el sentit de que volia que li arribés al públic de la meva mà, fent-li viure...
0: Amb allò que havia sentit tu a
3: Nova York. I per això vaig decidir dirigir-la jo, que jo mai havia plantejat dirigir teatre.
0: I produir-la.
3: Fer jo mateix la traducció i produir-la. O sigui, va ser un producte absolutament meu. I va ser un bombazo i un èxit enorme.
0: Tant és així que va rebre 4 Premis Max, el Premi Nacional de Teatre del Ministeri de Cultura, el Premi Internacional Terenci Moix i el Premi Ercilla a millor creació dramàtica.

0: Quina meravella. El Serrat no pot faltar mai a Irrepetibles.
1: Ah, sí?
0: Tots els convidats demaneu alguna o altra cançó del Serrat.
2: Això és significatiu, això.
0: És significatiu.
2: Parla molt de la importància d'en Joan Manuel. És increïble, increïble. No, quan em vas demanar aquestes, que tries aquestes cançons, lògicament, de la meva vida, no podia faltar, perquè cada vegada que jo vull recuperar els records de la meva joventut, ja no infantesa, joventut, cada vegada que jo vull recuperar aquells anys 60-70 on jo començava a lluitar en aquest món amb moltes coses i començava a tenir una ideologia i a més he de posar-me aquesta cançó, he d'escoltar aquesta cançó que lògicament em sé molt de memòria. Sí, igual que tots tenim la mà, per mi Paraules d'amor de Serrat és la Madalena de Proust. Si jo vull recordar com era jo en un moment determinat, he de posar Paraules d'amor. Llavors hi ha altres cançons a Serrat que em tornen boig.
0: Sí, sí,
2: crec que Mediterrani és una de les grans cançons de la història de la música, però aquestes Paraules d'amor té un lligam especial i té, sobretot, en aquesta interpretació d'en Serrat, té una tendresa, té un cor posat allà dins que m'emociona. Es vist que quasi totes les coses que et parlo són coses que m'arriben directament per l'emoció molt més que per
0: sí,
2: la raó.
0: Sí, sí, sí, sí,
2: jo sóc una persona que funciona millors, molt més per les emocions que per la raó.
0: Parlem de cinema, perquè és fonamental també a la teva trajectòria. Vas debutar-hi al
2: 1973. No tant 1973. Com el teatre, però...
0: No tant. Vas debutar al 73 amb la pel·lícula Una mujer prohibida, de José Luis Ruiz Marcos. T'ha donat també alegries, i una d'elles, Amic amat, dirigit per Ventura Pons.
3: Vaig estar molts anys enamorat de tu. Ara ho estic del David.
4: Vaja, ja m'ho ensumava. Tot queia la baba per l'Anna. És un indesitjable.
0: Aquí t'escoltàvem amb el Mario Gas.
2: Mario Gas.
0: Que també és irrepetible, la teva vida.
2: També és un irrepetible. He treballat molt amb el Mario Gas, sí, sí, moltíssim. Bueno, aquesta pel·lícula va ser també... Jo havia fet ja algunes coses en el cinema, molt més del que jo m'havia proposat mai fer. Sempre dic, ho repeteixo d'alguna manera, que he fet molt més cinema del que jo m'havia proposat fer.
0: Sí.
2: Jo, quan vaig decidir ser actor, pensava només en el teatre, el cinema era una altra cosa, que no entrava en els meus plans. Per tant, he fet molt més cinema del que jo m'havia proposat mai fer, però al mateix temps he de dir que he fet molt menys cinema del que m'han proposat, perquè m'han proposat molt... Jo podia tenir una llarga carrera cinematogràfica.
0: Has dit moltes vegades,
2: amb
0: no.
2: Amb molts de títols, però he dit que no moltes vegades, perquè mai he volgut deixar de fer una obra de teatre per fer una pel·lícula. Sempre per mi ha tingut prioritat el teatre, amb una única excepció, que és aquesta de Amic amat. Per sort que jo és una de les coses que més orgullós estic en el cinema.
0: Pel que et van nominar al Goya com a millor actor.
2: Sí, he de dir, si em deixes, que va ser una nominació, no va ser un premi,
0: sí.
2: Però és com si m'haguessin premiat, perquè els altres nominats amb mi eren Fernando Fernán Gómez i Paco Rabal. Està nominat al Goya. Al costat de Fernando Fernán Gómez i Paco Rabal era tres Goyes
0: clar,
2: a la vegada.
0: Clar. Sí. I també va ser nominat com a millor actor de repartiment per Blancanieves, de
2: sí,
0: Pablo Berger. També
2: sí.
0: Has participat a Cerrar los ojos de Víctor Erice, sí. El reino de Sorogoyen, Mar adentro de Amenábar...
2: Grans títols del cinema espanyol.
0: Sí. I per cloure aquest apartat de cinema, darrerament, Pare Nostre, de Manel Huerga, en què interpretes el paper de Jordi Pujol.
5: No ho hauria fet sense l'exigència moral que qualsevol líder ha de tenir com a divisa.
6: Per mi, el teu llegat és importantíssim.
5: Doncs home, no te'l carreguis, el meu llegat.
7: President.
5: Sí. Per Convergència i Unió! I visca Catalunya! Què passa?
8: És sobre els comptes corrents a Andorra. Tenen molta informació.
6: Mare, tu també hi surts dels papers.
5: Molt bé. Doncs ara anem a fer el que toca.
0: I és curiós perquè no teniu res a veure físicament, però veiem el Jordi Pujol.
2: Ja, bueno, en això consisteix, per una part, la feina de l'actor i, per altra part, la complicitat de l'espectador, no? Quan em van trucar per fer aquesta pel·lícula, jo recordo...
0: S'han tornat bojos.
2: Em van convocar en un restaurant i tenia davant 7 o 8 persones, guionista, productor, director i de més, i quan m'ho van proposar Vas dir, us heu tornat bojos? Però bueno, jo no penso deixar tallar-me les cames. Què penseu, tallar-me les cames per fer-me més baixet? No, no. I em van dir, no. El que volem no és la imitació exacta d'en Jordi Pujol, sinó tu ens dones com a actor, amb la teva presència, un cert concepte d'autoritat i de més, que és el que volem que surti a la pel·lícula, que vegi el públic. Per tant, tens que fer creïble que ets en Jordi Pujol, no pel físic, que ja sabem que no, sí, però no, sinó per una certa de comportament interior, psicològic i de més. I em vaig llançar en aquesta aventura amb moltíssimes ganes i n'estic molt content i molt satisfet.
0: Josep Maria, dèiem al principi que des de nen tu volies ser locutor de ràdio. I n'has fet molta, aquí en aquesta casa. De fet, entre 1985 i 1998 vas conduir el programa La Calle 42 a Ràdio Nacional i tinc so del primer programa.
1: Llegar donde nadie llegó, vencer un invicto rival, soñar con un sueño imposible, seguir un ferviente ideal, errar por caminos de azar, arder en el más vivo ardor, tratar de alcanzar una estrella, amar con el más puro amor. Ese es mi fin, ese es mi afán, más alto que el cielo, más limpio que el sol. Con fervor, decidido a luchar por lograr una estrella fugaz y dar, en un sueño imposible, el alma por un ideal.
7: Si Cervantes levantara la cabeza, yo creo que a un teatro de Broadway no iba.
9: No, la gran ventaja es que en Broadway la cantaban en inglés y no se entendían.
7: Hola, buenas noches.
9: Hola, buenas noches.
7: Esto es Calle 42 y esta vez parece más bien una plaza mayor porque estamos en España.
0: Al costat de la Concha Barral.
2: Sí, oh,
0: 800 quin... programes, 15 anys.
2: 15 anys. I vam començar també per casualitat, com han començat
0: com
2: totes
0: tot.
2: Les coses de la meva carrera, també per casualitat, i vam començar, i quan vam començar, el director de Ràdio Nacional d'aquesta casa, a Madrid, em va preguntar, quan li vaig fer la proposta aquesta d'un programa dedicat al teatre musical, fet tot d'entrada amb la que era la meva discoteca particular, perquè aquest tipus de música, de comèdia musical, en aquell moment...
0: No la teníem, aquí.
2: No era gens habitual, i aquí no hi havia quasi res, l'arxiu de la casa. I em va dir, però... tendràs bastante material para cubrir los tres meses, perquè en un principi era un programa per lo que es deia la parrilla de verano,
0: yeah.
2: Per tres mesos d'estiu.
0: Sí.
2: Va dir, pero seguro que vas a tener bastante material para cubrir tres meses de programa. Jo vaig pensar, creo que tengo material para cubrir hasta 6 o 7 años, però mai em podia imaginar que havíem arribat
0: 15.
2: Als 15 anys. 15, va ser un, també un bombazo.
0: Premis, Josep Maria, en tens moltíssims, ho deia al principi, Premi Nacional del Teatre, tant del Ministeri com de la Generalitat de Catalunya, Premis Max, Creu de Sant Jordi, Guardó d'Honor dels Premis Butaca i Gaudí d'Honor, Miquel Porter i Moix, el 2007.
10: Gràcies a tots els que m'han fet confiança, productors, autors, directors. No puc anomenar-los a tots, però vull representar-los en un de sol. Gràcies, Ventura Pons, pel regal de dos personatges i dues pel·lícules que em justifiquen poder dir amb la boca plena que sóc actor de cinema. Gràcies a la família, que ha carregat algunes vegades amb més deures dels que li calien, suplint la meva absència en moments delicats, per tal que jo pogués tenir les mans lliures i el cap serè, mans i cap dedicats a la feina. Gràcies. I gràcies als espectadors pels quals tinc un respecte tan gran que puc dir de veritat que són ells, encara que mai arriben a saber-ho, els primers que considero en el moment d'acceptar o no una proposta de feina. Gràcies a tots.
11: Ai, que és bonic.
0: I aquesta és l'Àngels Gunyalons, també interpretant el sentit de Clowns.
2: Va ser un regal fantàstic.
0: Què vas sentir?
2: Bé, he de dir que en aquest moment, a l'acabar el meu discurs i després de rebre el premi de mans d'Isona Passola,
0: sí,
2: que en aquell moment era presidenta de l'Acadèmia, jo estava com un flan, lògicament, emocionat i de més, i el fet de que en aquell moment precís sortís, em donguessin la sorpresa de que sortís a l'escenari Àngels Gunyalons cantant aquest Sending the Clowns, em va fer plorar, lògicament. Clar. Va fer plorar moltíssim. Com t'he de dir que m'emociona ara especialment el sentir-me amb aquesta... Oh, fantàstic. No saps com t'agraeixo tot el treball de recerca que has fet per aquest programa, perquè jo crec que mai havia repassat la meva vida amb il·lustracions sonores tan... tan sorprenents per mi com aquest. M'ho estic passant de meravella.
0: Doncs mira, ja hem d'acabar.
2: Ja hem d'acabar. No podem seguir una hora no més. Seguir.
0: Per cert, no fa gaire, al diari El Mundo, deies que portes com una dècada volent dir que no, volent retirar-te. Per què no ho has fet encara?
2: Doncs perquè... tot i
0: que els, no cal que ho deixis, eh?
2: Tot els meus, ja, això em diu tothom, però bueno, el cos també ho comença a notar.
0: Els espectadors agraeixen 82, que no ho deixis.
2: 82 anys, o sigui que ho comença a notar el cos, encara que hi ha actors més grans. Mira, acaba de debutar al Teatre Romea el Pepe Sacristán, molt amic meu, estava ahir amb ell, en té 89.
0: 89, o sigui que... sí.
2: Però no ho he deixat encara perquè els meus pares, mira, tornant a la infància, no em van ensenyar a dir que no. No em van educar per dir que no. Em deien, tu quan vagis de visita a una casa i t'ofereixen galetes, encara que no tinguis ganes de dir que sí, has de ser molt ben educat. I quan jo dic prou, aquest és l'últim. Ja fa 10 anys que estic dient, sobretot a Focus, que són els meus productors.
0: Ja. És l'última.
2: Aquesta és l'última, prou. Acabo i al cap d'un mes d'estar descansant em comencen a enviar textos, funcions, mira aquesta, que potser et pot agradar jo. Però si he dit que és l'última, que no vull fer res més, i de més. I realment, sempre... Si continues, perquè sempre he trobat una funció, com és el cas del gegant en el que estic ficat ara, que m'ha entusiasmat, que he pensat que aquella història havia d'arribar al públic i que si podia jo contribuir a que arribés al públic en les millors condicions, ho havia de fer. Aquest és el meu compromís amb la cultura en general, amb el teatre en general i amb el públic de teatre en particular.
0: Doncs esperem la propera, després de gegant.
2: Veurem si el cuerpo llega, si el cuerpo aguanta.
0: Josep Maria Pou, mil gràcies per ser amb nosaltres avui a Irrepetibles, el primer de la temporada. Ha estat un honor, un plaer. I marxem amb West Side Story de Bernstein, que sé que també t'agrada.
2: Oh, fantàstic.
0: Moltes gràcies.
2: Gràcies a tu pel temps que em has dedicat. Gràcies.
0: Moltes gràcies. I nosaltres tornem demà amb més Irrepetibles, a la mateixa hora, de 3 a 4 de la tarda. De seguida, butlletí informatiu i després, Xavi Fornia. Fins la propera.
12: Irrepetibles, amb Carles Mesa.

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. L'Audiència Nacional investigarà l'entrada massiva de migrants a Ceuta del mes de juliol passat. La jutge Maria Tardón, que assumirà la investigació, considera que es tracta d'un atac greu contra la integritat territorial d'Espanya i que pot afectar la pau o independència de l'Estat. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha assegurat que la ciutat autònoma es troba al límit i ha exigit al govern que posi data per la tornada a la normalitat. Li ha respost el vicepresident primer de l'executiu, Carlos Cuerpo, a los desayunos de Radio Televisió Espanyola i l'agència EFE.
2: Ceuta es una olla a presión que en cualquier momento puede estallar. Y por tanto le pedimos al gobierno que concrete la fecha en la que Ceuta va a volver a la normalidad.
3: ¿Se va a solucionar? Sí. ¿Vamos a ser capaces de volver a la normalidad? Sí. ¿Lo vamos a hacer con todos los esfuerzos necesarios y todos los recursos sobre la mesa? Lo vamos a hacer. ¿Cuándo va a ser esa fecha en la que pensemos que hemos vuelto a la normalidad? Cuanto antes.
0: Vives, per cert, es reunirà demà a Brussel·les amb els comissaris europeus d'Interior i Migracions i la titular pel Mediterrani. També es trobarà amb el president del Partit Popular Europeu i amb la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola. Davant dels grups parlamentaris socialistes, Pedro Sánchez ha situat la crisi migratòria de Ceuta com la principal preocupació del govern espanyol en l'inici del curs polític. Ha fixat com a prioritats aprovar els pressupostos i reforçar els serveis públics i ha presentat el seu executiu com un fre a l'avenç de l'extrema dreta a Europa.
4: Gracias en gran medida a la rendición de la derecha tradicional gana terreno en Europa y en el mundo y también la constatación de que un gobierno como el de coalición progresista que tenemos en España es hoy más necesario que nunca.
0: Paraules del president Sánchez en relació a la sacsejada electoral alemanya. L'actual canceller alemany Friedrich Merz admet que la victòria de l'extrema dreta Saxònia-Anhalt els ha deixat profundament, diu, commocionats.
5: Zutiefst schockiert. Wir haben es in dieser Form so nicht erwartet.
0: Estem tots en xoc per aquests resultats. No ho esperàvem, ha dit. Ho hem d'acceptar. Són les normes de la democràcia, però amb el dia d'ahir no només ha canviat alguna cosa a Saxònia, sinó a tota Alemanya. La CDU, que governava aquest estat des de feia 25 anys, renuncia a formar govern després d'una forta davallada electoral. I en clau judicial, el jutge Juan Carlos Peinado ha citat demà Begoña Gómez, esposa del president espanyol, a l'audiència preliminar del judici amb jurat popular per presumpta malversació i tràfic d'influències. L'acusació popular demana 13 anys de presó, mentre que la Fiscalia en reclama l'absolució. Gómez nega haver-se enriquit o haver aprofitat la seva relació amb Pedro Sánchez. Després dels anuncis de reajustament de Volkswagen, ara és la marca britànica Jaguar Land Rover la que ha anunciat retallades de plantilla. Reduiran 4.000 llocs de feina en 2 anys per la caiguda de vendes i l'augment dels costos. Aquesta mesura afectarà aproximadament el 10% de la plantilla, sobretot a les fàbriques del Regne Unit. En aquest sentit, el secretari general de Comissions Obreres, Unai Sordo, s'ha compromès a fer tot el possible perquè la marca Seat no desaparegui. De moment, la producció de vehicles de la marca només està garantida fins al 2030. Sordo avança un front amb les administracions per mirar d'assegurar la seva continuïtat.
6: Martorell va a seguir existiendo. Martorell no va a desaparecer. Pero no es verdad que sea inocua la desaparición de la marca Seat. Cada Seat que se deje de hacer no va a ser un Cupra de más que se venda porque son segmentos de coche distinto, ¿no? Unos más premium y otros más popular.
0: Sobre SEAT també ha parlat el vicepresident primer i ministre d'Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, que ha assegurat que l'executiu farà tots els esforços necessaris per mantenir la marca SEAT. Més qüestions pendents de l'estat de salut de les 3 persones que han resultat ferides aquest matí en l'explosió registrada a la Facultat de Química i Enologia de la Universitat Rovira i Virgili. Segons el Servei d'Emergències Mèdiques, 2 de les víctimes, un home i una dona, han estat traslladades a l'Hospital Joan 23, han estat greu i una altra dona a l'Hospital Sant Pau i Santa Tecla han estat menys greu. La vicerectora d'Infraestructures i Relacions amb Institucions Sanitàries, Fàtima Sabenc, ha assegurat que treballaven sota normes de seguretat estrictes.
7: Una ampolla ha caigut al terra i això és el que ha produït doncs, aquesta mena de deflagració o explosió, perquè clar, no deixa de ser doncs, un material químic doncs, perillós.
0: I pel que fa al temps, avui continua la calor intensa amb màximes de 31 graus a Tarragona, 32 a Barcelona, 37 a Girona i 39 a Lleida. Dia de sol i cels clars a pràcticament tot Catalunya. Això és tot de moment. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.

0: Bona tarda des de Ràdio 4 i des de la tarda de Ràdio 4. Avui dilluns 7 de setembre del 2026 i a aquesta hora, són les 4 i 6 minuts, comença una nova tarda a Ràdio 4. Jo sóc el Xavi Martínez i avui no comencem només un programa. Avui obrim una finestra a tot allò que ens passa mentre la vida va de pressa. La tarda de Ràdio 4 vol parlar del que importa, però també del que ens fa riure, del que ens fa dubtar, del que ens fa discutir, del que ens fa emocionar-nos i, per què no, del que potser també ens fa canviar d'opinió. I ho farem, a més, tot plegat en un any molt especial. Ràdio 4 fa 50 anys. És mig segle explicant aquest país, escoltant-lo i també fent companyia. I ara ens toca escriure'n una pàgina més. I aquí no venim a tenir sempre la raó, eh? Venim a fer-nos bones preguntes, a escoltar-nos i, si pot ser, a sortir cada dia sabent una mica més del món i de nosaltres mateixos. Perquè potser la ràdio no pot arreglar-te la vida, però una bona tarda sí que te la pot canviar. Anem a començar a saludar persones increïbles que faran que aquest programa sigui inoblidable. Hola, Maria García Coll, bona tarda, què tal?
1: Bona tarda, Xavi Martínez,
0: molt bé. Perdó, Maria Coll. És que tenim una nova periodista aquesta temporada a Ràdio 4.
1: Sí, és diferent, sí.
0: Oficialment et canvies el cognom.
1: Oficialment ja tinc els cognoms girats.
0: Perfecte.
1: Maria Coll.
0: David Gallac, bona tarda, què
2: molt
0: tal?
2: Molt bona tarda, com esteu? Encantat i feliç d'estar amb vosaltres i de formar part de la família de la tarda de Ràdio 4, que comencem avui.
0: Hem d'agrair a la direcció d'aquesta casa, Sonia Urbano, amb la confiança, evidentment, de la Rosa de Diego. A la Rosa de Diego, que la trobem molt a faltar en antena, que hem de dir que està fent una tasca meravellosa, juntament amb la Sonia Urbano i tot l'equip directiu d'aquesta casa, i més en un any molt especial com és aquest 50è aniversari de Ràdio 4.
1: Ai, sí.
0: El José Gil és el culpable d'aquesta sintonia tan espectacular. Ho vaig comentar a la festa de presentació de la temporada de Ràdio 4 i vaig dir, jo crec que tinc la millor sintonia... Mira que he presentat algun programa de ràdio ja, en tots aquests anys. Doncs jo crec que és la millor fins a la data, Tenim la sort de comptar la producció, almenys fins al divendres, amb el gran Joel Sevilla, que ens ha acompanyat durant tot aquest any a Ràdio 4, al Xavi Fòrnia i en altres programes d'aquesta casa, que és una sort immensa. Tenim una altra gran sort que es diu Sònia Rodríguez Justicia a la producció, també la coneixereu de programes com el Pla B de la temporada passada. I perquè tot soni espectacular, quines mans, les del Pau Robert i el Martí Noia. Són els dits de la tarda de Ràdio 4 que ens faran tocar el cel en directe. Doncs ja hi som totes, ja hi som tots, no?
2: Tots a punt, tots i totes a punt, no?
0: Esteu preparades, esteu preparats?
1: Sí. Ai, quines ganes. Som-hi!
0: Doncs comencem amb el que jo diria que són les quatre notícies més importants, els quatre punts d'actualitat del moment, les 4 de la tarda.

0: Estan passant més coses. Gairebé dos quarts de cinc d'aquesta tarda de dilluns. Avui estrenant la tarda de Ràdio 4. David Gallach s'encareix de nou la compra d'habitatge. I això sembla ja el dia de la marmota. Versió infernal,
1: la,
0: perquè és un malson.
1: La mateixa notícia, però no és notícia d'avui. I és que totes aquelles persones que estiguin pensant en comprar-se un habitatge han de saber que Catalunya va registrar un encariment del 10,1% entre els mesos d'abril i juny de l'any 2026 en comparació amb el mateix període de l'any passat. Està bé que hi hagi persones amb il·lusions en aquesta vida i que encara pensin que es poden comprar un pis, tal com estan les coses avui en dia.
0: Riure per no plorar,
1: sí,
0: eh?
1: Tal qual.
2: Total.
1: No podem fer una altra cosa, Xavi Maria.
0: Un 12% en un any, eh?
1: No, això és brutal. Mireu, l'Institut Nacional d'Estadística, l'INE, com el coneixem, ha publicat avui que Catalunya, com us expliquem, va patir aquest augment, un creixement que es desaccelera lleugerament. No ens animem gaire respecte a les xifres que van registrar recentment, que s'enfilaven per sobre de l'11% en alguns trimestres de l'any passat. Un encariment que continua sent dels més alts des de la pandèmia de la Covid i se situa per sobre dels dos dígits des de finals de l'any 2024.
0: Catalunya com queda?
1: Catalunya és la tercera comunitat autònoma, amb un increment més baix al conjunt de l'Estat, com bé apuntaves, Xavi. L'augment interanual dels preus de l'habitatge entre l'abril i el juny va ser del 12,2%, dos punts més que la xifra catalana. Són 45 trimestres a l'alça i en els 6 últims amb augments superiors al 12. Catalunya, com expliquem, és la tercera, amb un encariment interanual més baix en la compra-venda d'habitatges, només per sobre de Navarra i del País Basc.
0: I a nivell de comunitats, què tenim per aquí, David?
1: Doncs mira, per l'altra banda, per exemple, les que noten increments més alts són Ceuta, Astúries i Castella i Lleó. De la mateixa manera que passa a Catalunya, l'encariment el van liderar l'Estat el segon trimestre als habitatges de segona mà, amb un augment interanual del 12,9% de mitjana. En canvi, els preus dels habitatges nous van pujar un 7,4% interanual. Moltes xifres.
0: Bé, que puja avui. Tot. Sí. Que puja tot.
2: Bàsicament el resum és aquest,
1: tot,
2: no?
1: Tot puja i puja molt i puja massa.
0: Terrible.
1: I aquesta és el
0: puja tot.
2: Ja veurem si tot puja o no puja, un tema que tenim després amb l'Eva Moreno. Perdó.
0: És molt diferent.
1: Sí, no té res a veure amb els pisos, en aquest cas.
0: Només direm que l'Eva Moreno és sexòloga.
1: Exacte. Amb els pisos sí. Sap, perquè això ho fas un...
2: És igual.
1: Estàvem parlant de pisos, no?
0: Sí.
1: I avui estem d'estrena, no?
0: D'habitatge.
1: Avui estem d'estrena. Per tant, aquí hem inaugurat la tarda de Ràdio 4 i inaugurem una nova manera de parlar de pisos. I ho fem amb el nostre particular concurs, El Piso Justo.
0: David Gallach.
1: Prou xifres.
0: Què estàs a punt de fer?
1: Un nou concurs. No és el primer dia, no? Per tant, hem de fer un nou concurs, que és El Piso Justo. Un, com que, clar, el primer dia, concursants, els que tenim aquí a l'estudi. Xavi Martínez, què tal? Molt bona tarda.
0: Bona tarda, què tal?
1: Maria Coll, bona tarda.
2: Molt bona tarda.
1: Els nostres concursants d'avui, en què consistirà aquest concurs? Que aniré llegint anuncis dels portals immobiliaris i haurem d'endevinar a quin preu es pot comprar aquest habitatge. Què us sembla?
0: M'agrada molt.
2: Som-hi.
1: I us preguntareu...
0: Ganes.
1: Us preguntareu, té premi aquest concurs? Doncs no té premi. Per tant, no que ningú se'n busca, perquè de moment el concurs aquest del Piso Justo no té premi.
2: Jugueu des de casa, també.
0: És el primer dia, és el primer dia.
1: Ah, primer dia. És el primer
2: Podem
1: dia.
2: Jugar des de casa, també. I tant,
0: els cotxes.
2: Sí,
0: els
2: cotxes.
1: També. Qui vulgui, de moment, a l'estudi, amb vosaltres dos, des de casa, des del control, és igual que jugui qui vulgui al Piso Justo.
0: Acabarem obrint telèfons.
1: I tant.
0: I al final, els oients, les oients, que són el més important d'aquest programa i de la ràdio, entraran al Piso Justo, però hem de començar avui amb una primera edició.
1: És un pilot.
0: Per això, és un pilot.
1: És un concurs pilot, és una prova, a veure com va. Vinga, som-hi amb el primer anunci que us llegeixo, atenció. És un pis en venda al carrer de Provença amb 18 metres quadrats.
0: Això és Barcelona, eh?
1: Barcelona, una habitació. Diu que és un baix exterior amb ascensor. És un baix amb ascensor. Que, o jo no he entès l'anunci, o un baix amb ascensor. A mi algú m'ha d'explicar la utilitat de l'ascensor aquí, perquè és un baix. No serà un ascensor, serà un arrossegador. No sé què serà això, és igual. A veure,
0: has dit un baix.
1: Exacte, 18, a Barcelona, eh? 18 metres quadrats, una habitació.
0: 18 metres quadrats. 18.
1: Per què volem més? És que 18 metres quadrats és massa. A veure, apartament-estudi. Apartament-estudi ubicat a Barcelona. Diu, consta de 17 metres quadrats útils. Ja ens han timat un! Si tenia molt, ja un que no té.
0: És que clar.
1: Verificats amb la Direcció General del Cadastre, que dius, està molt bé que algú no es ponga el sello i ens digui, sí. Són 18, eh?
0: Són 17 de debò, eh?
1: I 17 de debò, i no et perdis, perquè són 17 Clar, són 17 metres quadrats.
2: Perquè quants metres quadrats deu fer aquest estudi de Ràdio 4?
1: Ui, això ho hem de mirar un dia.
2: Clar, Maria, per comparar-ho amb els pisos. Sí.
0: Jo crec que això seran
1: això
0: uns...
1: Això
0: deuen ser...
1: 10?
2: Amb el control, 12, jo crec que on estan els tècnics i producció...
1: 22?
2: Ja,
1: 22?
2: Ja deu fer...
1: 22?
2: És més gran aquest estudi que el pis?
1: O sigui, és més gran.
0: Us està estimant el José Gil des de l'altra banda del control.
1: No està verificat per la Direcció General del Cadastre. D'acord.
0: A veure, llavors, David Gallac, tenim un pis al carrer Provença de Barcelona, zona...
1: Que podríem dir...
0: Molt cèntrica.
2: S'eixample, no?
1: Cèntrica, clar, exacte, cèntrica.
0: 17
1: útils, eh?
0: Sí.
1: Baix. Una habitació. Diu, com van estar distribuint? Com és que posa l'anunci? Com a distribució d'estàncies? Dics, ah, clar, com que hi ha tant a distribuir, han fet único espacio. No, clar, és que el miracle és que puguis fer més d'un únic espai. De 12 metres quadrats, més pati de 4 metres quadrats. O sigui, dels quals són 12 més 4, que a mi em surten 16. És a dir, tu vas llegint l'anunci i comences amb 18... Passes en 17 i ara vas en 16.
2: Metres,
1: per tant,
2: eh?
1: Acabarem l'anunci amb un metre quadrat.
0: Yeah.
1: Ja us ho dic ara. Diu, pati de 4 metres quadrats i una altura de sostres de 4 metres. O què? Diu, va, tiene 17 metres quadrats, però tengo 4 metres de alto. És a dir, tinc...
2: Bueno, pot ser alt,
1: 30,
2: pot ser 000. Alt.
1: Clar, no passa res. Diu, se situa a Barcelona, municipi de Barcelona, propietat que està a prop de transport públic, escoles, supermercats i farmàcies. Diu, el preu de la venda no inclou despeses de compra-venda com notaria,
2: no,
1: registre
2: d'impostos, no,
1: ni els honoraris de l'agència. Uh-huh. Aquesta és la informació. Atenció. Quan creieu que val, anava a dir, aquest pis, aquest espai de compra, Maria?
2: Jo dic 182.000 euros.
1: 182.000 euros.
0: Estem parlant de 16 metres quadrats.
2: Ja, però saps com està Barcelona?
0: No, és que sí, que sí.
1: No us podeu passar, però... No us podeu passar.
2: D'acord, jo dic 182.
1: 182, Maria Coll.
0: A veure, jo... Podem anar pujant, no? O ja directament ja és només...
1: No.
0: Va, diré... 100.000 euros.
1: 100.000 euros, Xavi Martínez. Atenció. Doncs, segons aquest portal, us heu passat... Estimats.
0: Ah, sí?
2: Va, però si és barat, tu!
0: Home!
2: Anem a comprar-lo, Xavi!
0: Sí, home,
1: sí. Si teniu ara mateix disponibles 67.000 euros...
0: 67.000 euros! Fixeu-vos, és molt fort això, com ja ens hem acostumat a aquests preus tan infernals...
2: Sí.
0: Que gairebé 70.000 euros per 16 metres quadrats ens sembla barat.
2: Ara mateix ja me'l poden reservar.
0: No, és de bojos.
1: Alguna cosa potser té que no hi consta l'anunci, que això podria passar.
0: Rates.
1: Però anem a veure. Voleu una altra?
0: Sí, més.
2: Aquest l'hem d'encertar.
1: Som al segon anunci que trobem al portal immobiliari. Segon, no, perquè sigui el segon, perquè jo...
0: El piso justo, eh?
1: El piso justo. Jo sí que hem d'anar al registre a registrar el nom.
0: Sí,
1: ja ara m'hem recordat que no ho he fet i això... A veure, diu així. Xalet, perquè clar, ja ens ha quedat el pis a l'apartamento piso, ja el tenim, a l'apartamento estudio. És un xalet en venda a Can Peguera.
2: No s'entén, això.
1: Altura de la Peira, a Nou Barris, també a Barcelona.
0: Barcelona.
1: Diu així. Cómoda casa en Barcelona ideal para parejas. Jo aquí no tinc parella, per tant no puc... No. Això no m'interessa. O no serà ideal, segons aquest anunci, però viuré sense ser ideal, no passa res. Viuré en un xalet sense ser ideal, no passa res. Diu, compta amb una superfície de 43 metres quadrats, que venim d'on venim, està molt bé, perquè és més que el doble.
0: Clar.
1: I més que el triple, no?
2: Venim de 16.
0: Sí, venim d'un taüt, llavors, clar.
1: Venim 43. Està amb un... És salón, comedor, cocina. No diu res més.
2: Vale.
0: Ah, és todo.
1: Salón, comedor, cocina.
2: Tot en un.
1: Té tots els serveis necessaris. Ja van ràpidament els serveis que hi ha al voltant, perquè diuen, mira, com que l'anunci és el que és, i és un xalet. Atenció, que no, és un xalet.
2: Anomenen xalet, eh?
1: Està anomenat com a xalet.
0: 40 metres, no?
1: Diu que sí, 43. Diu que té al costat, doncs, l'Hospital de la Mare de Déu de la Mercè, l'Escola Santa Pau, supermercats, bancs, biblioteques, farmàcies, oficines de correus, i diu, a mi una cosa que m'ha fet gràcia, compta amb un fàcil accés a la ronda de dalt. Que algú ha pensat que anar a la ronda de dalt és la il·lusió de la meva vida. Sí, quan l'he llegit. O, no sé...
0: Però, sí, com si fos un parc aquí, natural
1: sí,
0: o un...
1: Perquè, diguessis, té fàcil accés al parc de Collserola, té fàcil accés al parc de Montserrat. Oh, que maco! Té fàcil accés a la Ronda de Dalt. I una altra cosa que em pregunto jo, els accessos de la Ronda de Dalt, fins en jo sé, fàcils no són.
0: No,
1: és a
0: dir, no,
1: anar amb cotxe a la Ronda de Dalt no és fàcil,
2: no,
1: perquè algú va dissenyar... Un,
2: però si
1: un
2: vius en aquest
1: ràpid.
2: Pis, potser sí que ho és.
1: O potser és perquè l'accés...
0: No.
2: Travessa el pis.
1: Clar, el xalet, Maria, potser, Xavi, deu tenir una porta que connecti amb la ronda de dalt.
0: Això puja el preu.
1: No, a veure.
0: Bé, en fi.
1: Diu aquí, oportunitat d'inversió immoble procedent d'execució hipotecària sense possessió. Hi ha conceptes que el llegiré i que no és el que volen dir, ja us aviso amb aquest concurs, però si algú sap, o que truqui, que ens ho expliqui sense cap problema. A veure, aquest xalet a Nou Barris.
0: Sí.
2: Home, ens hem passat abans, ara sí que me n'aniré als... 190, va,
1: 190.
2: 200.000.
0: O sigui que ja són 43 metres...
2: 200, jo dic 200, que no vull passar.
0: Fàcil accés a la Ronda de Dalt.
1: Salón comedor, eh?
0: Salón comedor.
1: Cocina.
2: Però abans has dit que era ideal per parelles, però has dit que té propera una escola. Parelles amb fills, clar.
1: El tema és, ideal parelles que vagin a la vegada a la Ronda de Dalt o poden anar separades? És a dir,
0: amb si vistes a un súper, diferents... no, també? Amb vistes a un súper.
1: A un súper, sí, sí. Llavors, centres esportius, va. A estació de metro, Vilapiscina.
0: Jo dic 250.
1: 250? Doncs, estimats, estimades, esteu molt per sobre, eh? O sigui, no. Aquí ha pujat l'habitatge que m'acabem d'explicar, però... 70.000 euros.
0: 70.000 euros per 43 metres quadrats.
2: És fantàstic. Sí.
1: Voleu un altre? Ho deixem aquí.
0: Rematem amb un. Va, ràpid.
1: Un molt ràpid, va.
2: Aquest l'hem d'encertar.
0: Va, el Piso Justo.
1: Va, diu així. Estudi en venda al carrer Entença, Nova Esquerra de l'Eixample, Barcelona. Acollidor pis. M'agrada molt que diguin que és acollidor. Sempre m'ha agradat amb aquests anuncis, no que diguin pis nada acogedor.
0: Terrible. Dir, no, pis superfosc.
1: Sí,
2: imagina't.
1: Que no té llum, no passa res.
2: Hi ha paneroles.
1: Diu així, atenció. Ara us semblaran molt els pisos, els metres quadrats del primer. Consta d'11 metres quadrats útils. Acollidor baix d'11 metres quadrats representa una excel·lent oportunitat en una de les zones més demandades de Barcelona. Ideal com a despatx o inversió, té, com a despatx, ofereix un espai funcional en una ubicació immillorable. Té un salón comedor, un dormitori i un banyo. Tot això en 11 metres quadrats.
0: El comedor, despatxo...
1: Jo, a vegades, se m'acumula 3 samarretes, 2 pantalons, i no els sé ubicar, i igual són... 5 metres quadrats, amb 11 metres quadrats, no sé posar un salón comedor, un dormitori i un bany.
0: Jo dic... home, no sé, 50.000 euros.
1: 50.000 euros, Xavi Martínez, Maria Coy...
0: Jo... 11 metres, eh?
2: 11. Jo diré 40.
1: 40.000? Ara heu anat per sota, però...
2: Ai!
1: Per sota. Són 85.000 euros.
0: 85.000 euros! Per 11 metres quadrats.
2: Aquest sí que em sembla... Sí. Bueno, tots els altres, increïble. Tots són caríssims, però aquest em sembla un robatori.
0: Anem a parlar de Cronos, de la pel·lícula que ha causat tantíssima polèmica aquest cap de setmana. Gràcies, David Gallac. Uh-huh. Abans de parlar de Cronos, marxes volant, sí? Al Palau Sant Jordi.
1: Sí, avui tercer concert d'Aitana. Anem a veure que ja és la tècnica i això ens ho permet. A veure què passa... al Palau Sant Jordi.
0: Doncs, si et sembla bé, en uns minutets connectem amb tu.
1: Us dic el què.
0: Però si tens algun Aitaner a la porta del Palau Sant Jordi.
1: Som-hi. Perfecte, fins ara.
0: Fins ara, David Gallac. Doncs sí, Maria García Coll, 4:42 minuts aquesta tarda. Hem de parlar de Cronos, que ha arribat als cinemes fent soroll. Molt bona resposta del públic. Rècord d'estrena per una pel·lícula catalana i al mateix temps una polèmica que ha anat molt més enllà de la pantalla.
2: La pel·lícula que reconstrueix les 124 hores posteriors dels atemptats del 17 d'agost del 2017 i torna a posar sobre la taula una pregunta que 9 anys després encara costa molt de fer, no? I és com es van poder radicalitzar aquests joves de Ripoll. Les declaracions de l'actor Enric Auqué parlant de racisme, d'integració i de responsabilitat col·lectiva han encès les xarxes i han provocat respostes polítiques molt dures. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
3: Tu deshumanitzes l'altra persona. Entren dolors i molt profuns en una societat on nosaltres som els d'aquí i tenim una responsabilitat de privilegi més gran que els altres. Però sentir que d'alguna manera si uns nois catalans acaben radicalitzant-se per un fill de puta radicalitza, i aquests xavals tenen tota la responsabilitat dels seus actes, eh? Però si acaben radicalitzant-se, doncs també hem de pensar, potser jo faig aquest exercici d'autocrítica de pensar quina responsabilitat tinc jo. Exacte. Dintre de que aquests nois hagin pogut sentir racisme alguna vegada a la seva vida i que això hagi sigut una xispa que aquest tio ha pogut aprofitar.
2: I l'actriu Mònica López, per la seva banda, també ha defensat que, malgrat tot, educar i treballar per la integració continua sent imprescindible, fins i tot quan aquesta integració, aparentment, no ha evitat una tragèdia.
4: Doncs moltes preguntes. Estem molt acostumats que les pel·lis ens donin respostes i anem a casa molt contents d'haver-nos conegut. I, en canvi, si aconseguim que es reobri el debat i que la gent surti, doncs això, pensant en la responsabilitat que té cadascun d'ells, seria fabulós.
2: La polèmica ja ha saltat també al terreny polític. Sílvia Orriols, la líder d'Aliança Catalana, el partit d'ultradreta, ha carregat durament contra Enric Auqué després que l'actor vinculés els discursos d'odi d'Aliança Catalana amb els mecanismes que va utilitzar l'imam de Ripoll per radicalitzar els joves del 17 d'agost. Orriols respon que equiparar un partit democràtic amb un radicalitzador jihadista és intolerable i acusa Enric Auqué de culpabilitzar els catalans. Xavi, en parlarem d'aquí uns minuts amb el director de la pel·lícula.
0: Sí, de fet, és que demà estan convidats els dos, el director i l'Enric Auqué, visiten la tarda de Ràdio 4 en directe. Però avui, evidentment, després d'aquesta estrena de rècord a la cartellera i de la gran polèmica, volem trucar, fer una trucadeta al director i ja demà, en tot cas, ampliarem aquí a l'estudi. Però sí, volem parlar amb el Fernando González Molina. Parlarem de cinema, de memòria, de terrorisme i d'aquest debat que Cronos ha tornat a posar al centre de la conversa, no? Home, a veure, ja en parlarem, però que el mal existeix, jo crec que és una realitat, i aquí el mal el van fer els terroristes, que van decidir assassinar innocents en nom d'una ideologia jihadista que, clar, converteix els altres en infidels, en enemics, no? Perquè, clar, qui veu una família passejant amb nens petits, un nen de 3 anys, el Xavi, i decideix accelerar una furgoneta per acabar amb les seves vides, doncs està escollint conscientment fer el mal. I podem estudiar com es radicalitza algú, però entendre les causes no pot convertir-se mai en repartir culpes, no? Entre la societat que va patir els atemptats, perdó, no sé, jo penso que la responsabilitat última és seva, és de qui decideix matar i de qui la doctrina perquè cregui que matar és legítim. Mm-hmm. Jo crec que no hi ha debat en això, no? Jo, en fi. Saludem a aquesta hora de la tarda al gran Alberto Montes. Com estàs? Bona tarda, Alberto.
5: Ei, què tal? Bona tarda.
0: Actor, guionista, còmic, comunicador,
5: sí,
0: padre de família...
5: Fontaneria, també.
0: Buena persona.
5: Treballo a partir de un parell de setmanes. La fontaneria també serà una de les meves característiques. Ho posaré a LinkedIn, també. Què tal, com esteu?
0: Com estàs? Bona tarda. Res, volíem aprofitar que ja que t'estrenes a la tarda a Ràdio 4 i que seguim
5: sí,
0: junts una temporada més, ja fa anys.
5: Un plaer.
0: I que ets actor, aprofitant sí, aquesta notícia, no? I aquesta polèmica de Cronos. No sé com ho has viscut tot plegat.
5: Un
0: has
5: tema
0: vist la pel·lícula?
5: Lleugeret, per començar. Gràcies, eh?
0: No, has vist la pel·li?
5: Arriba i veure-la. No, encara no, encara no.
0: A mi m'encanta.
2: Tinc sí, a mi també.
5: He sentit de tot, a nivell crítica, però més enllà de tot, els comentaris, que és un thriller trepidant i
0: això
5: que...
0: Això és el que és. Són les hores, molt... les hores de diguéssim... Del...
2: Posteriors.
0: És un thriller de policies.
5: Totalment, sí,
0: no penseu més enllà, ja està. Evidentment, jo trobo faltar la història de l'imam i la història dels terroristes, d'això no es parla. Però són les hores posteriors a l'atemptat.
5: Sí, la pel·li explica el que explica i segurament ho fa molt bé i tinc moltes ganes de veure-la. Com a curiositat, vaig fer càsting per aquesta pel·lícula, però bé, veient la repercussió dels actors en els junkets de premsa, mira...
0: I vas fer càsting per... Es pot saber per...
5: Un personatge, no dels principals, però un personatge que forma part del cos de policia a...
0: Crec que ja sé.
5: Catalunya.
0: Ja sé d'aquí.
5: Dels Mossos d'Esquadra. Sí. I pel que fa a les declaracions, a tota la, diguéssim, polèmica arran de les declaracions d'Enric Auqué, doncs què dir, que a vegades també els actors se'ls exigeix molt en les promocions i parlen i donen la seva opinió, una opinió en la que, de la que estic força a prop, tot el que comenta l'actor, també del que tu deies, de que en aquest cas hi ha només uns responsables absolutament de la tragèdia de l'atemptat, ells i l'instigador principal, evidentment, però l'anàlisi que fa Enric Auqué no és més que fer una mirada llarga al perquè de tot plegat, no? I si demanen sobreanàlisi, que això passa sovint amb les peces audiovisuals, no? que els actors també se'ns exigeix i se'ns posen en una situació també de ser com veus opinadores molt influents, quan, en fi, l'opinió que tenim és la nostra i és tan respectable com la de qualsevol altra. Enric Auqué, fa 4 mesos, era expert en habitatge, en polítiques d'habitatge.
0: És veritat.
2: I
5: parlava de desnonaments i donava el seu punt de vista.
0: Que també va ser molt polèmic.
2: Però és que Enric Auqué té una visió... Vull dir, ja l'hem conegut també i hem sentit com
0: sí,
2: parla, no? Vull
0: sí,
2: dir,
0: sí, sí, sí.
2: Al final... És la seva opinió, és el que diu l'Alberte, no ho sé.
0: Totalment.
5: I és una opinió que normalment va contra sistema, per dir d'alguna manera,
2: sí,
5: i és per això que molesta i que crea controvèrsia.
2: A l'Enric se l'avisa desnonaments amb la seva exparella, amb la Macarena García, que han anat a donar suport a les persones que anaven a ser desnonades. Vull dir, si se li pregunta sobre aquest tema, més o menys ens podem imaginar també l'opinió que té, no?
5: I en aquest cas tracta un tema controvertit, però del que també ens hauríem de preocupar i del que, que també hauria d'estar a sobre la taula, i ara més que mai, que han passat anys i serveix la data i l'estrena de pel·lícula doncs, per reflexionar sobre aquest i altres aspectes importants que van més enllà de l'acció en si, quan dic acció, em refereixo també a l'acció com a gènere cinematogràfic, que té la pel·lícula, que insisteixo, tinc moltíssimes ganes de veure i, en fi, espero fer-ho aquesta setmana.
0: Ara entrarem al tema, al món Barça, però, Alberto Montes, hi ha una notícia que t'ha impactat molt, que tractarem en uns minuts amb la nostra sexòloga Eva Moreno, i és la mort d'aquest influencer per allargament de penis. No?
5: Una pena. La primera de la temporada. Sí, efectivament, un influencer que ha mort a partir de les injeccions que subministrava per tenir un allargament de penis, cosa que a mi no em passarà, perquè tinc por a les agulles. No, per favor, no vinc aquí amb tanta soberbia. No és la temporada de la soberbia d'Albert de Montes, no, seguint no, perfil no. baix, però jo tinc por a les agulles i mai em sotmetria a un tractament d'aquest tipus, que si, en fi, ja tractareu en profunditat...
0: És que hem estat investigant i es veu que es fa molt. Jo no sabia que
2: sí,
0: es feia tant.
2: I no és el mateix, perquè m'ho ha explicat el doctor, perquè he pogut parlar amb ell, però després ens ho explicarà a tots. No és el mateix un allargament que un engrossament. Yeah. El que s'ha fet aquest influencer és un engrossament, que són injeccions d'àcid hialurònic per fer el penis més gruixut, no més llarg. Que per fer-lo més llarg és una intervenció quirúrgica, ja ens ho explicarà.
5: Una intervenció que serveix també pels músculs, pels braços, no?
2: Sí, igual que et poses els llavis per fer-te els més gruixuts, doncs
5: el penis... Gimbros,
2: o el cul, no ho sé.
0: La gent es posa músculs?
5: Bueno, sí. Es fa créixer, es infla els músculs amb aquest tipus d'injeccions també, i en fi... Quina, vull dir, llargada, vale, però, bueno, sí, tot serveix, al final.
2: Gruixudària, vols dir, no?
5: Gruixudesa, aquí? En fi, que en Pau descansi, és una mort que podria anar a la llista aquesta de morts, com es diu.
0: Mil maneres de morir, no? El programa
5: sí, però aquell... Darwin, no, Premis Darwin, no?
2: Ah, sí?
5: Són els premis,
2: sí,
5: els premis ostres, Darwin, són els premis a les morts més, més
2: no
5: absurdes.
2: No sabia que existien aquests premis?
5: Que tenim una recent també al nostre país, que és l'ofegament d'aquest turista britànic. Heu sentit a parlar d'això?
2: No.
5: Un turista britànic es va llançar des d'un ferri a Cambrils perquè el comandant, el capità del vaixell, no li donava més beure, és important aquesta paraula, més, i el tio va decidir anar a buscar el xiringuito, sense sort. Des d'aquí també una abraçada.
0: Està terrible.
5: En fi, hi ha gent que demana una estàtua a les rotondes d'Anglaterra.
0: És un balcòning diferent.
5: És un balcòning aquàtic, diguéssim. És un gir, el balcòning. Sempre els anglesos doncs, buscant esports de risca. Ja estem tocant l'esport.
2: El que va com un coet i és anglès i no es tira del balcó és Anthony Gordon.
0: Anthony Gordon, que estem enamorats d'Anthony Gordon.
5: Estem enamorats.
0: Ens ha robat el cor,
5: Ens ha robat el cor. És un viatge barat, ja es pot dir. Abans es deia amb broma, ara ja es pot dir de debò. Indiscutible, a més, per Hansi Flick.
2: Flicka, que li dius
5: serà...
2: tu?
5: Flicka, Hansi, el bo de Hansi Flicka. Que, en fi, estic segur que també el farà servir dimecres contra el Feyenoord com a titular. És un jugador, com diem, indispensable, un reforç d'altíssim nivell. Si el volia el Bodan Hansi, l'estudiava des de fa mesos. En fi, no és perquè sí. Confiava en la qualitat d'aquest futbolista, que va tenir un Mundial a molt bon nivell.
0: No molt humil.
5: No va ser el jugador més destacat, perquè van estar per sobre potser Bellingham i Kane pel tema dels gols i d'efectivitat. Però Gordon va fer un gran Mundial i està erigit com una de les revelacions d'aquest Barça, que efectivament suma 12 de 12 i sembla ser que serà el rival a batre del Deportivo de Coruña.
0: Home!
5: Estàs content?
0: Ho dic per si algun oient de la tarda de Ràdio 4 que no estava acostumat a escoltar l'Alberto Montes. Alberto Montes és galaico-català. O sigui, sí. Té dos equips. Té el Depor i el Barça, no?
5: Si m'apures tres, la Unió Esportiva Sant Andreu. I aquest cada setmana signo un triplet. I, perdona, gràcies. Aquí està l'antic himne del Depor,
0: Perquè té
5: història, això. Dic triplet perquè aquesta jornada ha guanyat tant la UESA, Unió Esportiva Sant Andreu, com el Depor i el Barça. Per tant, estic triplement feliç i no donarem tanta barra amb el Depor, però en fi...
6: Marc Casado, eh?
5: Marc Casado va debutar l'altre dia.
6: Aubameyang.
5: Només 5 dies a Corunya i semblava que portés 8 anys amb la samarreta del Depor. Aubameyang, 4 gols en les 4 primeres jornades. El Barça, de no haver fixat a Gabriel Jesús, estaria demanant la cessió d'Aubameyang aquesta temporada com a nou indispensable. I, en fi, em fa gràcia que el Depor una mica sigui l'equip, torni a ser l'equip de tots, que tothom estigui trempat i engrescat amb el conjunt gallec, i jo crec que gaudirem molt aquesta temporada. Dit això, tenim un Barça imparable. És cert que el rival d'ahir, i mira, perdó per tornar al Depor, però va ser l'anterior rival del Depor, victòria ampla també del conjunt gallec, 3-1, és un rival que ve molt a les baixes, un planter, un 11 inicial irreconeixible pels aficionats del futbol, que no són valencianistes, és a dir, amb noms desconeguts, i un entrenador que podem dir que té les hores comptades i que aposto perquè serà el primer entrenador destituït de la categoria.
0: El van renovar, vull dir, li hauran de pagar calés.
5: Està si renovat, fora, però... efectivament. Sí, sí,
0: sí. Pinta malament.
5: Pinta molt malament, l'afició està molt enfadada. Ahir ja ho vam fer palès a la primera meitat i, en fi, després del partit, per suposat.
0: Aquest Barça és un avió, de moment... em fa molta por la paradeta aquesta de seleccions, que a més serà com més llarga de l'habitual.
5: Dues setmanes.
0: No?
6: Sí, 16 dies gairebé.
0: Fa molta por, perquè jo crec que es trencarà una miqueta el ritme. Passa sempre ja amb les de 10 dies, amb 15 dies.
5: Arriba
0: ja,
5: més
0: no
5: tard,
0: sé.
5: Però és més llarga. Sí.
0: Bé, veurem. De moment, Hansi Flick està molt, molt content.
7: Estic molt convençut de com entrenem i avui hem jugat un partit fantàstic, gairebé perfecte perquè hem controlat, hem dominat i tot això és el que vull de l'equip. Controlar el joc, tractar de generar espais i ho hem fet.
8: Control the game and then try to get spaces and we did it.
5: Aquí estava el bo de Hansi Flick, convençut i satisfet de la feina dels seus futbolistes, que els està fent jugar doncs, de mil meravelles, mantenint el ritme de la temporada passada, recordem, campions de Lliga, i, en fi, molt bona pinta pel que ve, també amb un fitxatge estel·lar, que dona molt que parlar, el colabrot de l'estiu, i un jugador també que s'ha adaptat com si, en fi, com si entrenés, com si fos de la Masia.
0: Rodri.
6: Que Pedri en va parlar, perquè molta gent diu que no són compatibles, i ell diu que sí, que són compatibles amb el Rodri.
9: Bueno, siempre se dice que no hemos funcionado juntos, pero la verdad que es muy cómodo jugar con Rodri, es un jugador que defensivamente roba mucho, pocas veces ve perder un balón a Rodri, así que creo que nos vamos a entender muy bien, con partidos nos vamos a seguir entendiendo aún mejor y creo que va a ser espectacular.
5: Aquí estaban las palabras de Pedri, es que a ver a Pedri, Rodri y Fermín López.
0: Es
5: increíble. Li perdono el cabell.
6: Però una cosa, jo els confongo al camp, en el Fermín i el Gordon.
0: I els narradors també.
5: Normal.
6: Però el Gordon és més blanc.
5: Sí. Fermín, córtate el pelo. Fes el que vulguis, Fermín. Fes el que vulguis. Amb la temporada, amb els 4 partits que portes, de no sé quantes assistències, 24 assistències i 34 gols, fes el que vulguis, Fermín. Rodri, estàs molt moreno, realment,
6: sí?
5: Per no haver tingut
6: vacances.
5: Per no haver tingut vacances. Estàs negre.
6: Quin senyor,
5: i
0: és elegant.
5: És elegant. Ei, elegant. Dels pocs, ja no molt
0: queden,
5: pocs,
0: ja no
5: que tenen samarreta per dins.
6: Sí.
5: Això,
6: sí.
5: Ordenadets, com quan era petit jo.
0: Tan elegant com Mbappé.
5: Tan elegant com
6: Mbappé.
0: Ha estat molt elegant avui en roda
5: premsa. S'ha soltat la cabelleres, parlant de pentinats, i avui ha estat rotund a la roda de premsa quan li demanaven, entre altres coses, per què no defenia més amb el seu company Vinícius. Ojo la resposta.
10: Kylian Mbappé debe de mejorar en su faceta defensiva, ayudar al equipo en la presión junto con Vinicius.
11: ¿Solo yo y Vinicius?
10: Todo el equipo, pero por ejemplo vemos a Dembélé con el PSG, o a Rafinha con el Barça, o otros jugadores que van más a la presión.
11: Claro que tenemos que mejorar, y yo pienso que es completamente natural como cada jugador es, pero... yo puedo jugar el tonto y decirte que yo meto más goles que los dos que tú has dicho y que ellos tienes que meter más goles para ser como yo.
6: Doncs no, va errat, el paper, perquè jo marqueu més goles que ells. Doncs no, no és veritat, perquè ell n'ha marcat 4, igual que el Fermín, i el Rafinha n'ha marcat 6. Per tant, que algú li digui les dades, ensenyo Kylian.
5: Ai, Kili Misauni.
6: En fi, que l'Ester Expósito el deixa una mica trastornat.
5: Bueno, vale, aquí, bueno, sí, en fi, cadascú amb la seva vida privada, que faci el que vulgui, però sí, et dono la raó. Mbappé, li hem preguntat també per la pilota d'or. Una de cal i una d'arena, no? Una mica per fer-li massatge. No sé si tenim el tall en el que ell...
0: Crec que sí. Sí, el sentim.
11: Claro que mucha gente, cuando veo en la calle, me hablan del Balón de Oro. Mucha gente hablan de mí como de posible Balón de Oro. Es verdad que es un premio que para cada jugador es un tema muy positivo. Claro que yo he hecho mucha historia este verano en la competición más importante de deporte. Pero vamos a ver, yo tengo la sensación que es un buen año para eso, pero queda mucho tiempo.
5: On ha pres castellà? A Huelva o...? El parla molt bé, eh? El parla molt bé, però...
0: Espero que l'une Huelvas, Albert. T'estimem molt, arriba la informació i seguim.
5: Gràcies,
0: a la tarda.
5: Sí.
12: Són les 5. Ràdio 4. Serveis informatius.
13: Bona tarda. La jutgessa de l'Audiència Nacional, Maria Tardón, investigarà l'entrada massiva de migrants a Ceuta de finals de juliol. Considera que els fets podrien constituir un atac greu contra la integritat territorial. La magistrada destaca una clara i indubtable, diu, actuació favorable contra el Marroc. Segons la interlocutòria, agents marroquins haurien guiat activament els migrants que travessaven la frontera, ajudant-los a superar els obstacles i arribar a la ciutat autònoma. La investigació també analitzarà possibles delictes d'homicidi imprudent i organització criminal. La jutgessa coincideix així amb un informe de la Policia Nacional que ja apuntava a una actuació activa de les forces de seguretat marroquines. I ho acabem de conèixer, el govern espanyol ha demanat al Tribunal Suprem que no suspengui les noves inscripcions al cens electoral dels espanyols residents a l'estranger que han obtingut la nacionalitat gràcies a la coneguda com a Llei de Nets. Defensa que fer-ho vulneraria el dret fonamental al sufragi reconegut per la Constitució. Tot plegat després que Vox i l'organització Justitia Europa hagin reclamat suspendre cautelarment aquestes inscripcions al cens electoral en considerar que cal determinar correctament el municipi d'inscripció i fixar la circumscripció electoral on votaran. Des de Moncloa consideren que aquests riscos són hipotètics i recorden que les persones que ja han adquirit legalment la nacionalitat no poden ser privades del dret de vot. El Ministeri de Consum calcula que més d'un milió de persones al conjunt d'Espanya viuen en pisos de temporada o habitacions de lloguer i gairebé la meitat manifesta que haguessin preferit un contracte de lloguer habitual de llarga durada, però no els van donar l'opció. El titular de Consum, Pablo Bustinduy, reclama aprovar aviat el decret llei d'habitatge amb mesures com la pròrroga dels lloguers i una regulació específica dels pisos turístics, els lloguers de temporada i les habitacions.
14: Un milió de persones viuen en régimen de alquiler de temporada o de habitaciones y la mitad de ellos lo hacen contra su voluntad. Lo hacen solo porque no han podido acceder a un alquiler asequible de larga duración.
13: Consum considera que el preu de l'habitatge s'ha convertit en la principal font de desigualtat del país i insta el Congrés a donar una resposta urgent a un dels principals problemes de la ciutadania. En aquest context, la compra de pisos s'ha encarit un 10,1% a Catalunya durant el segon trimestre de l'any. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, el preu dels pisos de segona mà va augmentar un 10,5% respecte al mateix període de l'any passat i els nous un 6,5%. Pugen els preus de la compra i també continuen molt alts els del lloguer, tot i el topall en alguns municipis. En una entrevista aquí, a Ràdio 4, el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ha criticat que hi hagi municipis que surtin d'aquest catàleg.
15: Mentre hi ha hagut regulació de preus, aquells municipis que tenien regulació, aquestes àrees tenses, han tingut una congelació del preu del lloguer, mentre els municipis que no tenien regulació han experimentat una pujada del 9% del preu del lloguer.
13: I deixem enrere un cap de setmana de calor intensa arreu de Catalunya que ha trencat rècords històrics. Protecció Civil dona per finalitzat l'episodi per calor, però manté l'alerta pel risc d'incendi forestal, tot plegat a l'espera d'un canvi de temps a mitjans de setmana. Una calorada tardana que ha deixat temperatures gens normals per aquesta època de l'any. A zones de Ponent, la Catalunya Central i l'Ebre, les temperatures han tocat sostre aquest diumenge, arribant i fins i tot superant els 40 graus. A Barcelona, l'Observatori Fabra ha registrat la primera nit tòrrida de la història a la capital catalana en un mes de setembre. Santi Segalà, cap de l'àrea de predicció direcció del Meteocat en declaracions a Ràdio 4.
16: Després d'un estiu persistentment càlid a tot Catalunya i de rècord respecte als últims anys, hi ha hagut la traca final aquest cap de setmana. L'inici del setembre doncs, ha estat càlid, amb temperatures que han tocat sostre diumenge a l'interior del país, amb més de 40 graus de màxima a sectors de Ponent, a la Catalunya Central i a la Vall de l'Ebre, on destaquen els 42 graus i mig de màxima d'ahir diumenge a Vinebre.
13: I acabem amb la previsió del temps. A Emet, Noelia García, bona tarda.
17: Bona tarda. Avui dilluns a Catalunya comencem la setmana amb calor i altes temperatures per aquesta època de l'any. Es podran superar els 36 graus a moltes zones, especialment a l'interior i al Pirineu de Lleida. Els termòmetres marcaran 31 graus a Tarragona, 32 a Barcelona, 37 graus a Girona i 39 a Lleida. Aquesta tarda sol i cel clar o poc ennuvolat. És una informació d'AEMET.
13: Doncs això és tot de moment per part nostra. Més notícies al portal web rtv.com. I en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
18: Ràdio 4.

0: disponibles, les estem regalant avui aquí en directe. És molt fàcil. Tenim un telèfon a més, Maria, que és gratuït.
1: 900-454-455 és el telèfon de Ràdio 4 d'aquí de l'estudi. Si vols anar avui a les 8 del vespre al cinema Filmax a Gran Via, a l'Hospitalet de Llobregat, doncs et regalem dues entrades dobles per aquesta preestrena de El Nido.
0: El Nido, estareu allí.
2: Estamos, estamos.
1: Sí, estareu allí, a sobre podràs veure la Michelle, podràs veure l'Hugo.
0: Clar, que maravilloso. Que os deseamos lo mejor. Muchas gracias por venir.
3: Muchas gracias.
0: Es vuestra casa, así que os esperamos prontito. No sé si hay algún proyecto ya más por ahí en mente o en proceso, pero si lo hay, que salga muy bien.
3: Muchísimas gracias.
0: Que vaya muy bien. Gracias, chicos.
3: Una abraçada.
0: Doncs, quin plaer tan gran, eh? Michelle Jenner i Hugo Estuben. Per cert, algú acaba de preguntar a X. Llego tarde. ¿Cómo puedo volver a escuchar la entrevista a Michelle Jenner y a Hugo? Estarà penjada...
1: D'aquí uns minuts a RN Audio.
0: RN Audio. Sí, penjada ja en uns minutets. Mm-hmm. Gairebé 6:15 d'aquesta tarda, 5:28. Trucada. Pau, Pau Robert, Martín Noia. Sí?
1: Sí, tenim.
0: Hola, bona tarda. Hola, bona tarda.
1: Hola. Ara.
0: Ui.
1: Ara el podrem sentir.
4: Per qui pregunteu?
0: Ara. Bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Amb qui parlem?
4: Jo sóc el Josep, però no sé si parles amb mi o amb una altra persona.
0: Jo crec que tu has trucat per les entrades dobles per El Nido,
4: sí,
0: oi, Josep?
4: Sí, que em fan molta il·lusió.
0: Enhorabona, són teves.
4: Ai, moltes gràcies.
0: Enhorabona i felicitats. I sobretot, gràcies per escoltar-nos.
4: Gràcies a vosaltres perquè feu una ràdio estupenda.
0: Moltes gràcies. Tens ganes de veure la peli? A més, en primícia,
4: sí,
0: aquesta preestrena.
4: Espero que no faci molta por.
0: No, por no. És tensió.
1: Sí,
0: tensió
1: bona.
0: Sí. Doncs,
4: està molt de moda, això de la por. I, hòstia, no.
0: No pateixi. Jo he pogut veure-la, he tingut aquesta sort i és brutal, eh? Vull dir, no tancaràs els ulls.
1: No.
4: Pues que guai. Doncs... Us ho agraeixo molt. Moltíssimes gràcies.
1: Ja saps amb qui aniràs, Josep?
4: Sí, ja ho sé.
1: Perfecte. Sí. Doncs mira, quina sort.
0: Doncs no pengis, perquè ara mateix la Sònia Rodríguez Justícia t'agafa les dades i t'explica'm com aconseguir aquestes dues entrades dobles per aquesta tarda. Que la gaudeixis molt, Josep. Un pato molt fort. Una abraçada. Bona tarda.
4: Adéu. Seguiu així.
0: Ai, gràcies. Que s'havia penjat.
1: Un petonet.
0: Ha dit que seguim així. I mira que és el primer dia. Va, seguirem. 900-454-455 és el telèfon gratuït del programa. Això que està sonant...
1: No. Aquesta és un... Ai, ja sé què és, això.
0: Ja saps què és, no? Sí. És l'alarma.
1: Pensava que era de la sintonia.
0: No, és l'alarma del meu mòbil.
1: Mira, baixa el símptom.
0: És... Per molta gent això serà despertar. És terrible, això.
1: No, vols que et porti el que t'has de prendre?
0: Saps que m'he de prendre
1: sí,
0: una cosa?
1: Sí, el Xavi està deixant de fumar. Si no ho havíem dit, ho dic jo.
0: Ja no sóc fumador.
1: Ja no és fumador. Molt
0: però
1: bé.
0: Però m'està ajudant...
1: I ara doncs, jo mateix m'aixecaré i et portaré les pastilles per deixar de fumar.
0: T'ho agraeixo molt.
1: Si vols,
0: ara,
1: ho faig,
0: no, ara m'aixeco jo. Vaig jo en un segon. Però és que t'has de prendre una sèrie de pastilles durant un període de temps determinat. Són 25 dies. És el Todacitan, que facilita també aquest tractament la Seguretat Social, que està molt bé i que recomano a moltes persones que vulguin deixar de fumar. O sigui que jo estic molt content, va molt bé això. Seguim amb l'esforç, perquè això també és una feinada de cada persona. I
1: aplaudiment, Xavi, molt bé, ho estàs fent molt bé.
0: Vinga,
1: sí,
0: va,
1: som-hi. Molt bé.
0: Sisè dia. I clar, m'he de posar alarmes perquè hi ha un seguit d'hores que te les has de prendre sí o sí. Dit això, que no hem vingut aquí a parlar del meu llibre, hem vingut a parlar del llibre del gran Damià Amorós. Bona tarda, com estàs?
5: Què tal, com anem?
0: Doncs molt content.
5: Estic,
0: i feliç.
5: Espectacular reforma que s'ha fet a l'estiu en aquesta casa.
0: Has vist, no?
5: Va semblar veure el dia... Que, quan va ser que vam parlar tu i jo?
1: El dia de l'eclipsi. No, el dilluns de l'eclipsi. El 10.
5: I em va semblar, dic, ui, que raro aquesta N que té darrere la Maria tan gran. I s'escolta, m'ha encantat, Xavi. Nou horari, nou espai, està de conya. Està de
0: la
5: conya.
0: Tarda de Ràdio 4, que té la sort de comptar amb el millor historiador que té aquest país.
5: Va, que ets tu, Damià Amorós. No fotem.
0: Com ha anat l'estiu, eh?
5: Ha anat, sí, a l'estiu. Va, l'estiu. Molta calor... A punt d'acabar la barema, ja, una cosa que és acollonantment estranya.
0: És molt desagradable.
5: Estic acollonit. Penseu que tradicionalment podíem vermar la família, les vinyes, les poquetes, cap al setembre, l'11, i aquest any vam vermar el dia 1 de setembre. I amb una bona collita, realment hi ha molt bona collita.
1: Però molt aviat.
5: Molt aviat, és a dir, amb 5 anys hem avançat 3 setmanes.
0: Però és que ha estat un estiu molt, molt desagradable.
5: Jo crec que fa la calor. per les temperatures que hem arribat a tenir.
0: I per això,
5: tant
0: per
5: a Barcelona,
0: per
5: tot
0: humitat,
5: el país.
0: Una humitat terrible, horrible. Una calor...
5: jo et diré que no he disfrutat festes majors.
1: Tot és horrorós. Ja.
0: És que tot s'ha fet més difícil.
5: Bueno, Sant Cugat vau tindre la vostra encesa del paveter perquè vau cremar el xiprer de la plaça.
0: Mira,
5: de davant.
0: Calla,
5: i van ser la Torre d'Embarra. Van ser els dies de Torre d'Embarra.
0: Sempre veniu a tocar el que no sona.
5: Greu, eh, per la gent de Sant Cugat.
0: No
5: però sí, però sí, van cremar el xiprer i tot.
0: Una pena, eh? Una pena.
5: És gros, és gros. Sí.
0: En fi...
5: Però escolta, tornem, i jo crec que tornem amb una secció que està molt ben parida. És a dir, jugarem molt, eh?
1: Ho hem fet molt bé, això.
5: Jugarem
1: molt
5: aquest molt, any.
0: Perquè parlarem d'història, aprendrem moltes coses, però ho farem des d'aquest punt diferent de mi, que aquesta temporada d'aquí a la tarda a Ràdio 4. Doncs també volíem jugar amb la història, no?
5: I jugarem.
0: Sí.
5: I també amb l'actualitat. I el que farem, que serà la secció principal, podríem dir, després canviarem de vegades, eh? Mm-hmm. Però serà... Jo us presentaré... farem una batalla d'aura, però a 3.
1: Oh, que m'agrada! Vale?
5: Farem una batalla d'aura a 3. Sí, senyor. Us plantejaré tres històries.
0: Sí.
5: Una d'elles és falsa, però sempre ambientades amb la història i l'actualitat. Què ha passat aquest estiu a l'estat espanyol?
0: M'agrada molt.
5: Doncs que s'han robat museus a punta pala.
1: Ai, sí.
5: Des del maig, tres robatoris de tresors.
0: Què
5: dius? De tresors. Hem tingut a Badajoz, a la província d'Albacete també un, i l'altre, el famós de Villena, aquest tresor.
0: Home, sí.
5: D'un valor econòmic de 1,7 milions d'euros, que avui sortia el titular ja de la Direcció General de la Policia, la Unitat de Patrimoni, dient, literalment, això ja està fos, ja no ho recuperarem. És a dir, vam perdre en 4 minuts 3.000 anys d'història.
0: Wow.
5: Imagineu-vos això. I intentant agafar una mica aquesta idea, avui parlarem, doncs, de tres robatoris que hi ha hagut aquest estiu. Maria, Xavi, un d'ells és fals.
1: A veure...
0: Ah, vale? D'acord. O sigui, tu explicaràs tres històries i hem d'esbrinar quines dues són les de
5: la
0: veritat.
5: La falsa, sí, no? Senyor.
0: Ja.
5: Això, el robatori serà avui. La resta de dies, història, canviarem, farem coses diferents. El guió, no us he posat quina és la real i quina és la falsa.
0: No, clar... I no val buscar internet.
5: Jo crec que si... No, és que si busqueu internet podeu trobar coses de les tres, segurament.
0: Ah, sí, eh? Com ha jugat, amigo.
5: Escolta, mira, comencem per un que hem tingut a Tarragona. Mm-hmm. Situem a la matinada... Mira, posem cançó de Tarragona, que l'ha preparat el Joel.
2: Constantí em fa patir.
5: Estem acompanyats dels Pets.
2: Tarragona m'esborrona.

0: Llavors què?
1: Mira, matinada del 3 d'agost
2: sí.
1: d'aquest any. Sona una alarma en una de les sales del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. Hi havia vigilants, van arribar a la sala i no van trobar cap element, ni forçat ni trencat. Només faltava una peça en tota la sala, una petita escultura romana de marbre, 35 centímetres, però clar, valorada amb 180.000 euros.
2: Uau.
1: Primer que fan els investigadors, anem a veure les càmeres. Les càmeres ens permeten veure que una estona abans un personatge, creuen que un home amb gorra, mascareta, observa una vitrina, treu un metre plegable, és a dir, aquests de cinta, i mesura l'escultura. Set minuts després torna aquest personatge misteriós amb una bossa, retira la pressa i abans de fugir, els investigadors veuen que deixa una nota. Aquesta és la que buscava. Aquesta nota va passar a la unitat d'investigació de Patrimoni Històric dels Mossos. Tot això comença a treballar, però és que els Mossos, en el complexe de Gara, al cap de 3 dies reben una foto. Com una mena de rescat, com una mena de prova de vida. Allà hi apareixia la mateixa escultura dins d'una altra vitrina d'un altre museu. I a sobre, al mateix camp de Tarragona. Això va portar amb un antic treballador d'unes obres arqueològiques de la ciutat de Tarragona. Aquest home va reconèixer el robatori. A mi, quan estava llegint la notícia, em va recordar una mica... Se'n recordeu aquell mem? A qui no li va gustar un baptisteri?
3: Sí, pues,
1: una mica així. Una mica així, perquè aquest senyor assegurava que havia vist aparèixer fragments d'aquesta escultura durant les obres que ell havia fet. I que estava pensant, havia pensat, que allò havia d'estar a casa seva. Tot i això, l'escultura que ell havia robat no era la que ell havia trobat la seva família. I això va fer que la tornés, però amb un museu equivocat. Per
2: Ostres.
1: Sort, a dia d'avui, aquesta peça ha tornat al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.
2: La nota que va deixar el
1: aquesta
2: lladre...
1: Aquesta és la que buscava.
2: Deia, va deixar una nota que posava, aquesta és la que buscava.
1: Sí. I això va ser un dels elements... Va ser...
3: Jo m'ho crec,
1: Busqueu per internet Diari de Tarragona, que segurament trobareu la foto d'aquesta nota, perquè està, a dia d'avui, guardada, això va ser aquest any, encara ara als arxius del jutjat de Tarragona.
2: Bé, com està jugant amb les nostres ments, el Damià Amorós, també oients, família...
1: Que juguin, que juguin.
2: Juguem des dels cotxes, des de casa, on estigueu escoltant Ràdio 4, És certa aquesta història que acaba d'explicar el Damià? Això és veritat o no?
1: Penseu que jo sempre parlo de Tarragona i de Tàrraco, i és veritat.
3: Jo penso que és veritat.
1: I és veritat. En tenim una altra.
2: Va, segona, a veure. Va.
1: Jo aquesta us podria portar una fotografia també, perquè l'he trobat igual que l'altra, i és una fotografia. Jo us he de reconèixer que un dia estava a principis de juliol, assegut al vàter, feia els meus càlculs intel·lectuals, les meves coses, que cadascú fa el vàter el que vol, i a mi m'agrada molt llegir, perquè és el lloc on estàs tranquil llegint. I de com arriba una alerta d'un amic, del Guillem Ramos Salvat, que col·laborava, si no col·labora encara, al matí, i el tio m'envia una foto d'un capot d'un cotxe de la Guàrdia Urbana de Barcelona amb una escultura a sobre. Aquí comença una història que durarà dos caps de setmana. Ja us dic, principis de juliol, dues galeries d'art de Barcelona pateixen dos robatoris.
2: Sí.
1: En només dos dies. Els protagonistes eren dos homes i les peces substretes sumen 235.000 euros.
2: Carai.
1: Wow. Es poso els diners perquè... Ostres, si sabem quan val, és que és real, la peça, és que la podem tocar. El primer robatori té lloc a la galeria que hi ha sota l'Hotel Mandarín Oriental, Passeig de Gràcia. Mentre un dels homes distreu el personal de la galeria, l'altre baixa d'un pedestal una escultura de bronze que s'anomena el gegant de sal. Té pebrots perquè el gegant de sal fa 16 centímetres d'alçada. Dius, gegant, no ho és.
3: No.
1: És una peça que està feta per un conjunt d'artistes que diu Coderc Malàvia. Aquesta està valorada amb 100.000 euros i van aconseguir fugir abans que els Mossos poguessin tant identificar-los com recuperar la peça. Però, clar, sabeu allò dels lladres que sempre diuen que tornen al lloc dels fets, que els agrada repetir? Doncs l'endemà tornen a actuar. Aquesta vegada, però, a la Galeria Maioral, al Consell de Cent. Sabeu que el Consell de Cent és el típic carrer de les galeries de Barcelona?
3: Sí.
1: Dic típic perquè això va ser fa 50 anys, a dia d'avui en queden 4 i comptades amb els dits d'una mà. Es van endur una peça que es diu Lurra, G20. És una escultura d'Eduardo Chillida. Eduardo Chillida és un dels millors escultors del segle XX, d'origen basc. Aquesta està valorada amb un més d'un quart de milió, 225.000 euros. Van aconseguir superar totes les mesures de seguretat de la galeria i escapar-se amb la peça.
3: I això
1: una
3: no
1: peça
3: ho entenc,
1: fang.
3: Eh?
1: És una peça, Maria, que potser fa dalt, com aquesta ampolla que tens davant de ser.
3: No és petita.
1: 40 centímetres deu ser.
3: Sí.
1: Això, però dins d'un bolso hi cap.
3: Sí,
1: dins
3: sí,
1: d'un bolso
3: sí,
1: hi
3: clar.
1: Cap.
3: Sí.
1: El que probablement no s'esperaven és que el robatori es rosolés tan ràpid, perquè aquell mateix dimarts, això va ser un dimarts a la tarda, a les 11 del matí una patrulla de la Guàrdia Urbana localitza dos homes a la cruïlla de Diagonal amb Roger de Flor i els deté. Per què els deté? Perquè semblaven sospitosos, els paren, demanen un control, i un dels dos acaba confessant que tenen a l'habitació d'hotel amagades aquestes dues obres. Les dues peces són recuperades, es retornen a la galeria i el grup de patrimoni històric dels Mossos d'Esquadra es fa càrrec de la investigació. Dos homes, dos dies, dues galeries, 235.000 euros robats amb obres de recuperades...
3: Mare de Déu!
1: ...amb 48 hores.
2: Què, Maria, veritat o...
3: És que a mi em sembla veritat, aquestes dues, eh?
2: Ja, ja.
3: No sé què dir-te.
2: És que, no sé...
3: Ho fa molt bé.
1: Ho fa molt bé, els lladres.
3: No, ja. Fixa,
1: fixeu-vos una cosa. Avui també sortien aquestes declaracions que us dic del tresor de Villena, que van robar aquest estiu, i no he intentat posar robatoris d'or perquè trencaríem un element que jo vull trencar, que és això del robatori de guant blanc. És a dir, aquell robatori que perquè un senyor a casa tingui guardada dins d'un armari una escultura
3: una
1: i un
3: perfecta,
1: quadre i només
3: no?
1: el pugui veure... Això no ha passat mai en la història de la policia espanyola, francesa, catalana.
3: Mai.
1: No existeix. Tots els robatoris es fan per un profit econòmic.
2: Clar.
1: I això no ho dic jo, ho diuen els criminòlegs.
2: En aquest cas, que acabes d'explicar, clar, roben dilluns, tornen a robar dimarts...
1: I dimecres
2: i els localitzen aquell mateix matí, no?
1: Sí.
2: Clar, la pregunta... una mica inevitable, seria com... No sé si estem davant de lladres d'art o de lladres que casualment van robar art.
1: Segurament és l'oportunitat.
2: Ja.
1: Parlàvem amb en Guillem Ramos Salvat perquè estàvem treballant o estàvem fent junts i li vaig comentar, dic, és estrany que robin una peça de 100.000 euros
3: clar.
1: i una de més de 200.000.
2: Ja.
1: No saben què tenen. I la foto és extraordinària, la podeu buscar a xarxes socials, capot de cotxe de la Guàrdia Urbana de Barcelona i... a sobre,
3: un xillida.
1: Tirat un xillida. Dic, però què fots? Boig!
3: Clar, això del robatori de guant blanc m'ha fet gràcia que no ha existit mai, eh? Això, aquesta sèrie de Berlín que ens posen la dama de l'Armiño allà...
1: amb... que la vol per ell.
3: Exacte, que la vol per ell.
1: O fins i tot a Lupin.
3: Aquella idea, Lupin,
1: aquella... No, però és que aquests robatoris...
3: Això no existeix.
1: Són econòmics. L'últim que hi ha hagut a Europa va ser ara fa dues setmanes, segur que recordeu tots el del Louvre.
3: Sí.
1: Jo encara tinc la visió romàntica que estiguin tirades dins del Sena.
3: Encara se sap, eh?
1: Estan foses.
3: Sí, ho tens clar, no?
1: Sí.
3: Aquestes joies.
1: Perquè tots aquests robatoris es fan per aquest motiu econòmic. Sí. Això fa que tota aquella peça desaparegui del mapa. Fixeu-vos, ja us he dit, que el que presentem avui, els tres casos, no desapareixen perquè són objectes que pots, sempre sortiran al mercat. Quan es roben quadro, l'únic que ha de fer la policia és esperar, perquè sortirà.
2: Dues històries. Anem a per la tercera.
1: Anem a la tercera.
2: Espera, no sé si podem saludar el David Gallac, si el tenim ja connectat per aquí, a veure... No sé si està... És que, clar, està al Palau Sant Jordi esperant els fans i els fans de l'Aitana,
3: Sí, ja deuen ser allà.
2: David Gallac, bona tarda, com estàs?
0: Bona tarda, Xavi, Maria, bona tarda. Doncs mireu, estem passejant pels voltants d'aquí del Palau Sant Jordi. Sabeu que aquesta nit és el tercer dels quatre concerts que oferirà Aitana aquí a Barcelona, la capital catalana.
2: Sí.
0: Perquè estem buscant Aitana. És a dir, ens hem trobat en una situació perquè jo he arribat aquí cap a quarts de sis de la tarda i he trobat a una mare, amb una filla, que ara parlarem amb ella, amb una altra noia, que després la saludarem més endavant, i hem vist una furgoneta negra i ens hem posat a passejar per aquí, com que fa una temperatura tan agradable, doncs passejant pels voltants de
2: 54
0: de
2: graus, però... clar, sí.
0: Sí, no, sí, escolteu, sí. Això pel primer programa de la tarda de Ràdio 4 està molt bé, perquè estic fent una cardio que no sàpigues.
2: No et volia... Jo no et volia interrompre, Només era per preguntar-te si estaves escoltant les històries del Damià o estaves més pendent de preproduir aquesta connexió que farem de seguida. Ho dic perquè estem jugant a esbrinar si és veritat o és mentida, això dels robatoris.
0: Amb una orella posada i una altra no. És a dir, si vols ho intento, Xavi.
2: No pateixis, escoltem la tercera i ens dius a veure què et sembla a tu, si és veritat o és fake.
0: Vinga, va. Som-hi.
1: Sortim de Catalunya, ens anem a Itàlia, ens anem a Sicília o Cerdanya, ara no recordo quin és, Antonio de Messi, sí, Sicília diria.
3: Sicília, no?
1: 15 d'agost és el dia a l'estat espanyol, a França, a Itàlia, que més festes majors hi ha.
3: Del Ferragosto,
1: és el Ferragosto
3: a Itàlia.
1: És 15 d'agost. Som en una ciutat on es celebra la festa major de Vara. Uh-huh. Una part de la ciutat està de festa. El museu està tancat, però entren a robar uns quadres. Els lladres no són tontos, tenen el morro extremadament fi. I van a buscar uns quadres, quatre, que són d'Antonello de Messina. Em fa gràcia dir-li quadres perquè són taules, és fusta.
2: Sí, sí, sí.
1: És un retaule penjat a la paret, un dels grans mestres del Renaixement italià, i arrenquen de la seva ubicació tres dels cinc panells del políptic de Sant Gregori. Quan dic políptic, i això ho he posat per cada bé, és un retaule que té diverses cares, que es noti que va estudiar en un col·le de pago. N'hi ha una que se l'enduen, que és petita, que té una doble cara. Una és la Mare de Déu i l'altra és el nen, i aquesta està protegida dins d'una vitrina, és a dir, trenquen la vitrina. El robatori, aquest, té una peculiaritat, que és que els lladres no es van emportar simplement un quadre, sinó van desmuntar, com us deia, una part importantíssima d'una de les obres més importants del museu, d'aquest Antonio de Messina. És un artista del que conservem poquíssimes obres i que es converteix aquestes en un patrimoni tan detectable que es fa difícil vendre. És a dir, ens trobem en uns quadres que, si algú els veu, alguna vegada sortiran a la llum ràpidament. El museu tanca temporalment les portes, la fiscalia de Messina comença a treballar i la hipòtesi és que hi hagi una xarxa dedicada al mercat negre de l'art. Per què hi ha mercats negres i blancs, això? De vegades, i això està molt vinculat a la màfia, sobretot italiana, quan es deté un gran personatge de la màfia, busca alguna forma de baixar els anys de la seva condemna.
2: Sí.
1: Però ja sap que estarà condemnat.
2: Sí.
1: Com ho fan? Diu, hòstia, mira, sabeu que fa un temps es van robar uns quadres? Els tinc jo. Si els recupereu, me podeu baixar la sentència? I això ho fan molt a Itàlia.
3: Tot i això...
2: Maria.
3: És que m'ha sorprès molt.
2: No.
3: O sigui, de tenir una cosa guardada i dir, escolta, que ho vaig fer jo, vinga.
1: Sí, ho tinc, tal.
2: Encaixa perfectament amb les històries que hem llegit durant anys, amb les pel·lícules que hem vist, no?
1: Però sumem el que dèiem al principi, som al Ferragosto,
2: sí.
1: I una cosa, que no he posat el guió perquè això va sortir fa molt poca estona, que és que els lladres es van deixar a l'entrada al museu, s'hi van robar cinc taules, se'n van deixar dues a l'entrada. És a dir, només en van portar tres. És a dir, eren lladres i a sobre dolents. Com era allò, el Manolo i Benito? Són el Manolo i Benito del robatori de museus. Tres històries, tres llocs, nois...
2: David, a veure, senyor subdirector d'aquest programa, David Gallac, des del Palau Sant Jordi, va.
0: Jo crec que, a veure, alguna d'elles no és això, és fake.
3: Molt bé, David, molt bé.
0: A veure.
2: Molt bé.
3: D'això va la secció.
2: Maria, tu què?
0: D'això va la secció, oi?
3: Sí.
2: Pobre, que és que li hem fet un atracament. Perdó. Li hem fet un atracament perquè estava preparant la connexió en directe amb l'Aitana i li hem dit, vinga, va, enganxa't a mitja secció del Damià.
0: A veure.
2: Tu, aquesta italiana, què t'ha semblat a tu?
3: Potser és la que jo menys em crec, eh?
0: Jo és la que menys, també. No me la crec. Fake.
2: Ja.
0: No me la crec.
3: Jo la que menys em crec és la italiana.
2: Ja. A mi la de Tarraco, no sé.
1: La de Passeig de Gràcia, veig que us està entrant.
3: Sí, perquè com has dit, el company, el Guillem Ramos Salvat, m'ho crec tot. Què vols que et digui?
2: Deies, David, deies.
0: La italiana, jo em quedo que la italiana no. Aquesta no és veritat. Fake, total.
2: Doncs ja està, perquè només hi ha una falsa. Vull dir, ha explicat tres històries.
1: Tres històries, dues reals i una falsa.
2: Dues reals i una falsa.
1: Estem farmejant aura.
2: Estem farmejant aura.
1: 6-7, com el Sant Pare.
2: Desvetllem quina és la notícia, la història falsa.
1: Xavi.
2: Què?
1: Tens raó.
2: Era la de Tarraco!
1: És la falsa!
2: Ostres.
3: La de Tarragona!
1: La de Tarragona. Dubto que algú tingués l'opció d'entrar en un museu, el Museu Nacional Arqueològic, que ara està en reforma.
2: Clar.
1: Està reformant-se, s'estan traslladant les obres, m'estranyaria, i a sobre una escultura de 18 centímetres d'alt d'en un museu de marbre fora extremadament estranya, i en aquestes condicions. També si la robes només per recuperar-la i a sobre t'equivoques de peça. Allò que deia el senyor Federico Trillo, man de huevos.
3: A sobre...
1: Si t'equivoques d'aquesta forma.
3: Has dit que podien trobar la nota, no és veritat?
1: Búscala,
3: no,
1: Maria. Home, clar que no. Però et pensaves que sí, eh?
2: Però veus que el que diu el Damià ho diu amb una credibilitat tan brutal que tu em passes...
1: La foto del Guillem Ramos és real.
3: Veus, això ja m'ho
1: imaginava. Aquesta foto sí que existeix. I jo estic per emmarcar-la i posar-la al menjador de casa, perquè és un xillí de sobre un capot de la Guàrdia Urbana, quan la Guàrdia Urbana no sabia què buscava, perquè senzillament van parar dues persones que tenien pinta de sospitosos.
2: Doncs,
3: I mira si que en tenien,
2: molt.
3: Sí.
2: M'ha agradat molt aquest joc d'avui, Damià Amorós.
1: Jugarem.
2: Moltíssimes gràcies.
1: I gràcies a altres, perquè aquesta segona temporada... Aquesta, no. Quarta?
2: No, estem junts ja per quart any.
1: Quart any.
3: Sí, sí. La foto del Chillida és increïble.
2: És increïble.
3: Sobre la...
2: Busqueu-la.
3: La policia,
2: busqueu-la, impressionant. És que és impressionant. Per cert, quina obra del patrimoni català et faria tu més por descobrir demà el titular d'un diari que diu que ha desaparegut? Quina?
1: Quina por.
2: A vosaltres, Maria David,
3: quina? Uau, estic pensant.
1: Jo potser aniria al tàndem o l'automòbil de Ramon Casas.
3: Sí, jo aniria per alguna cosa, al modernisme també.
1: Tot i que és difícil de robar. Penseu que a Catalunya tenim museus que exposen tresors i s'està treballant. Això era una forma de riure avui, de jugar, però s'està treballant perquè hi ha sospita d'alguns museus que tenen tresors importants i que pugui passar... Com amb altres
3: Mira,
1: centres.
3: Mira, a mi em faria molta ràbia, no estic de robatori perquè no es pot robar, però que vandalitzessin el Crist de Bulli i
1: Taüll. Sí, de Taüll.
3: Estic parlant de vandalitzar, perquè és una de les obres del romànic català que més m'agrada.
1: És la pintura del romànic.
3: Per això m'encanta.
1: Realment és gros que això pugui passar al segle XXI.
2: Sí, és molt fort.
1: I pugui passar a Europa, sí, sí.
2: I tot el que va passar a París, no fa tant, fa mesos. De la joia. L'octubre no?
1: de l'any passat va ser, sí, sí.
2: Sí, sí, sí, en fi.
1: Patirem, però... Escolti, mentre puguem ens ho passarem bé,
2: I tant, i molt.
3: I això farem.
2: Jo diria que a mi em sabria molt greu que desaparegués la Sagrada Família, amb el que ha costat.
3: Tota sencera,
2: amb el que ha costat.
1: No està acabada, No està acabada.
3: Dóna-li a David Copperfield 2 minuts.
1: No, que no toca. Marxi.
2: Damià Amorós, gràcies.
1: Gràcies, guapos.
2: T'estimem molt. Ens veiem aquí tots els dilluns a la tarda a Ràdio 4.

0: La tarda de Ràdio 4, amb Xavi Martínez.
1: David Gallac.
2: Xavi Martínez.
1: Des del Palau Sant Jordi.
2: Palau Sant Jordi.
1: Què?
2: Des dels voltants del Palau Sant Jordi hem fet una petita excursió des d'un dels accessos on han entrat, podríem dir, aquelles entrades principals, les primeres, les early. I aleshores, jo a l'ombra m'he trobat una mare i una filla que estaven aquí amb unes samarretes que diu I love Aitana, i he pensat, calla. Dic, estan a l'ombra, per tant, aquestes són de les meves. Dic, vaig també cap a l'ombra i que m'expliquin a veure què fan aquí, evidentment, què és el que fan. Doncs venir al concert de l'Aitana, però explica'm una mica. Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: Digue'm, quin és el teu nom?
3: Em dic Tània.
2: A veure, la Tània abans m'explicava des d'on veniu. Des d'on veniu?
3: De Sabadell.
2: Jo he arribat aquí cap a 5:45 de la tarda, però vosaltres hi éreu des de quan?
3: Sobre les 5, més o menys, hem arribat per poder aparcar bé.
2: O sigui, tot correcte, heu arribat bé, estàveu a l'ombra i aleshores ha passat alguna cosa que han entrat les primeres entrades que tenien i ens hem posat a buscar Aitana. A veure, què està passant?
3: Pues res, que hem trobat una noia que també és molt fan, que ha anat a tots els concerts, ens ha explicat que també va a Madrid i que coneixia l'entrada per on entrava l'Aitana. I ens ha portat aquí d'excursió i hem fet una mica de cardio, sí. I estem esperant aquí com per una entrada paral·lela al Palau Sant Jordi a veure si vèiem entrar a l'Aitana o al Plex, perquè ella buscava el Plex.
2: O sigui, busquem Aitana i Plex, és així?
4: Sí.
2: Busquem, atenció, busquem el combo Aitana i Plex. A quants concerts de l'Aitana heu anat?
3: Bueno, aquesta història és una mica... Ella és el seu regal d'aniversari i és la primera vegada que ve a un concert. O sigui, és la primera vegada d'Aitana i és la primera vegada que va a un concert al Palau Sant Jordi i és el seu regal d'aniversari. Ens va costar molt aconseguir les entrades, però finalment, un dia abans del seu cumple, el 27 d'octubre, li vaig poder aconseguir i li vaig donar el dia del seu aniversari.
2: Digue'ns el teu nom, va.
4: Daniela.
2: A veure, Daniela, primer concert, nerviosa, no? Molt nerviosa. Això segur que estàs. Jo recordo el meu primer concert i estava molt nerviós.
4: Sí.
2: Tens ganes de veure l'Aitana, això segur.
4: Sí.
2: I clar, o sigui, a part d'anar d'aquests nervis, a venir aquí amb la mare, això, és espectacular.
4: Sí.
2: Tot estupendo. Estan emocionades, estem... Xavi, Maria...
5: Ja veig.
6: Sí, molt
2: nervis. Ara, mira, us diré com a última hora estem guaitant, o sigui, si ara poguéssim tenir la càmera aquí sobre nostra, estem dalt d'un turó, o sigui, perquè sí. Us fa una idea, Palau Sant Jordi, un dels accessos, i estem aquí com vigilant, expectants, estem veient com uns muntacàrregues i gent de l'estaf, que deuen ser de l'estaf del concert o gent de l'estaf del mateix Palau Sant Jordi. Tenim la intuïció que per aquí pot passar Aitana. De moment no, és a dir, no, que no,
1: però,
2: l'exclusiva no la tenim.
1: Estem atents, eh? I si passa, tu entra, eh?
2: No, jo, evidentment.
1: Però, aquí, veure, sí, no demanis permís.
6: Aquí no és el concert.
1: Martín i Pau, fiqueu directament el David Gallac en directe, eh?
2: Això és com els partits de futbol. Sí, aquí, sí. Si hi ha gol, jo...
1: No, entres,
2: Xavi,
1: entres.
2: Maria, dic, entro, sí. Tal qual, perquè el concert... Exacte, el concert crec que és a les 9 de la nit, si no m'he informat malament.
6: A les 9, l'Aitana són les 6, 9, no? Sí, ja d'aquí poc deu ser allà, si no he arribat ja.
2: A les 7 de la tarda obren portes, per tant són les 6, acabem programa a les 7, el primer programa de la tarda de Ràdio 4, doncs intentem aquí, expectació constant, no hem trobat, és cert que no hi ha gent aquí de moment que estigui fent pícnics ni acampades pels voltants del Palau Sant Jordi.
6: També fa molts concerts l'Aitana, no? Vull dir...
2: Clar, fa molts, n'ha fet 4. Aquest és el tercer, potser clar. Molta gent hi ha vingut. Però després, com ens explicava la Tània, intentarem parlar amb una noia que és això, que ha anat a tots els concerts, va anar el de dijous, divendres,
6: de
2: avui, demà, va a Madrid, i és l'artífex d'aquesta excursió que estem fent. De moment, aquí, aquest és l'ambient als voltants del Palau Sant Jordi. Aconseguirem trobar Aitana? No ho sabrem, no ho sabrem, però si la trobem...
1: Però el més important
2: com
1: són els
2: vosaltres...
1: fans, també, de sí, poder escoltar sí, també sí, aquestes sí. Mares i pares que acompanyen moltes vegades els fans, les fans de l'Aitana, i també escoltar-los a ells, a elles, no?
2: Precisament, Xavi, parlaves d'això, Tania, què suposa com a mare el fet de ser una fan de l'Aitana per part de la filla? Això s'acaba d'alguna manera també compartint, es viu de manera diferent, com es viu el concert, en aquest cas un concert molt especial que serà el primer per ella.
3: Jo crec que jo tinc 40 anys, no?, i ha canviat molt la societat al respecte, o sigui, el que fa els regals i com tenim la relació amb els nostres fills. Per mi, poder estar amb ella aquí i compartir-ho amb ella és crear records i moments, i estic segura que quan sigui gran sempre recordarà la seva primera vegada com a mare. Jo crec que estic més emocionada que ella perquè és molt important i sé que això li quedarà gravat tota la vida. I poder compartir-ho amb ella, pues, m'omple el cor de felicitat.
1: David,
2: quines paraules més maques.
6: Que bonic.
1: David, que bonic. És curiositat, per la mare. Quan va haver-hi tota aquella polèmica dels balls de l'Aitana i que deien que, clar, molts menors d'edat anaven a veure els concerts i que aquells balls eren una mica, potser, hipersexualitzats, com ho va viure ella i si s'ho ha pensat, potser, a l'hora de comprar les entrades?
2: Tània, ens pregunten des de l'estudi, el Xavi Martínez, com vas viure la polèmica quan es parlava d'aquells balls que potser no era adient per un públic més infantil? Si tu vas arribar a pensar en algun moment el fet de fer aquest regal o no?
3: No, perquè ella és molt fan, però sí que com a mare penso que potser podria entrar una mica en aquesta, no, en aquest debat de... Però bueno, al final no deixa de ser un espectacle, un show. Avui en dia, en tot el món tecnològic i les eines que tenen els nens i des de ben petits, que són molt perilloses, tot el que sigui internet, jo treballo en una empresa de cloud, tot el que sigui el núvol és molt perillós. Però sempre i quan es tingui una bona educació i sàpiga que forma part d'un show, no és una normalitat el poder vestir així o el poder ballar, i a més que no té edat que no li toca. Llavors, jo penso que és un show i que no hi ha res dolent en aquest sentit.
2: Doncs una reflexió, no sé si la compartiu, Xavi i Maria, que crec que és prou adient.
6: Sí, a més, penso jo que l'Aitana mai ha volgut ser una cantant enfocada al públic infantil. Que tingui fans que són molt joves, és cert, però vull dir, no és tampoc una cantant enfocada en aquest públic, no? Vull dir...
1: Però ha passat.
6: Sí, sí, però això, que té fans que són molt joves, però vull dir que ella, que li van preguntar i va dir, escolta, jo tampoc tinc aquesta responsabilitat, i que tampoc crec que sigui redolent, eh?
1: Ara en parlem de tot plegat amb el David Gallac al voltant del Palau Sant Jordi, a un parell d'horetes que comenci el concert de l'Aitana a Barcelona. I també, David, amb l'Eva Moreno, que una temporada més ens acompanya aquí a Ràdio 4, és part de l'equip de la tarda a Ràdio 4, la nostra sexòloga de capçalera. Parlarem també, evidentment, de la mort d'aquest influencer després de sotmetre's a una operació per allargar-se el penis a Tailàndia.
2: Ui.
1: I bé, clar, o sigui que jo et recomano que... Que he desconnectat, perquè ens
2: interessa molt...
1: Pensava
2: que m'anaves a dir una altra cosa, Xavi, que em recomanaves que... Ara estava, estava aquí una mica preocupat.
1: Informació, arriben les notícies, al butlletí de les 6 de la tarda, actualitzant què està passant al món, que estan passant moltes coses i molt importants, i seguim, tercera hora i última avui d'aquesta tarda de Ràdio 4.
4: Són les 6.
0: Ràdio 4. Serveis informatius.
4: Bona tarda. Begoña Gómez ha sol·licitat ajornar l'audiència preliminar abans del judici amb jurat popular prevista per demà dimarts a les 6 de la tarda. El jutge Juan Carlos Peinado havia citat la dona del president del govern espanyol, que, recordem, està acusada per presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació de fons públics. Segons un escrit al qual ha tingut accés en Ràdio Nacional, l'advocat de Gómez argumenta que no podrà assistir a aquesta audiència a Madrid perquè ha d'assistir a un altre compromís judicial a Barcelona. Una audiència on Peinado també ha citat l'assessora de la dona del president a Moncloa, Cristina Álvarez. En aquest sentit, més enllà del cas Begoña, avui ha declarat a l'Audiència Nacional l'expresident de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, en la causa que investiga l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, per presumpte tràfic d'influències en el rescat de l'aerolínia. Han estat gairebé 3 hores de declaració en les que Martínez Sola ha reiterat que Zapatero va mediar pel rescat. Davant el jutge ha parlat de grup Zapatero, en plural, no només de l'expresident. Segons fonts jurídiques, Sol ha insistit que no sap quines gestions concretes va fer Zapatero, però ha insistit que van pagar la comissió per por a que no sortís endavant el rescat, i ha reconegut que l'1% anava per aquell grup Zapatero, també per l'expresident. No deixem l'àmbit judicial. L'Audiència Nacional investigarà l'entrada massiva de migrants a Ceuta del mes de juliol passat. La jutge Maria Tardón, que assumirà la investigació, considera que es tracta d'un atac greu contra la integritat territorial d'Espanya i que pot afectar la pau o independència de l'Estat. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha assegurat que la ciutat autònoma es troba al límit i ha exigit al govern que posi data per la tornada a la normalitat. Li ha respost el vicepresident primer de l'executiu, Carlos Cuerpo, a los desayunos de Radio Televisió Espanyola i l'agència EFE.
7: Ceuta es una olla a presión que en cualquier momento puede estallar. Y por tanto le pedimos al gobierno que concrete la fecha en la que Ceuta va a volver a la normalidad.
8: ¿Se va a solucionar? Sí. ¿Vamos a ser capaces de volver a la normalidad? Sí. ¿Lo vamos a hacer con todos los esfuerzos necesarios y todos los recursos sobre la mesa? Lo vamos a hacer. ¿Cuándo va a ser esa fecha en la que pensemos que hemos vuelto a la normalidad? Cuanto antes.
4: Vives, per cert, demà dimarts es reuneix a Brussel·les amb els comissaris europeus d'Interior i Migracions i la titular pel Mediterrani. També es trobarà amb el president del Partit Popular Europeu i amb la presidenta del Parlament, Roberta Metsola. I la Guàrdia Civil ha detingut quatre patrons d'embarcacions conegudes com pasteres taxi dedicades al trasllat de persones des d'Àfrica fins a les costes de Múrcia. A Cartagena, els agents van localitzar més d'una seixantena de migrants que asseguraven haver pagat milers d'euros pel viatge i denunciaven haver patit agressions i amenaces. Es va interceptar la embarcació i els dos patrons van quedar arrestats. En la segona operació, els dos patrons van intentar fugir i fins i tot van embestir una patrullera de la Guàrdia Civil, ferint lleument tres agents. Els quatre detinguts estan acusats, entre altres delictes, de facilitar la immigració irregular, atemptat contra agents de l'autoritat i transport il·lícit de combustible. Últim dia de vacances d'estiu pels infants abans que demà comenci el curs escolar. Estudiants i famílies encaren un inici de curs marcat per les mobilitzacions del personal educatiu. Diversos sindicats de docents, encapçalats per USTEC i la CGT, han convocat mobilitzacions a diversos punts del territori per reclamar al govern que reprengui les negociacions. Andreu Montbrú, portaveu d'USTEC, en declaracions a Ràdio 4.
9: Ja vam dir final de curs i vam dir contínuament que els problemes de l'educació públiques són estructurals i que, per tant, cal abordar de forma estructural aquests problemes. I per això aquest curs el situem com un curs de lluita per, no, en el que hem marcat és pública, inclusiva i en català.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamat garantir el dret a l'ensenyament dels nens i nenes. I arribats a aquest punt, ens interessem per l'estat de les carreteres. Servei Català Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
10: Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora, destaquem un parell de punts de la C32 amb retencions a l'altura de Sitges, a l'altura dels túnels del Garraf, en sentit Barcelona, per un accident que hi ha hagut. Encara queda un carril tallat. Aturades que sobretot afecten el tram de les botigues de Sitges. I d'altra banda, en aquest mateix tram similar, però en sentit contrari, en sentit Barcelona, i en aquest cas a causa d'un vehicle variat, també hi ha un carril tallat i aturades en aquest punt de la via. Situats més a prop de la capital catalana, destacar aquesta hora lentitud amb aturades a les dues rondes, sobretot en sentit Trinitat. A la C58 d'entrada a Barcelona, els últims ben bé 3-4 quilòmetres amb retencions de Montcada fins al Nus i també de la C33, també des de Montcada i Reixac i fins al Nus de la Trinitat. També trànsit lent amb alguna aturada intermitent a l'autopista P7, en aquest cas a la zona de Barberà, del Vallès i en sentit Tarragona. És tot de moment. Bona tarda.
4: També és tot de moment per part nostra. Més notícies al portal web rtv.cat i en 55 minuts a l'edició vespre aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
0: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu.

0: Les 6 i 6, en aquesta estrena fantàstica de la tarda de Ràdio 4, en un any molt especial, el 50 aniversari de la primera en català, aquesta, Ràdio 4. 6 i 6 minuts, dic, Maria, que és una hora molt bona per parlar de sexe. Ho farem
1: sempre
0: de seguida amb la nostra Eva Moreno.
1: I tant.
0: Però és que abans estava llegint una notícia. Nou assalt violent a Manresa. Un grup de joves apallissa un home per intentar robar-lo. Això és un atac que es produeix divendres al vespre, pocs dies després de l'homicidi d'un home de 45 anys que, que va impactar moltíssim aquesta notícia de fa de la setmana passada. No? En fi, bé, sense comentaris. Sònia Rodríguez Justícia, a la producció, amb el Pau Robert i amb el Martín Noia al control. Avui també ens regala la seva presència el José Gil.
1: Sí, aquí el tenim.
0: El cap de realització de la,
1: és fantàstic.
0: Diu que només ve perquè està aquí amb nosaltres l'Eva Moreno.
1: Ah,
0: ja, claro, José Gil. De
1: perquè li interessa el que parlarem ara, sempre.
0: Com estàs, Eva Moreno? Bona tarda.
2: Molt bona tarda.
0: Benvinguda, com estàs?
2: Molt bé, molt contenta, amb moltes ganes d'inici de temporada, amb moltes ganes de nou programa, amb moltes expectatives, molt contenta.
0: Passarem molt bé, eh?
2: Espero que sí.
0: Passarem molt bé i aprendrem moltes coses.
2: Sí.
0: Servei públic.
2: Sí, total, total.
0: Encara que molts oients diuen que tu fas servei públic i també alhora fas servei públic.
2: Ah, doncs pues, sí, també.
0: Que té tot el sentit.
2: Jo tots els serveis que pugui.
0: Ara entrarem, perquè és la una de les notícies virals del dia, no? Aquest pobre influencer, un home que ha mort després de sotmetre's a una operació per allargar-se el penis a Tailàndia. Parlarem, a més, amb un doctor.
1: Sí, exacte. Parlarem amb el doctor Josvani Sánchez, que és cap de la clínica Puigverd i que en sap moltíssim sobre això. I li preguntarem al doctor Josvani Sánchez, que és sotsdirector del Servei d'Andrologia de la Fundació Puigverd. Li preguntarem sobre aquest tipus de tècniques, com es duen a terme, si és que són tan habituals, per què són perilloses fer-les en aquests països, no?
0: No sabia que era tan habitual en homes.
2: Parlarem del tema, però és força habitual. I darrere d'això, quan es fa per una raó mèdica, té sentit, però sí que és veritat que quan es fa per raons estètiques, aquí entrem en un riscos
1: perquè afegits. Pot haver-hi qüestió mèdica que no sigui estètica, eh?
2: Clar, pot haver una... I ens ho dirà el doctor, ens ho explicarà molt bé, segur, perquè és una eminència, però potser que sigui també per qüestió estètica. Llavors, clar, no és el mateix posar uns pits o uns llavis que tocar tot aquest engranatge hidràulic que és pues fer una cirurgia estètica en el penis.
0: Però, si et sembla, comencem, Eva Moreno, per aquesta notícia que ens ha sobtat un cop més. Girona torna a liderar el rànquing de la ciutat més infidel de Catalunya.
2: Aquest estiu, de nou, l'estudi que fa la plataforma de cites per la infidelitat Ashley Madison ha tornat a trobar a Catalunya la ciutat de Girona com la ciutat on... Jo vaig a treure una mica l'estigma. Hi ha més infidels, o com a mínim a l'estiu, s'han apuntat més persones a aquesta plataforma. Després no sabem si ho materialitzen o no. Ho dic perquè, si no, la gent de Girona que ens estigui escoltant començarà a dubtar de la seva parella. I tampoc és plan que generem aquesta alarma.
1: Gironins i gironines, sempre que diuen això de i Girona més, que diuen que són els més, doncs mira, els més infidels també.
2: Els més també. I llavors, aquest estudi, a mi el que més m'ha sobtat, més que el tema de la infidelitat, que el tenim a l'ordre del dia, afortunada o desafortunadament, el que més m'ha sobtat són les raons d'aquestes infidelitats.
1: Que. A veure, per què?
2: Us les heu mirat? Mira, us les són tres raons, bàsicament. Per una banda, un 30% d'aquesta gent que diu que és infidel, diu que ho és perquè se sent insatisfet sexualment dins de la seva relació. No vol dir que no tingui relacions sexuals dins de la seva relació, sinó que potser no té la freqüència que voldria o les fantasies que voldrien.
0: Ella està posant la responsabilitat en l'altra persona. És que, clar, a casa
2: això,
0: no...
2: És un clàssic.
0: Clar, he de buscar-ho fora perquè a casa
2: exacte,
0: no...
2: No tens capacitat per comunicar-te amb la teva parella, per dir-li que vols altres coses, per dir-li quin és el grau d'importància per tu, no?
1: Vaja.
0: Més fàcil. O potser per deixar-ho amb aquella persona, o si és també... que ja la cosa no rutlla,
2: exacte,
0: i començar una altra, no?
1: Sí.
0: Una altra, un altre... o provar, no sé.
2: Exacte.
1: O estar sol, que també està bé.
0: També està molt bé. Està molt bé.
2: Llavors, la segona raó, atenció, perquè necessito més afecte i estima. Això és un 29%. Ah. Perdoneu. O sigui, una altra vegada ens trobem amb un tema de comunicació. Ja. A veure, tu necessites més afecte i estima, però quan afecte i estima estàs donant?
1: Ah,
2: perquè aquí hi ha un
1: idea,
2: tema de reciprocitat, no? I sí que és veritat que hi ha parelles, que són parelles, però no es comporten com a parelles, que han entrat en aquesta dinàmica de les coses que fem cada dia i s'obliden.
0: Pilot automàtic.
2: Ah, exacte.
0: Sí, sí, responsabilitats, feina, fills, moltes vegades, no? I et menja el dia a dia, clar.
2: I la tercera...
0: Tu ho has explicat moltes vegades aquí, i molt ben explicat, que a vegades és més de posar-s'ho com a deures, fins i tot, de dir, escolta, anem a...
2: M'encanta tant, no? Que el Xavi m'ho estigui recordant.
0: No, però és veritat, que pot semblar antinatural, però no ho és.
2: No ho és,
0: és a dir,
2: exacte.
0: No estem forçant res, però sí que és important almenys dir, escolta, ens hem d'obligar, perquè després ens ho passem molt bé,
1: però si no...
0: i recordem la connexió que hem tingut sempre. Però si deies, Maria.
1: No, tens raó el que dius.
0: No,
1: però que també dic, com toca avui a les 4, és com una mica
0: antimorbo,
1: no?
0: A mi em sona molt raro, però es veu que funciona, diu la Eva.
2: Però a més és que quedo, tenim una cita. Tu quan quedes justament amb un amant, i jo sempre dic el mateix, quedes dia, hora i lloc.
1: Ja.
2: I tens una estona, que és l'estona que t'has pogut organitzar per enganyar a tot el teu entorn. Mm. Llavors, per què no quedar amb la teva parella? No cal necessàriament anar a cardar. Potser és estar estirats al llit, abraçant-vos, estan temps per vosaltres,
0: sí, sí,
2: de
0: sí, sí,
2: qualitat. I la resta ja vindrà. Però és, tinc ganes d'estar amb tu i estic amb tu. Tens ganes d'estar amb mi i jo tinc disponibilitat perquè
0: estiguem. Sí, perquè si no mai trobem temps.
1: Sí,
0: no?
1: Sí.
0: O fixem el calendari o...
2: Ja. Prioritzem altres coses. I la tercera raó.
0: A veure.
2: La novetat.
0: Estem parlant,
2: o sigui,
0: de que Girona torna a liderar el rànquing de la ciutat més infidel,
1: sí,
0: de Catalunya, i la Eva Moreno està explicant les raons que diuen els infidels.
2: Exacte. Mm. Hem dit la primera, que és que senten insatisfacció sexual dins de la seva relació. La segona és que necessiten més estima, més atenció, més amor. I la tercera, més novetat. Clar, tan apassionant com trobar una persona fora de la teva relació, potser dins de la relació no la trobes.
0: No, clar. Casa, de sobte, no, que necessito novedad. Vale, mañana soy un plátano.
2: Per exemple. Però sí que és veritat que pues, incorporar jocs... Bueno, ser conscient de que la rutina s'acosta a la monotonia i que és veritat que la monotonia és avorriment. Llavors, vinga, anem a fer coses que activin una mica i que la dinàmica de joc i de relació ens aporti algun tipus de novetat emocionant, eh? Però, clar, comparativament no serà mai el lloc que et dona l'adrenalina de ser infidel, perquè, clar, aquí t'estàs posant en un lloc molt i molt diferent. Però aquestes són les tres raons que argumenten les persones infidels. No sé si les compreu, no les compreu. Aquí hi ha una qüestió...
0: Jo, aquí el que veig, no sé, Maria, què penses tu, eh?
2: Sí.
0: Jo el que veig és una... Bé, és llançar responsabilitats a tota l'estona a l'altra banda.
2: A l'altra banda.
0: I aquí no hi ha autocrítica. Dir, escolta, és que jo, mira, ho vull tot, i sóc així, i sóc un covard, o... No, ningú dirà això en les enquestes.
2: No.
0: Ja.
2: No, o a mi em posa ser infidel, aquesta emoció m'activa l'adrenalina...
0: Exacte.
1: No, això no ho diu ningú.
2: No ho diu ningú, però és que és un fet real, no? I després una altra cosa que no diuen. No, és que tenim una relació oberta. No, perdó.
1: Oberta per tu.
2: Clar,
0: la teva parella encara no ho sap, però clar, la té oberta.
2: Exacte. Aquest no, és el gran oberta, temazo, sí, també, no? O sigui, no,
0: sí,
2: tenim
0: sí,
2: una relació oberta. No, carinyo. Infidelitat és trencar un pacte. Si la teva parella no sap que està en una relació oberta, però fins i tot...
1: No és una relació oberta. Però
2: fins i tot dins una relació oberta, tu pots trencar el pacte i que sigui una infidelitat. O sigui,
0: sí,
2: que...
0: sí,
1: exacte.
0: Sí, sí, sí. Més coses... Ostres, aquest tema està portant cua encara, eh? El tema de la congelació d'òvuls de les futbolistes.
1: És superinteressant, això. És molt interessant.
2: Interessant. La Federació Espanyola de Futbol financiarà els tractaments de congelació d'òvuls de les jugadores de la selecció. Aquí faríem el titular. Per quina raó? Perquè les jugadores de la selecció, amb la seva època de màxima fertilitat, és l'època també de màxima competició. Llavors es fa incompatible el fet de ser mare 9 mesos d'embaràs i després tirar endavant la criatura els mesos que siguin amb sostenir la carrera.
0: Una carrera curta. Els futbolistes posem 10 anyets en ple nivell, no?
2: Exacte, no és el mateix que la carrera dels homes. Llavors aquí el debat està, realment és una mesura a favor de les dones i que podríem considerar feminista, o és una mesura de control de la del temps de gestació de les dones? Com ho veieu? Aquí està, jo crec que aquí està el gran debat.
1: Sí, és això. Jo crec que és una mesura de que seguissin fent la seva carrera i allarguin la carrera, i jo ho veig més així. I que no tant de que... Bueno, que al final doncs, també és per elles, no? Però crec que sí que hi ha una intenció de que allarguin la carrera i de que no siguin mares en aquell moment, crec jo, eh?
0: Clar. A mi em va agradar molt llegir la notícia.
1: Sí, a mi em sembla molt heavy.
0: Em va semblar original i em va semblar disruptiva.
1: Feia temps que ho demanaven elles, eh?
0: Sí, i tant. I a mi em va semblar molt bé. Realment, de què es queixen els que critiquen això?
2: Mira, jo he llegit els comentaris d'Ana Peleteiro, sabeu?
1: Ella ha sigut mare dues vegades, ara fa poc, no?
2: Exactament, ja acabada la seva carrera esportiva, crec, em sembla, eh? I llavors el que diu és que realment el canvi revolucionari seria que donéssim el recolzament a les dones perquè puguin ser mares en el moment que vulguin. I llavors no perdin el seu estatus ni el seu lloc a l'equip com quan tens una lesió.
0: Ja, però no és tant de no deixar que algú tingui estatus o deixar-la de banda, sinó saber que la carrera d'un esportista, home i dona, el futbol és això, posa a la primera línia, entre els 18 i els 34, potser, no? Són poquets anys.
2: Sí.
0: Coincideix que en aquest cas, a nivell dona, no? Són els més fèrtils, és el que tu estaves explicant.
2: Llavors, exacte.
0: Clar, va per aquí. Jo veig... Potser sóc massa innocent, no ho sé.
2: No, jo
0: veig una bona opció. Almenys tenim ara, tenen una nova opció.
2: Jo trobo que és una superbona opció, si voleu escoltar la meva opinió, que tens la llibertat de fer-ho o no fer-ho, tens la llibertat de ser mare o no ser mare en el moment que tu vulguis, però que sí... tu vols congelar els teus òvuls per abocar-te a la teva carrera professional, la teva federació aquí al nostre país, pionerament, facilita la financiació. Així que jo trobo que és una bona mesura. A les passes següents, pues serà que les dones que decideixin ser mare i que estan en plena competició esportiva, doncs, pues tinguin la seguretat de que poden tornar i totes aquestes garanties. Però jo recordo que hi ha hagut, oi que hi ha tenistes que han sigut mares i que han tornat a competir...
1: Sí, l'Ana Peleteiro mateixa va ser mare la primera vegada, tornant a la competició.
2: Exacte. Aquí sí que hi ha un biaix de gènere, perquè amb els homes això no us passa, desafortunadament. Totalment. Perquè estaria bé també repartir-se allò de la maternitat.
1: Sí, però a part de repartir-s'ho, és que un home és pare avui i demà se'n pot anar a jugar un partit de futbol.
2: Exactament.
1: Nosaltres no. El que sí que fan en aquest cas moltes futbolistes és que futbolistes que tenen parelles noies es queda embarassada l'altra noia que no té per què ser futbolista.
2: Exacte.
1: I clar,
2: en
1: aquí hi ha debat
2: cas,
1: també.
0: Potser celebrem els òvuls de l'altra, no?
1: O amb els seus, és igual. Si fan el mètode Ropa, doncs és la persona que té la noia que es queda embarassada amb l'òvul de l'altra parella, així el mètode Ropa és el que es fa, no? Que és el que va fer la Dulceida i l'Alba Paul, que l'òvul era de l'Alba Paul i el va gestar la Dulceida, o no, pot ser òvul de donant, o pot ser el seu mateix òvul, no té per què.
0: Opcions.
1: Sí.
2: Bona
0: però és evident, que clar, que és que, que l'embaràs és una cosa... És que et canvia el cos, et canvia l'energia, et canvia la vida, la responsabilitat... És tot. Llavors, si és un procés d'intentar tornar a estar físicament, per exemple, no? O mentalment, com estaves abans de l'embaràs, home, potser són, parlem de 2-3 anyets bons.
2: Tranquil·lament.
0: Per això jo crec que han llançat aquesta opció, no? És una possibilitat. Escolta, i com tu deies, qui vulgui, endavant.
2: Que la faci servir i qui no, però és una passa més, és una fita més que han aconseguit les jugadores de futbol al nostre país. Jo, parlant d'això, us recomano que veieu una sèrie que a mi em té totalment enganxada i que he començat la quarta temporada i va de jugadores de futbol, en aquest cas, que és Ted Lasso.
1: Oh, ai, ja sé quina és.
2: Sí, boníssima.
0: Apple TV.
2: Boníssima.
0: T'agradi o no t'agradi el futbol...
2: Sí, sí, sí, total.
0: T'enamoraràs d'aquesta sèrie. Mm. Ted Lasso. És meravellosa.
2: Pues ha començat la quarta temporada i llavors l'equip que entrenarà Lasso és de dones.
0: Bé, hem de parlar d'aquesta notícia. Evidentment, una de les més virals del dia d'avui dilluns. Mor un influencer després de sotmetre's a una operació per allargar-se el penis a Tailàndia.
2: Efectivament. Es tracta de Igo Tini Urbiribu. Jo no, la veritat és que jo no estic molt al dia dels influencers, però es veu que era un crac.
0: Era important, aquest tenia milions de seguidors.
2: Era un crac. I llavors el senyor britànic va anar a Tailàndia, a fer-se aquesta intervenció d'augment de penis. I va fer servir àcid hialurònic i lidocaïna al penis i es veu que li va fer una reacció negativa, un dels ingredients que li van posar. Clar, jo no sé si anar a un país com a Tailàndia, si tu sabies que tu eres al·lèrgic, si abans et fan aquestes proves, si t'ho pregunten. El cas que entrar en un quiròfan sempre comporta un risc, i més quan estem tocant una zona tan sensible com els genitals. Clar, hi ha molts homes que es fan aquestes intervencions al penis. Realment, quina és la raó? És que jo com a sexòloga aniria a la raó, no? Que el que vols és potenciar la teva masculinitat, la teva habilitat. Realment canviaràs tant la teva funcionalitat sexual si augmenta la mida del

0: en un despacho, en una consulta médica. Ahí mismo se tumba el paciente en una camilla y se le ponen. Yo hace unos días vi un vídeo, por ejemplo, de que le estaban inyectando a un paciente 16 ampollas de ácido hialurónico en el pene. Y claro,
1: por Dios. Sí. Y además, como usted dice, ¿no? En un despachito. Y
0: en
1: al
0: un
1: final,
0: despacho tal cual.
1: Te lo venden más barato y lo barato sale caro.
2: Claro. Sí. Y personas
1: que no están capacitadas, claro.
2: Claro, que no están capacitadas, que toda la el sistema hidráulico del pene es súper complicado.
0: Claro, claro. El pene, como bien dices tú, es un órgano muy activo, es decir, es un órgano que cambia de volumen, cambia de tamaño, tiene un sistema vascular muy importante, no es como otras partes del cuerpo que son estáticas. Por ejemplo, si te pones ácido hialurónico en el mentón, es algo que está estático, está ahí, no se mueve. El pene es muy dinámico y tiene una anatomía y una fisiología muy diferente a la cara.
2: Y doctor, ¿de qué manera podemos concienciar a los hombres que están focalizados en tener un pene más grande, más grueso, porque eso para ellos significa más potencia y no son conscientes de los riesgos que comporta?
0: Eso es muy importante. Lo primero es hacer un poco de difusión de cuáles son los tamaños reales del pene, ¿vale? Porque es que hay estudios incluso donde le preguntan a hombres cuáles creen que sea el tamaño normal del pene. Algunos llegan a decir que por encima de 15 centímetros y otros llegan a decir que por encima de 25. Claro. Con lo cual, hay unas expectativas que no son para nada reales. Y uno de los problemas más grandes que tenemos con este tema es el problema de las expectativas, de qué modelo tú tomas como para compararte.
2: Claro.
0: Esto es importante. Hay un estudio muy grande que se hizo.
1: El porno ha hecho mucho daño.
2: Claro, total.
0: Sí, hay un estudio muy grande que se hizo en más de 15.000 hombres, donde de diferentes razas, de diferentes lugares, y llegaron a decir que el tamaño medio normal del pene en erección eran aproximadamente unos 13,12 centímetros. Claro, pero esto no es la expectativa de los hombres que visitas en consulta.
2: Claro,
0: y yo he llegado a tener en consulta a una persona que el pene le medía, por ejemplo, 22 centímetros y venía preguntando posibilidades de alargamiento.
1: ¿22 en relajación? No,
0: erecto. No, 22 en erección.
1: Claro, claro.
0: Sí,
1: claro.
0: Sí, en erección.
2: Además,
1: no hay bolsillos, o sea, que no hay pantalones.
3: ¡Ay, Martínez!
1: No, ma. Bueno, me puse una miqueta de humor en todo plegat, porque claro. Es muy dramático realmente
3: esto. Molt greu, es molt greu.
2: A veces que son disfuncionales estos penes tan grandes, ¿no? Cuando otra persona se encuentra, ya sea hombre o sea mujer, con un pene gigante, casi que sale corriendo, porque ¿qué haces con algo así, no? Y luego, doctor, llenar ese pene de sangre también cuesta mucho más ahí mantener una buena erección.
0: Sí, generalmente los penes que son muy grandes no logran unas erecciones tan rígidas como los penes que son de tamaño normal. Y lo otro importante es las comparaciones, por ejemplo, en los vestuarios de los gimnasios. Hay hombres que de por sí tienen el pene de un tamaño, para decirlo de alguna forma, que cuelga un poco más, pero es el típico pene que después en erección solamente se llena y se pone rígido.
2: De sangre y de carne, ¿no? Que los dicen.
0: Correcto, correcto. Y hay hombres que tienen el pene algo más pequeño, pero cuando tienen una erección, el tamaño casi que se duplica. Entonces, por eso a veces no hay que compararse.
1: Pues ha sido un placer escucharle, doctor. Muchísimas gracias por poner un poquito de luz en este tema, además tan oscuro, ¿no? Porque es verdad que mucha gente se lo habrá tomado a cachondeo, pero acaba de morir una persona.
0: Sí, sí.
1: Es verdad que es un influencer y que por eso ha sido noticia, ¿no? Pero por hacer mal las cosas. Y algo muy interesante, María Eva, que también acaba de comentar el doctor, que es que no hay que irse a Tailandia para encontrar negligencias a este nivel. Que cada vez más, en nuestro país, en nuestras ciudades, hay clínicas de gente que no está preparada. Así que mucho cuidado con cualquier intervención que nos queramos hacer, ¿verdad?
2: Exactamente. Y luego, doctor, qué importante, tiene usted razón, que hablemos de estos temas en un medio de comunicación público, porque desafortunadamente los hombres todavía hablan poco de eso. No se están tomando una cerveza y dicen, mira, colega, que es que me voy a hacer el pene más grande, ¿dónde puedo ir? ¿Sabes algún sitio que me dé garantías? Estaría muy bien poder hablar de estos temas con más naturalidad.
0: Hay que hablarlo con más naturalidad, como mismo la mujer es capaz de hablar de su menopausia, de la primera vez que tuvo la menstruación. Al hombre le cuesta mucho decir el pene no se pone duro o el pene creo que lo tengo más pequeño o ya no tengo tanto deseo sexual. Yo creo que la parte de la sexualidad masculina todavía sigue siendo un poco de tabú.
3: Doctor Iosbany Sánchez, sous director del Servei d'Andrologia de la Fundació Puigverd. Gràcies per acompanyar-nos. Buenas tardes.
0: Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
1: Una abraçada molt forta, doctor. Doncs passen 3 minuts de 6:45 d'aquesta tarda de dilluns. 7 de setembre és el dia de l'estrena de la tarda de Ràdio 4. I abans de parlar amb el director de la pel·lícula Cronos, que és la gran pel·lícula del moment, per moltes coses, la més viral segur, no? Mm-hmm, i la que ha fet un rècord també com a pel·lícula en català, també, i d'actualitat pura i dura. Abans de parlar amb el seu director, Eva, saps que han arribat missatges a l'Instagram de Ràdio 4, @radio4/RNE, perquè et volen fer preguntes.
2: En serio?
1: O sigui que jo inauguraria el consultori sexual de l'Eva Moreno, ja que tenim aquí a la nostra sexòloga, Eva Moreno, terapeuta de parella i també fundadora de Tupper Sex. Doncs, si et sembla bé, els dilluns anem acumulant peticions dels oients i pots donar respostes, potser, a problemes, no?
2: Ai, m'encantarà posar-me en modus Elena Francis, però Eva Moreno. Ai,
1: consultori sexual. Sí, més, per tots els públics, volem dir que això serà moment de pagar la ràdio si hi ha nens o menors.
3: És servei públic.
1: Evidentment, servei públic.
3: Mira, hi ha una persona, Eva, que ens diu, té una pregunta per tu, perquè potser li sembla una mica absurda, però aquest estiu diu que no para de veure coses sobre l'Ozempic a les xarxes socials, que és aquest medicament que està pensat per persones amb diabetis, però que es fa servir en molts casos doncs per aprimar-se, no? I ja no saben què és veritat i què no. Diu que aquesta persona està prenent Ozempic per perdre pes, justament, i que ha llegit que, a banda de perdre la gana, pot afectar també el desig sexual, els orgasmes i fins i tot a la fisonomia dels genitals. I aquí hi ha una pregunta que li han fet, i és que diuen que els homes els pot créixer el penis quan perden pes amb Ozempic. Mira, justament que parlàvem ara d'això, no sap si és veritat o no, i si en les dones també els hi pot canviar l'aspecte dels genitals en la manera de viure la seva sexualitat. Perquè ell, aquesta persona, diu que ha notat canvis en el seu cos des de que ha començat el tractament, però no sap fins a quin punt aquests canvis li poden afectar la sexualitat. Això és veritat? És mentida?
2: Vinga, anem a contestar. Mm-hmm. Em poso en modus
3: consulta total.
2: Consulta total. Estimada curiosa o curiós, que no sé si és un home o una dona qui fa la pregunta,
1: ens doni permís,
2: no ho diu.
1: Que ens doni permís, llavors podrem dir el seu nom.
3: Exacte, vinga, fenomenal. Aquesta persona no hem decidit no dir el seu nom.
2: Vinga, doncs fenomenal. Per començar, no és una pregunta ni absurda, ni ridícula, ni res d'això. Al contrari, és una pregunta benvinguda, perquè hi ha moltíssimes persones que estan fent servir l'Ozempic o els derivats d'aquesta societat per aprimar-se. Llavors, canvien els genitals, per suposat, perquè, clar, si estàs baixant de pes, està canviant tota la fisonomia del teu cos i, clar, en els genitals també hi ha una part de greixos. En el cas del penis, potser que te'l vegis més gran, perquè potser que te l'estàs veient, que abans
3: perquè
2: no te'l veies.
3: No?
2: Clar, perquè t'has aprimat. I hi ha tota una part de greix que envolta el penis que ha desaparegut, no? Que si has baixat de pes, ha desaparegut. Llavors, la visió que tens del penis fa que hi hagi la imatge, l'aparença de que el penis es veu més gran. Igualment passa amb els llavis externs de les dones, que també hi ha greix. Llavors, quan el cos de la dona s'aprima, aquesta part del cos també s'aprima, igual que passa amb els pits o amb els braços. O sigui que si canvia el teu cos, canvien els teus genitals, segur, ara. Ara per ara, jo no tinc cap evidència científica de que augmenti la mida del penis per se. És a dir, que d'aquest mesuri 13 et passi a mesurar 14, ni molt menys. O sigui, jo crec que descartaríem aquest tipus de missatges que podem veure a les xarxes i simplement entendre que és que et canvia la fisonomia del cos.
1: Ja està, és un tema visual, llavors.
2: Exactament, sí, sí. Exactament. I respecte al desig, a la libido, a les ganes, clar, aquí, si tu et trobes millor amb el teu cos, fàcilment, com que et sents més a gust, t'estimes més, augmenta la libido. Si pel que sigui tu no t'estàs trobant còmode o no et trobes bé, és possible que desconnectis del desig. Quan hi ha canvis molt radicals, i això ens ho trobem especialment amb dones que es fan reducció d'estómac, quan el canvi és tan radical, és com que ja és una desitjo
3: el canvi de cos, es troben millor amb elles mateixes.
2: Però em sento com estranya amb el meu cos. Mm.
1: Però també passa que potser per no menjar el que has de menjar i no donar-li al cos ferro, els greixos que ha de tenir el teu cos, en fi, que potser després no funciona, això.
2: Clar,
1: evidentment. És un tema de nutrició, no?
2: I llavors no t'ho notaràs només amb l'esfera sexual, tu notaràs
1: sí,
2: amb totes les esferes.
1: Però que pot passar
2: clar,
1: també, no?
2: Clar, evidentment, que vas molt més cansat o cansada, que et mareges, que no tens esma per fer, jo què sé, esport, i llavors t'afecta, evidentment, no només a la vida sexual, sinó també amb el teu estat d'ànim. Si tu no estàs ben nutrida, és possible que entris en cansament, en tristor, i té a veure aquesta desnutrició que es pot donar tant si prens aquest medicament com si no el prens. Llavors, sí que el canvi de cos, el canvi extern, afecta a la funcionalitat interna.
1: Doncs @radio4/RN. Compte d'Instagram d'aquesta casa, si voleu missatges, peticions, consultes, dubtes per l'Eva Moreno, pel proper dilluns.
3: Sí, sí, no cal que diguem el vostre nom.
1: Ja està.
3: Ja està.
1: Eva, gràcies.
2: A vosaltres.
1: Per una temporada més junts.
2: Se m'ha passat volant, sí, sí.
3: Passa molt ràpid, sempre.
1: Se m'ha passat una bona estoneta,
2: volant.
1: T'estimem molt, Eva, gràcies.
2: Us estimo moltíssim, a vosaltres.
1: 20 minuts i arribarem a les 7 de la tarda a la tarda de Ràdio 4. Què ha passat amb Cronos, Maria García Coll? Home, han passat coses impressionants. Impressionants perquè és una pel·lícula que l'estrena ha arrencat amb una resposta espectacular del públic. La pel·lícula s'ha convertit en la millor obertura d'una producció catalana, superant els 120.000 euros de recaptació només en el seu primer dia als cinemes. I ja podem parlar aquesta hora de la tarda amb el seu director, que és el Fernando González Molina. Fernando, buenas tardes, ¿qué tal?
4: Buenas tardes, muy bien.
1: Bienvenido, muchas gracias.
4: Gracias.
1: Bueno, lo primero, que mañana nos vemos, que mañana estás aquí con Enrique Auqué en la tarde de Radio 4.
4: Exactamente, mañana nos vemos en directo.
1: Eso es, en directo, y hablaremos ampliamente de Cronos. Pero es que queríamos llamarte porque al final la actualidad manda. Primero, para darte la enhorabuena por esos datos, por ese súper estreno que yo no sé si tú esperabas, Fernando. Ha sido bestial, enhorabuena.
4: O sea, a ver, las primeras reacciones de la peli y del público habían sido muy buenas y eso me hacía sentir cierta tranquilidad, pero no en esos números y sobre todo no en esos números en Cataluña, ¿no? Porque realmente ha sido el estreno de una película en catalán más bestia de la historia, el fin de semana con más taquilla en Cataluña, y no sé, me hace creer eso, que la cultura está muy ligada a los lugares y que al final el público catalán ha respondido, porque es una cosa que interesa muchísimo, ¿no? Al final habla de un hecho histórico muy relevante y la verdad que estamos muy contentos.
1: Claro, no, Fernando, que, o sigui, enhorabona perquè la gent ha anat al cinema, però sobretot també perquè heu aconseguit una cosa encara més difícil, no? Que 9 anys després tornem a parlar del 17 d'agost, d'aquell dia tan terrible, i de preguntes que continuen sense una resposta fàcil.
4: No es una respuesta fácil. Yo creo que es un tema muy sensible, o sea, es muy complejo para empezar, porque tiene muchas derivaciones, la pura de investigación, la policial, tiene la social, la humana, las consecuencias también, o sea, tiene muchísimas derivaciones y es un tema muy delicado que todavía abre muchas heridas y luego están, por supuesto, lo más importante para mí, que son las víctimas, ¿no?, a las que la peli rinde homenaje y lo que más nos preocupaba a nosotros es no en ningún caso incomodarles y siempre tener muy claro que el foco iba a estar en el respeto máximo a ellas, pero también es un tema delicado, claro, es muy interesante para abordar una peli, pero también vas pisando charcos porque es un tema muy sensible, ¿no? Y yo creo que esto es así y el cine está para esto. Yo creo que está muy bien generar conversación, ¿no? Y traerlo aquí también para hablar del tema del momento presente, ¿no? Es muy interesante.
3: Lo comentabas ahora, es un tema pues que aún tiene heridas muy abiertas, que vas sorteando charcos, como comentabas, pero claro, no sé cómo lo habéis vivido, porque ha habido críticas muy buenas, los datos lo dicen, más de 33.000 espectadores solo el primer fin de semana, es una barbaridad, ¿no? En películas en catalán, pero a la vez supongo que también habéis leído algunas cosas que no sé si os han gustado tanto. ¿Cómo lo estáis viviendo?
4: Pues yo en general, mientras se hagan con respeto y no faltando la verdad, cualquier opinión es bienvenida porque nos dedicamos a contar historias para que el público las valore. me cuesta más leer determinadas cosas, ¿sabes? Sobre todo cosas viniendo de personas que tienen púlpitos y que tienen tribunas y que hacen opinión en periódicos y que faltan la verdad, ¿sabes? Porque, claro, he llegado a leer en un periódico que la película está rodada en castellano. Esto es absolutamente falso.
1: O sea, no, en castellano hay cuatro palabras. Es toda catalán.
4: Claro, entonces, esto es lo primero. Que blanqueamos el nacionalismo español, pues nada más lejos de la realidad, pero la película está basada en una investigación muy seria de dos personas, Nacho Carretero y Arturo Lezcano, que llevan 20 años haciendo esto, y todo lo que ves en la película es real y demostrado. Y solo queríamos colocar en la película hechos demostrados. Entonces, al final, hay una investigación de ellos, pero una investigación policial muy larga, hay un sumario, hay un juicio, hay una sentencia en firme, y queríamos ser muy respetuosos con los hechos que están demostrados y contarlos en la película, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, entiendo que es un tema candente, entiendo que es un tema sensible, más ahora, pero quiero creer que todas las opiniones que me llegan de la gente que ha visto la película, porque tú sabes que a veces las redes se incendian con opiniones de gente que ni siquiera ha visto la película. Entonces, la gente que llega sabe que la película está tratada con máximo rigor, sí. Y que intenta, sobre todo, explicar un poquito mejor qué es lo que sucedió esos días con hechos demostrados y constatados, y a partir de ahí establecer un debate sano e interesantísimo, ¿no?, con el espectador. Sí. Al que tratamos de una persona como alguien inteligente y claro, que tiene su propia opinión, no sobre las cosas.
1: Y que la peli se llama Cronos porque es la operación policial. Porque la gente.
4: Exacto.
1: Porque no es la peli de lo que pasó, digamos, a nivel general. Eso a lo mejor era una serie de cuatro temporadas, ¿no?
4: O sea, exacto, bueno, exacto. Es una peli que cuenta esa investigación de ese tiempo,
1: horas,
4: 124 horas, sí, sí, sí, que sucedieron, y que hay ecos políticos, ecos sociales, las cosas, ecos que te invitan a reflexionar sobre lo que pasó después de esto, pero la película se concentra en esto, y es la y era un punto de vista que nos interesaba muchísimo, porque al final el desconcierto, el caos, el sufrimiento y el dolor de esas personas, de esos policías, de esos sanitarios, de esa gente que estuvo implicada en esa operación, no deja ser un poco el desconcierto de todo el mundo que lo vivió en sus casas o cerca de las Ramblas, ¿no? Y al final era lo que nos interesaba.
1: Yo creo que queda muy claro en la película, que yo sí que he tenido la suerte de verla, antes lo comentaba hace unos minutos, que el mal existe, y aquí el mal son esos terroristas que deciden asesinar inocentes en nombre de esa ideología yihadista que convierte a los otros en infieles, en enemigos, ¿no? Porque, claro, antes lo decía, qui veu una família passejant amb nens petits, un nen de 3 anys, no? el Xavi, per exemple, el fill del Javier Martínez, i decideix accelerar aquesta furgoneta per acabar amb les seves vides, està escollint conscientment fer el mal. O sigui, podem estudiar com es radicalitza algú, però entendre les causes no pot convertir-se mai en repartir culpes entre la societat que va patir els atemptats. O sigui, que jo crec que això està molt ben explicat a la pel·li, que és evident que això,
4: claro,
1: qualsevol persona... Qualsevol persona, no? O sigui, llega a esa conclusió,
4: sí,
1: no?
4: Claro, absolutamente. Lo que hicieron estos tipos es una barbaridad horrible. Otra cosa es que nos preguntemos si el sistema falló para no saber detectar o prevenir que esto fuera a suceder, o de dónde viene esto, o por qué se radicalizaron. Esas son preguntas interesantes.
1: O tener más infiltrados, claro, tener más infiltrados en la mezquita. En fin, sí, se podrían haber hecho muchas cosas.
4: Exacto, pero la realidad es que hicieron una barbaridad. Y en todo caso, si el sistema falló o no, no me corresponde a mí juzgarlo, pero que hicieron una barbaridad y que provocaron un dolor enorme, a los fallecidos, que por supuesto, a las familias, no a los heridos, sino a una ciudad completa. Y la película habla de eso,
1: país,
4: ¿no? De esa herida gigante, a un país.
1: Sí, sí, sí.
4: Exacto.
1: Todo esto por esas palabras de Enric Auqué, que hemos escuchado, palabras a la Agencia Catalana de Noticias, que tanto revuelo han levantado, ¿no?
5: Todos som una altra persona. Entren dolors i molt profunds en una societat on nosaltres som els d'aquí i tenim una responsabilitat de privilegi més gran que els altres, però sentir que d'alguna manera si uns nois catalans acaben radicalitzant-se per un fill de puta que radicalitza, i aquests xavals tenen tota la responsabilitat dels seus actes, però si acaben radicalitzant-se, doncs també hem de pensar, potser jo faig aquest exercici d'autocrítica, de pensar quina responsabilitat tinc jo.
3: Exacte.
5: Dintre de que aquests nois hagin pogut sentir racisme alguna vegada a la seva vida i que això hagi sigut una xispa que aquest tio ha pogut aprofitar...
1: Decías, Fernando, antes de escuchar a Enric.
4: No, exacto, lo que te decía. A ver, para empezar, es una opinión absolutamente
1: claro,
4: legítima.
1: Claro, es su opinión.
4: Enric, como persona individual, no corresponde a la tesis de la película porque no lo es, y tampoco habla en boca de su personaje en absoluto. Total. Dicho esto, él jamás ha justificado la acción de estos bárbaros y jamás, porque lo sé perfectamente, ha dudado que el dolor enorme y el respeto enorme de la película está con las víctimas. De hecho, en toda la preparación de la película, la que hace, él hace un trabajo increíble de empatía con los personajes reales que estuvieron implicados ese día allí, él lo que intentó es desconocer perfectamente cómo fue ese trabajo, vivirlo con ellos, trabajarlo en profundidad y nada que ver con pues, las declaraciones sacadas de contexto en algunos casos o desvirtuadas por las redes sociales, ¿no? Pero en cualquier caso, insisto, la película tenía dos líneas rojas fundamentales. Una es responder a la verdad y la segunda era respetar de manera casi religiosa a las víctimas. Y eso es lo que ha hecho la película y cualquiera que vea la haya visto la película lo sabe. Son tiempos en que en los que todo se resume en una frase, en un tuit, en un entrecomillado, y esta película no es una película Twitter, es lo contrario. Sí, tiene mil aristas y hay que ver la película para conversar sobre la película. Y es muy interesante que como sociedad algo ha fallado para que esto suceda.
2: ¿Seguro?
4: Pues que el sistema habrá fallado de alguna manera, que tenían que haberlo previsto, prevenido, detectado. Probablemente sí. Pero eso no significa que en cualquier caso hay unos verdugos y hay unas víctimas. Y los verdugos son los tipos terroristas que asesinan a estas personas. Y es así de fácil, ¿no?
1: Fíjate si es tan sensible. Yo no sé si estoy haciendo un spoiler, me va a matar el director a lo mejor ahora. Pero de verdad que me pareció brillante el no. Es que en la peli no ves la escena de las Ramblas, no la ves. Tú no ves a la furgoneta hacer lo que hizo, no lo enseña.
3: Veus la gent que corre pels voltants, no?
1: Bueno, es muy sutil,
4: ¿sabes?
1: Que se enseña el terror, el caos, todo lo que sucede desde un lugar de mucho respeto hacia las víctimas. Por ejemplo, ¿no? O sea, es un pequeño detalle.
4: Eso era fundamental, porque al final, preparando la peli, yo siempre pensaba en cómo me gustaría a mí que retratara, provocando el dolor lógico y el dolor lógico que va a provocar la visión de esas imágenes a los familiares de las víctimas. Es evidente. Ya me parecen unos valientes los que han conseguido ver la peli. Yo jamás podría hacerlo. O sea, me parece increíble. Pero al menos pensaba cómo me gustaría a mí que lo retrataran si fuera mi madre, mi hermana, ¿sabes? Las que estuvieran ahí. Pues, o sea, intentando no verlo, ¿no? O sea, es verdad que estamos contando algo complejo, pero huimos del morbo, intentamos ser delicados, intentamos ser cero obvios. Primero porque el espectador es muy inteligente y sabe ver las películas y no necesitas que le enseñes carnicería, que no hay en absoluto, sino también por el respeto por las familias que no sintieran que estábamos yendo más allá de donde toca, ¿no?
1: Sí. No, y en fin, y lo dicho, que es que Enric Auqué tiene su opinión, la ha dicho como Enric Auqué, no como parte de esa película, y que puedes estar muy en desacuerdo de Enric Auqué. Es que no pasa nada por criticar lo que ha dicho Enric, ¿eh? A lo mejor puedes entenderlo de otra manera distinta y ya está, y con respeto todo se puede debatir.
4: Así sí, también es también es verdad que a veces cuando hacemos promoción de películas, y no es por justificarlo en absoluto, pero cuando haces 70 entrevistas seguidas y te preguntas 70 veces cosas lo mismo, pues llega un momento que quizás tu discurso no es, hablo de mí, ya no hablo de él, no es perfecto, no es súper certero, ¿sabes? Quizás las palabras no eran exactas, pero creo que en su intención en ningún caso había el demostrar, lo sé perfectamente, porque sé perfectamente, porque hemos estado durante meses preparando la película y trabajando juntos, cuál era su respeto absoluto por las víctimas y por contar el relato de la verdad, ¿no? Y eso es importante. Y esa es la clave para mí de la peli, la honestidad con la que está hecha. Por eso yo creo que hay que ver la peli y debatir de la peli y opinar de la peli y despotricar de la peli si hace falta, porque para eso está el cine. El cine está para generar debate, pero yo creo que basta, el odio ya trajo mucho dolor. Yo creo que está bien de odio ya, no tanto odio,
1: favor,
4: un poquito más de
1: ya.
4: Conversación.
1: Por favor.
4: Exacto.
1: Que se agradece muchísimo, director Fernando González Molina,
4: muchas
1: que hayas
4: gracias.
1: Querido estar en directo hoy, y mañana nos vemos y hablamos de Cronos ya con más tiempo,
3: gracias.
1: Y también con Enric Auqué aquí en directo.
4: Genial, un abrazo fuerte.
1: Un abrazo enorme, muchísimas gracias.
4: Gracias.
1: Adiós, doncs el Fernando González Molina, Maria, que dona la cara, que respon al dia, que és més notícia, no, diguéssim, durant tot el cap de setmana Cronos, i per donar-li també l'enhorabona, perquè ha estat una estrena impressionant.
3: I tant.
1: Impressionant. David Gallac, bona tarda. De nou, David Gallac.
6: Què tal?
1: Hola.
6: Què tal?
1: On ets? Explica'ns.
6: Doncs he aconseguit localitzar un dels accessos del Palau Sant Jordi. Feia temps que no venia al Palau Sant Jordi. Per què hi ha tants accessos al Palau Sant Jordi? Perquè, clar, això amb aquestes altes temperatures. He trobat l'últim. Crec que aleshores on hi ha més gent a la cua que hi havia abans de començar a desfer, sí, però sí, m'he trobat aquí amb unes mares.
3: Ha arribat l'Aitana o no?
6: No ha arribat l'Aitana, no, no, no ha arribat l'Aitana, ni el Plex, no els hem vist aquí. No, no, no hem aconseguit el repte, ho sento, no hem aconseguit el repte. No l'hem vist, igual me l'he creuat amb un d'aquells cotxes negres, tintats, amb els vidres tintats, però no hem sabut qui era. Però deixem que us presenti a les mares, què tal, com esteu, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
6: Escolta, quanta estona porteu aquí, a veure, expliqueu-me.
7: Bueno, hem sortit a les 5 i pico, més o menys, hem trigat una hora, més o menys.
6: En previsió.
7: En previsió. Aquí, fa molta calor.
6: Fa molta, molta calor i aquí tenim unes fans. Bona tarda, com esteu totes?
8: Bé.
6: Nervioses? A punt? Preparades per veure l'Aitana?
8: Sí.
6: Què és el que més teniu ganes de veure? A veure, expliqueu-me.
8: No.
6: I dins de l'Aitana, del seu show, què és el que més us agrada?
8: La música.
6: La música. I dins de la seva música, alguna cançó en concret?
8: 24 roses.
6: 24 roses. A veure, aquesta no me la sé. Podem fer alguna que em sàpiga? A veure, per exemple, no sé, Superestrella? La podríem fer? Doncs va, vinga, fem-la.
9: Me ven entrando a la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos. Mierda. Quizá eres mi próximo error. Mi próximo error.
6: Escolteu, el Xavi, Maria, no sé què us sembla, però estupendo, estupendo.
1: Sí, sí, sonen molt bé. En directe, això, David Gallac al Palau Sant Jordi amb les fans d'Aitana, per cert, per si algú s'acaba de connectar.
6: Exacte, que sàpiga on estem i el motiu. Va, us deixo, moltes gràcies, que vagi molt bé el concert. Us sembla que vagi fent, a veure, aquí trobo pel camí? Perquè jo, companys, companyes, crec que m'he colat en un lloc que està en unes tanques, que crec que ningú m'ha vist, i aleshores vaig intentar acostar-me fins a la...
3: Tot serà que ens fotim fora, també us ho dic.
6: No, jo vaig directament a barraca a veure aquí... A veure,
1: es trobarà la seva seguretat.
6: Ai, espera, em trobarà la seguretat que ens faran fora d'aquí. A veure, hola, bona tarda! Escolteu, vine cap aquí. Què, preparat pel concert de l'Aitana?
10: Home, i tant.
6: Sí. Des de quan ets fan de l'Aitana? Va, explica'ns.
10: Jo des de sempre, des d'Operació Triunfo.
6: Des d'Operació Triunfo, però estem en directe, per la tarda de Ràdio 4. Sí, això. A veure, veniu cap aquí, va. Sí. Ah. Des de quan coneixes l'Aitana i què és el que més t'agrada d'ella?
11: Vam conèixer l'any passat, aquestes dues són dos fans de l'Aitana, super.
6: Poden venir les fans, les podem... Martina, vine cap aquí. Escolta, Martina, una pregunta. Què, tens ganes de veure l'Aitana o què?
12: Sí.
6: Sí? Però per què? Què és el que més t'agrada d'ella? Com canta, com va? Explica'ns.
12: Tot. La veritat és que és una artista molt especial, molt guai.
6: Doncs vinga, doncs deixem que gaudiu d'ella. Gràcies. Continuo buscant, perquè em veuen els de seguretat.
1: Sí.
6: Una mica.
3: Diu, com veuen els de seguretat.
6: Ens han vist al micro. A veure, aquí també hi ha... Hola, què tal? Com esteu? Preparades pel concert de l'Aitana?
13: Sí, molt preparades.
6: Com heu vingut? D'on veniu? Expliqueu-me, va.
13: De Castellbisbal, un poc.
6: De Castellbisbal, fins aquí, déu-n'hi-do. I és el primer concert del qual el que veniu d'aquesta gira. Expliqueu-me una mica, va. Per la tarda de Ràdio 4, que estem en directe.
13: D'aquesta gira sí que és el primer, però jo sí que he anat a alguns abans. Ja no.
14: Jo és la primera vegada.
6: Primera vegada, doncs va, que ho gaudiu. Gràcies.
13: Moltes gràcies.
6: És que ara estic en un lloc molt estratègic, Xavi Maria, que és com un passadís que he trobat.
3: Ai.
6: M'estic aquí, ara, espera, que em graven amb el mòbil, ja no sé si em graven per bé o per malament. Ui, a veure, espera, aquí, ai, uns que fan, però unes noies que... Tenim temps, no? Unes noies que estan...
3: Sí, tant.
6: Com berenant. Espereu-me que no. Hola, què tal? Bona tarda. Què, a punt preparades pel concert de l'Aitana? Sí?
13: Sí.
6: A punt, eh? Aquí la gent fins i tot, escolteu, gràcies. S'ha col·locat amb unes taules de ping-pong. Mira, aquest està berenant, ui. Per la tarda de Ràdio 4, en directe. Acaba de menjar. Bona tarda.
15: Bona tarda.
6: Ai, estan berenant patates. Que estic pensant avui una gana i una calor que no vaig... Ai, que em donen patates! Ui, espera. Ai, que bé. Gràcies. Ai. Oh. Això haurà d'anar. Escolteu, expliqueu-me. L'Aitana. Veig, Aitana, Quarto Azul. El nom de la gira. Qui és el més fan de tots i totes de l'Aitana? Aquí, els més peques. Per què?
16: M'agrada. La seua
6: música. Els encanta la música. Quina edat té? Quants anys tens?
16: Jo, 9.
6: 9 anys, I tu quants anys tens? 9 i 6 anys, Atenció.
1: 9 i 6 anys.
6: 9 i 6 anys, Aquí
1: molt
6: estan
1: petita.
6: A la taula aquesta de ping-pong amb aquest berenar. I com a pares, com es viu això?
15: Emocionats, perquè també ens agrada.
6: O sigui, compartiu aquesta festa i aquesta... Els agrada, els pares diuen que també els agrada. Són tots i totes, tota la família, una família fan de l'Aitana.
15: Sí, sí, així és.
3: Clar, quan l'Aitana va sortir de OT 2017,
6: gràcies, per berenar.
3: Aquest nen no havia nascut, perquè és el 2017, ah, no? I l'Aitana, ja estem al 2026, i el nen té 6 anys.
6: 6 anys, i estava berenant un entrepà que... Ui, espera, aquí veig un altre entrepà. Em diuen que no, però espera, vaig a preguntar, que és per la ràdio, eh? És per la ràdio, per la tarda de Ràdio 4. Perdoneu, que esteu esperant per entrar al concert de l'Aitana, oi?
13: Sí, sí, sí.
6: Aprofita, per berenar i per sopar i tot.
13: Exacte.
6: Allà m'han donat una patata, ho dic perquè si us sobra... No, que anaven a obrir-les, no. Escolteu, va, digueu-me, des de quan sou fans de l'Aitana?
13: Jo és que ella fa 50 anys, d'aquí una setmana, i l'he regalat pel seu cumple.
6: Oh, abans ens hem trobat una mare que li havia regalat a la filla. Quin regal.
14: Al revés, eh? Sí, sí, estic supercontenta.
6: I emocionades també, i suposo que compartir aquesta il·lusió musical i aquesta aventura musical juntes deu ser maco, no?
14: Home, mare i filla a aquestes edats, la veritat és que és molt maco.
6: És una potser de les coses xules de la música de l'Aitana, que també uneix i que és de diferents generacions.
13: Exacte, sí, sí, sí.
6: Doncs va, us deixo continuar berenant, que em sap greu.
1: M'he quedat poca vedat, David... 6 i 9 anys.
13: Sí.
6: Wow. 6 i 9 anys. I ara, atenció, mare i filla, que la filla li regala la mare pels 50 anys. Sí, i abans, sí, recordeu, sí, aquesta sí. Mare que li havia regalat a la filla pel primer concert.
3: Intergeneracional, l'Aitana, eh? Intergeneracional.
1: Doncs, David, què faràs? Et quedes al concert o què?
6: Si els companys nois de seguretat no se n'adonen, igual entro. El que passa que es veu molt el micro i el quàntum. Aleshores... No sé si ho aconseguiré, eh?
1: Doncs demà més, a partir de les 4 de la tarda, hem de tancar perquè arriba el butlletí de les 7 i després segueix tot plegat a Ràdio 4. David, bé, ja ens explicaràs, a veure com acabes amb l'Aitana.
6: Demà ho expliquem tot.
1: A veure si aconsegueixes parlar amb l'Aitana.
6: A veure, ho intentarem.
3: Demà, jo no vull fer spoiler, però demà tindrem l'Aitana a Ràdio 4.
1: Per això ho deia.
3: Ai,
1: clar, és que ho deia per això. Demà més, gràcies al control a Pau Rovera, Martín Noia, la producció Sònia Rodríguez Justicia i Joel Sevilla, Maria García... Maria Coll, perdó. Demà,
3: no passa
1: demà
3: res.
1: Més, a les 4. Fins demà, família. Gràcies.
17: Són les 7.
18: Edició Vespre. Ràdio 4. Andreu Vinyes.
17: Bon vespre. La immigració torna avui al centre de dues notícies molt diferents, però connectades per una mateixa realitat política, la capacitat de convertir discursos en por, en deshumanitzar, en parlar d'inseguretat i, finalment, en vots, en votacions. A Ceuta, d'entrada, la jutgessa de l'Audiència Nacional, Maria Tardón, entra a l'escena perquè assumirà la investigació sobre l'entrada massiva de migrants de finals de juliol, considera que hi ha indicis d'un procés planificat i coordinat des del Marroc, amb una estructura de diferents nivells, en què situa des dels migrants fins als organitzadors sobre el terreny, planificadors i responsables de la direcció, entre els investigats membres de les forces de seguretat marroquines. Això per una banda. A Alemanya, la immigració també ha estat un dels arguments que ha alimentat una victòria electoral sense precedents de l'extrema dreta. Alternativa per Alemanya ha arrasat a Saxònia-Anhalt, 44% dels vots i a només 3 escons a la majoria absoluta. El seu candidat, Ulrich Siegmund, ja adverteix que la política migratòria és una de les qüestions que no pensa negociar.
19: Die Hand als Demokrat wird immer ausgestreckt, aber es gibt Themen, die sind nicht verhandelbar. Das ist das Thema Migration.
17: La CDU de Friedrich Merz a la seva banda queda molt lluny, amb un 17% dels vots. El canceller accepta el resultat, però marca també una línia vermella.
20: Zutiefst schockiert. Wir haben es in dieser Form.
17: Els valors constitucionals, diu Merz, no es negocien. Merz ha admès que el resultat els ha deixat en xoc i que marca un abans i un després no només a Saxònia-Anhalt, sinó a tota Alemanya. Assegura que no hauran d'extreure conseqüències, però marca una línia vermella, com dèiem, ni les normes de la convivència ni els valors de la Constitució estaran en venda ni es podran negociar. Des de França i Polònia arriben advertiments davant l'avenç de l'extrema dreta. Víctor Orbán i Matteo Salvini, en canvi, celebren el resultat. Comencem temporada, a l'edició vespre, amb dos escenaris que tornen a situar la immigració al centre d'una batalla política que travessa i no acaba aquí la narrativa de la política a Espanya i a Europa. Salutacions als serveis informatius, José Gil a la realització, Elena Ramos a les vies de so i Jordi Mañas a control central. Posem ordre a l'actualitat, escoltarem les veus dels seus protagonistes, però abans aquests són els titulars que ens deixa el dia i que us avancem amb Laura Munill. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat fer compatible el dret a l'educació i el dret a vaga.
21: El dret a vaga és un dret bàsic. Els treballadors tenen dret a manifestar-se i tenen dret a vaga.
0: crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. Crec que és compatible.
21: A les portes de l'inici del curs, per més d'un milió i mig d'estudiants, els sindicats no afluixen i mantenen la vaga convocada per USTEC i la CGT. Els docents reclamen un calendari concret de negociació per abordar qüestions com les ràtios a les aules i els recursos per la inclusió.
17: El preu de l'habitatge a l'estat espanyol s'ha encarit un 12,2% durant el segon trimestre de 2026 i ja encadena més d'11 anys a l'alça, segons dades de l'INE.
21: Una situació que també és crítica pels llogaters. L'any vinent se sumen 30 municipis on estoparà el preu del lloguer i des del sindicat de llogateres reclamen que en siguin més. Enric Aragonès, portaveu a Ràdio 4.
22: Aquells municipis que tenien regulació, aquestes àrees tenses, han tingut una congelació del preu del lloguer, mentre els municipis que no tenien regulació han experimentat una pujada del 9% del preu del lloguer.
17: També de rècords a l'alça, els de temperatura d'aquest cap de setmana, que han disparat el risc d'incendi forestal a diverses comarques.
21: Protecció Civil demana extremar les precaucions, tot i que el risc d'incendi durarà poc. Santi Segalà, cap de l'àrea de predicció del Meteocat, en declaracions a Ràdio 4.
23: Serà un final d'aquesta calorada bastant contundent, perquè esperem que a partir de dijous les temperatures estiguin entre 5 i 10 graus per sota de les que hem tingut aquest darrer cap de setmana.
17: Aquest vespre la gala Catalunya aixeca el taló, dona el tret de sortida oficial a la temporada teatral.
21: També és una gala de celebració de xifres rècord, més de 4 milions d'espectadors i 115 milions d'euros de recaptació al curs passat. Uns resultats que consoliden, segons el sector, la bona salut de les arts escèniques i que avui celebren amb la 25a edició de Catalunya aixeca el taló.
17: I en esforç pendents de la selecció espanyola femenina de bàsquet, que s'està jugant a aquesta hora contra el Japó, el pas de ronda al Mundial d'Alemanya. Jorge Aura, bon vespre.
24: Bon vespre, Andreu. I de moment les notícies són bones per a les dones que entrena Miguel Méndez. En el tercer quart, Espanya està guanyant per 50-43 al Japó. I a l'hora d'aquest partit també hi ha l'Alemanya Mali, els altres dos rivals del grup d'Espanya i el Japó. Aquest partit està 56-39, favorable a l'equip anfitrió. Això acabés així, la selecció espanyola es classificaria com a primera de grup, matemàticament i prioritàriament per als quarts de final. En futbol, aquest vespre clou la quarta jornada de Lliga en primera divisió. Des de les 7 també estan jugant el Getafe i el Celta de Vigo, de moment amb empat a 0. Després, a dos quarts de 10 de la nit, Elx i Real Sociedad tancaran l'activitat.
17: Última hora a les carreteres, ens la prova Eduard Sánchez, hola.
25: Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora, seguim parlant d'aturades a la C58 i C33, les dues d'entrada a Barcelona amb força cua, amb uns 4-5 quilòmetres des de Montcada i Reixac i fins al nus de la Trinitat. En sentit Barcelona, tot plegat per un accident, queda encara un carril tallat i d'aquí aquestes aturades. En el cas de l'autopista C58, s'ha obert el carril Busbau per a tots els vehicles, excepte camions de més de 7,5 tones, per mirar de descongestionar una mica més aquesta autopista de baixada a Barcelona. És la principal incidència ara mateix a la xarxa viària. També podem trobar lentitud, algunes aturades, en el cas, per exemple, de la C60, l'últim quilòmetre a Argentona, en sentit Mataró. També l'autovia 2 a l'altura d'Abrera, també, de fet, tant la C55 a l'altura d'Abrera en sentit sud com l'autovia 2 a Abrera en sentit Barcelona, o les dues rondes de Barcelona, encara amb força volum, les dues en diferents trams en sentit Besòs. És tot de moment, bona tarda.
17: Ens interessem també per les temperatures de cara a demà. Quin temps farà Noelia García?
26: Demà a Catalunya baixaran les temperatures, però continuaran altes de moltes zones. A la meitat oest es podran superar els 37 graus i més de 34 al Pirineu. Els termòmetres marcaran 38 graus a Lleida, 37 a Girona, 33 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Continuarem amb temps càlid i serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. A la tarda al Pirineu de Lleida es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes al vespre.
17: Són les 7:06.
18: Edició vespre. Andreu Vinyes.
17: Com us dèiem, en portada s'inicia el procés de judicialització. La jutge de l'Audiència Nacional, Maria Tardón, obre una causa per investigar l'entrada massiva de migrants a Ceuta i ho fa en considerar que es tracta d'un atac greu contra la integritat territorial d'Espanya, explica en Sergi Bassoles.
2: Sí, la magistrada Tardona ha acordat avui lliurar a Exhort als tribunals de Ceuta d'investigar el cas i declara la competència de l'Audiència Nacional per fer-ho. La togada argumenta que l'entrada massiva de migrants els dies 30 i 31 de juliol suposen delictes que comprometen la pau i la independència de l'Estat contra els drets dels ciutadans estrangers en connexió amb els domicilis imprudents, així com el d'organització criminal. Maria Tardon coincideix amb l'informe policial en el que s'afirmava que l'arribada de tants migrants no es va deure pas a un fet espontani o casual, sinó que la jutge creu que darrere hi hauria un procés organitzat i planificat que cal investigar. D'aquesta manera, la togada subscriu la petició de la Fiscalia de divendres passat i obre la causa per quatre delictes diferents, contra la pau i la independència de l'Estat, contra els drets dels migrants, d'organització criminal i d'homicidi imprudent. A més, la magistrada també ha obert una peça separada declarada secreta en la que pretén que s'inclogui tota aquella informació que comprometi la seguretat de l'Estat. L'objectiu, que les parts no tinguin accés per evitar filtracions.
17: Doncs en paral·lel, Ceuta està afrontant amb preocupació la tornada a les aules de gairebé 13.000 alumnes enmig d'aquesta crisi migratòria que viu la ciutat. Sindicats educatius i familiars han denunciat inseguretat a les aules. Per això s'inclourà presència policial i militar al voltant dels centres docents. El curs també ha començat a nivell polític i molt marcat per aquesta situació migratòria a la ciutat autònoma. Quina és la darrera hora? Laura Monell, bon vespre.
26: Bon vespre, doncs. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha assegurat que la ciutat es troba al límit i ha exigit al govern central que posi data per la tornada a la normalitat.
4: Ceuta es una olla a presión que en cualquier momento puede estallar y por tanto le pedimos al gobierno que concrete la fecha en la que Ceuta va a volver a la normalidad.
26: Paraules del president saudí en un esmorzar informatiu amb diversos barons populars i el líder de la formació, Alberto Núñez Feijóo, que també ha endurit posicions sobre la situació a Ceuta.
5: Queremos que una crisis de esta dimensión no se aborde con silencio, con ambigüedad y con subordinación. España tiene que hablar con claridad y tiene que hacerse respetar, y añado, ante Marruecos y también ante la Unión Europea.
26: Sobre la tornada a la normalitat que reclamava Juan Jesús Vives, el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha assenyalat que serà tan aviat com sigui possible. Són declaracions a Los Desayunos de Radio Televisió Espanyola i l'agència EFE.
7: Que para mí la fecha es cuanto antes. Cuanto antes quiero decir que ese argumento de que cada día que pasa que no hemos vuelto a la normalidad es un día que llegamos tarde, es lo que nos mueve a intentar acercar ese horizonte lo máximo posible.
26: En aquest context, avui hem conegut que la Unió Europea prepara un sistema d'alerta primerenca per detectar i prevenir noves crisis migratòries a les seves fronteres, diuen com la de Ceuta. El govern comunitari, a més, treballa amb l'objectiu de reforçar Frontex, Europol i la cooperació amb països d'origen i trànsit.
17: Gràcies, pendents d'Europa sobre aquestes decisions i també sobre la qüestió més electoral. L'extrema dreta alemanya en suma el poder per primera vegada des d'èpoques pretèrites vinculades a l'auge del nazisme. A les eleccions de Saxònia-Anhalt, estat federal ubicat a l'est del país, ha arrasat amb un 44% dels vots i s'ha quedat a només 3 escons de la majoria absoluta. Pau Alemany, bon vespre.
8: Bon vespre. Per transformar la contundent victòria en accés al poder, el candidat d'Alternativa per Alemanya a l'estat federal, Ulrich Siegmund, necessita el suport d'un dels partits que també s'hi han presentat. 4 d'ells han anunciat que faran un cordó sanitari, però n'hi ha un, el BSW, d'Esquerra Nacionalista, que ha deixat la porta oberta a negociar. Sigui com sigui, Siegmund ha celebrat efusivament a les xarxes la seua victòria.
19: Die Hand als Demokrat bleibt immer ausgestreckt, aber es gibt Themen, die sind nicht verhandelbar.
8: I ha advertit que hi ha qüestions com la migració o la política energètica que no són negociables. El resultat del partit d'extrema dreta ha duplicat el de la segona força més votada, la Unió Democràtica Cristiana, que s'ha quedat al 17%. Tot el que puja un respecte a les anteriors eleccions ho baixa l'altre, fet que preocupa el canciller i membre dels conservadors, Friedrich Merz.
20: Zutiefst schockiert. Wir haben
8: Merz ha acceptat el resultat democràtic, però ha remarcat que els valors de la Constitució no es poden negociar. I un apunt més, de l'esquerra alemanya, poca notícia alenadora. Els verds i els socialdemòcrates es mantenen per sota del 10% dels vots.
17: Doncs aquesta victòria de l'extrema dreta a Saxònia-Anhalt també ha provocat reaccions immediates a tota Europa.
8: L'entusiasme ha quedat palès entre alguns companys d'ideologia, com el de Chega Portugal, André Ventura, o el de Vox, Santiago Abascal. Aquest últim ha valorat la victòria com una notícia esperançadora per a Europa. De l'altre costat, els que han lamentat la victòria, com el ministre d'Economia Golan Lescaut, que considera el resultat un senyal molt preocupant davant l'avenç dels populismes, o el primer ministre polonès Donald Tusk. I a Itàlia, un fet curiós, hi ha divisió dins del mateix govern. Mentre que Matteo Salvini ha felicitat Alternativa per Alemanya pel triomf, Antonio Tajani ha qualificat de pèssima notícia.
17: Gràcies, Pau Alemany. També ha parlat el president Pedro Sánchez davant dels grups parlamentaris socialistes avui en l'inici del curs polític. Ha situat la crisi migratòria de Ceuta com la principal preocupació del govern espanyol en aquest inici de curs polític. Ha fixat com a prioritats aprovar pressupostos i reforçar també els serveis públics i ha presentat el seu executiu com un fre a l'avenç de l'extrema dreta a Europa.
9: Gracias en gran medida a la rendición de la derecha tradicional, gana terreno en Europa y en el mundo, y también la constatación de que un gobierno como el de coalición progresista que tenemos en España és hoy más necesario que nunca.
17: Doncs també avancem en clau de tribunals. Actualitzem diferents casos que continuen després de l'aturada estiuenca. L'expresident de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, ha declarat avui a l'Audiència Nacional en la causa que investiga l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, per presumpte tràfic d'influències en el rescat de l'aerolínia. Marc García.
10: Julio Martínez Sola ha declarat davant del jutge durant gairebé 3 hores en les que ha ratificat el que ja va comunicar el magistrat el mes de juliol en un escrit, que Zapatero va mediant la causa. Sola ha explicat que va donar per fet que la comissió de l'1% del rescat era per l'expresident i pel grup Zapatero, ha dit, referint-se també al seu número 2, Julio Martínez. Tot i això, l'expresident de Plus Ultra ha reconegut que no sap quines gestions concretes va fer Zapatero. Recordem que el magistrat José Luis Calama manté imputat l'expresident en Zapatero per organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental.
17: I més casos. El de Begoña Gómez, que ha sol·licitat ajornar l'audiència preliminar abans del judici amb jurat popular, prevista per demà dimarts a les 6 de la tarda. El jutge Juan Carlos Peinado havia citat la dona del president del govern espanyol, que recordem està acusada de presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació de fons públics. Segons un escrit al qual ha tingut accés Radio Nacional, l'advocat de Gómez argumenta que no podrà assistir a aquesta audiència a Madrid perquè ha d'assistir a un altre compromís judicial a Barcelona. Una audiència on Peinado també ha citat l'assessora de la dona del president a Moncloa, Cristina Álvarez. I un altre cas de tribunals, el del canal Isabel II. Ha començat a l'Audiència Nacional el primer judici de l'operació Lezo, el cas de corrupció vinculat a antics càrrecs del Partit Popular. Una vintena d'acusats afronten el judici per la compra de l'any 2001 d'una empresa colombiana amb un presumpte sobrecost d'almenys 19 milions d'euros. Les defenses han demanat avui que no siguin jutjats perquè consideren prescrit el delicte de malversació. Entre els acusats hi ha dos exconsellers del govern madrileny, Alberto Ruiz Gallardón. La Fiscalia Anticorrupció reclama penes d'entre 6 i 7 anys de presó.
18: Edició Vespre.
17: Molt pendents de demà, perquè més d'un milió i mig d'infants i adolescents comencen el curs escolar, una jornada que estarà marcada per la vaga convocada, entre altres, pel sindicat majoritari USTEC i la CGT, Laura Hurtado.
11: Aquest dimarts es reprenen les mobilitzacions amb 11 concentracions arreu del territori després d'un curs que va acabar amb una xifra rècord de protestes. En total, 22 vagues, 25 si sumem les escoles bressol. Un conflicte que continua obert malgrat els dos pactes signats pel govern amb la resta de representants de la mesa. Després que la reunió de la setmana passada acabés sense acord, els sindicats exigeixen un calendari concret de negociació per tractar temes com les ràtios a les aules i els recursos de la inclusió. Andreu Mombrú, d'USTEC, en declaracions el Cafè d'Idees de Ràdio 4.
12: Nosaltres el 13 de juliol vam fer una reunió amb la consellera i ja li vam traslladar quina era la situació i que enteníem que era necessari mantenir un calendari de negociacions. El govern durant l'estiu, nosaltres estàvem disposats a negociar durant l'estiu, no hi ha hagut la voluntat per part del govern.
11: Els serveis mínims fixen un docent per cada 3 aules a infantil, primària i secundària. En el cas de centres d'educació especial, hi haurà de ser la meitat de la plantilla i a les llars d'infants un 33%. S'ha de garantir també la meitat del personal de menjador i cuina, acollida i activitats de lleure.
17: Doncs sobre aquesta qüestió, el president Salvador Illa demana fer compatible el dret a l'educació i el dret a vaga. L'oposició critica no haver gestionat amb temps aquesta vaga i demanen dimissions i que assumeixi els errors en la gestió. Helena García.
14: El govern no ha aconseguit desactivar la vaga i el president demana als docents un parèntesi en les protestes per poder començar el curs amb normalitat.
15: M'adreço a tota la comunitat educativa per dir que respecto
0: moltíssim el dret de vaga, però també demano respecte pel dret a l'educació.
14: A la Corporació Catalana, l'oposició critica que Illa no hagi resolt la crisi a l'aturada estival. Junts, Esquerra, Comuns, PP i CUP. Sales, Alemany, Pissarello, Fernández i Moreno.
1: Quan l'únic parèntesi que hi ha hagut ha estat aquest mes d'agost, en què el president Illa no ha gestionat la crisi d'educació.
3: De debò, algú va pensar que era una bona idea marxar de vacances perquè el primer dia del curs escolar les vagues se les mengin les famílies, els infants i els docents.
6: I ara el govern s'ha de moure. No n'hi ha prou amb demanar treves.
13: La primera decisió que ha de prendre el president per poder solucionar-la és el cessament de la consellera.
15: Si ella no plega, li demanem al president Illa que la cessi immediatament.
14: Més enllà dels sous, els docents reclamen millores en el sistema. El president presentarà els propers dies un pla per climatitzar escoles i residències de gent gran. Just en compareix al Parlament pel fiasco de les proves PISA i serà a les portes de la Mercè el 23 de setembre, tot apunta, segons fonts parlamentàries, abans que Illa afronti el debat de política general.
24: Doncs més enllà de les protestes, el govern també ha anunciat que destinarà 600.000 euros en la primera convocatòria dels ajuts de la Ciència Oberta de Catalunya. L'objectiu reconeix iniciatives que comparteixen de manera oberta i transparent resultats de recerca, també fomentar projectes relacionats amb la implicació ciutadana en l'àmbit de la salut mental, impulsar la divulgació i la formació. Núria Montserrat, consellera del Departament de Recerca i Universitats.
16: Quan reconeixem i posem incentius, d'alguna manera també estem ajudant a professionalitzar el sector, donem aquest reconeixement i a més promovem una cultura, no? Promovem una cultura i una nova manera de fer, una pedagogia.
24: La convocatòria està oberta a centres de recerca i fundacions, però també a associacions, museus i altres entitats sense ànim de lucre. Les candidatures es poden presentar fins al 5 d'octubre. Pendents de l'estat de salut de les tres persones que han resultat ferides aquest matí a l'explosió registrada a la Facultat de Química i Enologia de la Universitat Rovira i Virgili. Dues de les víctimes, un home i una dona, han estat traslladats a l'Hospital Joan 23 en estat greu. Una ja ha estat donada d'alta aquesta tarda i hi ha una dona ferida a l'Hospital de Santa Tecla en estat menys greu. També us expliquem en format més breu que l'autor confés del crim de la seva parella, embarassada a Manresa l'any 2023, ha acceptat 26 anys de presó, tot plegat després d'arribar a un acord amb les acusacions. Maria Huguet.
26: Ha esquivat enfrontar-se al veredicte del Tribunal Popular que l'havia d'enjudiciar. També una possible condemna de fins a 32 anys, un acord de conformitat cesellat amb una sentència in voce.
27: Les partes van a recurrir la sentència.
28: No, senyoria.
29: No, senyoria.
27: Muy bien, pues entonces se declara firme en este acto.
24: La Policia Nacional, la Colombiana i la Guàrdia Civil han desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic d'éssers humans.
26: La xarxa captava persones vulnerables a Colòmbia amb falses promeses de formació i un cop Espanya les explotava laboralment en restaurants de Tarragona i Madrid.
24: I el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, assegura que la informació oficial sobre l'actuació policial durant el partit de l'Europa al Corcón d'aquest diumenge no coincideix amb la versió del club.
26: L'Europa denuncia que agents de la Policia Nacional van agredir un aficionat que portava una estelada. Prieto demana prudència i recorda que l'afectat pot presentar denúncia.
24: Us ho dèiem en titulars, en clau més econòmica. El preu de l'habitatge a l'estat espanyol s'ha encarit un 12,2% durant el segon trimestre de 2026. D'aquesta manera s'encadenen 45 trimestres amb increments i els 6 darrers han estat superiors al 12%, segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística. Catalunya s'ha situat per sota de la mitjana. En aquest segon trimestre, a Catalunya, l'augment ha estat d'un 10%, quan l'any 2026 s'havia situat en el 11,6%. Marc Esparza.
30: Però els constants augments es deuen a la manca de pisos disponibles per atendre la creixent demanda i també influeixen els tipus d'interès que imposa el Banc Central Europeu, que marca l'increment de les hipoteques. Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de la Propietat de Barcelona.
31: Els preus dels habitatges estan tensionats bàsicament perquè no estem tenint oferta. Aquesta falta d'oferta fa que els preus es puguin mantenir alts fins i tot de cara al futur, encara amb certs repunts. Repunts que quedarien matitzats pels tipus d'interès que pugui aplicar el Banc Central Europeu. En la mesura que els preus de les hipoteques pugin, es dificultarà la compra-venda d'habitatges.
30: També s'ha de tenir en compte que és una de les comunitats on els preus sempre són més elevats que la resta de l'Estat i per això l'increment de preus ha estat lleugerament més baix.
24: Doncs en aquest sentit, qui vulgui comprar un pis ho té complicat, però qui viu de lloguer també. Al març de l'any que ve, la llista de municipis on es pot topar el preu del lloguer passarà oficialment de 271 a 302 municipis. El portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ha criticat en una entrevista a Ràdio 4 que hi hagi municipis que surtin d'aquest catàleg.
2: És molt fàcil de preveure que si, diguéssim, s'aixeca el pedal de l'accelerador, es deixa d'aplicar aquesta regulació en municipis com Lleida, Reus, Mollet, Figueres, doncs els preus comencin a pujar.
4: Els sindicats majoritaris adverteixen que la continuïtat de la planta de SEAT a Martorell està garantida, però no necessàriament de tota la plantilla. Els sindicats alerten que la possible desaparició de la marca SEAT a partir de 2030 dins del pla d'ajustos de Volkswagen podria destruir ocupació, perquè difícilment tots els models serien substituïts per vehicles Cupra. Reclamen a les administracions un front comú per preservar la marca, l'activitat industrial i els llocs de treball. Unai Sordo, Comissions Obreres, avança un front amb les administracions per mirar d'assegurar la seva continuïtat.
5: Martorell va a seguir existiendo, Martorell no va a desaparecer, pero no es verdad que sea inocua la desaparición de la marca SEAT. Cada SEAT que se deje de hacer no va a ser un Cupra de más que se venda, porque son segmentos de coche distinto, ¿no? Unos más premium y otros más popular.
4: Doncs després d'aquests anuncis de reajustament de Volkswagen, ara és la marca britànica Jaguar Land Rover la que ha anunciat retallades de plantilla. Es reduiran 4.000 llocs de feina en 2 anys per la caiguda de vendes i l'augment de despeses. Aquesta mesura afectarà aproximadament el 10% de la plantilla, sobretot a les fàbriques del Regne Unit.
18: Edició Vespre. Andreu Viñas.
4: Deixem enrere un cap de setmana de calor intensa arreu de Catalunya, que ha trencat rècords històrics. Més de 40 graus a la Catalunya central i l'Ebre. Protecció Civil dona per finalitzat l'episodi de calor, però manté l'alerta pel risc d'incendi forestal. Tot plegat a l'espera d'un canvi de temps a mitjans de setmana. Santi Segalà, cap de l'àrea de predicció del Meteocat a Ràdio 4.
7: Que a partir de dijous les temperatures estiguin entre 5 i 10 graus per sota de les que hem tingut aquest darrer cap de setmana. Per tant, aquest final de calorada amb unes tempestes, uns xàfecs que de cara a dimecres podran

0: bons nivells d'aigua i unes condicions favorables per a les espècies que viuen o passen pel parc.
1: Espècies aquàtiques com els acrons, com els martinets, com els cames llargues, com anàtides, cabussets, fotges, el que volen és aigua, no només per reproduir-se, tenir llocs amb hàbitats adequats per poder fer el niu i per poder reproduir, sinó també per l'alimentació. Si tenim aigua suficient, aquestes espècies troben peix, troben amfibis, troben insectes aquàtics, etc. I per tant és clau poder tenir nivells d'aigua elevats.
0: Per poder comptar les parelles, s'han sobrevolat amb dron els canyissars. També s'han detectat dues parelles de bernat pescaire, una espècie que fins ara no hi criava. És un ocell molt vinculat als ambients aquàtics i que necessita zones amb aigua i aliment per reproduir-se.
2: El govern de la Generalitat ha donat avui el tret de sortida de l'any Josep Tarradellas en un acte celebrat al Palau de la Generalitat. El president Salvador Illa ha encapçalat fa pocs minuts l'esdeveniment inaugural d'aquest any que commemorarà el 50è aniversari del retorn del president Tarradellas de l'exili, del restabliment de la Generalitat contemporània. Unes paraules que ha seguit la nostra companya Lorena Enns. Bon vespre.
3: Bon vespre, sí, i és que d'aquí un any, el 23 d'octubre del 2027, es compliran 50 anys d'aquest històric moment.
4: Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí!
3: El president Josep Tarradellas tornava de l'exili i va pronunciar aquesta famosa frase des del balcó del Palau de la Generalitat per commemorar el seu retorn i per explicar el procés de recuperació de les institucions d'autogovern de Catalunya. El govern ha donat avui el tret de sortir de l'any Tarradellas i és que durant tot el 2027 l'executiu programarà tot un seguit d'actes. El president Salvador Illa, tot finalitzat l'acte, ha pronunciat un discurs en el qual ha enaltit la seva figura.
5: Tarradellas, coneixedor de la necessitat que té Catalunya de la unitat política que suma tota la força possible i de la unitat del poble que fa la nació, va tenir la intel·ligència de plantejar un projecte de país que anava més enllà de les cicles polítiques i de les ideologies.
3: Illa, però, no ha estat l'únic en dirigir-li unes paraules. El president del Parlament, Josep Rull, també ha recordat el seu llegat tot anunciant que encara hi ha polítics a l'exili. Uns discursos que han pronunciat davant la plana major del govern, entre altres, i també dels expresidents Jordi Pujol, Artur Mas i José Montilla.
2: Esports. I ara, esports, a aquesta hora, tornem a mirar cap a Alemanya perquè la selecció espanyola femenina de bàsquet està jugant-se el pas a la ronda del Mundial. Jorge Eura, bon vespre.
6: Bon vespre. Juguen contra la selecció del Japó. Tenim ja el match a l'últim quart i, de moment, les notícies són immejorables. Està guanyant Espanya per 63-50 i això, juntament a l'altre partit del grup d'Espanya, l'Alemanya-Mali, que està 81-57 favorable a l'equip, precisament anfitrió del torneig. Alemanya, doncs això suposaria el pas de les dones de Miguel Méndez com a primeres de grup, per tant accés directe als quarts de final, que era l'objectiu que venia buscant Espanya de moment en aquest Mundo Bàsquet.
2: I en futbol, Jorge, també tenim pendent en marxa aquesta hora el partit de la quarta jornada de la primera divisió.
6: Sí, el que enfronta des de les 7 del vespre el Getafe i el Celta de Vigo al Coliseum. De moment, minut 26, està guanyant l'equip local per 1-0, el gol de Satriano. Després, a 2:15, l'Els i la Real Sociedad tancaran aquesta quarta data, on passi el que passi, tot acabarà encapçalat pel Barça amb 12 punts i pla de victòries. L'Espanyol, recordem, és 11è amb 4 punts i a nit va empatar in extremis a un gol amb el Sevilla. A segona divisió també finalitza aquest vespre la quarta jornada i ho fa, a més, a casa nostra, a la Nova Creu Alta, amb un partit entre el Sabadell, que es manté de moment invicta, i el Córdoba. Això serà a 8:45 de la nit.
2: Això pel que fa al present immediat, però si mirem al futur, aquí el que es veu és la competició de les competicions.
6: La Champions League, que torna demà amb 6 partits, la meitat amb protagonisme espanyol. A les 9 de la nit, tots 3, Borussia Dortmund-Villarreal, també el Lille-Betis i el Santiago Bernabéu-Real al Madrid, Inter de Milà. Aquest és José Mourinho en la prèvia.
7: Quiero ganar. Te podría decir quiero jugar bien, pero no quiero jugar bien como jugamos con el Betis y perder. Quiero ganar.
6: El Barça jugarà dimecres en horari de tarda, recordem, 6:45 contra el Feyenoord dels Països Baixos, sense l'Eric García per sanció, perquè afortunadament, pel cop que va patir a Mestalla, la cosa s'ha quedat en un trencament nasal que, amb una mascareta, es pot solucionar fàcilment. També jugarà dimecres l'Atlético de Madrid a Anfield, al camp del Liverpool.
2: I en ciclisme, avui segona jornada de descans, abans de l'última setmana de Vuelta i convocatòria pels Mundials de Montreal.
6: Torna demà la cursa a la carretera, ho fa amb el Balear del Movistar Enric Mas amb el mallot vermell, de moment avantatge en 2 minuts i 6 segons l'austríac Felipe.

0: Gal i 2:10 l'eslové Primoz Roglic. Aprofitant aquesta jornada de descans, el seleccionador nacional Alejandro Valverde ha ofert la convocatòria per al Mundial de Ciclisme que es disputarà la setmana del 20 al 27 de setembre a Montreal, al Canadà. Precisament l'Enric Mas també, juntament l'alacantí Juan Ayuso, encapçalen l'equip masculí, on hi ha el barceloní Marcel Camprubí. En el femení, la líder és l'espluguina Paula Blasi i també hi ha la penedesenca Mireia Benit.
1: Gràcies, Jorge. Fins ara.
0: Fins ara.
1: I avui marxem amb la música de Ginestà.
2: Amb qui estaràs aquesta nit? Qui dorm amb tu al nostre llit? Amb qui estaràs?
1: Els germans Serrasolses actuen aquest dilluns a Olot en el marc de les festes d'altura, al recinte firal, a partir de 12:45 de la nit. Sobre els llençols hi ha un tros. Amb ells posem el punt i final d'aquesta primera edició vespre de la temporada. Us deixem al Pla B amb Toni Marín.
3: Bona tarda, són 8:15.
4: El Pla B, amb Toni Marín.
5: Ceuta es una olla a presión que en cualquier momento puede estallar. Y por tanto le pedimos al gobierno que concrete la fecha en la que Ceuta va a volver a la normalidad.
6: ¿Se va a solucionar? Sí. ¿Vamos a ser capaces de volver a la normalidad? Sí. ¿Lo vamos a hacer con todos los esfuerzos necesarios y todos los recursos sobre la mesa? Lo vamos a hacer. ¿Cuándo va a ser esa fecha en la que pensemos que hemos vuelto a la normalidad? Cuanto antes.
3: Dos missatges ben clars. El primer, el del president de Ceuta, Juan Jesús Vives, dibuixant un panorama d'insostenibilitat d'una població esgotada de les conseqüències de l'assalt pel qual van arribar de cop més de 70.000 persones a la ciutat autònoma el passat 30 i 31 de juliol. El segon missatge segur que l'han reconegut el vicepresident espanyol Carlos Cuerpo, posant en l'horitzó un final proper, però el que encara ningú no li sap posar data. El més aviat possible, deia Carlos Cuerpo. A tot això, avui hem conegut la decisió de l'Audiència Nacional d'investigar aquests fets en considerar que estem davant un atac greu contra la integritat territorial d'Espanya que s'hauria comès, segons la jutgessa, des d'un país estranger. El tema ha esdevingut clarament un dels principals cavalls de batalla entre el govern i l'oposició. Avui el president dels Populars reclamava que Espanya actuï sense ambigüitats ni subordinació, ni al Marroc ni tampoc a la Unió Europea. Ho deia així Alberto Núñez Feijóo.
7: Creemos que una crisis de esta dimensión no se aborde con silencio, con ambigüedad y con subordinación. España tiene que hablar con claridad y tiene que hacerse respetar, y añado, ante Marruecos i també ante la Unió Europea.
3: I tot plegat en aquest 7 de setembre en què les portades del dia enfoquen cap a Alemanya després del triomf absolutament incontestable de la ultradreta Alternativa per Alemanya. Ha aconseguit el 43,8% dels vots. Estem parlant que pràcticament una de cada dues persones han optat per aquesta opció. Molt lluny de la democristiana CDU, que com a segona força s'ha quedat amb el 17,2%. El candidat ultra Ulrich Siegmund confiava en aconseguir saltar l'històric tallafocs a l'extrema dreta. Recordem que només li falten 3 diputats per la majoria absoluta. Un triomf incontestable de l'extrema dreta del que parlava d'aquesta manera el president espanyol Pedro Sánchez.
8: Lo que vimos ayer en Sajonia es un aviso y creo que también una constatación. El aviso de que la amenaza ultra, gracias en gran medida a la rendición de la derecha tradicional, gana terreno en Europa y en el mundo, y también la constatación de que un gobierno como el de coalición progresista que tenemos en España es hoy más necesario que nunca.
3: Ara passant 2 minuts de 8:15, què tal estan? Senyores, senyors, molt bon vespre, moltes gràcies per fer-nos costat un dia més. Posem a caminar aquesta nova temporada del Pla B de Ràdio 4 en un moment en el que la informació és més important que mai, en el que les fonts adquireixen cada cop més protagonisme per tal d'intentar allunyar-nos de les notícies falses i interessades i dels efectes d'uns algoritmes que semblen orientats a que pensem allò que volen alguns. Tenim una temporada molt potent per endavant que inclou eleccions municipals, la proximitat d'unes generals que encara no tenen data definitiva, tenim eleccions de mig mandat americanes, continuen vius els conflictes d'Ucraïna, d'Iran, els interrogants sobre Rússia o la Xina, com evolucionaran els conflictes que Israel manté vius tant a Palestina com al Líban. Haurem d'escoltar amb molta atenció els experts sobre canvi climàtic, ara que cada cop són menys els que dubten dels seus efectes després d'aquest infern d'estiu que encara cueja, i molts altres assumptes locals dels que parlarem avui mateix mateix aquí al Pla B, com les vagues de professors, per exemple. Però, com dèiem, la notícia que avui ha sacsejat el taulell informatiu és l'avançament incontestable de l'extrema dreta alemanya. Anem a començar el nostre programa marxant directament fins a Berlín, que és on ens espera la nostra corresponsal, Beatriz Domínguez. Què tal, Beatriz? Buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Buena tarde.
3: Es incontestable realmente el triunfo de este partido, ¿eh?
9: Sí, desde luego. O sea, han obtenido una victoria aplastante, mucho mejor de lo esperado, lo que pronosticaban las encuestas preelectorales, con ese casi 44%, 39 escaños, aunque se quedan a 3 de la mayoría absoluta, pero desde luego la victoria ha sido aplastante de la extrema derecha en Sajonia-Anhalt.
3: ¿Tres escaños los pueden llegar a conseguir o no?
9: No, o sea, si ya se queda el recuento, se quedan a 3 escaños de la mayoría absoluta, eso sí, tienen las puertas abiertas todavía a gobernar en Sajonia-Anhalt, a conseguir ese primer gobierno regional, ese primer gobierno de extrema derecha en Alemania desde la caída del nazismo, que no es poco. Hablando de Alemania, pues estas palabras tienen un peso especial. El caso es que se ha convertido en un partido llave, por así decirlo, la alianza Sarah Wagenknecht, que es un partido, una formación pequeña de extrema izquierda, es Sarah Wagenknecht, que le da, es la líder de este partido, le pone nombre a la alianza, es una histórica de la izquierda, se separó de este partido hace unos años, formó hace un par de años esta nueva alianza y digamos que, bueno, no tiene nada que ver con el partido histórico de la izquierda, es un partido prorruso, quiere acercarse, ¿no?, a Moscú, también en materia de migración tiene unos postulados muy parecidos a los de Alternativa para Alemania y ahora mismo, al entrar en el Parlamento Estatal, que ha estado a punto de no hacerlo, ha conseguido un 5% escaso necesario, pues le puede dar la llave a AfD para gobernar, porque ella ya ha dicho que ha rechazado de plano pactar con la CDU, con el partido tradicional, el que gobierna en este estado desde hace más de 20 años, pero se abre, digamos, o sea, no pone ningún inconveniente a romper el cordón sanitario y aunque no pacte oficialmente una coalición oficial con la AfD, sí le podría, digamos, cooperar con ella y dar vía libre para que forme un gobierno.
3: Desde luego, no han sido pocos los editoriales hoy que intentaban reflexionar sobre si esta victoria en Sajonia puede extenderse a todo el país en las próximas generales. Estamos, si no recuerdo mal, Beatriz, todavía 3 años de eso, ¿no?
9: En 2029 serán las generales, si no hay sustos, si no hay adelantamiento, que espero que no. Decía este lunes el canciller que, bueno, está conmovido con los resultados, sabe que hay que ponerse a trabajar. Las elecciones de 2029 no le preocupan, le preocupan muchas cosas hoy, pero no eso. Eso lo decía en alusión a lo que había dicho esta mañana precisamente la líder a nivel nacional, Alice Weidel, de Alternativa para Alemania, que espera, tiene como su objetivo, marca como su objetivo conseguir el 40% como mínimo en las generales. Bueno, pues repicando un poco lo conseguido en Sajonia-Anhalt, ¿no? Ella ya habla a nivel nacional, en esa clave nacional, después de esa victoria aplastante en Sajonia-Anhalt. El canciller dice que esa fecha no le preocupa, pero sabe que hay que ponerse a trabajar. Bueno, lo cierto es que Alternativa para Alemania en el este del país está muy fuerte. Lo estamos viendo en Sajonia-Anhalt. También en 2 semanas hay elecciones en otro estado del este, en Mecklenburgo ante Pomerania, con Alternativa para Alemania como primera fuerza también, aunque en este caso no hay peligro de mayoría absoluta. Pero lo cierto es que, bueno, pues esto es una línea que se está siguiendo y también en el oeste del país. O sea, que hay que hacer esa autocrítica por parte de los partidos tradicionales que hay que hacer, que hay que cambiar para que, bueno, la extrema derecha empiece un poco a rebajarse, ¿no?
3: Sobre todo porque hay que entender cómo han conseguido convencer a más del 43% del electorado con una serie de promesas realmente duras que apuestan, pues eso, por una política muy dura contra la inmigración, pero también el regreso de familia tradicional, por poner un par de ejemplos, ¿no?
9: Sí, si nos fijamos en el programa electoral, ahora habrá que ver cómo se aplica, ¿no? Porque hasta ahora ningún gobierno de extrema derecha había llegado, ningún partido, o sea, de extrema derecha, no había conseguido Alternativa para Alemania ningún gobierno, ahora que lo puede tener, a ver cómo aplica ese programa, pero desde luego ese programa es muy radical en cuanto a políticas migratorias, decimos una ofensiva de deportación y remigración, en educación también, quieren aulas separadas para los refugiados, por ejemplo, que no estén junto a los los alumnos alemanes. Una modificación del plan de estudios de historia. Proponen restar peso al siglo XX, con lo que eso supone. Había un lema que decía uno del equipo de Ulrich Siegmund, uno de los más radicales, que decía más Bismarck y menos Hitler, por ejemplo. También eliminar los símbolos de inclusión, eso pues mirando hacia la comunidad LGTBI. La familia tradicional, abogan por ella, ¿no? Y también una ofensiva contra los medios de comunicación públicos, es decir, una serie de postulados, de medidas que, bueno, que si lo aplican, habrá que ver, a ver qué pasa ahora, ¿no?
3: Tendremos que estar muy atentos, efectivamente. Beatriz Domínguez, gracias por ayudarnos a abrir la temporada. Un abrazo.
9: Un abrazo, hasta luego.
3: La nostra companya Beatriz Domínguez, corresponsal de Ràdio Nacional d'Espanya, efectivament, a Alemanya, a Berlín. Com aconsegueix aquesta ultradreta realment tan dura seduir a l'electorat d'aquesta manera i amb aquestes promeses? Professor Xavier Torrents, què tal? Bon vespre, professor.
10: Hola, bon vespre.
3: Xavier Torrents, professor de Ciència Política a la Universitat de Barcelona i autor del llibre Salvar Catalunya, del qual ja està preparant una segona edició. Professor Torrents, com s'ho explica?
10: A veure, s'explica perquè per el que està passant arreu del món, especialment a Occident, és a dir, estan atraient a una part de l'electorat que se sent desatesa, abandonada socialment per no poder arribar a final de mes, per les pors de que els seus fills, que són pocs, potser tenen un fill de les famílies o cap, pues, no pugui viure igual, almenys igual que els seus pares, i per aquestes situacions, i perquè el discurs de, que ja ho sap, de fet, bueno, el subtítol del llibre sobre Catalunya era utilitzar el concepte de nacionalpopulisme. El nacionalpopulisme no és nacionalsocialisme, ara que parlem d'Alemanya concretament.
3: És interessant perquè, efectivament, ara la nostra corresponsal ens recordava quines han estat les seves promeses electorals i clarament hi ha una marxa enrere en qüestions, moltes d'elles, que tenen a veure amb unes conseqüències directes per a la societat, no?
10: Sí, és una marxa enrere per, diguem-ne, tot un sector de la societat, però és per tot un sector de la societat que justament aquests partits no s'adrecen a ells. Per tant, tant se'ls hi dona per entendre que passarà amb les seves vides humanes, amb la seva dignitat i amb els seus drets humans o els seus drets socials. Per tant, s'adrecen a una altra part de la societat en la qual esgarrapen molts vots. En aquest cas ha sigut de la democràcia cristiana, però recordem-ho, també dels socialistes, en aquest cas, en el cas d'Alemanya, Partit Socialdemòcrata, perquè també han tingut una baixada, diguem-ne, vull dir que no tenen els resultats que haurien d'obtenir o que obtenien després de la Segona Guerra Mundial fins fa pocs anys, no? I això hem de tenir molt en compte perquè ningú s'esperava que acabés passant això en un land alemany, és a dir, que és una mena de comunitat autònoma, però ja està passant i ha passat en altres llocs del món, o sigui que hem d'estar més avesats i que cada cop guanyen més espais, més països i més, diguem-ne, regions, comunitats autònomes, nacionalitats.
3: Només una darrera qüestió, professor Torrents. Com hem d'entendre que Marine Le Pen, per exemple, s'hagi distanciat d'aquesta victòria?
10: Perquè Marine Le Pen encara no ha arribat a ser la presidenta de la República Francesa i en aquest cas hi ha una... pensem que França i Alemanya són els dos grans motors d'Europa, un cop Gran Bretanya va marxar de la Unió Europea, i estan distanciades Alice Weidel i Marine Le Pen precisament perquè són dos nacionalismes potents. Llavors Marine Le Pen ha de treballar... Encara li queda uns mesos, almenys uns mesos, fins d'encarar aquestes eleccions, i per tant a ella li interessa distanciar-se. Sí. Igual com en algun moment ja en el govern Giorgia Meloni s'ha distanciat de Donald Trump, en qui abans doncs anava de bracet. I fixeu-vos, Giorgia Meloni ha aconseguit el govern més llarg de la història d'Itàlia després de la Segona Guerra Mundial. Sí, per tant, estem parlant de coses molt serioses, i per tant Marine Le Pen, pensem que Marine Le Pen, diguem-ne, de fet té un programa diferent. De fet, diferent fins i tot del seu número 2, Bordella. És a dir, ella defensa, diguem-ne, un estat del benestar només pels francesos, per tant, el que se'n coneix acadèmicament com un benestar xovinista. Yeah. És diferent del que defensa l'Alternativa per Alemanya, que és més aviat un estat mínim.
3: Professor Torrents, tenim la sensació que comencem una temporada en la qual tindrem moltes oportunitats de trucar-lo per intentar entendre aquesta societat que canvia i de manera molt ràpida, realment. Un plaer arrencar la temporada amb vostè, com sempre, una abraçada.
10: Una abraçada, Toni Marín.
3: Bona tarda, 2:03.
4: clave amb Toni Marín.
3: Certament temporada molt moguda, ho dèiem ara fa una estona, amb uns dies en els que clarament el protagonista, més enllà d'aquestes notícies de les que estem parlant, ha estat la calor. Des de tots els punts de vista, del que més se n'ha parlat és d'aquesta calor oixa-fogó, veritat, amb la que hem hagut de passar tot aquest estiu. Jordi Miralles, com estàs, Jordi? Bon vespre.
11: Hola, Toni, bon vespre.
3: Calor que sembla que encara ha de cuejar una mica més, no?
11: Sí, sí, li queden encara, doncs mira, tota la jornada de demà, però mira, vam parlar per l'última vegada, doncs a mitjans de juliol, parlaven de molta calor, i ara al setembre, que tocaria de dir, home, doncs fa calor però una miqueta menys, la veritat és que fa la mateixa calor que vam haver d'aguantar el mes de juliol. Avui 39 de màxima a Lleida, 37 a Girona, 32 a Barcelona, 31 a Tarragona, i la calor demà serà més o menys com la d'avui. Poden baixar una miqueta les temperatures cap a l'interior, però tot i així demà encara temperatures de 30-35 graus a bona part de Catalunya, i el canvi de temps important ens arriba sobretot ja la matinada de dimarts a dimecres.
3: Ja, el que no significa que després no tornin a pujar una altra vegada, no? Perquè ha vingut a ser una mica la constant d'aquest estiu, no?
11: Sí, sí, de fet ja et dic que ara baixaran les temperatures, demà baixarà una mica, però encara serà un dia de calor i de xafogó. A partir de dimecres tindrem un període ben bé de dimecres a diumenge, dilluns de la setmana que ve, de temperatures normals per l'època de l'any. I això vol dir que estem encara a l'estiu i, per tant, vol dir calor, però res a veure amb aquestes temperatures tan altes. Atenció dimecres les pluges, perquè poden ser localment fortes o molt fortes, ja des de primeres hores a punts de la costa nord de Tarragona, sud de Barcelona, al llarg del matí bona part de comarques del nord de Tarragona, comarques de Girona, comarques de la meitat nord, i alguna d'aquestes precipitacions dimecres amb molta intensitat. Per tant, dimecres un dia per agafar el paraigua i per estar ben amatents, perquè els rius, rieres, rierols poden baixar amb bastanta força. I com que deies, encara estem a l'estiu, per tant, que ningú pensi que amb la, podríem dir que no refrescada, sinó amb la normalització de les temperatures que tindrem els propers dies, això s'ha acabat, encara queda estiu. Clar. I per tant, de moment, podríem parlar ben bé d'una setmaneta a partir de dimecres d'ambient molt més agradable.
3: Això és una bona notícia. El que és al·lucinant, Jordi, amb això acabem, però el que és al·lucinant és com ens n'anem d'una banda a l'altra, no? Aquesta setmana parlem, efectivament, del canvi climàtic. Jo tinc la sensació que ara abordem la qüestió d'una manera segurament més seriosa, més entenent que ja els efectes els tenim a casa, però sembla que s'estan anant els períodes intermitjos entre calor i fred, anem d'una banda a l'altra, no?
11: Ara, de moment, ja et dic que s'està allargant molt aquest estiu. Vam tenir ja temperatures de més de 30 graus, fregant els 40 graus a finals del mes de maig. Estem al mes de setembre i ahir 42 graus de temperatura a punts del Pla de Lleida. Estem parlant que ara els 40, que abans de, vull dir, fa una desena o 20 anys, doncs els 40 graus eren una cosa molt esporàdica, algun dia al juliol, algun dia a l'agost. Ara estem parlant de 40 graus al mes de maig, al mes de juny, al mes de juliol, d'agost i també de setembre. Per tant, Déu-n'hi-do. Sí.
3: Déu-n'hi-do. Jordi, un plaer tenir-te aquí, com sempre. Una abraçada forta. Gràcies.
11: Bona tarda.
3: Que vagi molt bé. Bona tarda. 3:15 d'avui. Ell és un home elegant que ja pot fer la temperatura que vulgui, que l'Ignacio Rigau. Hola, bona tarda, Ignacio.
12: Hola, bona tarda.
3: Que ha estat el primer en arribar avui al nostre estudi. Ell no es treu ni la corbata ni l'americana, tampoc.
12: No, no, no, però jo sostinc que una americana al traje no dona calor.
3: No dona calor?
12: No, no, no. No,
3: no ho sé. A mi m'agrada més l'aspecte, t'he de dir, d'en Davia Calvet. Hola, Davia, com estàs? Bon vespre.
13: Bon vespre.
3: Que tu se't nota l'estiu, eh?
13: Sí, sí, la veritat és que m'he posat moreno, perquè he pogut fer una mica de platja, i ha agafat color, sí, sí.
3: Toca parlar de tornar a l'escola, en aquest cas a l'escola laboral. Jordi Manil, com estàs, Jordi?
14: Què tal? Com estem?
3: Ha anat bé l'estiu?
14: Ha anat molt bé. Sí. S'ha fet curt, com sempre.
3: L'aixafogó però l'has combatut bé?
14: L'he patit molt. A mi jo suo sempre i passo molta calor i odio l'estiu. M'encanten les vacances, però odio l'estiu.
3: Ja. I el Miquel Prats. Hola, Miquel.
15: Què tal? Bona tarda.
3: Com estàs, senyor?
15: Molt bé, però jo avui començo vacances.
3: Avui comences les vacances? Això ho hauríem de prohibir per llei, eh?
15: Ja.
3: Ets conscient, no? Ara d'aquí una estona direm a una altra persona. Ah, la tenim amb nosaltres. Estic molt content, perquè és una de les estrenes de la temporada. Enguany, aquí al Pla B, ens acompanyarà quinzenalment, a vegades des de Madrid, a vegades des de Barcelona, una persona que alguns de vosaltres segur la coneixereu perfectament, perquè és una crac amb el tema de les xarxes, perquè, a més, té un currículum molt potent, malgrat és molt jove. Ens acompanya la filòsofa, escriptora i divulgadora feminista Aime Román. Com estàs, Aime? Bon vespre.
16: Hola, Toni, bon vespre.
3: Hola.
16: Doncs No sé si em sentiu bé, sí?
3: Sí, sí, perfectament, perfectament.
16: Sembla que sí.
3: I tant, i tant.
16: Doncs amb molta il·lusió d'estrenar-me aquest espai. Espero no tenir el català massa rovellat, que porto 2 anys a Madrid.
3: Està molt bé. Tens un català perfecte. Ja et dic ara que tens un català perfecte. Molta calor a Madrid avui, Aime, o no?
16: Avui sí.
3: Avui sí.
16: La bona setmana no, és el que tu deies, sí. És aquesta esquizofrènia climàtica, sí.
3: Els que ho han passat malament aquest estiu, sobretot perquè vam sentir a parlar molt d'ells al final de la temporada, els darrers dies del mes de juliol, són els veïns de Sant Gervàs i concretament del Puiget. Encara, déu-n'hi-do, la de veïns que no han pogut tornar a casa. Recordem que això va passar el 7 de juliol, quan es va esfondrar el pati interior d'un local al carrer Rubinstein i Teodora la Madrid, al barri de Sant Gervasi. Un esborrany, recordem, de 8 metres de diàmetre i 4 metres de profunditat. Actualment encara hi han 33 habitatges i 8 comerços que estan pendents de retorn. Ens acompanya, hem volgut començar la nostra temporada recordant la situació de totes aquestes persones. Ens acompanya el president de l'Associació Veïnal de Sant Gervasi, Josep Maria López. Senyor López, com està? Bon vespre.
17: Bon vespre.
3: Bon vespre. Déu-n'hi-do, eh? Com estan aquestes persones, senyor López?
17: Ara, mire, jo primer que tot el que voldria fer és una puntualització.
3: Digui'm.
17: De fet, l'Esborany està al districte de Sarrià-Sant Gervasi. Uh-huh. El districte té 6 barris i això ha passat al barri de Sant Gervasi i la Bona Nova. No és el Puiget.
3: D'acord.
17: Perquè tothom diu el Puiget, i el Puiget és, diem, al final on acabarà, on s'unirà la línia 9, que és a la plaça de Lesseps.
3: Molt bé.
17: O sigui, és el barri de Sant Gervasi i la Bona Nova.
3: Doncs ben corregit, si em permets. Senyor López, ara sí, com estan aquestes persones que encara no han pogut tornar a casa?
17: Mira, jo, o sigui, a partir d'aquí va haver l'esborrany, els divendres sempre es reunien els veïns amb representants de la Generalitat, de l'Ajuntament, dels bombers, i els tècnics de l'obra. Es reunien al centre Vila Florida cada divendres. Jo hi vaig estar en diverses reunions i ara vaig anar a l'última, que és la que pot respondre el que vostè em pregunta. De tots els 33 veïns que vostè ha dit, 18 no poden tornar fins gener o febrer. I el resto podran tornar d'aquí 5 setmanes. Això és, en teoria, el que es va dir l'últim cop.
3: Déu-n'hi-do.
17: Aleshores, els veïns aquests, els 18 aquests, que pertanyen a Teodora Lamadrid 3, Rubinstein 2 i 4, són els que em van demanar que, en comptes de viure com viuen ara, en una habitació d'hotel, els hi poguessin donar un apartament per poder cuinar i perquè, a més, hi ha el canvi de roba de l'armari.
3: I no els hi cap
17: en una habitació.
3: Clar.
17: Llavors, l'associació també es va apoyar la petició. Actualment el que estan fent és van començar injectant ciment, 100 i 100 sacs de ciment, a través de la pizzeria Verona, que és on hi va haver el primer a l'esborrany, i al cap d'unes setmanes van començar a injectar ciment a través del pàrquing, que van haver fet un forat de Teodora de la Madrid 5. I ara es va parlar que possiblement hauran d'injectar ciment a través del pàrquing del mercat que hi ha a la plaça Joaquim Folguera.
3: Escolti,
17: l'última.
3: Avui hem sabut que un terç dels veïns afectats s'estan organitzant per presentar una demanda col·lectiva per reclamar danys materials econòmics i morals, no?
17: Sí, bueno, a una de les reunions es va presentar una representant d'un bufet, que em sembla que és Pérez, no sé què, Pérez Pozo, em sembla, que va ser la que va portar la reclamació de l'esborrany del Carmel. Es va presentar per formar una plataforma per reclamar els danys, les indemnitzacions, danys físics, danys, tots els danys, vaja. Yeah. I ara, pel que és el diari, també parlen de danys morals.
3: Yeah. En fi, els ànims, senyor López, com estan aquests veïns que encara tenen totes aquestes setmanes, unes quantes, per poder tornar a casa? Porten amb paciència?
17: Amb paciència i emprenyats, també.
3: Clar.
17: I ara, a més, els hi acaba de passar una cosa nova, que és una invasió de paneroles, de cucaratxes.
3: Ja.
17: A raó de moure tant el terreny,
3: clar,
17: surten i han anat pujant cap als pisos. I ara l'Ajuntament, en l'última reunió que va ser aquest divendres passat, va dir que enviarien les brigades de desinfectació per mirar de posar fi amb això, però és molt difícil.
3: Déu-n'hi-do. Senyor Josep Maria López, li agraeixo molt que hagi estat el nostre primer convidat de la temporada aquí al Plebé de Ràdio 4. Tota la nostra solidaritat amb aquestes persones. Moltíssimes gràcies.
17: Molt bé, doncs.
3: Gràcies.
17: Moltes gràcies a vostès.
3: Adéu, bon vespre. 7 minuts, arribem a les 8 en punt. Déu-n'hi-do el malson, no, Damià Calvet?
13: Doncs sí, clar, és una alteració gravíssima de la vida d'aquestes persones, d'aquestes famílies, d'aquests comerços que no poden obrir i que, per tant, tot això doncs, impacta moltíssim en això, en la vida, però també en l'economia dels directament afectats i, de fet, de tot el barri. També doncs, provoca por, provoca angoixa, perquè tot això té unes delimitacions físiques, no? Però l'esvoranc va per sota, i per tant, els que viuen a prop, suposo que deuen tindre l'ai al cor. Escolten, evidentment, les explicacions dels tècnics i observen com s'està intentant solucionar, però ha provocat una alteració tan gran que, lògicament, doncs, s'han de demanar responsabilitats de tot tipus. Jo trobo que és absolutament normal que, lògicament, els veïns s'organitzin per presentar una demanda que delimiti exactament doncs, quina ha sigut aquesta afectació i puguin tenir un ressarciment econòmic.
3: Com ho veus tu, Jordi Manils?
18: Jo crec que... És a dir, em segueix sorprenent aquest tipus de coses, perquè les fatalitats són i poden passar, però amb obres que valen centenars de milers, a vegades milers de milions d'euros, no acabo d'entendre que no hi siguin tots els recursos necessaris i totes les eines necessàries per evitar qualsevol possibilitat, no? D'aquest tipus de situacions. A vegades les coses passen perquè a vegades hi ha incontrolables i imponderables que diguéssim, són un conjunt d'elements de mala sort. Però a vegades passen potser perquè no s'ha analitzat prou, perquè s'ha escatimat algun sistema de prevenció, perquè no s'ha anat a suficient profunditat o amb una màquina suficientment potent o segura perquè és més cara. I quan s'analitzen aquests condicionants, a mi no deixa de sorprendre'm que en infraestructures que costen aquestes milionades doncs puguin seguir passant aquestes coses que deixen a famílies desprotegides i abandonades durant setmanes o mesos sense poder fer la seva vida normal.
3: Ja. Aimé, com ho veus tu des de Madrid?
16: Com ho veig jo des de Madrid? Doncs la veritat és que, en general, tinc la sensació que últimament pràcticament totes les notícies d'aquest estil que arriben, tant quan a Madrid es parla d'això, de pauperització del sistema públic de salut, quan constantment estem veient que es retalla, no?, en tot el que té a veure doncs, en intentar millorar la vida dels ciutadans, doncs que em sembla que això també entronca, no?, amb el que parlarem en l'episodi d'avui sobre els docents, sobre la vaga d'ensenyament. Doncs és que potser aquí ja estem entrant en una etapa de col·lapse de l'estat del benestar. Jo no em vull posar tampoc excessivament pessimista. La veritat és que doncs aquest conflicte en concret no l'he pogut seguir de prop. Però puc subscriure a tot el que diuen els companys.
3: Clar. I tu, Ignacio, què dius?
12: Bé, a mi sí que l'he pogut seguir de prop perquè jo sóc veí de Sant Gervasi i en concret del Ferró. És una cosa molt graciosa amb la gent del Putxet i ho ha quedat demostrat amb l'entrevista al president, que la gent del Putxet és molt, molt territorial.
3: Ja, deu en dir, sí.
12: I està constantment dient què coses no són el Putxet. Això em fa moltíssima gràcia.
3: Està molt bé.
12: I el Ferró. Jo vaig dir, no, jo sóc del Putxet i el Ferró. I un veí del Putxet em va dir, no, tu ets del Ferró. Però, pel que fa a la part, diguem, seriosa de l'assumpte, en la meva experiència professional, litigant contra l'administració, el que descobrim és que sigui petita o gran l'obra, la imperfecció, i ho dic en termes, diguem, de cert realisme, és molt habitual. És molt habitual, ja sigui per arreglar, diguem, unes rajoles al carrer on s'acaben produint esquerdes a la casa dels veïns, d'alguns veïns, ja sigui punxant, per exemple, canonades d'aigua que acaben provocant inundacions, és habitual aquesta imperfecció. No ho dic com a crítica a l'estat del benestar o a l'administració pública, simplement és la construcció, especialment d'infraestructures, és molt complicada. Com a disciplina és molt complicada. I pel que fa en concret als veïns del Putxet, bé, del Putxet no, de Sant Gervasi, jo crec que el que serà interessant serà un cop solucionada la, diguem, la, allò urgent, com atenem allò important. A mi em costa com a advocat veure si procedeix o si procediran danys morals. Jo crec que és molt interessant, per exemple, el debat que se substanciarà legalment respecte al lucre cessant dels comerços que han estat tancats, i comença pel propi restaurant Verona, que és on es va produir l'esboranc, com els altres comerços, com per exemple hi ha una botiga d'ungles i hi ha un lloc on jo acostumo anar a fer cerveses, per exemple. No, tot això, la qüestió sobre el lucre cessant serà interessant. I finalment, la constitució d'una plataforma, com a advocat, insisteixo, no crec que tingui massa virtualitat legal. Política potser sí, però legal no, perquè aquí l'administració, i aquí sí que és una crítica al sistema legal de responsabilitat patrimonial de l'Estat, tracta cada individu com un sol individu aïllat.
3: Yeah.
12: Per tant, cada persona afectada haurà de presentar la seva pròpia reclamació i ja pot presentar-la bé.
3: Miquel Prats, amic, el representant veïnal, eh? I el que toca més aquest tipus de temes. Miquel, tu com estàs seguint tot això?
14: A veure, jo, sincerament, i gràcies per allò del veïnal, perquè jo crec que aquí hem de primer solidaritzar-nos amb els veïns, perquè jo crec que hi ha aquesta espècie de, com d'incertesa o d'impotència, escoltant el company, i desprotecció, que jo crec que ja va començar des d'un bon principi, en el sentit de que en seguida es va dir, escolta, s'està tunelant d'una manera que és impossible que passin aquestes coses. I van passar. I es va com treure importància i dir, escolta, la setmana que ve ja podran anar a viure. I no va ser així, amb la qual aquesta indefensió del veí, de la persona que realment ha d'anar a casa seva, és realment important.
3: Són les 8 del vespre. Acabem de sentir el senyal dels horaris. El Miquel, molt professional, ha acabat allò clavat, no?, perquè puguem anar a conèixer quin és el resum de les informacions més destacades d'aquest dilluns 7 de setembre de 2026, el dia del retorn a la normalitat des del punt de vista radiofònic aquí a Ràdio 4. Això significa que a aquesta hora podem saludar ja la nostra companya Laura Monell. Què tal, Laura? Bon vespre.
9: Bon vespre, Toni.
3: Hi ha hagut bon estiu?
9: I tant.
3: Sí, eh?
9: Tu també?
3: També, certament també. Va, notícies de les 8. Salvador Illa, oi?
9: Sí, exacte. Comencem amb el president de la Generalitat, que ha fet una crida a la unitat de les forces democràtiques per fer front als reptes que encara Catalunya. En l'acte inaugural de l'any Tarradellas, el cap de l'executiu ha enaltit la figura de l'expresident quan es compleixen 50 anys del seu retorn de l'exili. La Generalitat afronta un 2027 farcit d'actes per recordar i enaltir la figura de Tarradellas. El president Salvador Illa ha repassat bona part del seu llegat i s'ha erigit com a hereu de diverses polítiques, entre elles la de la unitat.
19: Avui també ens cal la participació de totes les forces polítiques democràtiques, o almenys de totes les forces del catalanisme, per afrontar les transformacions que Catalunya demana. 50 anys després, amb tantes diferències òbvies, també estem vivint un moment de refundació.
9: Personalitats com el president del Parlament, Josep Rull, el republicà Oriol Junqueras o la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, també li han dedicat unes paraules, ho han fet davant la plana major del govern, i també els expresidents Jordi Pujol, Artur Mas i José Montilla. Tot plegat coincideix amb la petició aquest matí del president també de la Generalitat, Salvador Illa, respectar el dret a l'educació dels infants. I és que demà dimarts, 1,5 milió d'estudiants inicien el curs, enguany marcat per la vaga convocada per la CGT i USTEC. Els sindicats exigeixen un calendari concret de negociació per tractar temes com les ràtios a les aules i els recursos a la inclusió després que la reunió de la setmana passada acabés sense acord. Andreu Mumbrú, d'USTEC.
20: Nosaltres el 13 de juliol vam fer una reunió amb la consellera i ja li vam traslladar quina era la situació i que enteníem que era necessari mantenir un calendari de negociacions. El govern durant l'estiu, nosaltres estàvem disposats a negociar durant l'estiu, no hi ha hagut la voluntat per part del govern.
9: Els serveis mínims fixen un docent per cada 3 aules a infantil, primària i secundària. En el cas dels centres d'educació especial hi haurà de ser la meitat de la plantilla i a les llars d'infants un 33%. S'ha de garantir també la meitat del personal de menjador i cuina, acollida i activitats de lleure. D'altra banda, pendents de l'estat de salut de les 3 persones que han resultat ferides aquest matí en l'explosió registrada a la Facultat de Química i Enologia de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. 2 de les víctimes, un home i una dona, han estat traslladades a l'Hospital Joan 23 en estat greu. Una d'elles ja ha estat donada d'alta i hi ha una dona ferida a l'Hospital
0: Hospital de Santa Tecla en estat menys greu. En paral·lel, els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver que ha tingut lloc aquest dilluns en una séquia de la xarxa de rec del canal de la dreta d'Amposta. Segons ha confirmat a Ràdio 4, la policia catalana, cap a 11:45 al migdia, s'ha tingut coneixement de la possible mort. El cos estava situat prop d'una carretera local. Les causes de la mort no s'han revelat a l'espera que es determini l'autòpsia i no es descarta que el decés pugui haver estat per circumstàncies no naturals. De moment se sap que la víctima és un home major d'edat. I abans d'acabar, ens fixem en l'actualitat esportiva. La selecció espanyola ha guanyat el duel transcendental davant el Japó i gràcies a la victòria d'Alemanya contra Mali es classifica com a primera de grup pels quarts de final a la Copa del Món de Berlín.
3: Molt bé, gràcies, Laura Monell. Fins després, bon vespre.
0: Fins ara.
3: 8:04 és l'hora d'actualitzar informació. Com sempre fem a aquesta hora, marxem fins a l'EMET. Comencem amb el temps de cara a les properes hores. Noelia García, bona tarda.
21: Bona tarda. Demà a Catalunya baixaran les temperatures, però continuaran altes de moltes zones. A la meitat oest es podran superar els 37 graus i més de 34 al Pirineu. Els termòmetres marcaran 38 graus a Lleida, 37 a Girona, 33 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Continuarem amb temps càlid i serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Durant el matí, núvols baixos amb boires al litoral. A la tarda, al Pirineu de Lleida es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes al vespre. Temperatures mínimes que baixaran lleugerament. 24 graus a Barcelona, 23 a Tarragona, 22 a Girona o 21 graus a Lleida. Bufarà vent fluix de component sud, augmentant a moderat al litoral durant la tarda. És una informació d'EMET.
3: Gràcies, Noelia. I un apunt més. Marxem fins al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
22: Hola, bona tarda. En aquest moment ja circulació pràcticament resolta, fluïda a la xarxa viària. Únicament hem de destacar a aquesta hora que l'autopista AP7 a l'altura de Roda de Barà i a causa d'un accident hi ha un carril tallat en sentit nord. En aquest cas no hi ha aturades, hi ha una mica més d'intensitat, sobretot cal passar amb prudència per aquest punt de l'autopista. A la resta de vies, el que dèiem, circulació que millora ràpidament, únicament ens queda entre mig quilòmetre a un quilòmetre de lentitud, algunes aturades a la P7, a la zona de la C58, volem dir, a la zona de Torre Baró, en sentit Barcelona, a causa d'un accident que hi ha hagut aquesta tarda, queda aquest petit tram d'aturades en sentit Barcelona. És tot, bona tarda.
3: Gràcies, Eduard, bona tarda. Senyores i senyors, les 8:05.
4: El Pla B, amb Toni Marín.
3: Comencem la tertúlia del Pla B de Ràdio 4, avui amb Aimé Román, filòsofa, escriptora i divulgadora feminista, amb Damià Calvet, exconseller de Territori i Sostenibilitat, vicepresident de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i regidor de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Ignacio Rigau, professor de SADE i Societat Ocell Advocats i del Partit Popular, Jordi Manils, membre de l'Executiva Nacional dels Comuns, i Miquel Prats, antropòleg i membre de la xarxa veïnal del Raval. Dèiem que quan començàvem el programa que clarament el temps d'estiu ja ha tingut un claríssim protagonista, que era la calor, sí. I el retorn de l'estiu ha tingut un altre claríssim protagonista, que se'n diu vaga a les escoles, no? Mm-hmm. Perquè demà, efectivament, tenim aquesta nova convocatòria de vaga. M'agradaria una primera opinió molt ràpida de cadascú de vosaltres, després tindrem ocasió de parlar amb més calma, perquè de seguida saludarem la portaveu nacional d'USTEC, Yolanda Segura. Comences tu, Jordi Manils?
18: Sí, és un conflicte molt, molt difícil de resumir en un titular, Toni, això que ens demanes és molt difícil perquè els mestres porten molts anys acumulant demandes, les comunitats educatives portem molts anys acumulant demandes i crec que tocava que això explotés, tocava que posessin sobre la taula una situació d'emergència de les comunitats educatives al sistema públic d'ensenyament. En tot cas, crec que aquí també s'hi han barrejat moltes coses, no? I aquestes diferències sindicals no han ajudat a tenir una posició unitària de la comunitat educativa. Crec que el govern ha passat per diferents fases, una inicial en la que va diguéssim, despreciar una mica aquest conflicte o no el va atendre com es mereixia, després s'hi van posar, probablement s'hi van posar tard, han fet diverses ofertes en les que cadascú considerarà en quina s'hagués plantat o si encara no s'hagués plantat i hagués seguit sense acceptar-ne cap. Però diguéssim, hi ha moltes arestes, hi ha coses que ja s'han aconseguit i crec que són victòries importants pel col·lectiu d'educadors i pels pares i mares, és a dir, també per les famílies, perquè al final el que volem és que els nostres fills estiguin en les millors condicions possibles, però queden moltes coses per afrontar i s'ha de parlar més de calendaris, no només de la immediatesa, sinó de compromisos al llarg del temps.
3: Jordi Manils ha evidenciat això que deia abans, que és molt difícil fer només un titular.
18: Ja, perdó.
3: Reservarem els titulars, si us sembla, per després de l'entrevista amb la Iolanda Segura, i si no, haureu d'anar amb el rellotge en contra. Iolanda Segura, portaveu nacional d'Usté. Com està, senyora Segura? Bona tarda, bon vespre.
1: Ah.
3: Bona tarda. Deia Jordi Manils fa un moment que les darreres reivindicacions han aconseguit tot un seguit de victòries importants, no? Quines altres victòries calen per posar a punt i final el conflicte que tenim ara mateix situat amb el tema de l'ensenyament?
1: Doncs el 6% del PIB, per exemple, això seria una victòria, diguéssim, flagrant, que a més donaria oportunitat, doncs, a resoldre totes les necessitats que tenim en aquest sistema educatiu que en boca del president Illa fins i tot requereix de més recursos, menys ràtio i evidentment una adequació de totes les infraestructures que tenim, edificis que cauen a trossos, però a més també la calor que passem a les aules, que és infernal. Uh-huh. Perquè a més ja sabeu, les onades de calor han vingut per quedar-se i no s'aguanta. I bueno, i tenim moltes qüestions, el català. Hi ha moltes qüestions sobre la taula que abordar i, per tant, aquest 6% del PIB hauria de ser un, diguéssim, un objectiu a curt termini que s'ha d'assolir de forma molt necessària.
3: Avui, Salvador Illa, qui coincidia, efectivament, amb el problema, per exemple, de la calor, i ha anunciat un pla per lluitar contra aquesta molta calor a les aules de manera immediata, deia que, efectivament, hi ha el dret a la manifestació, però també el dret a l'educació i a la mobilitat. Ha d'estar preocupada la gent demà, senyora Segura, per la mobilitat, per exemple? O tenen vostès pensat fer algun tall de trànsit o no?
1: No sé què s'ha decidit, dic de veritat, no és que no vulgui dir-ho, és que no sé què s'ha decidit des de les assemblees, perquè aquestes, diguéssim, aquests talls no es notifiquen, perquè si és que es notifiquen no els podrem fer. No sé si hi haurà molt moviment demà. Jo, per si un cas, ja us asseguro que per si un cas sortiré de casa a les 7 del matí i seré a Barcelona abans de les 8. Per tant, tothom doncs, que una mica que sigui també preventiu i intenti evitar segons quines vies, i aquesta és l'única cosa que podem dir, perquè igual serà inevitable doncs, que es talli, no? O de forma ja planificada o de forma espontània es tallin alguns punts. Sí que la manifestació comença a Barcelona, per exemple, a les 10 del matí, per tant sí que hi ha un recorregut en el qual doncs, també hi haurà, diguéssim, un tall de via. Bé, és que on visibilitzem, o ja veieu que costa molt que l'administració faci passes, no? Si hem fet unes passes endavant va ser per tota la mobilització que vam fer el curs passat i ja els hi va costar prou de moure fitxa.
3: Una darrera qüestió, temps tindrem, senyora Segura, de seguir parlant, perquè el conflicte en principi sembla, de fet el meu últim comentari va una mica en aquesta línia, no? És a dir, convocar una manifestació o un dia de vaga al primer dia de curs és un avís per navegants? Tindrem un any amb moltes aturades, senyora Segura?
1: Home, doncs és un avís per navegants, m'agrada molt aquesta expressió, i sobretot un avís per navegants per aquest govern, no? I per tant ja sap què ha de fer, si és que nosaltres ja li hem traslladat que aquí hi ha d'haver voluntat de reobrir la negociació, perquè és cert que hem fet passes endavant, i és que nosaltres les posem en valor perquè les hem aconseguit amb tota aquesta pressió i aquesta lluita, no? I les hem negociat nosaltres, per tant no podem dir doncs, que no s'han fet aquestes passes, però no solucionen encara els problemes estructurals que tenim a l'educació. Per tant, hem de continuar fent passes endavant i necessàriament s'ha de reobrir aquesta negociació i, per tant, nosaltres el que demanem és un calendari a sobre la taula on posem cadascuna d'aquestes qüestions i fem més passes endavant per resoldre-les. Evidentment, ja sabem que no podem passar del 0 al 100 de cop i volta, però hem de continuar diguéssim, tractant l'educació com una qüestió de fons, tal i també com ho va dir el president Illa, que va dir que l'educació necessita una reflexió de fons i més recursos. Doncs aquí això s'ha de situar i tirar endavant.
3: Molt bé. Senyora Segura, li agraeixo que hagi estat avui amb nosaltres. Moltes gràcies.
1: No, moltes gràcies a vosaltres.
3: Passi bé. Yolanda Segura, portaveu nacional d'USDEC. Ignacio Rigau, què dius? Què et sembla?
12: Sí, primer no sé què li feia tanta gràcia a la senyora Segura durant l'entrevista, perquè el tema és suficient o mereix la suficient seriositat com per abordar-lo sense entre rialles. Segon, hi ha una cosa fonamental dels sindicats que... Sí, han estat acumulant moltes reclamacions, com deia el Jordi fa un moment, però ara mateix, o quan precisament les xifres de l'educació són les pitjors, les que es poden avaluar, perquè recordem que hi ha part de les proves PISA que per alguna raó a Catalunya no s'avaluen, no? Però les que es poden avaluar són les pitjors que tenim en l'històric. Tenim les pitjors avaluacions en matèria de comprensió lectora, habilitat matemàtica, habilitat retòrica... Les pitjors avaluacions. També tenim, precisament, el major increment d'acadèmies privades, que ara... avui dia a Espanya, només a Espanya ja és una indústria mil milionària, i tenim la major fugida també i la fugida i apertura d'escoles privades. Per què? Perquè l'educació pública, perquè els responsables de l'educació pública, i això va des del càrrec polític fins al càrrec pròpiament educatiu, no estan fent la seva feina, així que tampoc crec que es puguin posar tan exigents amb el poder polític quan precisament són qui ha de fer qui estan fallant en la seva feina. Això és el primer. I el segon, hi ha una cosa fonamental d'aquests sindicats, que jo entenc que la funció d'un sindicat és reclamar millores laborals, salarials i de condicions de treball. Però aquí el que estan reclamant els sindicats, i és una cosa per la que no estan legitimades, és un canvi de model. I si hem d'establir i hem d'acceptar que els sindicats són la força que ha de dialogar amb el poder polític, el que estem acceptant, en el fons, tàcitament, és una democràcia orgànica, no? Hi ha determinades persones que estan més legitimades per portar aquesta negociació. Això pot ser un problema al sindicat que s'extralimita o pot ser un problema de la resta de forces polítiques que s'empatiteixen. Però la qüestió és que si hem de parlar de model educatiu i hem de parlar de model educatiu, el que no podem deixar és el diàleg exclusivament als sindicats.
3: Jo tinc moltes ganes de saber què s'amaga al darrere de la cara del Damià Calvet, que anava fent cares mentre escoltava l'Ignacio.
13: Bé, no, perquè he escoltat atentament la senyora Segura i ara també la molt bona intervenció de l'Ignacio, que la veritat que ha tocat molts dels temes que jo també doncs volia tocar, i ho ha fet en la línia que segurament jo també aniré, no? Sense que serveixi de precedent, però vaja. No, que l'educació és un dels pilars de l'estat del benestar, això és evident, no? I que hi hem de dedicar com més recursos millor, que hem de pensar estructuralment i que hem d'avaluar els resultats i que hem de copiar els millors sistemes del món, i etcètera, etcètera, no? Però el mateix passa amb altres temes que també són pilars fonamentals de la societat del benestar, no? Com la sanitat o, escolta, doncs, tenim bones infraestructures o tantes altres qüestions sectorials, no? I des del govern, doncs, lògicament, des dels governs s'ha de saber, doncs, equilibrar, doncs, el que es dedica a una i a una altra qüestió, no? I com que és un dels pilars bàsics de la societat i mereix recursos, doncs és evident que hi ha d'haver un procés de millora contínua. L'entrevista amb la senyora Segura, que no ve de nou, perquè això ja va passar al llarg del curs anterior, m'ha semblat, per part seva, d'una frivolitat i d'una arrogància exasperant. Frivolitat, perquè les rialles al voltant de si demà trobarem 3 o 4 persones tallant la Gran Via de Barcelona amb el conseqüent col·lapse social i econòmic de tothom, m'han semblat inacceptables. Per tant, frívola, I després arrogant perquè... que es posi la medalla de qualsevol possible millora que s'hagi pensat en el sistema educatiu gràcies a la pressió sindical, escolti. Primer, com apuntava l'Ignacio, hi ha uns responsables polítics i uns responsables politicotècnics que pensen i apliquen, i després els sindicats fan la seva feina, no? Però no es posi les medalles de qualsevol millora que s'hagi produït en el curs, ni de les que hagin de venir. Què es pensa? La senyora Segura, que no hi ha gent al Departament d'Ensenyament i en el govern que pensa en les millores i en tota la seva capacitat i bona fe i voluntat les intentaran aplicar al marge de qualsevol pressió sindical que hi pugui haver. Què es pensa la senyora Segura? Que tot depèn d'ella? i del seu sindicat, home, no fotem. Per tant, frívola i arrogant. Ja veurem què ens trobarem. A mi m'agradaria que demà no hi hagués vaga. Eh? I per últim, també m'agradaria, el Nacho també ho apuntava, l'Ignacio també ho apuntava, que els sindicats, també el seu, fossin més seriosos en qualsevol negociació. Recordem que aquí també hi ha un conflicte entre sindicats, perquè hi va haver un acord amb els sindicats majoritaris però no majoritaris en el món de l'ensenyament. Comissions i UGT, que són els dos grans sindicats de referència del país, aquests sí que van signar un acord i estan en una línia de negociació que ens sembla molt més positiva i institucional que no pas la de la frivolitat de la senyora Segura.
3: Aime, vols seguir tu?
16: Sí, doncs em sorprèn estar tan en desacord amb els companys. Home, jo crec que si l'educació pública efectivament està donant pitjors resultats, que és el que estem veient, no? En un moment de clara depauperació dels serveis públics, i això inclou també doncs, l'escola pública, em sembla injust donar per fet que el problema és que els docents no estan fent la seva feina i potser no s'haurien de posar tan exigents quan precisament doncs, està recollit, no?, entre les seves reclamacions, però és evident que l'educació pública es sosté amb ràtios altíssimes. A mi hi ha una dada que em sembla d'escàndol, documentada pel síndic de Greuges, que és que l'escola pública, de fet, assumeix el doble d'alumnat amb necessitats especials de suport que la concertada. Menys recursos en el sentit que doncs, les ràtios són les que són. Aleshores, crec que exigir millors condicions no és posar-se exigent, sinó que és l'única manera d'intentar precisament que això, que es pugui oferir un servei que estigui, doncs això, que estigui que faci que no doni vergonya, no? Jo crec que si és el sisè cop en menys d'un any que els docents fan vaga, crec que no té massa sentit parlar-ne com si fos únicament un conflicte laboral més, que per suposat que sí que crec que hi ha doncs, aquest component de precarització que coincideix també amb una feminització del sector, però crec que el problema és més profund i és estructural, com dèiem, i té a veure amb una deixadesa generalitzada d'allò públic i, per tant, d'allò que és comú i que és de tots. No? Aleshores, probablement no estiguem gens d'acord. Jo, per exemple, estic molt en contra de la concertada. També, doncs, no sé si en aquest debat es posarà, no sé, sobre la taula, no sé si serà un punt contenciós o no.
3: Tu vols parlar de si cal apostar per l'escola concertada o no? No és el tema del dia, però el podem fer el dia que vulguis, eh? No tinc cap mena de problema, eh?
16: No, però en la mesura en la que s'està parlant de... No, és que es parla d'un 6% del PIB, no? Com no ens podem permetre, no?, aquest 6% del PIB en educació, però, clar, veiem que la pública està absorbint el cost d'incluir i tenir cura i atendre a qui més ajuda necessita, i al mateix temps s'està subvencionant amb calés públics una segona xarxa per uns pocs. I també s'ha documentat, hi ha un informe de l'ESADE que parla de com molts d'aquests centres doncs, cobren quotes o aportacions, al final són una condició implícita per poder matricular-te, i si a la pràctica és obligatori pagar per accedir-hi o mantenir-hi la plaça, és il·legal, segons la normativa educativa. Aleshores, aquestes quotes doncs són un filtre socioeconòmic, no? Clar. Aleshores, clar, jo aquí el que veig és que hi ha uns recursos que s'estan... s'estan desplaçant cap a on no és i s'està generant com una espècie de segregació de classe. I és el que em sembla que passa també aquí. No era del que estàvem parlant en qualsevol cas, però sí que no sé si estaran en absolut d'acord els companys.
3: Ara ho veurem, no? En tot cas, ara ho veurem. Primer escoltarem el Miquel, després el Jordi Manil ens ha demanat la paraula, sí.
2: A veure, que estic en part d'acord. És veritat, i faig un apunt sobre aquest tema, però m'agradaria entrar sobre el tema que ens ocupa de la vaga. Jo crec que l'educació ha de lluitar per disminuir, per fer més petites les desigualtats. Si hi ha una escola, o sigui, el que deia l'Ignacio, no?, que és molt legítim, qui pugui, qui vulgui anar-hi, hi ha una segona, diguéssim, una línia paral·lela d'escoles privades, el que s'està fent és aquesta desigualtat ampliar-la. Vull dir, és un, anem a la mateixa frase, va una en contra de l'altra, no? Una cosa que s'hauria realment de ser igualitària degut als problemes aquests, està, diguéssim, incidint sobre aquesta desigualtat. Dit això, a mi em sembla molt lleig fer vaga el primer dia del col·legi, sincerament. Vull dir, no vull ara anar-me per les cerres de Úbeda. Segon, l'any passat vam parlar d'aquest tema i va acabar en fals, i d'acabar en fals, pues, s'està, diguéssim, perpetuant una situació que l'any passat, per lo que sigui, i jo crec, sincerament, que la posició de Yolanda Segura o de lo que ella representa no em sembla tot lo, diguéssim, participativa que caldria ser, vull dir, penso tot amb la solidaritat, que també, com avui deia el president Illa, no?, del dret a vaga, i només faltaria, no? I després, fer una esmena a la totalitat de l'estat de l'educació. L'Ignacio també ho deia, però escolta'm, no fa falta un estudi PISA per saber que la cosa no està massa bé, la veritat. Vull dir, ja tenim uns professors que en l'últim examen o l'última prova que van fer de capacitació, la majoria no el van passar. Tenim uns problemes amb el tema del català. Vull dir, que a mi la reivindicació sigui ara el 6% del PIB, benvingut, ole, vull dir, no crec que ningú es pugui posar en contra que hi hagi una defensa del català, em sembla perfecte, però vull dir, jo crec que hi ha alguna cosa més de fons que grinyola. I última cosa, perdona'm, Toni, i aquí agafo una cosa que ens deia el Damià, no? Diguéssim que si hi ha tres potes que l'estat del benestar sosté,

0: pinta molt malament. Vull dir, jo crec que hi ha mala peça al taler, vist el que anem a veure l'any passat i com comencem, que és que el primer dia hi haurà una vaga. Crec que hi ha un punt de mala fe.
1: 8 i 24 minuts. Jordi Manils, què dius?
2: Aviam, amb el debat que ens, amb el capote que ens posava l'Aime per contestar, jo les escoles les vull públiques o privades. Jo no, això de la concertada no ho entenc, i no comparteixo gens que financem amb diners públics a escoles pseudoprivades, o l'escola és pública o l'escola és privada. Però que ens gastem els diners públics en les concertades no ho entenc i comparteixo, crec que comparteixo la reflexió que ella obria. Sobre el tema de la vaga. Primer, recordar que abans el Damià incorporava aquest tema, Comissions Obreres sí és el sindicat majoritari del sector, és el sindicat majoritari del sector educatiu, el que no és el sindicat majoritari dels docents, però sí del sector educatiu, i per tant té molta legitimitat per signar acords i per signar l'acord que va signar. Que va signar Comissions i va signar l'UGT. Jo crec que carreguem una mica el fracàs, no? L'Ignacio abans parlava de les proves PISA, el fracàs educatiu que detectem, en el fons, jo crec que va molt més enllà del sistema educatiu i del que pot fer un docent a l'aula. Jo crec que aquest pseudo-fracàs educatiu té a veure amb una crisi sistèmica que va molt més enllà de l'educació. Té a veure amb una crisi de valors, té a veure amb com les famílies poden o no poden conciliar i estar a casa per educar els seus fills, té a veure amb quins continguts audiovisuals es consumeixen a la societat i especialment els nens i nenes, té a veure amb l'accés a les xarxes socials i la desregulació absoluta de les xarxes socials, té a veure amb moltes coses que passen fora de les aules i que a vegades també carreguem els docents amb responsabilitats que són de les famílies i que són de l'Estat i dels governants. En tot cas, jo estic d'acord amb el que deia el Miquel, a mi fer vaga el primer dia de classe, i sabeu que jo sóc sindicalista i d'esquerra, a mi fer vaga el primer dia de classe em sembla una barrabassada. Crec que hi ha alguns sindicats que han perdut una mica el nord en aquest procés, perquè han jugat a un chicken game del que no saben sortir. És aquest, el chicken game és això de a veure qui és el primer que es rendeix, no? Perquè perdrà tots els rèdits sindicals a les properes eleccions sindicals.
1: Home, hi ha un detall que no podem perdre de vista, i és que, efectivament, l'USTEC va arribar a un acord amb el govern.
3: Sí, i tant.
1: Que després va ser la votació posterior la que els va fer fer marxa enrere. Però...
2: Exacte. I clar, aquí tothom està fent càlculs electorals sindicals, diguéssim, i tothom està intentant no perdre les seves bones posicions. Crec que la posició de Comissions i l'UGT és lloable, perquè tot i saber que rebrien per tot arreu, van intentar arribar a un acord el millor possible en aquell moment, i crec que és lloable dir encara falta molt més. És correcte, sí. Encara falta molt més, no? Abans es parlava de climatització de les aules, és que és fonamental que hi hagi un acord de país per climatitzar els centres educatius. És fonamental. Parlem de ràtios, parlem de inclusió, parlem de necessitats educatives especials, de tot això jo vull parlar i defensaré a mort la posició que té la comunitat educativa amb això i faré totes les vagues que calgui i jo aniré a la manifestació. Però a mi em fa la sensació que a vegades s'ha utilitzat això per una negociació salarial.
3: Sí.
2: I a mi no m'agrada que m'utilitzin. És a dir, si els profes demanen cobrar més, que ho diguin explícitament, i jo vaig a la mani, perquè crec que els profes han d'estar ben pagats, perquè eduquen les meves filles i vull que estiguin còmodes i ben pagats i siguin els millors. Però no utilitzem les ràtios, les necessitats educatives especials i no sé què, per llavors fer-nos presoners a tots d'aquesta negociació. Anem pas per pas, trobem acords i demanem coses que siguin plausibles. Jo també vull el 6% del PIB en educació, però no el podem demanar d'avui per demà. Hem de demanar un cronograma de com arribarem en aquest 6%.
1: Estem a les 8 i 28 minuts. Tinc dues paraules demanades. No sé si l'Aime, perquè com no la tinc al davant no la veig. Però tu fas algun soroll. Sí. Jo ràpidament et dono pas. Anem amb el Damià, després l'Ignacio i a continuació l'Aime, si vols.
3: Sí, no, per continuar amb el tema. I vaja, totes les reflexions han sigut molt interessants i les puc compartir pràcticament en tota la seva... en tota la seva amplitud, no? Però sí, efectivament, doncs no és incompatible amb la reivindicació permanent respecte a la millora del sistema educatiu amb unes negociacions serioses, ben portades, que faci que, escolta, hi hagi un win-win, que es diu, no? I això no ha sigut així. Una de les causes que aquestes vagues

0: diguéssim, han generat més malestar és precisament perquè, efectivament, es va intuir en un moment determinat que tot parlant de ràtios i parlant de segons quines millores estructurals, el sou, no? I això amb no sé quants euros, em sembla que deien 300 euros, ho arreglem. I després el propi acord del que va arribar l'USTEC, que la van rebregar. Estàvem en aquest estudi quan la vam entrevistar, sí, sí, i sortir el resultat del referèndum, o referèndum, vaja, de la consulta que vam fer, i no va passar res, no? I continua amb aquesta frivolitat, arrogant-se la capacitat per negociar i per anar a la vaga i col·lapsar un país, no? Per tant, molt mal portat. Hi havia, ara fa pocs dies, una enquesta de com han percebut la ciutadania, com ha percebut aquesta vaga, i la majoria de gent, tot i simpatitzar amb les necessitats de millora estructural de l'educació, estaven en contra, efectivament, no? Perquè no pot ser altra manera, de la vaga i de com s'havia gestionat, no? I respecte a les escoles concertades, només un apunt, per també donar un capote. Concertació amb educació o amb sanitat o amb altres sectors. Catalunya és un país que té una història i que, degut al seu gran avanç social i econòmic, de vegades molt més avançat que el de les regions que l'envoltaven i de l'estat en el que es troba actualment, doncs no va tenir això, unes estructures estatals que afavorissin el seu desenvolupament. I la societat civil se les va empescar per muntar tot tipus d'iniciatives, des de trens, això passava en pocs llocs, a Anglaterra, a Catalunya, mútues i escoles. I de quin és tot un món de concertació i de quin és tota una col·laboració público-privada que, lògicament, avui en dia, hem anat molt enrere en la història, s'ha d'acotar perquè no hi hagin, llavors, coses incoherents. Però jo defenso l'escola concertada com un model que té una història i a la que se li pot dedicar en format de, diguéssim, gairebé de xec de lo públic cap a aquesta concertació, un servei que sigui de qualitat.
1: Ignacio, sí?
2: Sí. Primer, pel que fa, provem a la vaga i quasi la història d'aquesta vaga, perquè ja té suficients mesos com per poder parlar de l'evolució d'aquesta vaga. A mi el que em dona la sensació és que aquest últim gir de guió i posició dels sindicats, en concret de l'USTEC, atén a, primer, el fracàs de la consulta i, segon, el moment on s'han de proveir de certs arguments que ens distreguin o distreguin l'atenció de la reclamació salarial. Perquè ha arribat un punt, semblava que tot se solucionava amb un increment de sou. I, en el fons, la lectura que es feia o que es podia fer de l'increment de sou era: mira, el model no el canviarem, però si haig d'estar fotut pel model, almenys que em paguin una mica millor. No? Ara hi ha un canvi de, com dic, de guió, un cop de timó, per... Està sortint molta jerga,
1: sí, molt,
2: processista,
1: molt naval,
2: no? Però hi ha hagut un cop de timó per parlar o obrir la qüestió del model educatiu. Jo crec que és, amb tot, potser és una serendípia, no? Que parlar del model educatiu pot ser molt interessant. El president d'Illa, per exemple, ja ha parlat de dotar no menys de 2.600 milions addicionals cap a educació, i això està bé. És per això que s'han fet uns pressupostos, etcètera, etcètera. Però jo crec que és un bon moment també de parlar de model educatiu sense apriorismes, com podrien ser els, diguem, els recels que es pot tenir cap a l'educació concertada. Perquè si ens agrada la concertació Sant Joan de Déu, per exemple, o ens agrada la col·laboració pública privada a la Zona Franca, o ens agrada fins i tot amb recollida de residus o de neteja de carrers, o ens agrada producció cinematogràfica, etc.
3: És que també... no ens agrada.
1: Al Jordi Manils no li agrada.
3: És que jo el que vull és que Sant Joan de Déu sigui 100% públic.
2: No. Bueno, clar, per començar s'hauràs de treure... S'hauràs de retirar la companyia.
1: Jo us agrairia no fer gran aquest tema, no, perquè el podem fer en qualsevol altra ocasió.
3: Sí. Perdó.
1: I m'agradaria acabar-vos d'escoltar, perquè m'agradaria també introduir altres assumptes de l'actualitat d'un dia, que és molt potent informativament.
2: Sí, per tancar, jo crec que amb tot, tot i que la senyora Segura doncs potser ha estat maldestra en la seva aproximació, que la declaració de vaga o la convocatòria de vaga a principi del curs també ha estat maldestra i ha estat poc hàbil, o almenys poc elegant, jo crec que és un bon moment per parlar veritablement de model, ja no només educatiu, sinó també de país, com en el fons suggeria, per exemple, el Jordi, uh-huh, i com el país... quin tipus d'educació vol aquest país.
1: Clar. Aimé, volies dir alguna cosa, oi?
4: Sí, per una banda, que estic completament d'acord amb la reflexió que feia el company sobre que el fracàs educatiu, que evidentment s'exacerba a la pública, no únicament té a veure amb les ràtios o amb la precarietat dels docents, que també, que és el, del que parlàvem, sinó també amb els efectes d'una precarització més general, no? Ha desaparegut el que anomenàvem la classe mitjana i, per tant, hi ha més problemes de conciliació la pública. A més a més, hi ha doncs, aquest biaix socioeconòmic que fa que probablement les famílies més precàries tinguin menys temps que dedicar a ajudar els, doncs, a les seves criatures o fins i tot doncs, a tenir algun tipus de reforç, no? I probablement doncs, això també té molt a veure. I després, no sé si estareu d'acord, però tinc la sensació que no es parla prou, potser perquè encara no ha passat el temps suficient. Crec que sí que hi ha alguns informes i sí que hi ha alguns estudis dels efectes de la pandèmia i com, de fet, les classes virtuals, no? L'escola virtual va amplificar encara més doncs, la desigualtat entre l'escola pública i l'escola privada, no? De fet, hi ha un estudi internacional basat precisament en els resultats, ja que estàvem parlant de l'informe aquest de PISA, que estimava, no?, que aquestes interrupcions escolars associades a la Covid, que alguns ens van tocar ja quan teníem 20 i pico, no? I no les hem notat gaire, però en fases crítiques, no?, del desenvolupament i en fases crítiques d'aquest aprenentatge, doncs probablement ara estem també patint. I, a més, el que deia el company, evidentment, les noves formes de relacionar-se amb les xarxes socials, les noves formes de comunicar-se, de consumir informació, no?, també de forma molt fragmentada, de forma poc lineal, això tampoc pot haver ajudat, no? És a dir, que és multifactorial, com dèiem. El que no sé si estic gaire d'acord amb la idea aquesta de que és no sé si puc dir paraulotes, però que està molt malament que la vaga sigui el primer dia. Crec que precisament ho fan perquè saben que és un moment en el que tindran més força, i puc entendre que pels pares i pels propis nens doncs se senti com doncs això, doncs com un xantatge, però de fet és que les vagues en certa manera són això mateix. Vull dir, has de tenir alguna cosa amb la que...
1: Deixa'm dir-te simplement un matís, t'ho dic perquè jo tinc diversos amics que són mestres, que ens ha contat totes les vagues, i aquesta no. Aquesta han decidit anar a les aules per trobar-se amb els alumnes, la qual cosa no treu que en un moment donat continuïn amb les reivindicacions de cara a altres aturades que puguin anar més endavant. 23 minuts i les 9 de la nit. Dues notícies que hem conegut avui mateix. Demà el ministre de l'Interior, el senyor Grande Marlaska, anirà a Ceuta. Finalment, i també dimecres hi haurà una entrevista a Televisió Espanyola amb Pedro Sánchez. Serà la primera que oferirà el president espanyol després de tota aquesta crisi que tenim instal·lada a Ceuta, no? El dia d'avui ha estat ple d'informacions que tenien a veure amb aquesta qüestió. De fet, els primers sons que hem utilitzat avui aquí al Plebé anaven en aquesta direcció, d'entrada el president de Ceuta, apuntant a la mateixa línia que el senyor Núñez Feijóo, a la responsabilitat de Rabat i del Marroc, i hem sentit com Núñez Feijóo criticava el govern espanyol, dient que no pot estar subordinat ni al Marroc ni tampoc a la Unió Europea. Tot això, saben que la jutge de l'Audiència Nacional, Maria Tardón, ha obert una causa per investigar l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Ho fa en consideració de que considera que hi ha hagut un atac greu contra la integritat territorial d'Espanya. Miquel, vols començar tu amb aquesta història? Com està seguint tot això de Ceuta?
5: La veritat és que han passat tantes coses, hi ha hagut, diguéssim, tantes capes que ha anat, la meva manera de, diguéssim, enfocar-ho ha anat canviant. Sabia que em faries aquesta pregunta, vull dir, perquè ja me la portava
1: per... Sabia que no era prou original en fer-la, però...
5: No, diverses coses. Jo crec, a part del que jo pugui dir a continuació, jo crec que la solidaritat amb els veïns de Ceuta, i que segurament no estan passant malament. Avui estava llegint un article del Joaquín Luna a La Vanguardia que explica la situació de Ceuta, i la veritat és que l'únic que puc fer com a veí, però diguéssim com a persona, és solidaritzar-me amb la mala estona que poden estar passant, i si més quan vas al, diguéssim, a la segona part de la trama, hi ha temes d'abusos sexuals i aquest tipus de coses que no m'agradaria associar-ho directament amb el tema de la immigració, però vull dir, solidaritat amb els veïns, vale? Dos, jo crec que hem de tindre present d'on sorgeix tot això? Vull dir, això és una emergència humana. Vull dir, aquella gent no estan allà a la platja aquella des de fa setmanes, perquè realment tenen un problema al seu país. El seu país els està maltractant i busquen una oportunitat, i crec que tenim l'obligació com a societat, i parlo a nivell de tota Espanya, d'ajudar aquesta gent. Vull dir, jo entenc que els veïns, això és com el camp del Barça, quan hi ha un partit Barça-Madrid, 100.000. Posem un Barça-València, vale? 80.000 persones que surten del camp del Barça. El barri de les Corts queda col·lapsat. Pues, entenc que aquestes 80.000 persones no estan aquí per arte de Birli Birloque. Dos coses més, acabo. Un, el paper del Marroc, jo crec que realment és galdós. Vull dir, Sánchez ha tingut una política comunicativa fatal. Segurament ara les lluites intestines entre els diferents ministres, pitjor. Vull dir, més malament no ho podia haver fet, però realment Marroc no ha sigut un aliat, em sembla, massa fidel. I després, jo crec que és el tema que a mi em preocupa més, és com ha servit aquesta crisi per extendre un missatge d'extrema dreta, ultra extrema dreta, no? En el sentit de que gent que jo no em pensava que dirien, vas a la feina, parles amb quatre companys, escolta, i el missatge que t'està donant és molt greu. Vull dir, allò de la finestra d'Overton s'ha obert d'una manera que... invasions. Vull dir, ens hem quedat ja amb uns missatges que realment fan fredat que els tinguem tan integrats.
1: Damià Calvet, sí.
0: No, molt d'acord amb el Miquel. Jo aquest estiu, parlant allò amb amics, tertúlies, això que dius tu, no, tu arribaves a la feina i tothom et parlava, doncs, lògicament el tema de salut ha estat un tema omnipresent, no? I hem anat veient com evolucionava i en algun moment jo he quedat sorprès com gent de tot tipus de condició, però per alguns entorns amb els que jo vaig poder parlar, gent formada i amb opinió que llegeixen les notícies, utilitzaven expressions d'una manera molt simple. Em refereixo, per exemple, doncs, a la paraula invasió, de seguida, no? I, escolta, anem al tanto amb les paraules, perquè darrere les paraules se'n deriven moltes polítiques que poden evolucionar en un sentit o en un altre, no? I realment, bueno, em sorprenia, no? La simplicitat en la que analitzaven aquest tema, no? Perquè aquest és un tema molt complex. Ja sé que de vegades s'utilitza la paraula complexitat per tirar pilotes fora, però és que ho és un tema molt complex. La crisi migratòria, diguéssim, de segons quins països cap al primer món, doncs és un problema que està en l'agenda de totes les de totes les institucions, i efectivament doncs ha patat a Ceuta d'una manera molt molt flagrant, no? I ha provocat un malestar que efectivament doncs també hem de sempre mostrar aquesta solidaritat amb la gent de Ceuta, que han vist alterada la seva vida d'una manera molt, molt brutal, no? Però forma part d'aquest gran problema que tenim entre el primer món, dit així, perquè ho veiem, ho veiem a Anglaterra, ho veiem als Estats Units, i per tant alimenta una agenda que també, doncs, depèn de qui la respongui, l'orienta d'una manera o d'una altra. La internacional conservadora, i em quedo molt curt amb el terme conservadora, l'utilitza en contra de les pròpies institucions, no? I això és el que hem de nosaltres saber analitzar i combatre. Dit tot això, el govern ho fa molt malament. Hosti, el govern ho fa molt malament. Mare de Déu, en comptes de... Per molts ministres que vagin a visitar consecutivament Ceuta, la gestió global ha estat patosa. Ha estat patosa, començant per la del president Pedro Sánchez, que és una persona amb recursos. I jo crec que va fer una molt bona intervenció al Congrés dels Diputats, Després se'l va criticar d'ofici, perquè en el Congrés es critica qui no és dels seus, no? Però va fer una molt bona intervenció i va fer reflexions de fons molt bones. Però és que ho ha fet el primer dia, amb més aplom, no? Ho ha fet molt malament, no? I acabo amb tres apunts, si em permets. Primer, el paper del Marroc. El Marroc és una dictadura, diguem-ho clar, és una dictadura. Dit això, qualsevol govern d'Espanya tindrà sempre... Qualsevol govern d'Espanya tindrà sempre allò que se'n diuen una ambigüitat estratègica amb el Marroc. Com la té Estats Units amb Mèxic, i com la té... Ambigüitat estratègica. I aquí és on t'ha fallat, per mi és on t'ha fallat el PP. Que el PP, llavors, fent d'oposició, arrossega tot el que hi ha pel davant i se n'oblida que si ells estiguessin al govern també tindrien aquesta ambigüitat estratègica amb el Marroc. i no estic simpatitzant amb el Marroc, eh? Escolta, visca ara la Sahara lliure. Però aquesta ambigüitat estratègica és pròpia de qualsevol govern. I acabo. Aquesta potser és una mica més polèmica de reflexió.
1: A veure.
0: Ara. Perquè és evident que, diguéssim, aquí també hi ha un debat sobre la integritat territorial. És evident, és evident. I jo m'atreveixo a dir que històricament el Marroc no té cap potestat per reclamar Ceuta i Melilla. M'atreveixo a dir-ho. Dit això, tots els enclavaments, però no Ceuta o Melilla, tots els enclavaments d'arreu del món són molt difícils de gestionar, per no dir que són gairebé progressivament insostenibles.
5: Les Maldives.
0: Ha passat a tot el món. Cony, o Hong Kong, que van acabar acordant de quina manera es gestionava. Ceuta i Melilla, Espanya es pot gestionar perquè té el port de Algeciras a poques milles. Si això fos un enclavament a Puerto Rico, ja no el tindríem, per entendre's, no? Em poso en primera persona, que no em tocaria, eh? Però Ceuta i Melilla són enclavaments que són molt difícils de gestionar. Per molt filferro que li posis i per molt exèrcit que tinguis allà aquartelat, tens tota una pressió. Són molt difícils. Sí, sí. I no estic parlant de raons històriques, eh? Però sí que és evident que aquests s'ha de... I aquí entra l'ambigüitat estratègica de la negociació amb Marroc. O es fa així, o això està condemnat a ser una crisi permanentíssima.
1: Jordi Manil, Jaime Román i l'Ignacio Rigau, sí.
3: Jo començo, evidentment, perquè si no ho faig sembla que no, d'això, eh? Expressant la meva solidaritat amb la gent que viu a Ceuta, evidentment, però la meva solidaritat també històrica, amb la gent que viu a Ceuta, perquè a Ceuta hi ha un 45% de pobresa, hi ha, de la seva població de 84.000 persones, prop de 20.000 sobreviuen gràcies a l'ingrés mínim vital. És a dir, no ve d'ara, això de Ceuta. Vull dir que hi ha molta gent que està descobrint Ceuta aquest estiu i no ve d'ara. I la meva solidaritat també amb les 60, 70, 80.000 persones que van creuar.
1: Mira, anava a dir jo, tot.
3: Perquè el procés de deshumanització salvatge, brutal, partidista que hem viscut aquestes setmanes se'n fa insuportable. 140 éssers humans van morir aquell dia, aquells dos dies, i se'ns en fot i han desaparegut absolutament de tots els titulars i de totes les tertúlies. Es van morir 140 persones, eh? Que quan s'han mort 140 persones aquí hem estat 20 anys homenatjant-los, eh? Uh-huh. Però aquells, com que no tenen nom, no importa. I crec, estic plenament convençut que tard o d'hora ho sabrem i ho podrem documentar, que això ha estat una operació d'estat orquestada per la dictadura marroquina, com explicava el Damià, amb el suport d'altres poders internacionals enemics del govern d'Espanya. I això tard o d'hora ho sabrem, i tard o d'hora ho podrem demostrar. I per això em costa molt, és a dir, jo també crec que Pedro Sánchez ha fet coses malament en aquesta crisi, però em costa molt sumar-me al linxament contra el govern d'Espanya en aquesta crisi, perquè crec que el govern d'Espanya ha estat víctima d'una operació de desestabilització organitzada per poders estrangers. I jo, que no sóc especialment patriota, quan ataquen el meu país des de fora em torno patriota. Al contrari de Vox i PP, que el que fan és sempre posar-se del costat dels de fora que ens ataquen per atacar Pedro Sánchez, i sempre es posen al costat de Trump, al costat de Netanyahu, al costat de Meloni, al costat de qui calgui per atacar Pedro Sánchez, menys al costat dels ciutadans del país que volen governar. A mi em passa al revés. A mi, quan ataquen el meu país des de fora, em torno més patriota del que sóc. I crec que en aquest cas l'atac provocat des de fora d'Espanya té una reacció del govern millorable, com tota sempre, però dels 70-80.000 que van entrar, el 95% en menys de 48 hores ja no hi eren. Queda una part important del problema, i queden nenes menors soles que segueixen allà i no se'ls està donant resposta, i per mi això és fonamental, que puguin passar a la península immediatament i tenir els serveis que requereixen per tenir...
1: Això ja no és cosa del govern, ho dic, clar, perquè la negativa que aquestes nenes o nens vinguin...
3: Són de les comunitats autònomes del Partit Popular i de Vox.
1: Sí, sí.
3: Del Partit Popular i de Vox. Diguem-ho clar, perquè és que crec que les crisis acaben tenint culpables, que després queden desdibuixats, i hem sentit a Feijó i a Abascal dient barbaritat veritats autèntiques als mitjans per inflamar aquest conflicte, i després no passarà res, no passarà factura quan se sàpiga que tot el que han dit és mentida.
1: Entrem en recta final, sé que el tema, bé, el tema el continuarem utilitzant molts dies, Aime Román i després l'Ignacio Rigau, sí.
4: He de dir que m'ha sorprès una mica la vostra postura, perquè pensava que potser des de Catalunya es feia una lectura diferent. Estic molt d'acord. Crec que, sobretot, ha de quedar molt clar que una cosa és parlar de com Espanya i la UE han externalitzat les seves fronteres al Marroc, que, sense cap mena de dubte, i estic completament d'acord, és un règim autoritari, i que, per tant, això permet al Marroc fer un ús instrumental d'aquest paper de policia migratòria i permetre o no al pas i fer-ho amb una intencionalitat que és política i per enviar un missatge, i això, a més, no és nou, perquè també van entrar 10.000 persones, crec que van ser el 2021, quan Brahim Ghali, que és el líder del Frente Polisario, va ser atès a un hospital espanyol. Crec que, doncs, això, que hi ha precedents, i crec que és compatible parlar de la retòrica expansionista de Mohamed VI, però no és el mateix, per suposat, que és, crec que el matís més important, que afirmar que les persones que travessen, especialment les que ho fan per les vies més insegures, les que s'han jugat la vida, les que han perdut la vida, ho facin amb la intenció d'envair-nos. I, a més, crec que moltes vegades no estem en compte que precisament el Marroc, diguéssim, el règim de Mohamed VI, cada vegada és més impopular. Entre els joves hi ha un moviment juvenil, sobretot a les xarxes socials, que és com de dissidència política, no? És a dir, que a mi sí que m'encaixa perfectament que hi hagi moltes persones que vulguin anar-se'n del Marroc i que vulguin poder entrar a la UE, i que per això hagin tingut la motivació de travessar, el qual no treu que el fet que, doncs, però no sé si dir presumptament, perquè cada cop hi ha més indicis, no? Però que presumptament la gendarmeria marroquina mirés cap a un altre costat, això és un altre tema. I la raó per la que ho han fet, doncs això també, no? També és un altre tema diferent. Jo una cosa que trobo a faltar a debat públic al voltant d'aquesta crisi humanitària és parlar més de la responsabilitat també compartida amb Europa i amb la UE a l'hora de gestionar i d'abordar el problema, no? Perquè, diguéssim, Ceuta i Melilla serien l'única frontera terrestre de la UE amb Àfrica, i, per tant, la gestió d'aquesta frontera no és bilateral entre Espanya i Marroc, i, en canvi, el que veiem és que països com Itàlia el que estan fent és... Comparteixo aquesta idea de que, encara que el govern espanyol ho hagi gestionat, sobretot a nivell comunicatiu, pèssimament, que aquest és un altre tema, sí que és veritat que sí que sembla una trampa. És a dir, que de cop i volta tant les declaracions de la Ursula von der Leyen com declaracions de la Meloni, deies, esteu condemnant a l'ostracisme a Espanya, en comptes d'entendre que, diguéssim, això és cosa de tota la UE, no? I també a nivell d'intentar veure un repartiment de sol·licitants d'asil, finançaments de programes d'acollida, vull dir que quasi totes les polítiques públiques que haurien de dur a terme necessites cooperar amb els països membres, no? I no sembla que hagi de passar en absolut.
1: Ignacio, encara no t'hem escoltat sobre aquest tema, tu.
2: Sí, jo estic molt d'acord amb tot el que s'ha dit. Jo crec que el Marroc buscava... De fet, Estats Units i Israel, utilitzant el Marroc, buscaven a desestabilitzar a la Unió Europea i a Espanya, i ho han aconseguit. I ho aconsegueixen en totes les dimensions que importen. És a dir, aconsegueixen desestabilitzar-nos en la, diguem, la nostra moral europea occidental respecte de com hem tractat i com hem reaccionat amb diguem, no vull dir traspàs, no? Amb l'aparició d'aquestes 80.000 persones. Les hem tractat com si fossin sacs de carn, que després hem decidit, soslayant, evitant l'aplicació de la normativa, les hem decidit, col·laborant, se suposa, amb les autoritats marroquines, retornar-les al seu punt d'origen, sense cap tipus de procediment, que és el que imposava la llei i és el que imposava la jurisprudència del Tribunal Suprem. Simplement, se suposa que voluntàriament, grans cometes, estaven retornant. Però a la nostra moralitat europea, cristiana, europeista, aquí ens pinta la cara. Perquè ràpidament ens comencem a tractar com a invasors i els comencem a tractar com si fossin els, no sé, la gent a qui retreure la seva aparició que, una aparició, per suposat, justificada o fonamentada o motivada per la pobresa i la desesperació. I a sobre tractem la gent aquestes persones que encara estan a territori espanyol, les tractem d'una forma, jo crec que pèssima, pitjor que animal, pitjor que subhumana, i a sobre utilitzem fins i tot el seu patiment, en el cas, per exemple, de les menors que han estat violades, per atiar encara més l'odi contra aquesta gent. Contra aquesta gent. Això respecte a la nostra Europa cristiana, eh? Això la nostra Europa cristiana, que primer ens pinta la cara, després la nostra pàtria espanyola, una grande y libre, doncs resulta que en el precís moment que tenim el pitjor atac contra la nostra nació, ja sigui en termes polítics, ja sigui en termes morals, resulta que el que fem és barallar-nos entre nosaltres. El govern no demana la col·laboració de l'oposició, l'oposició aprofita per fer sang al govern. L'oposició entre elles es baralla per veure qui es pica més fort al pit. No? I en última instància, quan havíem de reaccionar com a europeus, com a entitat política europea, el que fem també és barallar-nos entre nosaltres i ara tornar a reobrir com veritables, i vaig dir una palabrota muy fea,
1: pots dir-ho, eh?
2: Subnormales, com veritables subnormals, reactivant Schengen, que és tan fàcil com una barrera de passaport, no? Que se supera en un passaport. I exhibint a sobre, després, entre la Friedrichsen i la Meloni, big fan de la Meloni, eh? M'encanta la Meloni, però entre la Friedrichsen i la Meloni, grans aliances com estètiques contra Espanya. En tot allò que havíem de no fallar, hem fallat.
1: Senyores i senyors, tindrem més dies per seguir comentant el tema. Ja sé que tots voleu dir coses, però és impossible, perquè estem a 4 minuts de les 9, perquè encara no hem saludat el Toni Mata. Deixeu-me que us digui una cosa, que jo pensava que sobre aquesta qüestió no hi hauria un pensament pràcticament comú entre totes les persones que avui ens acompanyeu, perquè, home, de manera objectiva, no, tu veus el que són els discursos de determinats partits i tenen poc a veure amb els discursos que ens han dit avui aquí. Jo deixeu-me que us digui que estic molt orgullós de dirigir aquest programa.
5: És el que volia dir, eh?
1: Vull és que en el que tots hi ha tota una sèrie de bases, més enllà de que després els matisos els puguem o no compartir, però que no ens oblidem de que efectivament estem parlant de persones. Estem parlant de persones, estem parlant de nenes. No, no els menes, que és una cosa que em posa a mi sempre molt mal humor. Estem parlant de nens i de nenes, eh? I nenes violades, en alguns casos. En fi, va, 3 minuts i mig, arribem a les 9 de la nit. Quines ganes tenia jo de dir Toni Mata, bona nit, senyor Mata.
6: Molt bona nit, Toni Marín, tertulians del plaer i amants de la ràdio. Com esteu?
1: Estem molt bé. T'enyoràvem.
6: No exageris, tampoc, que t'ho has passat molt bé, lladre.
1: És veritat. Va, Toni, el colofó del dia. On el situem avui?
6: Mira, doncs avui vull posar el colofó a la tertúlia celebrant el retorn de la ràdio i la fi de l'estiu. Prou d'estiu. Ja està bé. Estem tips de vacances. Ja prou, Toni. Prou de tapetes al batge, que estan boníssims els calamars, els sons, els calamarsets, els aitons i la morralla. Que bo que està tot. Però quan doli, nano, quan doli? Que llavors sues d'una manera que si t'aixuguessis amb paper absorbent d'aquest de cuina es posaria groc, com quan es portes la freginada. Prou! Prou de posar la tovallola perfectament col·locada, sense ni una arruga, ni un gra de sorra, amb una perfecta orientació tenint en compte la posició del sol i la força del vent de Garbí. Tu ho has posat perfecte i quan ja saps què passa, papa, anem a l'aigua i per un motiu que desconeixes el teu fill, només per parlar mou els seus peus com si fossin pales d'un excavador de la teva tovallola, queda enterrada a tal profunditat que per treure-la cal l'equip d'arqueòlegs de la ciutat íbera d'Ullestret. Com veieu, tots som plemes a l'estiu, Toni Marín. Ens agrada la calor, però no tanta que tindrem un cop de calor, o un incendi, o una melamona de Pasqua que se't posa una piga com un ou de xocolata a l'escrivà. Prou! Quina síndrome post-vacacional, Marín. Molt millor a la ràdio, on va vostè per 50 anys de Ràdio 4, 50 anys de Ràdio en català, i aquí seguim amb la mala salut de ferro de tot el que existeix davant dels smartphones. Els 50 són els nous 30, diria un tio amb camisa estampada, implant de cabell i dos divorcis mentre intenta acostar-se a unes noies holandeses a la guingueta de Sant Vicenç de Montalt. No! Els 50 són els 50, no una segona part d'una dècada que et va sortir irregular, estimat meu. Els 50, si tot va bé, són una etapa de maduresa i claredat mental on l'experiència acumulada fa més fàcil la vida. I de mal de genoll, si no t'has cuidat abans, però jo no crec que sigui el cas de Ràdio 4. Jo he de confessar que fa dies que treballo i encara tinc aquella boira mental pròpia de l'estiu en què ho barreges tot i no saps si al final Julián Álvarez ha fitxat pel Ceuta, si els marroquins estan en vaga i si els mestres al final es queden a l'Atlético de Madrid. Prometo que m'aniré informant. Ara, però, prou de preguntar què tal les vacances, ja està bé, prou d'anècdotes de viatgets que fan la mateixa angúnia que treus la sorra de dins del banyador i prou també els que fan vacances ara que aquests que diuen, aprofito ara, que és més barat. No ens ho refregueu. Però ens queda la ràdio, Toni Marín, ens queda el Pla B i ens... vostès, que quan va néixer Ràdio 4 ja havia acabat 5 col·leccions de cromos de Panini. Avui és el primer colofó de la temporada i aquesta és la bona notícia del dia, Toni Marín, que ens queden molts programes per compartir en aquest 50è aniversari de Ràdio 4, on m'han promès que ens menjarem un pastís cada setmana sí. per celebrar-ho.
1: O dos. Avui t'has guanyat un, de ben maco, sí senyor. Sí. Vinga, una abraçada, Toni, fins demà.
6: Escolta, que vagi molt bé, fins demà.
1: Estic molt content, de veritat. Aimé Román, benvingut al programa, eh? M'encanta que estiguis, eh? De veritat, moltes gràcies.
4: Moltes gràcies. M'he posat una mica nerviosa al principi.
1: Ah, ja ho tenim, això. Damià Calvet, Ignacio Rigau, Jordi Manils, Miquel Prats, un plaer enorme que estigueu amb nosaltres. I ara enganxeu que explicarem què passarà durant la temporada. Arribem a les notícies. Gràcies a tots.
7: Són les 9. Ràdio 4. Serveis informatius.
8: Bona nit. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, defensa que per preservar l'espai Schengen cal reforçar les fronteres exteriors de la Unió Europea i combatre la immigració irregular i les xarxes de traficants.
9: La crisi, da questo punto di vista, io rimango fermamente convinta che sia possibile preservare...
8: La primera ministra italiana ha vinculat la supervivència de Schengen al reforç de les fronteres exteriors de la Unió. Ho ha dit després de reunir-se a Roma amb el seu homòleg belga, Bart De Wever, que ha reclamat també una política de retorns creïble. Itàlia manté temporalment els controls als viatgers procedents a Espanya arran la crisi migratòria de Ceuta, una mesura a la qual Madrid respon amb controls recíprocs als passatgers procedents d'Itàlia. Per cert que un grup de veïns s'ha manifestat davant la delegació del govern a Ceuta per exigir una tornada a l'escola segura. Amb tot, la protesta ha derivat en una reivindicació general per la situació que viu la ciutat. També sobre la tornada a l'escola, però a Catalunya aquest dimarts milers d'alumnes tornaran a les aules en un inici de curs marcat per la vaga convocada per CGT, USTEC Estès, la Intersindical i COS. El nou curs escolar comença amb el conflicte entre Educació i els sindicats encara obert, després de mesos de negociacions sense acord sobre les principals reivindicacions del professorat. Iolanda Segura, d'USTEC, en declaracions al Pla B de Ràdio 4.
10: És cert que hem fet passes endavant i és que nosaltres les posem en valor perquè les hem aconseguit pues amb tota aquesta pressió i aquesta lluita, no? I les hem negociat nosaltres. Per tant, no podem dir doncs, que no s'han fet aquestes passes, però no solucionen encara els problemes estructurals que tenim a l'educació. Per tant, hem de continuar.
8: La protesta coincidirà amb el primer dia de classe i inclourà mobilitzacions a les 11 demarcacions educatives de Catalunya. En aquest context, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat avui el dret de vaga dels docents, però ha reclamat que aquest sigui compatible amb el dret dels alumnes a rebre educació. Quatre dotacions dels bombers controlen des de les 7 de la tarda una fuita en una ampolla d'hidrogen que transportava un camió de matèries perilloses al Prat de Llobregat. En concret, el camió duia 6 dipòsits de 160 litres cadascun i el vessament s'ha produït en un d'aquests. L'hidrogen, recordem, és un gas altament inflamable i els bombers estan monitorant la fuita. El cos d'emergències, a més, ha establert un perímetre de seguretat de 500 metres al voltant del camió i ha limitat els accessos al polígon. Protecció Civil activat el pla d'emergències en el transport de mercaderies perilloses per carretera, Transcat, en la fase de prealerta. I Protecció Civil dona precisament per finalitzat l'episodi per calor, però manté l'alerta pel risc d'incendi forestal. Tot plegat a l'espera d'un canvi de temps a mitjans de setmana, en concret dimecres. Santi Segalà, cap de l'àrea de predicció del Meteocat, en declaracions a Ràdio 4.
11: Serà un final d'aquesta calorada bastant contundent perquè esperem que a partir de dijous les temperatures estiguin entre 5 i 10 graus per sota de les que hem tingut aquest darrer cap de setmana. Per tant, aquest final de calorada amb unes tempestes, uns xàfecs que de cara a dimecres podran ser forts en alguns sectors de l'interior, del prelitoral i fins i tot en algun sector del litoral.
8: El Servei Meteorològic de Catalunya ja ha emès avisos per intensitat de pluja, vent i mal estat de la mar entre dimecres i dijous. I per acabar, en l'àmbit cultural, els teatres catalans enceten el curs després d'una temporada de rècord amb més de 4 milions d'espectadors i 115 milions d'euros de recaptació. El sector ho està celebrant des d'aquesta hora a la gala Catalunya aixeca el taló, que dona el tret de sortida a la nova temporada. Marta Orquín.
7: A Catalunya, la temporada teatral 2025-26 ha tancat amb més de 4 milions d'espectadors, una recaptació de 115 milions d'euros i una ocupació del 67%. Per primera vegada, el balanç de l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, ADETCA, inclou dades del conjunt del país recollides pel Departament de Cultura. On es concentra la major oferta és a Barcelona, on els teatres han superat els 3 milions d'espectadors per tercera temporada consecutiva, un màxim històric que arriba als 3.176.000 espectadors, 40.000 més que el curs anterior i 103 milions d'euros de recaptació. Unes bones xifres que celebra Isabel Vidal, presidenta de ADETCA.
12: Supera els 3 milions d'espectadors per tercera temporada consecutiva i fa rècord a la ciutat de Barcelona i a Catalunya, que per primer cop tenim dades, supera els 4 milions. Bona salut pel teatre català, millor moment de la història del teatre català.
7: A Barcelona s'han representat 1.200 espectacles, el 58% dels quals han estat catalans. El 41% s'han representat en català i el 32 en castellà. Els muntatges més vistos en teatres grans de la ciutat han estat El Mago Pop al Victòria, El Fantasma de la Òpera al Tívoli, Impro Show al Teatre Neu i L'Amor venia en taxi de la Cubana al Romea. A les sales petites lideren el rànquing Corta el Cable Rojo al Teatre Muntaner i tres espectacles de l'Espai Texas, Parmagel, Ovelles i Desaparellats. Un moment dolç que el sector celebrarà amb la 25a edició de la gala Catalunya Aixeca el Taló, que començarà a les 9 de la nit al Liceu.
13: Gràcies, Marta. Doncs això és tot de moment. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona nit.
14: Ràdio 4. El Pla B. Amb Toni Marín.
1: Són les 9 i 5 minuts. Entrem dins la darrera hora d'aquest Pla B de Ràdio 4. Jo t'he trobat a faltar, eh?
15: Sí?
1: Sí.
15: Però, clar...
1: Poc.
15: Però
1: no m'has... Sí, ara no exagerem, tampoc.
15: Però no m'has trucat, eh?
1: No, perquè t'he trobat a faltar una mica.
15: Però no li has donat ni un like a una foto meva.
1: Perquè sí. No he mirat xarxes sí. Socials.
15: Vaig penjar una foto meva
1: ah, sí?
15: a Eivissa,
1: sí.
15: Que estic... Però guapíssim, eh? O sigui, espectacular, eh?
1: Ah, tampoc et passis.
15: Sí, sí. Oh, va ser jo? O sigui, sóc jo. O sigui, al fondo...
1: Sí, clar.
15: Sí.
1: Qui ets, ets tu?
15: Sí.
1: O sigui, dins de la guapura que pots arribar a assolir...
15: Pues és lo màxim.
1: Has arribat a un grau molt elevat.
15: I no hi ha ni un corazoncito tuyo, eh?
1: És que no he mirat xarxes, de veritat.
15: No tens cobertura allà on vius?
1: Sí, sí.
15: Però...
2: El que no tenia era ganes.
1: Què dius?
2: El que no tenies era ganes.
1: No tenia ganes.
15: Vale.
1: Saben què farem aquesta primera mitja hora?
15: Jo no. Però jo he vingut perquè m'han dit que he de venir,
1: sí.
15: Però no sé a què vinc.
1: Sí, perquè avui no fa secció.
15: No, jo no porto
1: secció
15: res.
1: Secció la faràs el dimecres.
15: Jo no porto res.
1: Que és el dia que fins ara feia secció l'Ignacio Rigau. Ignacio Rigau.
15: Sí.
1: Però l'Ignacio Rigau ara ja no estarà els dimecres.
15: Quin lío.
1: Perquè estaràs tu.
15: Ah, clar.
1: Val? I aleshores l'Ignacio Rigau, si no recordo malament, estarà els dimarts.
2: Així és.
1: Oi? Ignacio, què farem?
2: De fet, ell s'ha quedat al diccionari d'Hortarada i jo ara faig bromes per la ràdio.
1: Home, no.
15: Farem el... Molaria, eh?
1: No per res.
15: Podríem fer un dia, això.
1: Seria curiós.
2: Seria curiós.
1: No, seria molt curiós.
2: Un crossover.
1: Un crossover.
15: Jo no sé si seria capaç de fer el que fa l'Ignacio.
2: Jo no seria capaç de fer. Jo sé perfectament que no seria capaç de fer el que fas tu.
15: Jo crec que també.
1: Jo crec que és molt difícil. Jo crec que cadascú ha de seguir fent el que fèieu, perquè fèieu molt bé. Tu faràs diccionari de la Hortarada, però no només diccionari de la Hortarada.
2: No, de fet, he trobat el yin i el yang. El yang de l'Hortarada, que és allò xic.
1: Sí, però jo crec que mentre he entès molt bé el tema de la Hortarada, potser perquè sóc poc xic. Ah. Però és que em vas posar l'altre dia un exemple amb Nadina, l'altre dia l'Ignacio i jo.
15: Però no m'has convidat tampoc,
1: no,
15: eh?
1: No, però ho vaig pensar.
15: Vas pensar, menys
1: mal. Ho vaig pensar, sí. I aleshores em va posar un exemple del que és una cosa xic que jo no l'acabo d'entendre.
15: Clar, xic és una paraula, ara l'Ignacio, que és l'expert, però xic és una paraula que potser ja s'està fent servir per masses coses
1: potser
15: que
1: sí.
15: Ja no són xic, no?
1: Espera, estic pensant que tenim algú al telèfon que serà molt interessant conèixer la seva opinió sobre el tema. Pepe Ribas, com estàs, Pepe? Bona nit.
16: Molt bé, bona nit.
1: Bona nit. Com va anar l'aniversari? Va ser l'aniversari diumenge del Pepe Ribas. Va anar tot bé, no?
16: Estic a Oporto.
1: Estàs a Oporto ara mateix, caram. Si és que qui és xic i té classe, és xic i té classe. Pepe,
16: no.
1: A veure, ara l'Ignacio farà una secció en la que vol casar d'alguna manera, conceptes en principi antagònics, podríem dir, no?
2: Exacte, exacte, exacte. Jo,
16: que bé.
2: Durant un any hem estat explorant el que és l'hortera, però he vist que l'hortera és dissonant amb mals resultats, no? No deixa de ser una cosa que no hauria de ser-hi i que està equivocada. Uh-huh. El xic també és dissonant, però pel millor dels motius. Ja. Ha trobat aquella dissonància que té bon gust.
1: Però l'exemple, puc repetir l'exemple literal,
2: sí, tant,
1: que vas posar?
2: Sí, i tant.
1: Vull reaccions, això, eh? L'exemple del Ignacio Rigau és patates fregides del McDonald's, uh-huh, amb un xampany francès, per
2: exacte,
1: exemple. Opinions, Jordi Merca.
15: Jo és que sóc molt fan de les patates fregides del McDonald's,
1: sí,
15: perquè és una cosa... La patata fregida del McDonald's, no hi ha res més que sàpiga patata fregida del McDonald's.
1: Ja, és veritat.
15: Si no hi ha una altra patata fregida que sàpiga patata fregida del McDonald's.
1: És cert.
15: Amb molta sal, perquè li posa aquella gent se passa de sal.
1: Sí, és perquè prenguis més Coca-Cola després.
15: Suposo que sí. I el xampany, nye.
1: No? Millor que cava.
15: Nye.
1: O corpinyat. Pepe, tu què dius?
16: Pues que m'agrada molt el corpinyat, més que ara, segons quins xampanys francesos.
1: Uh-huh.
16: I penso que ha millorat moltíssim, que ja no té tanta espuma,
1: sí,
16: i que a més és suau i no et don mal de cap.
1: És veritat, això.
16: I les patates de... Aquestes patates, pues, a mi, la veritat, és que no m'agraden gens.
1: Molt bé, molt bé.
16: Però bueno,
1: està molt bé.
16: Si les tinc que prendre, les prendo, perquè jo sempre, un dia a la setmana, vaig a un Frankfurt,
1: uh-huh,
16: i m'agraden molt els Frankfurt bons.
1: A mi també.
16: I, bueno, bons. Entens? I ho necessito, i ho faig.
1: Està molt bé. El Pepe Ribas estarà cada 15 dies amb nosaltres, com sempre, obrint la finestra de la cultura, que és una cosa que ens agrada moltíssim. Crec que ens ha dit sí, però a partir del 24. Perquè estàs de viatges i coses, no, Pepe?
16: Sí, pues, tinc un mes de setembre... Bueno, jo volia fer vacances, perquè no he fet vacances aquest estiu, que he treballat moltíssim, buscant rastros del meu avi, que resulta que és un dels fundadors, bueno, dels que va muntar i inventar l'art nouveau.
1: Caram.
16: A Europa, no aquí. I ha sigut una... Bueno, portem 13 anys investigant, i ja que i ara, pues, he acabat... una ponència.
1: Un dia d'aquests en parlarem amb calma. Aprofita aquests dies a Oporto, gaudeix molt, i ens trobem el dia 24 aquí als estudis, que et portaràs una sorpresa, perquè han canviat una mica i estan molt macos. Una abraçada. Gràcies, sí. Pepe. Cuida't molt.
16: Vinga, una abraçada a tots.
1: Ignacio Rigau, també et deixem anar a tu, perquè tens un sopar.
2: Efectivament.
1: Tens un sopar, doncs que vagi de gust.
2: Moltes gràcies.
1: M'ha agradat la reivindicació que ha fet el Pepe del Corpinyat.
2: Sí, sí, sí.
1: M'ha agradat.
2: Això és xic, veus?
1: És xic. Gràcies, Ignacio.
2: Un plaer.
1: Fins demà, senyores, senyors, 9 i 11 minuts. I tu els dimecres?
15: Jo, a mi no em deixes anar perquè com no tinc ningú amb qui sopar, no?
1: T'has de quedar aquí.
15: Escolta, que t'anava a dir una cosa. Que l'altre dia que vaig veure... Adéu, Ignacio, adéu, que vagi molt bé. Que l'altre dia...
1: Què?
15: L'altre dia vaig veure que vau fer la presentació de la temporada.
1: Sí, sí.
15: Que potser sí. Que vaig veure la jefa... Mm-hmm. Que potser no té bé, el meu telèfon no el té ben apuntat.
1: Perquè volies venir.
15: Home, a mi no m'han trucat.
1: Però és que era molta gent. Home, que... Anàvem els directors.
15: Però que jo sóc l'estrella d'aquest programa, no?
1: No, és veritat. És una de les estrelles.
15: Tu i jo, abans d'acabar la temporada, em vas convidar a sopar, em vas dir, Merca, tu ets l'estrella...
1: Jo vaig dir això.
15: Sí, sí, sí, no te'n recordes, però m'ho vas dir. I vaig pensar, mira, em convidaran... Que va, jo vaig allà a menjar,
1: Va ser error meu, eh? Perquè mira que sí? La directora m'ho va dir.
15: Jo crec que sí.
1: Digue-li al Jordi Merca que vingui.
15: Anava guapa, eh?
1: Anava guapa,
15: oh,
1: sí.
15: I he vist a la Sílvia Tarragona, que guapa.
1: Sí, també.
15: Anava com amb un vestit com amb leopardos petits.
1: Sí, però això és molt Sílvia Tarragona.
15: És molt, molt... que guapa.
1: La Sílvia Tarragona, que ara no estarà a les 10 de la nit.
15: Ai, que m'he enterat.
1: Estarà la Laura. La Sílvia Tarragona la tindrem els caps de setmana.
15: M'he enterat.
1: Això és meravellós, perquè la podré escoltar tots els dissabtes i diumenge.
15: Clar.
1: Està molt bé.
15: Però té una cosa dolenta, que és que no entrarà amb aquell perfum que entrava.
1: És veritat, això.
15: Recordes que estàvem tu i jo aquí com dos jabalís aquí dintre?
1: Sí.
15: Suant, perquè suem molt, tu i jo.
1: Ah, sí?
15: Perquè ho donem tot. Fem ràdio donant-ho tot. Llavors suem. Llavors entra la Sílvia, uau, una bona olor.
1: Amb quina cara t'està mirant la Neus Sala? Que diu, sí, que toma. Hola, Neus Sala, eh?
17: Bona nit, Toni
1: Marín. Ara parlarem, perquè la Neus, a més, s'estrena, reestrena.
17: Em reestreno.
1: Avui aquí el programa estarà amb nosaltres els dilluns, alguns dilluns al mes, perquè estem com acabant de determinar les dates, però apropant-nos al món del que ella és la mestra. Mm. Per excel·lència, la Neus Sala és la que més en sap de tot el tema Crònica Negra.
15: Sí. Ah, sí?
1: I tant.
15: Oh, i jo no puc venir els dilluns?
1: Pots venir.
0: Ah, m'encanta. Tu fliparàs amb la Neu Sala i la Crònica Negra.
15: Oh, m'encanta a mi, eh? Soc molt fan, eh?
1: Jo
15: sí, soc, és veritat, eh?
1: Jo soc molt fan de la Neu Sala, amb la que ara d'aquí una estona farem a més la seva secció, i també d'un home que també estarà amb nosaltres alguns dilluns al mes, que és el Bruno Pérez. Bruno, com estàs?
18: Molt bona nit. Molt bé.
1: Com estàs, Mussol? M'encanta, perquè ell sempre diu això del Mussol. És una cosa... És un segell identificatiu, canyes. Teu, no?
18: Bueno, sí, fa molts anys que ho dic, això, bueno, me surt. També és una cosa molt d'aquí de l'Empordà, quan algú li vols dir això, ets un Mussol, doncs ho deixes anar i ja està. Saps què passa? Que... És el que us explico, és el meu dia a dia. Jo toco en directe a la víctima i veig les conseqüències de la ciberseguretat i per això m'embalo i m'emociono i vull transmetre-ho i a vegades en surt alguna d'aquestes de paraulot, d'aquestes així divertides. Però bueno, però...
1: Amb el Bruno...
18: Amb ganes de col·laborar i ajudar a tothom.
1: I jo estic molt content que estiguis al programa, i ho saps, el Bruno és el mega crack de la vida amb el tema de la ciberseguretat.
15: Sí.
1: El tema de tot, eh? Les contrasenyes, els mails...
15: Los cookies.
1: Són les cookies.
15: Les cookies, allò de... Eres un robot?
1: Sí.
15: Allò, eh? Oh, quina ràbia... Dime quantos autobuses hi ha en la foto. Això t'ha passat alguna vegada? Entres a una web, diu, senyala les fotos que hi ha un autobús.
1: És veritat.
0: I el Bruno,
1: o bicicletes.
18: Clar, sí. Perquè tu no saps que d'aquesta manera així tu entrenes a la intel·ligència artificial.
15: Ah.
18: I així tu li estàs dient si és bo o no és bo. O sigui, però tu l'estàs entrenant.
15: Però hi ha un moment que hi ha una foto que només hi ha una roda de bicicleta.
1: Sí.
15: Llavors, allò entra com a bicicleta o no?
1: És una bicicleta.
15: No ho sé, eh?
1: Si apareix una mà, ets tu o no?
15: Jo me la jugo, sí, sí, a vegades, eh?
0: Només et dic una cosa. El Bruno ha fet de les millors pericials judicials que hi ha en aquest país. Vull dir que cuida't tu amb el que li demanis, eh? Perquè t'empura ràpid, eh?
1: M'escolta'm, per cert. Bruno, ja en parlarem, eh? Perquè temps tindrem, però hem començat forts amb el tema dels correus electrònics que t'envien intentant entabanar-te, no? Jo en pocs dies he rebut un d'Hisenda dient-me que s'havien equivocat i que m'han de tornar més diners.
2: Sí.
1: T'ho juro.
15: Però aquest no se'l creu.
1: No.
0: Aquí pica segur.
1: No, clar, i fan una cosa tan estúpida com que has de confirmar les dades apretant un botó.
15: Sí.
1: Dius, ui, no, això no. Però he rebut un de la Seguretat Social i un d'Hisenda. Van forts, no?
18: Home, clar, perquè també ells comencen la seva etapa escolar, o sigui, el seu any escolar, ja han tornat de vacances els cibercriminals i bueno, i esclar, i ara a saco paco. Home, penseu que ara mateix és el segon mercat que genera més volum de diners, més que el tràfic de drogues, o sigui, poca broma, el cibercrim està en auge totalmente, i per això les grans bandes doncs es posen amb això i apretaran per tots cantos. Ens ve un trimestre, ja quan siguem a programa, i ja parlarem de les tendències del cibercrim per aquest final de trimestre de 2026, que ja ens podem agafar els calçotets perquè venen pintant bastos.
1: Déu-n'hi-do. Bruno, un plaer tenir-te aquí. Moltes gràcies. Cuida't molt.
18: Al contrari, a vosaltres. Salut, fins aviat.
1: Mira, Jordi, que inicialment, jo quan vaig rebre aquell correu,
15: em
1: va fer il·lusió, eh? T'imagines?
15: Home, però tu
1: que
15: creus...
1: Que Hisenda et digui, no, això que t'hem tornat és, eh?
15: Això no passa mai.
1: T'hem de tornar 2.500 euros.
15: Hi havia la quantitat i tot.
1: Sí, sí, tant.
15: 2.500, home...
0: Sí, i per missatge, no?
1: Un correu electrònic.
0: Això no passa...
1: Això no passa mai. Correu electrònic.
0: Ja, bueno, però és que no passa.
15: Que Hisenda torni diners no sol passar.
1: Ja.
15: Imagina't que s'hagin equivocat.
1: És això el que dèiem. Ens hem equivocat, hem revisat i ens hem adorat.
15: A mi m'agrada un... M'envien a vegades uns que diuen... Hola, me llamo tal, he heredado una fortuna de no sé quantos millones de dólares i no sé en què gastar-m'ho.
1: Ja.
0: I
15: vull venir a Espanya.
1: Ah?
15: Sí, sí, algú que diu... I això passa, això m'ha passat diverses vegades.
1: Jordi Merca,
15: digui'm.
1: I tu què faràs?
15: Pues jo...
1: Tu faràs el mateix, no?
15: És que no ho tinc clar, tampoc, eh?
1: Bueno, és que si la pregunta és què has fet aquest any passat,
15: sí,
1: també és una difícil definició.
15: Clar, jo venia a pensar, vinga, va, però que no sé què he fet. O sigui, jo cada dia...
1: Has parlat de coses.
15: Jo m'aixeco al matí...
1: Sí.
15: I penso, oi, tinc ràdio.
1: És veritat.
15: És el que em passa, eh?
1: I ara has de fer una secció a correcuita.
15: Clar.
1: Que la senyora que ve a netejar a casa s'espanta
15: perquè
1: crides
15: molt. Ui, la senyora. Clar, però ara vindrà dimecres. Si jo vindré dimecres, llavors la senyora que ve a fer feines, que ve dimarts, no m'escoltarà. No
1: passa la... Digue-li que vingui dimecres.
15: No pot. Té feina, la senyora. A vegades em passa que la Glòria a mig matí em diu, què, la secció? Dic, hòstia! A les 12. Hòstia, la secció!
1: No, però et ràpid. Es nota que tu al teatre estàs acostumat. Sí. Ja has començat el teatre?
15: Ja he començat la temporada a Madrid, de moment. He començat molt fort, eh?
1: Sí?
15: Jo l'altre dia ho pensava. He començat la temporada número 9, eh?
1: De Jo sobrevivia a l'EGB. Molt bé.
15: Temporada número 9.
1: Déu-n'hi-do, eh?
15: El dia 7 de novembre comencem la temporada 9 de Barcelona, també. Estem a tope.
1: Molt bé.
15: Demà me'n vaig a Valladolid.
1: Molt bé.
15: Perquè són les fèries de Valladolid.
1: Molt bé.
15: Que és la setmana grande de Valladolid.
1: O sigui, avui a la ràdio, demà a Valladolid, i l'altre aquí a la ràdio una altra vegada.
15: No tinc res a fer jo, es veu. Es veu que jo no tinc vida. Estic tot el dia cap amunt i cap avall.
1: Cap amunt i cap avall. Escolta'm, hi ha una secció, estic pensant que t'agradarà molt a tu.
15: Sí? Sí. Més que la de la Crònica Negra?
1: No, també, com la de la Crònica Negra. O sigui, però tu, que ets un home que crees coses...
15: Ai, sí.
1: Li hem demanat... O sigui, em fa una il·lusió, de debò, perquè tenim una col·laboradora...
15: Sí.
1: Que té una veu preciosa d'altra banda, sí. Però que ha escrit no sé quantes sèries de televisió,
15: no.
1: Ha participat en no sé quantes pel·lícules. Li hem demanat que ens expliqui com es construeix una història, com es fa una sèrie, t'imagines?
15: Li podíem haver demanat feina per mi, també.
1: Però... Bé, espera, diguem-li. Carmen Fernández Villalba, com estàs, Carmen? Bona nit.
19: Hola, m'estic fronxant aquí sola, sentir-te ja que estàs tirant-me aquestes floretes.
1: El Jordi Merca vol feina, no sé si n'ets conscient que ja te l'ha deixat anar. Eh?
15: No molta, eh? Tampoc molta, eh? Que no m'agrada treballar gaire, però bueno.
19: Tampoc molta, però cura molt, no?
15: Això, o sigui, bueno.
19: el que tots volem.
1: Exacte. Poca i ben pagada.
15: Sí.
19: Poca i ben pagada. O sigui, això de treballar per amor a l'art...
15: No,
19: és una fal·làcia que no ens agrada.
15: Ja no es porta això.
19: Ja no es porta això. Ara treballem perquè ens agrada la feina que fem, però volem cobrar, oi?
15: Ah, exacte.
1: Clar. Escolta'm, que guai això de que ens expliquis com neix una sèrie, com es crea una història, no?
19: Sí, doncs, mira, en primer lloc, Toni, jo et vull donar les gràcies per comptar amb mi, perquè he anat venint en les últimes temporades algunes vegades quan tu em cridaves i tal, però ara saber que tindré aquesta col·laboració fixa cada mes, doncs em fa moltíssima il·lusió, i més si és per compartir una cosa que també m'apassiona tant com l'escriptura audiovisual, o sigui que encantada de compartir els meus secrets.
1: Que bé. Oi, m'encanta això que ens diguin que ara compartirem amb tu els nostres secrets.
15: Oh, perquè ella en sap molt i sap posar aquestes frases on toca.
1: Home!
15: Això ho dius en un altre context? Tu estàs a la peixateria i dius, vols que et comparteixi els secrets? I no queda tan bé com aquí.
1: Bueno, segons el plat que estiguis cuinant.
15: Ah, també.
19: Exacte.
15: També,
1: no?
15: Exacte.
1: Perquè en un moment donat aquí també es poden fer coses. Carmen, doncs, escolta'm, ja estem desitjant que arribi el dia i el moment, val?
19: Sí, serà aviat. Encantada de que, a més, ens veurem cara a cara, perquè ara estem parlant per telèfon, però vindré a la ràdio, que em fa moltíssima il·lusió, perquè ja només entrar en un plató de ràdio i posar-me els cascos i tenir el micro davant i tenir la teva presència al costat i la peixera i no sé què, tot això és que em fa una il·lusió que no t'ho pots ni imaginar.
1: I fixa't que en un altre moment jo t'hauria corregit perquè has dit un plató de ràdio. Abans era...
19: No, perdona,
1: és que ara sí que estem en un plató de ràdio, perquè han fet obres.
15: Ha quedat boníssim.
1: Tenim, jo que sé, la de càmeres que hi ha aquí. Ho dic també per aquella gent que ens segueix habitualment veient les imatges a través de RTV Play, que si ho veuen, ara tenim càmeres per tots. Sí, càmeres d'aquestes modernes.
19: Sí.
1: Una mica gran hermano, sí. Són aquestes càmeres que es van movent, que tu dius, qui deu haver-hi al darrere?
15: T'ha quedat molt modern, eh? Això que estàs explicant, diu, aquestes càmeres d'ara que són modernes, que van soles, eh?
1: Toni,
19: jo t'he de fer una pregunta.
1: Veure,
19: tu
1: digue'm.
19: Creus que el fet que ara també es transmeti el que està passant en el plató, que ho puguem veure tot, no mata una mica el misteri de la ràdio?
1: Jo no, saps per què? Perquè ens oblidem. O sigui, una de les coses... Mira, en aquest estudi no hi ha un monitor, la qual cosa és molt important. A baix sí que n'hi ha un monitor. A l'estudi 31 sí que hi ha un monitor. Cada vegada que jo he entrat a fer el programa des del 31, el primer, això t'ho pot dir el Jordi,
15: sí,
1: el primer que he fet sempre és apagar el monitor. Perquè si no, efectivament, hi ha molta gent, i és humà, que s'està veient com surt per la tele i està més pendent de la imatge de la tele que no pas del que està dient per la ràdio, saps?
19: Clar. És que crea aquesta intimitat que crea la ràdio, que és que estàs, diguéssim, com en un espai buit, no? Que emets, ets emissor, també receptor, no? Del oient, però en el fons no jugues amb la imatge, que la imatge és molt poderosa, però al mateix temps t'ho dona tot, no?
1: Clar.
19: Per tant, el misteri de la ràdio també és ocultar la imatge, no?
1: El misteri de la ràdio el resoldrà Neus Sala, que és la que sap d'aquestes coses. Gràcies, Carmen, un petonàs.
19: Vinga, fins aviat.
1: Fins
19: adéu,
1: ben aviat. Adéu, bona nit. Adéu.
15: Lo pitjor, ara estic pensant que, clar, ara, aquestes càmeres són ultra HD, 4K... Això.
1: A tu això també t'acaba de quedar molt modern.
15: Això?
20: Es veu fins a l'últim poro de la pell. I tu no vas maquillat avui.
15: Ni avui ni mai.
20: Ni jo,
15: clar, jo he vingut avui que dic, va, no m'afeito. Jo pensava, ja m'afeito demà.
1: No t'afeitis igual.
20: Ui, com t'estaran posant les xarxes.
15: Clar, ara. I ara haurem de venir ben vestits, eh?
20: I amb gorra, tu i jo, amb gorra.
15: No, perquè el Toni i jo aquí a vegades venim amb unes pintes.
1: Bueno.
15: Jo a vegades vinc amb el pijama a sota posat.
1: I això, tu, no m'ho diguis mai, això.
15: Sí.
1: En sèrio?
15: Clar, perquè ja

0: és una altra cosa. Això ja discutirem, però el pijama és maco. Si el cuerpo...
1: Lo acompaña
0: mejor.
2: Bueno, si no, un poco holgado.
0: Un poco... Cómpratelo, siempre pijama una talla más. Això és veritat.
2: Escoltem una cosa. Jo aquest any estic molt content, perquè la veritat és que aquesta cosa d'haver creat seccions que... són més espaiades amb el temps, ens dona la possibilitat de fitxar molta gent que tenia moltes ganes que hi fos, no? I estic molt content, perquè feia molt de temps que no compartíem un micròfon com a col·laboradora del programa, una senyora que, a més, literàriament ho ha guanyat tot, el darrer premi Marquès de Comillas se l'ha endut. Ella és... estic parlant de la Carmen Domingo. Carmen, què tal, guapa?
3: Bona nit, jo estic desitjant saber si arribaré i portaràs pijama o no em portaràs, ja t'ho dic.
2: Home, no, però jo... a la ràdio no he fet mai... Fàcil, eh? Bueno, anava a dir que a la ràdio no he fet mai ràdio amb pijama, però estic pensant que va haver-hi una vegada...
3: Sempre hi ha una primera vegada per tot, Toni, no ho diguis, perquè sempre hi ha una primera vegada.
2: Durant el Covid. Durant el Covid vaig estar fent el programa uns dies des de casa i recordo que la primera hora portava pantalons de pijama. I em vaig sentir tan incòmode... durant tota aquella hora que vaig aprofitar l'informatiu, crec que era de les 5 de la tarda, per posar-me uns pantalons i sabates i de tot.
1: Jo t'he de confessar un secret, eh? Jo en els directes que he fet per Telecinco, per exemple, en el Tsunami, que eren a hores intempestives per mi, de cos cap amunt anava maquejadíssima i de cos cap a baix amb el pijama i les sabatilles directe per anar-me'n al llit una altra vegada. Bueno, clar, a les 5 del matí t'aixeques per fer un directe.
2: Jo crec que tots hem vist en algun moment com algú a mitja reunió s'aixeca i s'havia oblidat de posar-se pantalons o anava, perquè ho hem vist tots, no? Durant el Covid, això.
3: I jo, que sóc a casa meva, no sabeu com vaig, clar.
2: Quan, ara mateix?
1: Ara,
3: claro. Carmen, ara no diré res, jo.
2: Carmen Domingo, cuéntanos cómo vas.
3: M'ho heu posat fàcil. No diré res.
2: Vas vestida de domingo?
3: Oh. Voy vestido de
1: domingo.
0: Que va, sí. Ni eso, eh.
2: Horrorós, eh. Horrorós. És que em fa il·lusió, és que per fi estic amb vosaltres. Jo m'hi he enyorat molt aquest estiu.
0: Sí.
2: Sí, em sortia allà, mirava el calendari. Ui, que encara no arriba.
1: Sí, no tu creus, ni tu. No t'ho creus,
2: que sí, encara no arriba.
1: Estaves allà al bosc vivint la vida.
2: Deia, a les 5 de la tarda semblava que no passava el temps allò. Les 5 i 5, les 5 i 7. Ui, passat i petit. Carmen Domingo, quin gust tenir-te al programa, guapa.
3: Moltes gràcies, i jo també tinc moltes ganes de parlar amb tu un dia al mes.
2: Un dia al mes. Un petonàs enorme. Gràcies, Carmen.
3: Un petó, Toni. Fins ara, adéu a tots.
2: 9 i 28 minuts. Digues.
0: Escolta'm una cosa, que m'estic fixant... Clar, jo no sabia a qui trucaves, eh? Clar, mira, tenim aquí que si Crònica Negra, que si l'advocat que parla de no sé què, ara la noia aquesta de les sèries de la tele.
1: Ho tenim tot.
0: Ara, i què pinto jo aquí?
2: Tu ets tu.
0: Sí, tens tothom amb estudis aquí? Aquí gent amb estudis, periodistes i experts.
1: Jo dono la info perquè ella faci el guió.
0: I jo què pinto aquí?
1: I tu l'interpretes.
0: Mira.
2: Bueno, però jo crec que tu ets la nostra referència en qüestions més, com dir-ho, més modernes.
0: Sí. Si tu estàs pensant tant, és que...
2: Potser podries fer una secció d'intel·ligència artificial.
0: Ui, no, no. No m'agrada.
2: No t'agrada?
0: És que... És que m'estic fent gran per la intel·ligència artificial.
2: T'estàs fent gran.
0: Sí.
2: Això és el que ens passa a la majoria de nosaltres.
0: Sí.
2: És per això que li hem demanat... Estic supercontent. Perquè a partir d'avui també s'incorpora al nostre plebé en Josep Maria Ribas, que és el director de l'Observatori d'Intel·ligència Artificial de La Salle, de la Universitat Rovira i Virgili. Josep Maria, què tal? Bona nit.
4: Hola, molt bona nit, Toni, com esteu?
2: Molt bé, molt contents que estiguis al programa. T'estàvem buscant competència, però crec que...
0: No hi ha manera,
2: s'ha baixat, s'ha baixat a l'últim moment. Jo crec que deu ser un dels homes amb més feina de Catalunya, no, Josep Maria?
4: Amb això de la IA, aquests últims anys, la veritat és que està en boca de tothom, no? Per tant, sí, no ens avorrim.
2: Fixa't que està en boca de tothom i a la vida de tothom, perquè ha arribat un punt en el que la IA ja ha entrat de manera directa a confondre'ns, a no saber a vegades triar entre si el que estem veient és veritat o és una imatge generada per IA. En fi, la cosa està anant molt ràpida, no?
4: La veritat és que sí, i mira, aquests dies crec que ho hem viscut tots, especialment amb la crisi de Ceuta, no? Fins i tot com de nou tornen a aflorar aquestes notícies, no? Que són ressuscitades del passat i que no tenen credibilitat. No? Ens ha passat cada vegada que hi ha hagut des de grans nevades fins a aquell accident amb l'Irio, no? És a dir, sempre han circulat coses falses, és veritat. I és que, clar, com que la tecnologia cada vegada és més barata, diguem-ho així, no? I

0: ets més fàcil de fer anar, això vol dir que los malos ho tenen més fàcil.
1: Aquí és on tenim un dels grans reptes, segurament, no?
0: Home, doncs la veritat és que sí. Segur que tot l'ús ètic, no, de la intel·ligència artificial és un repte. Ja ens ha passat en el passat, no?, que de vegades la tecnologia aflora d'una forma tan ràpida que fins i tot els reguladors i els bons o mals usos, doncs és alguna cosa que hem d'anar aprenent.
1: Clar. I és per això que és tan important dedicar-hi minuts aquí al programa La Intel·ligència Artificial i tindrem el millor per parlar sobre aquestes qüestions. Josep Maria, benvingut al programa. Ens hi posem immediatament.
0: Doncs sí, senyor. Em sembla que ens veurem aquest dijous, oi que sí?
1: Aquest dijous, efectivament. Una abraçada. Fins dijous. Gràcies.
0: Fins aviat.
1: Fins aviat. Senyores, senyors, passa un minut de 2:15. Què? Què et sembla el programa?
2: Com pot ser que jo li demani a la intel·ligència artificial una foto meva i dic, ai, això no m'agrada, treu-m'ho. I em fa un escàndol allà, em treu una cama, no sé, em canvia la cara, i després la gent fa vídeos
1: i li surt tot
2: bé. Jo li demano al meu... Escolta, la samarreta pot ser d'un altre color? I em canvia el cabell. Em posa un ull aquí al mig.
1: En quin idioma parles?
2: No, el meu xati me toma el pèl. I després la gent fa uns vídeos... Mira, el tècnic està dient que sí, és veritat. Fa uns vídeos del Rajoy peleándose con el otro i no sé què.
1: O l'altre dia, que de sobte vaig veure Pedro Sánchez que es posava a fer-se un petó, no me'n recordo qui
2: sí,
1: era.
2: Ai, sí, aquest l'he vist jo també.
1: O sigui que dius, però com ho fan, això? No?
2: Jo li dic, escolta, posa'm una mica... Oh, fot un escàndol allà.
3: Però
2: com pot ser això?
3: Quanta estona t'hi estàs?
2: Poc.
3: Perquè, aquí tens la resposta.
2: Perquè em treu...
3: Aquí tens la resposta. Passa com a mi. Li dius, fes això, no ho fa, i dius, vale, però...
2: No, és que evita que em posa els nervis, eh? Perquè li estic parlant
3: a una
2: màquina...
3: Que no, que jo no li parlo
1: a
3: una màquina.
1: Perquè, a més a més, deixa'm dir-te que quan arriba una època, Jordi...
2: I després surt en vídeo de... Ponle este comando al ChatGPT, veràs?
1: Tu saps que jo t'aprecio de veritat.
2: Sí, per això m'has trucat tot l'estiu, trucant-me.
1: Potser
2: mira quantes trucades perdudes tinc teves.
1: Deixa'm que miri les que tinc perdudes teves jo.
2: Però és que jo no t'he dit que t'he trobat a faltar de moment,
1: Jo sí, no, però... I ara ja no et deia això, ara et deia que t'apreciava. La cosa és que, arribada a una determinada edat...
2: Ja no.
1: Aquestes coses de... Sí. Oi, ponme un brazo. Sí. Ja, potser...
2: Ponme un brazo, no, però que a vegades surts que dius... Ai, has sortit una mica malament.
1: Ah, perquè vols millorar la...
2: Clar, ha sortit malament. I jo, que tu no, però jo sóc un tio de què...
1: I per què li fas fotos a la teva dona? Jo crec que sortirà millor.
2: Perquè no vol sortir al meu Instagram la meva dona, perquè jo tinc molta gent.
1: Jo sóc
2: un microinfluencer ja. Jo ja tinc molts seguidors.
1: Molts seguidors.
2: Clar,
1: està
2: llavors,
1: bé.
2: La meva vida privada pues, he de guardar-la.
1: Com vas de temps?
2: Jo bé, jo no tinc res a fer.
1: Vols quedar a la secció de la
3: Queda't.
1: Dic perquè són les 9:33 minuts, és l'hora d'obrir la secció, vale. Després la podem comentar.
2: Ara mirem.
3: Si no vull impressionar, però igual també un sicari, si no et quedes.
2: Clar.
3: No,
2: no. Pues m'està passant una cosa.
1: Que sàpigues que ho diu en broma, però podria dir-ho en sèrio.
2: A mi la cara que m'ha fet no era de broma. Sí. M'està passant una cosa, amb tanta crònica negra, jo consumeixo molts documentals de crònica negra i assassinats i tal, però m'estic tornant una mica tard i ja vaig pel món veient assassins per tot arreu.
3: Bueno, és qui són, eh?
2: Jo ara vaig... Demà agafo un ave...
3: Sí. Segur que l'ave, a dins hi ha un assassí.
2: I el que s'asseu al meu costat, jo l'analitzo, dic, ui, aquest.
1: Atenció a la frase que acaba de dir la Neu. Segur que l'ave hi ha un assassí. Home, sí. Potser no.
3: Veure, mira, a l'assassino de la baraja...
2: Sí. Ui, m'encanta aquest!
3: El famós... Alfredo Galán de la baraja. Un dia, i ell ho ha explicat, anava al metro de Madrid... I va veure com el del costat, Gesia, se busca l'assassí de la baraja. I ell va pensar, soy yo.
2: És a dir,
3: tu pots estar al costat d'un assassí en sèrie i no saber-ho.
1: Potser fins i tot ara mateix.
2: Jo crec que
1: perquè
2: no.
1: Perquè la Neus... Hi ha una determinada hora que la truques i mai no t'agafa el telèfon.
3: No t'agafa.
2: Jo crec que no em quedo, perquè si no potser després no dormo, eh?
1: Sí. No, home, no.
2: Sí.
1: Anem a parlar, i ara em poso una mica a la sèrie, perquè anem a parlar d'un tema que efectivament ha cuejat moltíssim durant tot l'estiu. Jo t'he de dir, Neus, que és un tema que a mi impressiona molt, que és tot aquest tema d'Isaac Andic i de Mango, el seu fill, una mica... Tota aquesta història és molt sòrdida, tota aquesta història, no, Neus?
3: Més que sòrdida, et diria que és una de les investigacions més complexes a les que s'ha enfrontat el cos de Mossos d'Esquadra, perquè ens trobem en una situació on tenim un cadàver, una muntanya, cap testimoni, i es tracta de construir un relat a base d'indicis, indicis que busquen els Mossos i la jutgessa, i indicis que un a un intenta desmuntar la defensa de Jonathan Andic, perquè la realitat és que ningú estava en aquella muntanya per explicar què va passar aquell 14 de desembre de 2024.
1: Sí, sí. La veritat és que hi ha moltes preguntes. Com estan les investigacions ara mateix?
3: Doncs abans de l'estiu vam tenir un boom absolut, perquè va ser el moment en què la jutgessa va decidir prendre declaració a la que ha ocupat tots els titulars i totes les cadenes, que és la famosa terapeuta, la Júlia, amb aquestes teràpies que feia servir, pseudoteràpies, que després la premsa, en el moment en què vam saber per l'auto de la jutgessa que hi havia una psicòloga, vam buscar si aquesta Júlia estava col·legiada, i no està col·legiada enlloc. Qui és? No estava, no hi havia ni una foto enlloc, no hi havia res d'ella. Però sabíem que només s'arribava amb ella si eres de l'alta societat catalana. Perquè et facis una idea, ha sigut terapeuta de la família Vicari i de la família Urdangarín. I arriba a la família just de la mà de la vídua de l'Isaac Andic per solucionar uns problemes que hi havia entre pare i fill per culpa de les desavenences econòmiques en la gestió de Mango. Tot esclata quan aquesta psicòloga, o sabem que una de les teràpies que fa servir, curiosament, és la de matar metafòricament al padre en la teoria freudiana utilitzant el barranc. És a dir, amb una teràpia de xoque radical. Llavors, estàvem aquí, la defensa justificava la presència d'aquesta terapeuta, la terapeuta va donar els seus whatsapps i tal, però al juliol, quan ningú s'ho esperava, el 29 de juliol, quan estàvem tots, bueno, fins al setembre no reprenem el curs judicial i tal, es presenta a la comissaria de Mossos una senyora traductora anglesa que diu que porta un any que no dorm perquè amb ella la va trucar i col·laborava estretament amb aquesta terapeuta i li havia demanat que busqués una ruta de confrontació on hi hagués un barranc a Montserrat. Yeah. Aquesta traductora confessa davant de Mossos que el dia 7 de desembre havia acompanyat a Jonathan Andic en aquesta muntanya, una setmana abans de que caigués, en aquesta recerca, en teoria, d'un punt de confrontació amb un barranc. El Jonathan no havia dit en les seves declaracions ni a Mossos ni a la jutgessa que existia aquesta senyora. La defensa no ho sabia, per tant, la defensa s'ha quedat una mica fuera de juego. I, a més, aporta tota una sèrie de whatsapps que s'havia intercanviat els dies posteriors a la mort d'Isaac Andic amb la terapeuta, amb la Júlia, on ella li diu a la Júlia què ha passat, què ha passat, has vist lo que ha passat? I la Júlia li contesta, no lo quiero saber, no vaya a ser que la próxima sea yo. Això obre...
1: Aquests àudios existeixen, eh?
3: Aquests whatsapps estan en poder dels Mossos d'Esquadra. Estem ara pendents. Ella, aquesta traductora, diu que ella declara perquè no pot dormir perquè se sent culpable, no sigui cas que. I va amb advocat. La meva lectura és molt diferent. Hi ha un acte del jutge, de la jutgessa, que diu que demana que els Mossos agafin tots els telèfons que es van connectar al repetidor de Collbató els dies en què Jonathan estava en aquella muntanya. Tard o d'hora, el seu telèfon hauria saltat, perquè ella sí que estava en aquella muntanya, yeah, amb Jonathan. Per tant, abans de que la investigació et citi en qualitat de, tu t'avances, vas amb un advocat i dius, escolta'm, que jo no tinc res a veure amb tot això que passava por ahí i que jo habitualment això ho feia amb altres pacients i no sabia que era per una excursió de Jonathan amb el seu pare, però ara, veient el que ha passat, vull venir a declarar. Què ha passat amb la defensa? La defensa ha demanat, això ho publicava La Vanguardia, ho publicava Maica Navarro, que Jonathan Andic torni a declarar. I jo m'imagino que el despatx de Martell haurà estat treballant i no de vacances, no haurà estat mirant les hores com tu, saps? Són les 5:01 i 5:02, preparant aquesta declaració de Jonathan Andy.
1: És a dir, que tenim setmanes per endavant on aquest tema tornarà, d'alguna manera, a la primera línia informativa, no?
3: Seguríssim, perquè ha de declarar també el CEO de Mango, el Toni Ruiz, que recordem que és el que va substituir a Jonathan Andy després de que pràcticament enfonsés l'empresa. I també hi ha d'haver ha demanat la jutgessa una reconstrucció de la caiguda a la muntanya amb els metges forenses que li van practicar l'autòpsia i amb els Mossos d'Esquadra per veure exactament com va ser la caiguda i per veure si té validesa o no els informes aportats per la defensa.
1: Què et sembla si anem a buscar un parell de testimonis de persones que ens expliquin una mica com estan veient tot això? Són dues persones de confiança absoluta del programa, els quals sempre acabem anant a trucar a la porta. El primer, el del nostre consultor en psicologia legal i forense, Bernat Noel Tifón. Com estàs, Bernat? Bona nit.
4: Hola, bona nit, moltes gràcies.
1: Content, com sempre, que estiguis amb nosaltres. Escolta'm, quina història aquesta, no, Bernat?
4: Una història, realment. És ara, justament, el tema candente, justament, de la crònica negra barcelonesa.
1: Clar. I fixa't que, a més, hi ha tantes preguntes sense resposta, i és lògic que sigui així, no? Perquè tenim la família, per exemple, que sembla que en tot moment estan recolzant el fill i germà. Tenim aquests testimonis que ara ens deia la Neus. Que difícil és, segurament, en una investigació d'aquestes característiques, saber destriar el gra de la palla, no?
4: Clar, a veure, clar. Per una banda tenim que la família, com, doncs, des d'un punt de vista de la lògica o de la coherència, doncs, intenta donar suport justament a la persona, doncs, que està actualment en investigació, no? A l'investigat, el Jonathan Andic. I després la resta de detalls que ha anat explicant la Neus, justament, doncs, són una sèrie de detalls que no deixen, doncs, de sorprendre i que fan d'alguna manera, doncs, que aquest entrellat d'aquestes peces d'aquest puzzle, doncs, hagin d'encaixar, i encara no encaixen, i per això que d'alguna manera, doncs, els operadors jurídics volen més detalls i que d'alguna manera, doncs, els metges forenses i la policia i els Mossos d'Esquadra puguin justament esbrinar què és el que realment ha succeït.
1: M'estava fent uns senyals la Neus, creu que tenim un àudio d'això, no?
3: Aviam, Bernat, és que som el Bernat, sí. I jo treballem junts en el podcast Correspondència Criminal, ens coneixem moltíssim.
4: Hola, Neus.
3: Hola, Bernat. Escolta'm, a mi m'agradaria, com a psicòleg forense que ets, que t'escoltessis, que escoltéssim l'àudio d'aquella trucada al 112 el dia que va caure el pare, l'Isaac Andic, perquè tu puguis fer-me una interpretació més professional de com veus l'estat anímic del Jonathan en aquest moment. Si et sembla?
1: I tant, escoltem-ho, escoltem-ho. Sí.
5: Necesito ayuda, necesito ayuda.
6: ¿En qué tipo de corrido?
5: Mi padre se ha caído. Estamos en Coibató. Se ha caído.
6: ¿Se ha caído? ¿Se ha tropezado o está perdido conocimiento?
5: Creo que se ha caído por un barranco. Por favor, envíen a alguien, envíen una ambulancia, envíen a alguien, por favor.
1: Uf, Bernat, ¿qué dius?
4: Bueno, això és compatible realment amb una persona que està angoixada, està angustiada, justament en aquest sentit, doncs, que està amoïnada i preocupada, doncs, de la caiguda d'un pare, d'un familiar, en aquest cas, no? El pare.
1: Sí, sí.
3: Clar, contrasta perquè una de les tesis que té la investigació, i aquí també t'ho volia preguntar, Bernat, per saber quan dura el xoc, no? És que ell, la primera trucada que fa després de la caiguda del seu pare és... Passen 4 minuts i truca a la vídua, és a dir, a l'Estefania, que està a baix de la muntanya. I després passen 8 minuts fins que truca al 112. És a dir, és possible que tu et quedis en xoc 8 minuts abans de fer una trucada d'emergències a la muntanya?
4: Pot ser compatible. Anem a veure. El primer que succeeix és hi ha un estat de confusió, no? Un estat de confusió en què ha passat, no? Què ha succeït. Intentes esbrinar el que hagi pogut. I dintre d'aquesta circumstància, doncs, pot ser compatible el fet de que truqui justament, doncs, a la primera persona, a la primera família que tingui, i després justament als serveis socials, sanitaris, policials i tot el circuit. De bo de pronto, el primer que d'alguna manera, doncs, habitualment, dit de les regles de la sana lògica, és primer esbrinar què és el que ha passat i què ha succeït, i després ja trucar justament el que són els serveis. Però, la resta de serveis, vaja.
3: Bernat, es pot fingir, perquè recordem, els oients no sé si la tindran al cap, però aquella trucada de Breton, després d'haver matat els seus fills, trucant a la policia dient no sé on estan mis hijos, d'una manera angoixada, plorant, després ell els havia cremat vius. Recordem que, clar, una persona pot estar en diferents circumstàncies.
1: No són matemàtiques.
3: No són matemàtiques.
4: No són matemàtiques. No podem comparar una cosa amb l'altra. Jo també vaig intervindre justament en el cas del doble crim d'Asp a Lleida, de dos agents rurals, i la persona doncs, que va cometre els crims també va trucar a la serveis d'emergències mèdiques i va trucar en una situació d'angoixa, però al cap de 7 minuts. Per tant, és el que diu el Toni, 2 i 2 no són 4. En temes criminològics. Una altra cosa són les matemàtiques i la física, que això és una altra cosa. Que aquí són exactes. Però l'àmbit de la criminologia, de la conducta humana, de la psicologia criminal i forense, moltes vegades intentem establir una relació causal inequívoca i indubtable, que moltes vegades no és així. No és així. Per què? Perquè, d'alguna manera, la conducta humana en sentit normal, sense patologia psíquica, vull dir, ja és, diguem-ne, moltes vegades és biaixada o alterada. I quan la persona té un trastorn mental ja és una altra cosa, ja parlem d'altres termes, no? Per tant, hem de tenir molta cura i hem de respectar, si em permeteu aquesta expressió verbal, respectar els operadors policials, judicials i metges forenses que facin fent i que amb els indicis que vagin esclarint arribem a les conclusions finals, no?, en aquest sentit. Per tant, no ens precipitem encara.
1: Bernat, una abraçada gran, com sempre. Cuida't molt.
4: Una abraçada.
1: Cuida't molt.
4: Gràcies, igualment.
1: Adéu. Em fa molta il·lusió poder saludar la persona que tenim ara amb nosaltres. Enrique de Madrid, d'Àvila. Què tal, Enrique?
7: Buenas noches, Toni.
1: Oh, qué gusto escucharte. Enrique, qué difícil este tema, ¿no?
7: Sí, difícil y confuso. Desde mi punto de vista, todo el tema de la carga probatoria en el futuro, dentro de un juicio que supuestamente conjurado, todavía no tiene una fuerza determinante para saber los hechos, qué es lo que ha ocurrido. Y a día de hoy yo creo que para declarar culpable más allá de una duda razonable va a ser muy difícil.
3: Este es el puzzle, realmente aquest és el gran trencaclosques que tenen els Mossos i que té la fiscal, perquè estem treballant només amb indicis. I com molt bé ens deia, a arribar amb una condemna ha de ser un cúmul d'indicis suficient com perquè constitueixi prova. Però hem de dir una cosa. La fiscal, Joldi, la fiscal que porta aquest cas, ha guanyat com a mínim 2 casos amb jurat popular només amb indicis i un d'ells sense cadàver. Vull dir, és una fiscal molt preparada per això, i a més, i també li volia comentar al Lluís, no? Aquesta petició de Mossos d'Esquadra de que s'incorpori a la investigació la unitat de desapareguts, que està especialitzada justament en treballar només amb indicis i sense cadàver.
7: Sí, però no olvidar que la otra parte de la defensa está Cristóbal Martell.
3: Estamos
7: hablando también de una primera espada. Yo, una de las cosas, claro, se ha hablado de tantas cosas de este caso que yo va a ser difícil que pueda proporcionar nada nuevo. Pero hay una cosa que no logro comprender, que es, para la cuestión de la defensa, sale rápidamente un vídeo en el cual el señor Andic tropieza haciendo unas conferencias diciendo: tiene problemas en las rodillas para poder caminar y eso podría ser el problema por el cual se precipita después el día de los hechos. Pero entonces, si una persona que está en esta condición, ¿por qué lo llevan por un camino de este tipo? ¿Me explico?
3: El camino es un camino perfectamente transitable. Es un camino que hacen niños de 4 y 5 años. Y de hecho, hay que salirse del camino. Hay que salirse unos 3 metros del camino para caer por el único punto mortal que hay en ese camino, que es el punto donde cae Isaac Andic. Lo que intenta la defensa es justificar esos 4 pasos de tropiezo, que serían los que justificarían que se sale del camino, y luego se precipita. La defensa con este vídeo también intenta justificar que él no pone las manos, porque la autopsia determina claramente que no hay signos de protección, es decir, él cae en sentido tobogán con los pies por delante, tiene heridas laterales, pero no pone las manos, no intenta en ningún momento agarrarse. Para los Mossos eso es claro ejemplo de un empujón. Para la defensa no. La defensa dice que él no tenía los reflejos para poner las manos. Esto va a ser realmente un juego de primerísimas espadas porque, como tú muy bien dices, Martell es de los mejores.
1: ¿Quan es calcula que hi haurà el judici?
3: Falta que hi hagi judici, eh?
1: A falta que hi hagi judici, sí. O sigui, jo, això clar, encara tenim per molt de temps.
3: Efectivament, estem en fase d'instrucció i en el primer moment, tots els que ens dediquem a això, pensàvem que Jonathan no s'asseuria a la banqueta dels acusats. Ara comencem a tenir alguns dubtes perquè la investigació va avançant i cada cop són més indicis i més indicis que costa a la defensa cada cop més justificar. Ara bé,
1: Més enllà de qualsevol altra consideració, és veritat que la pena del telediari d'alguna manera jo no li treu ningú a aquest senyor.
3: Clar, aquest és el problema. És que el problema és que trobar un jurat popular no viciat
1: és impossible.
3: És impossible. Llavors el que està intentant la defensa és netejar la imatge de Jonathan. I ho va fer, per exemple, jo crec que es van equivocar aquí, no? Ja en l'acte de la jutgessa hi ha un moment en el que diu que el pare i el fill mai havien, feia 10 anys que no feien una excursió junts. Mm-hmm. El Jonathan havia dit que sortien plegats tot sovint. Llavors, per intentar demostrar que sí que sortien d'excursió, es filtren a La Vanguardia unes fotos del 2021 d'un viatge de la família a Grècia, on es veuen tres fotos en concret del pare i el fill caminant, però les tres fotos estan fetes per algú. No hi ha cap selfie, és a dir, no van sols. I només presenten fotos del 2021. La meva pregunta, en el primer moment, jo diguéssim que l'opinió pública pot pensar, mira, veus com sí que van junts? És un impacte per l'opinió pública. Els que en sabem, pensem, ells que els hi canviaven a l'iPhone cada any o cada 6 mesos, si fan excursions tan sovint, quan arribes al final et fas un selfie. Des del 2014 al 2024 la defensa no ha pogut aportar cap selfie de pare i fill, només aquestes fotos familiars, que a més són de després de la pandèmia, recordem les ganes que hi havia de sortir.
1: Sí, que a vegades aquestes coses pandèmia que semblen òbvies potser no ho són, no, Enric? És a dir, jo no em faig mai selfies. Entens? Potser hi ha gent que està molt acostumada i a la qual li pot estranyar molt això que comentes. Jo crec que hi ha molta gent que no sé. Di, Enric.
7: El comportamiento de cada persona, el señor Andy, que era un señor muy mayor, que a lo mejor las selfies no era su forma de expresarse en comunicación, y puede haber muchas explicaciones para esto. De todas formas, yo, en mi opinión, siendo un testigo directo, sin ningún otro tipo de prueba pericial mucho más detallada o una confesión espontánea o algo que se vea, va a ser muy difícil saber aquí qué es lo que ha ocurrido.
3: I a part tenim una altra complicació, i és que és un cas que, tot i la importància que té el personatge i els diners que tenia, és un dels poquíssims casos on no hi ha acusació particular.
1: Yeah.
3: Està la fiscalia sola i els Mossos i la jutgessa sols, vull dir, hi haurà defensa.
1: Sí, però la família ha fet costat.
3: La família ha tancat files des del primer moment amb el Jonathan. Des del primer moment ha considerat que el Jonathan és innocent. Les germanes van declarar en favor del seu germà, van dir que no hi havia problemes econòmics i, per tant, la defensa treballa amb tots els diners del món per poder fer totes les pericials que vulgui, però no hi ha una acusació particular. Vull dir que bé, és una feina de Mossos i és una feina de la fiscal.
1: Veurem què és el que passa. Enrique de Madrid Ávila, qué gusto. Muchísimas gracias por haber estado aquí.
7: Igualmente.
1: Cuídate mucho.
7: Muchas ganas de volver a hablar con vosotros. Un gran placer.
1: Un gran placer también para mí. Cuídate, Enrique.
7: Adiós.
1: Uf, quina història. Què et sembla, Jordi Merca? Tu estàs flipant.
2: Estic flipant perquè, ja et dic, sóc un gran consumidor de totes aquestes que s'ha posat molt de moda, sèries de Netflix, el caso de la Guàrdia Urbana, tot de casos que parlàvem. Jo tinc una teoria que és que algú se li va anar de les mans. Vull dir que era com, bueno, anem a fer-li un susto, no? I podria ser que, bueno, anem a fer-li un susto, i se li fora de les mans o no?
1: Perquè teories de la conspiració, dubto, les que vulguis.
2: Clar, dubto que algú
3: Pensa que, a més,
2: humanament, vulgui matar el seu pare, no?
3: Quan, quan els Mossos arriben allà, fixa't com és la cosa, que ni tan sols preserven l'escena. És a dir, ho trepitgen tot. En els primers moments apareix una empremta que se li va donar una importància brutal, una empremta de Sabata, però això de quina importància pot tenir en una escena contaminada, perquè han passat per aquí muntanyistes, han passat els Mossos, tot. I es va considerar un accident. Perquè en muntanya és molt difícil pensar que algú s'ha anat a la muntanya a
2: fer això. I potser algú tan famós, no? Algú tan famós tingui aquest d'això de no, me'n vaig a un lloc molt públic a intentar matar el meu
3: però
2: pare, no?
3: Però pensa que la forense, quan va arribar a aixecar el cadàver, va fer una cosa que no es fa mai amb accident de muntanya. Ja va veure alguna cosa estranya perquè va preservar les mans. Va posar aquests sobres que es posen a les mans per veure si hi havia senyals de violència a les mans. Vull dir que l'autòpsia ha estat molt definitiva per reobrir aquest cas i per aquesta imputació que té ara aquests moments el Jonathan.
1: Avui no dormiràs, tu, eh?
2: Jo no dormiré de les voltes que li donaré això,
1: eh? T'agafen por?
2: No.
1: O sigui, quan veus una cosa de por?
2: No.
1: No, eh?
2: No m'agafa por, però començo a donar-li voltes. Ui, si, pa, ui, si hagués sigut... Oh,
1: no, vés en compte que demà has d'anar a Valladolid i has de dormir bé.
2: Oh, demà, quan arribi el tren, veuràs, eh?
1: Com vas a Valladolid?
2: En tren. Bueno, me'n vaig a Madrid, faig Barcelona-Madrid, i a Madrid agafo un cotxe i me'n vaig a Valladolid.
1: Ah, molt bé.
2: Sí.
1: A la IGB, eh?
2: A la Jo Sobre la IGB. Teatro pues, Carrión.
3: Tu te'n vas a Valladolid, però jo me'n vaig a Benidorm a presentar el llibre Jo Soy
2: demà,
3: Nada.
2: Demà te'n vas a Benidorm?
3: Demà, igual fa... anem a l'aeroport.
2: A mi em fas... No, jo vaig en tren, vaig en tren.
1: A mi em fas molta enveja. No, de veritat, jo sóc un gran fan de Benidorm.
2: Perquè tu ja tens coses. Edat a començar a pensar en les teves vacances de Benidorm, eh?
1: Jo tinc molts amics de Benidorm.
2: Sí, de la teva edat, eh?
1: No, de la meva edat, de més joves i de molt més grans.
2: Fem xistes de viejos, eh?
1: No, però t'ho dic en sèrio. Hi ha un dels millors arrossos que jo m'he menjat a la vida a la platja Benidorm.
3: Pues vaig amb tot el club d'empresaris de Benidorm. O sigui
1: doncs et portaran bé.
3: Home, portaran bé.
1: I tant. No, graciosete.
2: Que allà la gent va...
1: Tu eres muy graciosete.
2: Home, d'això guanyo els diners, tu.
1: Tu de petit què eres? El que hacía la gracieta.
3: Jo us he de dir una cosa. Jo em vaig pagar la carrera fent de guia d'Inserso. I llavors feia transfers de jubilats a Benidorm. I llavors em va passar una cosa que no m'ha tornat a passar mai a la vida, que jo vaig a passejar per Benidorm un moment i de cop començo a veure tot d'homes que estaven boníssims. Dic, però si això m'havien dit que era de jubilats. I saps què era? Havia desembarcat un barco de marines americans.
2: Home!
3: Home, sí. jo no m'ho podia creure.
1: Benidorm és molt més del que sembla.
2: Ei, ja Benidorm és molt... Que la gent, he vist al Telenotícies, que va molt d'hora posar la sombrilla i les cadires.
1: Perdona, guapo, i a Formentera.
3: Bueno...
1: I a Formentera, tu te'n vas a Illetes? A la platja d'Illetes?
2: Bueno, allà hi ha gent que dorm i tot allà.
1: Exacte, però si és el mateix. Sí. No?
2: Però més xic.
1: Més xic?
2: Més xic, home. Més xic. Home, més xic,
1: Ses Illetes. Sí, amb patres fregides del McDonald's.
2: És més xic, Ses Illetes, que Benidorm, eh?
1: Escolta'm, bueno, no sé què dir-te.
2: Ui.
1: No, és que Benidorm... Has de conèixer bé el lloc.
2: Saps per què es diu...
1: És que jo tinc bons amics.
2: Però saps per què es diu Benidorm?
1: Per què?
2: Ben i dorm. Es diu per... No, que no és broma. Mira tu. Busca-ho, perquè es diu així, perquè ciutat de vacaciones...
1: Però la secció no anirà d'això, no? Farem
2: no, és que
1: ara
2: ho buscaré, i dimecres... Dimecres ho buscaré i ja veuràs.
1: Bueno, escolteu-me, Neus, estic encantat que tornis a estar al programa, de veritat.
3: Pues mira, aquí t'he explicat aquí el cuentecito.
1: Pues está muy bien. Cuéntanos más cuentecitos, por favor.
3: Molt bé.
1: Que tinguis uns bons dies. Moltes gràcies.
3: Molt bé, moltes gràcies.
1: Jo pensava que no me'n recordaria.
2: De què?
1: De fer ràdio.
2: No, home.
1: T'ho juro,
2: però és com anar en bicicleta.
1: Cada any m'agafa igual. Ui,
2: però quants anys, anem a veure, quants anys fa que fas ràdio, tu? Sí, tres.
1: No, però és igual, o sigui, és allò que dius, ara seuré aquí i no me'n sortiré.
2: Quanta queda per jubilar-te, tu?
1: No ho sé, molts anys.
2: No queda gaire.
1: No em penso jubilar, jo.
2: Sí. Home, estaria bé, fem un plan d'ara endavant.
1: Què?
2: Tu i jo ens hem de portar bé molts anys, perquè no congeniamos.
1: Sí.
2: Llavors, anem a començar a fer el relevo, ja?
1: Cállate.
2: Sí.
1: Despedido. Jordi Merca... Ha estat un plaer tenir-te avui i ja està.
2: I ja està, eh? Ja... Dos vegades en setmana serà raro, eh?
1: Bon viatge.
2: Gràcies.
1: A on vas, dius?
2: Valladolid.
1: Molt bé. Que vagi molt bé, guapo.
2: Gràcies.
1: Senyors i senyors, doncs fins aquí arribem avui. Avui estem d'enhorabona perquè també dins aquesta col·lecció d'estrenes avui tenim el Sota Sospita amb la Laura González, que ens acompanyarà totes les nits des de les 10 i fins a les 11. Abans, lògicament, als serveis informatius i, ja ho saben, demà, quan sigui 7:45, ens hi tornem a posar aquí a Ràdio 4 amb una nova edició del Pla B. Que acabin de passar una molt bona nit. Moltes gràcies.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. La jutgessa de l'Audiència Nacional, Maria Tardón, assumirà la investigació sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta de finals de juliol. Considera que hi ha indicis d'un procés planificat i coordinat des del Marroc amb una estructura de diferents nivells en què situa des dels migrants fins als organitzadors sobre el terreny, planificadors i responsables de la direcció. Entre els investigats hi ha membres de les forces de seguretat marroquines. En aquest context, demà dimarts, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i la ministra d'Educació, Milagros Tolón, visitaran Ceuta, mentre el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, es reuneix també demà amb la presidenta del Parlament Europeu i el titular de Migracions per avaluar les properes passes per una situació que avui ha descrit com a límit.
2: Ceuta és una olla a pressió que en qualsevol moment pot estallar. I, per tant, le pedimos al gobierno que concrete la fecha en la que Ceuta va a volver a la normalidad.
0: Y respondía así al ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
3: Que para mí la fecha es cuanto antes. Cuanto antes quiero decir que ese argumento de que cada día que pasa que no hemos vuelto a la normalidad es un día que llegamos tarde, es lo que nos mueve a intentar acercar ese horizonte lo máximo posible.
0: Per cert, que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, oferirà aquest dimecres al programa Mañaneros de Televisió Espanyola la primera entrevista televisada des de l'inici de la crisi migratòria a Ceuta. Aquesta és la darrera hora d'aquest dilluns 7 de setembre, que també ens deixa altres titulars. A Alemanya, la immigració ha estat un dels arguments que han alimentat precisament una victòria electoral sense precedents a l'extrema dreta. Alternativa per Alemanya ha arrasat a Saxònia-Anhalt 44% dels vots i a només 3 escons de la majoria absoluta. El seu candidat, Ulrich Siegmund, ja adverteix que la política migratòria és una de les qüestions que no pensa negociar.
4: Die Hand als Demokrat wird immer ausgestreckt, aber es gibt Themen, die sind nicht verhandelbar. Das ist das Thema Migration.
0: I la CDU de Friedrich Merz queda molt lluny, amb un 17%. El canceller accepta el resultat, però marca una línia vermella.
5: Zutiefst schockiert. Wir haben es in dieser Form so
0: i és que ha dit que els valors constitucionals no es negocien i ha assegurat que n'hauran d'extreure conseqüències, marcant, com dèiem, aquesta línia vermella. I és que diu que ni les normes de convivència ni els valors de la Constitució estan en venda ni es poden negociar. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat fer compatible el dret a l'educació amb el dret a vaga.
5: Zutiefst schockiert. Ja.
6: Necessàriament s'ha de reobrir aquesta negociació i, per tant, nosaltres el que demanem és un calendari a la sobre la taula on posem cadascuna d'aquestes qüestions i fem més passes endavant per resoldre-les.
0: No hem pogut sentir el president de la Generalitat, Salvador Illa. Sentíem des d'Ustec i Yolanda Segura, de fet, en declaracions aquí al Pla B de Ràdio 4. I és que les portes d'aquest inici del curs per més d'un milió i mig d'estudiants, els sindicats no afluixen i mantenen aquesta vaga convocada per Ustec i per la CGT. Els docents, com sentíem, reclamen un calendari concret de negociació per abordar qüestions com les ràtios a les aules i els recursos per la inclusió. En clau econòmica, el preu de l'habitatge a l'estat espanyol s'ha encarit un 12,2% durant el segon trimestre del 2026 i ja encadena més d'11 anys a l'alça, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Una situació que també és crítica pels llogaters. L'any vinent se sumen 30 municipis on es toparà el preu del lloguer i des del Sindicat de Llogateres reclamen que en siguin més. Enric Aragonès, portaveu a Ràdio 4.
7: Aquells municipis que tenien regulació, aquestes àrees tenses, han tingut una congelació del preu del lloguer, mentre els municipis que no tenien regulació han experimentat una pujada del 9% del preu del lloguer.
0: I els rècords de temperatura aquest cap de setmana han disparat el risc d'incendi forestal en diverses comarques. Protecció Civil demana extremar les precaucions, tot i que el risc d'incendi durarà poc. Santi Segalà, cap de l'àrea de predicció del Meteocat, en declaracions a Ràdio 4.
8: Serà un final d'aquesta calorada bastant contundent, perquè esperem que a partir de dijous les temperatures estiguin entre 5 i 10 graus per sota de les que hem tingut aquest darrer cap de setmana.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya ja ha emès avisos per intensitat de pluja, vent i mal estat de la mar entre dimecres i dijous. I acabem amb la previsió del temps. Emet, Noelia García, bona nit. Bona nit. Demà a Catalunya baixaran les temperatures, però continuaran altes a moltes zones. A la meitat oest es podran superar els 37 graus i més de 34 al Pirineu. Els termòmetres marcaran 38 graus a Lleida, 37 a Girona, 33 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Continuarem amb temps càlid i serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Temperatures mínimes que baixaran lleugerament. 24 graus a Barcelona, 23 a Tarragona, 22 a Girona o 21 graus a Lleida. És una informació d'AEMET. Això és tot per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també el portal web rtv-e.cat. Bona nit.
1: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.

0: Sota sospita. Amb Laura González.
1: Hola, què tal? Arrenca la nostra coartada. Quin bon mood per aquesta hora d'entreteniment cultural per a ments inquietes.

Tenim foscor, ganes de passar-ho bé. La nit ens protegeix. Benvinguda, benvingut a la nova temporada del Sota Sospita. De dilluns a divendres, des d'ara mateix, fins les 11 de la nit. I per avui tenim thrillers, tenim sèries de crims, tenim novel·les per resoldre enigmes, propostes i música, amb la que comencem. Entrem en matèria. Primer escoltem Serena Joy, d'Olivia Rodrigo, i ara t'avanço als continguts.

quin rotllo que té la Olivia Rodrigo i amb aquesta cançó Serena Joy, que sàpigues que és un tema benèfic. De fet, a part dels fons van destinats al Daisy Chain Fields, que és un festival de música fundat per ella, i té l'objectiu, a més de doncs destinar, no, part d'aquests guanys a temes que tenen a veure amb la protecció de les dones. De fet, aquest senzill, que el va llançar a finals d'agost, agafa el seu nom, es diu Serena Joy, d'una de les personatges protagonistes del Cuento de la Criada. D'una banda, ja saps que és la novel·la de Margaret Atwood, que promou, no?, se suposa, una societat autoritària, i la mateixa dona, Serena Joy, que és una de les fundadores d'aquesta nova societat, acaba sent víctima del mateix sistema. Llavors, es descriu com un himne feminista i de protesta, adverteix sobre els perills de donar suport a normes opressives que acaben afectant a tots i no només a les dones, no? I té molt a veure aquest senzill amb totes les polèmiques als Estats Units arran de les lleis antiavortaments. Amb la Olivia Rodrigo, Serena Joy i aquest rock post-punk, podríem dir, comencem avui al Sota Sospita en aquesta nova temporada, i ara us presento la Susana Hernández.

0: El Sota Sospita vol ser més sospitós que mai en aquest horari. Ja s'ha fet fosc. Volem mantenir aquesta essència, no?, dels inicis, que té a veure també amb el gènere negre, amb les històries fosques. I per fer-ho possible necessitem de la Susana Hernández. Què tal? Benvinguda.
1: Moltes gràcies, Laura.
0: Com estàs?
1: Doncs molt bé, molt contenta de començar aquesta nova etapa fosca.
0: Això mateix. A veure, vull dir, ja explorarem un dia perquè ens atrau tant tot allò que té a veure amb el món del crim, que jo crec que és una vegada una manera de vegades d'expiar-nos, de vegades una manera de refugiar-nos perquè el mal és a fora, d'intentar entendre aquesta part de l'ésser humà. Bé, té moltes motivacions, no?, possibles. També hi ha una part de morbo, pròpiament.
1: Seguríssim.
0: I ja està. La Susana Hernández és escriptora. També és la persona responsable del Festival de Gènere Negre Premià del Mal, del que ens hauràs de parlar properament, perquè, sí, a més, acolliu, no?, molts llibres, molts autors que són molt interessants. Feu una bona ullada a l'hora de rastrejar el millor del moment. Llavors serà molt interessant. A més, coordines clubs de lectura, fas, sí, un munt de coses. Com tens temps de tot i després, a més, de crear històries?
1: Sí, no, temps no en tinc gaire, però bueno, intento invertir-lo el millor possible.
0: Sens dubte. I clar, amb tota aquesta trajectòria, doncs, és bastant experta en això del gènere negre. I en aquest primer capítol el que farem serà parlar de sèries. Setembre és un mes d'estrenes. Saps el que he vist jo en aquests darrers dies? He revisat Mindhunter.
1: Oh,
0: que és bona. Que és una delícia de sèrie.
1: Boníssima.
0: És meravellosa, pertorbadora al mateix temps, sí, que és d'aquesta sèrie basada en els dos creadors des de l'FBI, d'aquesta unitat del comportament i sobretot d'aquest primer llibre en el que estudien els principals criminals dels Estats Units, d'aquesta època del Manson, etc., de Ed Gein i tots aquests, per establir una sèrie de patrons, perquè estudiant-los amb ells, després la idea final era com poder avançar-se al mal, no?
1: Entendre, com a mínim, clar, comprendre perquè quins mecanismes els porten a fer aquestes coses.
0: Després,
1: no?,
0: per ajudar a una investigació judicial, perquè a partir d'aquí, doncs, segons com han clavat ganivetades o segons com han deixat el cos, doncs saben si és organitzat o desorganitzat o tal, o metòdic, o... I a partir d'aquí, doncs, ajudar d'una banda a resoldre crims i de l'altra poder avançar-se quan una persona, o què fa que una persona desenvolupi, doncs això, en aquest ambient criminal, no? Fa molta gràcia perquè en aquesta sèrie van creant els conceptes. Com li direm a aquest assassí que... doncs li direm psycho killer, no? Com? Ostres, m'agrada! No, és com van creant tot el, sí, que nosaltres, sí, ens nodrim ara mateix, no?
1: Efectivament, sí, sí. I a més és una sèrie que fins i tot els criminòlegs te la recomanen.
0: Sí, perquè la Paz Velasco no deixa de recomanar-la.
1: La Paz Velasco, el Xavier Álvarez, tots els, sí, criminòlegs de capçalera te la recomanen.
0: És veritat.
1: És una sèrie molt ben feta i molt rigorosa.
0: Sí. I tu què has vist aquest estiu? Perquè ara parlarem del que ve ara, eh?
1: Uf, he vist un munt de sèries. Ara estic veient una sèrie que no és negra, que és més aviat distòpiques, que a mi, sí, el tema distòpic m'agrada molt.
0: Ai, a mi m'encanta, també.
1: M'agrada molt, que es diu Silo.
0: Oh, per favor.
1: I m'estic passant molt bé.
0: Oh, quina meravella de sèrie.
1: És molt bona.
0: Em flipa.
1: A mi també,
0: Silo.
1: Em flipa.
0: M'agrada molt. Em flipa, Silo. Sí, que, sí, bé, que bé. I d'alguna manera també parla d'aquesta foscor. Bueno, és que les sèries, sí, històriques són, en realitat, són thrillers, les,
1: sí,
0: històriques.
1: Sí, sí, sí.
0: Les distòpiques també són una altra manera de viure el thriller, des del món imaginari al,
1: sí,
0: futur,
1: sí,
0: que també és una merda, també, el futur.
1: Efectivament.
0: Perquè les distòpiques sempre són així, saps?
1: Sí, tot,
0: sempre
1: tot
0: plantegen
1: és molt tràgic.
0: Els pitjors escenaris possibles, vull dir, no n'hi ha cap distòpica que ens ubiqui en un paradís en harmonia.
1: No, i si n'hi ha, té un rerefons, no? Com un mundo feliz, per exemple.
0: Ah, bueno, clar, no? Que en el fons és també...
1: Exacte,
0: ben, sí, fosc. Sí. Bé, les sèries de les que ens parles avui, algunes s'han estrenat la primera setmana de setembre. Bueno, explica'ns una mica quina selecció has fet.
1: Doncs comencem, si et sembla, parlant d'una sèrie que s'ha estrenat el 3 de setembre a Netflix i que es diu The Gentleman.
2: Yo no he pedido nada de esto. El título no tiene valor práctico. El negocio está en quiebra. Hay agujeros en el techo. El personal está de uñas y tú, sin embargo, eres un p*** cocainómano.
3: Permítame que me presente. Solía hacer negocios con su padre. Tengo ciertos intereses que debo comentar con usted.
2: ¿Y qué hay ahí abajo?
3: Habrá sido un shock. Heredar la casa, el título. Como nuevo arrendador. Recibirá una importante cantidad de dinero a cambio de seguir con nuestras actividades.
4: Tú eres como un duque, ¿no?
2: ¿Qué?
5: Las personas o sobreviven en la jungla o existen en el zoo.
0: Bé, el que estem escoltant és el tràiler de la primera temporada, diguéssim, per ubicar-nos. Ara ens explicaràs de què va tot això. El que s'estrenava és la segona, pot ser?
1: Efectivament.
0: Molt bé.
1: La que s'ha estrenat és la segona.
0: I ja hi ha una confirmada, una tercera.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Que sí? És univers Guy Ritchie total, no?
1: Total, total. Sí. De fet, tota la sèrie prové d'una pel·lícula de Guy Ritchie que es va estrenar el 2019 i que es deia The Gentleman, Los Señores de la Mafia, i que estava interpretada per Matthew McConaughey, Colin Farrell i Hugh Grant, entre d'altres. Guy Ritchie, per ubicar-lo, per si algú no sé molt bé qui és el director de Snatch, Porcs i Diamants, una pel·lícula de culte de començaments del 2000, i també és l'exmarit de la Madonna, si passa una mica de safreig.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Però és
0: això
1: així?
0: És així.
1: És així. És un director, com tu deies, amb un món molt personal, amb un univers molt personal, que barreja l'humor, l'acció, els baixos fons, etc. I aquest és una mica també la premissa de The Gentleman, tant de la pel·lícula com de la sèrie. Realment la pel·lícula i la sèrie no són les mateixes trames ni els mateixos personatges.
0: És com un spin-off la sèrie,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, és un spin-off que, després com que parlarem d'un altre spin-off, també per la gent que no sàpiga què és, doncs és agafar un personatge, un ambient, una part d'un univers i fer una altra sèrie nova.
0: Exacte, ampliar... sí, doncs un personatge que té. Jo me'n recordo dels primers que vaig veure, que van, jo recordo que era molt fan de Friends, aquesta
1: exacte.
0: Sèrie tan blanca, i llavors van agafar el Joey i van fer una sèrie del Joey.
1: Sí, que no va funcionar gaire.
0: Ah, no va funcionar.
1: Sí, és que... doncs això. Això és un spin-off, això és el que van fer, van agafar l'ambient, diguem, de l'univers de The Gentleman i van fer una sèrie que es va estrenar el 2024 i que expliquem una miqueta de què va per si la gent doncs, no la té ubicada. A mi és una sèrie que personalment m'agrada molt i que ens porta doncs, la vida als miracles de l'Edward Horinan, que és un soldat d'origen aristocràtic que hereta inesperadament una propietat de 15.000 acres i un títol...
0: Molt bé, no sé què són 15.000 acres, però,
1: no sé,
0: però sona...
1: Jo tampoc, però molt.
0: Sona moltíssim,
1: sona
0: no?
1: Sona moltíssim, no sé quants camps de la Barça
0: Castell,
1: deu ser.
0: No? Castell, amb una explanada de gespa impressionant, o de jardins,
1: exacte.
0: O alguna cosa així, no?
1: Sí, sí, si veus la pel·lícula és molt british, no? La supermansió amb una quantitat immensa de terreny. I també hereta un títol de duc, perquè el seu pare mora. Doncs ell torna de la guerra, es troba a la casa, la família que és disfuncional totalment, i també es troba que han convertit la finca familiar en un imperi del cultiu de la marihuana.
0: Ah.
1: Ho tenen arrendat a gent que es dedica a cultivar marihuana. I llavors, evidentment, aquí hi ha tota una sèrie de conflictes, perquè és un món que no coneix, però que quan s'hi va posant diu, home...
0: Ni tan mal.
1: Ni tan mal, no? Això dona calarons.
0: Molt bé.
1: Aquesta va ser l'aposta de Netflix amb la història del Guy Ritchie, que ell dirigeix els primers capítols i també n'és el productor. Va funcionar molt bé i, com tu has dit, doncs ara s'estrena una segona temporada, s'ha estrenat ara fa uns dies, i en aquest moment doncs, l'Edward ja ho té tot una mica controlat i el que vol és expandir-se.
0: Ah, molt bé.
1: Anar una miqueta més enllà amb el negoci, però evidentment es trobarà amb impediments que no explicarem perquè estan relacionats amb fets que passen a la primera temporada i no volem aixafar la guitarra a ningú. I com tu deies, ja hi ha una tercera que està doncs, ja preparant-se.
0: Confirmada, sí.
1: Confirmada.
0: Llavors ens la recomanes, aquesta Gentleman, eh?
1: Jo us la recomano molt, és una sèrie molt divertida.
0: D'acord.
1: Amb uns personatges molt peculiars, també té molta acció i a més té doncs, el típic segell britànic que evidentment les sèries les fan molt bé. Jo us la recomano molt, és una sèrie molt especial.
0: Perfecte. Va, anem a una altra... Ara, quan estàvem dient això de spin-off i de recrear els ambients, he recordat la sèrie Fargo.
1: Sí.
0: Que és una de les meves favorites.
1: I a mi també, la primera temporada, sobretot.
0: Oh, bueno, a mi la tercera també m'agrada,
1: recordo. La tercera
0: recordo,
1: també està bé, és veritat.
0: O sigui, a mi Fargo, i clar, és l'univers dels Coen, de la pel·lícula,
1: exacte.
0: Amb altres personatges, però mantenint l'essència.
1: Ah, sí.
0: Absolutament. I clar, Fargo té aquest entre, a vegades, surrealista i extrem, però còmic, però patètic, però dramàtic.
1: A mi m'encanta, soc molt fan.
0: Oh, meravella. Vull dir que
1: total.
0: Si no l'heu vista, a més, tot i que porti uns anys ja a les plataformes. És una sèrie que val molt la pena i cada temporada és diferent, és a dir, vull dir, és, no, acabar la temporada i, sí, i conclou la història.
1: Sí, hi ha un altre cas cada cop.
0: Sí, sí, sí, sí. Vinga, va, una altra recomanació de sèries que arriben aquest mes a les plataformes.
1: Doncs aquesta, mitjans de mes, el 16 de setembre, a Prime Video, Nigli.
6: ¿Quién eres?
7: Frances Nigli, 124 de West Ave en Chicago. Ex sargento mayor de la Unidad de Investigaciones Especiales 110. ¿Estáis usando esa información para averiguar todo lo que podáis sobre mí? Quería ahorraros el trabajo. Soy detective. ¿Quieres aprender a hacer este trabajo? Acércate.
6: Tengo formación en esto.
7: No tanta como yo. ¿Es así?
6: Ya. Yeah.
0: Bueno, soy Nigli y, com es diu allò que diuen ara, farmeo aura.
1: Totalment.
0: Saps? Vull dir, vacilo. Molt bé, és un altre spin-off?
1: Exactament. Ens ha anat bé ja fer explicar que és un spin-off, perquè aquest és un spin-off de manual, és a dir, el personatge de la Nigli surten a les novel·les i a la sèrie també del Jack Reacher.
0: Vale.
1: Jack Reacher té molts fans, però per si algú no sap qui és, doncs és un personatge creat per l'autor britànic Lee Child a l'any 97 i que té 28 novel·les, que es diu aviat.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, són unes quantes. Hi ha dues adaptacions cinematogràfiques, les dues les va fer el Tom Cruise el 2012 i 2016. Va haver una mica de polèmica perquè el Richard és un... Richard és com un armari, eh? És un home gran,
0: sí,
1: molt alt.
0: Però si Tom Cruise és petit.
1: Clar, efectivament, els seguidors no van quedar gaire contents,
0: clar,
1: perquè el Tom Cruise, diguem-ne, que no acabava d'encaixar gaire.
0: Sí.
1: Llavors van fer les sèries, que la van fer Amazon Prime, les van estrenar el 2022, i teniu les quatre temporades completes, i ara arriba, doncs, aquesta nova sèrie de l'univers Richard, que ens agafa com a protagonista a la Frances Nigli, que és una antiga companya del Jack Richard a la unitat d'investigació especial 110 de l'exèrcit americà, que això per posar-me una targeta és curtet. Quin supertítol. I en aquesta nova producció, ella és investigadora privada a Chicago i s'embarca en una recerca implacable de justícia a l'arran de la mort sospitosa d'un vell amic. El personatge l'interpreta la mateixa actriu que interpretava a la Nigli en les sèries del Richard, que és la Mary Steen, i lògicament tenim una participació també especial de l'actor que fa de Jack Richard,
0: sí,
1: i que també apareixerà aquí. I què hi trobarem? Doncs, com a la sèrie mare, molta acció i, això diuen,

0: psicològic, sí. Bueno, doncs interessant, no?
1: Sí, pinta bé, pinta bé.
0: Molt bé. El detonant, Neil investiga la mort sospitosa d'un amic proper a Chicago, i clar, quan comença a indagar, doncs descobreix una gran amenaça, s'obsessionarà en fer justícia, i aquest enfocament, com dèiem, de l'estructura, de mantenir l'esperit Richard, construint un món també amb aquests personatges secundaris recurrents, aquestes relacions també a llarg termini, en fi, tot aquest univers traslladat en aquesta nova sèrie. Saps quina altra he vist jo? Aquí anem parlant de sèries, perquè tot i que és veritat que hi ha molta gent que segueix les estrenes, després hi ha gent que li agrada recuperar. Jo vaig alternant, no sé com ho fas tu.
1: Sí, jo, sí, jo també.
0: Jo ara m'estava esperant a que acabés la tercera temporada de Silo per veure-me la sencera. Però clar, no sé si veure'm els dos capítols finals de la segona per recordar bé el què.
1: Això va bé, sempre.
0: Que això és un tema que, clar, quan triguen tant d'una temporada a l'altra... Perquè jo sí que vaig fer de La Casa del Dragón, que també m'agrada, veure cada setmana el capítol que estrenaven, però clar, ja no estem acostumats a esperar una setmana.
1: Això posa molt nerviosa a mi, ara.
0: Jo vaig fer l'exercici d'esperar, doncs, igual que quan era petita i veia les sèries de setmana en setmana. Però és veritat que no sé, és com que vull més.
1: Sí, sí,
0: i
1: costa.
0: Clar, no pots veure més. Vaig decidir esperar que acabés Silo per ara veure-me-la de tot, del tot, i jo tenia pendent de veure... Ripley, que l'he vist...
1: La que és en blanc i negre.
0: A l'estiu. M'ha encantat.
1: Sí, sí, és molt maca.
0: Mira que havia escoltat crítiques dolentes pel
1: ritme
0: pausa. A mi em va
1: costar veure-la, perquè...
0: Uau, a mi
1: m'ha
0: flipat.
1: Com que ja és una història que conec molt...
0: Clar, però és tan diferent.
1: Però és molt diferent, és molt diferent.
0: Perquè d'una banda hi ha els llibres de la Patricia Highsmith, però després de l'altra hi ha la pel·lícula.
1: Sí, sí, sí.
0: I clar, la pel·lícula és com al principi és molt lluminosa.
1: Sí, sí.
0: No? Perquè és aquesta costa italiana,
1: sí.
0: Tan... I és tot com... I en canvi, en blanc i negre i amb aquest ritme pausat, aquest Ripley és meravellós,
1: és
0: inquietant des del principi, i ja no té aquest toc lluminós, la sèrie.
1: No.
0: Fins i tot quan està enfocant el mar, el fet de que sigui en blanc i negre, el fet de que tingui aquest ritme, tu estàs incòmode.
1: És molt més tèrbol tot.
0: Sí, estàs... La Patricia Highsmith, qui explicava... que ella s'asseia incòmoda, s'havia de seure en una cadira, en un taburet, per escriure, per poder estar incòmoda, per poder transmetre aquestes sensacions. Doncs tu estàs incòmoda veient la sèrie.
1: Sí, sí, sí, sí. Però és molt bona.
0: Ai, doncs m'ha agradat moltíssim. No l'havia vista, i mira que ja feia temps, eh? Doncs això. Vinga, va, una altra de les que ens proposes, Susana.
1: Vinga, doncs anem al problema final, que s'estrena a Movistar el dia 25 de setembre.
2: Un crimen. 13 personas aisladas y un asesino entre nosotros. Mataría por un trago de whisky.
3: Estamos incomunicados. La radio está...
2: La señora Auslander, la serenidad hecha persona.
3: Le mantendremos informado.
2: Quizás demasiada. Fonseca, apasionado por el dinero.
4: Te tendré informado.
2: ¿Qué sería capaz de hacer por conseguirlo? Foxa, escritor de novelas baratas, capaz de imaginar asesinatos. O tal vez algo más que imaginarlos. Vicky Montes, la más afectada por lo ocurrido, aunque con una actriz uno nunca sabe. Adela Figueroa, culta, afilada como un cuchillo. Me pregunto si en todo esto hay un señor Figueroa. ¿Una complicación sentimental? ¿Un ajuste de cuentas del pasado? ¿O el simple deseo de matar? Ah, claro, quedo yo. Benjamin Basil, actor.
0: Actor i que havia fet de Sherlock Holmes. Vull dir, aquí hi ha una clara referència també
1: totalment.
0: A aquest univers. Heu escoltat la veu de José Coronado. Explica'ns
1: doncs
0: el problema final.
1: El problema final és una minissèrie espanyola basada en una obra homònima de l'Arturo Pérez Reverte, que consta de 4 episodis i gira al voltant de l'aventura de 13 persones que es queden aïllades en un hotel en un illot proper a Mallorca durant un temporal a la primavera del 1959. Apareix morta una turista anglesa, tot indica un suïcidi, però tots sabem que evidentment no serà un suïcidi.
0: Això mateix. És també molt Agatha Christie.
1: Sí, a mi em sembla molt
0: Agatha
1: Christie. Molt d'Agatha Christie.
0: Sí.
1: I doncs aquestes 13 persones que es queden aïllades, lògicament, estan en perill. Ja heu escoltat el José Coronado, que com deia la Laura, doncs fa una mena de Sherlock Holmes,
0: sí.
1: Evidentment, acompanyat de Martiño Rivas, que és un periodista, i el repartiment, la veritat és que és molt bo, el completen actors i actrius de la talla de Maribel Verdú, Maria Valverde i Pepo Nieto, entre d'altres.
0: La Maribel Verdú, que fa allò que se'n diu, és com una mena d'ama de llaves o alguna cosa així,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: em recorda molt ella, perquè mirant el tràiler, a la Rottenmeier, va molt de Rottenmeier.

0: Kristen Meyer.
1: Sí, sí.
0: Sí o no?
1: Sí, sí, sí, totalment.
0: En fi, té molt bona pinta, sí. La veritat, perquè clar, no pot arribar, estan aïllats, no? Hi ha hagut la tempesta aquesta, 13 persones, 13, el número de la mala sort, per suposat, aquest hotel de luxe, cadascun amb aquests perfils tan marcats, però com no pot arribar la policia, doncs és ell, el José Coronado, el Basil, el que exerceix de detectiu, no? Tot i que ell és un actor retirat i que havia fet en el cinema de Sherlock Holmes.
1: Sí, una picada d'ull aquí. Sí.
0: Aquesta és la gràcia, no?
1: Sí,
0: llavors,
1: sí.
0: Bueno, intenta fer servir la lògica del seu personatge que havia encarnat tant de temps per aplicar-la a aquell misteri que ha de resoldre. Molt Agatha Christie.
1: Molt Agatha Christie, moltíssim. Veurem, té bons actors, té bona pinta, veurem què tal el desenvolupament, però sembla interessant.
0: Sí, tu el llibre no te l'hauràs llegit per casualitat, no?
1: No, el llibre no me l'he llegit, així que no es puc...
0: Jo tampoc. Jo tampoc, vull dir que no podem saber res al respecte. Però vaja, que sapigueu això, el 25 de setembre s'estrena a Netflix, estrena mundial. Algun altre més, oi?
1: Sí, ara sí que anem a Netflix per parlar de Monstro, la història de Lizzie Borden, que s'estrena el 17 de setembre.
2: No hay que temer a la sangre. La sangre es poder. Es libertad. Esta casa, sois un enigma para mí. Y tú la que más. Nunca había conocido a nadie igual. Tus padres, por cómo te hablan, se lo merecen. Para mí esta es una prisión de la que necesito escapar. Un cuchillo es demasiado fácil. Y un rifle, una muerte demasiado dulce. No, ya sé cómo lo haremos.
0: Bé, aquí amb la sintonia, amb la música de la Rosalía, no? En el tràiler d'aquest Monstruo. Jo, a mi m'agraden molt les de Monstruo, ho he de dir. La història de Lizzie Borden a Netflix. Perdona'm que he anat a comprovar el problema final.
1: Jo sí, tens raó.
0: El tràiler l'he extret de Netflix.
1: Sí, sí.
0: El que passa és que sí que és veritat que hi ha una de les històries de Sherlock Holmes que també es diu El problema final, que sí que és de Movistar.
1: Ah, doncs vale.
0: Llavors, igual, per aquí hi ha hagut la cosa.
1: Segurament, doncs llavors Netflix.
0: Monstruo, la història de Lizzie Borden, que és aquesta sèrie també que va començar amb el Dahmer, que va continuar amb els germans, com es deien?
1: El Menéndez.
0: Menéndez, l'Ael i el Cal, alguna cosa així. Cal, bueno, i que va continuar amb Ed Gein.
1: Exacte.
0: Que a les tres estan molt ben fetes, molt ben fetes, però que són terribles.
1: Home, són molt dures.
0: Molt.
1: Molt. Són molt, molt bèsties, però estan molt ben fetes. I ara doncs toca la primera assassina femenina de la sèrie, que sí. És la Lizzie Borden, que va ser coneguda amb un nom que ja ho diu tot, que és la boja de la destral. Llavors, bueno, ja no pots esperar.
0: Ostres!
1: Res gaire bo. I els
0: Ostres.
1: Fets ens traslladen a l'any 1889, quan van trobar brutalment assassinats a casa seva els cossos de l'Andrew i l'Ivy Borden. La principal sospitosa va ser la filla menor, la Lizzie, i la seva figura forma part del folclore popular estatunidenc. I, com és habitual a Monstro, doncs recreen molt bé l'època, hi ha molta profunditat psicològica, que són alguns dels punts forts de totes les temporades, i ara doncs ens toca aquesta Lizzie Borden, que posa una miqueta els pèls de punta, sí. I que és molt interessant pels amants del true crime, tot i que hem de puntualitzar que no és un true crime, sinó que són ficcions.
0: Sí, perquè clar,
1: és una
0: clar.
1: Recreació ficcionada.
0: Està recreat, evidentment. El que fan és agafar casos reals i a partir d'aquí convertir-los en una sèrie,
1: sí,
0: no? En una ficció.
1: Exacte.
0: Que jo el que recordo, per exemple, en el cas de Dahmer, que va haver-hi certa polèmica, va ser la primera temporada, diguéssim, que Jeffrey Dahmer, que els familiars de víctimes es van queixar,
1: sí.
0: Que aquí entra el debat moral sempre, entre els límits del que es considera true crime o de fer espectacle o entreteniment amb tragèdies d'aquestes magnituds, no? Jo crec que aquí el consentiment és essencial, d'una banda, però els familiars de víctimes de Jeffrey Dahmer doncs s'havien queixat perquè, clar, Netflix, diguéssim que s'enriqueix, fa espectacle del seu patiment i per ells era com reviure doncs tot aquell trauma, no? Llavors s'entén.
1: És un tema delicat.
0: És un tema molt delicat.
1: I jo sempre penso això, que s'ha de tenir màxim respecte a, sí, a les víctimes, però, evidentment, des del moment que es fan sèries, que es fan programes, que es fan podcasts, sí, evidentment hi ha un enriquiment a costa de la tragèdia d'altres.
0: Clar, llavors, on està el límit? Un dia en podríem parlar, perquè mira...
1: És molt interessant.
0: És, sí, molt interessant el tema. Recorda quan es va deixar de publicar El Odio,
1: sí,
0: de Luis G. Martín, uh-huh, que feia la biografia o a través de converses amb el
1: Breton.
0: El Breton. I clar, la mare diu, però què esteu fent, no? I allò es va aturar. Però en el seu dia... Per exemple, a Sangre Fria no es va aturar.
1: No. Ara hi ha un llibre sobre això. És a dir, l'autor ha fet un llibre sobre com ha anat el procés de la prohibició del llibre.
0: Clar. O, per exemple, el dia que Manuel Carrer va treure l'Adversario, és un dels grans llibres que crec que és imprescindible, sí, no? I feia poc, també, de la desgràcia.
1: Sí, sí, sí. És que és un tema molt, molt delicat. Sí, que
0: sí. Llavors, jo sí que entenc que s'ha de... Però, per exemple, després sí que es va fer la sèrie de la... Com es deia? El Fuego en Llamas.
1: Sí.
0: El Fuego sí que està en llamas. El Cuerpo, Laura. El Cuerpo en Llamas del tema de la Guàrdia Urbana, el crim de la Guàrdia, sí, Urbana, amb la Rosa Peral. Mm-hmm. I aquí no es va tenir en compte que les filles d'ella, ja no ella,
1: no.
0: sinó que les filles són menors i que han de patir bastant amb el fet de que es converteixi el cas de la seva mare en una sèrie d'èxit.
1: Sí, van haver familiars de la Rosa Peral que es van queixar justament d'això,
0: clar,
1: de que ningú havia pensat en les filles d'ella.
0: Clar, llavors jo entenc que aquí la línia, després jo me la vaig mirar, la sèrie.
1: Sí, sí, jo també.
0: La sèrie, els crims, els llibres, me'ls vaig llegir tots, vull dir, vaig anar al judici, o sigui, friqui total. Però entenc que aquest debat hi sigui, no?
1: Sí.
0: I hi ha certs límits, no sé si ètics, morals o com els hi diríem, que potser ens els podem qüestionar i no està de més algun dia, no? Podem, sí, fer-ho a través d'aquestes obres. Bé, tornem, que me'n vaig. Monstro, la història de Lizzie Borden a partir del 17 de setembre. Jo la miraré. A més, m'he estat també mirant el tràiler ara que l'escoltàvem i, ostres, inquietant,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, molt inquietant, eh?
0: I després de veure la de Led Gein i la del Dahmer i la dels germans...
1: Els germans també és molt bona.
0: És boníssima.
1: És boníssima.
0: És
1: aquesta
0: boníssima.
1: Té molt bona pinta, també, sí.
0: Sí, té molt bona pinta. O sigui que veurem doncs, com expliquen la història real a través de la ficció d'aquesta noia que va matar els seus pares. No sé si vols fer alguna recomanació més.
1: Doncs, a veure, només vull esmentar una coseta perquè en parlarem més en profunditat més endavant, però com que jo soc superfan, sí que volia explicar que el 16 de setembre a Apple TV s'estrena la 6a temporada de Slow Horses.
0: D'acord.
1: Basada en la sèrie de novel·les del Mick Hiron i interpretada per Gary Oldman. Però no vull parlar més perquè vull veure-la.
0: D'acord, aquí farem ressenya absoluta,
1: exacte,
0: en profunditat.
1: Parlarem en profunditat.
0: Molt bé. I una recomanació final en plan que no passa de moda? No sé si passa de moda. La Soprano ha passat de moda?
1: Jo crec que no, jo crec que és un clàssic ja. I
0: sí,
1: els clàssics
0: absolutament.
1: Mai passen.
0: Sí. Doncs mira, amb la que va ser la intro, diguéssim, de Los Soprano, Woke Up This Morning, que era així,
1: sí,
0: Woke Up,
1: sí,
0: This,
1: sí,
0: Morning. Tanquem la secció d'avui i ens recreem una mica en aquesta cançó fantàstica que ens introduïa aquella família de mafiosos de New Jersey amb el Tony Soprano al capdavant, que sí, i amb aquells problemes, vull dir, soc un home macho, alfa, que, no?, lidero un entorn absolutament masculinitzat i testosterònic, però tinc problemes emocionals i amago que vaig a la psicòloga, no?, a la psiquiatra, en aquest cas.
1: A la psiquiatra, sí.
0: Va ser la primera vegada que ho vam veure, aquesta,
1: sí,
0: dualitat,
1: sí,
0: no?,
1: sí.
0: I aparec en calçotets i bata d'estar per casa, no?, i era molt xulo.
1: Molt.
0: Susana, moltíssimes gràcies. Ens retrobem la setmana vinent.
1: Doncs fins ben aviat.
0: Adéu.

0: Woke Up This Morning d'Alabama 3, l'emblemàtic tema d'obertura de la sèrie Los Soprano, que pertany originàriament a l'àlbum de la banda de 1997, Exile on Cold Harbor Lane. La seqüència, en tot cas, d'aquesta intro meravellosa mostrava el protagonista, el Tony Soprano, conduint des de Nova York fins a casa seva, a Nova Jersey, mentre que la lletra, curiosament, es va inspirar en el cas real de Sarah Thornton i la seva defensa davant de l'abús domèstic. Sèrie emblemàtica que volíem també avui recordar. I anem amb unes quantes recomanacions literàries. Avui ens acompanya algú per parlar de novel·la negra, de lectures, que és gairebé, jo dic que és gairebé un personatge públic, perquè de fet quan va guanyar un programa de televisió, el Traitors, va ser com un boom tremendo. Charo González, benvinguda al Sota Sospita.
1: Hola, què tal?
0: La Charo va arribar a aquell programa, m'imagino en part, per les seves habilitats, ja no només comunicatives, ja no només perquè resulta una persona entranyable i de seguida empatitzes i cau bé, i m'imagino que les persones de càsting els hi va caure bé, etc. Sinó, a més, la Charo té una trajectòria de molts anys com a lectora de novel·la negra, però és que s'ha anat fent un lloc. Vosaltres sabeu que hi ha molts festivals de novel·la negra a Catalunya, a Espanya, a Europa. I la Charo, com és una apassionada d'aquest tipus d'històries, doncs és molt assidu als festivals, i així com hi ha gent que quan es fa una escapada i dius me'n vaig a aquesta ciutat, doncs ella diu me'n vaig a aquest festival, i llavors se'n passa, no?, totes les taules, xerra amb els escriptors, xerra amb tothom, i clar, a poc la gent va anar veient que la Charo no només llegeix, sinó que a més analitza bé. Llavors ha passat de ser lectora habitual de novel·la negra a ser amiga de molts escriptors, a ser habitual en aquests festivals, però ja no només com a assistent, sinó com a moderadora d'algunes taules, com a entrevistadora, fins i tot com a jurat. Vull dir, i llavors això és tremendo. Veus, és la Charo, Charo González, que avui ha vingut per això a recomanar-nos novel·les. Bé, explicat tot això...
1: M'he quedat així una
0: mica.
1: No,
0: però és que és així.
1: És una cosa que va començar com...
0: Vull dir, ara estàs a tot arreu, però ja no només asseguda entre el públic.
1: Decidint
0: doncs, qui guanya aquest premi literari, fent selecció dels artistes, dels escriptors que arribaran a un festival...
1: Sí.
0: Vull dir, que és una passada.
1: Fent de lectora zero, que això m'agrada molt.
0: És aquell lector que és el primer d'una novel·la que encara no està publicada i l'autor et diu què et sembla, què faries tu?
1: Sí, sí.
0: I tu doncs mira aquí, t'has estancat una mica, tal.
1: Sí.
0: I tu ets sincera quan et diuen
1: molt,
0: el què?
1: Molt, massa.
0: Vale.
1: Massa. De vegades els dic que soc molt dura perquè, bueno, quan fan coses que no m'agraden o que crec que no estan a l'altura d'ells, els hi dic, aquest capítol no l'has escrit tu, això és una merda, i els hi dic així.
0: Els hi dius així, eh?
1: Sí, sí, ostres, sí, sí, sí.
0: Que valenta.
1: Hauries de veure els mails que els hi envio, o sigui, és una cosa, i després continuen parlant-me, o sigui, és una cosa increïble.
0: Home, s'agraeix moltíssim que si tu dubtes d'alguna cosa que has fet o que no saps com la rebre al públic, doncs hi hagi algú realment sincer,
1: sí,
0: que al lloc de que, no?
1: Sí, de dir, ai, sí, que maco, no? Pues de vegades
0: no,
1: els hi
0: dic,
1: i jo sí, no sí. Faig correccions ortogràfiques, ortogràfiques, evidentment, sí, però d'estil i tot això no ho faig.
0: No, això ja ho fan els editors.
1: No. Jo l'únic que faig és, com a lectora que sóc, dir-los aquest personatge m'agrada, aquest no, aquest t'has allargat massa, això no, aquesta situació no me la crec, a veure, recordo una que era molt divertida, sortia la típica escena aquella que surt el policia, s'arrenca la via a l'hospital,
0: surt,
1: es dona d'alta, se'n va, i el dia següent se'n va a buscar bolets a la muntanya.
0: Home,
1: i li vaig dir, a veure, què m'aporta a mi anar a buscar bolets, a banda de que tu descriguis aquest bosc molt bonic,
0: ja,
1: molt maco...
0: Què aporta la història,
1: què
0: no?
1: Què aporta la història? Res. O sigui, m'has ficat 12 pàgines de rotllo. Tot això fora. Això no.
0: Clar,
1: o sigui, coses d'aquest tipus.
0: Sí, sí, sí, molt sensates, al cap i a la fi, no?
1: Clar, coses molt que bé. Després, com a lector, a tu et puguin grinyolar.
0: Molt bé. Vale. Doncs avui ens portes quatre llibres que t'han encantat.
1: Quatre llibres que m'he llegit, aquesta... aquest estiu. Començaré per el primer, perquè entronca amb el que és la sèrie de televisió.
0: Val, d'acord.
1: És Caballos Lentos,
0: Slow Horses, claro.
1: De Mick Herron, publicada per Salamandra. Mick Herron va guanyar el premi Pepe Carballo d'aquest any de la BC Negra, i m'he llegit la sexta novel·la de la saga.
0: O sigui, aquesta encara no s'ha fet sèrie.
1: S'ha fet sèrie, però no està estrenada.
0: Val, d'acord. O sigui, cadascuna de les temporades, o sigui, dels volums d'aquesta saga de Mick Herron correspon a una de les temporades de Slow Horses, i aquesta serà la sisena.
1: La sisena.
0: Que es diu En el País de los Espías.
1: En el País de los Espías. O sigui, vosaltres teniu també, us recomano tant que llegiu les novel·les com veure la sèrie. Està superben adaptada, els actors estan magnífics, Gary Oldman és Jackson Lamb, però és tan repugnant exactament com a la
0: novel·la.
1: Sí, és fantàstica. La Kristin Scott Thomas és Lady Diana Taverner, que ho fa superbé. Està molt ben feta, els personatges són molt bons.
0: Sí, que t'has llegit primer les novel·les, després mires la sèrie i correspon realment, i et satisfà com a visionat també.
1: Sí, que és raro.
0: Això és difícil, clar.
1: Sí, per això us la he volgut recomanar.
0: Vale, una altra recomanació.
1: Una altra recomanació d'un autor clàssic, que reivindico des d'aquí els clàssics. Està publicada ara, o sigui, la trobareu molt fàcilment. L'escriptor és el Donald Westlake i la novel·la es diu El despido, publicada per una editorial que m'agrada molt el nom, que es diu Muñeca Infinita.
0: Molt bé.
1: Què ens trobarem en aquesta novel·la?
0: Home, una gran denúncia.
1: Sí, una denúncia social brutal. De què va la novel·la? La novel·la va d'un executiu d'una paperera a Estats Units, al mig d'Estats Units, que amb 40 i pico d'anys, amb tota una sèrie d'obligacions personals, econòmiques, que de sobte en aquelles crisis es queda sense feina, i 2 anys després, quan se li ha acabat l'atur, se li han acabat els recursos, té els fills a la universitat, ja no li queda assegurança mèdica, veu que totes els currículums que envia li guanya un altre, i llavors no se li acudeix una altra cosa, perquè hi ha molta gent en la seva...
0: Hi ha molta competència, diguéssim, no?, en el seu sector.
1: Doncs la manera que té d'assegurar-se que una feina sigui per ell és matant a la resta de candidats.
0: Està bé. Clar, tu vas a una entrevista de feina, s'hi presenten 10 persones, dius, home, què puc fer perquè em donin a mi la feina? Ah, doncs mato aquelles altres 9.
1: Clar.
0: Home... És, home, pràctic.
1: Pràctic.
0: Vull dir, sí, clar, li donaran la feina a ell.
1: Sí.
0: Si no, descobreixen que ell és l'assassí, evidentment.
1: Sí.
0: Clar, però el que porta, suposo que la història va encaminada a explicar com la desesperació, com les situacions límits, com el fracàs d'un sistema que et fa fora de l'àmbit laboral quan tu encara tens molt de recorregut, no? I sobretot doncs, una família per mantenir, etc, una sèrie d'obligacions, com aquesta desesperació et pot portar a prendre decisions límits, en aquest cas criminals, no?
1: Sí. I la novel·la està tan ben escrita, escrita, que tu acabes la novel·la dient, és que jo també hagués fet el mateix.
0: Empatitzes amb el protagonista, però vaja.
1: Totalment, i estàs desitjant que li surti bé tot.
0: Déu-n'hi-do.
1: És una novel·la que va creixendo i que a més té una adaptació en una pel·lícula coreana.
0: Ah, d'acord.
1: No l'he vist.
0: Val, d'acord. No El despido de Westlake, un clàssic imprescindible, republicat actualment. Tercera recomanació, Charo.
1: Un premio Cervantes, sí. Sergio Ramírez, del año 2017, publicado por Alfaguara. La novela La maldición de Ramfis.
0: Que és d'enguany, aquesta història.
1: Que és d'enguany, sí. És la quarta d'una tetralogia, però no us espanteu si no he llegit les anteriors, perquè jo no les havia llegit.
0: Ah, i t'has situat perfectament.
1: Perfectament. Al principi és molt divertit perquè l'autor fa una pàgina de Wikipedia del personatge principal, que és Dolores Martínez, que és un home. És un policia nicaragüent que ara està a Costa Rica, s'ha exiliat per qüestions polítiques.
0: Morales, eh?
1: Sí.
0: Dolores Morales.
1: Què he dit?
0: Ramírez. No passa res, hem rebatejat a l'inspector.
1: Dolores Morales, perdó.
0: Sí.
1: I, és un crim d'habitació tancada.
0: D'acord.
1: Perquè Ramfis...
0: Tipo Agatha Christie.
1: Sí, però... però amb una pluma de Sergio Ramírez,
0: ja, afilada.
1: Bueno, i amb una riquesa total d'idioma, és brutal. I m'ha agradat molt perquè, a banda d'explicar-me aquest crim d'habitació tancada, m'ha fet veure moltes coses de com és la vida a Costa Rica, com és la vida a Nicaragua i com són els crims tant en un com en l'altre i com es resolen els crims i la justícia en un país i en un altre.
0: Molt bé, molt
1: i això és una cosa que fa molt bé la novel·la negra.
0: I Sergio Ramírez, escriptor, periodista acadèmic, polític, advocat de Nicaragua, però amb nacionalitat, crec que també espanyola, colombiana...
1: Sí, perquè és Cervantes, és Premio Cervantes, sí, sí, i crec que els Premios Cervantes...
0: I que viu a Madrid, diria.
1: Els hi donen la nacionalitat. Sí. A Padura també li va passar.
0: I tens aquí una altra recomanació que en aquest cas està traduïda al català.
1: Al català, sí. El sol dels moribunds, de Jean-Claude So, número 103 de la col·lecció Crims.cat,
0: molt bé,
1: de l'editorial Clandestina. És una novel·la que ara Sajalín la publicarà en castellano per gran alegria i holgorio de tots aquells al que els hi he recomanat aquesta novel·la i que no la poden llegir perquè està en català.
0: Doncs aviat sí, eh? Hem de dir que Crims.cat és una col·lecció que aposta per la novel·la negra i per traduir el millor noir mediterrani, essencialment, al català. Sí. Llavors, gràcies a aquesta secció de aquesta col·lecció, diguéssim, de l'editorial Clandestina, podeu tenir moltíssims títols en la nostra llengua.
1: Sí, i que a més està traduint a gent que no està traduïda ni tan sols al castellà.
0: Sí,
1: no?
0: Això és una tasca encomiable, la veritat.
1: Sí, aquí ens trobem a... no és una novel·la, diguéssim, procedimental, ni negra, o sí, això ho decidireu vosaltres, per mi és molt
0: fosca,
1: negra.
0: Sí.
1: És de... els protagonistes són una parella d'indigents, sense sostre, que malviuen a París, i un d'ells mor abandonat en una estació de tren, de metro, perdó. Llavors, el seu amic decideix anar-se a una altra ciutat on en un moment de la seva vida ell va ser feliç, on el clima és més càlid i la gent és més propera, que és Marsella. Clar, Marsella a mi és una ciutat que m'encanta.
0: A mi també, la veritat.
1: Jo vaig anar precisament per una de les novel·les de Jean-Claude So, que és tot el que ops, i vaig anar a fer tot el recorregut d'on havia viscut ell.
0: Ostres!
1: Sí, bueno, és que és una altra cosa dels meus friquismes. Un altre dia ja ho farem.
0: El que entenc és que aquesta novel·la, més enllà de la història del que mor, del que va trobar aquell lloc en el que havia estat feliç, ens parla, doncs, del fracàs com a societat, tenint en compte que hi ha moltíssima gent vivint al carrer, no? De com s'arriba a viure al carrer i com de prop podem estar en un moment donat, segons la vulnerabilitat econòmica de la persona, d'arribar a viure en aquestes condicions i després també com mirem cap a una altra banda,
1: com
0: viuen d'esquenes o vivint d'esquenes a aquestes persones que transiten pel carrer sense romb, etc.
1: Sí, és una novel·la que et fa pensar molt, deixa un mal cos, no? Perquè vulguis que no, som una mica nosaltres com a persones una mica hipòcrites, sabem que estan allà però no els mirem, aquestes
0: persones... Ja, no ens
1: interessa
0: aquesta part de la realitat.
1: Clar, aquestes persones no han nascut al carrer, tenen un passat, han arribat aquí per algun motiu, és un fracàs personal d'ells, però també un fracàs de la societat.
0: Evidentment. I pot ser que sigui un conjunt de males decisions, juntament amb un conjunt de poca fortuna, una mica de tots, que et porti a una situació límit infrahumana que no hauria d'existir.
1: Et fa pensar, mira, precisament abans de llegir-la vaig veure un article que sortia que deia que a Barcelona en aquests moments hi ha 2.000 persones dormint al carrer.
0: Clar, això és moltíssim. Això és una llàstima.
1: Sí.
0: Alguna cosa s'està fent malament,
1: cosa,
0: no? Que no hi ha
1: estem,
0: lloc
1: no
0: per encabir
1: fent...
0: aquestes persones sota un sostre.
1: Clar.
0: Digne.
1: Sí.
0: La dignitat humana
1: no
0: hauria de ser un requisit indispensable per estar en aquest món, no?
1: Sí,
0: per tothom.
1: Doncs nosaltres a Espanya és complicat, però a França, quan llegiu això, ja veureu, ja.
0: Charo, doncs escolta'm, quatre recomanacions meravelloses, a més, vull dir El Despido, no?, de Westlake, Mick Herron amb El País de los Espías, La Maldició de Ramfis de Sergio Ramírez i aquesta darrera de Jean-Claude Tissot, El Sol dels Moribunds. Moltíssimes gràcies per aquesta recomanació de part d'una lectora experta, a més en el gènere. I espero que fins aviat, eh? Fins un dia m'has de portar autors catalans,
1: sí,
0: per exemple.
1: I pensa una cosa, eh? No t'he portat cap bestseller ni cap thriller addictiu i trepidant.
0: Ai, per favor, i con giros inesperados, no, oi? Clar, mira, estem fins als nassos ja d'aquesta nomenclatura.
1: Sí, sí, sí.
0: Charo, gràcies.
1: Vinga,
0: una abraçada.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

Doncs ja tenim finiquitada la primera coartada de la nova temporada del Sota Sospita. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Som Laura González al micròfon i Cristian Estanescu al control de so. De seguida, a les 11, continua aquí l'entreteniment, la música, la cultura a Ràdio 4 amb el Metròpoli. Nosaltres tornem demà amb un nou pla perfecte. Ens acomiadem amb aquest And the Night de Portishead.

Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu. Metrópoli, amb Xavi Collado.

0: Bona nit, salutacions de Xavi Collado. Comencem nova temporada del Metrópoli amb un canvi d'horari de 11 a 12 de la nit. De dilluns a divendres, entre les 11 i les 12, aquest és el programa cultural de Ràdio 4. Aquesta nit volem parlar amb el Marcos, un artista que ha fet molt popular un tema, es diu Festuc, i que aquesta nit ens parlarà del tema i també del seu futur a les festes de la Mercè. La Zarzuela és protagonista al Metrópoli aquesta nit. La tenim a Barcelona, al Teatre Apolo. Des d'ara i fins la mitjanit, el Metrópoli de Ràdio 4 posa el seu punt de sortida. Benvinguts i benvingudes.
1: Metrópoli, amb Xavi Collado.

0: Marcus, benvingut, bona nit.
1: Molt bona nit, moltíssimes gràcies.
0: Com estàs?
1: Molt bé, molt content.
0: Ha estat un estiu potent, no?
1: Sí, un estiu molt intens. Sí, sí, sí, de menys a més. Bueno, tot l'any porta sent així, però a l'estiu ha estat com el moment de més intensitat.
0: Ens presentes Festuc i la nova versió remix, Festuc Remix.
1: Sí.
0: Com la defineixes?
1: Bueno, al final és una prolongació de tot el que estem arrossegant aquest estiu del Festuc, però és una versió una miqueta més ravera. Si Festuc t'arriba fins a les 3 del matí, a partir de les 3 del matí pots fer otra el remix a tota castanya.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí.
0: Com està ara la música a casa nostra?
1: Doncs, bueno, hi ha... jo et dic el que sento, o sigui, el que sent i després el que penso jo,
0: sí.
1: No? Es sent que hi ha una miqueta de... Han deixat un buit a Oques Grasses, la Fúmiga marxa, Figaflaues està prenent-se un descans, és com que hi ha allà un forat que estem intentant aprofitar molts dels artistes que estem allà lluitant, i després també estem en un moment d'evolució, no? Ja portem molts anys, d'evolució, de canvi. Abans la música catalana era música que s'identificava molt més amb música reivindicativa, amb bandes, amb música amb molt de significat a la lletra, i ara estem potser evolucionant a obrir més l'abanic de possibilitats, de fer una miqueta de música també que sigui festiva, música que sigui també... no només pels catalans, sinó per la resta del món, no? I això és guai, perquè això vol dir que la cultura catalana es vol expandir.
0: És veritat, és veritat. I sobretot la música, amb els darrers anys, ha tingut una certa evolució, com intuïm de les teves paraules. La teva música també?
1: La meva música també, sí, sí. Ha anat en concordància amb el meu procés de maduració. I la veritat és que és això, no? Al final, quan perds una miqueta el por del que pensin de tu i agafes la confiança per ser tu mateix, doncs quan estàs al davant del micròfon, doncs surt el que et sortiria de manera natural. I sembla que això la societat s'ho ensuma molt ràpid. O sigui, això sap perfectament quan hi ha naturalitat i hi ha coses de veritat i quan hi ha coses forçades, no? I a mi m'ha funcionat bé, m'he deixat emportar, he sigut jo mateix, i amb això ha anat el canvi també progressiu de la meva música.
0: Perquè el canvi s'ha produït molt ràpidament en els darrers anys, no? D'aquí a poc hi hauran més canvis, això continua, no? De quina manera els artistes us prepareu per aquests canvis que la música ens portarà i la indústria d'aquí a poc? I sobretot, de quina manera els artistes creieu que aquests canvis són bons per la música en general?
1: Bueno, al final, diré un tòpic, però les coses canvien molt ràpid, cada vegada molt més ràpid. Llavors, el que jo sí que noto és que amb tant de canvi, amb tanta possibilitat a l'hora d'escollir, ja no només parlem de la música, sinó en tots els nivells, cada vegada guanya més força les coses originals o les coses que tenen un segell molt casolà, no? Cada vegada això guanya més força en tots els sentits, i les personalitats genuïnes, tot això que surt una miqueta de la norma, que fa una miqueta la diferència, no? Són aquestes petites parts que la persona, la societat, assoleix per ser aquests minuts o aquestes estonetes a la seva vida en les que poden ser aquesta persona més boja que els agradaria, perquè de vegades no sempre hi ha la facilitat o el valor de ser un mateix a les 24 hores del dia, no? Perquè hi ha moltes coses a la societat que ens cohibeixen, no? I que fa que malauradament haguéssim de seguir molt la norma. Llavors crec que en aquest sentit els artistes intentem fer aquesta petita teràpia amb l'oient, i perquè es deixin portar, ja sigui per una vibra trista, per una vibra profunda, per una vibra molt amb molta disbauxa xerinola, que és el meu cas, o molt estrafolària.

0: Sens dubte, Festuc, una de les cançons de l'estiu, més d'un milió de reproduccions a totes les plataformes, no? Com ho vius?
1: Bueno, al final, el que s'ha de liar i tot el que ha de passar per arribar a un milió de reproduccions, doncs són moltes coses. Llavors no li podem donar poc valor a això, perquè al final, ostres, que un milió és una paraula molt gran. O sigui, de vegades estem, ja et dic, la gent està acostumada a veure de tot, no? Llavors és difícil sorprendre la gent, però al final és que si li ha de donar molt de valor, perquè és que són moltíssimes reproduccions. Al final és com la culminació de totes les coses boniques que han estat passant aquest any amb el Festuc, no? I allà per mi és com el meu petit trofeu, no? De dir, ostres, una cançó que ha funcionat molt bé.
0: Aquest mes de setembre tens preparada, entre cometes, una nova bomba, no?
1: Exactament.
0: Serà quan?
1: Doncs mira, serà per coincidirà amb l'event, potser el concert més gran de l'any, per tancar el fi de la gira d'enguany, que serà la Mercè, i serà el 25 de setembre. I allà estrenarem tot. Mm. Allà farem el canvi d'era, no? Del Festuc a la nova cançó.
0: Hi ha moltes diferències entre el Festuc, aquesta nova cançó, i el Chimichanga?
1: Bueno, hi ha diferències conceptuals, diferències musicals, però sí que és veritat que tenen les tres molta festivitat, això segueix mantenint de moment, i també tenen les tres el seu, bueno, el meu segell, la meva manera de comunicar, que és una manera molt més, bueno, és bajarrada, no? I aquests serien els dos punts que tenen a veure, però s'ha de dir que les tres, si les escoltes, no tenen molt a veure l'una amb l'altra. O sigui, sí que és veritat que notes aquest segell artístic, però no és una cosa que diguis, bueno, ha fet la mateixa fórmula, ha fet una còpia d'una cosa que li ha funcionat, i mai permetria que això passés amb la meva música, no m'agradaria, perquè cada cosa té el seu moment i la seva manera, i al final no va d'intentar fer més diners o estar al damunt de la ola, sinó va d'intentar comunicar de la meva manera i viure la música de la meva manera i gaudir-la el més possible, que després doncs pots fer rentabilitat amb això i dedicar-te i fer una carrera molt gran, doncs mira, és un somni, no? El que està passant, està començant a passar ara, però amb coherència, que miris el passat i estiguis orgullós i satisfet.

0: Al final, les cançons, les teves cançons, es fan virals per la potència, per l'energia festiva?
1: Jo crec que no, perquè... Bueno, si parlem de vibra, de la manera sí? de comunicar, sí.
0: Sí.
1: Si parlem d'això, sí. Si parlem d'estil musical, no, perquè hi ha moltíssimes propostes amb merengue o amb estils que funcionen molt bé a les festes. Però sí que és veritat que la manera de comunicar, la personalitat, això ha estat una miqueta la clau. A part de que després hi hagi un joc de paraules atractiu, després la cançó es pegui, no? Que et soni diferent, que això és molt difícil, això és molt complicat aconseguir-ho. Però crec que el que conquista potser els oients és la personalitat, la manera de... Més la forma.
0: És a dir, la personalitat de les cançons, però la teva també.
1: Exactament, sí. Clar. La manera de comunicar-ho, la manera de connectar, d'aquesta naturalitat, el que vegin que és veritat, el que tu prens de veritat, no? Que et deixes emportar i que estàs allà vivint la teva vibra d'una manera molt happy, i això és el que connecta.
0: Quan comença aquest enlairament teu? Perquè tu portes molts anys
1: sí.
0: amb això de la música. Quan creus que hi ha un punt i endavant?
1: Doncs la nit d'Eufòria, la nit que decideixen des de la direcció artística d'Eufòria que volen que un dels concursants canti una cançó meva que portava dues setmanes al mercat i que feia 300 reproduccions diàries. En aquell moment la direcció artística li agrada molt la cançó i no li importa que porti dues setmanes al mercat ni que sigui d'un artista que no el coneix quasi ningú. I la fan al programa, i quan la fan al programa, doncs aquell concursant guanya aquell programa amb la meva cançó. Moltíssims milers de catalans per fi coneixen la cançó, i això fa que el dia següent passis de 300 diàries fins a 5.000 diàries, que és el que porta fent 6 o 7 mesos.
0: Mm. Quan parles del ressò de programes de televisió, jo crec que vaig llegir fa pocs dies que no descartaves presentar-te al Benidorm Fest en català.
1: Sí, bueno, és una cosa que... És que al final et puc dir el mateix amb tot, o sigui, no descarto res a la meva vida, no? Et puc dir el que faré avui i demà. Després no ho sabré. Ara mateix no entren els meus plans, perquè aquest any tenim ja una planificació i l'any que ve tenim una planificació... De treure nova música nostra i consolidar el projecte en aquell sentit. Però sí, és una experiència que jo crec que ha de ser bonica, perquè hi ha molts artistes que conec que han estat allà i que els hi ha beneficiat moltíssim i que s'ho han passat superbé. Llavors, clar, jo no puc dir que no això. Però sí que no és un dels meus somnis. O sigui, no és una cosa prioritària per mi. Sí que és veritat que és una cosa que no descartaria mai.

0: Magel.
1: Saps què passa, amore? Estic super agobiada. Anem fluint.
0: Va, no fotis. Anem fluint, va, no fotis. Podem fluir al meu llit fins que flotis. Si t'he d'ajuntar a estudiar, puc fer-te cafè, xat GPT, cigarret i quatre cotis.

0: Són importants per tu les xarxes socials?
1: Sí, sí, sí, sí. És la plataforma més important de totes, perquè és la plataforma que no et diu que no. Llavors va ser la primera que no et va dir que no. Tu vas pujar el contingut que vulguis, si funciona, funciona, si no funciona, no funciona. No? Aquesta plataforma és, pot accedir a tothom. Llavors, quan es va començar a fer tot gran allà i li arriba a la gent allà, perquè clar, és el que dic sempre, si tu tens el millor dinar del món, però només te'l menges tu, mai te'l compraran per enlloc. Però si el poses a un bufet o un restaurant, encara que sigui un restaurant de carretera, que no hi va molta gent, si el comença a provar la gent i li agrada, doncs això és molt, molt més fàcil que arribi un altre restaurant molt més gran i digui, jo vull aquest dinar al meu restaurant perquè està boníssim. I llavors és una miqueta això.

0: Baby, baby, digue'm el nom, què vull dir-li a tothom.
1: L'any vinent, el 27, serà un any de consolidació amb la sortida d'un àlbum?
2: Sí, sí, jo penso que sí. Penso que, bueno, primer que a nivell industrial sempre es parla de que fins que no hi ha un disc no hi ha un projecte seriós, no? Puc estar d'acord, la veritat, amb això, amb aquest pensament, puc estar d'acord, perquè, clar, què consolida un artista? Doncs que el cercle de possibilitats o de connexió amb el públic sigui 360, no? Si ara hem aconseguit cridar l'atenció, funcionem al damunt dels escenaris, molt bé, tenim molta part guanyada, no? Si fem bones cançons festives, tenim molta part guanyada, però també hem de tocar altres emocions del públic, no? Mm. I aquestes altres emocions també van de coses potser més profundes o més serioses, no? Que s'han d'aconseguir també i que s'ha de demostrar al públic que pots tenir amb aquest artista, no? Que és un artista 360, no? Tu pots passar molt bé, pot tenir aquesta personalitat que t'agrada tant i que et fa viure la festa d'una manera tan, amb tanta disbauxa, no? Però també

0: amb ell, estem molt connectats, molt alineats, i sabíem que per generar... És com que, mira, tu imagina't, jo penso sempre que per accedir al següent esglaó sempre has d'estar a l'esglaó d'abans, no? Si tu vols accedir a l'esglaó 45, has d'estar al 44, encara que estiguis al 40, no? I per accedir al 44, el que havíem de fer era, aquest any, fer una petita gira. Nosaltres ens marcàvem 10-12 dates, per sort estan sent ja 27, o sigui que molt per damunt del que esperàvem, i això tenia que tenir un final de gira apoteòsic. Llavors ens van marcar la Mercè, i clar, el Carles va fer molta feina per poder estar allà, i ho va aconseguir.
1: Com serà el show?
0: Doncs passaran moltes coses.
1: Però hem parlat abans d'una nova bomba.
0: Exactament. Eh? Això per descomptat, això serà la bomba final, no? Es veuran coses amb molt de ball, molt divertides, no? Es veuran algunes versions al principi, petits detalls de versions, després tindrem chimichanga allà a saco, tindrem una proposta superfestiva versionada, que és el ball del Cabalinho, que hem agafat d'orquestres gallegues i l'hem versionat al català. Això funciona d'una manera molt heavy, als vídeos d'internet ho poden verificar tothom. I després acabarem amb el tema que tothom que em coneix vol escoltar allà, que és el Festuc.
1: El Festuc, evidentment.
0: I després del Festuc, sorpresa. Després aquell moment serà el canvi d'era del Festuc a les noves coses.
1: Estàs content?
0: Molt content, sí? Molt feliç. Clar, primer per tot el que ha passat enguany, després perquè per fi puc ensenyar més coses, no? Més música, no? I això sempre fa moltíssima il·lusió, perquè hi ha molta gent que em descobreix ara. O sigui, el Festuc no està de cap a caïda encara. És no. Que segueix creixent. Però clar, hi ha un moment que dius, ostres, que portem ja 7 mesos amb el Festuc, no? Jo vull ensenyar més coses, no? Perquè moltíssima gent et diu, hòstia, sí, el Festuc, superbé, sí, superguai, ha funcionat, molt bé, què més?
1: Esperaves aquest creixement amb el Festuc?
0: No.
1: No?
0: No, no. No, no. O sigui, al final veníem de Chimichanga, que ja ens va portar moltíssimes coses i ja ens va funcionar molt bé, i el que volíem era mantenir la línia, almenys, no? Dir, ostres, a veure si podem mantenir aquesta línia. I clar, és que han estat tantes coses les que han passat amb el Festuc, o sigui, tantes coses tan gegants, que és que si m'ho haguessin dit fa un any, et diria...
1: Impossible. No?
0: Impossible, ho veig molt lluny, això.
1: Et veiem a la Mercè 26. Marcos, gràcies per venir a Ràdio 4 aquesta nit.
0: Gràcies a tu.

0: Parlem del Festival de Sarsuela al Teatre Apolo, la del Manojo de Rosas, del 10 al 12 de setembre. Ens acompanya el Joan Garrido, és tenor, director artístic de l'espectacle i director de l'Escola Mil Notes, escola que porta 10 anys, però 25 anys com a companyia de teatre. Joan, bona nit, benvingut, com estàs?
1: Bona nit, doncs molt bé i molt content d'acompanyar-vos avui en el programa d'avui.
0: Com està la sarsuela avui dia al nostre país?
1: Malament.
0: Per què?
1: Malament, doncs perquè és un gènere doncs, que actualment, professionalment, quedem només 7 companyies a tot l'estat espanyol. De fet, ara ens hem associat totes juntes per intentar defensar-la sota l'associació Zalea, que és la societat doncs, d'empresaris units. I després tenim doncs, el Teatre de la Sarsuela. La Sarsuela, jo crec que dintre de què és del nostre patrimoni cultural, s'ha deixat una mica de banda, possiblement doncs per al tema de que no s'ha actualitzat, no hi ha prou recurs, l'empresa privada, en aquest cas com nosaltres, doncs s'ha de fer un gran esforç. Estem parlant d'espectacles doncs, que contemplen un gran nombre d'artistes, no? No considerem fer sarsuela sense una orquestra en directe, sense un cor mínim doncs, de 20-30 persones, no? Amb la qual és molt difícil avui en dia doncs, tirar endavant aquestes produccions, no? Lo cert és que sí que tenim molt públic que li continua agradant i que el recolza, no? El tema és un tema més de programació, crec jo, que no hi ha suficient recurs com per programar-la, no? Però la sarsuela continua agradant, i en el nostre cas, com a companyia jove on comptem amb un elenc doncs, força jove, la refresquem. És a dir, nosaltres respectem al 100% el que és la partitura original i el text, però li hem donat un caire més contemporani, més modernitzat, amb nous llenguatges com poden ser mappings, escenografies movibles, vestuari molt més arriscat, i tractant-lo una miqueta més com si fos un musical més actual.

0: Quan parlem de sarsuela, encara estem parlant de la germana petita de l'òpera?
1: Jo crec que no. La sarsuela és un gran gènere. De fet, estem fent sarsueles amb partitures molt complexes. Estem parlant, doncs, per exemple, doncs, que Cançó d'amor i de guerra té una partitura molt exigent, no? Per tant, jo a més afegiria que la sarsuela, els artistes han de saber també moure's, dir molt bé el text com a actors i tenir una interpretació molt correcta. Això a l'òpera a vegades passa una mica desapercegut, perquè tot és cantat, tot i que s'està posant molt més en marxa tot el que és la posta en escena també a les òperes, però jo no, jo penso que no, que és un gènere molt complex de muntar i que s'ha de tenir una formació vocal extraordinàriament igualment que l'òpera.
0: Parlem de la del Manojo de Rosas, no? Del 10 al 12 de setembre, dins d'aquest festival. És un clàssic, però vosaltres l'heu portat, com deies abans, una mica més enllà. És un estil pin-up, el text original, però parlem també d'una nova ambientació. Com és la del Manojo de Rosas?
1: Bé, la del Manojo de Rosas és una música del Pablo Sorozábal meravellosa, amb lletra de Francisco Ramos de Castro i Anselmo Carreño, i la nostra sarsuela, el nostre Manojo de Rosas, passa igualment a una plaça de Madrid, tot i que hem transformat tota aquesta escenografia en una escenografia pin-up, molt més atrevida, plena de color, on en comptes d'un bar doncs, tenim un Frankfurt, el taller mecànic és modern, els mons dels mecànics són de color verd, i té tota aquesta estètica pin-up, no? Diguéssim, per apropar-la una mica a tota aquesta gent jove, possiblement podríem parlar que és una estètica més com el musical de Gris, no? Mm-hmm. I això agrada molt, perquè el públic més de tota la vida, diguéssim, troben la partitura original i el cant, però la posta en escena és molt, molt, molt atraient. A més, treballem amb molts figurants, molts ballarins, també. El Manojo de Rosas és cert que no té un cort extens i nosaltres hem farcit tot això de figuració, de moviment, escena, no paren de passar coses. Per tant, estem parlant d'una obra amb molt de color i molt de ritme. Mm.
0: Què és el que diuen aquells més cafeteros sobre aquesta nova versió del Manojo de Rosas?
1: Bé, de l'experiència que tenim de ja les actuacions que hem fet, perquè això realment ho vam estrenar en el 2022 al Teatre Auditori de Granollers, primer els hi xoca una mica quan s'obre el taló i veuen pues, que el concepte, tot i que ja tenim una escenografia de tres plantes, tres pisos, els hi xoca una mica, però després surten encantats, no? I la gent jove que ens ha vingut a veure, doncs, també, molt, o sigui, molt sorpresos de dir, ostres, he vist una sarsuela. Jo crec que el tema de la sarsuela l'hem de fer arribar al públic jove, als avis, als pares, hem de parlar de sarsuela, l'hem de fer conèixer, jo crec que és la gran desconeguda. Inclús a les escoles s'hauria de treballar més aquest tema musical.
0: Mm. A Catalunya estem al mateix nivell que la resta d'Espanya?
1: No. Nosaltres que treballem per tot l'estat espanyol, trobem que quan arribem a un teatre fora de Catalunya, possiblement fa més d'una setmana que totes les entrades les tenim exaurides, no? Aquí ens costa una mica més tot, i que cal dir que estem molt sorpresos de la resposta aquí en el Teatre Apolo, perquè actualment, doncs, amb les dues sarsueles que vam estrenar, tant la Corte de Faraón l'última setmana d'agost, com la setmana passada amb la Cançó d'amor i de guerra, hem tingut una afluència de més de 5.000 persones. Clar, avui en dia parlar de 5.000 persones possiblement a una època encara una mica finals d'estiu, doncs per nosaltres és un gran èxit.
0: Mm. Alguna cosa té a veure amb la política?
1: La sarsuela.
0: El que a Catalunya no tingui el ressò que té a la resta d'Espanya, encara Catalunya es pot veure com un gènere molt espanyol?
1: Segurament. Crec que sí. O sigui, evidentment, tenim moltíssimes sarsueles catalanes, perquè de fet tenim gairebé més de 1.500 edicions. És cert que d'aquestes 1.500, possiblement 3-4 són les que se solen interpretar o portar a escena, i possiblement pot sonar una mica a tema polític, no? Tot i que cal recordar que també tenim molta gent de fora aquí a Catalunya que estima aquest gènere i que s'ha apropat al Teatre Apolo aquests dies, i jo crec que és una mica a nivell de conceptes, però realment el que anem a gaudir és d'una música, d'un espectacle i d'una bona posta en escena.

0: Parlem d'aquesta posta en escena, una estètica certament pin-up, però què és el que veiem a sobre de l'escenari? Quina és la llum, el color que tenim a sobre de l'Apolo?
1: Bé, doncs ens explica una història que possiblement, dintre que aquesta sarsuela passa doncs, en els anys 60, 50-60, en el nostre cas, portant-la a l'època pin-up, estem parlant més dels 50, sí. Ens parla de les diferents classes socials, no? És una cosa que també avui en dia està molt a l'ordre del dia, no? Al final hi ha un engany per part del mecànic, que és un senyorito, i es fa passar per mecànic per enamorar a la del Manojo de Rosas, que en aquest moment l'Ascensió, la protagonista, doncs, tenen una situació familiar bastant complexa i bastant de barri, no? És més tard quan veiem que en el segon acte doncs, el pare de l'Ascensió recupera tots uns negocis que tenia i tornen a tenir una posició bastant més elevada, i en canvi el senyorito cau a la família del Joaquín, del mecànic, del fals mecànic, cau i no tenen recursos econòmics, no? Per tant, es gira la truita, i això és un concepte que avui en dia doncs, tenim molt actualitzat, perquè avui en dia estem amunt i després estem a baix, no? No sempre tenim la mateixa situació doncs, econòmica o d'estatus socials, no? Per tant, és una història d'amor amb un divertiment o amb personatges còmics, que també hi ha una dosis d'humor molt potenciada a nivell de direcció, jo he volgut potenciar tot això, i trobem tota la part aquesta més lírica, romàntica, però barrejada amb aquest còctel còmic intrèpid dels personatges.
0: En un espectacle com aquest de sarsuela és molt important la música.
1: Correcte.
0: Com porteu la música?
1: Doncs portem una orquestra meravellosa dirigida per al director musical, el Daniel Pérez, que col·labora amb mi des de fa 25 anys, des que va néixer la companyia. De fet, la vam formar ell i jo, la companyia. Estem comptant amb 20 músics en directe, amb la partitura original.
0: Estem parlant d'una gran producció, llavors.
1: Sí, sí, evidentment. Som una producció doncs, que tenim 60 persones treballant, entre equip de producció, orquestra i artistes. I, bueno, és un nombre complex de portar, però és una gran producció, sí, sí.
0: Sí, sí, una gran producció que podem veure doncs, aquests dies, del 10 al 12, al Teatre Apolo de Barcelona, el paral·lel d'aquesta ciutat. Parlàvem de Mil Notes, no? Mil Notes, a banda de tot el que feu com a productors, teniu una escola que té ja un ressò i una trajectòria important. Com treballeu a Mil Notes?
1: Bé, doncs, a Mil Notes ja fa 11 anys que enguany tenim l'escola de teatre. És cert que primer vam començar com a companyia de teatre i, bueno, vam crear aquesta escola on donem formació des de nens de 3 anys que comencen a fer classes fins a adults, no? Tenim diferents branques de treball, gent que sí que es vol professionalitzar, gent que fa més un estudi més de cant i gent que ve realment doncs, a passar una estona, 2 dies a la setmana i aprendre a fer teatre, no? Actualment doncs, treballem 8 professors en actiu i bé, molt contents. Tenim 150 alumnes en guany ja matriculats i de fet també estan començant ara les classes i iniciem també el procés, no? I curiosament nosaltres som una escola que com a partir de que som companyia professional i tenim cartera de treball, doncs estem oferint als alumnes, ja que tenen un cert nivell, doncs a començar i a entrar en el món laboral. O sigui, estem donant formació i estem ajudant doncs, a que entrin en el món laboral, juntament amb la companyia de Mil Notes. També fem esdeveniments, festes privades, per tant tenim una cartera també de treball que intentem oferir als nostres alumnes.
0: Segurament és el més complicat, no?, entrar en el món laboral. I cada any hi ha molts actors, actrius, cantants que surten de diferents escoles, inclús de l'Institut del Teatre, i no sé si el que és tot aquest univers de teatres, de cinema, de sèries, de televisió, pot assumir tota aquesta gent que surt, aquestes noves canteres cada any.
1: És complexa, és complicat, no hi ha feina per tothom.
0: No hi ha feina per tothom.
1: Cert, s'ha de ser molt bo, molt humil i molt polifacètic, no? Jo dic, al final, l'actor que avui té una mica de sort, o bé és perquè té uns padrins, o bé perquè és algú que sap fer diferents disciplines, no? Jo sempre he dit, i jo m'he dedicat tota la vida, doncs, a fer una mica de tot, no? Per tant, no només m'he centrat a ser tenor ni tenor còmic i només fer líric, sinó que també he fet espectacles infantils, dono també classes de teatre, faig tot tipus d'animacions, o sigui que al final jo crec que és ser una mica camaleònic en aquest món, no? D'aquesta manera, i possiblement amb una mica de sort, aconsegueixes viure d'aquest ofici, no?
0: El que es diu avui dia, no? Un 360.
1: Exacte, un 360, correcte.
0: Cantar, ballar, interpretar...
1: Fer una mica de tot, ser una mica de tot, i sobretot, molt important, jo crec que és l'actitud, també, no? Ser molt proper, sempre estar disponible i estar una mica per aquesta feina que és tan complexa, no? Avui en dia, com ser artista.
0: Què és el que hauríem de fer des de les institucions, els mitjans de comunicació, per apropar la sarsuela al públic més jove?
1: Doncs jo crec que s'ha de intentar comunicar el que estem fent, s'ha d'intentar fer arribar. Jo crec que feu una feina ja fantàstica, com avui, que ens esteu donant aquest recolzament i donar aquest espai. Sobretot cobrir les notícies, però sobretot animar el públic jove a descobrir aquest art i fer-lo arribar. Jo crec que des de Mil Notes som uns grans defensors d'aquest gènere. Ens entristeix molt ser els únics actualment a Catalunya com a companyia de sarsuela professionals que estem en actiu i que tenim temporades i que treballem i que només quedin set a tota Espanya, doncs és una mica complicat. Quan anys enrere hi havia moltes més companyies, no? Per tant, crec que el recolzament ja és molt important, doncs de donar a conèixer aquests espectacles, d'apropar la gent al teatre i de que s'animin. De fet, jo convido a tothom a que vingui a veure aquest Manojo de Rosas, que tant els amants d'aquest gènere com la gent que la desconeix donguin l'oportunitat a aquest gènere. Estic convençut que sortiran satisfets.
0: Del 10 al 12 de setembre, la del Manojo de Rosas al Teatre Apolo, dins d'aquest festival de sarsuela, que ja veniu d'altres sarsueles aquest festival, no? Cançó d'amor i de guerra, amb un èxit aclaparador, i La corte del faraón. Com ha estat la rebuda del públic a aquesta ciutat?
1: La veritat que molt contents, i a més ens passa una cosa, que és que estem amb diferents aniversaris, no? Primer vam decidir estrenar Cançó d'amor i de guerra aquest any, que és la producció nova que vam estrenar a finals del 2025, però que ens està donant tantes alegries perquè tenim una gira tancada de moltes funcions. Clar, Cançó d'amor i de guerra fa 100 anys que es va estrenar,
0: sí,
1: al Teatre Nou de Barcelona, i estem, després de 100 anys, en el Paral·lel, no al Teatre Nou perquè no existeix, però està al costat de l'Apolo, i estem en el Teatre Apolo amb aquesta producció. Per tant, ha sigut fantàstic celebrar aquests 25 anys de companyia juntament amb el centenari de Cançó d'amor i de guerra. I per un altre costat, doncs, dic que aquestes tres produccions que hem portat enguany aquest primer festival de sarsuela al Teatre Apolo han sigut guanyadores i galardonades amb tres premis. La Corte de Faraón ens van donar el premi a millor vestuari de sarsuela de tot l'estat. Després, Cançó d'amor i de guerra ha sigut la guanyadora, sent catalana, de tot l'estat espanyol, a millor producció del 2026. O sigui, la millor producció que s'ha estrenat de sarsuela ha sigut aquesta. I la del Manojo de Rosas, que tindrem aquesta setmana, ha sigut guanyadora al Premi Segle XXI. O sigui, vol dir més modernitzada, més actualitzada i com una proposta molt més fresca, no? Per tant, tres premis, 25 anys, 100 de Cançó d'amor i de guerra, i ja està el Paral·lel, que és una gossada.
0: El millor que pot passar,
1: treballar tres setmanetes en el teatre amb aquest equip fantàstic que em rodeja, amb grans cantants, grans artistes, i la veritat que molt contents, la resposta molt positiva, i és més, gent que ens ha vingut a veure altres funcions, doncs després ha vingut a veure Cançó d'amor i de guerra, i aquesta setmana tornen a veure el Manojo de Rosas. Per tant, un públic fidel que ens ha acompanyat i que estem molt, molt, però que molt agraïts.
0: Doncs 10, 11 i 12 d'aquest mes, aquesta setmana, la del Manojo de Rosas, al Teatre Apolo d'aquesta ciutat. Joan Garrido, director artístic, gràcies per venir a Ràdio 4.
1: Gràcies a vosaltres, Xavi. Una abraçada.
2: Es que tú te has creído que a mí se me puede dejar metido.
3: Es que tú te figuras que a mí se me deja y no pasa nada.
2: Es que tú te imaginas que a mí un postín y le me puede vender. que tú te has pensado que a mí me torea ninguna mujer. Es que yo soy muy guapa y me

0: Ràdio 4.
1: Josep Maria, ens has de confessar per què són tan importants aquestes ulleres.
2: Bé, aquestes ulleres han sigut la meva salvació en molts moments de la meva carrera. Des del començament de la meva carrera jo necessitava, d'alguna manera, era molt tímid, molt tímid, quan em posava davant de les càmeres, inclús quan sortia a l'escenari, encara que no ho pugui semblar, i necessitava amagar-me darrere d'alguna cosa. I em semblava que si els personatges que jo feia portaven ulleres, era com si portés una mica de màscara, almenys tapava, encara que no és veritat, no tapa res, però tapava una part de la meva cara. Em sentia que el primer que trobava el públic no era la meva cara, sinó una mena de protecció que feien les ulleres, no? Com una mena de màscara. I des del primer moment vaig lluitar amb tots els directors, guionistes i demés per aconseguir que el meu personatge, si no al llarg de tota la seva trajectòria dins la funció a la pel·lícula, si almenys en determinades escenes poguessin fer servir unes ulleres. Jo em sentia molt protegit a darrere de les orelles.
1: Et continua passant?
2: Em continua passant, sí,
1: ah, sí.
2: Sí, sí, esclar. Sí,
1: clar,
2: sí,
1: dius,
2: sí.
1: Al principi de la meva carrera, però encara...
2: Vull dir que és un fet que m'acompanya des del principi de la meva carrera.
1: Sempre.
2: Entre altres coses, perquè a mi no m'agradava. Jo era un jovenet de 23 anys, no m'agradava la meva cara. I em semblava que les ulleres eren un complement que em canviaven una mica la cara, no? Però hi ha una altra constant de les meves ulleres que per mi és molt, molt important. No només aquest fet de que em sentia com protegit, com si anés a darrere dels vidres,
1: sí,
2: els vidres,
1: sí,
2: em protegissin de moltes coses, sinó que, a més, des del principi vaig fer servir molt, molt, molt, molt unes ulleres d'aquestes de mitja lluna, d'aquestes de llegir, petites.
1: Sí, aquestes petitetes.
2: Exactes.
1: Sí.
2: Però que eren unes ulleres que pertanyien al meu pare, que eren del meu pare. I això encara em protegia més. I aquestes ulleres encara les faig servir.
1: Ah, sí?
2: Sí, sí, encara. Quan tinc oportunitat, quan jo llegeixo un guió o una obra de teatre, el primer que penso és si aquell personatge pot portar ulleres.
1: Les podrà portar o no.
2: En quin moment pot fer servir les ulleres? I sempre són les ulleres del meu pare. I ara desvetllaré un secret que si algú... Confio que ningú perdi el temps en això, però si algú del que ens escolta pogués ara repassar la meva trajectòria, veure els vídeos de tots els programes de televisió i pel·lícules que he fet, les obres de teatre, és difícil reveure-les ara, però si ho pogués veure en continuïtat, veuria que hi ha una falta de rècord. Veuria que en moltes pel·lícules diferents faig servir les mateixes ulleres. Les mateixes, exactament. És impossible que el públic se'n doni compte.
1: Home, és impossible perquè són 60 anys de trajectòria.
2: Exacte.
1: És impossible.
2: Hi ha tants productes que és impossible. Però sí, sí, s'ha repetit aquestes ulleres i aquest és l'objecte, per mi, molt fonamental de la meva carrera.
1: Avui el nostre irrepetible és l'actor Josep Maria Pou.

0: Josep Maria Pou, benvingut a Irrepetibles.
1: Moltes gràcies.
0: El primer dia de la temporada. Ets un dels actors més importants del nostre país.
1: Gràcies.
0: Josep Maria, amb una trajectòria absolutament inabastable. Més, com diem, més de 60 anys de carrera i has treballat amb tothom, amb els millors directors i actors. Mm. I tens els guardons més importants, entre d'altres, el Nacional de Teatre, l'Ercilla, el Max de les Arts Escèniques i, a més, el Gaudí d'Honor o la Medalla d'Or de les Belles Arts. I penses, de tant en tant, en tot el que has aconseguit, Josep Maria?
1: He de dir que començo a pensar-hi ara.
0: Sí.
1: Ara que ja sóc gran, ara que estic a punt de fer 82 anys,
0: sí,
1: amb 60 anys de carrera, és quan començo a mirar una mica enrere i quan començo a fer balanç i quan m'espanto a mi mateix de la quantitat de coses. Sí, m'espanto a mi mateix de la quantitat de coses que he arribat a fer. Sí, és veritat que jo he sigut des de molt jove una persona hiperactiva, molt, molt activa, necessitava fer moltes coses, i com que això era una necessitat meva, jo no me n'adonava de la pila de coses que estava fent. Hi ha hagut dies de la meva carrera on jo he fet ràdio al matí, televisió a mitja tarda, teatre a la nit, i em sembla que quasi he fet alguna cosa més de matinada.
0: No, menys una bogeria.
1: Menys circ, he provat totes les coses.
0: Almenys estudiar la matinada, no?
1: Eh? I estudiar, home,
0: estudiar,
1: per descomptat. Sí, sí,
0: escolta,
1: sí.
0: T'agraeixo moltíssim que estiguis avui amb nosaltres, sobretot obrint aquesta tercera temporada d'Irrepetibles.
1: I t'agraeixo jo, tu, que em facis l'honor de ser el porter, la porta d'aquesta temporada.
0: I sobretot perquè la setmana vinent tornes al teatre, després del descans de l'estiu, amb l'obra Gegant, Gigante.
2: A Roger le preocupa que si no me envía una persona diligente en estos días angustiosos, yo pueda cabrearme como una mona y dejarlo en la estacada.
3: Juan.
2: Porque él sabe que tengo antecedentes. ¿Eh? Que dejo plantados a los editores si no me tratan como Dios manda. Seguro que le mencionó mi deserción de la editorial Nof. ¿No? Pimienta, por favor. Uy, que no. Pero que no se preocupe, que esto es distinto. Nada que ver.
0: Primer Teatre Romea, després Teatre Goya de Barcelona, gira per Catalunya, després Teatre Belles Artes de Madrid i ara Teatre Principal de Saragossa, del 17 al 20 de setembre, dirigit per Josep Maria Mestres.
1: Mm-hmm.
0: Una bogeria. Una bogeria que no és habitual, Josep Maria.
1: He de dir, i procuro dir-ho, i t'ho dic amb la màxima humilitat que sóc capaç, en mi sí és molt habitual.
0: Vull dir, tu sí.
1: Totes les obres que jo he fet últimament, si vaig mirant enrere, abans de Gegant, El pare,
0: sí,
1: i abans Viejo amigo Cicerón, i abans Sócrates, i ja més enrere, El rei Lear, La cabra i de més, totes les obres que jo he fet han tingut sempre aquest mateix recorregut.
0: Uh-huh.
1: Estrena a Barcelona, al Teatre Romea o al Teatre Goya, indiferentment, després d'uns quants mesos a Barcelona, gira per Catalunya, llavors la versió castellana, estrena a Madrid, fent temporada a Madrid, i després gira per tota Espanya. Això vol dir que qualsevol de les funcions de teatre,
0: sí,
1: que jo he estrenat ha tingut sempre una vida mínima de 2 anys, uh-huh, en total. O sigui que habitual d'alguna
0: manera. O
1: sigui que
0: quan comences un projecte ja prepares l'agenda per 2 anys.
1: Sí, sí, sí, segur, segur. Quan estrena una obra, a no ser que vinguin mal dades i de cop i volta ens sorprengui, perquè cada estrena una aventura i no saps si agradarà o no agradarà, i de cop i volta ens trobem amb que la funció no agrada i el públic no la vol veure, llavors tindrà una vida molt més curta. Però per sort, i toco fusta, normalment sempre ha sigut aquest el procés.
0: I aquesta agrada sobretot perquè és molt actual.
1: Home,
0: es parla de la llibertat d'expressió, d'un concepte que hem après els últims anys, que és la cultura de la cancel·lació. No pot ser més actual, Josep Maria.
1: Sí, sí, sí. I encara molt més actual. Segueix sent actual, per desgràcia, per aquests temes que dius, però segueix sent molt més actual encara per un dels temes centrals, perquè, en definitiva, l'anècdota de l'escriptor Roald Dahl, que és el protagonista d'aquesta funció, que s'explica, serveix de ganxo, de penjarrobes, per penjar-hi una altra història que ens interpel·la molt més directament, que és la del conflicte Israel i països àrabs. En el moment que vam estrenar aquesta funció, el juny de l'any passat, aquí a Barcelona, el conflicte de Gaza, el genocidi de Gaza, estava en plena actualitat. Cada dia ens llevàvem amb notícies noves. I la funció el que fa és discutir això, precisament. Per descomptat, parla de la llibertat d'expressió, perquè Roald Dahl va escriure un article condemnant el poble israelí pels atacs al Líbano en aquell moment, a l'any 83, i d'aquí això li va complicar molt la vida i li va portar una sèrie de complicacions. Això és el que expliquem a la funció. El que passa és que els motius que van portar a Roald Dahl a l'any 83 a escriure un article en contra de l'estat d'Israel i a favor del poble palestí, per desgràcia, segueixen sent enormement actuals. Encara que ara ja no es parli tant com fa 6 mesos de Gaza i del genocidi, la situació de la gent de Gaza i l'actuació del govern d'Israel segueix sent la mateixa. O sigui que d'això tracta la funció i per això crec que el públic l'emociona tant.
0: Continuarà gira i després tornarà també a Barcelona.
1: Sí, encara no ho havíem anunciat públicament, m'ho has arrencat, però, com tu dius, d'aquí pocs dies debuto a Saragossa, on començo una gira per tota Espanya que arribarà fins als dies de Nadal. Descansaré uns 10 dies de Nadal per poder dinar amb la família.
0: Com es comptes, ara, descansar.
1: I després de Reis tornarem a la versió catalana, tornarem a fer gira per Catalunya durant 2 mesos i mig, i llavors tornarem encara una altra vegada més al Romea, on jo suposo que tancarem la vida d'aquest gegant, que se complirà exactament 2 anys, perquè vam estrenar el juny de l'any passat i acabarem el maig de l'any que ve.
0: Retrocedim en el temps.
1: Sí.

0: Crec que aquesta cançó és l'única que et fa plorar.
1: Sí, sí. Diria que és la que em fa plorar més.
0: Més.
1: N'hi ha altres que també em fan plorar.
0: Sí?
1: Sí, però aquesta és la que em fa plorar més i la que...
0: Per què?
1: La que més m'ha acompanyat a tota la meva vida, Sending the Clowns, del mestre Sondheim. És com una obsessió per a mi. Mm? Jo t'ho explico, vaig... Aquesta cançó deu ser dels anys 80, pertany a una comèdia musical, un gènere teatral que a mi m'agrada molt i que des de molt jovenet he viatjat molt a Nova York i a Londres per poder veure. I pertany a un musical que es diu A Little Night Music, de Stephen Sondheim. I jo estava a Nova York un estiu, doncs als anys 80, que s'estrenava aquest musical, i vaig córrer a veure el musical, sense saber massa de què anava, s'acabava d'estrenar, i sense conèixer la partitura, i assegut al pati de butaques d'aquell teatre de Nova York, en un moment determinat del segon acte, l'actriu protagonista, que en aquell moment era Clint Eastwood, una gran actriu americana, cantava aquest tema, ella sola, a l'escenari. I l'emoció que jo vaig sentir en aquell moment, en aquells anys 80, no recordo exactament quin era, l'emoció que vaig sentir, el nus que se'm va posar a la gola, la pell de gallina, el cal fred que em va recórrer la columna vertebral, poques vegades l'havia experimentat, sentint aquesta cançó per primera vegada. I vaig sortir del teatre absolutament trasbalsat per aquesta funció, intentant reproduir-la dintre del meu cap. Ho vaig aconseguir a mitges, però em anava acompanyant coses d'aquesta melodia. Fins que aquesta versió que estem sentint, que és la de Judy Collins, sí, que per mi és la millor que s'ha fet, és la primera que es va gravar en disc, al cap de 6 o 7 mesos d'això que t'estic explicant. Llavors va sortir la versió de Sinatra, que
0: sí,
1: és la
0: sí,
1: més
0: sí,
1: popular,
0: la grava tothom, eh?
1: Que a mi no m'agrada gens la de Sinatra, però bueno, i moltes més. I jo vaig començar a col·leccionar-les, jo tinc en aquell moment més de 100 i pico versions diferents d'aquesta cançó.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí, sí. Sí.
0: És aquesta és la millor?
1: Per mi aquesta, per mi personalment, aquesta és la millor, Judy Collins. Aquesta. I des de llavors el que he fet jo escoltant aquesta cançó contínuament i deixant que aquesta cançó m'acompanyés al llarg de la meva vida és intentar tornar a reproduir aquell cal fred, aquell nus a la gola, aquella pell de gallina que jo vaig sentir en aquell moment. I ho aconsegueixo quasi sempre.
0: Josep Maria Pou Serra.
1: Sí.
0: Vas néixer a Mollet del Vallès, Barcelona, sí, el 19 de novembre de 1944.
1: Mm-hmm.
0: Què recordes del petit Josep Maria?
1: Ui.
0: Aquell nen dels anys 40-50.
1: Recordo haver nascut en una casa, que jo recordo, una casa de poble amb dues plantes, d'aquestes cases grans. Els dormitoris estaven a la part de dalt, un menjador enorme, una entrada enorme, i recordo una infància molt, molt feliç. Érem 4 germans, uh-huh, i recordo sobretot que en aquesta planta de dalt de la casa hi havia, més enllà dels dormitoris i un distribuïdor, una gran habitació que per mi era un sancta sanctorum ja des de molt petit, que era la biblioteca del meu pare. Jo vaig tenir la sort de llegir, de néixer en una casa on es llegia molt.
0: Hi havia molts llibres.
1: Sí, hi havia molts llibres, i tants llibres que el meu pare tenia una habitació entera o sencera dedicada a la biblioteca, cosa que no era molt habitual en moltes cases, de classe mitja, vull dir, de més. Però llavors em recordo anant de la mà del meu pare tots els dissabtes a primera hora de la tarda, després de dinar, cap al centre parroquial de Mollet, on el meu pare era un dels responsables de les funcions de teatre que el quadre d'aficionats de Mollet feia cada diumenge. Cada diumenge feien una funció. Era una època gloriosa del teatre d'aficionats. I a mi una de les coses que ja més m'agradaven de petit, i el meu pare ho va notar, era acompanyar el meu pare els dissabtes a la tarda al teatre i entrar en el teatre, que estava buit, a les fosques, perquè el meu pare anava allà, es trobava amb altres dos companys seus per muntar els decorats de l'obra que s'havia de fer l'endemà, el diumenge. Uns decorats que es llogaven en una casa de Barcelona i arribaven amb unes caixes. I no ho puc oblidar, és un dels grans records de la meva infància, la il·lusió que em feia ser l'únic testimoni d'aquell fet que feia el meu pare amb altres dos responsables, obrir aquella caixa de fusta i els decorats que venien plegats, desplegar-los com si fossin llençols plegats i clavar-los amb uns claus que es deien tatxoles, amb unes barres penjades d'unes cordes, i de cop a volta el meu pare deia amunt les barres, i un altre dels companys seus estirava de les cordes i pujava les barres on havien penjat aquell decorat. Jo estava sentat al pati de butaques, era un nen de 6, 7, 8 anys, i aixecant unes fustes es construïa un palau, un jardí, un altre món, i allò em fascinava.
0: O sigui, t'interessava tot l'engranatge del teatre,
1: sí, jo crec,
0: però
1: que
0: no sé si tant l'escenari.
1: Per interpretar actor, no, jo James. Mai vaig... M'interessava la màgia del teatre.
0: Tot i que ho vas fer, clar.
1: Ho vaig fer, però
0: ho vaig fer... Pastorets com tothom.
1: Això, en aquesta època vaig fer pastorets, de tot. Vaig fer, sobretot pastorets, per descomptat, és el primer que vaig fer.
0: Sí, sí.
1: Vamos, encara me'n recordo. Vaig fer de tot, de pastor petit. Vaig fer hasta d'àngel. Vaig fer els dos papers més contraposats dintre dels pastorets. Vaig fer d'àngel, anunciador. Crec que encara sóc capaç de recordar algunes de les paraules que deia. Deia, jo era l'àngel que anunciava Maria, no sé què, i deia, fa anys que no ho dic, ja ni ho recordo, però a veure, deia, salve, Verge Immaculada, del Senyor sou beneïda, i entre totes escollida, i entre totes alabada. Un llarg parlament que començava així. I me'n recordo també de quan feia de dimoni, que a vegades ho feia a la mateixa funció. Parlo de quan tenia 12 o 13 anys i els dimonis cantaven, entraven a l'escenari cantant «Som les fúries de l'infern, som els monstres infernals i el caliu del foc etern, forgem pecats capitals». Bé, records d'infantesa.
0: Però clar, tu en realitat el que volies és fer ràdio.
1: Sí.
0: Estaves
1: sí.
0: obsessionat amb la ràdio,
1: sí.
0: perquè era jovenet i s'escoltaven a casa coses com aquesta.
2: No digas eso, Periquín. Tú eres muy listo. Y la gramática es bien sencilla.
3: Sí. Entonces, ¿por qué escribe usted con falta de ortografía?
2: ¿Cómo? ¿Cómo?
4: No, no le haga caso, doña Azul. No,
3: pues cuando le di usted a leer a mi papá.
4: ¡Calla, niño!
3: Pero si es que...
4: ¿Te callas o te pego?
3: ¡No, no, Pupa, no!
5: ¡Que no! ¡Y encima sin cenar!
0: Per què t'agradava tant la ràdio?
1: Oh, jo em tornava boig. Oh. A més, això que m'acabes de fer escoltar, que no ho sentia des de fa anys...
0: Matilde, Perico i Periquín.
1: M'emociona especialment Matilde, Perico i Periquín, que va ser un èxit enorme de la SER, i aquestes veus, Matilde Conesa, Matilde Villariño, Pedro Pablo Ayuso...
0: Sí.
1: Jo em sabia els noms de tots els actors de la ràdio, molt més que els actors de Hollywood i de més, i per mi, el fet que els meus pares em deixessin després de sopar, que és a l'hora que s'emetia, en aquestes coses, quedar-me amb ells a escoltar això com una cosa extra abans d'anar al llit més d'hora, era un premi increïble. Els llibres i la ràdio van ser els que em van formar a mi. I jo volia ser una d'aquestes persones que estaven ficades a dintre d'aquella caixa de fusta que llavors era la ràdio,
0: sí.
1: que conservo avui a casa meva, tinc la ràdio.
0: La mateixa ràdio?
1: El mateix aparell de ràdio que s'escoltava a casa dels meus pares als anys 40, jo el tinc ara avui a casa meva, en el meu despatx.
0: Quina meravella.
1: Quasi com en un altar, no funciona, el
0: ja,
1: tinc
0: ja,
1: com a
0: ja, ja.
1: objecte. Mira, te l'hauria pogut portar.
0: Veus un altre objecte.
1: Però és un objecte massa sí. gran. Però jo enganxava l'orella aquella ràdio. Jo volia ser
0: primer
1: una...
0: Primer radioteatre i després programes musicals.
1: Exacte, per descomptat. Jo volia ser una de les persones que hi havia allà dintre d'aquella caixa.
0: Mm-hmm.
1: No volia, mai em vaig proposar ser actor. Volia ser una persona de la ràdio. No tant un actor com també els locutors que parlaven per
0: la ràdio.
1: La ràdio era una obsessió.
0: A la ràdio hi arribarem després, però el 1967, com que havies de fer la mili, Josep Maria, et vas instal·lar a viure a Madrid.
1: No em vaig instal·lar, m'hi van instal·lar.
0: T'hi van instal·lar.
1: M'hi van portar els militars,
0: van
1: jo,
0: portar.
1: No.
0: Perquè després de la instrucció vas acabar al Ministeri de Marina
1: sí.
0: i com que tenies les tardes lliures, et vas apuntar, estic resumint molt,
1: sí, sí, sí,
0: et vas
1: sí.
0: apuntar a l'Escola Superior d'Art Dramàtic per la tècnica i la pràctica de la veu. És a dir, tu no deixaves de pensar en la ràdio.
1: Exacte. Jo més ben dit, jo ja havia començat a fer alguna cosa de ràdio en algunes emissores.
0: Col·laborant una miqueta, sí.
1: Havia col·laborat amb Ràdio Barcelona, Ràdio Joventut, Ràdio Nacional, fent petites coses i de més. Inclús havia guanyat un concurs a Ràdio Barcelona amb una plaça de locutor que no vaig poder acceptar perquè no tenia els 18 anys reglamentaris. Però ja tenia, ja començava, havia començat a fer ràdio. I pensant que després de la mili ja m'hi dedicaria tota la meva vida professionalment, no volia perdre el temps i vaig veure que en l'Escola d'Art Dramàtic de Madrid, on es formaven els actors, Hi havia a ser, a mi no m'interessava ser actor, ni ho volia de cap manera, ni tenia cap vocació, però vaig veure que hi havia unes assignatures que eren tècnica de la veu, dicció, vocalització, que vaig pensar que això em servirien molt per la ràdio, perquè quan acabés l'Emili, després d'haver passat per aquesta escola durant un any i mig que tenia per davant d'Emili, tornaria a Barcelona i em serviria molt per tenir a la ràdio la dicció perfecta i, de més, que llavors s'exigia. Però allà va canviar absolutament el meu destí. Lògicament, al estar a l'Escola d'Art Dramàtic, no em vaig limitar a fer únicament aquestes assignatures que a mi eren les que m'interessaven, sinó que, com que estava matriculat, doncs vaig fer totes, interpretació i de més. I no vaig ser jo, van ser els professors de l'Escola d'Art Dramàtic i
0: Paco
1: els
0: Nieva.
1: Companys, Paco Nieva, i grans actors com Don Manuel Dicenta i Doña Mercedes Prendes, que eren grandíssims actors que donaven classes d'interpretació. I els companys també van ser ells els que em van descobrir que tenia alguna qualitat. Jo, amb gran sorpresa, per exemple, en el primer curs ja em van donar matrícula d'honor, i de cop i volta, home, no era tonto, tenia ja 20 anys, i vaig pensar, bé, si aquesta gent veu això, si les notes són aquestes, potser tu has de
0: replantejar. Si els agrada serà per alguna cosa, no?
1: De tota manera, sí. Jo continuava amb la idea de la ràdio i l'obsessió de la ràdio. A pesar de tot això, mai em deixava convèncer per ser actor, tot i que els professors em deien, tu podes ser un actor fantàstic i de més, i jo ja tenia les maletes fetes quan vaig acabar el tercer curs de l'escola per tornar a Barcelona i ja havia parlat amb alguna ràdio per mirar d'incorporar-me per treballar-hi. Però el mateix dia del meu examen final em van contractar per debutar al teatre a Madrid i des de llavors fins avui.
0: Clar, això va canviar el meu destí. Gràcies al Paco Nieva, per això el menciono,
1: exacte,
0: que vas debutar a Maratzade
1: amb Marsillac
0: en una adaptació d'Adolfo Marsillac. Això és l'any 68.
1: Sí.
0: Però et van agafar per l'alçada. Clar, també tenies altres mèrits, però l'alçada, sí, va ser fonamental, Josep,
1: sí,
0: Maria.
1: A mi m'agrada dir
0: quan
1: que...
0: Quan me deixes?
1: Bueno, en aquell moment media 1,95 m, ara suposo que hi ha un gran congint i dec fer 1,91 m, 1,92 m.
0: Sí.
1: Però jo, a mi m'agrada dir, com acudit d'alguna manera, que jo vaig entrar en el món de l'espectacle, a l'igual que Marilyn Monroe i moltes d'altres, pel meu físic. Pel meu físic. Perquè, efectivament, Adolfo Marsillac, en aquell espectacle fantàstic del Teatre Espanyol que es va dir Maratzade, que en aquell moment va ser una revolució a tot el Teatre Espanyol, necessitava un, per determinats papers molt petits, pràcticament de figurant amb alguna frase, uns actors amb una bona estatura i una molt bona presència. I va pensar, en primer lloc, que en lloc d'anar a contractar-los amb una empresa de figuració que haurien servit perquè havien de dir només una o dues frases, era un bon moment per donar-li oportunitat als estudiants de teatre perquè ja coneixessin el món. I a través de Paco Nieva, que feia l'escenografia d'aquest espectacle, però era professor meu també, el Paco Nieva em va dir: Adolfo Marsillac, que està buscando actores altos y demás, me ha pedido que en la escuela le hable de los que pueden servir, tú, si te interesa, vete a hablar con Adolfo al Español. I vaig anar corrents i vaig viure com a testimoni aquell muntatge que va ser el meu debut en el teatre.
0: José Luis Alonso, també és fonamental per tu.
1: Aquest és el... O sigui, després d'aquesta primera aventura amb Adolfo Marsillac, amb qui vaig treballar unes 3 o 4 funcions més endavant, em va contractar de seguida, realment, el que em va contractar aquest dia que et dic, al final, el dia dels meus exàmens finals, va ser José Luis Alonso. Perquè això amb en Marsillac ho vaig fer quan encara estava,
0: sí,
1: entre segon i tercer curs. El que em va contractar el dia de l'examen final, el responsable de que jo no tornés a Barcelona i comencés a treballar a la ràdio, i el responsable, per la tant, de que jo comencés una carrera en el teatre, va ser José Luis Alonso, que per mi ha sigut el director de teatre més important que hi ha hagut mai en aquest país. Això era el juny del 70, per estrenar
0: Romance
1: de Lobos l'octubre del 70, inaugurant la temporada del Maria Guerrero, i allà va ser on va començar la meva carrera fins avui.
0: D'aquells primers anys, i perquè era habitual veure teatre a la tele, Josep Maria, recordem una de les teves primeres aparicions a Televisió Espanyola, programa Teatro Infantil amb El Lago y la Corza, de Carmen Conde, en 1969.
6: Está soñando la niña, como siempre en su rincón.
7: ¿Y qué soñará si sueña que no soñemos tú y yo?
6: Pero nosotros soñamos trabajando sin cesar.
8: Nosotros nunca paramos, tenemos que trabajar.
9: Sus manos nunca se cansan de mantener ese espejo.
10: Es tan hermosa su cara. Tiene unos ojos tan bellos.
6: Más que tú los ama ella, que no cesa de mirárselos.
9: Azules, Son dos estrellas,
10: profundos como dos lagos.
0: Han passat 57 anys d'això.
1: No havia sentit mai això, mai de la vida. Però ho vaig fer, ho devia veure en el seu moment, però no havia sentit mai. Gràcies, t'agraeixo molt deixar-me sentir.
0: Al contrari. Oh,
1: fantàstic. Sí, això ho vaig fer quan encara estava a l'escola d'art dramàtic, perquè el realitzador, el director d'aquest programa, que era un programa infantil de televisió espanyola, de leyendas infantiles i de més, es deia Jaime Jaimes i era professor de l'escola, també. Era professor de l'escola. I ell va ser el que em va dir, voy a hacer uno de los programas de una semana determinada, hay un personaje que creo que lo puedes hacer tú, me gustaría. Jo encara estava segon de l'escola, això ho vaig fer segon de l'escola, pràcticament, perquè llavors el meu debut realment a televisió important va ser un Estudio Uno, va ser el primer que vaig fer, el famós Estudio Uno, que llavors en vaig fer molts, però el primer que vaig fer va ser quasi per casualitat, sí, per casualitat, i era un personatge importantíssim en una obra que es deia Las Meninas, de Borovallejo, que explicava la relació entre Felipe IV i Velázquez en el moment que ell estava pintant Las Meninas. I això també va sortir per... Vull dir, és que la meva carrera està molt feta de casualitats. O sigui, jo estava fent ja teatre a Madrid, estava fent una obra de teatre amb Adolfo Marsillac, més enllà ja de Romance de Lobos i de més. Això era l'any 74, crec recordar. Un dia, a les 10

0: sustituto, no podemos esperar, i jo em vaig quedar espaterrat davant d'aquesta trucada i vaig pensar en un moment, ho has d'aprofitar, em vaig acollonir per descomptat, però vaig fer un raonament molt clar, vaig dir, a veure, si jo dic que no, perquè no m'atreveixo a fer-ho, això tan de pressa i tan urgent, trucaran a una altra persona, clar, i ho farà una altra. Mm-hmm. I em vaig dir, si ho pot fer una altra, també ho puc fer jo. Això ho tinc claríssim. Vaig dir que sí, recordo que em vaig vestir en 2 minuts, vaig agafar un taxi, vaig anar a Prado del Rei, m'estaven esperant ja a la porta el director del programa, inclús alguns companys actors, i em vaig trobar amb la gran sorpresa, amb dues grans sorpreses. Primer, que el personatge, que jo pensava que seria un personatge petit, era un personatge protagonista. Era fer el rei Felipe IV al costat del que en aquell moment era el gran actor espanyol, que era José María Rodero.
1: Déu-n'hi-do.
0: I mano a mano con él. I a més, i jo vaig dir, però per què m'heu trucat a mi? Per què? I el director del teatre, d'aquell programa, José Osuna, em va dir, anoche estuve yo en el Teatro de la Comedia viendo Canta Calla Corralado, en la que trabajas tú, y me gustó mucho tu trabajo. Y esta mañana, cuando nos hemos encontrado amb l'inconvenient d'aquesta urgència d'haver de substituir, el primer que se m'ha ocorregut és dir, truqueu aquell actor, que ni me'n recordo com es diu, que treballa a la funció Canta Calla Corralado, que jo vaig veure ahir vespre al Teatro de la Comedia. Van buscar i em van localitzar, i així vaig començar jo a televisió. This

0: Som a Ràdio 4, a Irrepetibles, començant temporada i conversant amb un dels nostres grans actors, Josep Maria Pou. Deia al principi que tens una carrera inabastable, Josep Maria. És impossible mencionar totes les feines que has fet, totes les obres de teatre que has fet al llarg de la teva carrera, però en citarem unes quantes. 1993, per exemple, Golfos de Roma, dirigit per Mario Gas. I excel·lent també l'èxit de La Gavina, dirigit per Josep Maria Flotats, que es va estrenar a la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya a Barcelona el 1997. Això és So dels assajos.
1: Un camp no s'ha fet per mi. I és evident que no m'hi acostumaré mai. Ahir la nit me'n vaig anar al llit a les 10 i aquest matí m'he despertat a les 9 amb la sensació que de tant dormir el cervell se m'havia enganxat al crani. Doncs havent dinat m'he tornat a quedar a dormir. I ara estic completament baldat, com si hagués tingut un mal son.
2: Esclar, perquè tu ets un home de ciutat. Ei, escolteu, ja us avisarem quan la representació estigui a punt de començar, però ara no us hi podeu pas quedar.
0: Com és treballar amb Josep Maria Flotats?
3: Fantàstic, fantàstic, meravellós. Mira, he parlat amb ell avui mateix aquest matí, sí, perquè seguim treballant tots
0: sí,
3: dos.
0: Sí.
3: O sigui que... fantàstic, fantàstic. En aquell moment, el fet de que Josep Maria comptés amb mi per aquella primera companyia d'inauguració del Teatre Nacional de Catalunya, on vam estrenar primer Àngels d'Amèrica i després aquesta Gavina fantàstica, va ser un premi. Recordo aquella primera etapa, d'aquella primera temporada, que és l'única que vaig fer en aquell moment, amb Enflotats, en el Teatre Nacional de Catalunya, un moment molt complicat, on vam passar moltes angoixes, perquè hi va haver molta polèmica al voltant de la inauguració d'aquest teatre, però tots els actors allà feien molt bona pinya, i sobretot, el poder fer un text com aquest de La Gavina, de Chekhov, tan impressionant, i en aquell muntatge que va fer el Josep Maria, que ens cuidava tots els actors com si fóssim fills seus, i ens defensava de tots els atacs que s'estaven produint des de fora i de més. Va ser una de les meves millors experiències i, lògicament, dels millors records.
0: Avanço més en el temps. L'any 98 va ser un dels protagonistes de l'obra teatral Arte, de Jasmina Reza.
4: ¿Cómo se llama el pintor? Andrios. ¿Conocido?
5: Muy, muy.
4: Sergio, ¿no habrás pagado 5 millones de pesetas por este cuadro?
5: Chico, es el precio. Es un Andrios.
4: No habrás pagado 5 millones de pesetas por este cuadro.
6: Sabía que no lo apreciarías.
4: ¿Has pagado 5 millones de pesetas por esta mierda?
6: Mi amigo Marcos, que es un muchacho inteligente, un muchacho al que aprecio desde hace tiempo.
0: Aquí estaves amb el Carlos Hipólito, allò va ser un fenomen, també.
3: I amb Flotats, també, I això Flotats. És un producte de Flotats, dirigit per ell, també, érem tots tres a l'escenari, allò va ser un fenomen increïble. Allò va ser la conseqüència, precisament, del defenestrament de... perdó, de Flotats del Teatre Nacional, a l'acabar el seu contracte, quan el van fer fora, directament. Doncs ell tenia els drets d'aquesta funció i em va demanar que l'acompanyés amb ell a estrenar-la a Madrid, lògicament.

0: Era una funció que en aquell moment era el gran èxit de tot el món, l'estaven fent tots els grans actors de tot
1: I
0: el món,
1: també,
0: i en aquí es va convertir en un fenomen brutal.
1: Un altre paper fonamental a la teva trajectòria, el Rei Lear, dirigit per Calixte Viejito, any 2005, t'escoltem a tu i al Calixto, a Televisió Espanyola.
2: Cimitati per antiu de sang!
3: En dues línies, el Shakespeare et diu una sentència que és tot un tractat de filosofia, i llavors, primer per entendre-ho tu, perquè per poder-ho dir ho has de entendre molt bé. I llavors, quan ja tu ho has entès, per ser capaç de dir-ho de manera que els altres ho entenguin bé la primera vegada que ho escoltin, que aquest és una de les coses difícils del teatre, tot això és el que fa que tinguis que mirar acuradament cada paraula, quin to li donaràs, quina velocitat. És apassionant.
4: És una gran obra sobre el no-res, sobre la vida, sobre la mort i sobre l'angoixa d'enfrontar-se al buit.
1: I he llegit que aquesta obra et va fer canviar la teva forma de ser actor.
0: Sí, sí, sí, això és un antes i després, com
1: sí,
0: es diu.
1: Sí, per què?
0: Totalment, totalment. Primer perquè va arribar en un moment en què jo ja tenia una certa experiència, crec que vaig fer aquesta funció amb 51 o 52 anys. Normalment aquest Rei Lear, els actors anglesos, que són molt respectuosos amb Shakespeare i amb les tradicions, no el fan mai abans dels 70 i pico d'anys o 80 anys. Diuen els actors anglesos, que són els amos de Shakespeare, diuen que un actor no té que fer el Rei Lear fins que no arriba als 80 anys pràcticament. Mm. El que passa és que el Rei Lear et demana una quantitat d'energia tan brutal que és impossible. Als 80 anys no tens l'energia per fer el Rei Lear. Jo tinc la sort que el Calixto Viejito confiés en mi des del primer moment i tot i que m'espantava el fet de que jo pogués fer aquest Rei Lear i em sentís amb l'obligació de tenir que treure'l endavant, que era tot un repte, em vaig comprometre a fer-lo. I una cosa que em va dir el Calixte Viejito des del principi, em va dir: Josep Maria, jo estic segur que tu pots fer un Rei Lear fantàstic. Jo no sé quin Rei Lear faràs, ni com el pots fer, ni quasi et puc ajudar gaire a com s'ha de fer. Et dono absoluta llibertat perquè tu facis el Rei Lear que tu vulguis, que tu imaginis, que tu entenguis. Això no m'ho havia dit mai ningú. Mai havia trobat amb un director que em digués: fes el que vulguis, ets l'amo d'aquest personatge. I bé, això ho vaig fer, és a dir, vaig proposar una pila de coses que sortien de mi i que el Calixte anava acceptant i que són moltes de les que va veure el públic. I allò em va donar una confiança enorme en mi mateix com a actor, lògicament. Tanta confiança que va canviar absolutament la idea de l'ofici d'actor que jo tenia fins aleshores. I tanta confiança que després d'haver estat quasi 2 anys i mig o 3 fent el Rei Lear per tota Espanya, em vaig decidir a fer una cosa que mai m'havia plantejat: dirigir teatre. I el següent projecte després del Rei Lear va ser La Cabra, que també va ser un èxit brutal, que va ser el primer espectacle que jo vaig dirigir.
1: Escoltem-ho.
5: No m'entiendes, joder. Anda, cari, que te greco. No sabria decirte qué es lo que sentí en aquel momento. Era... No sé, no... No se parecía a nada de lo que había sentido hasta entonces. Era algo nuevo, sorprendente. Era... Estaba allí y me miraba.
6: ¿Y qué? ¿Le dijiste alguna cosa? ¿Eh? ¿Hablasteis?
5: Sí. Sí, le hablé, sí. Fui hacia ella y le hablé, sí. Y ella vino hacia mí, se acercó y pude ver aquellos ojos aquí.
1: I el fet és que el 10 de març de 2002 vas anar a Nova York a veure la primera representació de La Cabra.
0: Sí, aquesta ha estat una de les meves formes de treballar en aquest món o de buscar les obres que jo creia que podia fer i m'interessaven. El mateix he fet ara amb aquest gegant que estic fent. És una història molt semblant a la de La Cabra. Jo vaig començar a llegir les notícies que m'arribaven i de més, de que es preparava una obra d'Edward Albee, que era el gran autor americà, que es deia La Cabra, es preparava l'estrena a Nova York, i hi havia 3 o 4 línies en el New York Times explicant el seu argument, que era la història d'un home que s'enamorava d'una cabra, i per descomptat aquell dius, quina història més rara, no, d'entrada. Ara bé, era una història d'Edward Albee i no podia ser una tonteria perquè era el gran autor de Quien teme a Virginia Woolf i moltes altres obres interessants, i allò va despertar la meva curiositat. I allò em va encendre una cosa per dins. Vaig tenir com una mena de pressentiment, sense saber encara com eren els personatges ni res. Com que no podia aconseguir el text per llegir-ho, perquè ni estava editat, ni els autors, el que li vaig demanar als seus representants, no me'l van voler enviar abans de l'estrena, doncs vaig decidir agafar un avió i anar a veure la primera representació que es feia a Londres, a Nova York, perdó, el primer preestrena, dues setmanes abans del que havia de ser l'estrena oficial. I vaig fer un viatge d'anada i tornada en 24 hores només per veure aquesta funció, i em va passar el mateix que em havia passat allò que t'he explicat de quan vaig sentir Sending the Clowns per primera vegada. Jo estava en un teatre de Nova York i veient aquells quatre personatges i commocionat per aquella història tan estranya, però al mateix temps cautivadora i tan emocionant i tan tendra, plena d'emocions i que em va commocionar directament. Jo havia lògicament, havia reservat un hotel per dormir aquella nit, perquè l'endemà al dematí havia d'agafar l'avió per tornar cap a Barcelona. No vaig ni tan sols trepitjar l'hotel. Jo vaig sortir del teatre, tant al vespre, devien ser les 11 de la nit, tan commocionat per allò que acabava de veure, que vaig començar a caminar pels carrers de Nova York. Jo encara em recordo caminant pels carrers de Nova York, només donant voltes i pensant, Déu meu, Déu meu, Déu meu, que no se m'escapi, aquesta funció l'he de fer jo a Barcelona, pensant en el públic de Barcelona, llavors tot Espanya. I vaig decidir que la millor manera de que, no ho sé, ingenuament, aconseguir aquella funció era a les 8 del matí, que s'obrien les oficines de l'agència de representació de l'autor Eduard Albi, que és en els que em podien donar els drets d'aquella funció, ser a la porta mateixa. Sense trepitjar l'hotel, mai vaig anar a aquell hotel que havia reservat. A les 8 del matí, jo era a la porta de l'oficina, em miraven la gent que arribava en un edifici enorme. Em miraven de manera estranya, què fa aquest home aquí? Quan vaig entrar, em van deixar entrar i van obrir les portes, vaig dir, soc actor de Barcelona, no sé què, vaig veure i vespre la funció i vull comprar els drets d'aquesta funció per fer-la a Espanya. I no et dic que es van posar a riure, però m'han dit, ui, ui, ui, quines presses, quines presses. Ahir va ser la primera, hem d'esperar, que encara no s'ha estrenat, res, ui. I per ells Espanya era, bueno, abans era Londres, abans era París, i els drets per Espanya sempre ens els donaven de quarta o quinta generació ja. Però em van veure d'alguna manera amb tant d'entusiasme que em van prendre les meves dades i em van dir, en el moment en què l'autor Eduard Albi ens doni permís per començar a negociar els drets de representació en altres països, ens posarem en contacte amb vostè. I de l'oficina me'n vaig anar directament a l'aeroport, agafar l'avió de tornada cap aquí, i al cap d'un mes, més o menys, vaig rebre un e-mail del representant d'aquesta agència que es deia William Morris, representant a Espanya, que tenia despatx a Madrid, dient-me, tinc un fax aquí de l'empresa de Nova York que diu que em posi en contacte amb vostè perquè està interessat en els drets de la cabra i sembla que podem arribar a un acord si vostè li segueix interessant. I allà vaig comprar els drets de la cabra i vaig decidir, d'una manera potser massa pedant o massa egoista, ho reconec ara amb el temps, però bueno, crec que és el que jo pensava en aquell moment, vaig decidir que no volia que aquella funció la toqués ningú més que jo, en el sentit de que volia que li arribés al públic de la meva mà, fent-li viure
1: amb allò que havia sentit
0: amb allò que jo havia sentit quan... I per això vaig decidir dirigir-la jo, que jo mai havia plantejat dirigir teatre
1: i produir-la,
0: fer jo mateix la traducció i produir-la, o sigui, va ser un producte absolutament meu i va ser un bombazo i un èxit enorme.
1: Tant és així que va rebre 4 Premis Max: el Premi Nacional de Teatre del Ministeri de Cultura, el Premi Internacional Terenci Moix i el Premi Ercilla a millor creació dramàtica.

0: Quina meravella. El Serrat no pot faltar mai a Irrepetibles.
1: Ah, sí?
0: Tots els convidats demaneu alguna o altra cançó del Serrat.
2: Això és significatiu, això.
0: És significatiu.
2: Parla molt de la importància d'en Joan Manuel. És increïble, increïble. No, quan em vas demanar aquestes, que tries aquestes cançons, lògicament, de la meva vida, no podia faltar, perquè cada vegada que jo vull recuperar els records de la meva joventut, ja no infantesa, joventut, cada vegada que jo vull recuperar aquells anys 60-70 on jo començava a lluitar en aquest món amb moltes coses i començava a tenir una ideologia i a més he de posar-me aquesta cançó, he d'escoltar aquesta cançó que lògicament em sé molt de memòria. Sí, igual que tots tenim la mà, per mi, Paraules d'amor de Serrat és la Madalena de Proust. Si jo vull recordar com era jo en un moment determinat, he de posar Paraules d'amor. Llavors hi ha altres cançons a Serrat que em tornen boig.
0: Sí, sí, totes.
2: Crec que Mediterrani és una de les grans cançons de la història de la música, però aquestes Paraules d'amor té un lligam especial i té, sobretot, en aquesta interpretació d'en Serrat, té una tendresa, té un cor posat allà dins que m'emociona. Es vist que quasi totes les coses de què et parlo són coses que m'arriben directament per l'emoció molt més que per
0: sí,
2: la raó.
0: Sí, sí, sí, sí,
2: jo sóc una persona que funciona molt més per les emocions que per la raó.
0: Parlem de cinema, perquè és fonamental també a la teva trajectòria. Vas debutar-hi al
2: 1973.
0: No tant, no tant. Vas debutar al 73 amb la pel·lícula Una mujer prohibida, de José Luis Ruiz Marcos. T'ha donat també alegries, i una d'elles, Amic amat, dirigit per Ventura Pons.
3: Vaig estar molts anys enamorat de tu. Ara ho estic del David.
4: Vaja, ja m'ho ensumava. Tot queia la baba per l'Anna. És un indesitjable.
0: Aquí t'escoltàvem amb el Mario Gas.
2: Mario Gas.
0: Que també és irrepetible, la teva vida.
2: També, també és un irrepetible. He treballat molt amb el Mario Gas, sí, sí, moltíssim. Bueno, aquesta pel·lícula va ser també... Jo havia fet ja algunes coses en el cinema, molt més del que jo m'havia proposat mai fer. Sempre dic, ho repeteixo d'alguna manera, que he fet molt més cinema del que jo m'havia proposat fer.
0: Sí.
2: Jo, quan vaig decidir ser actor, pensava només en el teatre, el cinema era una altra cosa, que no entrava en els meus plans. Per tant, he fet molt més cinema del que jo m'havia proposat mai fer, però al mateix temps he de dir que he fet molt menys cinema del que m'han proposat, perquè m'han proposat molt... Jo podia tenir una llarga carrera cinematogràfica.
0: Has dit moltes vegades
2: amb
0: no.
2: Amb molts de títols, però he dit que no moltes vegades, perquè mai he volgut deixar de fer una obra de teatre per fer una pel·lícula. Sempre per mi ha tingut prioritat el teatre, amb una única excepció, que és aquesta de Amic amat. Per sort que jo és una de les coses que més orgullós estic en el cinema.
0: Pel que et van nominar al Goya com a millor actor.
2: Sí. I he de dir, si em deixes, que va ser una nominació, no va ser un premi,
0: sí,
2: però és com si m'haguessin premiat, perquè els altres nominats amb mi eren Fernando Fernán Gómez i Paco Rabal. Està nominat al Goya al costat de Fernando Fernán Gómez i Paco Rabal, era tres Goyes a la vegada.
0: Clar, clar, clar. Sí, sí, sí. I també va ser nominat com a millor actor de repartiment per Blancanieves, de Pablo Berger. També has participat a Cerrar los ojos de Víctor Erice, El reino de Sorogoyen, Mar adentro d'Amenábar...
2: Grans títols del cinema espanyol.
0: Sí, sí, sí. I per cloure aquest apartat de cinema, darrerament, Pare Nostre, de Manel Huerga, en què interpretes el paper de Jordi Pujol.
5: No ho hauria fet sense l'exigència moral que qualsevol líder ha de tenir com a divisa.
6: Per mi, el teu llegat és importantíssim.
5: Doncs, home, no te'l carreguis, el meu llegat.
7: President.
5: Sí. Per Convergència i Unió! I visca Catalunya! Què passa?
8: És sobre els comptes corrents a Andorra. Tenen molta informació. Mare, tu també hi surts els papers.
5: Molt bé. Doncs ara anem a fer el que toca.
0: I és curiós perquè no teniu res a veure físicament, però veiem el Jordi Pujol.
2: Ja, bueno, en això consisteix,
0: clar,
2: per una part, la feina de l'actor i, per l'altra part, la complicitat de l'espectador, no? Quan em van trucar per fer aquesta pel·lícula, jo recordo...
0: Els s'han tornat bojos.
2: Que vaig dir, em van convocar en un restaurant i tenia davant 7 o 8 persones, guionista, productor, director i demés, i quan m'ho van proposar vaig dir, us heu tornat bojos? Però bueno, jo no penso deixar tallar-me les cames. Què penseu, tallar-me les cames per fer-me més baixet? No, no. I em van dir, no, el que volem no és la imitació exacta d'en Jordi Pujol, sinó tu ens dones com a actor, amb la teva presència, un cert concepte d'autoritat i de més, que és el que volem que surti a la pel·lícula, que vegi el públic. Per tant, tens que fer creïble que ets en Jordi Pujol, no pel físic, que ja sabem que no, sí, però no, sinó per una certa de comportament interior, psicològic i de més. I em vaig llançar en aquesta aventura amb moltíssimes ganes i n'estic molt content i molt satisfet.
0: Josep Maria, dèiem al principi que des de nen tu volies ser locutor de ràdio i n'has fet molta aquí en aquesta casa. De fet, entre 1985 i 1998 vas conduir el programa La Calle 42 a Ràdio Nacional i tinc so del primer programa.
1: Llegar donde nadie llegó, vencer un invicto rival, soñar con un sueño imposible, seguir un ferviente ideal, errar por caminos de azar, arder en el más vivo ardor, tratar de alcanzar una estrella, amar con el más puro amor. Ese es mi fin, ese es mi afán, más alto que el cielo, más limpio que el sol. Con fervor, decidido a luchar por lograr una estrella fugaz y dar en un sueño imposible, el alma por un ideal.
7: Si Cervantes levantara la cabeza, yo creo que a un teatro de Broadway no iba.
9: No, la gran ventaja es que en Broadway la cantaban en inglés y no se entendían.
7: Hola, buenas noches.
9: Hola, buenas noches.
7: Esto es Calle 42 y esta vez parece más bien una plaza mayor porque estamos en España.
0: Al costat de la Concha Barral.
2: Sí,
0: 800 quin... programes, 15 anys.
2: 15 anys. I vam començar també per casualitat, com han començat
0: com
2: totes
0: tot.
2: Les coses de la meva carrera, també per casualitat, i vam començar, i quan vam començar, el director de Ràdio Nacional d'aquesta casa, a Madrid, em va preguntar, quan li vaig fer la proposta aquesta d'un programa dedicat al teatre musical, fet tot d'entrada amb la que era la meva discoteca particular, perquè aquest tipus de música, de comèdia musical, en aquell moment...
0: No la teníem, no, aquí.
2: No era gens habitual, i aquí no hi havia quasi res, l'arxiu de la casa. I em va dir, però... tendràs bastante material per a cobrir los 3 meses, perquè en un principi era un programa per lo que es deia la parrilla de verano,
0: yeah.
2: Per 3 mesos d'estiu.
0: Sí.
2: Va dir, però seguro que vas a tener bastante material per a cobrir 3 meses de programa? Jo vaig pensar, creo que tengo material per a cobrir hasta 6 o 7 anys, però mai em podia imaginar que havíem arribat
0: 15.
2: Als 15 anys. Va
0: 15,
2: ser
0: 15.
2: Un bombazo.
0: Premis, Josep Maria, en tens moltíssims, ho deia al principi, Premi Nacional del Teatre, tant del Ministeri com de la Generalitat de Catalunya, Premis Max, Creu de Sant Jordi, Guardó d'Honor dels Premis Butaca i Gaudí d'Honor, Miquel Porter i Moix, el 2007.
10: Gràcies a tots els que m'han fet confiança, productors, autors, directors. No puc anomenar-los a tots, però vull representar-los en un de sol. Gràcies, Ventura Pons, pel regal de 2 personatges i 2 pel·lícules que em justifiquen poder dir amb la boca plena que sóc actor de cinema. Gràcies a la família, que ha carregat algunes vegades amb més deures dels que li calien, suplint la meva absència en moments delicats, per tal que jo pogués tenir les mans lliures i el cap serè, mans i cap dedicats a la feina. Gràcies. I gràcies als espectadors pels quals tinc un respecte tan gran que puc dir de veritat que són ells, encara que mai arriben a saber-ho, els primers que considero en el moment d'acceptar o no una proposta de feina. Gràcies a tots.
11: Ai, que és bonic.
0: I aquesta és l'Àngels Gunyalons, també interpretant el sentit de Claus.
2: Va ser un regal fantàstic.
0: Què vas sentir?
2: Bé, he de dir que en aquest moment, a l'acabar el meu discurs i després de rebre el premi de mans d'Isona Passola, sí, que en aquell moment era presidenta de l'acadèmia, jo estava com un flan, lògicament emocionat i de més, i el fet de que en aquell moment precís sortís, em donguessin la sorpresa de que sortís a l'escenari Àngels Gunyalons cantant aquest Sending the Clowns, em va fer plorar, lògicament. Clar. Va fer plorar moltíssim. Com t'he de dir que m'emociona ara especialment el sentir-me amb aquesta... Oh, fantàstic. No saps com t'agraeixo tot el treball de recerca que has fet per aquest programa, perquè jo crec que mai havia repassat la meva vida amb il·lustracions sonores tan sorprenents per a mi com aquest. M'ho estic passant de meravella.
0: Doncs mira, ja hem d'acabar.
2: Ja hem d'acabar. No podem seguir una hora més.
0: Per cert, no fa gaire, al diari El Mundo, deies que portes com una dècada volent dir que no, volent retirar-te. Per què no ho has fet encara?
2: Doncs perquè... tot i
0: que no cal que ho deixis, eh?
2: Tot els meus... Ja, això em diu tothom, però bueno, el cos també ho comença a notar.
0: Els espectadors agraeixen 82, que no ho deixis.
2: 82 anys, o sigui que ho comença a notar el cos, encara que hi ha actors més grans. Mira, acaba de debutar al Teatre Romea el Pepe Sacristán, molt amic meu, estava ahir amb ell, en té 89.
0: 89, o sigui que... sí.
2: Però no ho he deixat encara perquè els meus pares, mira, tornant a la infància, no em van ensenyar a dir que no. No em van educar per dir que no. Em deien, tu quan vagis a visitar una casa i t'ofereixen galetes, encara que no tinguis ganes de dir que sí, has de ser molt ben educat. I quan jo dic prou, aquest és l'últim. Ja fa 10 anys que estic dient, sobretot a Focus, que són els meus productors.
0: Ja. És l'última.
2: Aquesta és l'última, prou. Acabo i al cap d'un mes d'estar descansant em comencen a enviar textos, funcions, mira aquesta, que potser et pot agradar jo. Però si he dit que és l'última, que no vull fer res més, i de més. I realment, sempre... Si continues, perquè sempre he trobat una funció, com és el cas del gegant en el que estic ficat ara, que m'ha entusiasmat, que he pensat que aquella història havia d'arribar al públic i que si podia jo contribuir a que arribés al públic en les millors condicions, ho havia de fer. Aquest és el meu compromís amb la cultura en general, amb el teatre en general i amb el públic de teatre en particular.
0: Doncs esperem la propera, després de gegant.
2: Veurem si el cuerpo llega, si el cuerpo aguanta.
0: Josep Maria Pou, mil gràcies per ser amb nosaltres avui a Irrepetibles, el primer de la temporada. Ha estat un honor, un plaer. I marxem amb West Side Story de Bernstein, que sé que també t'agrada.
2: Oh, fantàstic.
0: Moltes gràcies.
2: Gràcies a tu pel temps que em has dedicat. Gràcies.
0: Moltes gràcies. I nosaltres tornem demà amb més Irrepetibles, a la mateixa hora, de 3 a 4 de la tarda. De seguida, butlletí informatiu i després, Xavi Fornia. Fins la propera.
12: Irrepetibles, amb Carles Mesa.

0: Ràdio 4.
1: Bon dia, benvinguts a tots dos.
2: Bon dia.
1: Com han anat aquestes vacances?
2: Curtes.
1: Curtes.
2: Sí, i ara fa la sensació, jo fa dues setmanes que ja estic aquí treballant, i fa la sensació com que han passat mil anys, la veritat.
1: El Joan fa...
2: És perquè ens ho han passat molt bé.
1: Això segur. Joan, què?
3: Jo, com no... que, fixa't que això de treballar és una cosa tan tremenda que t'han de donar diners per fer-ho, si no, no ho faries. O sigui...
1: Hem de comentar moltíssimes coses. Ramon, sí. Tenim Alemanya, tenim Ceuta, tenim l'inici de curs escolar, l'inici de curs polític. Per on comencem?
3: Repinta bé.
4: Pinta bé. Va, sabrem també com ho veu el nostre company, el Lluís Falgàs, el director de l'Equip Parlem. Lluís, què tal? Molt bon dia.
5: Oh, bon dia, bona hora.
4: Bon dia, Lluís. Un plaer retrobar-nos aquí al Cafè Idees en versió ràdio aquests dies. Lluís, anem a la primera. Com es planteja aquest curs polític a Catalunya?
5: Bé, a Catalunya sempre hi ha una data, no?, que marca el curs polític, que és l'11 de setembre. Tot i que és fictici, perquè ja ha començat, doncs, tots els grups polítics ja s'han trobat, ja s'han vist, ja han parlat d'estratègies, ja han fet vacances, i per tant, doncs, l'11 de setembre és fictici, però allà comença una mica tot, perquè després, fins al principi del mes d'octubre, no hi haurà el debat de política general, que allà sí que ja comença l'hemicicle i que comença tot el curs parlamentari.
1: Quins missatges creus que escoltarem aquesta diada, Lluís?
5: Bé, doncs escoltarem diversos missatges, no? Hi ha el missatge de l'independent.
4: Sí, deia Lluís, creies que hi ha el missatge de la independència, Lluís?
1: És que sembla que s'ha...
4: Sí, l'hem perdut, no sé si coincidiu, Joan,
1: Lluís,
4: Laura.
1: Lluís Falgàs...
3: Fixa-t'hi, parla d'independència i ja es talla la connexió. És que què més tenim que dir? No dona la sensació, ara contestant en sèrio.
1: Fenòmens paranormals a banda.
3: La independència és un fenomen paranormal, sí. No, ara en sèrio. No dona la sensació de que hi hagi una gran mobilització amb el tema independentista, i sobretot jo crec que hi ha una novetat molt important, que és que més que veure si hi haurà molta o poca gent a les manifestacions, poder la gran incògnita política és com rebarà l'independentisme tradicional aquesta nova forma d'independentisme que és Aliança Catalana, perquè hi ha gent dintre de l'independentisme que diu welcome i sigueu benvinguts, i hi ha gent que diu que amb aquesta gent n'hi ha aigua. Enganxa molt amb el que tu deies d'Alemanya fa un moment i el que va passar ahir al vespre. Per tant, jo crec que poder... La gran novetat de l'11 de setembre no és veure baixes participacions, com això ja portem anys, sinó veure com s'integren dues formes de separatisme diferents.
4: Laura, breument, que anem amb Lluís,
2: no,
4: però si coincideixes...
2: Tinc poc a afegir, perquè estic bastant d'acord amb el Joan. En realitat, cada any, o en l'últim cicle polític, hem estat valorant l'assistència, no? Si realment hi havia molta o poca gent que es mobilitzava l'11 de setembre. Jo crec que assistència n'hi haurà, perquè, malgrat, no?, molts auguros i molts auguris, sempre hi ha hagut assistència l'11 de setembre, més o menys, però jo crec que la gran incògnita és una miqueta aquesta irrupció d'Aliança Catalana, perquè una part important de l'independentisme històric està en contra, no?, de qualsevol forma d'extrema dreta dintre de l'independentisme. Per tant, aquesta relació i què passa si apareixen a la manifestació de l'11 de setembre, jo crec que és la gran incògnita, i a veure com es confronta això.
4: Sí, Lluís, coincideixes en aquest punt? Estaves a mitges d'envolupar la teva pregunta, eh?
5: No, sí, sí, i puc afegir un tema. Hi ha hagut entitats sobiranistes, ja sabeu que la manifestació de l'11 de setembre l'organitza l'Assemblea de Catalunya, l'Òmnium Cultural, i també l'Associació de Municipis per la Independència. Aleshores, hi ha hagut grups sobiranistes, en concret es pot dir Junts i Esquerra Republicana, que han demanat que no hi participin a la manifestació, fet que se'ls ha estat negat. Això és tota una novetat, però és important saber-ho. Els que organitzen la manifestació han negat la petició per part dels grups sobiranistes de que evitin la participació a la manifestació. Han dit que, és dir, que si són, doncs hi seran, i benvinguts hi seran. Tampoc faran l'Assemblea i Òmnium res especial perquè hi participin, però tampoc els vetaran a que hi vagin el dia 11 de setembre a la manifestació a la tarda.
1: Lluís, temes calents per aquest curs que comença demà l'escolar i ja en vaga. A banda d'aquest tema que tindrà el govern sobre la taula, què més creus que marcarà aquest curs 2026-2027?
5: Bé, sens dubte, aquests temes, no? Temes que poden semblar temes que només ens afecta Catalunya, però aquests temes doncs, hi seran molt presents damunt de la taula. Penseu que la Conselleria d'Educació ja ha canviat en el seu director general, no ha canviat la consellera, es va parlar d'aquest possible canvi, però no s'ha produït i no crec que es pugui produir en el llarg del curs escolar. I després també doncs, el tema de sanitat, el tema de salut, que també està previst doncs, que hi hagi vagues. I com no, el tema, novament, d'infraestructures, que tot això va acompanyat amb el finançament doncs, que haurem d'esperar fins al mes de desembre, a veure si s'acaba aprovant aquest finançament que es va aprovar l'altre dia en el Consell de Política Fiscal i Financera. Per tant, aquests tres temes, sanitat, el tema de l'ensenyament, sens dubte, o prioritari ara mateix, i després doncs, el tema d'infraestructures que segueix. És un tema lent, és un tema doncs, que continua l'emprenyament per la gent que agafa les Rodalies encara a hores d'ara, que no hi ha una resposta concreta, que no hi ha una resposta immediata del que està passant, però sí que s'estan fent projectes i s'està projectant d'alguna manera el futur. Tal com diu el president de la Generalitat, doncs d'aquesta Catalunya que ha passat dels 6 milions al 8 milions. Com s'acabarà tot aquest tema d'infraestructures?
4: Doncs Lluís Falgàs, director de l'Equip Parlem i company. Moltíssimes gràcies, Lluís.
5: A vosaltres i que tingueu molt bon dia.
4: Merci, Lluís. Doncs continuem la tertúlia amb el Joan i la Laura. Joan, que demanaves la paraula.
3: El que veurem amb el tema d'Aliança Catalana i si piten a Sílvia Oriols o no, i si hi ha lío entre ells, en realitat jo crec que és un debat que ens durarà només aquest any, perquè Lluís ha dit una cosa que em sembla molt important, que és que la mani del dia 11 l'organitza Òmnium, l'organitza l'Assemblea, però també l'organitza l'AMI, l'Associació de Municipis. Clar, estem a molts pocs mesos de les municipals. Jo crec que és evident que Aliança Catalana, sobretot a la Catalunya Central, tindrà una irrupció a municipis petits, amb dotzenes d'alcaldies, i per tant aquest és un debat que d'aquí un any no l'estarem tenint, perquè Aliança estarà a l'AMI, estarà als òrgans de direcció de l'AMI, i per tant aquest problema s'haurà acabat. I després a Lluís he dit una altra cosa que també jo crec que és molt sàvia, que és que en realitat hem passat de les reivindicacions d'ordre nacional, per dir-ho d'alguna manera, a les reivindicacions d'ordre social, el problema educatiu, el problema sanitari, el problema de les biblioteques, i crec que això a dia d'avui preocupa més a la gent que no la seva identitat.
1: La Laura va dient que sí. No sé si també estàs d'acord amb el que deia el Lluís, educació, salut i trens.
2: Sí.
1: Seran els grans temes d'aquest curs.
2: De fet, van ser els grans temes de l'anterior curs polític,
1: que,
2: no?
1: Per tant, hem fet la feina i els estem arrossegant?
2: Totalment. Almenys encara hi ha molt malestar al voltant de totes aquestes qüestions per part dels diferents col·lectius que hi treballen, no? Jo crec que hi ha la gran paradoxa del govern Salvador Illa, que es presentava com el govern de la gestió, no? El govern que resoldria segurament els problemes d'ordre i gestió, i clarament almenys pels col·lectius que hi treballen, doncs això no ha estat així. La gran incògnita és que si el malestar que existeix entorn a la qüestió educativa, aquest curs el tornarem a veure amb la mateixa exponència que el vam veure a l'anterior curs, i tot porta a pensar, i no sé si això es traslladarà en mobilitzacions i vagues, però tot porta a pensar que sí, perquè hi ha problemes estructurals que afecten el sistema educatiu que no es resolen, malgrat que s'hagin assolit millores degut a la pressió i la mobilització, no es resolen només amb aquests pactes als quals es va arribar el curs passat, no? I que tenen a veure amb la inversió, que tenen a veure amb l'escola inclusiva, que tenen a veure amb les condicions salarials i laborals del professorat. Hi ha moltes qüestions que no s'han tancat, no? I que, per tant, poden motivar també noves onades de protesta i mobilitzacions, que són les que van marcar el curs anterior i que aquest curs poden estar presents una altra vegada.
3: Lluís, jo crec que s'ha deixat un tema que s'ha vist a Manresa i a Balaguer, per exemple, els darrers dies, que és un, en el fons és un binomi, que és el que té a veure amb seguretat i amb immigració, juntament amb el tema d'infraestructures i de serveis públics, com jo crec que els grans temes d'aquest curs polític ara comença.
2: I un que no ens podem deixar i que fa molts anys que l'arrosseguem i que encara no estem trobant el desllorigador és l'habitatge, no? Jo crec que també és un dels temes que ha marcat i seguirà marcant, no sé que es trobi una resolució, perquè aquest dret fonamental doncs, sigui accessible per tothom, doncs jo crec que seguirà marcant l'agenda política.
4: Doncs Déu-n'hi-do, tenim ja els temes situats.
1: Sí, tenim els temes
4: situats. Pocs
1: canvis
4: també ho hem de dir, amb els temes, però vaja.
1: I situant-se també el primer convidat d'avui és l'Andreu Mumbrú, ell és portaveu d'USTEC, perquè sabeu que demà comencem el curs escolar, comencem alguns docents sí, d'altres no, els nens i les famílies amb una mica d'angoixa, perquè torna a haver-hi una vaga convocada precisament per aquest sindicat. Andreu, què tal? Molt bon dia.
0: Molt bon dia.
1: Com comença el curs?
0: Doncs amb força i amb ganes de lluitar per l'educació pública.
1: Però sense classes.
0: Però sense classes, perquè és la forma que tenim de forçar una negociació que és necessària.
1: 1.600.000 alumnes. Què els dieu a ells i les seves famílies?
0: Doncs que si una cosa vam demostrar el curs passat és que el pressupost d'educació és expansiu quan hi ha períodes de lluita. I per tant, que no, precisament vam demostrar el curs passat que gràcies a la mobilització, a les vagues, a l'organització, doncs s'ha millorat molts aspectes importants, l'estabilitat de les plantilles, les condicions laborals dels treballadors de l'educació pública, que al final són les condicions en què pren el nostre alumnat, però també qüestions com un calendari de reducció de ràtios, com un reforç de personal per a l'educació inclusiva. Per tant, com deia, la lluita serveix per millorar les condicions laborals, però sobretot les condicions d'aprenentatge del nostre alumnat i reforçar l'educació pública.
1: I què més faltava de tot això que heu aconseguit i que falta per aconseguir, que ens ho has dit, per no poder respectar el parèntesi que us demanava la consellera i tenir un inici de curs, com a mínim, el primer dia normal, perquè tots aquí hem estat alumnes i tots sabem aquell mal de panxa, no?, que tens el primer dia, més si comences amb uns cursos inicials. Què és allò que falta?
0: Bé, nosaltres l'anàlisi que fem és que al maig la negociació està molt condicionada per, d'alguna manera, el que considerem que és el pecat original d'aquest govern, que és l'acord de país del març. Això va encorsetar molt el marc de negociació, va condicionar, no?, tot, els temes que es podien tractar, fins a quin punt podíem aprofundir en els temes. Per què? Doncs perquè teníem pressions creuades per part del govern, per part de Comissions Obreres i UGT, que no volien sortir-se del marc del pactat al març i no volien incorporar altres temes o aprofundir, no?, per no deixar d'alguna manera, per no quedar en evidència. Això va fer que les negociacions estiguessin molt encorsetades. Malgrat tot, nosaltres, la nostra anàlisi és que era important poder acabar el curs consolidant guanys, consolidant millores i anant més enllà del que s'havia pactat al març, que volíem demostrar que era possible anar més enllà, i així ho vam fer, no? I per això aquest preacord de final de curs, que finalment ha permès consolidar algunes millores, com passar dels 200 euros d'augment salarial pactats al març a 400 al maig, el deute dels estadis i aquestes 6.400 dotacions per educació inclusiva. Ara bé, ja vam dir final de curs i vam dir contínuament que els problemes de l'educació públiques són estructurals i que, per tant, cal abordar de forma estructural aquests problemes. I per això aquest curs el situem com un curs de lluita per, no?, en el que hem marcat és pública, inclusiva i en català, no? Per tant, tota la qüestió de la, diguéssim, del calendari per arribar a aquest 6% d'inversió que marca la pròpia LEC, el blindatge dels grups de la pública mentre, no?, es conserven els concerts i, per tant, que veritablement no hi hagi tancaments de grups ni de línies en la pública, tota la qüestió de la inclusiva, i per tant volem parlar del calendari de reducció de ràtios i volem parlar de totes aquestes figures, no?, d'atenció educativa que haurien d'estar garantides en els centres de la mateixa manera que ho estan els docents i per tant regulades normativament. Tenim un decret d'educació inclusiva que marca uns principis, però que no estableix el detall dels equips que hi ha d'haver a cadascun dels centres i no els garanteix, no? I em refereixo als equips psicosocials, educadors, integradors, em refereixo als equips psicopedagògics, a les aules d'acollida, a la CIA, als serveis educatius. Tot això s'ha de, diguéssim, garantir en tots els centres i que tots els centres els tinguin i no depenguin de programes, de la voluntat de cadascun dels governs o de pedaços. Mm-hmm. I tota la qüestió que té a veure amb l'escola en català. Avui en dia només un de cada quatre alumnes utilitza habitualment el català a les aules, no?, de forma majoritària, i per tant tenim una situació d'emergència lingüística que és en el conjunt de la societat, però que també és especialment en les aules, i aquí doncs calen recursos, cal normativa, calen, no?, les eines per garantir que el català és present en tots els àmbits educatius, no? Per tant, situem aquestes qüestions principals, no? Quan parlem de blindatge de la pública, parlem també de la situació de les infraestructures, no? Tenim aquesta denúncia a final de curs de les altes temperatures a les aules, de la necessitat de l'adaptació al canvi climàtic, però no només, perquè hi ha molts edificis que literalment cauen a trossos, no? I per tant, cal aquí una aposta important en les infraestructures. Hi ha altres qüestions, doncs, que també hem de seguir treballant. Vam poder arribar a un acord salarial, no?, que garanteix que recupera parcialment el poder adquisitiu d'aquí al 29, però no hi ha una garantia permanent de que no tornarem a entrar en una espiral de pèrdua de poder adquisitiu, i per tant situem això de la clàusula de garantia salarial.
4: Andreu, amb tot exposat, sí que et volia preguntar, perquè la gent, les famílies que ens puguin estar escoltant, de dir, ostres, és que això és capgirar tot com un mitjó, és com revertir una cosa de molts anys, potser de mancances, i escolta, quin marge hi ha per fer-ho això, quines garanties necessiteu, perquè la sensació que una família pot tenir és que potser la tornada de Nadal tornarem a estar en vaga. Quina previsió feu, què necessiteu, o quins compromisos hi ha, perquè el que esteu demanant és capgirar tot això com un mitjó al final.
1: Compromisos mínims per desencallar la situació. No tot el decàleg que ens has fet de tot el que necessiteu, que entenem que es necessita.
0: Tot el decàleg... Al final tenim un problema, que és, no, hi ha aquesta analogia amb la situació de Rodalies, no? Que segurament, doncs, com que hi ha hagut una desinversió estructural, doncs ara falla per tot arreu i d'un dia per l'altre no es pot arreglar. Però ens hi hem de posar, i ens hi hem de posar de debò. Penso que la qüestió de la inversió, no? Aquest 6% del PIB que hauria de destinar-se a educació pública i que estem amb prou feines a la meitat en clau de inversió, doncs si es pogués veritablement fixar aquest calendari creïble i a curt termini per arribar al 6% del PIB, hi ha moltes de les derivades, no? De les problemàtiques derivades que ja s'anirien resolent.
1: Un segon, d'aquesta inversió, aquests 257 milions d'euros que va dir la consellera que s'invertirien, que és la més alta des de 2008, és això el que t'estàs referint?
0: 257 milions d'euros és anecdòtic dins del pressupost, vale. Dins del pressupost d'educació de...
1: En infraestructures, va dir, no, que anirien... Que, vull dir, que es destinarien només a aquestes infraestructures que estàs reclamant. No sé si és insuficient, pel que m'estàs dient.
0: El pressupost d'educació són prop de 8.000 milions d'euros. Això és més o menys la meitat del que marca la Llei d'Educació de Catalunya que hauríem d'estar invertint. Per tant, diguéssim, no, que cal veritablement una aposta de país. I en aquest sentit, amb les famílies hi estem treballant. Com deia, l'any passat es va demostrar que tot el cicle de mobilitzacions reforçava l'educació pública i reforçava l'atenció a l'alumnat, perquè tenim ara un calendari de reducció de ràtios, no? Per arribar a 20 a primària i a 25 a secundària. Pensem que el calendari hauria de ser més ambiciós, però en tot cas tenim aquest calendari. Tenim aquesta garantia d'un mínim de 6.400 dotacions professionals especialment vinculats a l'educació inclusiva i, per tant, especialment vinculats a aquell alumnat no, que té necessitats específiques de suport educatiu. Per tant, a les famílies els diria: estem fent avenços en clau de qualitat educativa, en clau d'igualtat, no?, en l'educació, però cal anar més enllà. Som conscients també que moltes d'aquestes qüestions no es resolen possiblement exclusivament en un marc de negociació diguéssim, col·lectiva, en un marc de negociació estrictament de condicions laborals, i per tant, nosaltres volem aliances àmplies amb tots els agents de la pública, per tant, amb la FAC, amb el conjunt d'associacions de famílies, amb l'alumnat i amb tots els actors de la pública, per tal d'arribar a un acord que sigui veritablement un acord de país i no el que es va signar al març amb una minoria sindical.
4: Ara que em parlaves d'aquest acord amb la minoria sindical, també et volia preguntar, perquè va haver-hi tot aquell moment que semblava que l'acord estava arribant, que es va fer aquella consulta que al final es va tombar, també aquest rol que estan agafant les assemblees de docents, aquest punt des de... A nivell sindical, és una novetat això, que hi hagi aquesta autoorganització dintre laboral dintre els centres, i com ho gestioneu des dels sindicats, que sou els interlocutors, al final, a l'hora de... aquest diàleg amb els professionals que també tenen les seves assemblees i que hi ha unes reivindicacions que potser poden considerar que és insuficient o no prou suficient el que estigueu acordant.
0: Nosaltres, vull dir, com a sindicat, els dos últims anys, diguéssim que hem impulsat un compromís clar de canviar la forma de fer sindicalisme i de democratitzar les decisions. Ja a l'hora d'establir quines eren les prioritats, doncs vam fer 6.000 entrevistes, després vam recollir 50.000 firmes de treballadors en suport a les reivindicacions, hem ajudat a impulsar les assemblees. Per tant, entenem que aquesta tasca conjunta de les organitzacions sindicals i dels centres organitzats, dels territoris organitzats en assemblea, és fonamental. Sempre hem dit en el govern, no, una unitat de traslladar al govern, una idea per nosaltres és capdalt, que no es tracta de convèncer l'USTEC o de convèncer qualsevol sindicat, sinó que es tracta de poder convèncer el conjunt de la plantilla. Per això hem apostat per les consultes del conjunt de la plantilla, ho hem fet sobre el pla de lluita, no? Quin ha de ser el pla de lluita, ho hem fet sobre els diversos acords o les diverses propostes que feia el govern, i el nostre compromís és seguir-ho fent així, perquè entenem que això precisament és el que, doncs, democratitza les decisions, empodera la plantilla i permet, jo crec que ens dona més força a l'hora d'aconseguir millores per l'educació pública.
1: Andreu, quan us torneu a reunir amb la consellera Niubó?
0: Doncs no tenim data. Nosaltres el 13 de juliol vam fer una reunió amb la consellera i ja li vam traslladar quina era la situació i que enteníem que era necessari doncs, mantenir un calendari de negociacions. El govern durant l'estiu, nosaltres estàvem disposats a negociar durant l'estiu, no hi ha hagut la voluntat per part del govern d'obrir una negociació durant l'estiu.
1: Per tant, per això no us heu reunit durant tots aquests mesos, que molta gent podia pensar, escolta, ja se sabia el juliol que farien una vaga al setembre, perquè no s'ha solucionat durant tot l'estiu.
0: Això és una qüestió, vull dir, és el govern, vull dir, nosaltres ens reunim precisament a USTEC, no? Potser hi ha algunes organitzacions sindicals que s'han centrat més en, no? Potser en la negociació i altres més en la mobilització. Nosaltres hem estat intentant ser garantia d'organització, de mobilització i de negociació. Hem estat a totes les meses de negociació, en tots els espais de negociació, no ens hem aixecat de la taula en cap moment i així ho vam traslladar a la consellera a la nostra plena predisposició de negociar tant com fes falta. El govern ha optat per, no, diguéssim, deixar passar les setmanes, convocar una reunió aquesta setmana passada, que ens vam tornar a reunir amb la consellera, però que era una reunió més, diguéssim, de cara a la galeria per mostrar que hi havia algun tipus de contacte, però en cap cas per obrir alguna negociació. I, per tant, aquesta és la situació. Precisament en la reunió amb la consellera d'aquest passat dijous, el que vam traslladar, no, que primer de tot, abans de tota aquesta plataforma reivindicativa, no, aquest seguit de demandes, el primer de tot és que poguéssim fixar un calendari de negociació i que era necessari aquest calendari, que tard o d'hora hi serà, perquè necessàriament per reconduir aquesta situació el govern haurà de negociar tard o d'hora, però de moment sembla que van tirant la pilota endavant.
1: És una interlocutora vàlida per vosaltres, la consellera Niubó?
0: Això ho demostrarà d'alguna manera posa les eines i posa els espais per tal de resoldre el conflicte en l'educació.
1: Laura, Joan, teniu alguna pregunta per l'Andreu?
2: Bé, jo, remuntant-me una mica el que plantejava l'Andreu, jo crec que és important situar que aquest malestar, evidentment, fa molt de temps que està enquistat en el sistema educatiu i que segurament el seu punt culminant neix amb aquest pecat original del qual parlava l'Andreu, que és el fet de que el govern, el Departament d'Educació, arribés a un acord que van qualificar com a acord de país, no?, amb dos sindicats que no representen les majories representatives. Per tant, són dos sindicats minoritaris dintre del sector. Per tant, a mi em sembla que això va ser un error estratègic si realment des del govern hi havia aquesta voluntat de intentar evitar les jornades de vaga, no? Intentar arribar a algun acord amb el gruix de la comunitat educativa. També recordar que el pacte final al qual es va arribar, que a vegades no tenim prou en compte com d'important és l'organització col·lectiva i les mobilitzacions, perquè el pacte al qual es va arribar justament per aquesta pressió que va aconseguir fer la comunitat educativa. I crec que el relat mediàtic que hi ha hagut al voltant de les demandes d'aquest col·lectiu ha estat una mica esbiaixat, perquè al final hem posat molt el focus en les demandes de millores salarials i de condicions econòmiques, que són molt legítimes, però és que la comunitat educativa fa anys, no ara, en aquest darrer cicle polític, fa anys que adverteix dels problemes, les problemàtiques estructurals que existeixen al sistema educatiu i que manen de, sobretot, un infrafinançament endèmic que implica no respectar el que ha aprovat el propi Parlament de Catalunya, la llei, la LEC, que diu que s'ha d'invertir un 6% del PIB, no? I a partir d'això jo crec que és des d'on emanen moltes problemàtiques. Llavors, jo crec que el govern o qualsevol govern que volgués resoldre aquesta qüestió hauria d'escoltar sobretot molt la comunitat educativa, hauria d'haver-hi un calendari de negociacions que permetés millores, no?, acostar-se al que demana aquest col·lectiu. I el que li voldria preguntar a l'Andreu és que si aquest calendari de negociacions que vosaltres voleu impulsar amb el govern no arriba a bon port o no hi ha avenços, si hi ha previstes noves jornades de vaga com les que es van produir l'any passat, en el curs acadèmic de l'any passat.
0: Sí, evidentment, perquè és l'eina que tenim per tal de que existeixi aquesta negociació. Nosaltres entenem que aquesta vaga d'inici de curs, no, d'alguna manera també és un toc d'atenció no, per marcar que aquest serà un curs de lluita per l'educació pública. Tenim molt clar que si després d'aquesta vaga doncs no hi ha aquesta negociació per avançar en tota l'agenda pendent, també no només en el col·lectiu docent, també en el cas del personal laboral. El Parlament de Catalunya va aprovar la reclassificació del personal laboral aquest estiu, entenem que és una qüestió important i que s'hi ha de donar compliment. També tota la situació del 03, que entenem que hauria de tenir doncs un espai propi de negociació per tal de dignificar diguéssim el primer cicle d'infantil, que ara depèn en gran part de la privada, molt part, no?, una bona part dels municipis, altra part de la Generalitat, i que aquí s'hauria de garantir unes condicions iguals a tot arreu i que fossin de qualitat. Per tant, com que hem de garantir tot tot això, si no hi ha ara una negociació, sí, impulsarem un nou cicle de mobilitzacions durant aquest primer trimestre. D'una banda, existeix un procés assembleari, com comentàvem abans, les assemblees estan discutint també, no?, diguéssim, pla de lluita i d'alguna manera, objectius. Hi ha una Assemblea Educativa de Catalunya el dia 19 de setembre, i d'altra banda, nosaltres també volem fer, diguéssim, un procés de visita a tots els centres, de trobades a tots els centres educatius, com a USTEC, per això, per detectar quines són les mancances, per poder discutir amb la gent de quina manera prioritzem totes aquestes reivindicacions i per impulsar un calendari de lluita aquest mateix trimestre, si és que el govern no sap bé a negociar els propers dies, les properes setmanes.
1: Joan.
3: Escolta'm, jo volia fer-te una pregunta que moltes vegades ha semblat aquestes darreres setmanes que era com un debat per introduïts, que és el que té a veure amb el que ha succeït amb l'informe PISA. Aquest informe que serveix per avaluar una sèrie de elements de qualitat educativa i que el que, a veure si ho explico bé i molt ràpidament, el que ha succeït és que, segons sembla, i malgrat que hi havien fins a 7 advertiments que havia fet el Ministeri, no s'ha lliurat la informació de forma adient i, per tant, Catalunya no sortirà, i l'ensenyament català no sortirà en la propera edició d'aquest informe. Jo volia preguntar, escolta'm, creieu que és normal que passi? S'ha fet expressament, perdona, perquè així no surten dades de la baixa qualitat o d'alguns dels problemes que hem estat comentant aquesta estona aquí amb tu. Els canvis que s'han fet a la conselleria creus que són suficients per garantir que això no torni a passar? Una mica, comenten això i sobretot, si m'ho permets, com això connecta amb la vida real, perquè si no, com et dic, sembla com un debat quasi bé filosòfic.
0: Sí, bé, nosaltres d'entrada dic que d'alguna manera acaba passant, en els països de l'OCDE, que PISA sembla que acabi sent la mesura de totes les coses. Nosaltres som crítics en PISA com a únic referent d'avaluació del sistema educatiu, perquè al final és una prova que medeix determinades coses però que no ho medeix tot, que no medeix, no?, la igualtat en el sistema, la segregació en el sistema,

0: conveni amb l'OCDE, el govern, per tal de que els tècnics de l'OCDE tutoritzin, no? Tutelin el sistema educatiu català i ens diguin ben bé què és el que hem de fer per millorar. Millorar en clau de la seva prova estrella, que és PISA. Aleshores, trobem especialment greu que tenim un conveni amb l'OCDE que ens costa, no?, un milió i mig d'euros, i que resulta que la prova estrella de l'OCDE no siguin capaços de passar-la amb garanties i, encara més, a final de curs facin una roda de premsa amb els tècnics de l'OCDE dient quines són les coses que hem de canviar. Per tant, nosaltres diem que s'hauria de trencar aquesta relació amb l'OCDE, que no ha de venir l'OCDE, que és un organisme que no vetlla per la qualitat educativa i la igualtat en l'educació, sinó que, no?, té una concepció de l'educació condicionada per, més aviat des d'una òptica, diguéssim, econòmica, no?, o de les necessitats del teixit productiu, de les necessitats del mercat. Per tant, nosaltres entenem, s'hauria de trencar aquest conveni amb l'OCDE. El que hi hauria d'haver és més confiança amb els professionals de l'educació, amb la gent que està al dia a dia a les aules, i que el que cal és un canvi, i lligo amb aquests cessaments. És evident que ens falta informació, que hi hauria d'haver una auditoria sobre exactament tot el que ha passat, però no va d'un canvi de persones, no? Sinó sobretot va d'un canvi de model i d'abordar aquestes qüestions estructurals que abans esmentava, no? Que hem de poder abordar el conjunt de la comunitat educativa en allò que té a veure amb la inversió, amb el blindatge de grups de la pública, amb un veritable desplegament del decret d'inclusiva, amb la situació de les infraestructures. Diguéssim, la diagnosi està feta. El que cal és un canvi de model, no un canvi de persones, i l'OCDE no és qui ens ha de tutelar.
1: Però una cosa, això que et preguntava el Joan, com molt directe, no?, si s'havia fet expressament de sortir. Tu què en penses?
0: Això és especular. Aleshores, vull dir, nosaltres tampoc no volem entrar aquí en especulacions. És greu el que ha passat, és especialment greu perquè tenim aquest conveni amb l'OCDE, és especialment greu perquè deixa fora l'alumnat més vulnerable. Exactament el que ha passat no ho sabem. Dir si s'ha fet expressament seria especular. En tot cas, sí que necessitem tota la transparència i tota la informació per poder aclarir ben bé com ha anat tot plegat.
1: Andreu, abans d'acomiadar-te, has dit que lluitareu per una escola pública, inclusiva i en català. Com fareu-lo del català?
0: La qüestió del català requereix també, entenem, aliances amb molts actors. És a dir, entenem que les entitats per la llengua, totes les famílies, vull dir que també en clau de comunitat educativa, és necessari que hi hagi un blindat davant de l'ofensiva judicial, no? I per tant aquí cal legislació, i és una cosa que hem reclamat sistemàticament al govern, que confronti aquesta ofensiva de la judicatura de l'Estat, i calen també recursos, perquè el català no es tracta, vull dir, també el funcionament de les classes segurament ha anat canviant, i per tant calen recursos actualitzats i que per en tots els àmbits educatius, en les aules, en el temps del migdia, en els extraescolars, no?, en tots els àmbits de l'educació, el català hi tingui especial presència, no? I per tant aquí cal els recursos necessaris per això garantir-ho.
1: Andreu Mumbrú, portaveu d'USTEC, moltes gràcies per venir.
0: Coordinador d'Acció Sindical.
1: La Iolanda Segura.
0: La portaveu és la Iolanda.
1: Nosaltres et tenim com a portaveu també, si ens ho permets. És un càrrec que et posarem al Cafè d'Idees.
0: Portaveu suplent.
1: Andreu, gràcies, bon curs.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Per venir.
2: I continuem precisament perquè ara el que volem és també copsar l'opció de l'opinió de la FAC, de les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Saludem el seu president Jordi Carreras. Què tal? Molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
2: Molt bon dia. Bé, la primera que comentàvem, començàvem aquesta entrevista parlant d'aquest primer dia de vaga, aquest primer dia de nervis habitualment, en què normalment en qualsevol altre curs estaríem parlant això dels costos, potser de començar el curs, etc, però es comença amb aquesta vaga. Quina opinió en teniu d'això?
3: Bé, des de la FAC, primer de tot és que reconeixem la legitimitat de les mobilitzacions, no? Entenem que així sigui, perquè s'està reclamant unes millores del sistema educatiu públic, i en aquest sentit igualment demanem que es mantinguin totes les vies obertes de negociació per tal que el conflicte i que els problemes, sobretot, puguin resoldre's quan abans.
2: Pel que fa a les famílies dintre les associacions, etc, sí que tenim escoltem aquest posicionament que esteu fent. Hi ha inquietud per això entre les famílies, que això, aquestes eines de pressió que està aplicant en aquest cas els sindicats, ni davant la poca reacció que hi hagi al govern, es puguin allargar i finalment els nens es quedin sense excursions, que hi hagi un primer dia tan complicat, etc. És a dir, tot això dintre les famílies hi ha un posicionament unitari dintre les AFAs ara mateix, o hi comença a haver-hi alguna discrepància o famílies que es comencen a posar nervioses?

0: A veure, les famílies estem naturalment preocupades, és lògic. No és ni la manera ideal de començar un curs ni tenir aquesta perspectiva sobre la taula. El que, com et deia, entenem aquesta legitimitat de mobilitzacions, reclamem que això estigui obert no només per part dels sindicats, i sinó també precisament del Departament d'Educació, que és qui ostenta la responsabilitat institucional de garantir tots els drets simultàniament i sense que surtin perjudicats, evidentment, els més vulnerables, que són els nois i les noies. Si demanem que es prioritzi tenir l'interès de l'infant per davant. Això demanem que fins al possible afecti el mínim i el que passa que això no vol dir que puguem delegar la responsabilitat en altres i, per tant, el departament hauria de posar sobre la taula tot allò necessari per poder resoldre el conflicte. En el cas de, per exemple, de les sortides i colònies, nosaltres entenem que el responsable de garantir que es puguin desenvolupar els projectes educatius en tota la seva dimensió, perquè al cap i a la fi no són activitats extres o com una cosa complementària, que no és important, sinó que formen part d'aquests projectes educatius, estan dissenyats des dels centres, s'haurien d'aplicar des dels propis professionals, perquè aquestes experiències són importants, doncs qui ha de garantir això i dotar de suficients recursos i garanties és el Departament d'Educació, i aquí ha de posar solucions directes sobre la taula
1: I
0: perquè
1: senyor
0: això no es
1: Carreras,
0: produeixi.
1: li vull preguntar, s'estan garantint, s'estan respectant aquests drets de l'infant? El nivell educatiu d'un infant es pot veure vulnerat pel calendari de vagues que vam tenir el curs passat i el que tindrem aquest any? Què és previst que n'hi hauran?
0: Bé, és que qui ha de garantir aquests drets, qui ha d'estar segur que aquest dret no es vulnera, és l'administració educativa. I aquí ha de posar tots els recursos, perquè els dos drets són fonamentals i s'han d'aconseguir respectar. Per tant, aquí ha de posar tota l'energia i tot l'agosarament necessari per posar solucions sobre la taula. En aquest cas, doncs, allò ha d'estar finançat per poder estar garantit, no? Si els docents consideren que allò requereix d'unes condicions dignes per poder-se donar, perquè fins ara s'ha sostingut amb la bona fe dels professionals, amb l'esforç, el sobreesforç també, no només dels centres i els professionals, sinó també de les famílies, en els casos d'alumnes amb necessitats educatives especials, doncs tot això ja no se sosté amb bona fe. I aquí hi ha una crisi de confiança per les parts de la comunitat educativa envers l'administració, que no s'arreglaran amb pedaços i anuncis de números, així com així. S'han de posar sobre la taula, abordar els problemes estructurals amb la comunitat educativa i que se'ns escolti l'experiència que tenim i que es garanteixi que hi ha impacte en la nostra participació. Espais de participació, n'hi ha molts, formals, però l'impacte que produeix aquesta participació és molt reduïda.
2: Esteu posant el focus en el departament, també doncs, des d'Ustec ens han explicat les demandes que hi ha i queda molt clar. Per tant, també, en cas que això es vagi mantenint, que aquestes eines de pressió es mantinguin en el temps de manera sostinguda i que potser això al final pugui provocar que hi hagi, quan arribi l'hora d'escollir plaça el curs que ve, famílies que potser no optin per la pública i vagin a la concertada, també foc aquí consideraríeu que és responsabilitat del departament, en aquest cas?
0: És que clarament, qui ha d'apostar per l'educació pública és l'administració pública. I això és el que nosaltres reclamem, i no només les famílies de la FAC, que som les representants del 70% del sistema, sinó que també està demostrat que ho estan demanant la majoria dels docents. Per això també hi ha hagut una assemblea i per això transcendeix el conflicte, diguem, laboral. Perdona, però bàsicament el que reclamem és que s'han d'abordar ja aquests temes, que s'ha d'obrir un nou cicle sobre això i s'ha d'aconseguir un acord per l'educació pública. La FAC ja va impulsar una plataforma fa un any i mig per l'educació pública amb sindicats, amb entitats de pedagògiques i civils. No es va fer cas. Fa mig any, bueno, menys, vam escriure també una carta oberta reclamant aquest espai i seguim reclamant-lo perquè veiem, i crec que els fets ho constaten perquè no canvia la situació, reclamem aquest espai de la pública per poder negociar això. Ens preocupa que hi hagi famílies que optin per això? Clar, però és que si l'administració no aposta i decididament i de forma transparent i valenta per l'educació pública, doncs haurem de defensar-la la comunitat educativa.
1: La Laura Aznar li volia fer una pregunta.
3: No, que a mi em sembla molt interessant l'enfocament de l'entrevistat, bàsicament perquè a l'hora de dirimir qui té la responsabilitat de garantir els drets dels infants i garantir l'educació, i en particular l'educació pública, no són els col·lectius que es mobilitzen per aconseguir millores per aquest sector, sinó és bàsicament l'administració pública, no? I per tant, a l'hora de demanar responsabilitats, crec que és important assenyalar qui les té. I en aquest sentit m'agrada molt l'enfocament de l'entrevistat, i això val per les classes lectives i val per l'altra gran patata calenta que s'ha discutit molt aquest estiu, que són les excursions i les colònies. És a dir, és important també escoltar el que explica la comunitat educativa, que no nega la possibilitat de que els infants puguin participar d'activitats d'oci, excursions i colònies. La història és que aquestes activitats no es poden sostenir sobre la voluntarietat dels professionals. Una administració pública que fa que això sigui així, és a dir, que no atorga ni els recursos humans ni els recursos materials perquè es puguin garantir aquestes activitats amb tota la seguretat, és una administració negligent. Llavors, a mi em sembla que aquesta gran patata calenta que s'ha discutit com si fos els agents de la comunitat educativa els qui volen negar els drets dels infants, està bé que una miqueta reubiquem la mirada, no? I que diguem qui és el responsable de garantir-los, qui no ho està fent, qui s'està escudant en la voluntarietat dels treballadors i les treballadores, és l'administració pública. Per tant, a l'hora de demanar responsabilitats, crec que és important enfocar-ho bé.
4: És molt difícil, perquè, clar, portem des de que hem començat el programa parlar molt de tots els problemes de l'educació, i també moltes vegades això no ho acabem de confrontar amb qui paga les conseqüències, perquè les famílies i els nanos estan pagant un doble preu. Estan pagant un doble preu de tots aquests problemes de l'educació i de la falta de recursos que heu exposat durant la sessió d'avui, però també paguen el preu de les vagues, i paguen el preu d'una cosa que moltes vegades n'hem de ser conscients. Quan parles amb moltes famílies i diuen no, és que això és una baralla entre ells. Ells, em refereixo als mestres i a l'administració, on te parlo tant, la gent, els pares dels nanos i els nanos s'acaben sentint victimitzats amb una doble vessant. I aquest aspecte crec que també, quan es plantegen negociacions, amb dues parts ho tindrien que tenir en compte. Jo estic molt d'acord amb la queixa de l'USTEC de que s'ha buscat un acord amb sindicats no representatius o no tan representatius a fi efecte d'intentar-los aïllar. Però també ells, per ser majoritaris, tenen una gran responsabilitat en intentar que aquesta no sigui una situació que quedi cronificada, perquè això, si no, se'ls pot tornar en contra amb ells, i el que és segur és que afecta a molta més gent fora d'aquest entorn.
1: Jo també deia...
0: Perdoneu, sí.
1: Sí, digues.
0: No, perdoneu, no, sentia no, aquestes opinions. Sí, en general, hem de sortir de la idea de que les famílies ens agrada o ens estem còmodes en el paper de víctimes, no? Crec que això és molt important, entendre que les famílies estem organitzades, ens organitzem en el dia a dia per resoldre molts problemes del sistema educatiu, i per això sabem de què parlem. I per això també sabem en què l'administració delega responsabilitats, quan ho fa i com ho fa. I ho patim diàriament i de forma sistemàtica. En aquest sentit, hi ha indignació sobre això. Evidentment, hi ha famílies, som un país gran, diguem, i per tant pot haver-hi opinions de tot tipus. Però les famílies més organitzades i que precisament aborden tots aquests problemes, sabem on estan els problemes, sabem per què no s'aborden i com s'aborden malament, i si estem posant l'accent en el que estem posant, és a dir, aquests problemes estructurals que van des de la planificació educativa que reforci el sistema educatiu públic fins la gratuïtat, la coeficiència i, per descomptat, la inclusiva d'una forma efectiva, és perquè sabem que són aquests els problemes que l'administració durant molts anys i no els ha estat abordant. I transcendeix el conflicte sindical completament. Per això reclamem aquest espai.
1: Senyor Carreras, hi ha dos temes més que preocupen les famílies, i amb això volíem acabar. Un és el preu d'anar a l'escola. Diuen que és un dels cursos més cars de la història, un 15% més que el de l'any passat, i la calor, perquè recordem que els infants, i no tant infants, tornaran a les aules, els mestres també, i amb unes temperatures elevadíssimes. Sobre aquesta qüestió li estan preguntant al president Salvador Illa, TV3 i Catalunya Ràdio. Ha dit que estan treballant per abordar el conjunt del problema en col·laboració amb ajuntaments per fer-ho amb rapidesa en l'àmbit escolar i en les residències, i que pot garantir que el govern les properes setmanes presentarà un pla per abordar aquest tema. Què en pensa?
0: Bé, Crec que són dos exemples perfectes de com s'ha administrat el sistema educatiu, no? Per una banda, abandonament de les infraestructures que han arribat a un nivell moltes vegades que no és digne i concretament, no? El tema de calor amb el canvi climàtic que s'allarga l'estiu, que s'assumeixen temperatures altíssimes i, per tant, fan que els espais no siguin aptes ni per l'aprenentatge ni tan sols la salut. Això és un abandonament, per tant, ara arribem tard i aquest impuls, em semblen que 100 milions no són un gran anunci, sincerament. Per tant, aquí s'ha d'apretar l'accelerador i s'ha de fer de manera equitativa, segons el territori i els centres. Per l'altra banda, el cost de, no, de l'educació, primer de tot hem de recordar el marc, no? L'educació bàsica hauria de ser gratuïta. Si gratuïta només vol dir que no ha de tenir cost, no és tan complicat d'entendre, però tanmateix hi ha un munt de quotes i copagaments en tot el sistema que no són legals, no estan pròpiament legals. I, per altra banda, veiem que respecte a això s'impulsen o es mantenen polítiques com el val escolar, que són completament inequitatives, que en lloc de destinar-se als recursos, doncs, als despeses ordinàries dels centres educatius, doncs sembla que serveixin només per fomentar un tipus de consum en un sector determinat, no? Per tant, inacció per una banda, males decisions i malbaratament per una altra.
2: Jo ja per acabar faré la pregunta que haguéssim fet potser doncs, una altra temporada, perquè estem molt, molt focalitzats en això, que és el paper de les AFAs. Quin estat de salut tenen les AFAs en els centres educatius ara mateix? Com ho valoreu? I també doncs, emplaçar aquestes, no, famílies que moltes vegades doncs, parlen a la porta de l'escola o quan volen arreglar el centre des de fora, que hi ha aquesta opció doncs, de participar de manera activa i fer comunitat educativa.
0: Doncs les AFAs... Les persones de les AFAs que s'hi acosten fan sobreesforços molt grans, i això és real, però realment ho fan amb un compromís molt fort. Hi ha altibaixos, hi ha períodes més llargs i es van alternant, això és una realitat, però crec que sí que va arribar el moment en què moltes famílies es van adonant a poc a poc que si no ens autoorganitzem per assegurar la defensa de drets, doncs és molt difícil que l'administració ho faci de forma sempre espontània. I, per tant, hem d'estar sempre atents i reclamant els nostres drets amb fermesa.
2: Doncs Jordi Carreras, president de FAC, també bon curs i bon inici. Vagi molt bé. Gràcies per
0: atendre'ns. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
1: Nosaltres són les 9 i 12 minuts del matí. Seguim al Cafè d'Idees, seguim amb els nostres tertulians, la Laura i el Joan López Alegre. Joan, no sé si obrir el meló de Ceuta ja.
4: Doncs, com vulguis.
1: Perquè precisament, si l'obrim, no sé avui quan comença, el tancarem, eh?
4: Precisament avui comença l'escola Ceuta, amb la qual enganxo el tema amb l'altre.
1: I enganxem també Alemanya. Vull dir, és perillós el que està passant a Ceuta per tenir resultats electorals bueno, d'una veia... extrema dreta que cada vegada aconsegueix més vots. Abascal ho deia a Twitter, estava ahir, molt content amb els resultats.
4: Ahir veient la participació que anava sortint a Alemanya al migdia, que semblava que, a més, això tenia que afavorir els partits anti-AFD, per l'hora de la veritat, va treure de casa a gent d'un bloc i de l'altre. Vaig veure uns vídeos que em van cridar molt l'atenció on Friedrich Merz anava pel carrer a Saxònia i la gent li cridava, vés-te'n a Ceuta, com una forma de rebutjar-ho. O sigui que, clar que el fenomen de la immigració, avui hi ha enquestes al País, que crec que és especialment significativa, perquè no és pas un diari que sigui contrari al govern, però també a l'ABC i a la Razón, però sentant amb la del País, quina és la valoració que de la crisi de Ceuta tenen els propis votants del Partit Socialista sobre el que ha fet Pedro Sánchez aquest estiu i com ha portat la crisi, per dir-ho amb una espècie de titular molt bèstia, jo crec que el que va ser el ventorro per Mazón ve a ser a dia d'avui la mareta per Sánchez, veient una mica el que surt en el País i l'enquesta que fa 40 dB.
3: Sí, jo crec que hi ha un error de gestió evident per part del govern espanyol en relació amb aquesta crisi humanitària. El que s'hauria d'haver garantit és atenció, protecció i, en el seu cas, repartiment d'aquestes persones d'acord amb criteris humanitaris, d'acord amb els seus drets humans i, evidentment, també mesures eficaces i diligents perquè la població d'allà també no tingués aquesta sensació d'estar deixats de la mà de Déu o aquesta sensació de malestar. Que aquesta crisi no s'ha abordat amb amb tota la diligència possible. Jo estic, bueno, em sembla que és bastant una realitat objectiva i que ho pot compartir molta gent. Que l'extrema dreta s'ocupa d'això des d'una perspectiva absolutament deshumanitzant i absolutament estigmatitzadora de tot un col·lectiu, bueno, nada nuevo bajo el sol, vull dir, sempre ho ha fet i sempre ho farà perquè d'això es nodreix, no? I crec que clarament estem en un moment a nivell global, a nivell planetari d'escalada reaccionària i mostra d'això és el que ha passat a Alemanya, que no és només, és a dir, les eleccions d'Alemanya, els resultats electorals no s'expliquen només per la qüestió migratòria, hi ha molts factors que se superposen moltes vegades amb el triomf o l'ascens de l'extrema dreta, no hi ha només una única raó que ho explica. A Alemanya, en aquesta regió d'Alemanya hi ha una crisi econòmica i energètica galopant, hi ha hagut pèrdua important de llocs de treball en la indústria, acomiadaments massius en algunes empreses com Volkswagen, és a dir, hi ha molts elements que expliquen aquest malestar i que porten a un vot ancorat a l'extrema dreta. El que passa que per mi, el problema, a banda de que evidentment no es pot extrapolar això, de que existeix aquesta lògica d'escalada reaccionària a nivell global, hem de fer una miqueta, jo crec que els partits de la socialdemocràcia o els partits d'esquerres haurien de fer una miqueta d'autocrítica, és a dir, què no han resolt en el moment en què han estat no al poder, fins i tot a l'oposició, però quines perspectives no han aportat perquè hi hagi gent que té sensació de malestar, fins i tot a nivell material, que consideri que les opcions d'extrema dreta, que clarament no vetllen pels interessos de la classe treballadora, són les que aposten. No?
1: I crisi humanitària a banda, no per menys greu, políticament, a banda de tensionar encara més la relació amb l'oposició, amb els seus socis de govern i amb els seus propis ministres, amb aquesta crisi entre Marlaska i Robles, Defensa Interior, i aquest dijous, o dimarts, perdoneu, podríem conèixer els informes d'intel·ligència sobre què va passar a Ceuta. Sabrem mai què va passar a Ceuta?
4: Bueno, jo crec que, a veure, dona una mica una sensació com de final d'etapa, però que tu estàs dient, no? O sigui, quan un no tanca files i tothom es comença a esquitxar la responsabilitat de sobre, és una mica aquella idea de sálvese quien pueda i tonto l'últim. Publicar els informes, a banda de que jo crec que des d'un punt de vista de seguretat ja vam veure què va passar amb Margarita Robles l'altre dia al Congrés, que quan Sánchez va anunciar que pensava publicar tots els informes, l'única que no va aplaudir va ser ella, perquè per això no al Congrés.
3: Després hi havia informacions que deien que sí que havia aplaudit, però s'havia assegut abans i que després va tornar a aixecar o alguna cosa
4: així. El fet
3: així,
4: és que no hi ha una comissió de secrets oficials. Crec que la intel·ligència falli o no falli, la seguretat falli o no falli, té que tenir els seus espais de treball, que no són la de publicar tots els papers a fi efecte de que Marlaska o Robles o Sánchez o Bolaños o qui sigui pugui dir jo no en tinc cap culpa i jo no en sabia res, perquè el que estem veient aquests dies ja ho hem vist moltes vegades. Hi ha un incendi, és culpa d'Ayuso. Hi ha una dana, és culpa d'Amazon. Passa lo de Ceuta, ara ja és culpa de Vives. Jo els hi desitjo molta sort amb intentar, perdoneu l'expressió, fotre la culpa sobre Vives, perquè crec que Vives està salvant bastant el PP, perquè és un senyor que sembla que mostra bastant compromís i que li cau bé pràcticament a tothom. Amb la qual cosa, clar, dir la culpa és de la policia, la culpa és d'intel·ligència, la culpa és del Vives, i jo no tinc mai culpa de res, i que això passi sempre, perquè ja ho hem vist també a Damuz, la culpa no se sap ben bé de qui és, però tampoc és d'Òscar Puente, aleshores, per què punyetes tenim govern i per què nassos paguem impostos, si ells sempre passaven per aquí i mai tenen cap mena de culpa de res?
3: Sí, jo em sembla que com les discrepàncies internes que hi ha hagut dintre del mateix executiu en relació amb els informes d'intel·ligència, crec que, evidentment, en un moment de crisi és el pitjor que pots fer, fins i tot a nivell comunicatiu, perquè en comptes de garantir certeses al revés, generes moltes suspicàcies, per tant, penso que comunicativament això s'ha abordat terrible, crec que no es podria haver fet pitjor, i d'altra banda és molt difícil d'entendre, crec, el paper de l'executiu espanyol i en particular de Pedro Sánchez en relació amb el paper, valgui la redundància, que va tenir el Marroc amb tot això, no? És estrany, tenint en compte que molts vam veure moltes imatges de quan es va produir aquesta entrada, vam veure moltes imatges de la connivència de la Guàrdia Marroquina amb aquests fets, tenint en compte que a l'estat espanyol s'ha delegat el control fronterer al Marroc, tenint en compte tot aquest seguit de qüestions, és molt difícil d'entendre, sense negar el fet de que pugui haver-hi també una internacional d'ultradreta que tingui tots els interessos del món en qüestionar qualsevol element d'acollida i que vol atemptar directament directament contra la Unió Europea per intentar fraccionar-la.
1: I Estats Units i Israel.
3: I Estats Units i Israel. Jo això no nego... Jo no
1: ho,
3: nego...
1: Ho va dir ell,
3: sí, sí,
1: Joan.
3: Jo no faig com aquesta associació directa. Simplement no nego l'existència d'aquesta internacional reaccionària que està en contra d'això. Això existeix. Ara bé, negar la connivència del Marroc amb el que ha passat aquest estiu em sembla que és infantilitzar o tractar la població com a idiotes, perquè vull dir, jo crec que el govern Sánchez té tots els seus segurament que té raons polítiques o interessos polítics darrere de fer aquest relat. Passa que doncs és molt difícil o perd molta credibilitat, jo crec, amb això.
2: Joan?
4: Sí, Lex Luthor també era un malo malíssimo Superman, què voleu que us digui, eh? Escolteu una cosa, jo crec que és bastant senzill. 80.000 persones movent-se en bloc per anar a parar en un espai que crec que són uns 4 quilòmetres aproximadament de frontera, doncs us poso un cas. Imaginem que ara una caravana formada per 80.000 persones, que és tot Figueres i Rodalies, perquè ens puguem entendre, es comença a moure de València cap aquí. És que no cal que ho detecti una patrulla de la Guàrdia Civil a Castelló o dels Mossos un cop entra a Tarragona. És que ho detecta un satèl·lit, perquè és que són 80.000 persones. Per tant, que venia gent, ja s'ha demostrat en els papers que es va informar al govern, hi ha, a més, els registres de les trucades fetes per la ciutat autònoma, hi ha un reconeixement del delegat del govern, nomenat per el Partit Socialista a Ceuta, dient sí, teníem aquesta informació, i que en un país que té de democràcia el que jo tinc d'atleta d'una final olímpica, com és el cas del Marroc, es puguin moure no 80.000 persones, no 800, sinó 80, cap a un punt determinat sense que això en tingui informació de la gendarmeria marroquina, és absolutament inviable. Per tant, estem davant d'un cas absolutament planificat on jo crec que Espanya ha fet alguna cosa més que badar, que és permetre-ho. I ha fet encara una cosa pitjor que permetre-ho, que és, després de permetre-ho, més d'un mes després, ahir sortia una enquesta, crec que era El Mundo, que deia que un terç de les persones que viuen a Ceuta es plantegen abandonar Ceuta i venir a viure a la península. Això ho va viure a França quan la descolonització d'Argèlia, es diuen els Pieds-Noirs, i aquest és exactament l'objectiu que té aquesta operació per part de Marroc. Aconseguir Ceuta i Melilla, no avui, no demà, sinó amb un temps prudencial a base de buidar les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla perquè siguin llocs on no es pot viure. I aquest objectiu, vistes les dades que ahir explicava El Mundo, jo crec que aquest mes de juliol i agost aquesta gent ha ficat bases molt sòlides, perquè ells saben perfectament quines són les maldats, per dir-ho així, que han de fer per aconseguir-ho, i nosaltres no tenim cap mena de reacció ni de planificació per atendre la gent de Ceuta ni per tornar-ho a evitar. Qui ens diu que això demà no pot passar a Melilla? I després d'això, qui ens diu que això no pot passar a Illa per Illa de les Canàries?
1: Laura.
3: No, només per matisar. És a dir, jo no sé si aquest és l'objectiu. Podria ser, en qualsevol cas, per aquest objectiu o per la raó que sigui, s'estan utilitzant vides humanes que s'han mobilitzat en un lloc que no tenen garanties de protecció de la seva integritat física i que, a més, els mecanismes d'acollida clarament estan fallant, quan, a més, ahir una de les notícies és que un dels assentaments que tenen aquestes persones, que tampoc no estan en bones condicions, de fet estan en una situació d'extremada vulnerabilitat, però, a més, se'ls desallotja sense donar-los cap alternativa, no? Per tant, sigui l'objectiu que sigui, el que és tristíssim i absolutament denunciable en termes humanitaris és que es facin servir vides humanes per aconseguir objectius polítics.
4: Això és el que has fet Marroc.
3: No, totalment, eh?
4: Però
3: igualment, això és el que ha fet Marroc, i la gestió que s'està fent d'aquestes persones un cop són al territori és absolutament lamentable en termes humanitaris.
4: Però, escolta'm,
3: per tant, jo crec que, sigui l'objectiu que sigui, a mi el que em preocupa i el que em sembla que és on ens hauríem d'estar focalitzant és amb la crisi humanitària que s'ha derivat i amb la falta de protecció d'aquestes persones que estan malvivint, estan en situació d'infra... absolutament...
4: Qui sortien dades aquests dies darrers també de quina és la inversió en temes de renovació de l'exèrcit del Marroc que està fent Marroc, per cert, comprant, ja que tu ho has esmentat, a comprant armament, per exemple, Israel. Val? Una gent que acaba d'organitzar la Copa d'Àfrica, una gent que acaba de fer una inversió brutal, no sé si heu tingut l'oportunitat de fer-ho, a Tànger, amb el port de Tànger Med, que s'està carregant el port d'Algeciras, perquè és un competidor magnífic del port d'Algeciras, i els americans estan desviant cap allà tots els vaixells que travessen l'Atlàntic. Per tant, aquesta gent, que són els que han planificat el tràfic humà de persones, i d'aquestes 80.000 persones, tenen, perquè ho estan demostrant econòmicament, el recurs recursos, primera, no els haguessin hagut de portar mai cap aquí, perquè això és absolutament intolerable des d'un punt de vista polític, geopolític, i estic d'acord, humanitari. Però segona, ells que els han portat fins allà, perquè això és una operació logística de primer nivell, moure 80.000 tios, no és contractar un bus escolar per portar-nos excursió a la Ciutadella, són 80.000 tios, és un exercici logístic brutal, que necessita, a més, molts diners i molts recursos al darrere. Per tant, aquesta gent són... Perquè, clar, a més, disculpeu, el govern espanyol venia dient no, no, queden 1.000 persones. Ahir, quan van fer un cop de puny sobre la taula i van imposar la construcció de carpes en el port de Ceuta...
1: 5.000, diuen ells, no?
4: 6.000. Jo vaig veure en el 24 hores d'aquesta casa la informació que parlaven de que el que s'està construint en allà, que és una construcció efímera, és per 6.000 persones. Mm-hmm. Per tant, ens estem contradient nosaltres mateixos. I no oblidem una cosa, ja que tu has parlat de temes humanitaris, no oblidem una cosa, que també s'ha vist en vídeos. Un dels motius per als que la gent, malgrat les condicions de Ceuta, no torna cap al Marroc, és perquè un cop passen la frontera, els atonyinen. Vale? I la pròpia policia marroquí els casca.
3: El que vol dir que cal garantir la protecció d'aquestes persones. Vale?
4: Però aquesta gent l'ha portat fins aquí a Marroc.
3: Sí, sí, però sí. Vale? He començat la meva intervenció dient país, que Marroc, evidentment, havia tingut la connivència del Marroc perquè passés això
4: tota
3: que va passar,
4: gent,
3: i que és molt estrany que no s'estigui apuntant en això.
4: I no oblidem, el 90% d'aquesta gent que ha travessat la frontera són homes joves amb edat militar, perquè ens puguem entendre, vale? I la primera responsabilitat d'un país és amb la seva gent. I a dia d'avui la gent de Ceuta no té vida.
3: Des d'una perspectiva de drets humans, la primera responsabilitat de qualsevol país és garantir les condicions de vida de totes les persones.
4: Nacional.
3: Bé, jo penso que s'han de garantir els drets humans i les condicions de vida de totes les persones. I ara, sigui per la raó que sigui, aquestes persones hi són. Per tant, se les ha de protegir. S'ha de garantir mecanismes de protecció per tothom.
1: És un tema que donarà molt de per si, portem 6 setmanes ja parlant-ne, sí. Encara en continuarem. Només una cosa abans d'acomiadar-m'ho, 30 segons, tinc. Ha dit el president Illa que espera que el Nadal Puigdemont ja estigui aquí i rebre'l com a expresident al Palau de la Generalitat. És un calendari...
3: És viable, no tinc ni idea.
4: Depèn de Conde Pompidou, i diu que la reunió la tenen que fer el mes d'octubre, però no tenen una data posada, per tant... Si és possible...
3: Però no sabem si serà segur.
5: Ràdio 4. El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: Són les 11 i 6 minuts. Antoni Bolinche, és. Com estàs?
1: Benvingut, ben trobat.
0: Moltes gràcies.
1: I felicitats per iniciar la nova temporada.
0: Moltes gràcies, home. Ens ho passem bé.
1: D'això es tracta.
0: Però estem fotuts, Bolinches.
1: Que, per què?
0: Perquè mira que som feliços a la feina, eh? Que això és una gran sort en aquesta vida.
1: La principal.
0: Eh que sí? Tenir salut i,
1: sí,
0: i salut, treballar... Sí,
1: feina realitzadora i després, en tercer lloc, ve a l'amor. Però a l'amor, com deia Plauta...
0: Ai, l'amor.
1: És tan ric en mel com en fel.
0: Ai,
1: per tant,
0: ai, l'amor.
1: Ens fa gaudir, però també ens fa patir, que
0: és
1: el problema. Però deies que estaves trist, per què?
0: Home, perquè tot i ser feliços a la feina, fa mandra tornar. Està molt bé de vacances.
1: Ara penso que poguéssim
0: tornar 15 dies enrere. Ja no cal un mes, Jordi Vila.
1: Veus, això està relacionat també amb el grau de realització que tens amb la feina que fas. El que se'n diu el síndrome postvacacional és tant més fort i rigorós quan menys t'agrada la feina
0: és
1: que fas.
0: La síndrome postvacacional, que la gent parla de la depressió postvacacional, la síndrome.
1: Sí, jo crec que sí, és més una síndrome perquè no és una depressió que duri massa dies.
0: Quant dura això de mitjana?
1: I 2-3 setmanes, però repeteixo, té molt a veure amb el grau de realització personal que tens tu amb la feina que fas.
0: Aquí ens passa de pressa, però no tothom té aquesta sort de treballar a gust.
1: Tens tota la
0: Som una família, amb els companys del programa,
1: amb
0: els col·laboradors, com tu.
1: Bueno, per això
0: ara parlem amb el Pico,
1: per això
0: el Fred Rodríguez
1: aquí,
0: Pico.
1: Clar.
0: Ara parlem amb ell, a veure que em digui que s'acaba aquesta calor, perquè si no saltarem per la finestra.
1: Pues sí.
0: Entre la mandra a tornar a treballar i aquestes temperatures d'insomni, pot aguantar això.
1: Millor que el Pico ningú ens pot orientar.
0: Ningú que... Exacte, no hi ha ningú com el Pico.
2: No,
0: mirem de tenir els millors, el psicòleg Antoni Bolinches, l'Alfred